0: públic a través d'internet de pisos de lloguer assequible.
1: La gent que vol.
0: Què interromps, tu, ara? Què interromps, ara?
1: Perdona, és que el públic vol que doni una dada. Se m'està demanant...
0: Si era a punt d'explicar una notícia. Què collons al públic? El públic no ha dit res.
1: Fa, bro. És que em sap tope de greu, però si el públic ho vol, jo he de donar una dada. La mirada és de dada.
0: Fes-los cridar i acabem amb aquest cuento ja. Que n'estic fart ja.
1: No sé si heu seguit el programa aquesta temporada, però una de les novetats és que hi ha una secció molt bona, que és la dada Jean-Paul, que jo interpel·lo a la gent que ha vingut, com vosaltres, gent, bueno, lo millor de Catalunya, vale?
0: Aquests, per les cares que fan... tampoc han passat l'informe PISA.
2: A veure, un moment, deixi la gent.
0: No ho veig jo gaire, no.
1: Jo estava dient tot el contrari, la gent més espavilada ve aquí, perquè si jo dic... La gent que vol...
3: La dada de Jean-Paul!
1: Bueno,
0: ja se sabe.
1: Han fet els deures.
4: Dada
1: Jean-Paul, perfecte. La dada Jean-Paul que estic a punt de donar és que el govern espanyol ha presentat un nou buscador públic de lloguer assequible.
0: Bueno. Ja, però això és exactament el que jo he dit, i no és cap dada. Això no és una dada.
1: Pau, és que us enrotlleu molt amb les notícies. Ja has vist que els joves tenim baixa compressió sonora. O sigui... Que...
0: Lectora.
1: Veus? No ho havies comprès sonora ben bé.
0: Sí, aleshores... lectora i auditiva, en el teu cas, també.
1: Auditora.
0: Sí.
1: Bueno, doncs moltes gràcies i que vagi bé a Òscar Dalmau. I així que...
0: Què t'empatolles ara, Jean-Paul? Ara que...
1: Perdona. Som a l'any 2026.
0: Sí, què?
1: Després del naixement del meu pana Jesucrist. Bro. Qui digui l'adjectiu empatollar-se és que no...
0: És que què?
1: Discos de pedra. O sigui, tu dius que t'empatolles i jo veig ja una persona d'un altre segle. Estàs desfasat. Des del meu punt de vista, i diria fins i tot desfasat.
0: Però empatollar-se és un verb.
1: Eh?
0: És
2: que no és un adjectiu, no és un adjectiu, és un verb, com diu...
1: És que no, jo vaig per la lletra D, ja ho han explicat.
0: Repassa.
1: És que esteu explicant les notícies amb frases a tope de llargues i el públic s'avorreix perquè ho feu com en forma d'arbre. Sintex, simorfema, lexema...
0: Però què estàs dient?
1: Anamorfosi, tetramor...
0: La gent no s'avorreix.
1: Però serpina. És que no s'entén res. Oi que us avorriu? És la veu de gent que s'avorreix i que ha tastat el fentanilo.
0: No han dit ni sí ni no, han dit...
1: Bueno, no han contestat bé perquè no han entès la pregunta. No tenen comprensió sonora.
0: El que he dit jo, ja us ho he dit.
1: Jo us portaré la notícia, Jean-Paul, que és la mateixa notícia que explicàveu vosaltres, però en llenguatge jove. Frases curtes, paraules normals. Si cal, en castellà. Vale. Bueno, és el públic qui demana la notícia de Jean-Paul. Per tant, la gent que vol... La notícia de Jean-Paul. La gent que vol... Bueno, ens en sortirem.
0: Era la notícia o la dada?
1: Ara ja és la notícia.
0: És la notícia.
1: Va creixent. O sigui, no és que jo vulgui penjar-me amb un èxit que he tingut.
0: Ja.
1: No sóc un one hit Juanca.
0: Sí.
1: M'entens?
0: Bueno, escolta'm, què he de fer?
1: Tu digues els titulars i jo els tradueixo pels joves.
0: Molt
1: vale?
0: Bé.
1: Doncs... El que faci el bro. Bru.
2: Sí. Dèiem que el govern espanyol ha presentat un nou cercador on s'oferiran pisos assequibles.
1: Pues el bro espanyol ha tret un ChatGPT de pisos en baure. Vale?
2: Val. I aquest buscador es diu Casa 47.
1: 6-7, no?
0: No. Casa 47 seria Fort.
1: Bueno,
0: Fort 7.
1: Fort, de Fort a 6-2.
0: Sí.
1: 2-6-7.
0: Continua, Bru, sisplau.
2: Sí? Val. En aquest cercador hi haurà pisos protegits contra l'especulació i s'oferiran contractes...
1: Sí, a veure si es troben, no?
2: I s'oferiran contractes de 14 anys amb un preu que no superi el 30% de la renda mitjana del territori on es llogui el pis.
1: No ho he entès, tot això.
0: Pues tu, que has de traduir la notícia, perquè quedi tot més clar, si no ho entenem, això...
1: Home, és que el preu que no superi el 30% de la renda mitjana del territori on es llogui el pis, és que no volen que el lloguis.
0: Ja.
1: O sigui, fan un anunci per una cosa que no volen que vagis a buscar, perquè probablement hi ha un pis i és
0: el
1: Basset.
0: Doncs el govern espanyol diu que sí, que vol intervenir en el mercat de l'habitatge.
1: També diuen que no tenen res gravat de Pedro Sánchez, i deuen tenir fins i tot quan... Bueno, en fi...
2: No, diuen això, que volen intervenir en el mercat de l'habitatge, però, per exemple, a Catalunya... Només s'oferiran 93 pisos en aquest portal. Wow. Tot i això, Pedro Sánchez treu pit per la mesura.
1: Bueno, doncs que tregui un, però que l'altre el guardi, perquè...
0: Sí. Explica-ho això,
1: bueno,
0: la notícia Jean-Paul.
1: Pues va...
0: Explica-ho això de manera planera.
1: Pues sí, va, Pedro Sánchez va de Prime Rafinha, però no arriba ni a Jesús Gabriel. O Gabriel Jesús, ara no me'n recordo com ens diu el tot.
0: Gabriel Jesús, jo crec.
1: Però em vaig comprar el primer disc.
4: Bé, efectivament.
2: Home, l'altre.
4: Atenció, eh?
2: Això és d'Anton Passos de Vieira, bon dia, com està, com va?
4: Atenció, estic orgullosíssim perquè una concatenació de casuístiques m'ha abocat a dissenyar un article cibernètic interactiu per escatir les millors alternatives contra la pressió arrendatària.
2: Què? Ara sóc jo el que no...
4: Que he fet una app de pisos per lloguer.
2: Ah, val. I per què no dius això directament?
4: Perquè el programa s'acaba a la una, falten encara 10 minuts. Si ho dic tot molt ràpid, acabem, falten 10 minuts, no sabem què dir.
2: I tota l'estona mirant-nos els ulls.
4: Efectivament, 10 minuts de silenci.
2: Bueno, miri.
4: És fer ràdio de molta avantguarda.
2: Sí.
4: No sé jo si l'audiència en seguiria el rotllo.
2: Jo crec que no, però bueno, en tot cas.
4: Bé, la qüestió és que jo he fet una aplicació immobiliària que es diu Immobiliaria.
2: Sí, ja.
4: Fixa't tu.
2: És de pensar.
4: La gent se'n recordarà a l'hora de buscar a la botiga d'Apple o a la botiga d'Android.
2: Android o Apple.
4: Immobiliar IA.
2: Sí, molt bé, molt original, molt bé. Endavant.
4: El primer que hem de fer és obrir el telèfon mòbil on hi tinc instal·lada l'aplicació.
2: Molt bé. Ahà. Una cosa, és un telèfon que funciona amb gasolina, potser?
4: Efectivament. En dièsel de tractor.
2: Ah, en dièsel de tractor.
4: Efectivament.
2: Molt bé, doncs és una aplicació que va amb dièsel.
4: Farem anar aquesta aplicació per trobar pis de lloguer.
2: Sí.
4: Fem-ho ara.
2: Fem-ho ara, sí.
4: Immobiliar IA.
2: Ah, bueno.
4: Busco pis de lloguer assequible a Barcelona.
5: Sí, i jo busco feina a la NASA.
2: Sí, va.
4: Bueno, perdoneu-la, té un sentit de l'humor peculiar.
2: S'entén perfectament.
4: A veure, el que més m'agradaria és trobar un pis de lloguer cèntric a Barcelona.
5: Pis trobat al centre de Barcelona, Venezuela.
2: Ah,
4: no, Barcelona, Catalunya, no la Barcelona de Venezuela, sisplau.
2: Sí.
5: Buscant pis de lloguer assequible a Barcelona.
4: Sí.
5: Buscant pis de lloguer assequible a Barcelona.
4: Sí, perfecte.
2: Bueno,
4: sí.
2: Farem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida.
4: És que sembla que no en troba cap de lloguer assequible.
2: No, sembla que no en troba cap i hem d'anar a publicitat. Anem a publicitat.
4: Mare de Déu, senyor. Si estàvem a punt de trobar-lo.
2: A punt, quina casualitat. Tornem-nos a trobar-nos.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
3: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
4: La veritat és que va sobre rodes.
3: Tan content estàs?
4: Això també.
3: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
5: ¿Tu hijo es miope? MiyoSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
6: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
5: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
6: MiyoSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
7: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa, acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. T'ho perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
13: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
16: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Un moment, que estem buscant pis assequible de lloguer a Barcelona.
2: Buscant pis de lloguer assequible. Hòstia, a Barcelona.
1: No n'ha trobat encara.
2: Buscant pis de lloguer assequible a Barcelona.
1: Calla, que n'ha trobat un.
3: Sí.
1: El més important és que sigui un pis ben comunicat.
2: Efectivament, és un pis ben comunicat. Parets tan fines que et pots comunicar amb els veïns sense sortir del pis.
1: Perfecte, un aplaudiment, sisplau, per la meva aplicació. Doncs aprofitem aquest aplaudiment per acomiadar-nos. Tornem demà a la competència. Feu bondat!
4: Adéu! Acabeu d'escoltar...
5: La competència.
6: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
7: Hola. I avui...
8: Un programa basat en fets reals.
9: Mala farina.
10: Misteri resolt.
8: Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'ho havia avisat, nosaltres no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer a les dues de la matinada, el programa aquest.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romaus, què tal
3: bon
2: estàs?
3: Bon dia,
4: superbé, estem superbé.
2: Què tal, avui ens acompanyen... estem tan contents perquè la veritat és que no sabem massa bé què venen a fer aquí, perquè encara no han estrenat, però resulta que no han dormit, han dormit 5 hores. És teatre, però estan dormint fora del teatre, però és un liu patatero. Miquel Masfiol, bravo!
5: Hola!
2: Bravo. Nel Salvatierra, què tal estàs?
6: Molt bé.
2: Molt bé, t'has tret els cabells moltíssim.
6: Sí, no. A la Garçon.
2: Exactament. I Lluís Oliver, bravo!
7: Bon dia!
2: Lluís, què tal? Feu tots ulls de tita perquè heu dormit molt poc. Molt... Veniu d'empalme.
6: Pues, 5 horetes. És que hem acampat al lliure, com feien els 70.
2: Ara, heu acampat al lliure com feien els 70.
7: Sí, hem ocupat el lliure de Gràcia, exacte. Llavors ahir va ser el dia d'arribar.
2: Heu ocupat el lliure de Gràcia. Doncs sí, compta amb els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, perquè fa la cosa molt fina. Ara parlarem això, que aquesta gent s'estan aguantant pels pèls. Tenim a Noelia Ramírez, que justament, jo no sé, és que ets una pilota total, perquè penses parlar de totes les sèries que jo precisament he vist aquest estiu.
6: Ai, que bé!
2: Toma, però una mica... Parlem-ne, parlem-ne. Sí. I filla, perdona, no es pot parlar de les coses de les persones, però quan vas mona, vas moníssima, no?
6: Ai, gràcies.
2: I té un color increïble.
6: Ah, l'estiu, però ja s'acaba, ja s'acaba.
2: I punto, no? I ara demà baixen les temperatures i ja, doncs, mira, tuit. Ara tuit. Ara tuit.
6: Toca.
2: Bueno, abans de tot això, senyors i senyors, amb tots vostès, Àlex Mendoza. Bravo! Bueno, l'Àlex Mendoza l'hem portat perquè ell és periodista i és director d'elmercurio.cat, elmercurio.cat, que és un diari, un mitjà de comunicació que... explica-ho tu. Pues... Que ja es va venir el dia de Sant Jordi, es va inaugurar el dia de Sant Jordi, passat...
8: Va ser l'estrena.
2: Va ser l'estrena, exacte. També sóc la teva mare, veus? És que...
8: La mare dels ous.
2: Exacte, la mare dels ous, sobretot dels ous.
8: Doncs mira, el Mercurio és el diari del grup Comunicació 21, que està enfocat o dirigit a la comunitat llatinoamericana que viu a Barcelona. No des d'una perspectiva de gueto, sinó, al contrari, d'una perspectiva integradora, d'explicar la ciutat a un 25% de la població de Barcelona que no accedeix o a la que no li parla la gran premsa de la ciutat. Per descomptat no tu, però el reste de la gran premsa
2: ja
8: que no els hi parlen.
2: Que passen d'ells total.
8: Exacte, és un diari fet en català, és un diari català, però que té una ànima bessona en castellà i en portuguès amb la variant brasilera.
2: Genial. Escolta, Àlex, doncs tu és un periodista total, el director del Mercurio.cat. Nosaltres estem convocats avui aquí perquè ens agradaria una mica que ens parlessis del teu punt de vista, del punt de vista del periodisme, però ara estem una mica amb els pèls de punta, de com s'està cobrint tot el tema de la tragèdia humanitària a Ceuta. Quina és la teva opinió sobre això? Perquè jo veig coses increïbles. Sí, a més, amb molta audiència. És a dir, no em sorprèn tant aquestes tertúlies afatxades, diguéssim, feixistes, sinó que la gent acaben resultant molt atractives, diguéssim, no?
8: Però és que jo crec que la primera pregunta és, s'està cobrint o s'està fent un espectacle de...

0: Què passa a Ceuta?
1: Toma ja, toma ja.
0: Si és que el primer és això, estem cobrint i estem donant la informació o estem anant a fer espectacle i ho vam veure ara, primer dia de curs, que totes aquestes periodistes de les cadenes privades de Madrid que mai han sortit o que mai han anat a Ceuta ni per accident, aquest dia totes estaven molt preocupades per anar a Ceuta i estar allà i... però perquè realment el que fan és, primer, estirar un xicle que els hi dona molta audiència, com dius tu, però és un xicle que de tant mastegar-lo és que al final s'acaba podrint. O sigui, estem parlant... Primer, que va passar a principis de l'estiu. Aleshores, tu saps que a l'estiu no hi ha notícies. Tècnicament, a l'estiu aquí el país mig para o mig mor i no hi ha res, no passa res. Aleshores, qualsevol notícia, això és un aminador.
2: Clar,
0: pels mitjans.
2: Imagina't aquesta,
0: que a més té un component polític, que a més té a un govern d'Espanya molt en la mira i que els permeta a aquestes periodistes, a aquests mitjans, treure-li molt de suc, tant als mitjans com als polítics. Aleshores, fer bullir aquesta olla ja les va bé. I després tenim aquesta espectacularització de la que tu parlaves, de les tertúlies de tarda o de les tertúlies de matí.
2: Bueno, tarda, matí, tarda,
0: que estan
2: matí,
0: allí,
2: noche,
0: I estan allí i estan... Clar, tu tens que omplir... jo els entenc, eh? Tenen que omplir 3 hores de informació, 3 hores de contenido, i fan el que els hi rota.
2: Sí, però vull dir que
0: si ningú les posa fre, aquesta gent fa el que els hi rota.
2: Sí, però podien fer un non-stop sobre Ceuta, 24 hores, però també els perfils de les persones... No hi ha una persona especialitzada, no hi ha periodistes marroquins, no hi ha persona migrada, no hi ha persones amb l'experiència que puguin explicar exactament de què va tot això. O sigui, aquí no hi ha res.
0: És que aquí ve el 2.0 del tema. O sigui, a més de que això les hi cau a sobre i diuen, hòstia, tenim aquí una mina d'or per treure rèdit polític, econòmic, i poder aprofitar aquesta... com si fossin voltors. A més, no estan capacitats o professionalment no hi ha ni una perspectiva, ni un enteniment del que significa, ni un context, ni una mirada ampla. Passa una mica amb el tema de la violència de gènere. No hi ha perspectiva feminista a l'hora de tractar-la. Ara comencem a parlar de la perspectiva feminista, però això és que... passa per sobre de molta gent, i dels periodistes, per suposat, també, perquè no estan preparats, no ens hem preparat per entendre aquesta situació. I si a més ho fas des de la perspectiva netament del benefici econòmic i polític, doncs la qualitat de la informació és que els fa igual, o la qualitat dels convidats. Gent que mai ha parlat amb un migrant, per dir-li una ordre, per donar-li una ordre a casa. Netejam això, perquè també és l'altra perspectiva. Els migrants per aquest tipus de gent només existeixen mentre són útils. Útils per netejar-les la casa, per cuidar-les, perquè no saben fer res més. Els migrants no poden fer res més. O netejar, o posar totxos, o robar. És l'únic que poden fer els migrants.
2: O agafar la fruita.
0: O agafar la fruita i parar de comptar. Però allà, amagadets, desapareguts, sense veu, sense pensaments, sense idees, sense art, sense humor... sense amor. És a dir, els migrants som una mica menys que robots i que màquines. I clar, quan tu tens aquesta perspectiva tan curta, que només està pensada en termes de rèdits polítics i econòmics, tu poses gent que et doni aquests rèdits i que pugui aprofitar i xuclar al màxim. Clar, a ple estiu tampoc tens gent molt preparada que et pugui parlar. A ple estiu, les grans ments, per dir-ho, no estan pensant en això, estan fent altres coses. Tu agafes el que pots i el que estigui disposat...
2: Però jo discrepo, perquè a ple estiu ara tothom està per a rendiment i jo conec molt periodista que està, jo què sé, està a Menorca, el truc que em va fer la tertúlia a 120, sí, 130, 300 euros, 400 euros, i agafen l'avió, agafen un Zoom, o vull dir que la gent ara està...
0: Però aquests grans tertulians que diguem que fan bullir aquesta olla, ho fan pel compromís d'informar o perquè se les ha aparegut la possibilitat de que a ple estiu, que abans no els trucaven, els truquin per parlar d'alguna cosa.
2: I després una altra cosa, també no trobes que a la cobertura, a la no cobertura que hi ha hagut d'aquesta tragèdia humanitària a Ceuta, hi ha també, més que la voluntat d'informar o d'aprofundir realment el que passa, la voluntat de crear una imatge que en el fons justifiqui, no justifiqui, sinó que il·lustri una idea preconcebuda sobre la migració, sobre Espanya, sobre un projecte feixista, és a dir, que venen a dir, jo m'he trobat molt, nosaltres a les tertúlies, que diuen, escolti, nosaltres que som feixistes, ho som, perquè que realment és que s'ha de ser. Veuen? i llavors t'ensenyen les imatges aquelles. La gent diu, ah, és veritat.
0: Clar, però és que tu...
2: És a dir, que els dona la raó, creen imatges que els dona la raó feixista, vull dir.
0: És que clar...
2: Si el feixisme té a veure amb la raó, que ja et dic jo que no, o amb la il·lustració, que jo diria que no.
0: Ja. És que jo crec també que hem de tenir en compte que una cosa és, i no només pel que passa a Ceuta, sinó en general. Mm. Estem vivint en un món, en el món en el que estem vivint ara, la dinàmica molt propulsada per les xarxes socials i tal, és de bombolles informatives. I estem en un punt en què les audiències, des de la meva perspectiva, no estan buscant informar-se, sinó que els hi corroborin
2: el seu, ja.
0: El seu ideal i el que estan pensant. Uh-huh. Que el que jo penso no me lo qüestioni. Perquè vaig veure una cosa que va fer el Faro de Ceuta, que van a preguntar-li a la gent pel carrer, bueno, han vingut periodistes de... Han fet una notícia de que venien periodistes de la península a cobrir. Uh-huh. I li anaven preguntant a la gent. ¿Usted qué piensa de que venga fulano? ¿Usted qué piensa de que venga sultano?
2: Els periodistes, què pensa...
0: Que... Sí, de que venga, de que esté aquí avui Ana Rosa o Susana Griso o el que sigui. Sí. Y había gente que
2: y que deia, Jiménez també que va ser.
0: Claro, había gente que decía, bueno, muy bien, que nos porque también somos España, que bien, que nada. Sí. Y había gente, sí, pero que no vengan los de la 1 ni los de la Sexta porque ya. Estos no.
2: També
0: no vengan los de TV3
2: porque están tus tan a periodistas, diguéssim.
0: Claro, entonces, claro, sí, que vengan los periodistas por los que yo quiero.
2: Ya t'entenc.
0: Porque yo quiero reafirmar yo el que vull es que me doni la raó, que yo tinc raó. Si la meva perspectiva que me la han imbuït és que el món se'n va a la merda per culpa de X, Y i Z, jo no vull que em digui no, és que és una... No, jo vull que em digui que sí, que jo tinc raó. I això lo continuo alimentant i això és el que ha generat aquesta situació. I ara, ja, jo, per exemple, volia destacar el que ha fet TV3, el 3CAT, d'enviar l'Aladín,
2: sí.
0: A mi em sembla que ha estat un encert total. No només pel fet dels seus orígens, no només pels seus de la seva família, sinó perquè és un noi de 25 anys que parla 5 o 6 idiomes.
2: Més a més, sí.
0: Inglès, català, francès, d'allí, àrab... O sigui, és un noi que està molt ben preparat, que sap molt bé del que està parlant.
2: Ara estarà a l'informatiu aquest dels joves.
0: A l'Infocat.
2: Està l'Infocat. Està l'Infocat, sí.
0: Que també és un tema que em sembla que té una qualitat brutal.
2: Sí, i tant, absolutament.
0: I jo crec que és destacable aquest tipus de coses.
2: Bueno, jo m'informo l'Infocat moltes vegades, perquè així ho entenc.
0: És que està molt bé l'Infocat. I arriba una persona que té un context molt més ample, que té un context personal, familiar, vital, però també acadèmic, molt, molt potent, que pot parlar-li sense un intermediari totalment, a les persones directament.
2: Sí, sí.
0: No és el mateix que vinguin un càmera, un reportero, un traductor, un fotògraf, no sé què, un sonidista, i agafen una persona pel carrer. ¿Usted qué piensa de no sé què?
2: Sí, sí,
0: a que
2: sí.
0: Venga un noi i els parli en la seva llengua...
2: Dic, les eines, els mecanismes, sí, i tant.
0: Completament
2: i tant,
0: diferent.
2: Absolutament.
0: Sí,
2: són impecables, les cròniques. Bueno, en general, la TV3, les cròniques dels corresponsals són impecables. Et volia, ja que tenim aquí, i abans d'acabar, bueno, l'extrema dreta, això d'Alternativa, quins collons, el nom del partit, Alternativa per Alemanya, la FD, ha guanyat les eleccions federals de Saxònia-Anhalt. A l'est aconseguint el 44% pels vots, que això és una barbaritat, diguéssim.
0: Sí.
2: Tu em sembla que tens una opinió també molt formada sobre això.
0: A mi el que em sembla és que primer no entenc la sorpresa.
2: O sigui, ja, exacte.
0: Jo m'he aixecat que tu... La sorpresa... Però que no esteu veient el que passa al món i que no esteu veient com està Alemanya des de fa 10
2: sí,
0: anys, que això va caminar mica en mica.
2: Sí.
0: I que direm, aquest any i l'any que ve, quan hi ha eleccions a França, a Finlàndia, què direm? Quina sorpresa.
2: Uh-huh.
0: O sigui, que això és el primer. Que no tenim ni idea del que passa, no ens volem enterar del que està passant.
2: Uh-huh.
0: Que no som conscients de que la onada aquesta de merda realment està, ja no és una onada, és un tsunami, i quan ens adonem ens haurà arrasat a tots.
2: Uh-huh.
0: O sigui, i és greu. I és greu no perquè sigui és que és un partit feixista, nazi, com molts. O sigui, hi ha molts partits que hi estan guanyant. El tema és que hi ha molta gent, i això es veia a les enquestes alemanes i tal, que està comprant una idea molt perillosa, i aquí també l'estan comprant. I és... No, és que és veritat que són una miqueta feixistes per aquí,
2: però
0: és que a mi això no em preocupa, és que estan defensant això. No, perdona, és que tu compres tot el
2: clar,
0: ideari. Tu compres tot el programa. Tu, això no és un bufet lliure. Tu no vas i trobes, això m'agrada... No, tu compres tot això. I quan compres tot això, després te lo tens que menjar tot.
2: Clar.
0: O sigui, això és com aquests bufets que tu vas i si no te lo menges te cobren més. Doncs igual, això passa. I la gent, malauradament, no entén que... Et poso per cas la líder d'aquest partit. Lesbiana, amb una dona... Viu fora d'Alemanya, amb una dona migrant, amb dos fills per gestació subrogada.
2: Uh-huh.
0: És una hipocresia en tota regla. Clar, No, veus? És que no pot estar en contra dels homosexuals, aquest partit, perquè la seva líder és lesbiana. No, perdona, és que també hi ha lesbianes que poden pensar molt malament d'altres col·lectius. Uh-huh. És que les dones també poden ser dolentes, com els homes. O sigui, no les traiem també la capacitat de fer mal.
2: I tant.
0: O veus? És que...
2: Ara parlarem d'això una mica també amb la sèrie.
0: Clar, és que és com...
2: Que parlarem una...
0: se li ha desprovist també a la dona, per exemple, la possibilitat fins i tot de ser dolenta.
2: Sí, de la maldat. Saps? Ha de ser un àngel sempre. Clar,
0: i ve de la mà també d'aquesta idea de és que els d'aquí són bons. Uh-huh. És que ja no pot ser dolenta perquè és d'aquí.
2: I després també passa una cosa amb això d'Alemanya, que la gent diu, però com pot ser que un país amb el passat nazi que ha tingut estigui votant la gent feixisme i estigui votant un partit clarament nazi? Perquè també hi ha molt analista que diu que si ens estem plantejant que si és un partit nazi no és un partit nazi. No és ni neonazi, és un partit nazi, però de cap a rap. I llavors el cas és que a mi em sorprèn això, venint d'Espanya, que la gent està votant un partit franquistes molt feixistes i molt franquistes i molt fatxes, i en canvi són els alemanys els que estan votant a partits nazis. Però escolti, vostès han vist el panorama, diguéssim, autonòmic com, i els pactes que està tenint el PP amb Vox, no? Això és una cosa curiosa, no? Que sembla ser que els passats feixistes estan fora, això a Espanya li passa molt, no? Que la memòria històrica la tenim amb els altres, però no amb nosaltres mateixos.
0: Potser que és que mai hagin marxat, per exemple.
2: Bueno, això cosa,
0: no penso, clar, potser que és que la societat mai realment hagi fet una neteja.
2: I tu, per
0: que les transicions mal fetes, perdona,
2: sí,
0: com va passar al Salvador, que va ser una transició després del conflicte molt mal feta, d'aquests polvos tenim aquests lodos.
2: Sí, sí.
0: Com va passar a Colòmbia, d'aquests polvos tenim aquests lodos. Com va passar a Espanya, una transició pèssimament feta, tenim això. O sigui, crec que no és només que... No, ara no anem a dir que els alemans són nazis. No, això no és el que estic dient. Però sí que realment hauríem de mirar realment la societat en quin punt estem frente a aquests discursos, frente a aquestes construccions. I tu l'has vivit aquí, o sigui, tu l'has viscut aquí. Una frase treta de context per una persona dissident d'aquest pensament hegemònic és que te claven a partir de woke, de m'has dit no sé què, tu l'has viscut en les teves cartes, sí, col·laboradors aquí,
2: sí,
0: saps? I és el discurs portat a la pràctica d'una manera pues, molt bèstia i que la gent no se n'adona, que és que està imbuïda en aquest cercle, que està metida en aquesta roda.
2: I després l'altra cosa que diuen molts, que estimen molt les tertúlies i hi ha molts articles sobre això des de fa molt temps, és que probablement la culpa de tot plegat de l'extensió del nazisme a Alemanya i del feixisme aquí a Espanya és de l'esquerra, de la cosa woke, de l'esquerra. O sigui, hi ha una quantitat d'articles, que qüestions de LGTBIQ+, qüestions de feminisme, qüestions de descolonial, etcètera, etcètera. La classe obrera et diu, fins aquí. Aquí és on deixem de...
0: És que hi ha diverses coses.
2: Hi ha diverses coses.
0: Hi ha diverses coses. La primera, jo crec que l'esquerra sí que ha fallat. No tant en no fer prou, perquè l'esquerra anen fent, i la prova és que existe aquest programa, per exemple. Sense l'esquerra i la feina de l'esquerra, tu no series presentador d'aquest programa.
2: Sí, sí.
0: La màxima audiència en una ràdio com aquesta i tal no existiria en un món sense les lluites de l'esquerra.
2: Uh-huh.
0: Això per començar. Però més enllà de no fer res per la gent, crec que l'esquerra ha fallat en el discurs i ha fallat en la possibilitat de vendre futur. De
2: però
0: és
2: que jo no
0: brillant.
2: Estic d'acord, és que jo no hi estic d'acord.
0: Però és que estem tota l'estona vendent des de l'esquerra un futur de merda.
2: Però és que això és una idea que s'ha
0: instal·lat,
2: però és mentida. No, és realista. L'esquerra tracta a les partits d'esquerra, la gent progressista, els polítics progressistes, tracten el votant i la ciutadania, de la qual formen part, de forma adulta.
0: Sí,
2: i escolti, si hi ha la qüestió del canvi climàtic, no la tractaré vostè com si fos idiota. Això ho ha fet l'esquerra. I després també recordem que hi ha moviments importantíssims de l'esquerra, diguéssim, en qüestions de gènere, diguéssim, està salvant la pell moltíssimes persones de l'Egipte Plus. La qüestió del Me Too, la qüestió del feminisme, o sigui, més esperançadora que la filosofia i les pràctiques feministes, jo no sé quin altre món vol, en un món igualitari entre homes i dones, on les dones tinguin veu pròpia, on les dones fan les pràctiques, les que en tinguin, les que no també. Jo no sé exactament per què dieu que l'esquerra ha fet polítiques que no són esperançadores.
0: No.
2: És a dir, les qüestions de les cures, les qüestions de la infància, la qüestió de colonial. Jo, francament, l'esquerra apel·la a un futur increïblement més sòlid, més feliç i, sobretot, més responsable, per exemple, parlant amb el planeta Terra. És que s'ha instal·lat la idea de que l'esquerra no té grans idees o que l'esquerra... No sé jo, si voleu.
0: Sí, però clar, és que aquí està el tema. Jo no estic dient que no. O sigui, el primer que he dit és, sense les lluites de l'esquerra no estaríem aquí avui. Això és el primer. Però el que jo dic és, s'ha instal·lat aquesta idea per què? Potser que l'esquerra no ha sapigut explicar, pregunto,
2: perquè la falta... Gent, viene, la meva teoria ve... és que la gent, tota aquesta gent que voten feixisme, jo trobo que els fatxes ho fan bé, diguéssim, tenen una sèrie d'eines, de comunicació, etc, que són totes molt senzilletes, i llavors la gent vota fatxa, perquè era al fons, hi ha un moment que la gent diu, fins aquí. És a dir, la llibertat de la dona, la llibertat de la... Llavors treuen el tema de la qüestió trans, que en diràs tu. Pum, la gent diu, fins aquí. Nosaltres estàvem tots molt tranquils, fins que arriba una dona i encara aixeca una mica més la veu. Llavors la gent fa, pues, fins aquí, o sigui, jo el feminim va fins aquí. Quan això del feminim és una aquí, cosa que és urbiotorbi.
0: És que aquí se une a la següent qüestió, de les que et deia. És, clar, també hi ha una responsabilitat per part de la gent, de la classe obrera, de la gent que no és aquesta classe a la que la dreta i l'ultradreta le parla i de la que parten els interessos, que no, també no fa, no diguem que no fa l'esforç, però que s'ha deixat portar perquè és o més fàcil o perquè també sent que l'estan tocant,
2: també és que l'estan tocant que, seu. Si resulta que tots els treballs no qualificats, les persones amb una educació bàsica o primària o prima voten el feixisme, perquè el feixisme també, a la que arriba al poder, com estem veient actualment a Espanya, el que fa és laminar, diguéssim, l'educació, la sanitat, sobretot l'educació. Llavors tu vas a l'escola, no t'expliquen exactament res, estàs a l'informe PISA, que la gent es va conèixer a fer la reunió amb un canuto, i llavors pues, no pots llegir a Virginia Woolf, i clar, i al final pues, et fas mascle.
0: I l'última qüestió...
2: Però molt ràpidament, perquè he de passar a la...
0: L'última cosa. Clar, i l'últim és que també s'ha instal·lat aquesta idea des de la dreta a l'ultradreta, que aquesta gent millorarà la vida dels treballadors, de la classe obrera, que tot serà millor, però no són conscients...
2: Però no ha passat mai a la història, diguéssim.
0: Clar, aquests que estan comprant el discurs, que realment aquesta gent treballa per tot el contrari.
2: Per tot el contrari.
0: Perquè tot això sigui a pitjor. O sigui, és que jo crec que aquesta és la idea central. O sigui,
2: ara, que jo sí que estic d'acord amb tu que hi ha un tipus d'esquerra, per exemple, que és el que en dèiem centre, no vull dir noms de partits, que potser estan al govern ara actualment, que quan han de fer polítiques d'esquerra no les han fetes com havien de fer, o no les havien fet ara de forma radical, i que sort n'han tingut, diguéssim, de tots els que serien els partits que han estat un govern franc, jo també et diré que sí. Escolta'm, Àlex Mendoza.
1: Bravo.
2: Amb tots vostès, Noelia Ramírez. Bravo. Noelia, ves cagant llest, perquè clar, hem embarcat
1: sí,
2: en això.
1: Sí, sí, vaig molt ràpid.
2: No,
1: passa res, no, ha sigut molt interessant, estava aquí escoltant, i jo crec també que hi ha una cosa que és l'amnèsia que té molta gent migrada dins d'Espanya, que ha migrat i tot, i ara fa... s'ha convertit en persones racistes i s'han oblidat de que ells també van arribar, van migrar, van estar pisos compartint. Ha passat a la meva família, per exemple, que han passat de votar a l'esquerra a votar a la dreta. O sigui,
2: que tota família migrant, no?
1: De migrant dins d'Espanya, sí, diguéssim, sí. Però clar, o sigui, ells estaven a pisos, 7 persones, quan van arribar aquí, tal, tota la cosa, buscant un futur millor, amb no tenien ni maletes, portaven caixes. I ara estan amb aquest discurs, o sigui, és flipant. Sí, sí. A mi em flipa, o sigui, com s'ha fet aquest procés.
2: Didier Ibó, en els seus
1: llibres... A la seva família igual.
2: La seva família ho explica perfectament, com de vegades...
1: Dius la primera, i ell explicava la primera, mira encara, però la segona i la tercera ja, a vegada que ja tornes a votar aquesta persona, igual ets una mica fatxa ja.
2: Ets una mica fatxa, sí.
1: Igual ja ho portes dins.
2: O ets masclista o ets homòfob, tal.
1: Sí, exactament, que també passa, que la classe obrera pot ser...
2: Per què no?
1: Molt transfoba, homòfoba i tot això també pot ser, i arriben i diuen, mira, si me... No?
2: De fet, també el discurs us trauran la feina a vosaltres concretament, perquè clar...
1: Que era el mateix que deien d'ells, o sigui, és que a mi em flipa. Sí. Però bueno, anem a parlar de sèries.
2: Bueno, tu vas parlar primer de tot d'una sèrie que es diu Furious.
1: I vull parlar de Furious i de que aquesta sèrie s'engloba dins d'unes noves ficcions que hi ha ara en el món post-Epstein, ¿vale?
2: Molt bé.
1: Tinc
2: una mica de tràiler, si vols,
1: sí,
2: mira.
1: Sí, vinga.
2: Doncs pues hasta aquí el tràiler, molt bé, fantàstic.
1: Bueno, per què hem de veure aquesta sèrie? No, aquesta sèrie està a Hulu, que està dins de Disney, la podeu veure. A mi em falta un capítol només, tu l'has vist?
2: Tota sencera.
1: Ah, em falta un, t'ha agradat? Hi ha segona temporada.
2: Sí, sí, menys mal.
1: Vale. Ah, sí? Ah, mira. Sí. Bueno, pues aquesta...
2: És l'única cosa que hem fet en els últims 15 anys junts, el meu marit i jo.
1: Sí?
2: Sí, ah, perquè hem pogut fer una cosa... plegats. Genial.
1: Perquè és una sèrie d'arc, té punts còmics... Allò que
2: diuen, s'ha de fer coses amb la parella junts i tal, però no ho aconseguia, semblàvem que...
1: Pues aquesta sèrie, de què va? Per què és important? Aquesta sèrie, Furious, parla sobre la fúria i parla sobre la fúria femenina, no? I jo crec que és una sèrie molt important perquè és un cavall de Troia, ara mateix. Està protagonitzada per l'Emmy Rossum, que també és la productora i la que l'ha portat endavant amb la seva productora femenina, que és molt important perquè eren les sèries fetes per dones, han baixat...
2: Ha baixat de la...
1: També? En una temporada només anaven pujant i ara ja han baixat. Han passat del 36% al 24%. O sigui, comença a baixar ja la cosa feta per dones. Això va ser un miracle, no? Aurora Boreal. Bueno, pues seguim. Aquesta és una sèrie que està inspirada en una pel·li, però molt lleument, però de què va? Va d'una tia que està a l'FBI, que va deixar la policia de Nova York perquè va tenir una relació de maltractament amb un company dins de la policia. Va marxar ella, com sempre. No va marxar ell, sí, va marxar ella.
2: Bueno, i ell està com posicionat,
1: Ell està allà aspirant a ser
2: comissària. Mario.
1: I ella li dona el cas d'un assassí en sèrie, vale? molt, que està matant a molta penya, no? Llavors, què passa? Per què diguéssim que és important? Perquè és la típica sèrie que sembla que sigui un espectacle, la violència sobre les dones, però no és... O sigui, no és l'espectacle de la violència, sinó aquesta sèrie és important perquè el que mostra és com la justícia i el sistema està fet perquè la violència que es fa sobre les dones es justifiqui i continuï.
2: I quedi minimitzada.
1: I quedi minimitzada, i com el sistema està fet perquè les dones mai guanyin, no? Uh-huh. En aquest sistema, i sempre surten perdent. Llavors, és perfecte perquè tu et creus que vas a veure la típica sèrie de dos polis salven una dona de la tracta de dones i no va d'això, vale? O sigui, això està molt bé, per una banda, i després està molt bé, per altra banda, perquè la policia està traumada per aquesta relació de maltractament, l'assassina en sèrie és una assassina en sèrie que quan era adolescent va ser víctima de tracte i explotació per un home molt poderós i una cadena, i llavors va matant a tots els homes poderosos, no? Aquesta cosa de la venjança feminista una mica portada, i se'ls està carregant. No?
2: S'està carregant, cada vegada que em mata un tens una il·lusió absoluta, com a espectador, vols
1: sí,
2: que segueixi?
1: Sí, sigue.
2: I que no sisplau, pare.
1: No sí, pares. Sí, sí. No, llavors, el que passa amb aquesta cosa és que està molt bé perquè aquestes dues dones, no?, que són les que estan, la Poli i l'altra, explica molt bé les contradiccions, la violència sexual, el trauma, i no les posa com a víctima ni les revictimitza, no? Perquè no hi ha un home que ve a salvar-la, sinó que tu veus també com aquesta violència, no?, a la teva sexualitat, a la teva forma de veure el món està plasmada, no? Llavors és fantàstic. O sigui, jo crec que mai havia vist una cosa així i m'ha agradat moltíssim.
3: Clar, tens dues reaccions davant de viure la violència, no?
2: Bueno, com a dona. Perquè després hi ha el personatge de la comissària veterana.
1: Bueno, m'encanta aquesta dona. Aquesta dona és fantàstica. És bueno, i els actors són fantàstics.
2: Però la veterana té una visió, ella, clar, s'il·lusiona al veure que les noves generacions de dones tenen una manera distinta de fer-ho. És
1: clar,
2: a dir, que...
1: Sí, que diu, menys mal. Perquè ella és alcohòlica, aquesta dona... perquè ja ha vist... O sigui, es passa el dia veient pornografia infantil com no vas acabar alcohòlica. Si estàs tot el dia... I ha fet moltes investigacions i sempre l'han frenada.
2: Sempre l'han frenada.
1: No podia avançar, ja ha dit, el sistema és una merda.
2: Ella metafòricament treballa a un sòtan.
1: Sí, totalment. On no hi ha ningú. No hi ha
2: finestra, la tenen... la comissària de l'FBI que es dedica al...
1: A la investigació de pornografia infantil i de tractada
3: d'adolescents. Al sòtan,
1: allà, amb un altre...
2: I paren totes les...
1: Allà estan.
2: Perquè, esclar, tot aquest tipus de delictes acaben implicant a persones molt poderoses.
1: Clar, que és el cas.
2: Això
1: el cas d'aquesta assassina en sèrie, tot s'està ventilant a tota l'òrbita d'un magnate tipus Epstein, podria ser, però que està viu i està a casa seva, està perfectament, i està allà cuidat i tot, bueno, no sé com acaba, perquè, clar, això acabava com molt... Però per què diem que és post-Epstein? Perquè, clar, o sigui, aquesta sèrie casa molt bé també amb tota la informació que hem tingut els darrers anys. Després del Me Too, no?, va arribar Epstein, que ja va ser la bogeria total, no?, de veure totes aquestes coses que sembla que siguin conspiracions, però era real, no?, amb els mails i tot això, que no s'ha fet massa investigació de tot això, jo no sé per què, però bueno.
2: Bueno, la sèrie explica...
1: La sèrie explica per què precisament no passa això.
2: Hauria hagut de parar al planeta Terra. Sí. O sigui, el Epstein hagut de parar al planeta Terra, o sigui, tothom hagués hagut una vaga general, diguéssim, a nivells estratosfèrics, i fins que no s'hagués desentrenat això, no ens haguéssim hagut de posar en marxa.
1: Que a mi em va sobtar molt, perquè amb els papers, els papers de Panamà, el tal, no sé què, 80 Accions Unides, no? Sí, el Guardian, el País, tal, aquí... tothom mirant papers. I aquí qui estava mirant aquests mails?
2: Sí.
1: No he vist el mateix moviment, però bueno, ho deixem allà. Llavors, quines altres ficcions jo crec que casen molt bé amb tot això? Pues, per una banda, teniu una pel·li que és la de la Zoe Kravitz, que és la filla de Lenny Kravitz i Lisa Bonet, una noia que està boníssima, perdó, per crucificar, però és
2: no,
1: així.
2: No, però és que és així, però és que Lisa Bonet, perdona, jo que m'he criat veient l'hora de Bill Cosby, Lisa Bonet hauria de parlar, perquè ella, te'n recordes que va deixar l'hora de Bill Cosby, el show de Bill Cosby,
1: ho
2: va deixar de manera molt abrupta,
1: i
2: és probable que ella tingués la clau de tot el que estava passant.
1: Ostres, clar, és que això també ho va veure, sí.
2: Lisa Bonet, us recordeu del show de Bill Cosby?
1: Sí, el cas Bill Cosby
2: de la Marinera, que també té a veure amb això de l'Epstein, diguéssim, és un patró també...
1: Talita, doncs ella ha sigut debutada com a directora amb una pel·li que la teniu a plataformes també, que es diu Blink Twice, que es parpadea dos veces, on hi ha una illa poderosa on els homes de poder porten a noies a fer festes. Jo només us dic una paraula, després ho llegeu, que és molt important, després de veure la pel·li, que és Trompeta de l'Àngel.
2: Trompeta de l'Àngel.
1: Vale? I això està relacionat amb Epstein, i aquesta pel·li va sortir abans que els mails, sets mails de l'Epstein. O sigui, la Zoe Kravitz també té Intel, eh?
4: Té Intel, què vol dir?
1: Té Intel, té informació, té allà, informació perquè va pensar una pel·li molt, molt, molt, molt... Va fer la pel·li abans de que sortissin coses, perquè Intel, jo crec que ja sabia coses.
4: Té Intel.
1: I després té una sèrie que hauríem de fer una taula rodona.
4: Un dia hauríem de fer una taula rodona d'aquesta, que això sí que...
1: Té Industry i de Tan poca vida.
4: Per favor, per favor. Tan poca vida, saps que no... Ara m'hi posaré, perquè no sé de què és.
1: El llibre que vam parlar de Tan poca vida, el de Hanea Yanaihara, que hi havia penya que estava a favor i en contra.
4: Ah, bueno, home, per descomptat, tan poca vida.
1: Sí, sí, també s'ha de fer.
4: El totxo, dius.
1: El totxo, el totxo. Home, i tant. S'ha de fer.
4: Clar, clar, però això ja és un clàssic, eh? Això és un clàssic.
1: Sí.
4: Però la sèrie Industry està...
1: L'has acabat ja o no?
4: Sí, home, clar que l'ha acabat.
1: És que faré una petita spoiler.
4: Estava obsessionat amb aquesta sèrie. És aquesta sèrie, Esther, que et deia que és una sèrie que va de...
1: Sí.
4: Que va de...
1: És un grup de nois que volen buscar-se la vida al districte financer de Londres. Hi ha un banc d'inversió, diguéssim, una moguda d'aquestes que es diu Pierpoint. I comença així. I què té a veure això amb Epstein? Tu dius, res.
4: En principi no.
1: Però a partir de la tercera temporada i la quarta, amb un personatge han fet...
4: Que és increïble.
1: Que és increïble. Sí, és que tu comences veient aquesta sèrie i ara està allà i dius, vaya juego.
4: Vaya juego ha donat aquest personatge.
1: Sí, sí, mare, fantàstic. Adéu. I han fet paral·lelismes als guionistes amb la Ghislaine Maxwell.
4: Clar.
1: Que era la col·laboradora d'Epstein.
3: I col·laboradora d'Epstein.
1: Llavors tu estàs veient com aquest personatge, perquè la Ghislaine, amb el seu pare, amb el seu pare, la moguda del vaixell, és igual. El que li passa
4: a ell,
1: clar, li va passar i els guionistes van dir la Ghislaine tenia de dixos i fem
4: tenia?
1: Que mogudes amb el pare.
4: Ah, tenia dixos. Que vale. Ja estàs, que sembla que això és l'ell, eh?
1: L'ell, estem a l'ell ara mateix. Estem
4: al, tenia uns dixos al cap, tenia uns mal de cap, eh?
1: Sí, amb el seu pare una relació sí. Molt problemàtica.
4: Home, molt problemàtica amb tota la raó.
1: Perquè va passar la mateixa moguda. Val. O sigui, no la moguda, sinó que li va posar el vaixell al seu nom, frau, tal, bla, bla, bla. I aquest personatge, ara mateix, a la quarta temporada, mira, és que ja va acabar fa un any, no passa res si fem spoiler.
3: No, no, tira-te.
1: Ella està creant una xarxa on està prostituint també a menors i està posant allà al servei dels poderosos aquestes noies, no? I llavors tu veus què porta una dona fer això, no? Em sembla molt interessant veure que totes les dones, o sigui, tens la mirada de víctima Furious, que és molt interessant perquè no la revictimitza, i per altra pots entendre, perquè moltes dones pregunten com una dona pot arribar a fer això.
3: A quina conclusió arribes? Per què ho fa?
1: Perquè té molt trauma, poder, moltes mogudes, diners, supervivent total de sistemes també molt masclistes. Ella volia estar allà al banc d'inversió i tampoc... O sigui, ja,
4: depèn de la qüestió del capitalisme. El capitalisme.
1: Sí, és una qüestió de... I que arriba un moment en què tu dius, si jo vull guanyar diners i puc explotar penya, si guanyo diners i poder...
3: I és actitud individual. El capitalisme fa que t'oblidis del que tens al costat.
4: I després, altra cosa, a partir... Nosaltres, perquè els diners tenim una relació amb els diners que els necessites, perquè ara tu surts d'aquí, has de comprar el pa, la criatura has de pagar no sé quantos, la cangur, perquè com que encara no ha començat la cosa a l'escola, has de pagar una cangur no sé quantos, t'has d'arreglar un... Necessites diners.
1: Sí. Sí.
4: Però arriba un moment que els diners ja no serveixen per això, sinó que els diners és el de menys.
1: Sí, total. Sí,
4: el diners és el de menys, sinó que el que tu fas és això que en diuen aquests que inverteixen o tal, això és jugar al Monopoli, és un videojuc, és encastar amb les nostres
3: especulant,
4: vides.
3: Especulant.
4: És que especular encara tindria a veure amb el... O sigui, el trepitxe... L'especulació té a veure amb el trepitxeo i, bueno... Això de les altes finances, hi ha un moment, o sigui, els senyors que estan casats a Donald Trump, la cosa dels diners no, ja no és guanyar diners, però no els necessiten, o sigui, és una altra... Clar, nosaltres que no ho podem entendre, jo estic
1: obsessionat amb això. No, i és poder,
4: i Industry va d'això, també.
1: És poder.
4: És igual perdre o guanyar diners.
1: Diners i poder, sí, és un joc, no?
4: És poder,
1: sí.
4: I és esclafar, i és guanyar, és un videojoc, o sigui, són gamers.
1: Bueno,
4: Elon Musk
1: posant-se
4: a terra.
1: Bueno, i aquesta sèrie hi ha personatges... No.
0: En la primera, el primer capítol de Succession te lo explican. Amb el noi aquest que està jugant
4: total.
0: Béisbol li diu, si fas aquesta carrera et dono $1,000,000.
4: Sí, sí,
1: sí.
0: Perquè s'està burlant del nen del treballador de la finca.
4: Sí. Exacte.
0: I és mira, un millor com aquest.
1: I el primer d'Industry es mor un, que es moria al primer capítol.
4: El primer capítol ja es mor un.
1: Es mor un perquè està allà intentant treballar, no dorm, no tal, pastilles... I ja. Ui, que pena.
4: Bueno, i és una sèrie increïble. Jo, no s'entén res del que diuen al principi, perquè si no tens coneixements financers...
1: Ah, bueno, clar, però...
4: Que van i venen, sí, compra, vende, llames, no sé què, no sé quantos i tal, però és igual, tireu endavant, perquè...
1: Boníssima.
4: I van vestits tots increïbles.
1: Sí, sí.
4: Unes escenes de sexe increïbles.
1: Brutals.
4: I no sé si ens va parlar aquí la primera, la Quintero. Jo la va recomanar i vaig dir, doncs la vaig a mirar. Bueno, escolta, després de la publicitat, gràcies, Noelia Ramírez, un cop més ben retornada al vostè primer.
1: Gràcies.
4: Després de la publicitat, tot fent La Vella Helena. Una mica de clàssics aquí a RAC1, al vostè primer. Què carai.
5: Vostè primer, amb Marc Giró. Vols assistir a San Diego Comic Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
4: Escolta una cosa, ens estava explicant ara l'Àlex Mendoza, que avui publiqueu al Mercurio, que hi ha una colla castellera de Xile.
0: Sí, de Santiago de Xile, les Castellers de Lo Prado. Avui, justament avui l'ho hem tret.
4: I fan castells a Xile.
0: Fan castells a Xile, són d'uns barris marginats, bueno, no marginats, però molt poc afavorits, i porten 20 anys fent castells.
4: I aquest any venen?
0: I aquest any venen per primera vegada a Catalunya. Han hagut de demanar un crèdit a un banc, el cap de colla, a nom seu, perquè, clar, no poden demanar com a colla, i per endeutar-se han demanat com 9.000 euros per pagar bitllets. Venen 33 nens des de Santiago de Xile, que és l'única colla castellera
4: de Llatinoamèrica. És boníssim. Home, per favor, colla castellera.
0: Brutal.
4: Sí, per favor, fem-ho. Escolta, tenim aquí unes senyores molt ràpidament, perquè vaig molt fora de temps, que tenen, són molt simpàtiques. Les coneixem fa un any o dos que ens coneixem?
6: Dos.
4: Dos ja. Explica'ns, però aneu totes amb la samarreta, explica això, perquè això és importantíssim. Què és?
6: Aquest dissabte a les Preses, a la Garrotxa, fem
4: Fantàstic.
6: La Fira del Llibre Local i Conscient. Tot el dissabte.
4: Molt bé.
6: Venen la Sílvia Soler, la Txell Bonet, el Guillem Estadella. Només falteu vosaltres, esteu convidadíssims.
4: Doncs moltíssimes gràcies. A les Preses, això és a...
6: Al costat d'Olot,
4: no?
6: Sí.
4: Fantàstic. I m'has portat una bossa que m'encanta, la tote bag.
6: Que
4: jo sóc super... Ja sé que diu, no, les tote bags ja n'hi ha prou. No, la tote bag sempre.
6: No, always sí.
4: Bueno, escolta una cosa. Amb tots vostès, moltíssimes gràcies, Les Preses, la Fira del Llibre Conscient. I si no és conscient, quin llibre és? Sí, un llibre que és una merda, un llibre no conscient és un llibre que no ens interessa, no? Clar.
6: Però és que tots els llibres són conscients,
4: ara,
6: no?
4: Ara. Bueno, escolta una cosa, amb tots vostès, per favor, el senyor Miquel Masfiol, Mel Salvatierra i el Lluís Oliver. Bravo. Bueno, venen esgotats, Venen esgotats completament. Sí. I ens heu d'explicar, perquè resulta que del 22 de setembre al 18 d'octubre s'estrena el Lliure de Gràcia Tot fent la Vella Helena. Això està basat en l'opereta de Jacques Offenbach, tot això és fantàstic. Aquí hi ha dramaturgia i direcció de Miquel Masfiol, aquí present.
7: Hola.
4: Direcció musical de Pablo Ruz. I llavors el que passa és que vosaltres hauríeu d'explicar, Mel, començo amb tu.
1: Sempre et toca a mi rebre,
4: Sempre et toca
1: a mi rebre. És una cosa?
4: Sí, és que els altres veig... O sigui, heu dormit molt poc, heu estat dormint molt poc, però els altres els veig molt esgotats i cada vegada tu la més desperta de tots tres.
1: Gràcies.
4: No sé jo. Sí,
1: no sé jo. Bueno, és que ens prenem una cosa per activar-nos.
4: Ara. A veure, escolta'm una cosa. Ah, sí, una vitamina, no?
7: Sí,
4: és de la farmàcia. Home, perdona, estàs parlant amb un expert en aquest assumpte.
1: Home, ja se'n nota.
4: Com es diu?
1: Veroca.
4: És allò que et vas dir esteronia, que em vas dir estàs tornada total. No me la puc prendre, jo, això.
8: I s'ha tornat a legalitzar.
4: Oh!
7: De Guaranà.
1: Porto dos pots.
4: És que te'l venen... Et venen de dos amb dos.
7: Veroca,
4: això és una cosa que...
1: Perdona, però trobo que ells estan molt bé. Tu vas venir revolucionaríssim.
4: Que jo no m'ho puc prendre. Jo estava enfonsada, una persona enfonsada. Li vaig dir a la farmacèutica, per favor, jo estic enfonsada i he de tirar endavant amb la meva vida, perquè jo soc una persona que va a la classe treballadora. Em va dir, fot tot això.
1: Sí.
4: Me'n vaig fotre un i vaig sortir disparat, que una mica més i arribo a Marte.
1: Taquicàrdia. Si jo no podia dormir, m'agafava aquí un tic a l'ull a les nits. Que...
4: Bueno, a veure, La Vella Helena, per favor. Això, vosaltres, aquesta obra ja es va fer al Lliure el 1979.
1: 79, exacte. I a nosaltres ens han encarregat fer La Vella Helena, però és un tot fent perquè no sé si arribarem ben bé a fer-la. Ja, però nosaltres ho intentarem,
7: Claro.
1: Tota l'energia i tota la força.
4: Anem a parlar d'aquell muntatge. Miquel, tu dic que tu que ets el dramaturg i per tant ho deus tenir al cap.
7: Vamos.
4: És un muntatge que, a més, em sembla que era, la direcció era de Pere Planella, que això és una cosa que és increïble. es feia el llibre, és un dels primers muntatges del llibre, no? Explica una mica el context.
9: O sigui, l'any 79 era la tercera temporada del Teatre Lliure. El Teatre Lliure va començar l'any 1976, sí. I l'any 79 van fer un gran èxit de públic, que va ser La Vella Helena, que va ser com una espècie d'opereta, una opereta de Jacques Offenbach en format com a cabaret, i va tenir molt d'èxit. De fet, van tenir molt de públic, moltíssima gent va veure La Vella Helena, va començar anant al teatre a veure La Vella Helena, i va ser el primer èxit popular de lliure, perquè tenim com aquesta imatge del teatre lliure, és el teatre rigorós de Catalunya, però van començar amb Cancaneo, Plumes, Diversió, i això és el que intentem recuperar.
4: Clar, bueno, diem que en aquesta els intèrprets eren increïbles, perquè són tots mites: la Montse Alcañiz, la Carme Cadó, la Imma Colomer, el Joan Ferrer, el Lluís Omar, el Quim Lecina, l'Anna Liceran, el Blai Llopis, Just Martínez, els dic a tot perquè és important, Just Martínez, el Pep Anton Muñoz, el Juanjo Puig Corbel, el Domènec Reixac, el Fermí Reixac, la Carlota Sol de Vila, o sigui, és un plantell increïble. I després també en Toni Sevilla. Toni Sevilla, vostè primer, què tal estàs?
9: Ah, Toni Sevilla!
4: I Toni Sevilla, per favor!
10: Toni Sevilla! Perquè vostè no em
11: coneix el primer dia d'assaig. Quines coses té la vida. Jo estava ara passejant aquí i de cop i volta dic, anem a parlar alguna cosa sobre el tema.
4: Escolta'm, Toni.
11: Què tal? Com esteu? Que ho teniu preparat ja?
4: Això us pregunta'ls i amb ells. Escolta, t'he d'agrair, soc en Marc Giró, gràcies perquè t'hem atracat. Això ha estat un atracament.
11: Hola, Marc.
4: Què tal estàs? Tens aquí els actors. Explica'ns una mica com vas viure tu, si recordes perfectament, però allò va ser un èxit, i com estàs vivint ara que rememori aquella aventura, Toni?
11: Home, en principi fa molta gràcia, vull dir que fent aquests 50 anys, vull dir, hi hagi una mena de rèplica de La Vella Helena, que ja tinc entès que serà d'una altra manera, la qual encara molt millor, no? Jo recordo, però no, jo perquè forma part d'aquella època, que al començament, que tot era no sabent a veure què passaria, i anàvem fent espectacles, i alguns tenien més èxit que els altres, però normalment cada vegada més, no? I en el cas de La Vella Helena, era un musical, era una cosa diferent, i sí, sí, va ser un èxit. Bueno, es va fer a Madrid i tot, fins i tot.
4: Escolta una cosa, Toni, vosaltres, entre vosaltres, perquè ells ara estan a la rememoració, diguéssim, d'aquest espectacle, no només és el dia d'autos, diguéssim, quan pugeu sobre l'escenari, no? Suposo que ara ho explicaran ells, Mel, Lluís i Miquel, però sinó que també esteu intentant recrear el clima que hi havia, perquè esteu dormint al teatre, heu ocupat el teatre, etc. Com era la relació entre vosaltres? Perquè, clar, aquí veig moltíssima diva, perdona que t'ho digui, Toni, en aquesta...
11: Bueno, tot això era el començament, vull dir, pensa que el teatre, quan vam entrar allà es tenia que fer tot, es tenia que arreglar el teatre, pintar el teatre, fer-lo còmode, posar-hi cadires, posar-hi tarimes, pintar, assajar, fer la funció i esperar amb la boca oberta a veure si entrava el menjar o no entrava. El que sí que està clar que allò era una família que no volia dir que tots fossin iguals, vull dir, cadascú tenia uns pensaments molt diferents, però hi havia una cosa molt clara, que era el lliure. I durant tot el període del lliure, vull dir, com totes les famílies, sempre passaven alguna cosa, però no suficient molt greu perquè se n'anés tot a fer punyetes. I en aquest cas, doncs, va subsistir, perquè sabíem, o almenys alguns o la majoria teníem clar, que allò no era el nostre xiringuito. No era una cosa que muntàvem, per nosaltres muntàvem la botigueta. Era el teatre, un teatre per Barcelona, un teatre que tenia que continuar, que es tenia que tirar endavant, que es tenia que obrir, que es tenia que fer més gran. El Teatre de Barcelona, que encara no hi era. Era una època que fer d'actor o fer d'actriu era complicat.
12: I tant.
11: Perquè o tenies que fer una altra cosa, o aquí poca feina tenies, o si no, te n'anaves a Madrid. I això, vull dir, sempre ha estat més o menys així. Això ha canviat, per sort, ha canviat, i ara, bueno, hi ha el Lliure, el Nacional, Focus, teatres i teatres, vull dir que...
4: I tant.
11: S'ha normalitzat d'alguna manera.
4: Exacte. I és veritat que el Lliure, i les persones que veu fer un Lliure, doncs, sou l'inici d'aquesta història d'èxit del teatre català. Escolta, vosaltres vau conèixer Toni Sevilla, diguéssim, el primer dia d'assaig? Com va això? A veure,
10: bueno, clar, vam convidar a gran part d'aquest càsting que original, perquè és una mica l'experiència que ells tenien.
4: Clar.
10: Perquè no oblidem que Teatre Lliure va començar com una cooperativa. Era una cooperativa que vivien allà, pràcticament, perquè assajaven de matí, feien funció a baix, tornaven a assajar de matí, I amb en Miquel i la companya hem intentat recrear això, per això mos hem anat a campar allà, hem viscut allà, feim assemblees cada vespre, qui queda a dormir, qui cuina, qui pinta un taló...
4: Però esteu com destrossats, per això vosaltres esteu... Us
10: bueno, clar,
4: avui
10: està
12: primera
10: nit.
12: Però també juguem, vam jugar a la botella i a la nit.
4: Ah, va,
11: Li trobareu, a veure si encara li trobareu gust, això, eh?
4: Clar, clar, el món de
12: l'autoexplotació.
11: Així vam començar de conya preparant un espectacle i estàvem per allà, vull dir, acampant i tot això. Cony, ens va agradar i mira, ens hi vam quedar.
4: Escolta, Toni, perdona que t'ho pregunti. Vosaltres, a l'any 79, joves, guapos...
11: Gràcies.
4: A casa, mama...
12: Lliures.
4: Lliures, tal.
11: Sí.
4: Va haver tejemaneje romàntic.
12: Home.
11: Tejemaneje, en quin sentit?
4: Romàntic. Romàntic.
11: Bueno, passen coses, passen coses, sí.
4: I
11: bueno, quan hi ha molta gent, passen coses. Sí, o sigui, el roce fa el carinyo.
4: Bueno, aquí a Recullo són molta gent i jo no veig que no hi ha...
12: No, també n'hi ha hagut, també n'hi ha hagut. Ara igual la cosa està més calmada.
4: Aviseu-me.
10: També és una cosa que hem parlat molt, que és que l'any 79, clar, ubiqueu-nos a l'any... Tot estava per fer, venien d'on venien, sobretot en tema cultural, en tema...
4: Clar,
10: llavors, clar, era un moment que si ho penses, era molt xulo estar allà en aquell moment. Llavors, per nosaltres també pensant, era com, ostres, clar, és que és molt diferent.
12: Molt ara, diferent.
10: Com...
4: El fet que hagueu acampat, és que esteu recreant també, o sigui, que abans de l'estrena estigueu vivint en comuna i estigueu fent a les assemblees, etc. i hagueu ocupat el Teatre Lliure, els espectadors hi podem anar, podem veure això, això es veu, la gent està...
9: Ahir va venir gent a sopar, vull dir, està obert el Teatre Lliure, cada vespre fem una activitat, avui vespre tenim un contacte amb el més enllà.
4: Sí. Ah, mira,
9: tenim un material, llavors...
12: Tothom sap que als teatres hi ha esperits i energies.
10: I el Teatre Lliure, encara més.
12: Que hi ha hagut molts egos.
11: I tant, a veure qui apareix.
4: Escolta una cosa, Toni Sevilla, t'he d'agrair molt
12: profundament
4: que ens hagis atès, perquè realment...
11: No, per favor,
4: pel carrer,
11: igual.
4: L'hem enxampat. T'he d'agrair moltíssimes gràcies. Toni Sevilla és un dels grans actors europeus. Tot fent Helena, la vella Helena, nosaltres l'anirem a veure el 22 de setembre, per descomptar.
9: Però has de venir a
4: veure-la. Però he de venir a veure... Sí, que vindré. Hem de venir, i a més a més vindrem a visitar-vos en aquesta acampada que esteu fent a la manera de l'any 79. Toni, moltíssimes gràcies. Gràcies, Miquel Masfiol, Mel Salvatierra i Lluís Oliver. Moltíssimes gràcies, companys. Adéu, una abraçada, Toni, gràcies de veritat.
13: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
14: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
14: I escolta el que vols.
13: Quan ho vols.
4: Escolta, seguirem molt atents a tota aquesta experiència tot fent la vella Helena. Diguéssim, haureu de tornar abans de l'estrena per veure què tal va la vostra relació, si ja heu pintat els talons... Ai, els talons, sí.
12: Sí, si ens hem liat tot, no?
4: Exacte.
12: Si us heu barallat.
4: Si us heu barallat, si hi ha hagut tejemaneje romàntic. Escolta, nosaltres tornem demà, que vagi molt bé. Tejemaneje romàntic. Mira tu quina virgaria que hem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
13: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: Bueno, que sàpigues que has generat, segons quins sectors, un, és a dir, una mena de tertúlia, bueno, tertúlia. Moltes preguntes relacionades amb el que ha dit el senyor Buigas del cul, però no hi entrarem. De si són iguals o no, clar, perquè tu has dit que no són iguals, vull dir que...
1: Clar,
0: però veig no. molt comentari al respecte, i si us sembla ho deixarem.
2: Estan arribant molts missatges.
0: Sí, però de gent que... Bueno, veig que el tema que ha interessat més a la tarda...
3: No, però Toni,
0: mira que hem fet temes.
3: No, però aquestes coses jo crec que s'han de parlar amb naturalitat.
0: Sí, oh, bueno, ja, dir, ara aquesta hora no caldria perquè hi ha canalla, vull dir que, per tant, aquesta hora no seria la... Bueno, vull dir, ho tractarem un altre dia.
3: Però en quin moment?
0: Demà no fan... Avui, bueno, avui alguns vaga. Han fet vaga, d'altres no, i demà hi ha
3: no,
0: aquesta...
3: No, però dins del respecte... Per,
0: i, sí, i sí, però bueno, ara tampoc, a veure, si no ho sabem ara, tampoc passa res i podem passar el vespre tranquil·lament, també. Vull dir, no en generarà ara un...
2: No, però no dius que estàs
3: no, rebent...
0: No,
3: gent,
0: no, perquè veig que és el tema que interessa.
2: Però què
0: però...
2: pregunten?
1: És el tema.
0: Que el tema. Perquè no són iguals tots...
4: Ah, et deus a l'audiència, tu, una mica.
0: Sí,
4: eh?
0: Però això s'ho pregunta un parell, per tant...
3: I a més a més, és una de les coses d'estètica que més es fan.
0: Sí, sí, sí. Sí, és el que se'l blanquegen o no sé.
3: Clar, blanquegen. Bueno. Blanquegen. Jo conec un famós de televisió que es va blanquejar aquella zona.
0: A veure si podem sortir del... A veure si podem sortir del forat.
2: Vinga, mai més
0: parlem d'aquest nou fitxatge al Cuines de TV3.
3: Reis Esteve és...
0: Reis Esteve. Qui és Reis Esteve?
3: És una, va estar també al Masterchef participant en el seu moment, en el programa de cuina de Televisió Espanyola. Té moltíssima experiència dins del món de la cuina, trajectòria en pastilles, amb tema d'astronomia, en aquest cas...
0: Pensava que anaves a dir amb pastilles.
3: No, no sabia que, sobretot amb postres,
0: que faria receptes amb pastilles.
2: I especialista en creativitat gastronòmica.
3: Evidentment, té un currículum brutal, jo crec que és un encert, i també és la parella.
0: Para... Calla. Àlex.
3: És la, és la parella de l'Arnau París.
5: Qui?
3: És la parella.
6: És que no ho sento.
2: Bueno, digue-ho bé, no passa res, no? S'ha d'amagar,
0: no? Que és discret, el Rocco és discret, quan vol.
3: Sí, exacte.
6: Sí.
3: És la parella de l'Arnau París, el que també està a Cuines.
0: Mm. Per tant, ara seran... Els que faran cuines dona la casualitat que són parella.
3: Clar. Llavors ara tenim quatre persones, ara començaran quatre persones
0: clar,
3: en cuines.
0: Clar, són quatre.
3: Clar,
2: es van
3: Marc...
2: conèixer el Masterchef, eh?
3: Sí, es van conèixer el Masterchef. Sí,
2: que, i tenen una parella de bessons.
4: A part de compartir de cuina, comparteixen dormitori, també.
0: Eh? I
6: què?
0: Clar, si són parella...
4: Però,
3: aquí no, la pregunta és qui és fals...
4: Què vols dir? Que no ha sigut prou bona, aquesta.
0: No, clar, sí, sí. A veure...
6: Quina gràcia té.
0: És que exacte.
3: Qui cuina a casa? Els dos, els dos.
2: Es deu menjar molt bé en aquella casa, eh?
3: Sí.
0: Ja saps la dita sí. En no, català, no sé com és, però en no castellà, sé. En casa d'Herrero, cuchillo de palo, eh? Sí. A lo millor aquí passen una gana, aquesta gent, i ho compren tot menjar fet. Estan cansats de cuinar,
6: sí,
0: els cuiners?
6: Estan cansats.
0: Els cuiners no hi ha cosa que els hi faci més...
6: Com pot tot fer?
0: Més d'això, sí. De... Vinga, arriba a casa i torna a cuinar. Però si m'he passat el dia cuinant. Ells dos, que tot el dia cuinen, doncs no tenen ganes de cuinar.
6: Exacte.
0: Tenen, sembla que tenen bessonada, doncs deuen cuinar els bessons.
6: Sí.
0: Bueno, i aleshores què? Deies que hi ha un dels xefs o dos que no sabien res d'aquest fitxatge.
3: Jo m'he posat
0: que suposo que deu ser Marc Ribas.
3: Jo m'he posat en contacte.
0: I la Gesamí...
3: Gesamí. Jo no m'agrada el cognom, no el sé. Un dels dos no sabia absolutament res. Mm? Jo he trobat.
4: Bueno, jo tampoc no ho sabia. Ja, tampoc
6: jo tampoc
4: res.
6: No ho sabia.
0: Gesamí Caramés.
6: Caramés, sí.
3: Que avui estava cuinant, de fet. Aquesta tarda estava cuinant.
0: Bueno, és que no paren de cuinar. No
3: avui
0: no sé.
3: Estava ella, demà està el Marc, amb nous capítols...
0: I que, per cert, parlant de Marc Ribas, aquest estiu que he estat seguint saltejadament, perquè cada dimecres no ho he seguit, el joc de cartes estiu, estava esperant el debut de l'Arnau París.
3: L'Arnau París...
0: I l'Arnau París,
3: l'Arnau París
0: tampoc ha debutat, que penso, no entenc res en aquesta seqüència del programa.
3: Anirà molt més tard. Anirà
0: molt més tard, que ha gravat. Pel 2034.
3: Han gravat un grapat de programes.
0: Quant temps fa que portem parlant de l'Arnau París,
6: perquè...
0: del debut d'Arnau París?
6: No et posis nerviós.
0: Estem a setembre i encara no ha debutat l'Arnau... És que ni li hem vist el pèl al joc de cartes i segueix presentant el joc de cartes.
3: Perquè vam començar a parlar d'aquest tema quan estava fent el càsting, recordes? Que vam avançar que havia un càsting que
2: però
3: estava
2: fent. Però ja fa
3: temps
2: que ho van decidir que era ell. I ja està gravant, vull dir...
3: Sí, però ja sap... Però
2: se sabia que
3: trigaríem... Però l'Arnau ha sigut pare, estava de baixa.
2: Sí.
3: Necessitava...
4: El seu fill sí que ve de París.
1: El pare de...
0: aquesta sí, no? Aquesta també. Aquesta també.
3: Bé, del joc de cartes, home, ha hagut alguns uns quants aquest estiu que no estan malament.
0: Home, els hauries... No, és que hauríem d'haver de fer una repesca.
3: Àlex, busca'm l'últim, que el vaig treure del guió.
0: Hauríem de fer una repesca. Hi ha hagut algun...
3: I algun amb un nom molt curiós al restaurant, eh? Sí. Perquè va sortir un que era... que se n'encarregava de les vedelles i que era...
0: Sí.
3: Te'n recordes?
0: Un que era carnisser.
3: Carnisser.
0: I que tenia un restaurant de...
3: Sí, amb un títol...
0: De carn, que era molt, molt xispós.
3: Sí.
0: Era molt, molt... Era com el senyor Boigues.
1: Sí.
0: Tenia... El cuiner tenia...
1: Intel·ligent, molt intel·ligent i molt...
0: Tenia...
1: Molt llest, no?
0: Tenia sortida...
1: Xispa i alegria i simpatia, sí, i guapo. Suposo, no?, que deuria ser.
3: I, a més, va té una teoria que jo estic compartint.
0: Miri, m'apunta el Jordi Mateu, que l'ha dit en català, que veig que el senyor Virgili...
6: No sé,
0: té el
6: no
0: cap,
6: sé. Té el,
0: no, és que no sap últimament, no sap res. És que no sé què li passa. Cada cop que fem una consulta se li ha fos el cervell.
2: Però, jo ho estic buscant, sí, eh?
0: Miri, ja tinc... El Jordi Mateu m'ho acaba de passar. A Cal Sabater, sabates de paper.
6: I aquesta no la sabia.
0: Bueno, doncs, és que no m'estranya, pots... m'estranya venint de vostè.
6: Però vostè què es pensa, que no és una enciclopèdia de
0: l'home? És que, va, és que el tenim per això. Ah, i si no el substituirem per la IA. Perquè, clar, vostè està per aquestes coses. No la sap, doncs el substituirem per la IA, que almenys aclarirem més les coses.
6: No, jo aquesta no la sabia, no la primera vegada.
0: Però com pot ser que no ho sàpiga?
6: Perquè és la primera vegada que la sento i hi ha coses...
2: A Cal Sabater, sabates de paper. I una altra manera de dir-ho seria a Cal Ferrer, ganivet de fusta.
0: Ah, aquesta també.
2: Aquesta l'havia sentit mai. Ferrer, ganivet de fusta.
3: Bé, el restaurant aquest concret...
6: Mai!
2: Bueno, ja està, no pateixi.
6: Mai!
3: Anem a veure exactament, perquè ell té una teoria molt bona del tema del cuiner aquest, aquest senyor de les vaques.
0: Que ja m'he perdut.
3: El joc de cartes.
0: Ah, sí, el joc de cartes, sí.
3: Em va explicar una teoria dels productes ecològics, que estic completament d'acord amb ell. A veure si està... Escolteu.
7: Soc en Josep, tinc 44 anys, i soc l'ideòleg i el copropietari de Pepito Menja Vedella de Collons. Jo soc un gilipolles simpàtic. Jo, per defecte... Com a bon carnisser i ramader, el llom de bacallà.
8: Estàs fart de carn, no, tu?
7: Fins els collons.
8: Tu ets carnisser i ramader?
7: Sí. Menos restaurador, ho soc tot.
8: I què, el ramat de què és?
7: De vaques.
8: Vaques. Lletera?
7: No, faig carn d'angus, no tinc vaques xaroleses, vaques de muntanya, no tinc tot de races i tot. Jo al final soc ramader.
8: I on te'l tens?
7: A Cardona.
8: Tu no fas eco.
7: No, soc natural. Atenció. Perquè l'eco al final és una tonteria que s'han inventat. Perquè ecològic, si et fan portar la soja o el blat de moro d'Itàlia, el que gasta el camió per portar-te la soja i el blat de moro, tampoc ecològic no ha de ser.
0: Amb això
3: completament d'acord. Completament d'acord.
0: Té raó.
3: I ens costa el doble. I ens costa el doble.
0: Sí, no? I després fa una altra intervenció que torna a insistir que això d'eco, que és...
6: Que sí, una camàndula.
0: Que és una... Que sí, sí.
3: Que és una presa de pèl.
0: Sí, sí, diu això. Sí, sí. I m'ha agradat el que ha dit, que trobo que està molt ben reivindicat, el llom de bacallà.
6: Llom.
0: Que si està ben fet, realment és un espectacle.
3: I la carn angus...
0: Tot i que en el programa van criticar i van dir que el llom de bacallà, que sempre fa que és molt avorrit i que sempre es fa...
6: I que
0: sempre es fa bullir. Perdona, a la catalana es pot fer...
6: El
0: bacallà a la llauna, es pot fer amb fainyo, es pot fer a la brasa, es pot fer bullit...
2: A mi m'encanta el bacallà.
0: A mi també. Sí. A mi també. A més, quan és el morro de bacallà, que aquelles làmines que es comencen a trencar... Ara. Comencen a lliscar una amb l'altra. I salat, però no molt, o sigui...
2: El punt.
6: El punt.
0: Ni miquet, ni ri, ni...
2: No d'estar sonso,
0: ni salmorra, ni salmorra.
2: No, tampoc.
3: Ni salmorra. I a més tu menges bé, perquè
6: sí,
3: la romagosa...
6: Sí, si l'he trobat el punt, però...
0: Sí, sí. Fa una cara com si estiguéssim parlant de...
1: Jo com que no menjo...
0: De llargandaixos.
1: Jo trago. Mira, jo no saborejo les coses. És perdre el temps.
2: Doncs es perd un dels grans plaers.
0: Ara.
1: A més, alimentar-te.
3: Tu menges bé perquè em vaig trobar més d'una vegada la romagosa comprant al mercat. I compra bé.
0: Compra bé.
6: De lo bueno, de lo bueno, lo mejor.
0: Bueno, a vegades també compro jo, Vera,
3: sí.
0: El bacallà concretament m'encarrego jo, que vaig a la plaça i dic que... I un tros gran, o sigui...
3: Doncs l'altre dia et va comprar els joms de salmó, Va comprar uns joms de salmó.
0: Sí, bueno, perquè jo, clar, em passo tot el dia aquí, clar, quan vols que vagi a comprar el...
3: Clar, i de fet a l'hora...
0: O estem dissabte o no puc anar.
3: I de fet a l'hora de dinar no baixes a casa a dinar.
2: No,
3: que dines aquí, que vagin
0: aquí. Aquí, dino estupendo.
3: Mira Arguiñano, ahir.
6: Aquí està uns platillos, o clapers.
0: Bueno, platillos, miri, els que fan el Corte Inglés gourmet.
3: Doncs no...
0: Bueno, gourmet no, perdona, plats preparats, que gourmet està dalt.
3: Doncs no. A l'Arguiñano no li agrada lo que fas.
9: Esta mañana estaba yo con unos sabios y me decía, Carlos, qué bien lo que estás haciendo, porque me da la sensación de que la gente cada vez cocina menos.
10: Sí, sí.
9: Y es que no vamos a perder la personalidad. Lo de cocinar va a ir a misa, ¿eh? Los que cocinen siempre van a ser más sanos y van a ser más felices. Hoy día se puede comprar comida. Yo no digo que no haya que ir a comprar comida, porque un día tienes cosas concretas que hacer, pero todos los días comer ya cocinado, comprar la comida ya cocinada o precocinada, no os va a ayudar en nada, en nada. Porque se cocina en un boleo. Teniendo los ingredientes, esto es coser y cantar.
0: Bueno, que passa que si t'hi poses a cuinar i vols fer un plat, això la que cuina, has de tenir tots els ingredients.
2: Has de tenir els ingredients i has de tenir una estoneta per cuinar, per fer un plat. N'hi ha que són rares,
0: quan quan m'hi he posat a cuinar, sempre em falten coses. O sigui, agafes la recepta, un full de llaurer. Cony, doncs no el tinc.
2: Però no passa res, perquè això pots canviar.
3: I el plat ja no és el mateix, eh?
10: Però fulles de llaurer els has de tenir sempre a la cuina.
0: Bueno, però és el que et diré jo. 200 grams de polsim de romaní. Doncs no. No, tinc...
10: No, veure, romaní,
2: el plat és aquest, això és molt, clau, 200 grams de polsim.
3: Però és molt, t'has passat quatre pobles.
2: Això no és un polsim i no sé quin plat té 200 grams de romaní.
0: No, vull dir que comences a mirar...
1: És un desert.
0: Vull dir, tu comences amb la recepta i van fallant els ingredients. O sigui, tu agafes un llibre, vaig a cuinar, sí. I va, farem aquest plat, i comences a repassar i la meitat no hi són, els ingredients. És un drama.
2: No, però pots improvisar.
3: I complicats, que ens trobem a vegades.
0: No, i al vas a la plaça, 6 hores has d'anar fent toms buscant l'ingredient que et falta, no?
3: Ara, et dic una cosa, l'únic lloc que trobes tot sí. És el supermercat del Corte Inglés. Si no ho trobes allà, no ho trobes enlloc.
0: Bueno, no ho sé, si és el supermercat, jo...
3: Sí,
10: allà hi
0: tens... En canvi, si tu vas al...
10: Anís estelat.
0: Dic, si tu vas al plat fet... Vull dir, ja està fet, m'entens o no?
10: Sí,
0: ja és igual a l'ingredient.
3: Però, si és casolà, si se l'han cuinat al matí, sí. Jo crec que també és bo. Però l'Arguiñano...
0: I més barat, comprat fet.
3: Home, hi ha plats a 2 euros i pico, i unes paelles a 2 euros,
0: per això t'ho dic, a veure, que ens acompanya una de les responsables del que és el supermercat de plats cuinats,
2: sí.
0: Del Corte Inglés.
3: Mira, veus?
0: Ara no recordo el nom, però bueno.
11: Sí, hola, bona tarda, buenas tardes.
0: Hola, bona tarda.
11: Què li posaríem?
0: Avui ens hem vist i m'has comentat que actualment aquí que no doneu l'abast.
11: No donem l'abast, no donem l'abast. No, és un operar, és un operar de... Oye, és que... Hay...

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Todos somos John Malkovich, una pel·lícula sí. que ella reproduïa per... Tots són... Tu vas, veus els del Deloitte... Veus un, vist tots.
2: Sí, van todos de jefes, pero son todos pringados, ¿eh? Son todos unos pringados, sí, pero van todos de jefes, sí.
3: No lo digas.
2: No, no, pero hay muchos, ¿eh? Hay muchos, sí.
1: Tots van igual, tots van igual. Ara, quants? No sé, són com els Minions?
2: No, i luego compiten.
1: Estan reproduïts, són com els Minions.
2: I compiten, ¿eh?
1: No sé, n'hi ha 300, 400, ho envaeixen tot. Això sí, van molt mudats, ¿eh? No, no, no, no van mudats, no, van tots igual. Sí, hi ha l'uniforme de pantaló blau marí i camisa blanca. Ara és l'uniforme d'estiu. I ara, quan arribi l'hivern, el canvi vindrà pantaló blau marí i americana blau marí. Ara, tinc un... ara aleshores, col·lapsen tot això.
4: Col·lapsen.
1: Perquè, clar, què us passa? Lo dels tàpers.
2: Moltes coses, cada dia. Uf, és que si sabessis tu, eh? Si sabessis tu el que passa, eh?
3: Teniu la amanida russa.
2: Tenim cues de 30 persones.
1: Sí, és el que m'explicaves. Venen i fan, sí. fan... Avui, per exemple, una del Deloitte s'ha demanat dos croquetes. Cony, dos croquetes. Per dos croquetes no baixis.
3: Exacte.
1: Que ens estàs col·lapsant.
3: Però
1: dos croquetes. Dos croquetes amb un tàper i el remate se les ha fet calentar.
2: No, sí, sí, podemos...
1: Diu, cony, i aquí el Deloitte no tenia un microones? No, no, me les calientes, evidentment.
4: Bueno, però has vist la terrassa que tenen.
1: Bueno, no, però dius, oye, caliéntale en tu despacho.
2: Claro, que te la caliente tu madre.
1: Clar.
2: Que aquí somos... Has pensado, hombre, que tenemos trabajo aquí, eh?
1: Que aquí, claro. que aquí somos 400, claro. que estamos
2: somos
1: esperando.
2: 400.
1: Que, a més, la gent, com que veu que va sortint el producte, es va tensionant la gent, es va generant mal humor.
4: Clar, perquè la gent del migdia té temps molt limitat.
1: No,
2: no, i luego se van a les altres tiendes.
1: Perquè no queda de lo teu.
2: Ah,
1: perquè tu dius, clar. Jo he triat amanida russa i veus que es va acabant. I comences a maleir-te amb el tio de davant, que a més... I ara otro tàper de dos mandonguilles per a Rogelio.
5: Demanen molts tàpers.
2: I luego se van a les altres tiendes i vuelven i se les ha passat el turno. I luego nos mete la bronca. Com si fuera nuestra culpa.
1: Que podem parlar en català.
2: Ah, sí, podem parlar català, cap problema, parlem, sí, clar.
4: Però
2: sí,
4: quin jardinet més maco tenen aquí, eh? Quin
2: jardinet... Així és precioso.
1: El jardinet de
4: Deloitte.
1: Sí. No, a nosaltres no ens interessa Deloitte. A nosaltres ens interessa el supermercat, hi ha massa gent i ja estic amb les...
2: Mi trabajo y mi corazón no merecen eso, eh?
3: Claro,
2: o sea,
3: claro.
2: En serio te lo digo, o sea... Voy a dejar el trabajo porque con lo que me pagan...
1: No el deixis perquè...
2: Lo que me pagan no es suficiente para aguantar lo que aguanto.
1: Amb això sí que és veritat, perquè us demanen...
2: El 256!
1: Bueno, hi ha gent que agafa un recipient individual i demanen 30 grams de llenties. I els hi fan passar.
2: No, és una vergüenza, és una vergüenza.
1: Però la gentia li foto pel cap. Sí. Vamos,
4: i aquests són els de Deloitte, que demanen aquestes
1: coses. Bueno, els de Deloitte, els de la Danone... Sí, no, està tot col·lapsant, no hi ha res més.
4: Jo coneixia un amic que treballava a Deloitte que em deia que feia més hores que un rellotge.
1: Bueno,
2: no, pringaos, ja t'ho he dit, són els pringaos, que van de jefes, i són els pringaos.
1: Sí, hi ha molt que va de jefe.
2: Si vesten todos de Zara, hombre.
1: Amb el menú que agafa... Dius,
4: ara ha revifat aquesta zona, eh?
1: Bueno, escolta, moltes gràcies.
2: A vostès, que vagi bé.
1: Aguanteu, eh?
2: Sí, no, ja, a la feina que tenim, eh?
1: Bueno, demà et preguntaré el nom perquè, mira, el porteu a la xapa, perquè porten una xapa amb el nom, però m'hi fixo...
5: Són molt amables.
4: Ha revifat la zona, també, perquè l'edifici semblava, al principi, semblava un edifici fantasma.
2: No, sí, això sí, estem distrets.
1: Ara
2: sí, ara estem distraïdos, eh? No, això sí, això no es podem quejar.
1: Sí, que pots parlar en català, que jo tinc...
2: Ah, sí, sí, podem parlar català, sí, clar.
1: Que no hi ha cap problema.
4: Ara fa goig aquell supermercat, ho compraries tot, eh?
2: Sí, és precioso, sí.
4: És molt maco.
3: És precioso,
2: sí. Això sí,
1: que l'altre dia... Les escales,
2: oi, vigileu,
1: les escales mecàniques, vigileu, que l'altre dia vaig veure un pobre home que va acabar rodolant per les escales.
5: Va fer mal, eh?
1: I bueno, diríem que l'atenció d'urgències va ser una mica justeta, eh? Perquè hi ha un vigilant que estava mirant tota l'estona les càmeres. Hi havia l'Àlex, que està mirant les càmeres. I aquest pobre home, bueno, es va obrir el cap, home, clar, va caure rodolant per les escales mecàniques.
2: No, tuve que ir jo a ajudar-lo, perquè nadie ajuda.
1: Va ser com un meló que cau per unes escales. Saps que el meló, una síndria, es va obrint a tall.
2: Sí.
1: Cau. Clar.
5: Pobre,
1: si tu tires un meló una síndria, a les escales es va esqueixant. I aquest home se li va esqueixar tota la cara, va quedar...
4: I no hi ha ascensor,
1: allà. Sí, un ex. Però hi va baixar per les escales, però va agafar mal el peu. I aleshores, bueno, les que estàveu allà us veu quedar...
3: Com encantades.
2: Així és,
1: ruïtzades.

0: a fer l'assistència i llavors va venir el vigilant de que està amb les càmeres.
1: Ah, sí?
0: I, bueno,
1: què va preguntar?
0: No.
1: Com bueno, està?
0: No, el va agafar i el va seure a la seva cadira.
2: Mercromina.
0: A la cadira de...
1: I ple de sang per tot arreu, no?
0: Sí, tot ple de sang. I a la cadira del vigilant.
1: Oh, sí, tot ple de sang.
0: Que és d'aquestes, saps? D'oficialista,
3: sí,
0: però, bueno, és una cadira del segle XII.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, pobre home, estava allà sagnant i tot.
3: Pobret.
1: Quantes són vostès
0: a la cuina? Amb paper de cuina.
1: Uf!
0: I van donar paper de cuina perquè s'aixugués.
1: Ho sé moltíssim.
0: Deixem preguntar-li... Ja es va cridar l'ambulància, eh?
1: Ah, va venir, eh?
0: Home.
2: Home.
1: No, tu creus que tornarà aquest home?
0: Sí, jo crec que sí. Sí, era del barri, van dir que era del barri.
1: Era del barri.
0: Bueno, a veure, no, es va obrir el cap i això... Va,
1: home,
0: es,
1: perdona,
0: es va esqueixar,
1: amb una edat, obrir-se el cap.
3: Superficials.
1: Bueno,
4: no, però el dia siguiente ja estava ahí, eh? Comprando sí. de nuevo, o sea, no te preocupes. Sí. No,
1: però demà quin menú hi ha pel Toni?
0: Sempre hi ha el mateix, sempre hi ha el mateix.
4: Lo siempre, lo siempre.
0: Sempre hi ha el mateix.
4: Bueno, pero eso es positivo y... porque ya sabes lo que hay.
1: Exacte. Sí, sí.
4: Claro.
1: Al mercat de Sant Antoni hi havia una parada que feia menú per aturats i valia 6,99. Hi havia un primer plat i un segon plat.
5: I la cua no avançava, no? Si eren aturats.
1: Justet, eh? Un dia ho vaig comprar.
0: Bueno, però què vols? Què vols que et donin per 6 euros? Sabien dir, no et donen
1: 6,90.
0: Res. Ara
1: pujat,
0: està acabant la teva secció,
1: ara
0: puja,
1: ha pujat,
0: eh?
1: A 9,90, eh? Ha pujat.
0: Bueno, clar, és que clar. Tot puja, eh?
1: No, no, mira, em vaig trobar...
4: Menos el sueldo, todo sube.
1: No, et vaig dir una cosa. Em vaig trobar l'altre dia...
4: És una vergonya,
1: cap de
4: venda,
1: el cap de vendes d'una cadena de supermercats d'aquí a Catalunya, me'l vaig trobar, em va estar petant la xerrada quatre coses, i em va dir... Atenció, al setembre i a l'octubre la pujada de preus.
2: Fixa't.
1: No podrem aguantar més. Haurem de pujar preus sí o sí. Fixa't. A tot.
2: Fixa't.
1: Perquè li vaig dir, escolta'm, he notat que heu pujat els preus. Portava 40 dies que no estava aquí a Barcelona. Fixa't. He notat que heu pujat preus. Diu, això...
3: No és res.
1: No és res.
2: Fixa't.
1: Perquè
2: fixa't.
1: Ens està pujant i ja no podem aguantar més.
0: Sí. Sí.
1: No,
0: aquestes guerres s'han de pagar totes.
2: Les
0: guerres...
2: Del Bernús, eh?
0: Sí.
3: Això és perdoneu, eh? Sí. És secció de tele, no?
0: Sí, això? Sí, no, és que ja fa estona que ens hem desviat.
4: Sí, jo, perdoneu, però me'n puc anar?
0: Sí, gràcies.
4: És que tinc més... O sigui, tinc més gent, eh?
0: Un aplaudiment per les treballadores de Corte
1: Inglés.
3: Com es diu aquesta senyora? No, és que no sé...
0: No, Toni diu que demà li preguntaré.
1: Ja ha marxat, ja ha marxat.
4: Així t'ho diré demà.
1: Bé, deixa'm canviar de temes, perquè estàvem amb la...
0: Bueno, ens queden 5 minuts, eh?
1: Sí, bueno, tinc el llistat. Recorda que aquest...
0: Estic veient el Risto Mejide i porta una barba que està al llindar d'imam d'una mesquita, eh?
1: Sí. Sí, sí, sí.
0: Bamba, aquesta barba.
1: Li està anant bé el programa, eh?
0: Aquesta barba té sort, de Fumanchu.
1: Eh? Li estan... Sí, sí, li està anant bé el programa. No, no, no, gens... I em sembla que li donen més minuts i tot. Deixa'm passar un moment, que aquest matí, de tant en tant, faig zapping als programes...
0: Sí, al matí, segueix el Larusso segueix petant, eh?
1: Sí, però aquest matí m'he trobat, des de ja fa uns dies, m'hi quedo per veure, perquè ric molt perquè està tronat. I insulta tothom. Federico Jiménez Los Santos. Insulta
0: per
1: tothom,
0: favor.
1: Però és molt divertit. Perquè col·loca, els hi posa uns noms a cadascun brutals. Aquest, escolteu, aquest matí, el que opinava de Bardem i de Lagarde, que és la directora del Banc Europeu, la responsable del Banc Europeu.
0: Sí.
1: Atenció a aquests dos exemples que posa.
6: Te toma una copa y tiene muy mal vino. Este tío, ¿recuerdas cuando alquiló un piso completo del Cedar Sinaí, que es el hospital judío más caro del mundo, para que diera a luz Penélope un gazatí, un pequeño gazatí? Y mucha Palestina, pero de Ceuta ni palabra, ¿eh? ¡Qué sujeto! ¡Qué sujeto! Este sí que la cara es el espejo del alma.
7: Buen actor sí que es, todo hay que
6: decir. Sí, no, hace de malo, pues si es que no tiene que esforzarse.
8: Estaremos mucho más pendientes del tono que emplee la señora Lagarde a la hora de anunciarlo.
3: Si es
8: un... Subimos un poquito porque la subida gorda todavía tiene que llegar,
6: sí.
8: O con esta subida será suficiente.
6: Veremos. Es la versión nariguda de la Wonder Pony. Sí. O sea, nunca ha hecho nada bien, excepto cuando corría, cuando era gimnasta. No, está calcinada. Calcinada. O sea, yo la última vez digo, anda, pero si esta es negra. No es negra, es que está como Julio Iglesias en su peor momento. Y claro, como tiene esa nariz, es que parece el espolón de África. Es una cosa...
3: La veritat.
2: Cristín.
1: És així tot el programa.
0: Sí, sí, no.
1: És així tot el programa, Toni. És a dir, jo me'l poso per riure.
0: Quan feia el programa a la Còpia, a Catalunya, jo coneixia un grapat de gent que eren nacionalistes i tal, i que el posaven com a contrast. A tot això tenim a Ferran Adrià, que està agraint el premi d'aquesta medalla d'or de la Generalitat, el 324, a veure si el podem escoltar.
1: Està el president i tot.
0: Sí, home, bueno, és que lliura el president.
1: Sí.
0: A veure...
9: Jo estimo molt la Catalunya. Siempre me, ¿no? Cuando mando una cronología más importante, digo, ostras, aquí se lo dedico y tal, ¿no? Aquí comparte eso. Y avui es un día muy especial y primer voy a comenzar por la meva dona. La meva dona, Isabel, portem 40 anys junts i m'ha tingut que suportar, perquè viure... Bueno...
1: Fixeu-se que...
9: Viure amb una persona com jo no és fàcil. Però no perquè sigui raro, la veritat. Perquè professionalment, quan un entra en una espiral de la màxima excel·lència, lo sabeu vosaltres, moltes persones que esteu aquí, que no és fàcil. La gent es pensa que tot és molt maco, tal. Un dia faré un llibre, vale, no, sobre tots els problemes que vam tindre. També amb el meu germà.
1: Les ganes de
9: dir. L'Albert. L'Albert Adrià va arribar un any... Bueno... L'Albert Adrià va arribar un any després que jo, en 15 anys. I jo he tingut la sort d'estar amb un geni. No, geni és una paraula que a mi no m'agrada. Bueno, no, vostè sent geni no és una paraula, però jo lo puc dir. Aquesta persona que veieu aquí, vale, va canviar la història, vale, de la gastronomia, el paradigma, en mi, vale, i tal. Vull dir que sempre que em dona un premi està l'Albert. Com sóc el més gran, pues me lo donen sempre premi a mi. I després, qui falta aquí? Juli Soler. Bueno, cada moment que estem a la, Bulli Foundation, a la fundació, però quasi cada moment estem pensant en ell. Aquí tenim, bueno, el Pancho, vale, Soler, la Rita Soler, la Marta, segurament no s'estarà veient, vale, que s'ha quedat a Roses, vale, bueno, i li vam donar permís, i són la meva família també. Pues no són, no, família de sang, però són la meva família, i segurament de lo que estic més orgullós de la meva vida personal i professional, fora d'estar, és que estiguin aquí i representen el Juli en cada moment. Vale? Perquè amb el Juli fem... Veníem molts defectes, com tothom, i moltes virtuts, però vaig intentar ser bona gent. Que, vull dir, és molt fàcil de dir...
0: Doncs ara mateix agraint el premi al Ferran Adrià, que en el seu dia, recordem-ho, va ser col·laborador del...
1: Sí,
0: de les coses d'aquest programa, sí. I per nosaltres era un privilegi que ens acompanyés cada setmana amb les seves receptes de 5-10 minuts.
2: 5 minuts.
0: Moltes d'elles, no hi havia qui les fes, però... No,
3: però vas provar mai de fer una recepta,
0: sí,
3: de les seves?
0: Sí, va sortir malament, evidentment.
3: Vaja.
0: Sí.
1: No, és que, bueno, sí. Tu no recordes, un programa d'Albert Tom, del convidat, que era ell, el sí, Ferran Adrià, sí, que arriba a la cuina de casa de l'Albert Tom, i l'Albert Tom no tenia quasi bé res. Mm. I amb les quatre ingredients, sí, que tenia, que eren inconexes un amb l'altre, va fer un plat, sí, i estava bo.
0: Sí, sí, per això et dic.
1: És un geni. Que sí,
0: i tinc, no, moltes i ganes... Cada setmana s'apuntava una recepta, sí, i eren receptes amb...
1: Doncs el Gènesis, la sèrie del Bulli, s'estrena a TV3 aquest mes de setembre, i també a Netflix, perquè també és una col·laboració també amb Netflix. És veritat que es veurà per una gran part del món. Me'n vaig a la roda de
0: premsa. Ah, sí, vas a la presentació.
1: Vols que pregunti alguna cosa? Necessites, no, que saludar algú?
0: Per mi no cal.
1: Alguna pregunta? Que
0: dona records a una dona que fa les nits a Catalunya Ràdio, que es diu Marta Romagosa.
1: Ah, corre per allà, també?
0: Li diu, sí, perquè avui, teòricament, avui sí que es presenta la programació.
1: Ah, però si ho van presentar...
0: No, no era la presentació. El que es va fer al Camp Nou era el comiat de la temporada d'estiu.
1: Ah? Sí?
0: Sí. El que es va fer era el comiat de la temporada d'estiu. Però amb cares de la temporada que
1: per
0: comença.
1: Això, és que vaig...
0: Però la temporada oficial... És que lo de la corpo...
3: No ho entenc, això.
0: Home, pues és molt
3: és
0: fàcil.
3: A dir...
0: Què no entens?
3: Que quan s'acomiada la temporada d'estiu, obliguin a anar,
0: sí,
3: els de la temporada d'hivern.
0: Bueno, a veure, és...
3: Estrany, sí,
0: bueno, és l'engany, sí, per fer una presentació de temporada, sí, com RAC1, però com que 3CAT no autoritza a fer la presentació de temporada, sí, perquè la volen fer tots junts, ràdio i tele, avui, doncs aleshores la manera de presentar la graella, sí, de Catalunya, sí, Ràdio és no dient la presentació de la temporada, sí, sí, sinó el pretext és la festa d'estiu. I allà presenten la temporada. I avui la tornaran a presentar.
2: Però és festa d'estiu o presentació de temporada?
0: Bueno, el titular és festa d'estiu. La qüestió és presentació de temporada i avui, per això t'ho dic, tornaran a presentar-te una altra vegada la temporada.
2: De ràdio i tele.
0: No només de Catalunya Ràdio, sinó també de TV3. Sí. Per tant, la Catalunya Ràdio te la presenten dos cops perquè està sota el paraigües del 3CAT. I ja està.
1: Sí. Per tant, em donaran merchandising, que serà tot, tant, serà tot
0: teu. No, per mi no cal. Dic,
2: sí,
0: no,
2: per mi sí, porta'm alguna cosa.
0: No, dic, no, perquè a casa hi arriba, per part de la Marta, que jo ja no sé què fer de les ampolles aquestes per beure aigua, saps? Aquestes de
1: sí, del
0: casa,
1: 3CAT.
0: Ja en tenim una embotelladora. En tinc 324 de 3CAT.
2: Porta'm
0: ja,
2: a mi, porta'm alguna cosa.
0: No caldria, no, dic que li doni records.
1: Records a tothom, eh? El Sifrit, algun missatge
0: també,
1: al Sifrit?
0: També, una abraçada, sí, no dic que al contrari. Digue-li de per mi a veure quin dia tornem a quedar per sopar.
1: Molt bé.
0: Un minut.
2: Sopeu junts?
0: Bueno, sí.
2: Ai, carai.
0: Tampoc et sé dir
2: què sopeu.
0: Ni què sopem ni de què vam parlar, però bé. Però em va agradar.
5: Et deixa picada el seu plat o no?
0: Doncs no. No, és un home molt curós amb menjar lo seu. Cosa que està molt bé, perquè no hi ha cosa que faci.
2: Seu plat.
0: Sí, exacte. Cosa que fa ràbia que hi ha gent que comença a picotejar del teu.
1: Al final no vas explicar de què vau parlar.
0: És que, sincerament, tampoc ho sé. Ara tornem.
10: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.

0: Deia que aquesta és la sintonia que ha triat aquesta temporada Sergi Pàmies per la seva secció. Sergi, bona tarda, benvingut, ben retrobat. Tu ens explicaràs, a veure, com
1: és... Bueno, la part important és la que és musical, perquè com que sempre les fem una mica breu,
0: sí.
1: Quan, i triguen a cantar, vaig pensar en un tros que hi hagi música.
0: No, però com que estava esperant a que cantés, no sabies...
2: Però a mi m'agrada quan canta.
1: Sí, però normalment no ho sentirem, perquè el ritme...
2: Començarem abans.
1: Ara. I aleshores jo vaig pensar una que tingui una entrada... I és bé, és un autor italià, que és una mena de deixeble de Battiato, per entendre'ns, que es diu Andrea Laszlo de Simone, i, bueno, per variar, ja sabeu que cada any portem alguna cosa suau, atractiva, que no cansi. Aquestes són les condicions cada vegada més.
0: I està en actiu aquest home o
1: sí,
0: encara
1: sí,
0: està
1: en actiu? Home, eh? No, no, i és jove, eh? No... Ah. No crec, no sé si és
3: l'any...
1: Pues si deu ser de l'any 80 i algo.
0: Ah, pues sí.
2: Aquest Andrea, disc és el 2017.
1: Andrea
0: Laszlo de Simone.
1: Sí, sí. Sí.
2: Té Luca... 40 anys.
1: Ara, veus, és jove.
0: Va, jove.
1: Sí, sí, sí.
0: No, que no fos, jo pensava dir que... No, dic que no fos coetani del Battiato, com
1: no,
0: que has dit Battiato.
1: No, no,
0: dic,
1: jo el que noto és que està molt influït, però no, no, és... Battiato, bueno, ja és mort, pobre.
0: Sí. No, no. No, el que costa és avui en dia escoltar, per exemple, cantants
1: ara,
0: com aquests, que
1: ja
0: no...
1: saps que jo tinc aquesta mania...
0: Sí, sí.
1: Que de
0: tant, i com l'has descobert, aquest? Com has anat a parar?
1: Els meus fills.
0: Ah, mira, doncs.
1: Un dia em vam enviar un link.
0: Un àudio.
1: Un link, i em va dir, escolta't això, que és... Pues mira, sí, sí, tens raó, està molt bé. És veritat que ells no coneixen tant Battiato, i que aleshores potser el que em dona aquest, a mi ja m'hauria donat el Battiato, eh?
0: Ja.
1: Però està bé, sona bé.
0: Vols
1: i com a sintonia aquesta cançó vaig pensar, mira, sona bé.

0: ja ho hem comentat a la primera hora, demà, quan surtis de casa, vés protegit, no?
1: Sí, sí,
0: ahí, perquè es veu que caurà la canosta, el, fi, el, tota l'aigua que no ha caigut en aquests darrers mesos. Què tal? Com ha provat l'estiu?
2: Molt bé.
0: Diu, sí?
2: Molt bé.
0: Bueno,
2: sí, home.
0: Bueno, provat l'estiu. Molta calor, no? Allò
2: molta
0: que
2: calor.
0: És el següent comentari.
2: Molta calor.
0: Molta calor, aquest any molta calor.
2: Sí, el pollastre l'has anat a tope.
0: Sí, sí, home, clar. Imagina que tu deus...
2: He hagut d'inclús... desembossar els regarots.
0: Home, és que...
2: Perquè la cosa anava a tope.
0: Sí, sí, no, no, és que amb la calor que ha fet, sí, sí, perquè ha fet
2: un
0: molta
2: calor.
0: Un dia
2: vaig intentar dormir a Terrassa, però era fer més calor que a dins.
0: Sí, és que això és el que ha passat.
2: Sí.
0: Això és el que ha passat a molts llocs, que sorties a la terrassa i feia més calor i havies d'anar dins.
2: Però bueno, sí, jo diuen que demà farà un fred polar.
3: Sí, sí, sí. Llavors, sí. Ja, ja 10 podem... graus baixa la temperatura.
2: 14 graus, no? Dit.
3: 14, doncs m'he quedat...
4: Entre 10 i 15, dit.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí,
3: ah, jo m'he quedat amb la forquilla,
0: sí,
3: baixa.
0: Sí, sí, sí. Bé, jo volia, per començar aquesta conversa amb el Sergi Pèmies, preguntar-li per la referència, o si més no l'escrit que ha fet Sergi al Joaquim Maria Puyal, d'aquesta celebració dels 50 anys de la primera retransmissió del futbol en català, una celebració que, en fi, que la commemora i la celebra tothom, excepte el propi Joaquim Maria Puyal.
2: Sí, és, però això, és... això ja s'hauria de saber. És a dir, coneixent el personatge, s'ha de saber que ell evita, com la pesta, qualsevol moviment així espontani d'adulació, admiració, homenatge. Els pocs que en els últims anys ell ha protagonitzat els ha controlat moltíssim. Normalment tenen a veure amb l'ambient universitari, li recordo també un pregó magistral a l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, ha de ser unes coses molt, molt concretes i molt limitades. Però ell, en general, quan va deixar les retransmissions i va decidir que feia un pas al costat, d'alguna manera el que volia era matar Puyal per potenciar Quim, que és aquestes dues personalitats.
4: Com Miquel Bosé.
2: Això mateix, una mica com Miquel Bosé. I d'alguna manera estava tip de la projecció pública, bueno, un tip. Considerava que ja havia fet el seu paper i que, en canvi, hi havia tot un territori Quim que ell l'havia de preservar, defensar i protegir. I, per tant, m'imagino que ell, quan ara s'han sumat que hi hauríem aquests fastos, que són absolutament lògics, necessaris i positius que es faci, perquè si no ho recordem nosaltres, no ho recordarà ningú, doncs ha decidit desaparèixer durant uns dies, que és el que he llegit jo a la premsa, eh?
0: No,
2: tampoc sí,
0: no,
2: és que
0: però
2: tingui
0: ho dic
2: informació
0: perquè...
2: privilegiada.
0: Sí, sí, no, ho dic
2: però
0: perquè...
2: Però no m'ha estranyat gens, no m'ha estranyat gens. O sigui, sí, quan he vist que no hi anava...
0: No, fins i tot ahir es va presentar el llibre del Josep Maria Déu, del manual...
2: Sí, del Factor Puyal.
0: Del Factor Puyal, i es veu que...
2: Josep Maria Déu, el dia que li va donar, el Quim sí que hi era, perquè li va poder donar en mà, que els Banjo Pallars explicava que se'ls va trobar aquí fora i que estava la mar de bé. És a dir, que
0: no, però vull dir que ahir es presentava el llibre, que hi havia la incertesa de si
2: sí,
0: faria acte de presència.
2: No hi havia cap incertesa. Tots ho sabien que no hi aniria.
4: Caram.
2: Sí, sí, tothom sabia que no hi aniria.
0: Hi havia un rumor que faria acte de presència.
2: Que, no, el Josep Maria Déu no deia aquest rumor. Josep Maria Déu va tenir la sort i...
0: Bueno, cert, perdona, el dia que va presentar el llibre aquí amb el Basté, que vam estar parlant a fora, bueno, va dir que...
3: No ho donava per impossible.
0: Ara. No t'ho confirmava, però no ho donava per... Clar, i es va generar un punt d'expectació...
2: Ell li va poder donar el llibre en persona i això sí que és
4: important. No li agraden els homenatges.
2: No li agrada. Sobretot si no es controla. Sobretot si no es controla.
0: Bueno, a tot això, coincidint amb aquesta celebració dels 50 anys de la primera retransmissió de futbol en català, fet històric, importantíssim per la llengua
4: molt,
0: del país.
2: I per la ràdio. I per la ràdio, perquè no és només la llengua, és el tipus de retransmissió que ells van inventar i que ha quedat com un model, seria el model en català, que no té res a veure ni amb l'argentí, ni amb el brasiler, ni amb l'espanyol, ni amb el francès, ni amb l'anglès. És a dir, que és un model propi creat des d'aquí.
0: No, clar, diu... has escrit un article on parles d'aquest seguit d'homenatges i una de les... de les qüestions que es plantegen és la de batejar la tribuna de premsa del futur nou Camp Nou amb el nom del Joaquim Maria Puyol. Però tu creus que el propi Puyol no li acabaria de fer
2: el pes? Bueno, més que no l'acabaria, perquè això no ho sé, no tinc ni idea, el que sí crec que no seria coherent amb el que fins ara ell ha defensat. O sigui, aquest tipus d'homenatges nominatius d'una cosa tan col·lectiva com és el Barça, d'una cosa tan col·lectiva com ha sigut la transmissió, no m'imagino que ell s'hi posés bé. Però això és una opinió meva, repeteixo, no és informació, és opinió.
4: Però ell no és conscient que és història del país?
2: Sí, i tant, doncs... I per això intenta no prendre mal, perquè quan ets història del país pots acabar rebent, com està mil vegades demostrat, i vostè sap molt bé, senyor Marcelí, que també és història del país. Però sí, ell n'és conscient, segur. Però precisament perquè n'és conscient, aquestes coses... No m'imagino jo, No, si de cop i volta diguessin...
0: Perquè aquest nom, perdona, aquesta sala... A veure,
2: bueno, però això va sortir... Fa uns dies es va començar a parlar de proposar que
0: la tribuna
2: de premsa del nou Camp Nou...
0: Això vol dir on feia la transmissió
2: ell. Totes les...
0: La tribuna que es digués... Això està bé, això està ben pensat.
2: I això es va començar a parlar, va començar a circular i de cop jo vaig pensar, ostres, vols dir que això li agradarà? Però vaja, moltes vegades... es fan homenatges i es fan estàtues i es fa sense consultar les persones.
0: Sí, però això es fa normalment un cop morts.
2: No sempre. Bueno, però sí, el normal és que sigui pòstum.
4: Però
2: alguna vegada s'ha fet...
0: Bueno, amb l'Iniesta, per exemple, que li va allà a Fuente Alvilla, té una estàtua que no te la sembla Mazinger Z, vull dir que no te l'acabes.
2: En el futbol britànic, per exemple, hi ha jugadors que han tingut estàtues als estadis abans de morir. Sí, depèn de la tradició, de la cultura pròpia del club, de la ciutat, del país...
0: Jo
2: no ho veia coherent amb una persona que ha tingut tanta de no traspassar mai segons quins límits de cop i volta que això sigui tan personalitzat una cosa que és col·lectiva. De fet, la tribuna de premsa no deixa de ser, el Puyol és una peça d'això, però el Barça l'ha potenciat, no només Puyol, l'ha potenciat l'ofici de periodista.
0: Exacte. Sí, l'Air Chicago va desaparèixer i va... va per modes, això de les pizzas. Escolta, volia preguntar també, perquè hem conegut que ha sortit amb una fotografia la Sílvia Orriols, que ha tingut un accident domèstic.
2: Ostres, què li ha passat?
3: S'ha cremat?
0: Unes cremades a la cuina.
2: Fent pizzas?
3: No estava cuinant pizzas.
0: No sé exactament si els braços i la cara. I et volia preguntar si mai has tingut un accident domèstic, allò tallant el pernil, saps? Allò, amb el ganivet elèctric.
2: T'explicaré. Vaig tenir durant un temps la sort immensa de conèixer una dona meravellosa que poc temps després de conèixer-nos em va dir que anés a viure amb ella.
0: Ah.
2: I aleshores jo no tenia experiència. Portava 10 anys de conco que arreplegava trossos de pizza l'endemà de les ressaques i em va canviar una mica el model mental. I vaig anar a parar en una casa en què les coses estaven molt ben organitzades, preparades, netes, etc. I un dia vaig dir, avui faré jo el sopar. I vaig preparar totes les coses a la tarda, vaig anar a comprar, i em vaig trobar que havia de tallar uns tomàquets, però que el ganivet que hi havia en aquesta casa tan supermoderna no m'acabava de fer el pes. I me'n vaig anar a comprar un ganivet. Perquè imitava, en aquell moment era el top, Carlos Arguiñano, d'acord? La meva cultura, diguéssim, culinària es limitava que veia els programes de Carlos Arguiñano. Estem parlant de que jo tenia aquí uns 29 anys. Me'n vaig a comprar un superganivet, el més car, el més bo alemany, i me'n vaig a la cuina...
3: M'estàs fent patir molt.
2: I procedeixo a imitar el toc Arguiñano i em tallo tot el que és el... Però amb una violència...
3: Per favor.
2: Que no vaig tenir ni dolor, perquè l'estupefacció, o sigui, sensació d'imbecilitat...
3: No
2: saps? Pensava, a veure, es pot ser tan imbècil? Perquè tota la seqüència va ser, estàs fent tot allò que no has de fer. Primer, fer-te el merda en una casa que no és la teva. Dos, anar a comprar una arma de destrucció massiva.
3: Home.
2: Tercera, creure que l'experiència que té l'Arguiñano serà la teva. I quarta, haver-te tallat el dit amb una quantitat de sang.
3: Uf!
2: I aleshores havia de fer... Havia d'agafar... Tu m'has preguntat, Toni.
0: Sí, no, no.
2: El rotllo, el rotllo de paper de cuina sí. que tenia aquesta dona, perquè jo, evidentment, a casa meva no hi havia rotllos de paper, t'havies d'espavilar. Ho hagués fet amb un barnús, per entendre's, a casa meva. Doncs allà, posant-me tot allò. I... just en aquell moment va arribar la dona que venia i quan em va veure em va dir, hem d'anar a la farmàcia. I vam anar a la farmàcia, efectivament.
0: A la farmàcia o a urgències?
2: No, vam anar a la farmàcia primer. Perquè ella va, jo vaig insistir molt en urgències, però ella d'alguna manera havia, havia tingut altres homes a la vida que es devien haver tallat coses molt pitjors i ella sabia que no era prou com per anar,
0: per anar a urgències.
2: I aleshores me'n vaig anar, vam anar els dos.
0: A la farmàcia?
2: A farmàcia, jo una mica marejat, perquè hi ha tota la mà embenada i vaig procedir a ser atès per un farmacèutic molt atent, que sempre li he agraït, del carrer Copèrnic, i em va atendre molt bé, i bueno, vaig fracassar com a cuiner, i en part vaig començar a perdre punts com a parella. Perquè aquest tipus d'errors es paguen.
3: Vols dir? Sí. És un accident.
2: No, no és un accident. No. Perquè tu has fet el merda, tu has dit avui m'engupa jo del sopar, tu has anat a comprar el ganivet, donant per fet que els que tenia ella no eren bons.
3: Prou bons.
2: Això sí. Són 10 punts, això targeta vermella.
3: Tens raó aquí,
2: I jo ja vaig notar ja que la cosa... Però, en fi, aquesta és la meva història amb els accidents domèstics.
4: Però vas tocar os?
2: Os amb la dona?
3: Ai, senyor Marcelí.
2: No, amb el ganivet. Amb el ganivet, gairebé. Gairebé va ser un tall important.
3: Jesús.
0: Bueno, doncs, es veu que les causes de baixes per accidents domèstics quedarien parats, eh? Es veu que
2: hi ha morts, a vegades.
0: Sí, morts,
2: sí,
0: morts.
2: Sí, aquests que es moren. Sí,
0: la manera més tonta hi ha aquest tipus d'accidents. Bé, el Sergi Pàmies aquest any també ens comentarà diferents estrenes cinematogràfiques. Hi ha molta teca, molta pel·lícula, i una d'elles és aquesta darrera pel·lícula de Ridley Scott, aquest home que té 88 anys, sí. El creador de pel·lícules com...
3: Alien.
0: Blade Runner. Exacte, Alien, Blade Runner la segona part, que no recordo ara com es diu, i aquesta, la darrera porta per títol La constel·lació del perro.
2: Sí, aquesta és una... Bueno, fixa't que és un autor, és curiós això, com la vida passa, eh? Si Ridley Scott, que era un dels directors més famosos i respectats, ara tothom diu, té 80 i pico d'anys, com és, està morint. O sigui, el donem per perdut, ja. Però és el primer que diem. O sigui, Ridley Scott, que té 80 i pico d'anys, i per tant, el que es llegeix en el subtext és un puto fiambre imminent,
3: home.
2: I aleshores... O una mica d'admiració, com diu, home, té... Això passa al Clint Eastwood, també.
0: No,
2: passa.
0: Exacte.
2: El Clint Eastwood sempre s'intenta que sigui l'última pel·lícula, amb una obsessió que el mateix Clint Eastwood ha decidit que no en farà cap més, perquè tothom està esperant que sigui l'última. Conclusió. Ha fet una altra pel·lícula. En fa moltes. És un home que no es pot estar quiet, deu tenir una casa avorrida, i el que fa és moltes pel·lícules, que són molt desiguals, i aquesta està bé. Jo vaig passar l'estona correcta. Està basat en un llibre molt famós, que és una història post-apocalíptic. Hi ha hagut una fi del món, i queden uns quants supervivents, i queden uns que han d'evitar que els supervivents... No són zombis, Com a mínim ha tingut la decència de que no siguin zombis. Hi ha un gos... Històries amb gos, recorda també aquella del Will Smith, que també era ell, només el món havia quedat tot destruït i eren ell i un gos. És a dir, aquesta cosa del gos funciona molt, perquè la gent de seguida empatitza amb el gos. I aleshores és això, és una història tranquil·la, no és d'aquestes d'explosions, de persecucions, sinó que piano, amb algunes referències a un món hipotètic en què hi hagi una part de la població que tingui bones intencions, no tothom són uns fills de la gran puta que t'intenten matar, i això és la història. I va passant, els actors són correctes, està ben feta. Jo la vaig trobar agradable, però sí que és veritat que a la sortida doncs, tothom té 88 anys o 86, com dient. No són edats per fer pel·lícules. Si són així les pel·lícules, no em sembla malament.
0: És un home que és visionari, perquè, clar, sempre fa pel·lícules com del futur, no? Té com una obsessió...
2: Sí, això és una novel·la, repeteixo, és una novel·la molt, molt coneguda.
0: No, però vull dir que, hi roda aquesta... sempre pel·lícules de...
2: M'interessa molt...
0: Que, bueno, Blade Runner, estem a tocar del...
2: Bueno, Blade Runner va ser la primera que va dir que plouria molt,
0: sí.
2: i que la majoria de menjar seria al carrer. Te'n recordes que hi havia...
0: Sí que és veritat, sí.
2: Que va sorprendre molt.
0: Sí.
2: És l'any que va inventar la food truck.
0: Sí.
2: És a dir, és
0: un
2: home que es va anticipar...
0: Bueno, i va pensar que no sabries amb qui parlaries, o sigui, amb qui estaves parlant, si amb una màquina o amb una persona.
3: Sí, exacte.
0: I ara ja es parla del perill, avui ho escoltava Can Basté, d'aquests que porten l'empresa aquesta Cloud, que estan una mica collonits perquè ja alguns han denunciat que...
1: Les màquines ja pensen.
0: No saben si podran arribar a controlar la intel·ligència artificial.
2: No.
0: Per tant...
2: Però això ho deia la meva mare. La meva mare fa molts anys que deia això de les màquines acabarà malament. Quan es va inaugurar al barri el distribuïdor automàtic.
0: Com?
2: Sí.
0: I on veia el perill, la teva mare?
2: La meva mare no va utilitzar mai un caixer automàtic, perquè considerava que era la primera pedra d'un futur en què les màquines ens petarien a tots.
1: Estic conforme.
2: I ell va dir, no, jo mai. O sigui, anava a la caixa, aleshores de...
0: Sí, anava, que
2: i deia, doni'm 10.000.
0: Sí, que ara t'ho posa molt difícil perquè molt difícil. Has de fer una equació amb arrel quadrada per saber l'horari. Perquè és
2: un quart de
0: 12... Fins a 3/4 menys 5 minuts.
2: I a més, quan entres en el tema que no són, ja no són unes oficines, sinó que són uns espais,
0: sí.
2: Aleshores tu et diuen, posis aquí. A vegades et diuen, posis aquí, que no, són unes butaques que no estan mal. Mm. És una mica refugi climàtic, a vegades.
3: Sí.
2: Vas allà, et poses, estàs una estona... Mm. I vas veient uns moviments que no t'atenen per ordre.
0: És un ordre...
2: És un altre conceptual en què influeix inclús la teva riquesa. Depèn de lo important que siguis com a client. L'atenció és particular. Et diuen, el seu contacte amb aquesta oficina serà... I et surt un home i et diu, soc en Miquel, o soc que és una màquina, tu veus que és un zombi. I aleshores, aquest home no dura. O sigui, tu imagina't, soc client d'aquesta oficina.
0: Sí, sí.
2: Diuen, doncs miri, la persona que va
0: treure... El seu assessor
2: en Miquel, surt en Miquel. Miquel, màquina total, eh? Sí. I llavors et diu, hola, senyor Pàmies, si et dona la mà i et dona la targeta. I tu dius, bueno, perfecte, tornes a casa, truques a la teva família i dius, m'han assignat un assessor a la caixa, soc un home feliç. I aleshores, al cap de 15 dies, has d'anar a buscar el que sigui, un paper, un certificat, alguna cosa. Vas allà i dius, el Miquel, sisplau, Miquel, pausa dramàtica. Tots es miren, com que ja no són les mateixes màquines. Tots de les màquines que t'estan atenent han estat substituïdes per altres màquines que no coneixen el Miquel. I aleshores totes les mirades van cap a tu com a sospitós. Tu, que has complert... que vens dels temps dels primers caixers automàtics.
3: Sí.
2: I tot això la meva mare ja ho va preveure. I ella, per prudència...
0: I aquest Miquel on està?
2: El Miquel no se sap. Hi ha d'haver un gran contenidor en què tots els Miquels els posen a dins i suposo que els reciclen.
3: Sí.
2: Els reciclen cosa.
3: Diu que sí.
2: Però que és tot un món. I després hi han les persones d'aquestes caixes.
0: I com els
2: són? Va, els Miquels passen, però els que es porten l'oficina, que a més normalment són bastant amables i eficaços, ostres, aquests hi són sempre. Per tant, què has de fer quan entres en una oficina de la Caixa o del banc que sigui? Sempre fixar-te en algú que tu ja et soni d'una referència anterior.
3: Perquè serà persona.
2: Si et presenten a una persona nova que et dona una targeta, allò és un codi encriptat que significa que és una màquina.
1: I que no hi hagi un xip amb aquesta targeta per saber què fas en cada moment.
0: Ara. Ja m'ho miraré, perquè sí que és cert que a la meva entitat bancària també quan ja agafes confiança en un, que dius...
2: Jo mai he tingut un assessor que em duri més de 15 dies.
0: Diuen que la banca ho fa perquè així no generen confiances i no et trobes amb...
3: No facin passes, Dònica, mentre estem parlant, que sàpigues que hem rebut diversos missatges dels nostres oients que estan rebent ja l'alerta als seus mòbils.
1: Amb aquestes comarques que deien.
3: Sí, explicant les comarques que demà estaran més afectades pel temporal.
0: Sí, han rebut el...
3: L'alerta de Protecció Civil.
0: Molt bé, anem amb una altra pel·lícula que és Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, que crec que és la tercera, la quarta.
2: La quarta
0: pel·lícula.
2: Sempre n'hem parlat del... Jo sóc
0: molt fan. A nosaltres ens agrada molt.
2: Ens agrada molt.
0: Sí.
2: I sempre que puc en parlo, i aquí una altra vegada he de dir que és collonuda. És una pel·lícula d'animació, és una paròdia de l'Indiana Jones, és a dir, de l'antropologia aquesta d'aventures, amb els personatges de les mòmies, i una història collonuda. És a dir, que per nens, però no només per nens. És a dir, els pares que acompanyen els nens, que és el públic ideal per aquest tipus de pel·lícules, també s'ho passen bé. És una regressió a l'infantesa, no hi ha cap cosa conflictiva ni fastigosa, no és tampoc... no es passa de llest. Hi ha algun petit guinyo, no, clocada d'ull.
0: Clocada.
2: A la història del cinema. És a dir, hi ha coses que et fan sentir a gust. No et tracta com un subnormal. Per tant, estem davant d'una pel·lícula molt... Com les altres. És que sempre...
3: Tadeo Jones
2: és garantia.
3: Caram.
0: Sí, jo en dono fe. A mi Tadeo Jones és una sèrie que m'agrada, per tant, molt recomanable. Sí. Anem amb una que m'ha cridat l'atenció, que és Una noche al año.
2: Ah, sí.
0: A veure, clar, el plantejament és que els que no tenen parella, se'ls hi concedeix, no?
2: Un dia
0: a l'any, tenir sexe.
2: Tenir sexe, però d'una manera urgent.
3: Home, tota la resta de l'any no poden.
0: Però en canvi... Una nit a l'any,
2: comença a partir d'una hora...
0: Bueno, això és la
2: figura que és els Estats Units del futur.
0: No ho sé.
2: I aleshores, els que no estan casats o aparellats... Bueno, casats, perquè a més és bastant carcona la tesis. I aleshores, immediatament que surt el president dels Estats Units, una mica com el president Illa, quan va inaugurar l'eclipsi.
0: Sí.
2: Era molt necessari,
1: perquè
2: igual anava despistat i no sabia a quina hora havia de començar. I aleshores, en arribar a Catalunya, va preguntar, escolteu, aquí, a quina hora d'en cafè? I aleshores el van dir, no, ara tranquil, que sortirà el president, tocarà un botó. Mm.
0: Perquè això era un muntatge.
2: Era sensacional, El president Illa tocant un botó com si fos el passapalabra.
1: I va sortir tot de paperines,
2: de
1: confetis.
2: I tothom seriós, Tot de gent al darrere.
1: Aplaudint.
2: De l'estaf. Tots aplaudint i tots, escolta, això ho retransmetrem i ho petarem a les xarxes. D'acord. I a l'eclipsi, amb un racó esperant, a veure a quina hora ho fem, que no fos cas que ens despistés.
1: Crec que va ser l'endemà, l'eclipsi, pot ser?
2: Sí, perquè ho vam fer un dia abans que no els hi anava bé el mateix dia, perquè podia haver-hi embussos a la carretera. Conclusió, aquí és el mateix. Surt el president i diu, a partir de les 4, a follar que el món s'acaba. I aleshores tots aquests que estan sueltos han de buscar per ella. Aquesta tesi tu dius, home, escolta, distreta. És dos d'aquests solters que tenen l'oportunitat de tenir relacions que els hi van passant una sèrie de coses que mai no acaben de consumar, perquè a més és barra lliure, Vull dir, et pots trobar un tio al metro i tu mateix.
3: O sigui,
2: és una mica el sistema Basté del primer que arriba al primer que seu.
1: Està bé.
2: És a dir, no has de fer cita prèvia, QR, no.
3: De seguida que pots.
0: El primer que passa, pataplam.
2: Va, inclús la Gemma pel carrer i vas veient a les escenes, vas veient que la gent està
0: aprofitant el temps,
2: clar. Per la darrere dels arbres, a dins del cotxe, per la finestra,
3: sí,
2: hi ha un desfici total. I a més hi ha un compte enrere. I això s'acaba, hi ha uns horaris.
0: S'acaba perquè és un cop l'any, no?
2: Hi ha
0: uns horaris.
2: Fins tal hora.
0: Com quan vas a la caixa, a l'ingrés.
2: És la cosa que m'hagués passat a mi i estaríem que faltan 10 minuts i encara no ho hem resolt, saps? Vull dir que què passen aquestes coses?
0: I si passa el temps,
3: has d'esperar un any.
2: Sí, que hi ha gent que això ho veu escandalós, però a mi un any, dius, mentre no sigui una dècada, però un any es pot esperar tranquil. I llavors aquesta pel·lícula, que aparentment és una xorrada, Doncs m'ho vaig passar bé. Acaba sent una comèdia romàntica, una mica gamberra. A mi em va agradar, t'he de dir que em va agradar. També t'he de dir que no ho vaig dir-ho al sortir, perquè les cares eren...
3: Què?
2: De Valla Trunyo.
3: Ah, sí?
2: Perquè potser... perquè es van confondre, van pensar que anaven a veure el que no era. És una pel·lícula d'entretenir-se, no, i si pots fotre un whisky abans d'entrar, millor. Però que funciona, que funciona.
0: Bueno, doncs escolta, funciona, doncs...
2: Funciona,
0: doncs,
2: i els actors ho fan bé, i la situació, com és una situació inversemblant, doncs jugues o no jugues.
0: Bueno, està bé.
2: Ja et dic, jo vaig pensar, home, un cop l'any ho trobo sensacional.
1: Hasta massa.
2: Hasta massa.
0: El senyor Virgili, massa.
2: Sí,
0: massa, massa. Escolta, abans de posar punt i final a la primera secció de la temporada, volia preguntar per un documental, La Superviviente, que explica...
2: Sí, que l'estrena avui a TV3, he vist, tu. O sigui, he anat al cine jo com un idiota i resulta que el fan avui...
0: Per tant, no podem fer spoilers ni res.
2: Sí, i tant.
0: Bueno, spoiler, a veure, és la història, no? És la història d'ella, no?
2: És la història d'ella. És una història sobre la Tania Head, que és aquesta catalana, que em sembla que es deia Alicia Esteve,
0: sí.
2: Que va
0: fer... Bueno, que es diu...
2: Sí, que es diu.
0: Perquè crec que és viva.
2: Sí, però veureu en el documental que deu haver-hi un problema legal, perquè no surt en cap moment Alicia Esteve, han agafat una actriu que interpreta. D'acord?
1: Perquè no és ella, aquella que surt.
2: I totes les vegades que surt escrita Alicia Esteve, només surt Alicia, perquè Esteve està borrós. Jo crec que hi ha un tema legal, com dient, no toleraré cap intromissió a la meva privada. Això els ha obligat a fer una mica de contorsions perquè el documental hauria funcionat extraordinàriament bé si fos ella. El fet de que no sigui ella rebaixa, jo trobo, l'interès de... O sigui, els obliga a fer una sèrie de virgueries que no cal. Molt interessant. És una història que, a més a més, intervé la Vanguardia perquè...
0: Sí, la Marta Forn, que va ser una de les que va destapar...
2: De les que va treballar aquest tema... Doncs, i molt interessant. Ara, jo, clar, vaig anar al cinema, tal, i vaig fer l'entrada, i ara he vist que el fan aquesta nit a TV3. Bé, mala sort, però vaja, si la gent també ho podrà veure.
0: Bueno, doncs, però mira, no ens quedarem així, sinó acabarem, si et sembla, amb Black Box.
2: Merdot!
3: Què dius ara?
2: Per fi.
3: Pel·lícula francesa?
0: Però, perdona, tinc anotat aquí moltes nominacions als Premis César.
2: Sí. És un mal... No, em sembla que s'han confós. És que hi ha un altre Black Box francès, que aquest era bo.
0: I aquesta
2: aquest
0: no.
2: Aquest és un Black Box, el vuelo no sé què, que és un merdot.
0: Que és una caixa negra d'un avió.
2: No, sí, però en aquest cas no hi ha caixa negra. Ah. Es diu la pel·lícula així, com es podria dir. Mm. Però, ojo, estem davant del merdot boomerang, categoria que inaugura aquesta temporada.
3: Què vol dir això?
2: El merdot boomerang és una pel·lícula tan dolenta que passa a ser bona. Dóna la volta. Tu llences un merdot, t'esperes una hora i mitja, van passant coses per la pantalla, i quan surts dius, hòstia, era boníssima aquesta pel·lícula. Això se'n diu Merdot Boomerang. Compte, és una pel·lícula infame, però és la típica avió que passen coses, però no són les coses que estàs acostumat a que passin. Terroristes, no. Té una mica d'epidèmia, una mica de cosa marciana, una mica de...
1: Serps? Surten serps? Perquè hi ha una que es diu Serpientes.
2: Sí, home, aquesta és molt famosa. Sí. Aquesta era un merdot a seques. aquesta és merdot d'actors desconeguts. No els has vist mai? Dolents, tots. A més, unificadament dolents. No és allò que n'hi hagi un de dolent i dos de bons. No, són tots infames. El director és un oligofrènic i... Tot està fet amb el cul. Però, hòstia, van passant els minuts i tu dius, conya, aquesta pel·lícula és collonada.
1: Però com pot ser que estàs molt bona?
2: Perquè és... Això el Brossa ho explicava molt bé. És de tan dolent és bo. És a dir, a vegades un poema que és infame en si, en l'estructura, tots els elements. Coi, no està mal. No està mal, saps? Per tant, compta amb Black Box, que no és la francesa, repeteixo.
0: Val, no és la francesa.
2: És que no he posat
3: això és culpa meva, T'ho he posat malament jo.
0: Val.
3: Em vaig confondre.
2: Aquesta es diu Black Box, vuelo...
3: Aquesta és Black Box, vuelo 298.
2: Ara.
3: Aquesta és la d'ara.
2: I en canvi, la francesa, que efectivament és una molt bona pel·lícula, és em sembla des de fa dos anys, o del 24 o del 25.
3: Del 21, Black Box.
2: Doncs mira,
3: del 21.
2: El temps passa més de pressa.
0: Doncs, bueno, per tant, l'han d'anar a veure...
2: No, és un merdot.
0: Bueno, però has dit que és efecte boomerang, que va i quan torna...
2: Quan tu has comès l'error, tu has comès l'error, has pagat l'entrada, estàs dins del cine. Me'n vaig? No.
3: Ara ja.
2: Ara, pagar per entrar-hi, no.
0: Ja.
2: Perquè per això estem nosaltres, per avisar.
0: No, no. Bueno, doncs no hi aneu. Amb aquesta no, aquesta no hi aneu.
3: Mardot Bumerang.
0: Exacte, Mardot Bumerang. Sergi Pàmies, moltíssimes gràcies.
2: Salut, moltes gràcies.
0: Gràcies, bona temporada. Ara tornem i sortirem al carrer. Allò que fa un moment preguntava és si la gent
3: sap
0: no, no les comarques, sinó la comarca on viu.
3: Exacte.
0: Això que dèiem de les alertes.
3: A quina comarca viu?
0: Perquè tu, per exemple, pots estar al Baix Llobregat, també t'arriba una alerta i tu, doncs, potser no saps a quina comarca vius.
3: Aquí, jo crec que la gent
0: aquí m'heu assegurat que sí.
2: No.
0: Sí. La Marta Cailat ha
3: assegurat que sí.
2: Jo estic amb tu.
0: Ah,
2: la gent no té ni puta idea.
0: Val, jo també penso... Mira, hòstia...
3: Soc massa Pàmies, optimista,
0: gràcies,
3: eh?
0: Gràcies,
3: ara
0: doctor Pàmies. Gràcies. No, és
3: no,
0: que
3: jo, per cert, que...
2: Toledo és...
3: és al sud. Al sud de Madrid.
0: Sí, que també ho hem tingut que buscar. Re, ara tornem amb 2 minuts. Fins ara. Versió RAC 1.

0: L'estadística dirà que el Madrid ha guanyat l'Inter de Milà per 2-1, però el que ha passat avui al Bernabéu és que l'Inter li ha regalat la victòria al Madrid amb errades impròpies del campió de la Lliga Italiana i d'un equip que és considerat un dels grans d'Europa. A la baixa, perquè fa 16 anys que no regnen a la Champions, des que la va guanyar Mourinho el 2010 al Bernabéu, però és un dels equips importants d'Europa i avui ha estat nefast el Santiago Bernabéu. Només ha faltat que es marquessin en pròpia porta a propòsit per acabar d'arrodonir la victòria del Madrid. Un Madrid que no ha fet res per guanyar, que s'ho ha trobat tot amb errades clamoroses de Vícek, que avui ha fet un desastre de partit, i també del porter valencià, ex del Barça, per cert, Josep Martínez, que ha volgut regatejar a Valverde i l'ha pifiada. Després s'ha redimit, amb aturades de mèrit Josep Martínez, però en aquesta acció l'ha pifiat. Ho diré com ho sento, després del que he vist avui, aquest Madrid és ridícul. Futbolísticament és un equip ridícul. Ha guanyat, ha sumat 3 punts, el que vulgueu, però no juguen absolutament a res, no tenen cap pla de partit, és un equip sense identitat, sense idea de joc, i només s'aguanten pels errors del rival i per algunes accions individuals en atac. Però no es veu cap mena de connexió entre els jugadors al camp i es tornen a salvar perquè Courtois és el millor futbolista que tenen ara mateix i perquè han tingut sort amb aquestes pífies monumentals de l'Inter. Un equip seriós d'Europa avui atropella el Madrid al Bernabéu. Jo m'he imaginat el Barça actual, el Barça que hem vist en aquestes primeres 4 jornades, el Bernabéu avui, davant d'aquesta versió del Madrid, li fot una pallissa sense precedents. Així de clar, ho dic i ho sento. Ara en parlarem, també de l'estrena del Barça, demà al Camp Nou, a 6:45 de la tarda contra el Feyenoord, amb Lamine Yamal sent avui el gran protagonista a la sala de premsa. Ha estat molt bé el discurs de l'estrella del Barça, en comparació, per exemple, amb el discurs de l'estrella del Madrid d'ahir, Mbappé, en la prèvia d'aquest Madrid-Inter. Avui també s'han jugat el Lilla 2, Betis 3, gran victòria del Betis, amb 2 gols de Marc Bartra. El Dortmund 3, Villarreal 2, comença amb derrota el Villarreal, tot i que ha fet un bon partit a l'Iduna Park, un camp sempre complicat. El City de Maresca, en l'etapa post-Guardiola, ha començat guanyant a Dodragao, 0-2, amb 2 gols de Haaland, i a la tarda s'han jugat la ECA d'Atenes 1, l'ASC d'Àustria 0, i el Bruges 2, Aston Villa 3. Comença amb molts gols aquesta edició de la Champions, com les anteriors, ho he comptat, 21 gols en 6 partits. Això vol dir una mitjana de 3 gols i mig per partit. Estem veient ja 3 gols i mig per partit de mitjana. I comença aquesta Champions amb la història de sempre. El Madrid jugant fatal, guanyant i sumant els seus primers 3 punts. Segueixen per aquí el Jaume Molló, director de la Champions a RAC1. Hola, Molló.
1: Hola, bona nit, Aleix.
0: Bona nit. I el talismà, Damià López. Hola, Dami.
2: Bona nit, Aleix.
0: Què tal? Bona nit. Ho has intentat, avui, des de la distància, però...
2: Sí, home.
0: Hola, Màrius Carol.
3: Hola, també. Bona nit. És un talismà que va a la baixa, però no passa res.
0: No, no.
3: Però
0: no.
3: Muntarem.
1: Dos anys en blanc, Màrius. Dos anys en blanc,
0: a
1: Madrid.
0: Dos anys en blanc.
1: Senyor Carol, què més vol?
2: Senyor Carol, venim de 2 anys en blanc, venim del partit de la Cartuja l'altre dia... Avui...
3: Tot això has fet.
0: Felicitats. Ara sí.
2: Gràcies.
0: Hola, Ernest Folk, què tal? Bona nit.
4: Què tal? Com esteu?
0: Hola, Lluís Carrasco.
5: Hola, hola, bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Bé, és que la història... Sempre...
1: Ha faltat el penal injust.
0: Sí.
1: Ha faltat el penal injust que els hi donés la... allò que empatés l'Inter i el 3-2 fos de penal injust.
0: Sí, el 98, ja.
6: Fins i tot s'ha semblat a la novel·la de sempre que el porter rival s'hagi desmaiat. Jo he apuntat els que recordava. Karius, Donnarumma, Neuer, Ulreich... És a dir...
0: Ha sentit la dada?
1: 30 errades de porters que han costat gols des de la temporada 2007-2008. 30, sí. El següent que té més errades són en 15, l'Arsenal.
6: Sí. Jo crec que avui, a la placa que ja deu haver-hi a la llotja del Bernabéu, avui estan gravant ja el nom de Martínez.
3: Sí, perquè també és veritat que després ha parat 3 o 4 pilotes.
6: Sí, sí, bueno.
3: Tremendes.
6: Felicitats, però només serà recordat per la imbecilitat que ha fet aquest senyor, que és un altre porter que fa una cosa estranya al Bernabéu. Per això dic que
3: trepitja la pilota.
6: No
3: has intentat regatejar.
6: Que sempre hi ha un fenomen paranormal. Jo... Estan d'acord amb el que dieu, perquè futbolísticament el Madrid és zero. Home, afegiria el matís a l'eix que diguem-ho. Mm. Sí, perquè encara és més bèstia que jugant a res, el Madrid en un dia normal hauria fet 6 gols. Avui?
0: Sí, però n'hauria d'haver encaixat 5 o 6 també, no?
6: Bueno, 4. És a dir, que la paradoxa de tot això és que per mi el resultat normalet d'aquest partit era 6-4. I això és inquietant per dues coses. Primera, perquè l'Inter ni dominant el joc, ni tenint possessions del 70%, ha arribat a tenir, ha servit de res. I segona, que un dels pitjors Madrids que hem vist en els últims temps futbolísticament hauria pogut marcar, però molt tranquil·lament, 6 gols.
0: Sí, sí, perfectament, podria ser. N'han tingut, és veritat que Josep Martínez n'ha tingut. Però, és, mira, estava mirant dades de la UEFA. 71 atacs de l'Inter, 34 del Madrid. O sigui, ha doblat en atacs l'Inter al Madrid.
6: També et dic que això d'aquestes estadístiques, jo 71 atacs, no sé què vol dir.
0: Bueno, perquè arribades al terç de camp, a l'últim terç de camp...
6: L'Inter a vegades també estava jugant a handball, eh? També t'ho he de dir.
0: Però és que el Madrid s'ha tancat en un bloc baix que es diu ara, no?
2: Això que dius és important, Aleix, perquè bueno, jo diria que primer, que sort que això, tot i que pot tornar a passar, doncs no hagi passat en una eliminatòria, sinó en un partit de fase Lliga. En eliminatòria ha passat. Però això que comentes del bloc baix és important, perquè jo crec que ni Ancelotti ni Zidane es tancaven tant. O sigui, i a Mourinho li recordem partits de ficar-se amb 10 jugadors a la seva pròpia àrea. I Mourinho ho ha tornat a fer i ho farà. És un entrenador que s'adapta. Avui li faltaven 4 migcampistes. No tenia ningú amb qui crear al mig del camp i sense cap problema no s'ha tallat en absolut, i el que ha fet és ficar el seu equip a la seva pròpia àrea, de manera que quan l'Inter tenia la pilota és que amb mitja dècima de segon es plantava l'àrea del Madrid, i així de manera successiva. Per això allò dels 70 atacs, perquè quan tu estàs tan enfonsat a la teva pròpia àrea, l'equip rival se't planta sense cap mena de problema. Jo crec que això ho veurem de manera successiva al llarg de la temporada. En el moment en què Mourinho tingui baixes, en el moment en què el context de partit li obliga a Mourinho a defensar, es tancarà en bloc baix sense cap mena de problema. Que avui s'han escapat 4 xiulets, bueno, jo crec que si després de perdre camp del Betis avui el partit se li complica, avui tenim el primer lío al Bernabéu, claríssim, eh? Avui teníem la primera traca, que passa que el resultat l'ha salvat. Jo penso que tot el que ha passat les últimes hores són bones notícies, els primers porquers de Mourinho, la roda de premsa i d'Mbappé, el partit d'avui de moment s'ha salvat. Però, clar, jugant d'aquesta manera, amb bloc tan baix, no sé fins quan podrà sobreviure, però jo crec que avui el Madrid s'ha salvat de la seva primera minicrisi de la temporada.
0: Sí, jo deia ara a la portada, l'ambient a la gespa és que no hi ha connexió entre Cucurella, Valverde, vull dir, no, així com els nous fitxatges al Barça han entrat bé, veus una harmonia, no hi veus res. O sigui, Vinícius i Mbappé van a la seva, avui Mbappé ha fet veure que pressionava una mica, de fet, la rada de Bissek és perquè està una mica allà sobre Mbappé, ha fet una mini pressió i li ha sortit bé. Imagina't si la fes de veritat bé.
3: Han robat unes quantes pilotes, eh? Han robat unes quantes pilotes, pilota llarga i per cames cada vegada se'ls hi anaven, eh?
0: Sí, però tenen això només, eh?
3: És una defensa que tots van... Per cert, Bastoni, nosaltres el volíem fitxar, perquè tios són dièsels. I els altres anaven amb 98 octans. Mira, i això què és? És el Madrid que hem vist els últims anys. Juguen a res. Però aspiren a jugar alguna cosa? Jo crec que no. Jo crec que aspiren a això. I amb això pensen que, tenint tanta pólvora com tenen endavant, doncs segurament poden guanyar alguna cosa. Ja està. Sí. I com que no protesten, com que allà hi ha 100.000 tios que no protesten, que els sembla bé, però escolta...
0: No, ara se sent que estan distrets aquest cap de setmana amb el Mad Ring, la Fórmula 1, 350.000 persones a IFEMA que aniran passant durant tot el cap de setmana, la Fórmula 1, seremos el centro mundial del nuevo circuito...
3: Això que no tenia que costar-li res a l'administració i que li costa una fortuna, però bueno...
0: Ara estan molt distrets.
3: De totes maneres, també vull veure... O sigui, jo el vull veure, aquest... O sigui, hi ha coses que val la pena agafar... En fi, el migdia lliure, no, ni dinar, perquè jo crec que aquesta és una carrera que veurem perquè té perill. O sigui, han fet un circuit que passes pel mig de la fira i tal, amb unes corbes que no té cap altre circuit, i, bueno, veurem què passa. Bé, que el Sainz, que és de Madrid, que és, en fi, que és

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Y ha sido un partido complicado donde hemos aprovechado los errores suyos y ellos no han podido meter gol hasta muy tarde. Yo creo que nosotros tuvimos que cerrar el partido antes y eso nos ha costado, que hemos sufrido al final.
2: A ver, es un partido loco, como ha dicho Mourinho, y seguramente también divertido, también lo ha dicho, y seguramente para los de arriba, porque ellos son especialistas en transición, pero no sé si los de atrás sufrís un poco más en ese tipo de partidos de ida y vuelta.
1: Bueno, yo creo que más los centrocampistas, que corren todavía más. Yo creo que al final a veces nos faltó un poco de control cuando hemos visto que no se puede tener una ocasión clara, pues mejor ahí volver para atrás, tener un poco de posesión y un poco de calma, porque claro, perdimos el balón y otra vez para atrás. Yo creo que ahí el partido estuvo demasiado loco al final de la segunda parte y bueno, yo creo que es una cosa a mejorar.
2: Tú eres un tipo que suele hacer lecturas comedidas, sosegadas, y quería que me valoraras un poco este comienzo de temporada, estos cinco primeros partidos, porque parecía que en los tres primeros estaba el equipo en crecimiento, en construcción, llega el partido del Betis, llega el día de hoy. No sé ahora mismo en qué fase ves tú al equipo.
1: Yo creo que estamos bastante bien. Yo creo que contra el Betis era un partido para haber ganado, pero nos faltó el gol y hoy también un poquito. Hemos obviamente aprovechado los dos errores suyos, pero que luego en ocasiones libres nos faltó meter ese otro gol y eso contra Betis igual. Entonces yo creo que estamos jugando bien y que hay que seguir mejorando. Viene Rayo, que siempre es un rival duro para nosotros y hay que ganar.
2: Y yo no lo estaba viendo, pero me imagino que estaba viendo siempre mirar de reojo tus paradas, que tienes muy buena memoria. Antes estábamos hablando, precisamente ya termino con esta, la de Çalhanoğlu, ¿no? Que tiras muy clara, mucha potencia, pero ahí no te has movido.
1: No, porque obviamente por mala suerte me metió Rashford en el clásico a mi palo, que bueno, que chutó muy bien, pero que es verdad que me moví un poco. Entonces en el Mundial, cuando Lamine tenía una falta, sabía que me iba a chutar a mi palo, porque claro, él se acordará de ese gol. Entonces ahí ya me quedé en medio y ya después de ese gol dije, mira, ya siempre me quedo en medio de tan cerca. Y con Çalhanoğlu igual, ¿sabes? Es no moverte, y si la pega la cruzado o te meto arriba de la barrera, pues hay que aplaudir y ya está, pero ya no me muevo de mi palo.
2: Gracias, enhorabuena.
1: Gracias.
3: Palabras a Courtois a Movistar.
4: Recordará gol de Rashford, ¿eh?
3: Sí.
4: El que li va clavar i dient, jo em quedo al mig.
3: Al Camp Nou, no?
4: Sí, sí, sí.
3: La victòria a la Lliga, que li dona la Lliga al Barça.
5: No, altres coses que em tranquil·litzen és saber que qualsevol dels nostres davanter és millor nou que els nous de l'Inter, i vull recordar que un d'ells, Lautaro, va estar a la brúixola del Barça. Fermín, Lamine Yamal o Rafinha fent de nou o de fals nou, que ja m'és igual, i tampoc entenc la diferència avui en dia amb el futbol modern. Qualsevol d'ells té més gol que Lautaro, té més gol que Thuram.
6: Bon futbolista, per això.
5: Sí, sí, molt bons futbolistes, però ha atacat 70 vegades, han xutat 21 vegades entre pals i ha fet 0 gols.
6: No li importaria tenir-lo l'equip.
5: Bueno, prefereixo tenir a Fermín. Simplement
6: no, és que no... Fermín ja el teníem. El que tenim és Gabriel Jesús. No?
3: Sí. Va a veure com surt, per això.
6: Segur.
3: Jo hagués preferit Lautaro també, d'entrada, però a veure com surt Gabriel.
5: Aquest Madrid, només amb les ocasions que ha tingut l'Inter, amb el mateix porter i el mateix rival, al Real Madrid, li dones als tres davanters les oportunitats a l'Inter, i avui el Madrid s'emporta mitja dotzena de gols.
3: Sí, sí. Jo també ho penso, això. Sí.
7: No, jo crec que perseguint el Madrid... Avui el que hem vist és que hi ha un malestar de fons en el Bernabéu.
6: Que ja hi era l'any passat.
3: Que s'arrossega.
7: No,
3: sí,
7: no,
3: sí,
7: no,
3: sí,
7: no.
5: S'ha sentit xiulets amb el 2-0.
7: No, que s'arrossega, xiulets en el canvi de Vinícius, xiulets, hi ha hagut un moment que fins i tot amb una pèrdua de pilota d'Mbappé hi ha hagut xiulets. És a dir, no casa el relat, diguem-ne, d'aquest principi de temporada, intentar injectar il·lusió, intentar oblidar els dos anys passats, aquest relat, que està present també en les narracions de Movistar, que és, vinga, som il·lusió, tal, amb una graderia que està amb els ganivets. O sigui, jo el que veig és un Bernabéu que va amb els ganivets a la boca i que a la capota el treu. Llavors, com sempre... El futbol, si es guanya, tot això quedarà...
6: Però tu per què creus
7: quedarà
6: que fitxa, Florentino fitxa a Mourinho?
7: Bueno, perquè
6: el fitxa. No per fer un equip.
3: Sí. No, per aigües, no?
6: Per favor, aviam. No sé si en sap molt o poc de futbol,
7: Sí.
6: Però
7: per tenir una protecció.
6: Ell vol tenir un...
7: Per tenir una protecció...
6: Un sargento de la Guàrdia Civil, aviam si li posa una mica d'ordre al vestidor.
7: Bueno, perquè
6: no s'apunyali, aquestes quatre coses.
7: I ni això, per tenir ell una protecció... per mi això és el més important,

0: I després, que era la segona que volia dir, a mi m'interessa molt aquest segon Mourinho. Sí, aquest Mourinho, que a més és una mena de figura distòpica, que ve del passat. És un senyor que ve del passat. És una cosa... És molt estrany.
1: I més gran, no?
0: És com si al Madrid l'estigués entrenant Leo Benhacker. És una cosa molt estrany. Ve del passat i, a més, és... Com que em dic Mourinho... us recordaré aquell Mourinho, però ja no sóc aquell Mourinho. Llavors, és una mena de cosa molt estranya entre el que és el record i el que és el que estem veient, que és una mena de Mourinho desnatat, no? Li han tret la nata...
2: Li han donat un value.
0: Li han tret les calories i no se sap ben bé qui mou els fils.
3: Ja ha tret la poneta,
0: qui mou els fils d'aquesta marioneta.
2: Sí, però ara el sentirem.
0: És molt ridícul
2: que... un partit que es va jugar el divendres, encara avui a les portes de la Champions, encara estan donant voltes, que si l'àrbitre... És que fa riure. Escolta, és un partit del divendres. Del divendres.
4: No, i en aquest sentit, i agafant el fil del que deia l'Ernest, també això m'ha complegut i també això m'ha tranquil·litzat. La grada del Bernabéu ja està amb els dits posats a la boca per xiular. Només li falta bufar. I en aquest sentit també em preocupava que Florentino fes una elecció proactiva per millorar el Madrid, és a dir, un Klopp, dic Klopp com podria dir qualsevol d'aquests del Nagelsmann o aquesta nova fornada d'entrenadors, que busqués realment una solució perquè el Madrid jugués millor, és a dir, que busqués l'elixir de l'eterna joventut, i el que ha buscat és una persona que sigui l'antídot de la bellesa, de la vejez, perquè la gent mantingui. Per tant, ha sigut reactiu, no proactiu. Ha buscat una cosa que desarmi el Barça, en comptes de buscar una solució que sigui millor que el Barça.
1: Pròpia, no?
4: Jo crec que la gent comença a intuir també en el Bernabéu de que l'aposta és una equivocació.
0: Bueno, perquè...
4: Jo sóc dels que pensa que Mourinho és possible que no mengi els torrons. Vaig més lluny.
1: Perquè el veig... seria grossa,
4: Però és que el veig molt, molt, molt lluny de poder oferir una cosa atractiva. I si a sobre hi ha la mala maror, inclús amb la grada, la cosa es pot complicar i molt.
3: He de dir que m'agrada molt l'argument de l'Ernest, perquè és veritat, d'aquest Mourinho que ve del passat. Jo crec que Mourinho té bastant a la gent desconcertada, no? Perquè la gent s'imagina el Mourinho de 2011, 2012, i clar, l'edat passa factura a tothom. I, evidentment, la gent recorda un Mourinho enèrgic, un Mourinho que era Superman, no? que podia amb tot. Però tu veus el Mourinho d'ara i que d'alguna manera vol insinuar, vol carregar contra tothom, però ja no ho fa de la mateixa manera. No?
0: Sí.
3: Vam recuperar aquella declaració que va fer contra Pellegrini. I, clar, fins i tot, quan tu recuperes... O sigui, la comparació encara el fa més dèbil, ara. Perquè una cosa és quan tu te l'imagines, quan tu el recordes, però quan tu plasmes amb documents a l'època, han passat només 10, 12, 13 anys, però com ha canviat, no? Com ha canviat? I justament ahir, que és per primera vegada que comença amb els primers porquers, li falta aquella energia. Llavors, per què l'han portat? D'entrada, perquè... pels resultats, lògicament, no? Perquè li torni al Madrid els resultats d'abans.
1: Sí, no ha guanyat res.
0: Això, però és un senyor que no ha guanyat res.
3: No ha guanyat.
1: Una Premier va guanyar. Post-Madrid, una Premier.
3: No ha guanyat... Jo crec que la gent de Madrid, sincerament, el que va fer Mourinho... El que va fer Mourinho...
1: Amb la Roma.
3: Post-Madrid, no en té ni idea. O sigui, tu li preguntes a un aficionat del Madrid què va fer amb el Chelsea, què va fer amb la Roma... L'únic que saben és que, bueno, que va fer tres semifinals amb el Madrid, que igual ni se'n recorden, però que va parar el Barça a Guardiola.
0: Han fitxat el passat, és un senyor del Paleolític.
3: Sí, han fitxat...
2: Superior.
3: Sí, han fitxat... Bàsicament han fitxat il·lusió. Ara, jo crec que algú de Madrid... Perquè, clar, també hem de pensar que hi ha gent que era molt jove. Hi ha gent que potser tenia 10 anys i no recorda molt bé i tenen d'alguna manera idealitzat a Mourinho. Potser hi ha gent que es pensa que en Mourinho jugaria bé a futbol. Jo crec que la gent ja, amb dos telediaris, se n'ha adonat que Mourinho no juga bé a futbol. I avui ha sigut la primera realitat de que juga enfonsat. Si a sobre no guanyen, perquè han començat a veure l'altre dia que no és imbatible i que potser els Champions tampoc guanyen, jo crec que per això ja comença a veure's la realitat de Mourinho.
0: Jo crec, Damià, que seguint l'argument del Lluís, Florentino fa un sol intent a la seva vida de fitxar futbol. I és l'any passat amb Xavi Alonso. És la primera vegada.
4: Sí.
0: És la primera vegada que...
4: Allò podia ser preocupant.
0: Que intenta construir alguna cosa esportiva i fitxa un senyor que en sap d'això. Allò no surt bé.
1: Perquè se li revela el vestidor.
2: Perquè li van recomanar un dia que estava amb migranya.
0: I llavors què passa amb Mourinho? Home, doncs amb Mourinho el que passa és que es troba davant un Barça en expansió, un Barça que a Florentino li recorda perillosament al Barça del 2011, i Florentino té un atac de por, perquè el que li passa al Madrid en aquests moments, des de Florentino a la graderia, passant per Mourinho, és que té por. Estan morts de por. Perquè no torni a passar el 2011, que és Flick Guardiola, Lamine Messi, una sèrie de paral·lelismes que, de moment, més o menys al Barça, guanyant competicions domèstiques, la ferida està més o menys controlada, però la que el Barça guanyi una Champions, això esclatarà, i a més, Florentino ja no ho podrà aguantar. Llavors, jo crec que el que fa és, ell va fitxar un anti-Barça el 2011, el record que té de l'anti-Barça és correcte, malgrat que, si ho mirem bé, va ser un fracàs. Mm. Va ser un fracàs, i el seu únic mèrit va ser posar-li un dit a l'ull amb un altre entrenador, que això hauria de ser una vergonya, i amb aquell record torna a fitxar l'anti-Barça en un moment en què ell veu que el Barça pot ser perillosament el de 2011. Llavors, jo crec que l'argument en aquests moments és aquest.
1: Mira, anem a sentir-lo. A veure com està Mourinho a Movistar.
5: Noches.
6: Buenas noches a vosotros.
5: Tenemos un comentarista novato, que es la primera vez, Raúl García Blanco, y nos ha comentado, Raúl González Blanco, nos dice, lo mejor los tres puntos, que los goles han llegado antes que el juego y que luego en la segunda parte ha tenido oportunidades para matarlo y que no hacerlo el equipo ha sufrido. ¿Más o menos coincide?
6: Yo prefiero decir que un partido loco, tante volte critica quando il partito è aburrido, oggi è un partito loco, una partita che ha terminato 2-1, poteva terminare 7-6 senza nessun problema, con le difficoltà que sabíamos que íbamos a tener contra un equipo muy fuerte y con nuestro centrocampo un poco debilitado y principalmente con la intensidad del juego. He visto que ellos han cambiado jugadores muy pronto y nosotros ahí en centrocampo yo no tenía mucho que hacer, y mismo cuando he visto que los jugadores estaban ya en una situación difícil, no tenía mucho para cambiar, pero pienso que los jugadores han hecho un gran trabajo, han ganado un partido difícil en circunstancias difíciles, aburrido no ha sido, hemos tenido 3-0 para hacer en el último minuto del primer tiempo y quizá de 3-0 partes para 4, para 5, pero estoy de acuerdo con Raúl que los goles nuestros han llegado en un momento de dificultad que ellos tenían, pero yo quiero dar crédito a los míos porque la presión se entrena. Elegir los triggers para presionar, cómo presionar, dónde presionar, qué jugadores presionar.
5: Eso ha funcionado.
6: Es trabajo, y el gol de Valverde es trabajo. No solo críticas, alguna cosa bien a nosotros.
5: Y se lo iba a decir porque ha dicho que el partido ha sido loco, y fíjate que la palabra que más ha repetido antes del partido, yo creo que en el descanso también, era control. ¿Se siente satisfecho haber ganado el partido a pesar de no haber tenido ese control que usted quería?
6: Pero tampoco ellos han tenido el control.
5: No, ha sido loco.
6: Una cosa es cuando tú no tienes el control y el adversario lo tiene, y ahí tú estás en una situación muy difícil. Cuando el partido no te permite tener control, pero el adversario tampoco lo tiene. Courtois ha parado tanto, pero ¿cuántos goles hemos fallado nosotros en situaciones de transición en primer tiempo, en segundo tiempo? ¿Cuántas posibilidades hemos tenido de hacer 3-0 y terminar con el partido? Ha sido un gran partido.
5: Y la última, porque me apremian, pero sí que le quiero hacer una pregunta. Han pasado muchas cosas, pero una, por ejemplo, el gesto que ha tenido con Vinicius. Usted se ha acercado para ovacionarle en el cambio y después le ha dicho algo. No sé qué es lo que le ha dicho.
6: Ha trabajado mucho. Ha trabajado muchísimo. Yo lo sé, todos sabemos, él lo sabe, no está todavía sharp, no está todavía el Vinicius que en el uno contra uno mata, no está todavía en este, pero trabaja mucho, y quien trabaja y quien da lo que tiene merece respeto.
5: Gracias, señora. Buena.
1: Entonces, la excusa va que no té mig del camp. Mira, un moment, perdó, Lautaro a Movistar, a veure si diu alguna cosa a l'argentí.
7: Dos goles. Luego fuimos hacia adelante, continuamos con nuestra idea, con lo que hemos preparado, y creo que no merecíamos perder este partido por lo que demostramos, por lo que hicimos. Enfrentamos a un grandísimo rival, pero hoy demostramos, hoy hicimos mucho más que Real Madrid en este partido.
5: ¿Qué pasa por vuestras cabezas? No sé si entran las dudas cuando tenéis el balón, tenéis el control del partido en el minuto 30, pero miráis el marcador y vais perdiendo 2-0.
7: Bueno, fueron, como dije recién, dos errores nuestros. Puede suceder porque en el minuto 80 también intentábamos salir del arquero, y eso, al final el riesgo siempre está. Hoy cometimos esos dos errores, lo pagamos caro. Al final después pudimos conseguir el 2-1. No pudimos concretar todas las situaciones que hemos creado, el último pase, el último tiro, y al final nos vamos con la mano vacía, pero nos vamos con mucha felicidad, con muchas cosas positivas para lo que viene en el futuro.
5: Claro, ¿os sentís candidatos, favoritos para esta Champions?
1: Aquesta és la sensació que tinc, no? És a dir, que l'Inter ha perdut, però se'n va pensant en el futur, de dir, bueno, ho hem fet bé a la Champions, podem competir contra qualsevol, i en canvi Madrid ha guanyat i se'n va sense res. Se'n va buit de tot, absolutament. No, no. Ja sé que això no serveix de res perquè tenen 3 punts, però jo, no sé, què s'emporten avui?
8: Bé, no, però és que, a més, perdona, a mi, allò que diem a vegades, no, és que allà els és igual com juguin, el diari Marca, contra Crònica, el Bernabéu se marcha preocupado. El resultado dijo una cosa y el partido contó una muy distinta. L'As, la portada, triunfo necesario inquietante. Vull dir que...
1: Bé, que no són secs.
8: Que clar, vull dir que fins i tot ells, que el joc els importa 3 cogombres, normalment, doncs avui s'hi han fixat.
3: Resumit, el que s'emporta és que en el sorteig li van tocar 2 equips del bombo, que eren Inter i Arsenal, i avui el que li va tocar i s'hi ha enfrontat a casa ja l'ha guanyat. Aquest és el tema, que els rivals forts...
1: La Roma ha començat molt bé i ara van al camp de la Roma, sí, a la pròxima jornada, que serà molt difícil.
3: Correcte. El partit més difícil que té és el de l'Arsenal, que aquest és el que possiblement... És que aquest l'ha de perdre, a no ser que millori.
1: És allà, també, a l'Emirates.
3: És allà, sí, més endavant. Però sí que és veritat, doncs, que ara podies d'alguna manera esperançar, il·lusionar, doncs, amb un inici complicat, no? Vull que punxessin contra l'Inter i després al camp de la Roma. I ara, doncs, aquesta primera visita a l'Inter, doncs, l'han salvat i ja tenen 3 punts. Si guanyen contra la Roma, doncs, ja van cap a dalt. Si no, doncs els hi pot perillar una mica el top 8.
0: Sí, jo crec que aquest partit enllaça una mica amb el de Sevilla, perquè...
1: Perquè allà van jugar un pèl millor, jo diria, no?
3: Sí. No, molt millor. Sí.
1: Bueno, molt millor que avui, clar.
0: Però per mi enllaça perquè...
4: Bueno, perquè l'Inter és molt millor, eh?
0: No, no, i perquè a l'igual que Sevilla, han fallat ocasions claríssimes. Sí, sí. Llavors... Home, amb molt pocs dies de diferència, falles potser 10 ocasions clares de gol.
1: I contrasta amb el discurs de Mbappé d'ahir de "jo hago muchos goles", no? Sí. Doncs de moment, nen, n'has fet un i perquè te l'han regalat. No?
8: Però falla bastants, també, eh? I últimament, de clares, eh? Perquè l'altre dia la Cartuja i avui n'ha fallat de molt clares.
4: Hi havia una que és que no sé què ha fet, és que no sé què ha fet.
1: És que el discurs d'ahir de Mbappé és per fer-s'ho mirar. Ara, no? Vull dir, tapa't una mica fins també, que comenci la temporada
4: la
1: i puguis treure pit.
4: La
1: no?
4: que arriba a agafar, o sigui, amb carrera, és molt difícil. Sí.
3: Potser és que el millor jugador del Madrid aquest any no és, evidentment, no és Vinícius, pots dir Courtois o Mbappé, potser és que el millor jugador del Madrid aquest any és Arda Güler. Com a mínim fins ara. I és que el Madrid té una dependència brutal d'Arda Güler. Quan hi és, sempre que Arda Güler ha estat sobre el camp, han jugat molt bé. Estaven guanyant el camp de l'Espanyol i en el moment en què el va canviar, el Madrid va desaparèixer. Mentre Güler era al camp del camp del Betis, realment tenien el control del partit.
1: És el focus del problema de Xavi Alonso. Va haver de treure Arda Güler perquè li van fer un motí, Vinícius, Bellingham i la resta, i el president li va donar suport als jugadors, i el Madrid ja no va jugar res sense Arda Güler.
4: I feu-me cas, estem a 10 dies d'un referèndum. D'aquí 10 dies hi ha l'Atlético Real Madrid. Mourinho comença a no fer gràcia. Mourinho havia estat Oleg Popov o Charlie Rivel, els millors pallassos del món i de la història. I en aquest moment és un pobre bufó medieval dels que pagaven si no feia riure en els cavallers. I en aquest moment la gent ja no li fa gràcia. I si hi ha una altra desfeta i anar al Metropolitano amb la situació d'Atlètic de Madrid, que és lamentable, si l'Atlètic de Madrid és capaç de fer-li mal a aquest Real Madrid, t'asseguro que Mou comença a tenir problemes.
1: Però el problema és que l'Atlètic jo el veig
0: és
1: també...
0: És un partit de coixos, això.
1: No, per problemes.
4: Però per això és tan perillós. És el seu màxim rival local, més un equip destruït, dinamitat per Gilmarín. però bueno, tot junt fa un còctel, realment, un partit que no et pots perdre.
0: Agafo dos fils que estàveu dient ara.
1: I farem una pausa.
0: Crec que un dels jugadors menys valorats del Madrid, que no surt mai a cap estadística, a cap valoració tal, és un que per mi avui ha estat dels millors, que és Brahim. Brahim té el Madrid en atac, és dels poquíssims que té un 1 contra 1 de veritat,
3: bueno,
0: que desequilibra defenses, és a dir, però jo encantat de la vida,
9: roba pilotes,
0: sí, és ràpid, té 1 contra 1, però jo encantat de la vida que tot això no ho vegin, és un jugador que jo em quedaria encantadíssim de la vida. I el fil d'Mbappé del que està dient és que aquest també és un paral·lelisme amb el 2011, és que Mbappé se li està posant cara de Cristiano.
1: Oh, és bona.
0: Perquè aquest egocentrisme embogit és molt Cristiano 2011, que és, a través d'aquest ego, de només reivindicar el gol, de només reivindicar les seves estadístiques, intentar contrarrestar el joc coral del Barça i de Lamine. Llavors, tot això és on s'està refugiant Mbappé. Llavors, Mbappé també ve del passat, no? Perquè s'està semblant a Cristiano, vull dir que tot això és apassionant.
1: La història repeteix.
3: Falta el professor Bacterio.
0: La història repeteix.
1: És cíclic, ho sé. Però tens raó, que hi ha molts paral·lelismes amb el que va passar. De fet, ara sentirem la Minya Mal, em lliga molt bé amb el que farem ara, que és trucar a la Marta Ramon i sentir l'espectacle avui que ens ha ofert a la sala de premsa un nano de 19 anys. Espero que demà el traslladi a la gespa.
9: Fa bona una frase de Karl Marx que diu, la història repeteix primer com a tragèdia i després com a farsa. I avui el Madrid és una farsa.
1: Sí, molt ben trencat. No, anem a dir-te una cosa per tancar.
3: Sí.
1: Avui el Comitè Tècnic d'Àrbitres Tiempo de Revisión ha validat que els àrbitres del Betis Madrid, el del Camp i el del Bar, ho van fer bé no fent repetir el penal d'Mbappé, pel que tu vas explicar l'altre dia m'enviaves un missatge,
3: sí,
1: perquè
3: sí.
1: jo ho havia malentès i em deies, ei, compte que la norma és aquesta, i és així la norma, no? Si tens un peu recolzat fora de l'àrea abans que es xuti el penal, sí, tu pots tenir mig cosa dintre.
8: Sí, sí, mentre amb el dret no trepitgis l'àrea, és a dir,
1: clar, a l'aire.
8: O sigui, no pots trepitjar l'àrea, si tens un peu fora i no trepitges l'àrea, estàs habilitat.
1: Encara que tot el cos estigui dins de l'àrea a l'aire,
8: sí.
1: Si tu estàs tocant a fora, no passa res.
9: Ara la caverna, ha anat a buscar a tots els àrbitres que no se saben la norma, perquè diguessin públicament, escolti, això és una gran injustícia, bueno, que li donessin la raó, doncs, al senyor aquest senyor gran que ara mantén el Madrid.
1: Però es pot discutir, si té avantatge un jugador que té mig cos a dintre i està fent ja la cursa, encara que tingui el peu a l'aire.
4: És una norma,
1: es podria discutir.
4: Clar, et pot agradar o no, la norma.
1: La norma
4: és indiscutible.
1: Aquesta és la norma, sí.
8: La norma, simplement, ho dic perquè...
4: A mi no m'agrada que estiguin els fores de banda amb les dues mans, no m'agrada. A mi m'agrada més amb una mà. Però la norma diu que és amb dos.
9: Sí, sí,
4: és el mateix.
8: Sí, sí, sí. La UEFA posa un exemple d'allò que vam explicar també l'altre dia, que va sobrevolar les xarxes, això de que no, que s'ha de fer la projecció del peu, no. Només s'ha de fer la projecció del peu si no té cap peu tocant a terra. És a dir, si el peu esquerre, en aquest cas de Bartra, ja l'ha aixecat i amb l'altre no ha trepitjat l'àrea...
1: Si ja està a l'aire completament amb els dos peus...
8: Sí, sí. La UEFA... Sembla impossible això, però la UEFA arriba a posar un vídeo que es veu, efectivament, que això passa.
1: Bueno, és que pot passar que en el moment del colpeig tu paris el frame i el tio estigui amb els dos peus a l'aire i
8: no... Doncs aquí sí que es fa la projecció, i si hagués estat el cas del de Bartra, com que la projecció del peu marcava dins l'àrea, hagués estat
1: repetit.
0: De totes maneres...
8: És complicat,
0: tot això que hem viscut no va ni del peu de Bartra ni d'aquesta norma que hem descobert tots i que no interessa. No. Tal. Tot això només era un assaig general per quan vagin mal dades de veritat, treure a passejar tots els gossos que hauran de tapar el desastre que estava passant. Per tant, tot això, estem encara en la fase laboratori. Mira, anem a fer una prova, llença els gossos avui. Oh, no, però és que, hòstia, és que el peu no estava... És igual, llença els gossos, a veure què ens passa, perquè quan arribi el moment de la veritat necessitarem que els gossos estiguin frescos. Llavors, jo el que vull dir és que tot això va ser...
9: Els gossos estaran embogits.
1: Ara m'has recordat lo del perro i el gato amb Benzema, dels gossos que anem a dir Mourinho a la seva època. Molt bé.
4: No, i fonamental, com deies tu, que Tiempo de Revisión posés aquesta jugada. A mi em feia molta por que anessin altres jugades intrescendents. Tot el país parlant d'això, el mateix Mourinho enganyant a l'opinió pública, fent veure de que en el bar no sabien la regla, quan el que demostrava la roda de premsa que qui no sabia la regla era sí, ell mateix, jo crec que ell la sabia. El que passa és que el relat directament el violen.
1: El violen
4: i enganyen absolutament tothom. És bestial.
1: Com deia l'altre, retratado.
4: Insisteixo, bufó medieval.
1: Molló, res més?
8: Dues molt ràpides. Haaland, 59 gols en 59 partits de Champions.
1: Jo.
8: Aquesta és bastant
1: entre ica. Dortmund i City, no?
8: Entre Dortmund i City, sí. Només ha jugat amb aquests dos equips Champions. I Bartra, primer defensa de la història que debuta a la Champions amb un doblet. Mai havia jugat partit de Champions.
3: Amb el Barça no va jugar...
1: Ah, potser algun partit interessant okay. Amb Guardiola, no?
8: Bueno, ostres!
3: No ho sé, eh?
8: Jo he vist la dada com a debutant, però...
3: No, dic que no jugués el típic partit, allò...
8: No ho sé, no ho recordo. No. Però vaja, que m'ha cridat l'atenció.
1: No, vaig a mirar-ho un moment aquí, a veure si la pàgina web aquesta se m'obre. I ja està. Dami, tu vols afegir alguna cosa més? O no?
3: Res, no, que com deia el Lluís, el partit d'ara de l'Atleti a Madrid. És a dir, ara el Madrid juga contra el Rayo, contra l'Elx dimarts que ve, a la nit, i després el partit del Metropolitano és el que marca tot, perquè si el Barça va guanyant els seus partits, doncs et posa 6 si el Madrid perd, o el Metropolitano, fins i tot si empata.
9: I després són 3 setmanes sense futbol?
1: No, amb el Dortmund havia jugat Champions, clar, sí, el Bartra. Clar.
3: Després hi ha...
8: Amb un equip de la Lliga Espanyola, disculpeu, clar. No he llegit bé la dada.
1: Amb el Dortmund havia jugat
8: Primer
1: Champions,
8: Primer defensa
1: segur.
8: De tota la història de, clar, sí, de la Lliga Espanyola, sí, clar, que marca un doblet en el seu debut.
1: És així, ara sí.
3: Digue'm, Màrius.
9: No, i després, quan tornem a...
3: Després hi ha aturada de dues setmanes.
4: Dues setmanes aturada.
1: Del 20 de setembre al 10 d'octubre.
9: Ja.
1: Del 20 de setembre al 10 d'octubre no hi ha futbol. De clubs, vull dir. Del 20 de setembre, que
9: jo
1: hi ha el
9: cosa,
1: derbi metropolitano, el 10 d'octubre, que hi ha un Barça-Getafe.
9: Quan vaig saber que estaríem quasi bé més de 2 setmanes sense veure futbol...
1: 21 dies.
9: Em va semblar... 21, 3 setmanes. Em va semblar, diguem, un crim. Ara penso que és millor concentrar, i si hem de matar algú, matem-lo ràpid, o sigui, creem 3 setmanes,
1: no,
9: que ens en podem anar, bueno, ens en podem anar,
1: que això ho havíem reclamat,
9: podem anar a l'excursió, sí,
4: la crisi del Madrid, 3 setmanes parlant d'una derrota,
1: clar,
4: en
1: Madrid,
3: imagina't,
4: no? És una il·lusió inaguantable,
1: No, és que a més jo ho havíem reclamat, de dir, escolta, no pareu tres cops al setembre, a l'octubre, al novembre, concentrem una mica en un mes totes les competicions i després juguem-ho seguit, a mi no em desagrada veure com va després, però a mi...
8: I aturar el futbol el 20 de setembre, en lloc de l'1 de setembre també em sembla una bona notícia.
1: 7 jornades de Lliga.
8: Començaves i dius, ostres, ara?
1: 7 jornades de Lliga i una de Champions haurem jugat. O sigui, ja haurem vist una mica, no?, alguna coseta més que abans, que jugaves 3 partits a l'agost i paraves 15 dies. Era horrorós.
9: La Champions la pares pràcticament un mes. Això és una mica estrany,
1: La pares un mes, sí. Dami, gràcies, si alguna cosa ens ho fas saber. Gràcies, Molló.
8: Que vagi bé.
1: Demà més amb el Barça i amb la resta de partits. 3:45, una pausa i sentim Lamine Yamal. L'escoltem atentament aquí al Tu Diràs amb la Marta Ramon i fent la prèvia del Barça Feyenoord de demà a la tarda.
10: Tu Diràs amb Aleix Pariser. We could fly
1: to the moon, get there by tomorrow. 12 minuts i la mitjanit, aquí seguim el Tu Diràs a la nit esportiva de Catalunya amb el Lluís Carrasco, el Màrius Carol, l'Ernest Folch comentant aquesta jornada de Champions, aquesta victòria pírrica, regalada del Madrid, que li ha donat l'Inter. I ara parlarem del Barça-Feyenoord. Abans us recomano que descobriu el nou Omoda 9 SHS, a Omoda Jaeco M Automoció. Té un disseny impressionant, tecnologia d'última generació i un sistema híbrid avançat que s'adapta completament a tu. Tot això des de 45.600 euros, amb 7 anys de garantia. Vés a descobrir aquest Omoda 9 SHS, a Omoda Jaeco M Automoció. Els trobareu a Barcelona, a Mataró i a Girona. Ja tenim per aquí també la Marta Ramon. Hola, Marta.
11: Hola, bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Ara us deixaré opinar el que vulgueu sobre Lamine Yamal, Flick i el partit de demà, però anem a sentir-lo primer, per la gent que s'hagi perdut aquesta roda de premsa aquest migdia, perquè, sens dubte, Marta, l'estrella del Barça ha estat avui el gran protagonista a la sala de premsa.
11: Sí, sí, ha respost amb molta naturalitat, molt sentit de l'humor, dominant l'escenari completament, igual com juga a la gespa, sense cap mena de por, i mira que n'hi havia molts avui de periodistes a la sala de premsa, més del que és habitual, tractant-se de la Champions i tractant-se també del protagonista. Ha estat elegant, però s'ha mostrat segur de si mateix a l'hora d'avaluar les seves possibilitats de guanyar la pilota d'or.
12: No depèn de mi, depèn de vosaltres. El treball que hem fet tant amb l'equip, amb el Barça, com amb la selecció ha sigut increïble aquest any, i si passa, el primer que estaré serà agraït al meu equip i a la meva selecció. Llavors jo crec que tinc moltes possibilitats perquè he fet un gran any.
11: Diu que no té cap interès en fer campanyes, que no li cal demostrar res i que no suplicarà perquè li donin. I ha fet broma amb el fet que Ousmane Dembélé no l'hagi triat entre els tres millors.
12: ¿Quién no me ha puesto entre los tres primeros?
13: Dembélé, el actual ganador.
12: Es amigo de Kylian, ¿no? La verdad que no me importa. Yo siempre estoy muy contento con el año que he hecho. Yo creo que todas las veces que me he enfrentado a los dos juntos, pues habré caído mal por algo. Entonces, es normal, me llevo muy bien con Ousmane. Entiendo que tiene que poner a otras personas, pero estoy muy contento con el año que he hecho y estoy seguro que todo el mundo lo ha visto si él no lo ha visto.
11: El del Barça ja ha guanyat tots els grans títols, excepte la Champions, i després del Mundial, evidentment, ara és el gran objectiu.
12: Sí, jo crec que no hi ha més motivació que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha, i aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
11: També ha agafat més pes i més galons al vestidor, convertint-se en el cinquè capità, votat per la plantilla, per darrere de Rafinha, Pedri, Eric i De Jong, i és una responsabilitat que el fa sentir orgullós.
12: Bueno, es un orgull ser capità del Barça i amb 19 anys. Estic molt agraït a tots els meus companys. És un càrrec que em fa més responsable, aquí tinc 19 anys igualment, però bueno, estic molt content i sempre intentaré donar el millor per l'equip.
11: Somreia a Murri quan recordava que té 19 anys. I un altre tema, els que l'han vist trist, que ha donat molt de sí aquest tema, els que l'han vist trist a l'inici de temporada, els que han debatut sobre les seves cares, els ha deixat clar que està en un molt bon moment de la seva vida.
12: Estoy muy feliz. No sé por qué se habló tanto. Al final tenía 19 años, venía a ganar un mundial, de pegarme las vacaciones de mi vida, estaba contentísimo, la verdad. Solo que parece que ahora de repente haya cambiado todo, pero sí, igual que siempre, con mucha ilusión. Ningún momento de mi vida está más feliz que ahora.
11: I les cares, les cares. A ells què li passava? Ras i curt.
12: Dius, quin dia?
14: No, per exemple, l'última és la de l'Elx. Però va passar més vegades, saps? Que estem tota la cara de la Min.
12: No sé. Depèn del dia. L'altre dia simplement era perquè feia molta calor, estava cansat. És veritat que no va sortir al partit que volia, però vosaltres veu fer 45 històries i l'única que hi havia és que estàvem a 40 graus.
11: Una resposta molt, molt simple, i corroborem que feia moltíssima calor. Centrant-se més en aspectes concrets del joc, ha demostrat que té la lliçó de Flick ben apresa, sigui quin sigui el seu estatus, al Barça la pressió és innegociable.
12: Bueno, yo creo que solo hay que ver los últimos equipos que han ganado títulos. En el PSG presionan todos, aquí en el Barça intentamos presionar todos. A lo mejor en algún momento me despisto, pero rápido vuelvo a presionar. Al final, en el fútbol de ahora, si no corres, pues te ganan todos los equipos, seas quien sea. Si mañana no corremos, nos van a ganar. Entonces yo creo que al final, por el equipo, si queremos ganar, pues hay que correr. Y si no corres, pues vas a perder. Y ya está.
11: I també li han preguntat si caldrà aïllar-se del soroll que vingui de Madrid després que portin 2 anys sense guanyar res.
12: Si han 2 anys que tenen sin ganar, serà su problema, no sé. Nosotros estamos muy contentos con el arbitraje, con todo. Entonces, no sé, tienes que preguntárselo a ellos. Yo les veo contentos.
11: Doncs ens ha fet riure en alguns moments, un Lamine que no s'ha amagat davant de cap pregunta i que d'alguna manera ha vingut a demostrar-nos el que vindria a ser la definició, com diuen els de la seva edat, d'aura. Aura, avui n'hi ha hagut molta a la sala de premsa.
1: Ha farmejat aura, que són els millors moments de Lamine Yamal a la sala de premsa, i ara els comentaran el Màrius, l'Ernest i el Lluís. D'aquí a un minut.

0: Vinga, ja tornem a ser aquí, que ens quedava pendent aquesta pausa abans de la mitjanit, i ara sí, barra lliure de tertúlia per parlar de la Minya Mala i del que vulgueu. Hòstia, fem broma, distès, tranquil, serè, dominant l'escena, amb 19 anys, enviant algun missatge, agrairé. Si guanyés la pilota d'or, que jo no pidolaré la pilota d'or, però si la guanyo, agrairé als meus companys del Barça, agrairé als companys de la selecció espanyola, a diferència del que va fer ahir Mbappé. No sé, a mi m'ha encantat el discurs d'ell.
1: Per mi ha estat una exhibició de seguretat, de maduresa, de control. Sí, una mica el que ens passa al camp, que veiem un jugador que és sorprenent tot el que fa per l'edat que té, doncs avui ens ha passat això també a la roda de premsa. Però jo em quedaria amb la intel·ligència de rèplica a Mbappé. És a dir, en lloc d'anar al cara a cara amb Mbappé, el que ha decidit és defensar el col·lectiu. O sigui, el que ha fet la Minya Mal, que per mi és demolidor, és davant del jo, ha defensat el nosaltres. I ha defensat el projecte. I ha defensat que ell està en un equip, i en un col·lectiu, i en un projecte plural. I això, ell ha trobat la via de respondre a Mbappé, que tot és jo, ego, l'individualisme més absolut. Llavors, amb 24 hores de diferència, hem vist els dos models de club, els dos models d'estrella, posats un a un. I jo, si fos Mbappé, em quedaria molt preocupat. O sigui, ho hauria escoltat amb molta preocupació, perquè, de fet, Mbappé el que buscava ahir era el mateix que en el seu dia ja buscava Cristiano, ja busquen aquests jugadors ególatres, que és la confrontació.
0: No, i perdona, és que vaig sentir l'altre dia a una ràdio de Madrid, que com que segueix l'actualitat del Madrid deuen estar més ben informats i saben detalls. Mbappé demana o insinua aparèixer a la sala de premsa en l'estrena de la Champions perquè el pròxim partit de Champions, que és el 13 d'octubre, estan les votacions tancades perquè quedaran 10 dies per l'entrega de la pilota d'or.
1: Sí,
0: i explicaven que ell va dir, mira, és un bon moment per treure pit i fer campanya perquè saben que em caurà la pregunta. I en canvi, Lamine no. Lamine estava decidit, no, Marta? Això?
2: Sí, sí, és el club que li proposa a Lamine. No és Lamine que aixequi la mà i digui, escolteu, jo vull sortir a parlar per càlculs de pilotes d'or, ni res d'això. A Lamine li proposen en el vol de tornada, tornant de València. Escolta, què et sembla fer roda de premsa per engegar el motor de la Champions i motivar a la colorada, etcètera, etcètera, i d'aquesta manera doncs es fa. No és que Lamine tingui una urgència individual per aparèixer davant dels mitjans, ni molt
1: Mbappé,
2: menys.
1: Mbappé està en campanya electoral. I una última reflexió. Mbappé juga al Madrid, se sent poderós i se sent empoderat, i si jugués al Barça no s'atreviria a fer aquestes coses. És a dir, volíem un altre Mbappé, igual que estem veient un altre Cucurella. Sí, l'actitud de Cucurella al camp, que jo, per exemple, he vist avui encarant-se amb els seus rivals, això és impossible de veure en el Cucurella del Barça.
3: I protesta... Sí, sí. Fa coses que... jo crec que és posar-te aquella samarreta i és com posar-te la disfressa de Superman, perquè és disfressa, no és que quan treus la camisa, és a dir, ja va incorporat en la teva pell.
1: Sí, però tu creus. Et sents empoderat.
3: Sí. Jo vull dir-te una cosa. Jo crec que... l'entrevista que... Bueno, la roda de premsa que avui fa, no sé si amb algú més, però ell se la prepara.
0: Sí, això ho fan sempre, Mario. Sí, sí,
3: se la prepara i està molt ben preparat.
0: Caps de comunicació els diuen, compte si pregunta per això, la posició del club és aquesta.
3: Les trampes per elefants, algú li ha explicat, perquè hi ha trampes per elefants. És molt fàcil que en un moment donat no tinguis un atac d'ego, i llavors, si t'adverteixen en quin moment et pot passar això, està bé que algú t'ho digui, que ho comentis i que ho interioritzis.
2: El que passa és que també depèn de la intel·ligència del receptor.
3: Sí.
2: O sigui,
3: sí,
2: la ment comunicativament és molt intel·ligent. Però, o sigui, això depèn de qui assessoris, ho rebrà d'una manera o d'una altra. Sí,
3: però
2: sí.
3: Vull dir-te que la vida és bo preparar-te les coses. O sigui, no hi ha ciència infusa. O sigui, tu has de prever els escenaris. La gent intel·ligent... davant d'una situació com aquesta, davant d'una entrevista que tens allà, una roda de premsa, davant d'un fet nou, hi ha alguna, segurament deu haver-hi algun geni que és capaç d'improvisar i fer metàfores, però el 99%, 99,9% davant d'una situació com la que s'ha trobat avui a la Lamine Yamal, lo lògic és que se la preparen.
0: Com vosaltres, no? Que veniu aquí a la tertúlia preparats per tots els escenaris, no?
4: Tota la tarda, preparant aquesta
0: tota
4: la tarda.
0: No improviseu res, avui.
3: No, i a més ens passem notes i
0: val.
3: Venim amb una xuleta.
0: M'agrada.
3: Escolta, no, però en el seu cas, home... I després hi ha una cosa que és cert, ostres... hi ha una tragèdia, o sigui, sí, és Shakespeare l'Mbappé. Per una raó, per què dic que és Shakespeare? Perquè ell finalment se'n va al que se suposa que és el club de la seva vida, el club que té la vitrina plenes d'orelludes i tal, no sé què, i arriba i comença a perdre-ho tot, el club. I està 2 anys que no guanya res. Ni un sol trofeig, és que no poden aixecar ni el trofeu del Real Madrid aquell que van jugar, perquè
0: el
3: no
0: Bernabéu, si ja no juguen.
3: Vull dir,
1: i llavors... el club del qual se n'havia anat, que no guanyava cap Champions, comença a guanyar Champions, bueno, compulsivament.
3: I llavors, tots els altaveus mediàtics del madridisme diuen, no, però és que això... És que hem de canviar el sistema de votacions. No votes pel que has guanyat, sinó pel que tu has aconseguit individualment, com si això fossin els 100 metres lliures, que vas tu sol i si corres més que els altres arribes primer. No, miri, és que el futbol, el que no entenc que és un esport col·lectiu, el que no entenc que això és el resultat d'un equip ben travat, és que s'ha de dedicar a una altra cosa. I llavors, a mi em sembla, tot aquest debat dels últims dies, que no sé què, el propi Mourinho, és que és igual que no haia ganat una... Escolta, aviam, de què m'està explicant? O sigui, vostè, com... Escolta, que vostè es dedica a això del futbol. No, nosaltres ho mirem, però és que ell s'hi dedica. Ell no pot defensar això. Bueno, ho pot defensar perquè el Madrid no és un equip, ni aspira a ser un equip, però això té aquest punt, hi ha aquest punt de tragèdia, ostres, de dir, ostres, jo, que, hòstia, faig més gols que ningú, que no sé què i tal, i no guanyem res. Des que estic amb aquest equip, no aconsegueixo guanyar res. Ni aquest equip, que abans guanyava gols de Mijatovic en fora de joc, o el que sigui. No, és que ara, ni així.
0: Com deia el Damià ahir, el discurs d'Mbappé, que em va agradar molt la reflexió que feia el Damià López, diu, el discurs d'Mbappé és de dir, no, si jo sóc el bo, jo faig els gols. Aquí els dolents són els meus companys. Ell va venir a dir això, de dir, jo he de pressionar. Pues jo estic fent gols, jo sóc el que més gols fa, més que Rafinha, més que Lamine. Vull dir, si amb els meus gols seríem campions. El problema el tenen els de darrere, no? Que és una mica això,
3: l'egoisme... Què et diu? Escolta, jo potser al principi no corria prou enrere i no anava a pressionar i tal.
0: O em despisto algun dia.
3: Avui em despisto, però és que avui el futbol modern és que no pots despistar, és que has de seguir el lateral que puja.
0: Però jo això ho he entès com un dart a Mbappé, de dir, el futbol d'ara és de cor.
3: Bueno, per això jo poso com a contraposició el que diu. O sigui, com a mínim aquest sap el discurs, l'altre no.
0: L'altre no. Lluís.
4: La Lamine Yamal és molt llest, però té 19 anys. D'una banda, és un líder indiscutible d'aquest equip, forma part d'aquesta columna vertebral, Joan García, Cubarsí, Pedri, Lamine Yamal, i dic Pedri encara, ja direm Rodri quan toqui, encara no toca, però té 19 anys. Aleshores, també és un líder que se li nota molt quan les coses li estan sortint bé i quan les coses no li estan sortint bé. El seu estat d'ànim, el seu estat anímic, es trasllada claríssimament en el micro i en aquest moment, jo diria...
3: I a que... el rostre.
4: Sí, en tot. El llenguatge no verbal d'ell
3: no
4: enganya. I jo diria que fins bastant abans del Mundial no vèiem el Lamine Yamal ni dins ni fora del camp com el veiem en aquest moment. En aquest moment, a més, s'està votant en aquest moment la pilota d'or. I no podem oblidar una cosa. Els jugadors tenen un valor, això és terminologia de màrqueting, que tindrien el preu real i el preu de percepció, el valor de percepció. El valor de percepció del jugador en aquest moment és altíssim, de Lamine Yamal. No ho era tant fa només un mes i mig, però és que es vota ara. En aquest moment està fent els gols de 2-2. Bueno. Està jugant divertit, s'està movent, i surt a declarar, somriu, s'atreveix amb tot. I en aquest moment això al final s'està votant. I crec que és un bon moment. Per què? Perquè sense anar més lluny, va quedar segon de la pilota d'or l'any passat. I la diferència amb l'any passat és que en aquest moment és campió del món. L'any passat no ho era. Per tant, les possibilitats de que Lamine Yamal acabi sent la pilota d'or, i més tenint en compte que la immediatesa dels que voten estan ensenyant un Lamine Yamal excels, en aquest moment són molt altes. Ell ho sap i ho ha explotat. Per mi, ho ha explotat de faula.
0: Hola, Saperes, què tal?
5: Què tal, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Avui, 8 de setembre, dimarts, hem sabut els 30 candidats són a la pilota d'or,
5: sí,
0: no?
5: Sí, 30. I hem conegut, doncs, vaja, quants blaugrans blanquianes i blaugranes, jugadors i jugadores, hi ha en aquesta...
0: Clar, masculina i femenina. Sí, sí, perquè... Quants n'hi ha del Barça a les nominacions?
5: Doncs mira, hi ha fins a 18 nominacions. Estem comptant aquí entrenadors, equip, jugadors, jugadores, però vaja, 18 nominacions del Barça, en el que és un èxit absolut del club blaugrana en categoria masculina. I aspiren Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ferran Torres, perquè és jugador del PSG, però per la temporada, evidentment, que ha fet el Barça, a més de Rodri, en aquest cas...
0: Al contrari,
5: clar, perquè és com a jugador del Manchester City. Noms com Pedri i Rafinha n'han quedat fora, cosa
3: increïble,
5: que crida força també l'atenció.
0: Rafinha va estar molts temps de la temporada lesionat. Sí.
5: L'únic que, per mi, entre els 30... Doncs,
0: podria haver
5: tingut opcions de sèrie.
3: Va ser el cinquè, no? Em sembla que la temporada
5: va ser cinquè. Sí. Per part del Madrid, hi són Vinícius, Bellingham, Mbappé i també, entre cometes, Cucurella, per la temporada del Chelsea. Leo Messi, de l'Inter Miami, també figura entre els nominats.
3: La Cucurella, amb tot el carinyo,
0: Campió del món, li donen per això, també.
4: Pedri també és campió del món.
0: Això també és veritat.
3: Que passi per de Pedri és una broma. Sí. És una broma. Una broma de mal gust.
0: Sí, perquè a més el Chelsea no ha entrat a cap competició europea. O sigui, va quedar fora dels 8 primers d'Anglaterra.
3: És més, és que el Chelsea se'l ven. És que se'l ven, perquè veu que no li està resolent res, tampoc. És que...
0: Messi hi és, que tant ens agrada.
5: Sí, tant que sí.
0: Top 3. Jo a Messi m'agradaria que fos top 3 aquesta any a la pilota d'or.
5: A veure, que no la guanyi i aconsegueixi la novena. I el PSG, que té fins a 10 nominats, comptant també a Ferran Torres, que aquest seria... Vaja, més del Barça, com estàvem dient abans, però hi són també Hakimi, Fabián, Joao Neves, Baratskelia, Marquinhos, Nuno, Dembélé, que és l'actual pilotador, Vitinha i Pacho. En categoria femenina, hi ha fins a 7 finalistes blaugranes. Brooks, Hansen, Patri, Payor, Pina i Alexia Imapi. El mateix que estem comentant, ja no són al Barça, però per la temporada que van fer aquí al Johan. No hi és l'actual pilotadora, Aitana Bonmatí, que ha passat bona part de la temporada lesionada, per això no ha entrat en aquesta llista. Joan Garcia i Cata Coll aspiren a guanyar el premi al millor porter i portera. En categoria masculina també són candidats Unai Simón, que va ser el millor porter del Mundial, i Bozinha, la sensació de Cap Verd en el Mundial.
0: Bueno, top 10, top 10 pel Mundial que va fer.
5: Jugador random.
4: Bufonades, estic amb el Marius, bufonades.
5: Lamine i Cubarsí...
3: És beneficència, això. No, és un concepte, I estic a favor. Però...
5: Molt bé, doncs aquí el deixem, beneficència. Lamine i Cubarsí aspiren al Copa com a millor futbolista jove, Vicky López i Serra Jordi a les futbolistes més prometedores, finalment també Pere Romeu aspira a guanyar el premi a millor entrenador i el Barça femení al premi al millor equip en la categoria d'entrenadors masculins. No hi és Hansi Flick. Els 5 finalistes amb 3 tècnics espanyols són Luis de la Fuente, Luis Enrique, Arteta, Unai Emery, 4 entrenadors espanyols i Vincent Kompany.
3: La cosa més còmica és que amb els excel·lents entrenadors que ha tingut el futbol femení i els èxits que ha aconseguit temporada rere temporada, no li han donat mai el premi. Sí, escolta, li han donat a il·lustres perdedores, Em sembla molt bé.
0: Home, aquest any l'haurien de donar perquè no hi ha hagut cap competició internacional.
3: Jo crec que aquest any
0: va guanyar el pòquer al Barça femení.
3: La temporada passada...
0: Parlant de premis, deixeu-me dir molt ràpid. Premi Memorial Aldo Rovira, Pau Cubarsí i Patri Guijarro han estat escollits com els millors jugadors del Barça de la temporada passada. Això és la 17a edició d'aquest premi Memorial Aldo Rovira, que voten periodistes que segueixen l'actualitat del Barça aquí a Catalunya, que es va crear el 2009, el va crear l'exdirectiu del Barça, Josep Lluís Rovira, en homenatge al seu fill Aldo, que va morir malauradament en un accident precisament el 2009, quan tenia només 37 anys. Per tant, Cubarsí i Guijarro, els millors de la temporada passada, segons periodistes reputadíssims,
1: és
0: país.
1: Més just el premi Aldo Rovira que la pilota d'or que ens ha explicat el Roger ara. O sigui, diverses coses. Primera, és un escàndol que no hi hagi Pedri ni Rafinha en aquesta llista. Segona, és l'expressió que el Barça, després d'una travessia del desert brutal, segueix tenint un problema d'estatus a Europa? Si segueix tenint un problema d'estatus, perquè que el Madrid tingui més nominacions que el Barça és una broma.
0: En un any en blanc és una broma, sí.
1: És una broma. És una broma. I especialment la comparació Bellingham-Rafinha. Què hi fa Bellingham en aquesta llista? No. Després de la desastrosa temporada...
0: Tercer al Mundial amb Anglaterra, 7 gols al Mundial...
1: Després de la desastrosa...
0: Això deu passar.
4: Sense jugadors espanyols que hagin guanyat el Mundial. Més jugadors que el Barça.
0: Deu passar 7 gols en un Mundial. Llavors,
1: això què vol dir? Això és l'expressió que qui ha pagat més els plats trencats de la Superliga de la Superliga és el Barça. Qui encara li falta una part molt important de la travessia del desert de tornar a l'elit europea és el Barça. Perquè és impresentable, o sigui, que el Barça estigui tan infrarepresentat en aquesta llista. I és l'expressió d'una debilitat del Barça, que, per cert, fa molts anys d'aquesta debilitat. Això ho arrosseguem des de temps immemorials. Però el que vull dir és que ens queda aquí, ens queda un camí per recórrer, i aquí hi ha un problema d'estatus, perdoneu. És a dir, en la situació del Barça, d'on ve el Barça, tant des del punt de vista del Mundial com des del punt de vista de la trajectòria de la temporada passada, el Madrid no s'atrevirien a fotre'l d'aquesta manera.
0: Dit això, ja t'ho dic, crec que Lamine i Alexia poden ser els guanyadors de la pilota d'or, i per tant el Barça seria el gran protagonista d'aquesta gala del 26 d'octubre.
1: La prèvia, deixa'm dir-te.
0: Sí, no falten gent, sí. Vas guanyar una lliga, sí, i vas fer una temporada espectacular. Sí, sí.
1: Bueno, doncs no ho veig traslladat.
0: A diferència del Madrid.
1: No ho veig traslladat aquí. I l'últim parèntesi és, atenció, perquè ja t'indiquen amb les 10 nominacions exageradíssimes del PSG que el que té valor és guanyar una Champions. Mm. És el missatge que t'estan donant.
0: Jo tinc el dubte de si el Mundial passarà més per Lamine, per exemple, o Rodri, que també ha guanyat el Mundial.
5: O Messi.
0: I va ser MVP. No, Messi no el va guanyar. Jo,
5: no, però va fer, hòstia, el Mundial que va fer amb 39 anys i sent el que és... Per això està també entre els 30, i queden fora altres jugadors.
1: Escolta, perdona, que no hi hagi ni Pedri ni Rafinha, és que t'han pres el número, t'han pres la cartera. I que el Madrid tingui a Bellingham i Cucurella, és que això indica que aquí encara anem, com va dir aquell en el documental, encara anem amb el llir a la mà per la vida. Perquè, sí, anem per la vida amb el tiqui-taca, amb l'excel·lència, amb juguem bé i tal. I en canvi hi ha uns altres que fan un bon treball de despatxos, o sigui que les seves estrelles estan sobrevalorades, que venen bé el seu producte, que nosaltres encara anem amb el llit, entre altres coses, perquè anem amb nens. Anem amb nens que van amb cara de nen i amb les galtetes roses. Llavors, bueno, tot això, arriba el moment de fer llistes i ens trobem la broma que el de cap verd entra abans que Rafinha.
0: No, però era categoria de porters, això.
1: És igual. Però hi és a la llista.
2: I que Rafinha té 30 anys, que no és un nen amb les galtes roses, però bueno.
0: Té 30 anys, sí, clar.
2: No és un... Però ho comprem.
0: Sí, no és un nen amb les galtes roses, Rafinha, diu la Marta, clar, té 30 anys, ja.
1: Bueno, però...
0: És un senyor.
1: Però ja m'ha entès, la Marta. Ja t'he entès,
2: Ernest.
3: Que és que, segurament, fruit de les dificultats econòmiques, el Barça... doncs li ha demostrat al món que avui tu pots estar a primera línia, tu pots arribar a guanyar amb una Champions, amb un bon planter. Això és extraordinari. I és el futbol més divertit. Jo veig els partits.
0: Tornat,
3: sí, en cas, un dia la meva dona em fotrà fora perquè dirà... Escolta, perquè a vegades que em diu, què estàs veient? I estic veient coses que jo penso, no té sentit. No? O sigui, va, dedica't a rellegir els clàssics. I faig coses d'aquestes. Però per què? Perquè, hosti, m'agrada veure la diferència entre veure un partit del Barça i dir, home, sí, perquè tu ets el Barça. No. La Lliga Espanyola és un horror. És un horror. Però és que la Premier està sobrevalorada. Hi ha algun equip... Escolta, el propi Arsenal no és especialment divertit veure'l, eh? No és especialment... És molt més divertit veure encara ara el Manchester City. Però, ostres, quan tu veus el Barça, és que, bueno, quedes encantat.
0: No, ara mateix hem de gaudir d'aquesta època. És meravellosa.
3: Però és que el promís d'edat són 24 anys. Mm-hmm. I no és més baix perquè tenim un segon porter que és de la meva generació. Però vull dir-te...
0: El jove... No, ara ha fitxat a l'Ivakovic.
3: Bueno, sí, però et compta, un tio que té 37 anys, et compta.
0: El jove deia l'altre dia que és el Barça més jove de la història i el Barça amb més accent català des de la dictadura. Mai tants catalans havien jugat tants minuts en un inici de temporada des de la dictadura amb el Barça. Això vol dir coses com això, que el planter, ja sé que el planter a vegades venen Fermins, que no són del tot catalans, però...
3: Tu dius, no sé, el Chelsea, què sé que ha estat el Chelsea? 400 milions, el Manchester City, 500 milions. Escolta, això aviam... Perdó, té més mèrit, que vols que et digui?
0: Tu vols afegir alguna cosa que hem d'avançar? Que vull,
4: sí, vull, perquè vull ara feia pensar quan l'Ernest parlava que hem perdut pes a Europa, de que havíem perdut una miqueta aquesta embranzida que el Barça havia representat en els tres temps, Això no coincideix amb el gran esforç que ha fet el president Laporta justament per tenir-ne un pes. Jo crec que aquest pes sí que existeix, s'ha treballat com mai el propi Laporta, tant a Infantino com a Zeferin, però no tant en la direcció, per exemple, de la pilota d'or, sinó en la direcció de coses en aquest moment més vitals del Futbol Club Barcelona, que està immers entre fons d'inversions, entre inversors, etcètera, etcètera. I jo crec, mira, és dels presidents que han estat més actius, per exemple, en la Copa del Món, va estar a les semifinals, va estar a les finals, ha aprofitat aquestes visites per fer sopars de moltíssima transcendència amb els màxims mandataris del futbol tant del món com d'Europa, però sí, és veritat, ha deixat de banda potser aquesta part més del show business, de lo que significa la pilota d'or, i s'ha dedicat més a coses potser més transcendents en aquell moment a favor del futbol. S'ha pencat com mai en aquest sentit.
1: Jo per aclarir-ho, no m'estava dirigint especialment a dir, és que això és la política de la porta, la política del club o tal. Jo m'estava dirigint més a una qüestió històrica que arrosseguem des de fa temps, que el Barça, pel seu estatus, per la seva forma de joc, pels jugadors que té, que ara deia el Màrius de la casa, que semblen, bueno, bons nois que fabriquem aquí, etc., al Barça li segueix faltant una mena de pes, fins i tot diria, sí, però, institucional, però, mediàtic...
4: Per exemple, deies que havien pagat d'alguna manera aquell paper amb la
1: sí,
4: Eurolliga.
1: No va ajudar, no.
4: Jo crec que s'ha treballat molt justament per apaivagar aquell paper i per canviar la percepció d'aquests estaments federatius i organitzatius i associatius del futbol mundial respecte al club.
1: Sí, ja, estic d'acord, però... Només el que estic convençut, Lluís, és que al Madrid, si arriba a tenir Pedri, no li passa això. És a dir, que Pedri al Madrid no pot quedar fora d'aquesta llista.
4: Clar, que estan més pendents d'aquestes coses, que al final tenen la transcendència que tenen.
0: Veurem què passa el 26 d'octubre. Després del Clàssic al Camp Nou, el Clàssic al Camp Nou és el diumenge 25, doncs el dilluns 26 d'octubre, gala a Londres de la pilota d'or. Has parlat de Messi...
4: I es tanquen les votacions quin dia, Aleix?
0: No tinc tant... Crec que és a final, a principis d'octubre, durant l'aturada de seleccions aquestes.
4: Perquè això, veus, és important, la última percepció que tinguin els votants respecte a l'estat de forma de cadascun dels jugadors.
0: No tinc clar el dia, però diria que és això durant aquesta aturada llarga que hi haurà ara a partir del 20 de setembre. Has parlat de Messi, només un apunt. A RAC1 hem pogut confirmar que Messi, atenció, és a punt de comprar el seu segon club de futbol després del Cornellà.
5: Sí, que serà l'Aldenc de segona divisió.
0: A Elda, tu.
5: Com dius, pel que ens consta, l'argentí...
3: La capital de les sabates.
5: Ja té un principi d'acord per fer-se amb el 100% de la propietat d'aquest club. S'ha dit que ho faria amb algun exjugador. Doncs no, podem confirmar que ho farà només ell. Serà el segon club que adquireixi Leo Messi, com deies, després del Cornellà.
0: Preparant ja la seva retirada per gestionar clubs, eh? El Cornellà, amb un gran futbol base, ara l'Aldenc, allà a Elda, a Alacant, que està a segona divisió.
3: No. M'han d'explicar allò de l'Aldenc, però...
0: Sí, sí, a mi també.
4: No, però el Cornellà ho podria entendre per discutir-li a l'Espanyol el lideratge de la vila, però en el cas de l'Aldenc, per què?
0: No sé, no tinc més... És una aposta esportiva, és un club que a més va entrar amb grans patrocinadors, que ha pujat a segona divisió i que volen fer un projecte molt interessant, pel que es deia l'any passat, que estaven a primera ref i van lluitar amb el Sabadell, per exemple, per pujar. Quina és?
1: Sobre l'Aldenc, perquè m'he anat a mirar.
0: Ah, m'hi digues.
1: M'he anat a mirar l'escut. Sabeu de quins cos
0: és l'escut? Sí, és blau i grana, no?
1: És blau. I estic segur que no és cap casualitat.
0: És bona aquesta, mira.
1: Sí,
0: és bona.
1: Perquè, si no...
4: És bona.
1: Per què?
0: No, per una qüestió d'invertir, suposo que serà un negoci que intentaran guanyar calés, entenc jo.
3: Està brillant.
0: Sí, aquí ja s'està brillant.
3: S'agreu reconèixer-ho,
0: però... És que per això està a la tertúlia, perquè és brillant.
1: No, però sí, el que està brillant és Google.
3: Vosaltres no ho hem mirat.
0: Saperes, gràcies.
5: Que vagi bé, bona
0: nit. No, ja intentarem esbrinar més detalls d'això, només volia fer aquest parèntesi, ara que parlàvem de Messi, que comprarà l'Aldenc, també de segona divisió. Marta, per completar la prèvia del Barça-Feyenoord en clau blaugrana, i ara anem amb el Feyenoord, que l'ha seguit la Clara Roderes, que la tenim per aquí. Hola, Clara, eh?
6: Bona nit.
0: Bona nit. Ara sentim l'equip de Giovan Bronjos. L'entrena Giovan Bronjos, al Feyenoord. Però, un tastet de Flick. Cas que avui la mina ha eclipsat Flick, però bé, anem a sentir què n'ha dit l'entrenador alemany del partit.
6: Doncs ha reconegut, evidentment, que la Champions és el gran somni.
7: Every big team, every big club.
8: Tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la millor competició. També penso que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un llarg camí. Acabem de començar i hem de demostrar-ho no només a la Lliga, sinó també a la Champions, i això és el que volem fer.
6: A Flick li agrada el que estava a l'inici de temporada i ha admès que el fet que la plantilla
2: incrementat en qualitat per poder aspirar tot també fa que hi hagi més competència a l'hora d'entrar a l'11 titular, cosa que de vegades pot fer que tingui jugadors descontents, una qüestió que ha de gestionar, diu.
7: Yes, of course, I think it will be not easy, but this...
8: Clar que no serà fàcil, però és part de la nostra feina i part de la feina dels jugadors. Així és el negoci. Tinc la responsabilitat sobre l'equip amb el que comencem. He de decidir i ho faré. Veig cada jugador, cada dia. I després parlo amb el meu staff, ho analitzem tot i decidim l'11 i què és millor segons el rival. I aquesta és la feina. Intento sempre parlar amb els jugadors del per què no estan jugant, però al final ells han de continuar, ser positius, donar suport i empènyer els altres.
7: Have to stay positive, it's and also to support, to push the other players.
2: De cara a demà, recordem-ho, no podrà comptar amb Eric, que està sancionat, tampoc hi seran els lesionats de Young i Ronnie, ni tampoc Visibu, de qui Flick ha tornat a recordar que està en dinàmica del primer equip, però majoritàriament jugarà amb el filial.
0: Molt bé, possible 11, doncs, per demà, Marta?
2: Joan García.

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: El teu negoci està en bones mans amb Obramat. És el magatzem de la construcció i la reforma número 1 a Espanya en seguretat laboral. Descobreix l'àmplia gamma que tenen d'equips de protecció individual i també de vestuari laboral. Tenen calçat de seguretat, guants de protecció, equips anticaigudes i, a més, a Obramat et garanteixen els preus més econòmics i una atenció personalitzada. Acosta't a qualsevol magatzem Obramat. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Xavi, a l'extrema esquerra, envoltat de jugadors del Madrid, fa una bona passada a l'interior de l'àrea, al límit de la frontal per Gio. Gio un altre cop a l'extrema esquerra per Ronaldinho. Ronaldinho per Deco, l'interior de l'àrea, oh, Deco per Gio, oh, el xut de Gio. Oh! Oh!
3: Quin gol!
1: El recordeu aquest o no? El got gol en un clàssic de Joan Broncos. 20 de novembre del 2004. Barça 3, Madrid 0. Al Camp Nou, el segon gol va ser de Gio Van Bronckhorst. Què? No el recordeu, no? Els altres van ser de tot Ronaldinho.
4: 3-0. Sota les cames de Casillas.
1: El li fot per sota les cames de Casillas?
5: Home, guanyar 3-0 al Madrid un 20N sempre és un plaer.
1: És un mai més ben dit, sí senyor.
5: Exacte.
1: Com?
6: No sé.
1: És què?
6: És com la festa de la Barça.
1: El 9 de juny del 2000... Sí, el 9 de juny del 2007 va jugar l'últim partit a l'Spotify Camp Nou amb el Barça, Joan Broncos. I demà hi tornarà com a entrenador del Feyenoord, sí. Què tal? Ha estat simpàtic? Ha estat agradable? Sí. Li ha fet il·lusió veure la premsa catalana, sí, o no?
4: Bé, esperàvem que recordés una mica l'espanyol, almenys, i no, tot en neerlandès, eh?
1: Ah, sí?
4: Sí que entenia el castellà i el català també, l'ha entès perfectament, però ha contestat en castellà.
1: Clar.
4: Ens ha donat més feina.
1: Deu haver perdut fluïdesa, sí, no? A l'hora de parlar.
6: Jo només he entès una paraula, especial. Aquesta em sembla que l'hagi encertat.
1: Sí,
6: que el partit era especial.
1: Bé, dels neerlandesos, què en podem dir del rival del Barça demà a la tarda?
4: Doncs que té unes quantes baixes. Bos, Moder, Small, Newcop i Beren. Les unats tampoc hi serà l'anglès Reis Nelson, que malgrat ha obtingut el permís de treball no acumula suficients entrenaments. Sí que ha viatjat i podria ser titular Haig Musa, una de les estrelles que dissabte no va jugar perquè volia marxar a Aràbia, va forçar la sortida, però finalment s'ha quedat. Bram Bronckhorst, que va dirigir el Feyenoord entre el 2015 i el 2019, amb una lliga, dues copes i dues supercopes, ha tornat a aquest estiu. A més, també va jugar-hi a l'inici i al final de la seva carrera. Té una Champions amb el Barça el 2006 a París i avui ha deixat clar que demà cal ser valents i no tenir por d'aquest Barça.
7: És molt especial tornar. És un partit contra el meu antic equip, el meu antic club, així que hi ha molts records meus aquí que aprecio. No crec que jugar contra el Barça ara mateix faci por. És un gran repte per nosaltres, un gran partit contra un equip així. Volem representar el club de la millor manera possible, així que no hi ha por, però és un repte molt bonic.
4: Tot i que creu que els de Flick cada cop són més a prop de guanyar la Champions.
7: Aquest equip ha estat campió de Lliga dues vegades i vol guanyar la Champions. És el següent que vol aconseguir. Ho demostraran a la competició. Per mi, guanyar la Lliga de Campions és la fita més bonica de la meva carrera. Sempre és especial per cada jugador, a tots els nivells. Crec que el moment en què el Barça guanyarà la Champions és cada cop més a prop, si veus quina plantilla tenen ara i el desenvolupament que han experimentat en els darrers anys.
4: I també, avui que en parlaven, Lamine, de guanyar la pilota d'or, està a prop.
7: És un jugador que ja ha guanyat molt en aquesta edat. La gent ve a l'estadi expressament a veure'l. Té les qualitats per guanyar la pilota d'or. De fet, crec que és més una qüestió de temps de veure quan la guanyarà i no pas de si la guanyarà, que segur que ho farà. Si continua evolucionant així, serà el proper jugador que la pugui guanyar. No en tinc cap mena de dubte, perquè té aquest potencial.
8: I potència i seca, ja.
4: Doncs l'encarregat de marcar-lo segurament serà un ex-blaurana, Mica Mármol, que es va formar al club i que va arribar a debutar, de fet, amb el Barça l'any 2022 amb Xavi.
9: Seria un error centrar-se solo en Lamine. Sabemos del potencial que tiene el Barça en la línia d'arriba y creo que es muy importante ser un equipo, estar todos juntos y tener muchas ayudas durante todo el partido y estar concentrados.
1: Per tant, Mica Mármol, l'ex del planter del Barça, serà titular demà i pot ser que s'encarregui de Lamine,
4: sí, en aquesta banda. Sí, perquè l'està fent jugar de lateral, tot i que sempre ha jugat de central, sí, habitualment, sí. Doncs l'està fent jugar uns quants partits de lateral esquerre aquest any.
1: Val, demà estarem pendents de Mica Mármol i de la resta de futbolistes del Feyenoord, que en principi no hauria de ser un rival que posés en massa problemes al Barça. Qui xiula demà, Clara?
4: Demà a la Mainz, és Ben Jablonski, que no xula mai al Barça, i al Bar un altre clàssic, com és...

0: Bastian Dunkert. Demà, previsió de 45.000, 50.000 espectadors, menys dels partits d'allà que hem vist ara. És la previsió que té el club ara mateix. 3.000 d'ells neerlandesos. I per cert, deixa'm dir que el duel de la Youth League de demà al migdia s'ha ajornat per aquestes pluges intenses, aquest avís del Procicat, de Protecció Civil, i es jugarà dijous a les 9:45 del matí.
1: Val. S'endarrereix gairebé 24 hores aquest partit de la Youth League juvenil, que també és un Barça Feyenoord, sí, no, també, sí, no? Això es manté,
0: el, juguen el mateixos,
1: els mateixos, sí, equips. Val, perfecte. Doncs Clara, demà t'escoltem també des del Camp Nou.
0: Perfecte.
1: Gràcies. Bona pendents nit. Dels neerlandesos, compta amb els aficionats, que tenen mala fama, aquests del Feyenoord, quan viatgen per Europa. I sobre les pluges. Demà hi ha una alerta a diverses comarques, a l'àrea metropolitana i també cap a la zona del Penedès. Li hem demanat al Martí Oliveres què ha de passar demà. Martí.
2: Doncs a veure, encara podria passar algun ruixat. Podria ploure, però seria una pluja més intermitent, no pas molt intensa ni continuada, sinó que serien una mica les escorrialles d'aquest episodi de pluges que sí que pot ser intens durant la matinada i el matí. Per tant, pendents aquestes properes hores d'alguns aiguats a la costa, sobretot entre Tarragona i Barcelona, pot ploure de valent demà al matí, de fet, aquí a la ciutat de Barcelona, així que amb molta precaució, però a l'hora del partit, en principi, ja hauria d'anar escampant, i el més important, la refrescada. Atenció, perquè hi haurà algú que fins i tot agafarà un jersei per anar a l'estadi.
1: Oh, val. Demà, hi anireu a la tarda? Tu tens previst anar-hi, Mario?
3: Sí, sí.
1: Val. Doncs jerseiet i potser...
3: Tot una mica per...
1: Potser una rebaqueta i un paraigües, potser. No plourà molt fort a la tarda, però pot haver-hi algun ruixat que encara s'escapi aquí a Barcelona.
4: No, mai, no podem oblidar que en aquest moment el Camp Nou, el Spotify Camp Nou, no té coberta.
1: Clar, clar, clar.
4: Ni a la tribuna, ni a la tribuna, ni a les gols.
3: No pots anar paraigües, eh?
4: Sí, sí.
1: No hi cap, no, vols dir?
3: No hi cap, és a dir... Té un avantatge. Estem tan junts que jo crec que si portes el paraigües, els dos del teu costat tampoc es mullaran.
1: Depèn de la grandària del paraigües.
3: Sí, però no, sí. No pots, és que no...
1: Demà, a veure...
3: Xubasquero.
1: Sí. Amb tots els respectes, però tot el que, veient aquest Barça, tot el que no sigui demà, veure una victòria i no per dos o tres gols...
4: Resultaria molt sorprenent. Es necessita, es necessita per tot. Es necessita per començar a veure Champions, es necessita bé, també pels 2.100.000 euros que hi ha per cada victòria.
3: Sí, sí, sí. Els gols són... importants en Champions.
4: Es necessita per estar a dalt de tota la classificació des de la primera jornada, perquè després vindran partits bastant més complicats, que haurem de jugar amb el City i amb el Paris Saint-Germain. Per tot plegat, la veritat és que convé començar amb una victòria.
5: I es necessita perquè el Madrid segueixi en aquest estat de nervis. Sí.
1: Clar, clar, pels vasos comunicants, que són habituals. Bé, de Gio Vambroscos, què en recordeu? Perquè amb això tancarem la tertúlia avui. Perquè de seguida trucarem als Estats Units a l'Àlex Palou, que acaba de guanyar la seva cinquena IndyCar. És com el Mundial de Fórmula 1 als Estats Units. Allà allò és una bogeria. Corren les 500 milles d'Indianàpolis i d'altres proves. I ha guanyat 5 vegades, és pentacampió de la IndyCar americana, que és una cosa molt bèstia allà. De fet, fa pocs dies l'ha rebut Donald Trump al despatx oval, a Àlex Palou, i li preguntarem, evidentment, per alguna anècdota, no?, amb el president dels Estats Units i per com està vivint ell, doncs això, convertir-se en un fenomen del motor americà, eh? Ara de seguida l'entrevistem en directe aquí al Tu Diràs. Però li he demanat a l'Oriol Jové... Hola, Jové.
6: Hola.
1: Què tal? Bona nit. Activem la base de dades. Li he demanat dades de Gio Vambroscos.
6: Mira.
1: Un moment, espera. Cinto. No?
7: Dada Jové.
1: La marca m'agrada, Dada Jové, aquí el Tu Diràs.
6: Sempre.
1: Re, no són dades d'aquelles tan estrambòtiques teves i rebuscades.
6: Avui anem a demanda.
1: Però jo volia que recordessis una mica la història de Gio Vambroscos.
6: Doncs mira, és el novè neerlandès amb més partits de la història del Barça, després de Cocu, Frenkie de Jong, Koeman, Kluivert, Reiziger, Frank de Boer, Neskens i Cruyff. Va jugar 155 partits amb el Barça, partits oficials, la majoria com a lateral esquerre, algun en posicions més avançades, i puntualment va arribar també a jugar per la dreta com a pivot i fins i tot com a central. Va arribar cedit de l'Arsenal la temporada 2003-2004. El Barça el va comprar al final de la temporada. De fet, a partir d'aquí va ser blaugrana ja en propietat fins al 2007, que se'n va tornar al Feyenoord, el club on es va formar, per acabar retirant-se el 2010 i posteriorment ser-ne l'entrenador. I en les quatre temporades que va ocupar el lateral esquerre del Barça va aixecar 7 títols. La Copa Catalunya 2 vegades, la Supercopa d'Espanya també 2 vegades, el 2005 i el 2006, les dues lligues del 2005 i del 2006 també, i la Champions de París, la segona de la història del club, també l'any 2006. De fet, la temporada que el Barça guanya la Champions, Gio va ser el tercer màxim assistent d'aquell... Barça, que guanya la Champions a París, només per darrere de Ronaldinho i Samuel Eto'o. Per tant, important també la seva aportació aquella temporada. Al llarg dels seus 155 partits oficials com a blaugrana, va marcar 7 gols i va repartir 16 assistències. Portava el dorsal 12. De fet, és el segon jugador de la història del Barça que més partits ha portat el dorsal 12, per darrere de Sergi Barjuan. I, de fet, va ser l'últim lateral esquerre que va portar el 12 fins ara que l'ha recollit, n'ha recollit el testimoni Xavi Espart.
1: En teniu un bon record de Van Bronckhorst o no?
4: Com a jo, sí, Barça? Jo sí, la veritat que sí, va ser un lateral molt regular, es va ficar la gent bastant a la butxaca, que no sorprèn ni per dalt ni per baix, sempre jugava de bé notable, va coincidir amb un gran moment del Barça, que era el Barça de Xavi, d'Iniesta, de Busquets, de Messi, de Ronaldinho, de tot. De fet, en 4 temporades, com deia l'Oriol, va guanyar moltíssims títols. I et dic, sense destacar una barbaritat, sí que és veritat que una persona que era fiable, que es va guanyar la banda i ningú li discutia, i per tant un titular indiscutible en el Barça en aquella època.
1: És que en aquells anys hi havia alguns neerlandesos que foten fredar, ara, recordar-los, no, i en canvi ell va anar bé.
4: Ell va ser regular.
3: Per la seva
4: va
3: banda, regular, eh? Vam tenir un holandès que es deia Bogarde, que no s'esmentarà ni on estava el Camp Nou, eh? És a dir, de debò, que era d'aquells personatges...
4: Va ser anterior, no?
3: Eh? Sí, però just abans devia ser.
1: No? Èpoques de Van Gaal, recordo, no, Bogarde?
5: Jo crec que va ser...
3: Que
5: va ser
3: un jugador... Que sortia amb collars d'or i li tenien que... L'àrbitre deia, però on va?
5: Jo crec que va ser un jugador solvent, com deia el Lluís, molt bé, però...
3: Que no va destacant res.
5: Però ara que no...
3: La seva regularitat, si et dic.
5: Però ara que no s'ofengui ningú, anònim. Que no s'ofengui ningú. És a dir, jo recordo pocs jugadors que hagin jugat aquesta quantitat de partits al Barça i que hagi estat tan poc recordat. És a dir, sort que ens hem enfrontat amb ell, perquè si no ja s'hauria perdut en l'oceà de l'anonimat de la història.
1: No serien els teus favorits, llavors, ja veig.
5: Perdona, és que si em portes algú que et diu que el seu jugador preferit és Gio Van Bronckhorst, home, doncs fes-li una entrevista en prime time, perquè no sé qui és aquesta persona.
4: Ernest, per aquestes coses que li diuen màrqueting personal, era una persona que era cauta, que era...
1: Era molt prudent, no se'l veia així, introvertit una mica a vegades.
4: Però en canvi ningú li va discutir la posició i va ser un titular indiscutible en la seva època.
5: Sí, tampoc et diré que tinguem...
4: Anterior Alba, per
5: cert. Que reconeixent la solvència, també et diré que, no sé, no conec ningú que digui que, hosti, que recorda aquells temps per la banda esquerra.
4: La Barça va guanyar molts títols en aquella època.
1: La segona de la història, per exemple. No?
5: Sí, però dic que és... O sigui, que
1: va complir, deixem-ho en que va complir.
5: Molt la quantitat de partits que heu dit ara que va jugar i tota l'estadística que ha dit l'Oriol, perquè...
6: I té una proporció d'assistències bastant superior a molts laterals de la seva, del segle XXI.
3: Era ràpid,
6: bastant arribada.
3: I s'entrava molt bé.
6: La proporció d'assistències per partit és de les altes, de laterals.
1: Amb el Barça. De la història del Barça, vols dir?
6: Com a mínim del segle XX.
1: Clar, vull dir, Alba deu estar disparadíssim, no?
6: Alba disparadíssim, Dani Alves per la dreta també. Adrià ja no crec que té per davant, parlo de memòria, però no n'hi ha gaires més, eh?
1: Sent lateral esquerre. Molt bé, doncs demà serà el rival del Barça com a entrenador del Feyenoord. Res, ho deixarem aquí, perquè encara queden moltes coses i han de trucar als Estats Units. Així que gràcies per venir. Dimarts que ve més, a veure com va l'estrena del Barça a la Champions. És Barça-Feyenoord i Llevant-Barça, no? Els dos pròxims partits, i ens tornarem a trobar aquí a la tertúlia. Molt bé.
4: Molt bé.
1: Apa, descanseu, eh?
5: L'abraçada.
1: Adéu, Màrius, que gaudiu demà al Camp Nou. Sí, gràcies, Lluís.
4: El Barça juga la setmana que ve també intersetmanal, però dimecres.
1: Dimecres tardíssim, dimecres. Sí. Dimarts hi ha un Elx-Madrid.
3: Què vol dir tardíssim?
1: A les 9:30, dimecres que ve, Barça-Racing de Santander. Uf. Sí. I dimarts que ve, aquí quan fem tertúlia, hi ha un Elx-Madrid, que viurem els minuts finals també en directe, a partir de les 11.
4: Ai, ai, ai.
1: El Martínez Valero, passa que l'Elx està fatal. Però bé, ja en parlarem.
3: Això de l'Elx.
1: Una pausa i recta final del Tu diràs amb Àlex Palou i més coses.
7: RAC 1.
8: La Champions.
9: A part la Champions, que tenim equip de sobre per fer.
10: A por la Champions, a por todo lo que se puede aportar.
11: Volem la Champions com tots els culers.
12: I know everyone here. And also in Barcelona wants to win the Champions League. We're trying next season.
13: Barça Feyenoord, aquest dimecres des de 5:45 a RAC1 amb Fontlipó i companyia.
14: I després la resta de la nit de Champions amb Jaume Molló, amb especial atenció als partits Liverpool Atlètic de Madrid, Nàpols Arsenal i PSG Slovan de Bratislava. Aquest dimecres, Barça i Champions a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: RAC1. Tots som un milió. Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
1: Abans de fer una edició especial del Back to Back amb l'Albert Pedrol i trucar l'Àlex Palou, gran campió de la IndyCar per cinquena vegada, un parell de coses de la Champions d'avui i de demà. Hola, Quim Salvador.
7: Hola, Àlex Pellicer.
1: Avui heu estat vivint, a banda de la victòria del Madrid 2-1 contra l'Inter de Milà, el triomf del Betis en la seva estrena europea.
7: Sí, i amb Marc Bartra d'estrella, perquè el gol de la victòria per 2-3 al camp de l'Illa l'ha fet Troy Parrott, el davanter irlandès que ja va fer el gol de la victòria contra el Real Madrid, però el que ha empatat dues vegades quan els francesos s'havien avançat, 1-0 i 2-1, ha estat el central català, amb dues magnífiques rematades de cap. És la primera vegada en tota la seva carrera professional que marca dos gols i li han servit per ser nomenat MVP del partit i, òbviament, perquè el seu Betis s'estreni en aquesta Champions amb victòria. El sentim, Marc Bartra, en declaracions a Movistar.
8: Noche soñada. Y me emociona porque al final creo que al final el fútbol también muchas veces es justo y creo que ha sido muy justo con nosotros. Hemos remontado el partido de la manera que lo hemos hecho. Se iba a meter dos goles. Noche muy, muy, muy, muy soñada. Se lo dedico a mis hijos, que sé lo que más quiero en este mundo, y a toda esa gente que me ayuda, mis padres y mi hermano.
7: Ha emocionat Marc Bartra, que com tots sabeu és defensa central, i és, després d'aquest primer dia de Champions, copichichi de la competició, empatat amb dos nous absolutament consolidats com són Haaland i Guirassy. Per cert, feia 26 anys que el Betis no jugava un partit de Champions.
1: Bona estrena, doncs, del Betis, que suma 3 punts. Haaland i Guirassy han estat decisius com, precisament, no?, les victòries del City i del Dortmund avui.
7: Sí, l'equip alemany contra el Villarreal, 3-2, amb un inici desafortunat pels groguets, perquè Renato Veiga s'ha fet l'1-0 en pròpia porta. Santiago Mourinho ha empatat, però després del doblet de Guirassy, el segon de penal, ha donat els 3 punts al Dortmund. És veritat que el mateix Guirassy s'ha fet en pròpia porta el 3-2 final, no ha variat ja el signe del partit, i no suma aquest gol en pròpia porta pel Pichichi. És a dir, Guirassy no porta oficialment 3 gols, el que és en pròpia porta no puntua, i en porta 2, igual que Haaland i que Bartra. El doblet de Haaland ha certificat l'estrena en victòria d'Enzo Maresca com a entrenador del City a la Champions, 0-2 al camp del Porto en el primer partit Champions post-Guardiola de l'equip blau de Manchester. I també s'han jugat avui Bruges 2, Aston Villa 3 i AEK Atenas 1, LASK 0.
1: L'Aston Villa d'Emery, rival del Barça d'aquí a unes setmanes, que de moment també suma 3 punts. Gràcies, Quim. I per demà, banda del Barça Feyenoord a la tarda, quina és la resta del menú de dimecres, Albert Ferran?
16: Doncs també a 6:45 jugarà un Stuttgart Viking i partits interessants al torn de les 9 del vespre, començant a Anfield, Liverpool Atlètic de Madrid. Avui Simeone ha confirmat que demà jugarà sense un nou pur, ni Jonathan David, ni encara Julián.
17: Jonathan ha llegado hace muy poco, el otro día no ha podido participar por un problema que tenía en la previa al partido. Julián está en fase de crecimiento, todavía no lo veo para que empiece mañana y seguramente nos ayudará en el andar del partido.
16: Doncs encara Julián d'inici no jugarà, però tindrà minuts a la segona part. L'altre nou, recordem-ho, Sorlot, s'ha quedat a casa perquè està lesionat. També demà juguen els dos finalistes de la temporada passada. L'Arsenal visita el Nàpols, en un dels grans partits de la jornada, i el campió, el Paris Saint-Germain, té un debut a priori assequible a casa contra l'Slovan de Bratislava.
1: Sí, t'aturella ja.
16: Sí, tot i que recordem que l'inici del PSG no és per tirar coets. A la Lliga, 2 punts de 9 possibles. El tècnic Luis Enrique no se l'ha vist excessivament preocupat, però diu que s'han de posar les piles.
18: Si un parle seulement de resultats...
19: Si nosaltres parlem de resultats, aquest inici de temporada és catastròfic. Com a entrenador, nosaltres hem d'intentar millorar el que passa a la gespa, i per suposat hi ha coses a millorar. Jo penso que hauríem de portar més punts, però ho accepto i estem treballant dur per millorar les nostres prestacions.
18: Travail toujours pour améliorer notre performance.
16: L'últim partit del torn de les 9 serà un Sporting de Portugal Galatasaray.
1: Interessant, perquè són dos rivals del Barça, eh?
16: Sí, Sporting
1: de Portugal i Galatasaray, els dos fora de casa. Gràcies, Albert.
16: Bona nit.
1: 3:15 de la matinada tornen els dies del Drac, Domoda i Jaeco. Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda i Jaeco. I a més, no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac d'Omoda Jaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Parell de minuts de bàsquet, perquè aquest dimecres arrenca la temporada oficial amb la Lliga Catalana, que serà el Palau d'Esports de Catalunya a Tarragona. Allà ja hi tenim instal·lat el Dani Aguilar. Hola, Aguilar.
20: Hola, Aleix, bona nit.
1: Bona nit. Demà ja juguen els dos primers partits.
20: A 6:15 s'hi obre foc la sisa joventut contra l'Ilerna Lleida i compta amb la situació en la qual arriba la penya. Avui hi ha hagut la presentació de l'equip, primeres fotos i declaracions dels nous jugadors. El titular, però, l'ha deixat Dani Miret. Han posat seriós el tècnic, ha revelat que no s'arriba per res en condicions òptimes tant a la Lliga Catalana com la setmana següent a la Supercopa d'Espanya que es disputa a l'Olímpic de Badalona.
21: Una setmana tard. Anem una setmana tard a nivell competitiu, a nivell de poder preparar l'equip. Hi ha hagut unes finestres FIBA, hem tingut accidents, no hem tingut l'equip junt.
20: I és que ara mateix el tècnic badaloní té 9 jugadors sèniors disponibles, només 9 per les lesions de Tomic i de Yannick Crack, pendents de reforçar-se a curt termini, però ara mateix aquesta és la realitat, per bé que el tècnic badaloní ha mostrat el compromís i la responsabilitat de mostrar-se competitius en aquests dos primers tornejos. Un dels que sí serà una de les incorporacions estrella de la penya. Nicola Provitola tornarà a compartir vestidor l'argentí amb Ricky Rubio, ara de verd i negre, i això n'ha dit el del Masnou.
22: Primer, com a aficionat, disfrutar del talent i d'un jugador que significa tant pel club, no? I després, com a company, disfrutar sobretot veure l'entrenar i veure la màgia. Hi ha jugadors especials i ell és un d'ells, i poder compartir pis amb ell i ajudar-nos mútuament per poder treure avantatges, no? I disfrutar com un nen petit de la màgia que pot arribar a desprendre una pista de bàsquet.
20: Un Riqui que, per cert, ha reconegut que l'estiu va acabar fos, però que en un parell de setmanes va tenir clar que volia formar part del projecte, però no només per jugar a bàsquet, sinó també per deixar un llegat a la ciutat i al club. Per tant, demà, aquest primer duel, el segon torna a les 9, Morabanc, Andorra, Kitsanàs, Manresa.
1: Això dimecres, I dijous, el debut del Barça en aquesta Lliga Catalana de Tarragona, un Barça que avui, Dani, ha mostrat una imatge inèdita. Ha presentat 11 jugadors de cop.
20: Sí, una enorme fotografia a les instal·lacions del Barça, un acte que ha iniciat l'ideòleg de tot plegat, el director esportiu Xavi Pujol, parlament al qual ha precedit els de Justin Robinson, Justin Minaya, Agus Ubal, Tairis Martin, Xoix Nivo, Oleg Balcerowski, John Macondú, Olivier Nkamua, Stanley Umude, Umoya Gibson i Tosan Mbuoma. De moment, juntament amb John Macondú, un dels dos fitxatges que encara no ha debutat per la lesió que té a l'espatlla, de la qual ha dit a RAC1 que s'està recuperant bé, el de Newcastle expressa el que significa jugar per un club que segueix disquera nen.
23: Yeah, very special for me.
24: Sí, és molt especial per mi. L'altre dia parlava amb els meus amics i els deia què significa aquest escut. Però no només això, també portar la roba del club. He seguit el Barça des de fa molt temps. És un club històric de futbol i de bàsquet i això fa que sigui genial.
23: Yeah, it's really cool.
20: I t'he de dir, Aleix, que lluny de ser un clitxer, en aquest cas, ens l'hem de creure, perquè ha de tenir, i diu, tenir fotografies quan era nano fent un tour pel Camp Nou amb la seva família. Per tant, en té proves d'aquesta afició des de ben menut. El debut oficial del Barça demà passat, precisament, contra el seu rival, en l'únic amistós que ha jugat, contra l'Andorra.
1: Boníssima, aquesta història i aquests 11 jugadors que haurem d'anar coneixent i haurem d'anar veient també sobre la pista. Dijous, una bona oportunitat a Tarragona. Gràcies, Dani. Demà tornem a Tarragona. Bona nit.
20: Gràcies, Aleix. Bona nit.
1: I aquest dimecres també tenim ja l'inici de la Lliga Catalana de Bàsquet i també arrenca la Champions d'handbol. I ho fa amb un bon partit al Palau Laurana a 8:45 del vespre. Mira, si aneu a l'Spotify Camp Nou a veure el Barça Feyenoord a 6:45, quan acabi el partit, si sou abonats del Palau, podeu anar al Palau a veure aquest Barça estrenant-se a la Champions.
6: Potser perdent una mica l'inici del partit, anirà una mica justet, però sí, a 8:45... Contra l'Arus serà el primer partit després que s'hagi anunciat avui la renovació del tècnic Carlos Ortega. Fins al 2031 signa el tècnic malagueny. Això vol dir que si compleix el contracte, Ortega portarà una dècada a la banqueta del Barça d'handbol. Amb ell els blaugranes han guanyat tots els títols estatals possibles des del 2021, a banda de 3 Champions i un Mundial de Clubs. Estava satisfet en declaracions en la prèvia d'aquest partit, d'aquesta estrena a la Champions i després de la renovació per poder allargar precisament la seva etapa com a tècnic al Palau.
25: Estoy en el mejor club del mundo, sin duda. No puedo estar en mejor sitio. Y estoy muy agradecido al club y al presidente por la confianza desde el primer momento. Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa, sin duda, confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y espero estar a l'altura de les circumstàncies, no? Com creo que estos últimos años hemos estado, no?
6: I tant si ho ha estat. De fet, el Barça, recordo que ve de fer el 7-7 en títols històric la temporada passada, i aquesta ja en porta dos. Ha guanyat ja la Supercopa de Catalunya i també la Supercopa Ibèrica, guanyada dissabte passat contra l'Sporting de Portugal. Demà s'estrena la Champions, com deies, a 8:45 al Palau contra l'Arus danès, debutant a la competició i amb estrena del nou format. Si ets una competició esportiva i no estrenes format, no ets absolutament ningú. Fins ara hi havia dos grups, com bé recordaràs. Ara n'hi haurà sis. Sis grups de quatre equips. Passen els dos primers. Es farà després una ronda principal amb dos grups de sis, dels quals passaran els quatre primers. I a partir d'aquí, com sempre, quarts de final i Final Four a Colònia, sense baixes. La convocatòria definitiva pel debut la sabrem al migdia.
1: Molt bé, doncs ja anirem seguint aquesta nova Champions d'handbol i a veure si el Barça és capaç de tornar-la a guanyar, que fa uns anys que ho està aconseguint i arribant molt lluny i sempre a la Final Four de Colònia. Demà cap al Palau, Jové?
6: Sí.
1: Demà et saludarem des d'allà a l'inici del Tu Diràs. Gràcies.
6: Bona nit.
0: Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Back-to-back.
1: Sintonia del back-to-back perquè entrem de ple avui en l'esport nord-americà, el Tu Diràs, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
2: Hola, Aleix, què tal? Com estàs?
1: Què tal? Bona nit. Avui back-to-back especial perquè tenim un convidat d'excepció.
2: Sí, pilot català de Sant Antoni de Vilamajor que fa només uns dies tornava a fer història a Milwaukee, als Estats Units.
3: Oh, the confetti is flying. You can fill that up with champagne or all your rings. His fifth championship, five time. This is his time.
4: This baby, getting this baby again. Just incredible. Just want to thank all the fans as well for being on our side.
2: I diem tornava perquè no és la primera vegada que aquest pilot català de Sant Antoni de Vilamajor guanya el Mundial de Velocitat dels Estats Units. És la cinquena vegada i la quarta consecutiva.
1: Sí, sí, és tot un pentacampió de la IndyCar. Àlex Palou, què tal? Bona nit i moltes gràcies.
5: Molt bona nit, molt bé, molt bé. Molt content d'estar celebrant el cinquè campionat i d'estar aquí amb vosaltres també compartint-ho.
1: És un clàssic, clar, és que cada any guanyes, llavors és un clàssic, eh?
5: Bueno, estaria bé seguir, la veritat que sí, m'encantaria que d'aquí just 11 o 12 mesos tornem a estar aquí parlant d'un altre campionat.
1: No t'avorreixes, vull dir, això de guanyar t'agrada, Et motiva.
5: M'agrada, aquest tema em va.
1: On estàs ara, per ser, on t'agafem?
5: Ara estic a Califòrnia, que just ahir vam acabar l'última carrera de la temporada i res, tenim uns dies aquí que fem un tour mediàtic i després tornaré cap a Indianapolis.
1: Per tant, de vacances, no?, pràcticament, podem dir.
5: Bueno, encara no, però sí, estaré de vacances d'aquí poc.
1: Com ho has celebrat? Perquè, clar, la quarta consecutiva, el cinquè títol de la IndyCar, no sé, ho celebres alguna... Tens algun, no sé, alguna cosa que facis sempre a cada celebració o no?
5: No, la veritat que no. Encara hem celebrat poc. Sí que ahir per la nit, després de l'última carrera, teníem com l'entrega de premis i estava tot el meu equip allà. Al sopar vam poder estar xerrant i celebrant una mica junts, però bueno, fins que no pugui anar a Indianapolis i estiguem a la fàbrica no podrem celebrar de veritat junts aquest títol.
1: Tens 5 anells de campió, perquè a la IndyCar fan com a la NBA, a la NFL, no? Allà,
2: sí.
1: O sigui, a Amèrica, als Estats Units ho fan molt, això.
2: Sí, allà tots són anells, tots són coses grans, coses esplendoroses que llueixen, i a la IndyCar va igual, i en tens 5, Àlex. Els tens o és allò que els guardes en un prestatge i te n'oblides?
5: No, els tinc. Mira, aquí tinc un, el podeu veure una mica.
1: Home,
5: els tinc,
1: guapíssim.
5: Els tinc, però no els porto. Ja podeu veure que és enorme. O sigui, això pesa, no sé quant pesa, però vamos, que no pots anar per... Bueno, aviam, suposo que si vols, pots. Aviam. Però no el sol portar, òbviament el tinc aquí perquè me'l van donar ahir i perquè el poguéssiu veure, però no sóc una de les persones que el va portant pel carrer cada dia.
1: Et fa il·lusió tenir això, no? Suposo que a casa els deus tenir visibles tots.
5: Sí, molt. Perquè... Sí, és xulo. Al final és com un petit trofeu que pots tenir a l'oficina, no? Tampoc pots anar amb una copa que també me la donen enorme i posar-la a tot arreu. De fet, les tinc a la meva tauleta de nit. Les tinc. No estan fora, però a la que obro per veure...
1: Un calaix o alguna cosa, no?
5: Ho tinc a un calaix i ho puc veure cada dia.
2: I Àlex, què té aquest anell que no tinguin els altres? Perquè crec que tots són diferents, oi?
5: Tots són diferents. Aquest simplement crec que li han posat una mica més de diamantet, sobre també. Us l'ensenyo una mica, l'únic que em va passar alguna cosa ahir i és que s'havia quedat com una mica encaixat i vaig apretar-lo una mica i me'l vaig partir. El tinc amb dos trossos, ara.
1: Bueno, però a dintre posa IndyCar, Champions, està molt bé, està molt
5: I,
1: bé.
5: I sí, es veu és la Copa, és l'Astor Cup a dintre, i també està, bueno, diguem el nom del campionat i tot.
1: Vindràs cap aquí, cap a casa teva, cap a Catalunya, a celebrar-ho d'alguna manera o tens molts compromisos ara?
5: Sí, sí que aniré, però a final d'any. Ara mateix impossible. Els pròxims mes i mig o dos mesos és impossible, perquè tot i que hem acabat ara la temporada, és que com que encara no hem acabat el que serien els tests de post-temporada, no? De fet, el dijous estaré un altre cop pujat al cotxe, al nou cotxe, per fer el desarrollo, però a finals d'any sí que podré anar a casa a veure la família, a veure els companys i poder passar un temps menjant les coses que
1: trobo a faltar, que espero tot un any. Clar, això es troba a faltar molt.
9: Curiositat, què trobes més a faltar de menjar i això d'aquí a Catalunya?
5: Pues tot lo bàsic, pa, pam, tomàquet, un bon fuet, coses molt bàsiques que vosaltres segurament no, ni li pareu atenció.
1: No, no.
5: Ni li pareu atenció.
1: Una bona amanida,
5: no?
1: Ara mateix, una cosa així,
5: exacte,
1: de l'hort.
5: Una bona amanida, un tomàquet que tingui gust, de veritat, que vosaltres us ho podeu comprar cada dia. Aquí no, aquí són coses diferents, però em fa que quan torno tinc moltes ganes i que cada cop que menjo bé, doncs estic molt feliç, no?
9: Escolta, Àlex, la temporada passada, l'any passat, el Barça et va fer un gran reconeixement abans de la prèvia del partit contra l'Atlètic de Madrid. Per tant, fill predilecte de Sant Antoni de Vilamajor, tardaria que et fessin algun reconeixement així xulo al teu poble?
1: Una plaça, un carrer, no, alguna cosa...
5: No fa falta, home. Si ja està bé, Sant Antoni està perfecte com està. No fa falta aquí una plaça amb el meu nom. No. Jo estic molt bé així com estic i Sant Antoni... millor.
1: Jo, a nivell esportiu, perquè clar, és que estem aquí celebrant un altre IndyCar, per què ets tan dominador? Per què aterres allà, no? Fa uns anys, ho hem explicat moltes vegades, ell tenia opcions d'anar intentant fer Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, no? Però va preferir anar-se als Estats Units i allà a la IndyCar doncs t'has acabat fent un nom. Però per què has aconseguit ser tan dominador? No sé, què fa Àlex Palou que aconsegueix dominar també els cotxes, que guanya tantes curses? No sé, explica'ns una mica aquest procés que has viscut per ser tantes vegades campió del món de la IndyCar.
5: És complicat explicar-ho, no? No és una sola cosa, no és que jo simplement sigui més bo i ja està. No funciona així. Crec que tothom, que molta gent que està a la IndyCar és igual de ràpid que jo, a vegades més. És el fet de tenir tot el seu puesto, no? On tinc un equip que és increïble, fan els pit stops com els han de fer, o sigui, no fallen, les estratègies són les bones, són les correctes. El meu cotxe, la veritat que la majoria de les vegades és dels més ràpids, així que és un cúmul de coses que fa que puguem ser tan consistents i puguem estar guanyant tantes carreres, així que no sé, te diria que és tot, no? És tot l'equip global que fa que puguem estar allà davant cap de setmana.
9: Àlex, sigue'm sincer, ara que no ens escolta ningú. Després de 5 mundials consecutius, no et queda petita la IndyCar ja?
5: No, què va. Si és que al final és d'estar content, no? És el que entenc que estic jo cada matí a l'aixecar-me i anar a treballar amb l'equip per intentar ser millor que els altres. No, la gent potser es pensa que arribo al cap de setmana i els destrossem a tots. No és així. Arribo al cap de setmana i anem al límit per aviam si guanyem, si podem estar top 5 i després fem una estratègia així que de cop i volta, pam, guanyem una carrera. O sigui, no anem sobrats. Tant de bo que anéssim sobrats. Sí que és veritat que hem sigut capaços de convertir, quan hem tingut una oportunitat, convertir-les en victòries o en resultats increïbles, però no n'hem sobrat i això fa que tingui moltes ganes de seguir.
1: Has notat un boom d'Àlex Palou als Estats Units amb aquests 5 títols de l'IndyCar?
5: Sí, sobretot els últims 2-3 anys, però aquest any ha sigut bastant més gran que tot el que havia vist fins ara.
1: T'ha felicitat Donald Trump o algú així important, rellevant del país?
5: Bueno, fa poc vam estar a la Casa Blanca i al despatx Oval i vam estar amb el Donald, sí.
1: Val, està bé.
9: Escolta'm una cosa, ara que et deia l'Aleix aquest boom mediàtic, deixa'm preguntar una mica el que es deu preguntar a tothom i la pregunta que t'haurà fet tothom. Tu tenies un contracte amb McLaren, també va haver-hi rumors amb Red Bull, Cadillac... Si t'arriba un... És a dir, tu et veus d'aquí 5 anys a la Fórmula 1? Hi ha possibilitats que Aleix Palou corri la Fórmula 1, no, eh?
5: No, per res. Al final també compta molt els anys i l'experiència, no? Jo he guanyat molta experiència en els anys on havia de guanyar experiència, no? L'he guanyat aquí als Estats Units amb aquest cotxe i com que m'he fet aquí, pilot aquí, no? Diguem, ja imagina't anar ara amb 33 anys a la Fórmula 1 on ja diguem que sí que estàs al nivell, però no estàs al nivell d'estar prenent coses, no? I no pots anar com a rookie contra pilots de 18 o 20 anys i esperar que fer-ho mitjanament bé sigui normal, no? Així que jo estic molt bé aquí. No espereu que vagi a la Fórmula 1, encara que m'agradaria poder córrer per casa, no? Això seria increïble, però bueno, crec que se li ha de donar pas també als joves i que tinguin possibilitats d'estar a la Fórmula 1.
1: Jo t'anava a dir que igual que la NFL i l'NBA fan algun partit a Europa, hòstia, porteu una cursa de la IndyCar aquí al circuit de Barcelona-Catalunya o jo què sé, al Madrid.
5: Bueno, estaria bé.
1: Ah, no?
5: Estaria bé, però bueno, si es fa, haureu d'anar.
1: Si es fa,
5: haureu de liar la grossa.
1: Jo et porto les tovalloles i l'aigua, el que faci falta per estar allà en directe.
5: Vinga, faré un clip d'això. Sí, ja veuràs tu. Faré un clip.
1: No, jo, per mi, l'última. Que no sé quin somni tens, què t'agradaria aconseguir en el futur, en els pròxims 1, 2, 3 anys, no? Aquí a curt termini. Vull dir, que seguir guanyant IndyCars o tens algun somni de dir, mira, m'agradaria fer una cursa de resistència, m'agradaria participar en aquest campionat aquí als Estats Units o a Sud-amèrica o a Europa, no sé. Tens alguna cosa al cap que diguis, mira, això és un somni que m'agradaria fer?
5: Pues, si te soc sincer, no hi ha res que digui, mira, me falta això per... No, l'únic que sí que vull és seguir sent feliç com sóc ara, poder tenir a la família com a prop com la tinc ara i seguir tenint aquesta sensació de ser feliç cada dia. És l'únic que vull. No hi ha un objectiu així, com tu dius, una carrera que sí que ho havia tingut en el passat de, mira, vull córrer Le Mans o vull córrer les 500. Ja ho he fet. Vull guanyar Le Mans, òbviament, algun dia i ho intentaré un altre cop, però ja he fet la carrera. O sigui, no hi ha objectius així que digui, mira, haig de deixar això de la llista per poder ser feliç. Crec que, per sort, ja puc estar allà i l'únic que vull és mantenir-me en aquest nivell de felicitat.
9: Va, i tanquem l'entrevista, que ens hem compromès que serien 10 minuts amb els caps de premsa de l'Àlex Palou. És una doble pregunta ja per acabar, Àlex. La primera és de temes diferents, però ja veuràs que són fàcils de respondre. La primera és, alguna anècdota amb Donald Trump, ja que el vas conèixer a la Casa Blanca i que li vas donar la mà, de fet, tu vas dir que pronunciava el teu nom molt bé. Què tal, Donald Trump? I l'altra que et volia fer ja per acabar és, ara parlaves del teu futur professional, tens una criatura, tu et veus a Catalunya d'aquí un temps, vivint, quan et retiris?
5: Amb el Trump, és que vam estar molt rato, vam estar potser mitja hora al despatx Oval i ens va fer un tour ell mateix a mi i a altres dos pilots i a tres persones més d'IndyCar, o sigui, érem un grup molt reduït i van haver moltes anècdotes, però una de les anècdotes és que té un... Té com un gift shop, diguem, un lloc on tenen tot de coses de la Casa Blanca.
1: De detalls.
5: De regals.
1: Souvenirs.
5: De detalls, sí. I, exacte, un lloc de souvenirs allà dintre de la Casa Blanca, que no és una tenda, és simplement per la gent que els van a visitar, doncs li donen coses, i estàvem allà, tenia una colònia que havia fet quan va sortir president pel segon cop, i amb una d'aquestes ens va regalar la colònia i va treure la colònia i ens va començar a posar colònia als pilots que estàvem allà. Així que, bueno, és una anècdota que mai hagués pensat que el
10: feia
5: president
10: bona olor.
5: Dels Estats Units...
10: Feia bona olor?
5: La veritat que no estava malament, eh? Jo ho esperava pitjor. No, no, tenia pitjor pinta del que al final estava... La veritat que estava bé. No em va molestar, no em va molestar. I va ser, òbviament, un moment que suposo que mai oblidaré.
10: Que va ser graciós.
5: I després, si em veig vivint a Catalunya...
9: Sí.
5: Aviam, Catalunya és casa meva, no? Així que sí, sé que en algun moment aniré. No sé si serà amb 15 anys o amb 25 o amb 30, però sí que sé que acabaré vivint a casa un altre cop i menjant pa amb tomàquet, que és el que vull.
10: Com a casa al lloc, clar que sí. Escolta, moltes felicitats. Tant de bo l'any que ve et puguem tornar a trucar, que ens ensenyis un altre anell i que puguem compartir històries, anècdotes d'un campió català que està triomfant als Estats Units amb la IndyCar. Pentacampió de la IndyCar. Felicitats, Àlex.
5: Gràcies, moltes gràcies, una abraçada.
9: Adéu, que vagi molt bé, Àlex.
10: Vagi bé. Que gran, Àlex Palou, en directe al Back to Back, tu diràs. Vinga, per rematar-ho, avui que hem fet aquesta edició especial entrevistant Àlex Palou, alguna notícia curiosa de la setmana?
9: La notícia freak.
11: Doncs sí, com sempre, sempre portem cosetes curioses. La d'aquesta setmana es podria titular d'aquesta manera, l'eix 35 segons per construir un hot dog gegant i aconseguir menjar de franc. I l'explicació seria la següent. Els aficionats dels Kansas City Royals, de la MLB de beisbol, van protagonitzar un dels moments més surrealistes del partit de l'altre dia contra els Toronto Blue Jays. Durant una pausa, el públic de l'estadi va participar en una cursa col·lectiva. Una meitat de l'estadi havia de moure una salsitxa inflable gegant i l'altra meitat un panet també gegant. L'objectiu, aconseguir encaixar la salsitxa dins del pa en només 35 segons, com si et passessis un globus.
10: Però eren de plàstic, inflables.
11: Eren inflables.
10: Val, val.
11: I ho van aconseguir tot just abans que s'acabés el temps. El premi per als aficionats, doncs, hot dogs de franc, tot i que els Royals van acabar perdent el partit per 4-3, almenys els seus seguidors tenien alguna cosa per celebrar i, a més, van tenir el sopar pagat.
10: Per tant, o sigui, tota la gent...
11: Sí.
10: Va tenir hot dog gratis per haver fet l'encaix perfecte.
11: Exacte, molt bé. Exacte.
10: Ara m'estan ensenyant el vídeo, a veure.
11: Sí, sí.
10: És horrorós, això que portes.
11: Sí.
10: Ah, sí, ja ho veig, sí, sí. Sí, és com un globus...
11: Correcte,
10: De hot dog, que se'l van passant com allò de la pilota de platja.
11: Exactament.
10: Que la gent se la va passant...
11: Mira, ja l'encaixaran, ja l'encaixaran.
10: Sí que l'han encaixat, sí.
11: Ja el tenen,
10: sí.
11: Ja el tenen.
10: Molt bé,
11: ja,
10: el hot dog amb el panet.
11: Ja està, la gent ho celebra.
10: Sí. Si podem penjar el vídeo, jo crec que els oients agrairan,
11: Hot dogs, hot dogs per tothom.
10: I per acabar, va, aquest dijous arrenca l'NFL. Això vol dir que comença una de les grans lligues de l'esport nord-americà.
11: Sí, comença a 3:15 de la matinada del dijous al divendres amb un partit entre els vigents campions dels Seahawks i els vigents subcampions dels Patriots, que es podrà veure per DAZN 2. DAZN torna a ser la principal plataforma de pagament per on es podrà veure el futbol americà a l'estat espanyol aquesta temporada. Però atenció, abans que em quedi sense veu, perquè aquesta temporada es podran veure més de 50 partits en obert per Mediaset. N'hi haurà 2 o 3 per setmana i es podran veure per Vimat o Infinity, mentre que el Sunday Night, que és el partit de matinada del diumenge al dilluns, anirà directament per 4. També es podrà veure en obert la Super Bowl.
10: Molt bé.
11: Per tant, més partits en obert que mai de les últimes temporades a l'estat espanyol per tothom qui vulgui veure NFL. Ara ho té facilíssim.
10: De lliga regular, de moment, eh?
11: Sí, sí, de lliga regular, però hi haurà play-offs, hi haurà Super Bowl...
10: Ah, sí, tota la temporada es pot veure.
11: Sí, clar, llavors hi haurà el partit de Madrid, que és el 8 de novembre... Vull dir que hi haurà moltes coses, moltes cosetes.
10: No, s'està introduint aquí l'afició per l'NFL pels que no la seguim, no? De tant a prop com no, per exemple, tu o tants d'altres.
11: Ara no teniu excusa.
10: Molt bé, Pedrol, gràcies.
11: A tu, Aleix,
10: que vagi bé. Fins un altre Back to Back. Adéu.

0: gran campió avui al back-to-back aquí al Tu Diràs. Ens queda l'últim minut per tancar. Albert Ferran, alguna cosa més?
1: Doncs mira, ara hem vibrat a la redacció amb el partit del US Open, primer partit de quarts de final del quadre masculí que s'ha resolt als que ha set el Super Tiebreak. Ha guanyat Francesc Tiafoe contra Alex Mikkelsen, dos nord-americans. Mikkelsen havia guanyat els dos primers sets, però remuntada espectacular de Tiafoe, que ha guanyat els dos següents, i com dèiem, el Super Tiebreak del cinquè s'ha imposat i s'ha classificat per a les semifinals. Cap a dos quarts de tres de la matinada, el duel estrella d'aquests quarts, un Carlos Alcaraz contra el també nord-americà Ben Shelton. Al quadre femení també tenim semifinalista, ja classificada Sabalenka, que també ha hagut de suar de valent, ha superat a Noskova en un partit agònic 7-6, al tercer set. I també hem de recordar que la Vuelta, Matthew Brennan, que és el nom segurament d'aquesta Vuelta, a banda de Pogacar, ha guanyat avui la seva quarta etapa després d'imposar-se l'esprint a la resta de rivals. I demà tindrà una nova oportunitat, segurament una de les últimes, en la 17a etapa, final a Sevilla, també un perfil bastant pla, per tant, Brennan tornarà a ser el favorit i ja després de l'etapa de demà, la traga final, amb les etapes de dijous, divendres i dissabte decisives de cara a la general.
0: Bé, dijous la crono, aquí s'hi juga mitja vuelta Enric Mas i divendres i dissabte etapes de muntanya, a veure si aguanta el mallorquí i aconsegueix la seva primera gran volta. Gràcies, Albert.
1: Fins ara.
0: A descansar, vagi bé. I fins aquí el Tu Diràs d'avui, aquest primer Tu Diràs de Champions d'aquesta temporada. Demà més, sens dubte. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem des de quarts de 6 de la tarda en aquest superdimecres esportiu amb la transmit del Barça Feyenoord, amb el Pou i companyia. Després hi haurà la Champions a RAC1 a partir de les 9 de la nit amb el Molló, amb els duels que hi haurà en el torn de nit de la Champions, i a les 11 ens hi tornarem a posar els del Tu Diràs. Aquí us esperem demà. Descanseu, bona nit.
2: Tu Diràs.
3: RAC1. Tots som u.
4: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 9 de setembre del 2026. El dia comença amb les primeres pluges més fortes a tocar del Garraf i del Baix Llobregat, que aniran a més, afectaran qualsevol punt de Catalunya, tot i que les més intenses les esperem entre Barcelona i Tarragona. Hi ha avisos per pluges torrencials a gairebé tot Catalunya, 30 punts de l'Ebre i de Ponent, molta precaució amb la crescuda sobtada de rius i rieres, coincidirà amb una baixada de les temperatures de dia, amb mestral i tramuntana i amb mala mar a la Costa Brava. Arran del temporal, el govern ha restringit la mobilitat i ha suspès les classes, recordeu, 5 comarques, Alt i Baix Penedès, Vallès Occidental, Garraf i Baix Llobregat. També recomana el teletreball i posposa fins més enllà de les 5 de la tarda qualsevol activitat sanitària no urgent, qualsevol acte a l'aire lliure i fins i tot les citacions judicials. Anirem actualitzant hora a hora el que estigui passant al país aquí al món a RAC1. Els aiguats d'avui contribueixen a entorpir encara més l'inici de curs a les escoles, que està arrencant a batzegades després de la vaga docent d'ahir. La van seguint només el 12% de mestres i professors, però els sindicats convocants amenacen de tornar-se a manifestar les pròximes setmanes si el govern no atén les seves reivindicacions. Ara bé, ahir el gran terrabastall no va ser dels mestres, sinó el resultat de les proves PISA. Avui absolutament tota la premsa destaca en portada la patacada històrica dels alumnes d'arreu de l'Estat. Catalunya està exclosa de la mostra per culpa de la pífia del Departament d'Educació, però el president Salvador Illa ja ha demanat comparèixer al Parlament per donar explicacions. Aquest matí, a partir de les 9, parlarem d'educació i de l'inici tan accidentat del curs escolar i, evidentment, d'aquest resultat de PISA, amb una tertúlia especial on iniciaran Susana Cuadrado, Janet Sanz, Javier Melero, Roger Saperes, Oriol de Balanzó i Esther Romagosa, qui hi ha pares i mares que porten les seves criatures a escola pública. Després, a les 10, s'hi afegiran el Ferran Casas, l'Anna Gómez, el Ramon Rovira i el Tian Riba, que trepitjarà l'ull de poll. Amb ells comentaré les novetats del crim que dilluns de la setmana passada va commocionar Manresa. Ahir els Mossos d'Esquadra van detenir dos menors més relacionats amb l'apunyalament mortal de Carles Vilajosana. Aquest matí el Nació publica detalls dels dos que ja havien enxampat dimarts passat, dos joves nascuts a Manresa, de 15 i 16 anys, amb famílies desestructurades i conflictes constants tant a les escoles com als instituts. Als esports, Carlos Alcaraz juga a aquesta hora la classificació per a la semifinal de l'Open dels Estats Units contra el nord-americà Ben Shelton. El primer set s'està decidint el tie-break amb avantatge 4-2 per Shelton. En futbol, el Real Madrid ha debutat a la Champions League amb victòria per la mínima contra l'Inter de Milà 2-1 i xiulets al Bernabéu contra l'equip blanc. L'equip de Mourinho va jugar molt malament, però va tenir sort de Courtois i dels dos errors dels italians que van propiciar els dos gols, un d'Mbappé i un altre de Valverde. Aquest vespre debuta el Barça a 6:45 de la tarda i en directe RAC1 rep el Feyenoord al Camp Nou. Avui, que a partir de les 11 tocades, més enllà del seguiment que fem de les pluges d'aquest matí, al món a RAC1 repassarem les pel·lícules i sèries més esperades que s'han d'estrenar aquests últims mesos de l'any, just abans d'acabar l'any, amb en Jaume Ripoll, amb l'Alejandra Palés i amb el Pere Solà Gimferrer. I amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com puja la matinada. Víctor Cullell, bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Víctor?
2: Sí, que ja han començat a descarregar els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes en 5 comarques. No podran anar a classe 300.000 alumnes d'un miler d'escoles al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris per un episodi de pluges que també obliga a aturar l'atenció sanitària no urgent i que modifica l'activitat habitual a les universitats i als jutjats.
0: Aviam, Mònica,
3: sí.
0: No preguntaré si n'hi ha per tant, perquè lògicament, a priori, després si passa i no passa, direm
3: clar,
0: el que passa.
3: Sí, sí, sí.
0: És a dir, però com està aquesta hora, a les 6 i 4 minuts?
3: Està plovent, on ho fa més intensitat ara mateix és el Garraf, també a tocar del Baix Llobregat, i alguns ruixats també cap al Barcelonès, al Maresme, que van gotes cap al Vallès, al Solsonès i també al Pallars Jussà. Aquestes pluges arriben puntuals, perquè havia de ser ara de matinada quan havien d'arribar aquestes pluges, i les més intenses es concentren en aquest punt entre Barcelona i Tarragona. Aquesta és la franja més crítica, podríem dir. Tota la zona del sud de la costa central, també zones del Camp de Tarragona, aquestes comarques que precisament s'ha anul·lat aquesta activitat educativa i també sanitària, doncs són les comarques que poden quedar més afectades per les pluges més intenses. Tot i això, tenim avisos a pràcticament tot el país. Els únics llocs on no hi ha avisos del Meteocat és a les Terres de l'Ebre, punts del Pla de Lleida o també sectors del Pirineu més occidental, de la banda de Lleida. Quins avisos tenim? Més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això són pluges torrencials que ens poden provocar en molt poca estona inundacions de carrers, de baixos, també fer baixar rius i rieres de manera sobtada. Doncs aquest tipus de pluges poden afectar totes aquestes comarques que hem dit, Girona, Barcelona, Catalunya Central, també punts del Pirineu, Prepirineu i Camp de Tarragona. I aquestes cinc comarques on s'han anul·lat aquestes activitats són l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, que és on hi ha un grau de perill 5 sobre 6 i això és el que ha fet activar aquestes alertes. Tot això són càlculs que es fan amb els models meteorològics que tenim. Tu dius, en 3 hores quanta aigua ha de caure i a partir d'aquí és tot molt matemàtic, no? Això ens fa activar uns avisos de diversos colors i aquestes zones en vermell doncs són on s'han enviat aquestes alertes i s'han fet restriccions. I després tenim un segon avís per intensitat de pluja de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per fer-nos una idea, el dia 24 d'agost que hi va haver aquells aiguats a Tarragona que no estaven avisats, van caure uns 80 litres per metre quadrat en 3 hores i va generar aquelles inundacions. A més, van acompanyat de vent, que això també pot passar avui, de vent, de pedra, i això accentua encara més els efectes destructius, entre cometes, que pot tenir aquesta situació de tempestes. Per tant, avui...
0: On està aquesta 90 litres per metre
3: quadrat? De 90 litres, mira, tenim pràcticament tota la costa i el prelitoral, excepte l'Empordà i l'Ebre, després Catalunya Central, comarques interiors de Girona i punts del Prepirineu. Els punts més crítics, com si diéssim, dins d'aquesta alerta, són una altra vegada aquestes cinc comarques que ja havíem dit, que és on hi ha restriccions, més el Berguedà i el Ripollès. Són les comarques on és més probable que això passi.
0: Va.
3: Per tant, avui... vigileu, per totes bandes. És a dir, ja, jo crec que no cal que ens enviïn cap alerta per saber que si hi ha una riera no l'hem de creuar, si tenim un torrent, un barranc a prop de casa, doncs hem d'estar al cas si baixa de manera sobtada, també evitar posar-nos amb el cotxe en zones inundables o fer coses doncs, de sentit comú.
0: Ara comença? O...
3: Ara comença, sí. De fet, aquestes primeres pluges que hem comentat són les primeres que estan descarregant. Ara, de moment, uns 5 litres tenim cap a Cunit, que és el màxim, però s'aniran sumant litres i s'aniran estenent. I fins a mitja tarda ben bé aniran fent. Després al vespre a la costa de Barcelona encara quedaran algunes restes d'aquests ruixats, però després ja aniran marxant i ens esperen uns dies tranquils, eh? Dijous, divendres i cap de setmana, de sol i d'ambient més agradable, perquè queda molt tocada la temperatura. Ara no ho notareu, perquè hem tingut una nit de cel tapat, fa molta calor, fa molta xafogor, però després sí que a mesura que avanci el dia aquest migdia ja notareu que cauen les temperatures, al vespre també, i els propers dies una calor més suportable, estarà millor.
0: Val, per tant, avui aquesta tarda, mitja tarda, això s'haurà acabat, eh?
3: Sí, tot i que es manté algun avís a la costa al vespre, però en principi va a la baixa, sí.
0: Més enllà del temporal d'avui, la patacada històrica de les proves PISA ha provocat que el president Salvador Illa hagi demanat comparèixer al Parlament de Catalunya.
2: Sí, això tot i que els alumnes catalans estan per sobre de la mitjana espanyola, europea i de l'OCDE, Illa, però, se centrarà sobretot en l'error que hi va haver en el seu dia per part del Departament d'Educació, quan va excloure de forma irregular massa alumnes amb dificultats. Avui, absolutament, tots els diaris destaquen en portada el daltabaix dels resultats. La Vanguardia titula «Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a les PISA». El periòdico fa servir la fórmula «Espanya s'enfonsa» en l'informe PISA. L'Ara, emergència educativa. El País, l'educació toca fons. I El Mundo, catàstrofe educativa.
0: Avui en parlarem amb la Susana Cuadrado, amb la Janet Sanz, amb el Javier Melero i amb gent de RAC1 que va amb una porta de criatures en edat d'escola, com l'Oriol de Balanzó, l'Ester Romagosa o en Roger Saperes. Amb ells parlarem de... Bueno, d'això, del resultat. I aquí hi ha la influència del telèfon mòbil, que evidentment fot un mal espantós, que els alumnes no llegeixen. O sigui, hi ha un programa amb la lectura, no hi ha lectures obligatòries, a no ser això que ho decideixi el centre, però no hi ha una línia... Després, la falta d'autoritat del mestre. O sigui, jo no sé si a un mestre se li ha dit a vostè, no en tinc ni idea. Segurament estem arribant a una època que no cal. Ja no cal. Però sí que hi ha coses que... I sí que hi ha coses que ha d'haver-hi distància. I a vegades ja no hi ha distància entre... Com no hi ha distància moltes vegades amb pares i fills, eh? És a dir, la distància. Una cultura de l'esforç significa també el reconeixement d'una persona que tens al davant que té més poder que tu. I així s'ha de veure, no estem a la mateixa alçada. Els nens no estan a la mateixa alçada que els mestres. Els mestres, per això hi havia abans una tarima. Perquè elevaves la figura del mestre. O sigui, era el mestre i l'alumne, com els pares i els fills, són col·legues, bueno, parlant de les coses aquestes i tal. Després el poder dels pares respecte als mestres. Abans era al revés. Abans era al revés. Ahir de tu que arribessis amb una mala nota a casa, ara és perquè li has posat aquesta mala nota al meu fill. Si el meu fill és molt bo, és molt bona persona. I aquesta superprotecció infantil fa que tinguem, doncs això, que els nens fotin el que li doni la gana. I aquí ens trobem, doncs això, entre el mòbil, que no llegeixen, que no es concentren, que no hi ha esforç. Doncs així estem. Avui en parlarem, aquí al Món a RAC1. Avui també tenim novetats del cas de l'apunyalament mortal de Manresa. Els Mossos han detingut dos menors més.
2: Sí, tenen 16 anys i els relacionen amb l'assassinat del Carles, de 45 anys, durant la festa major del municipi. Els investigadors feia dies que sospitaven que el grup que va atacar la víctima era més gran i finalment els han arrestat a Manresa. Ara han passat a mans de la Fiscalia de Menors i un jutge haurà de decidir si també els interna a un centre de justícia juvenil, tal com ha passat amb els dos menors que van detenir inicialment.
0: La detenció d'aquests dos adolescents coincideix amb el relleu del director de justícia juvenil.
2: Sí, el govern ha nomenat l'advocada penalista Paz Vallès, nova directora general d'execució penal a la comunitat i de justícia juvenil del Departament de Justícia. Ara s'encarregarà de gestionar els centres d'internament, una tasca que fins ara feia el jutge Jesús del Cacho, que deixa el càrrec després de 2 anys. La Generalitat, però, desvincula aquest moviment, aquest canvi, de tot el que ha passat a Manresa.
0: Avui també tenim novetats del cas Antic. La terapeuta de la família es planteja emprendre accions legals perquè considera que han tacat la seva imatge.
2: Sí, com que la policia sospita que tant ella com una col·laboradora seva van recórrer el mateix camí per un poc després que hauria Isaac Andic, ara els advocats de la terapeuta han explicat a El Periódico que podrien anar als jutjats, tot i que no detallen a qui denunciarien. Sí que apunten que de tirar endavant la denúncia posarien el focus en les informacions que hagin pogut causar un perjudici a la mediadora familiar. Els advocats assenyalen que ella es va limitar a fer teràpia i critiquen que se l'hagi arribat a titllar d'inductora d'un homicidi, encara que l'únic investigat a dia d'avui com a possible homicida continua sent Jonathan Andic.
0: I a tot això, l'Ajuntament de Sabadell investiga una agressió d'un agent de la policia local contra un jove durant la festa major.
2: Va passar la matinada de dilluns. L'entitat La Crida ha compartit a les xarxes un vídeo en què es veu un grup de joves parlant amb diversos agents. Un dels nois, que és darrere d'un d'aquests agents, li frega el braç amb la mà i el policia reacciona clavant-li un cop de colze a les costelles, cosa que provoca que el noi es cargoli de dolor a terra. Tot seguit, 3 agents li salten al damunt i el detenen, li posen el genoll a la cara i li aixafen el cap contra el terra, i ara l'entitat considera que l'actuació és del tot desproporcionada i demana que s'investigui a fons i que se suspengui aquest agent en qüestió.
0: I a Cerdanyola del Vallès, una explosió de gas a una joieria ha deixat 4 ferits, 2 dels quals greus.
2: La deflagració va obligar a desallotjar diversos veïns, tot i que la majoria ja han pogut passar la nit a casa. Els que no han pogut tornar són els que viuen als 2 pisos més afectats per aquesta explosió, que ha malmès el sostre del local i que ha causat danys estructurals que han fet que la primera planta de l'edifici hagi acabat cedint.
0: 2:15 del matí, sobre la crisi a Ceuta. Aquest matí el govern d'Espanya publicarà els informes que la policia espanyola i el CNI van elaborar durant el mes de juliol.
2: Sí, són investigacions que es van fer abans de l'entrada massiva de migrants. És una mesura que pretén reforçar la tesi de Pedro Sánchez, que defensa que el Marroc no va tenir res a veure. Tothom podrà consultar els informes. S'espera que estiguin disponibles a mig matí al web oficial de la Moncloa, però no hi haurà cap document posterior al 31 de juliol. Per tant, no s'espera cap gran detall revelador.
0: Avui passa que estarem pendents. Avui hi ha cara a cara entre Pedro Sánchez i Feijóo. Ah, a partir de les 9 del matí, doncs estarem pendents. Un Sánchez que també haurà de donar explicacions sobre aquest informe que ja ha corregut com la pólvora, en què s'etiqueten periodistes i tertulians en funció de la seva ideologia política.
2: Sí, el Ministeri de l'Interior ha demanat disculpes després que el Confidencial filtrés el document i apareixen desenes de persones que solen aparèixer als mitjans i es detalla si són de dretes o d'esquerres i si són crítics amb Pedro Sánchez. El ministre Fernando Grande Marlaska ha recalcat que era un dossier de caràcter intern que es va fer a principis del

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
1: Tant anys de qui va ser conseller d'Agricultura i alcalde de Mollerussa, Josep Grau.
2: Sí, ho ha confirmat aquest vespre a l'Ajuntament de Mollerussa. Grau, de Convergència i Unió, arrossegava una llarga trajectòria política. Va ser president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i també diputat al Congrés dels Diputats.
1: Obrim plan internacional perquè el govern d'Islàndia ha convocat l'ambaixador nord-americà pel mapa que Donald Trump va publicar a xarxes.
2: Sí, va compartir un mapa en què apareixia Islàndia tanyit amb la bandera nord-americana, juntament amb Groenlàndia, el Canadà i tota l'Amèrica Central i el Carib, i el govern islandès creu que aquestes publicacions són totalment inacceptables. El Ministeri d'Exteriors d'aquest país també ha detallat que la resposta de la Casa Blanca ha estat que les publicacions de Trump a les xarxes no s'han de prendre al peu de la lletra.
1: I per cert, que Trump ha felicitat Alternativa per Alemanya pel seu triomf a les eleccions,
2: sí.
1: Tard, no? Una mica tard,
2: sí,
1: no?
2: En una altra publicació a les xarxes que ha fet el president dels Estats Units, ha celebrat la victòria de l'AFD a l'estat federal de Saxònia-Anhalt, referint-se a Alternativa per Alemanya com el partit populista alemany. Trump ha celebrat que els ciutadans s'hagin cansat de les normes migratòries horribles, ha dit, que fan tant de mal a Europa, i ho ha rematat escrivint les sigles MGGA, Make Germany Great Again.
1: I encara als Estats Units, ara hem sabut que les autoritats van amagar que l'entorn de les Torres Bessones era tòxic fins i tot setmanes després dels atemptats de l'11S.
2: L'Ajuntament de Nova York ha fet públic 170.000 documents que confirmen que les autoritats sabien que la pols que va deixar la runa dels edificis era tòxica a causa de l'amiant, però que, tot i això, no van avisar ni els veïns ni la gent que s'havia de desplaçar per aquella zona per anar a treballar. L'alcalde Zoran Mamdani s'ha compromès a revelar tota la informació que fins ara ha estat amagada.
1: Ara un amic m'envia coses del document aquest. Per exemple, Rafa López, que al marge que això ho ha fet, si ho ha fet algú, qui ho hagi fet, això ho pot haver fet el ChatGPT, perquè és que tu ara agafes això i dius la llista de noms i del que diu, ho diu, o s'ha fet des de Madrid escoltant la ràdio i no n'ha entès el català, el qui ho ha fet és més curt que el rabo una boina, o directament ho ha fet el ChatGPT. Perquè, per exemple, exemples. Rafa López, que va ser diputat, us en recordeu, va ser tertulià del Món RQ, va ser diputat del PP al Parlament de Catalunya, diu, sociólogo, colaborador de El Rojo Vivo de La Sexta, participa puntualmente en programas de televisión española, TV3, RAC1, BTV. Tendencia progresista. Paga dos pobrots. Rafa López, ¿eh? Tendencia progresista. Ignasi Guardans, jurista, tal, colabora en La SER, tal, no sé qué. Su tendencia es de centro-derecha, crítico moderado del gobierno. Pues que es clar, es que no. Del Toni Bolaño diu que és de centroizquierda, però és molt crític con el gobierno. Toni Aira defiende idees d'izquierda. Bueno, és que tot plegat, és delirant. És delirant. Bé, més coses. On som? A les 6 i 18 minuts. En cultura, una alumna de l'SCAC ha aconseguit per primer cop a la història un Student Academy Award. Què és això?
2: És un reconeixement molt prestigiós que atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, el talent emergent. El premi s'entregarà la setmana que ve al Festival de Toronto i el jurat el concedeix pel curtmetratge de ficció The Dragon Letter, seleccionada d'entre quasi 3.000 pel·lícules presentades per unes 900 escoles de tot el món.
1: Estic molt contents perquè el Joan Llago, un dels membres fundadors de la Calòrica, ha rebut el Premi Nacional de Literatura Dramàtica.
2: Un guardó que atorga el Ministeri de Cultura està per l'obra La brama del cèrvol, que és un text arriscat, diguem-ne, sobre la crisi social i política actual, i un premi que està dotat en 30.000 euros.
1: Molt. I per cert, que pel que fa als esports, Carlos Alcaraz juga aquesta hora als quarts de final de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: Sí, de moment el Murcia ha guanyat el tiebreak, un primer set igualadíssim que ha durat més d'una hora contra el número 9 del món Ben Shelton, i ara mateix Alcaraz també s'ha adjudicat el primer joc del segon set, per tant domina un joc a zero també la segona mànega. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà al número 12 del rànquing, que és Francis Tiafoe, demà passat divendres.
1: Com un pentinat i una barba canvien la... Sí. Canvien la imatge total de la teva manera de jugar... No, de jugar, no, de la teva manera de veure't. És a dir, abans semblaves una criatura i tal, no sé quantos, i ara sembles un mascle, per entendre's, no? Perquè vas amb una barba, amb el cabell... O sigui, ha canviat totalment la imatge, Carlos Alcaraz. Algú li ha dit, canvia la imatge, deixa d'estar aquesta cara de criatura i com més i busca una imatge més agressiva, suposo. Bueno, en fi, o sigui, guanya el primer, guanya el

0: Break, 7-6.
1: I ara guanya la segona Mànega per un joc a 0.
0: Molt bé. En futbol, el Real Madrid comença la Champions amb una victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, però rep els primers xiulets del Bernabéu.
1: Sí, l'equip de Mourinho va jugar malament i va tenir sort de Courtois i dels dos errors de l'Inter que van propiciar els dos gols. El primer el va fer Kylian Mbappé, que va aprofitar una pífia del central Bissek, i el segon va ser de Fede Valverde després d'un error gravíssim del porter Josep Martínez. El jugador valencià va fer-se un embolic amb la pilota i Valverde el va castigar amb el 2-0. L'Inter va retallar diferències a la segona meitat. Això va provocar que Mourinho es protegís i canviés Vinícius per un defensa, Álvaro Carreras. El Bernabéu va xiular Vinícius, però com a mínim el Madrid va mantenir el resultat i va evitar la primera gran esbroncada de la temporada. En acabar, José Mourinho va assenyalar els periodistes.
2: Penso también que a vosotros os gusta. Vos gusta este tipo de preguntas, a ver si yo digo que estoy enfadado con la afición, no sé qué, no sé qué. Nada.
1: Doncs això, més enllà del...
0: Una cosa molt important, no és per defensar el Real Madrid, no seria jo qui defensa el Real Madrid, però una evidència. Una evidència. Que amb això Mourinho té raó. És a dir, l'Inter de Milà feia 20 partits que no perdia, eh? 20, eh? 20 partits que no perdia, poca conya amb l'Inter de Milà. I és veritat. Ahir va tenir la baixa al mig del camp de Guller, de...
1: Bernardo Silva.
0: De Bernardo Silva, perquè tenen aquestes coses, que acumules les targetes encara que juguis amb altres equips, doncs Bernardo Silva, per exemple, no podria jugar i no tenia pràcticament mig del camp. És veritat, podria haver guanyat l'Inter, sí, com podria haver guanyat el Real Madrid, però està en un moment molt tens el tema al Madrid, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè ni amb canvi d'entrenador, ni amb jugadors nous, el tema de Vinícius, el tema d'Mbappé... Tot això no... En fi, la primera jornada que continua avui, no?
1: Sí, a 3:45 de la tarda, en directe a RAC1, el Barça rep el Feyenoord al Camp Nou. En la prèvia del partit, Lamine Yamal va reconèixer que el vestidor va boig per guanyar la Champions i també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or. Abans d'ahir, Mbappé va repassar els seus mèrits que havia fet per endur-se-la. En canvi, Lamine va dir això.
3: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y he puesto trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
1: Doncs això. Pedri i Rafinha, per cert, s'han quedat fora, per sorpresa, de la llista dels 30 candidats. Sí que són Leo Messi, 39 anys, Vinícius, Bellingham i Mbappé, entre d'altres.
0: Això és com l'Eurovisió. Això és com l'Eurovisió, que hi ha una gent, que una senyora que fa la gallina i canta com una cançó com una gallina i guanya el Festival d'Eurovisió i dius, però què guanya aquesta dona? Doncs pues amb això exactament igual. És a dir, tu agafes i dius, hòstia, perdó. Pedri i Rafinha, fora. Hi ha Ferran Torres.
1: Ferran Torres.
0: És que només faltava que posessin a Borja Iglesias, que ha jugat 3 minuts. Ferran Torres sí. Juga. Està a la llista. I no està Pedri. Llavors, que puntuem al Mundial, no només? Que diguin que puntuen al Mundial, que efectivament Pedri no va estar bé. Rafinha no hi és? Que puntuen al Mundial. És veritat, Rafinha no va estar bé al Mundial. Però què és això? O sigui, no hi ha Pedri? O sigui, hi ha Pedri? No hi és Pedri? Hi ha Cucurella? Però mira, el meu Cucurella mira encara. Ferran Torres?
1: Sí, sí.
0: Hòstia, és al·lucinant. Bueno.
1: Sí, sí.
0: I una Batlle tampoc hi és en categoria femenina.
1: No. De fet, tampoc hi és Aitana, però en aquest cas ha caigut de la llista perquè s'ha passat la jornada bona part de la temporada. Hi ha 7 jugadores del Barça.
0: No, una cosa més?
1: Sí, que Leo Messi ha comprat l'Aldenc de segona divisió 4 mesos després de fer-se amb el Cornellà. Ara el davanter argentí ha invertit en el club alacantí i és el màxim accionista.
0: Messi què fa? Què val? Com si anés el Caprabo o el Bonpreu a comprar clubs de futbol?
1: Això sembla. Inversions.
4: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
5: Vinga, doncs que dilluns es va presentar el nou llibre del periodista Josep Maria Déu sobre la figura de Joaquim Maria Puyal. El que passa és que ho ha dividit en diferents parts, perquè, clar, la carrera del Puyal és molt extensa. La primera part, segons l'Albert Pedrol, se centra en l'editorial del llibre.
1: I ahir el periodista Josep Maria Déu va presentar el llibre El Factor 62, centrat en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament...
0: 62?
6: Atenció!
1: Sí, no?
0: No.
1: No?
0: No. El Factor Puyal.
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Factor Puyal, sí. Ah, no, perquè és l'edició era de... És veritat.
0: I tu dius 62.
1: Ah, exacte, he fet un Max Mix.
7: Increïble, increïble! No ho he vist mai, això!
1: Bueno, així hem tocat.
0: Sí.
1: Centrat, com dèiem, en la figura de Joaquim Maria Puyal i més concretament en la seva...
0: Sort que no era de Penguin, perquè això seria el Factor Pingüí.
6: Mira com apunta, la rateta del Joan.
8: Hòstia. ¡Qué bueno que viniste! ¡Qué bueno que llegaste!
1: El llibre, el factor 62...
5: El tall, vols dir?
0: Sí, t'has de fregollar, t'has de fregollar.
1: No.
5: Ara em vol treure un sobre boxa. Dirà el factor la campana.
0: Són les 6:25, mira, dedicat a la Mònica Usart, que avui tenia festa, he vingut a treballar, perquè és la cap de meteorologia de RAC1, i perquè, escolta'm, i perquè és una cançó alegre i que fa estiu, i dius, bueno, si a molts llocs de Catalunya plourà, però bueno, fa estiu i fa Mònica Usart. Aquesta. Peus a la...

0: Avui, a dia, més de 100 productes a només un euro. Com les 3 llaunes de cervesa 00 torrada. De debò, molt bé. Dia.
1: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
2: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
3: Un estiu que canviarà les seves vides.
4: Catalina!
5: Se tropezó con un escalón.
3: El retorn al cinema de Lluís Omar.
6: És una provocació darrere un altre.
3: Hi ha persones que, encara que marxin, no deixen mai de ser amb nosaltres.
7: Abuelo!
8: No deixaràs de sentir-la prop.
3: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
12: Truca a Verisure al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
15: el 14, el 27, el 34, el 36 i el 47, i els sols, el 3 i el 4.
14: Consulta si n'has resultat guanyador, al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
15: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que el govern restringeix la mobilitat i suspèn les classes a l'Alt i al Baix Penedès, al Vallès Occidental, al Baix Llobregat i al Garraf per les pluges torrencials previstes durant el matí. Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de fet, aquestes pluges ja han començat. Les més intenses descarreguen al Garraf, on s'han acumulat ja 20 litres per metre quadrat a Cunit, però també està plovent al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Maresme, cauen gotes cap al Vallès, al Solsonès i també hi ha algun ruixat cap a l'Anoia. De fet, ara a primera hora, aquestes pluges més importants, sobretot entre Tarragona i Barcelona, però ràpidament s'estendran cap a la Catalunya central, Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona i de Barcelona i també Camp de Tarragona.
0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sapigueu també que Salvador Illa compareixerà al Parlament pel nyap de les proves PISA.
3: El president de la Generalitat donarà explicacions per l'error que deixa Catalunya sense resultats vàlids i per l'informe en si els alumnes espanyols han tret el pitjor resultat de la història.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors més pel crim d'un home durant la Festa Major de Manresa.
3: Tenen 16 anys i ja han passat a mans de la Fiscalia de Menors. Els dos detinguts, que ja hi havia, estan tancats en un centre de justícia juvenil i la investigació continua oberta.
0: Aquest matí la Moncloa publicarà els 40 documents desclassificats sobre Ceuta.
3: Són informes que van fer la policia i el CNI abans de l'entrada massiva de migrants. No n'hi ha de posterior, segons la Moncloa, reforçaran la idea que el Marroc no hi va tenir res a veure.
0: Ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura per Convergència i Unió, Josep Grau.
3: També va ser alcalde de Mollerussa, president de la Diputació de Lleida i diputat a Madrid. L'Ajuntament de la capital del Pla d'Urgell lamenta la notícia i li ha agraït la dedicació al municipi.
0: I Nova York destapa que les autoritats sabien que la pols que va deixar la runa dels atemptats de l'11S era tòxica, però que no van avisar la població.
3: L'Ajuntament ha publicat 170.000 pàgines de documents ocults. Fins ara, l'alcalde Zoran Mamdani es compromet a revelar tota la veritat.
0: Els esports, Carlos Alcaraz juga aquesta hora als quarts de final de l'Open dels Estats Units de tenis.
4: I el Murcià ha guanyat el tiebreak un primer set igualadíssim de més d'una hora contra el número 9 del món, Ben Shelton, i ara el segon set tots dos tenistes empaten a un joc.
0: En futbol, el Real Madrid comença la Champions amb una victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, però rep els primers xiulets del Bernabéu.
4: Sí, perquè l'Inter va ser molt superior, però l'equip de Mourinho va tenir sort de Courtois i de dos errors del conjunt italià per guanyar el partit i evitar la primera gran esbroncada del Bernabéu. Avui a 3:15 de la tarda, en directe a RAC1, Barça Feyenoord al Camp Nou.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable, passen gairebé 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimecres 9 de setembre del 2026.

0: món a RAC 1.
1: 6:35, avui el govern restringeix la mobilitat i suspèn les classes en 5 comarques a causa de les pluges que s'esperen al llarg d'aquest matí.

0: Els ruixats que ja han començat a descarregar de matinada han obligat el govern a moure peça. Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris per un episodi de pluges que afectarà pràcticament tot Catalunya, però que, com dèiem, serà especialment contundent en 5 comarques, l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Garraf. Tenint en compte la previsió de les properes hores, la Generalitat ha ordenat que els alumnes d'aquestes 5 comarques es quedin a casa i no vagin a l'escola, una restricció que afecta uns 300.000 estudiants i un miler de centres. I a banda, el govern també recomana el teletreball i suspèn fins a les 5 de la tarda l'activitat sanitària no urgent i qualsevol activitat a l'aire lliure, tal com va anunciar la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: I les restriccions de mobilitat, les restriccions de l'activitat escolar, esportiva, de serveis essencials, del que no siguin serveis essencials sanitaris, afecta a les 5 comarques que us hem comentat per la intensitat que s'espera del fenomen en alguns moments, especialment doncs, en tot el període de les 8 a les 2 de la tarda.
0: Ara ho deia la consellera, entre les 8 del matí i les 2 del migdia, Mònica, que és quan ha d'arribar el plat fort d'aquest temporal.
2: Sí, de fet, aquestes pluges ja van traient el nas per moltes comarques i ara mateix descarreguen amb força, per exemple, el Garraf, el Baix Llobregat, també toquen el Barcelonès, el Maresme, hi ha molts punts, sobretot de la costa, on descarreguen amb més ganes aquestes pluges. I, de fet, des del Meteocat han emès un avís de vigilància per temps violent fins a les 8 del matí, el Penedès, el Garraf i també el Baix Llobregat per aquestes pluges que ara mateix estan descarregant amb aquestes intensitat. Per tant, hi poden haver fortes ratxes de vent o aiguats importants en aquestes zones. Es mantenen els avisos no només a aquesta zona més crítica que comentava, sinó també a pràcticament tot el país. Només queden al marge d'aquests avisos d'intensitat de pluja punts de les comarques de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. Per tant, en totes aquestes comarques, molta precaució perquè hi poden haver aiguats i inundacions. I de moment, fins ara s'han acumulat 20 litres per metre quadrat, per exemple, a Cunit. Això anirà a la baixa entre la tarda i el vespre. Al vespre encara quedaran alguns ruixats en punts de la costa i prelitoral entre Tarragona i Barcelona, però en principi a la nit hauran marxat. També baixa la temperatura amb mestral i tramuntana.
0: Per tant, molta precaució si avui heu de sortir de casa per anar a treballar, sobretot al matí. El Pla Inuncat ha quedat activat aquesta mitjanit i, tal com deia ara la Mònica, s'espera que sigui al matí quan arribi el gruix d'aquests ruixats que descarregaran aigua, molta aigua, en molt poca estona. A banda de les restriccions que comentàvem, les recomanacions en cas d'aiguats són les de sempre. No acostar-se a zones inundables, seguir els consells dels canals oficials i evitar els desplaçaments. Durant la tarda d'ahir, el govern ja es va encarregar d'avisar els veïns de les comarques més afectades amb un És Alert, que va enviar els mòbils de centenars de milers de persones, i la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, avisava aquesta nit al 9C de RAC1 que, si fa falta, ampliaran aquestes alertes.
3: Que l'únic que podem fer és fer aquest seguiment continuat, i si veiem que en algun punt aquestes tempestes, com a vegades parlem d'aquesta manera, s'estanquen, es queden estàtiques en algun lloc, doncs, evidentment, ens preocuparien i també avisaríem a la gent perquè prengués mesures.
0: I també caldrà estar molt pendents dels baixos dels edificis i de les possibles inundacions que puguin deixar els ruixats, això a banda dels més que possibles retards a la xarxa de trens i de les incidències que hi pugui haver a l'aeroport del Prat. Finalment, el TSJ també ha acordat suspendre l'activitat en 14 seus judicials pel risc de pluges torrencials i diverses universitats també limiten la seva activitat. L'Autònoma ha suspès les classes i l'activitat administrativa, la UB tanca tots els edificis, la UPC també tanca els campus de les comarques afectades i la UPF només mantindrà oberts els de la comarca del Barcelonès. I, per cert, a causa del temporal, alguns sindicats recorden que els treballadors tenen dret a demanar un permís i no anar a treballar si no poden arribar-hi per un motiu de causa major. 6:39, el temporal d'avui, doncs, contribueix també a entorpir l'inici de curs a les escoles, que està arrencant a batzegades després de la vaga de professors d'ahir. Si bé és cert que l'aturada va fer llufa, amb un seguiment de poc més d'un de cada 10 docents, la temporada escolar ha començat enfangada, amb els sindicats amenaçant de tornar-se a manifestar als carrers en les properes setmanes. Ara bé, el gran terrabastall d'ahir no el van provocar els mestres, sinó el resultat de les proves PISA. Avui absolutament tots els diaris destaquen a la portada la patacada dels alumnes de l'Estat, que han obtingut el pitjor resultat escolar de la seva història. El sistema educatiu espanyol s'enfonsa, s'endú una patacada que de ben segur farà que les autoritats competents repensin el model actual, i és que aquesta tendència negativa s'arrossega des del 2018. Recordem que Catalunya va tenir una mostra errònia amb l'exclusió irregular dels alumnes amb dificultats, però igualment Salvador Illa ja ha volgut agafar el bou per les banyes i ha anunciat, Pol, que compareixerà al Parlament.
4: Tot i que els alumnes catalans estan per sobre de la mitjana espanyola, europea i de l'OCDE, el president de la Generalitat ha anunciat que compareixerà per donar explicacions tant dels resultats com de l'error que hi va haver en el seu dia i que invalida justament aquest informe en el cas de Catalunya. L'únic consol pel Departament d'Educació és que a Catalunya el clatellot és més fluix en comparació amb la resta de l'OCDE.
0: 20 minuts i arribarem a les 7 del matí. Novetats en el cas de l'apunyalament mortal de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors més que estarien relacionats amb el crim del Carles, de 45 anys, mort durant la festa major del municipi. Tots dos detinguts tenen 16 anys.
4: Els investigadors feia dies que sospitaven que el grup que va atacar la víctima era més gran i finalment els han arrestat a Manresa. Per aquest crim ja hi havia dos adolescents detinguts. De moment continuen tancats en un centre de justícia juvenil de Barcelona. Els dos detinguts ahir ja han passat a mans de la Fiscalia de menors i ara un jutge haurà de decidir si ordena també el seu internament. Mentrestant, la investigació continua oberta per homicidi.
0: Avui el Digital Nació dona detalls de la vida desestructurada dels dos primers menors que va detenir la policia, entre els quals hi ha l'automaterial de la ganivetada que va acabar matant el Carles. El periodista Pere Fontanals desgrana la realitat social d'en Pere i de l'Otman, de 15 i 16 anys respectivament, dos companys de classe que els seus tutors, l'àvia en el cas de l'Otman i la mare en el cas del Pere, no tenien gaire interès a mantenir escolaritzats. Tots dos van tenir conflictes constants, tant amb el professorat de l'institut com amb els educadors d'un centre destinat a alumnes altament problemàtics. L'Otman, que era el més agressiu dels dos, segons els informes policials i psicològics, va esclatar quan ara fa 4 anys la seva mare va decidir tornar sola al Marroc i el seu pare els va abandonar, a ell i a les seves dues germanes. Com dèiem, l'àvia materna se n'ha fet càrrec i pel que fa al Pere, a la seva mare la van tutelar en un centre de menors de la Generalitat perquè l'àvia del menor era addicta a les drogues i desatenia la seva filla. Un cop la mare va ingressar al centre, va ser víctima d'una violació per part d'un monitor i amb 14 anys va quedar embarassada. Per tant, el Pere va néixer arran d'una agressió sexual cap a la seva mare. I amb la mort del Carles, encara tan recent, el govern ha rellevat el director de Justícia Juvenil, tot i que ho desvincula de tot el que ha passat a Manresa. Salvador Illa ha anomenat l'advocada penalista Paz Vallès com a nova directora general d'execució penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. 6:42, avui també tenim novetats del cas Andic. La terapeuta de la família ara passa l'atac i es planteja emprendre accions legals pel dany que, segons ella, ha patit la seva imatge, ho avança El Periódico.
4: La notícia arriba 10 dies després de saber-se que els Mossos han reconstruït la ruta que van fer a Montserrat aquesta terapeuta i una col·laboradora de la seva consulta dies abans de la mort d'Isaac Andic. Ara els advocats d'aquesta terapeuta expliquen que la dona estudia emprendre accions legals, però no concreten contra qui. Diuen que posarien el focus en informacions que hagin pogut causar perjudici, literalment, a la mediadora i critiquen, també literalment, que se l'hagi arribat a titllar d'inductora d'un homicidi. De moment, l'únic imputat pel cas és Jonathan Andic, acusat de matar el seu pare.
0: Mentrestant, l'Ajuntament de Sabadell investiga una agressió per part d'un agent de la policia local contra un jove durant la festa major de la ciutat. Va passar la matinada de dilluns.
4: En un vídeo que ha compartit l'entitat La Crida, s'hi veu un grup de joves parlant amb diversos agents. Un dels nois, que és darrere d'un d'aquests policies, li frega el braç amb la mà i el policia reacciona clavant-li un cop de colze a les costelles sense cap avís. Això fa que el noi caigui a terra, cargolat de dolor, i tot seguit aquest policia i dos més li salten al damunt i el detenen acusant-lo de desobediència i de resistència. Mentre el detenen, el mateix policia que li havia clavat el cop de colze li posa el genoll a la cara, aixafant-li el cap contra el terra. L'entitat creu que l'actuació és desmesurada i demana que se suspengui aquest agent.
0: I encara d'aquesta plana de successos, a Cerdanyola del Vallès, una explosió de gas a una joieria ha deixat 4 ferits, 2 d'ells greus. La deflagració va ser ahir a la tarda i va obligar a desallotjar diversos veïns, tot i que la majoria ja han pogut tornar a casa seva. Són pràcticament 6:45 del matí. El govern espanyol publicarà al llarg del matí els 40 documents sobre Ceuta. Són informes que la policia espanyola i el CNI van elaborar durant el mes de juliol, abans de l'entrada massiva de migrants. És una mesura que pretén reforçar la tesi de la Moncloa, que defensa que el Marroc no va participar en l'organització de l'entrada irregular de més de 70.000 persones entre el 30 i el 31 de juliol. Ara bé, no hi ha documents posteriors i, per tant, cap informe que reveli nous detalls de la investigació. Avui estarem molt pendents de la primera sessió de control del curs polític al Congrés dels Diputats. A les 9 del matí nou cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, un Pedro Sánchez que també haurà de donar explicacions sobre aquest informe que ja ha corregut com la pólvora en què s'etiqueten periodistes i tertulians en funció de la seva ideologia política. El Ministeri d'Interior ha demanat disculpes per aquest document, revelat ahir pel diari El Confidencial, i que detalla de forma breu, això sí, si els perfils analitzats són de dretes o d'esquerres i si són crítics amb el president espanyol.
4: Després de saber-se i de publicar-se aquest document, el ministre Fernando Grande Marlaska va recalcar que és un dossier de caràcter intern que es va fer servir a principis del 2024, ara fa 2 anys i mig, i que l'objectiu de l'informe era purament consultiu, és a dir, que no volien censurar cap periodista ni cap mitjà.
5: I realitzar realmente una labor de comunicación dirigida en ese sentido a trasladar el mensaje del ministerio, pues en su caso en la forma que puede ser más correcta en cada momento y llegar de una forma, pues realmente, si es necesario o preciso, más eficaz.
4: A l'informe hi apareixen diversos col·laboradors del món a RAC1 i també d'aquesta casa, per exemple, Toni Aira, Esther Jaén, Enric Juliana, Maica Navarro o Neus Tomàs, entre d'altres.
0: Ara passa un minut de 6:45 del matí. Ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura i exalcalde per Convergència i Unió de Mollerussa, Josep Grau. Va confirmar ahir al vespre l'Ajuntament de la capital del Pla d'Urgell.
4: Grau arrossegava una llarga trajectòria política. A més de ser conseller de Jordi Pujol entre el 1999 i el 2003, també va ser president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i diputat al Congrés dels Diputats a Madrid. L'Ajuntament de Mollerussa, així com també l'alcalde, Marc Solsona, han lamentat profundament la notícia i li han agraït els anys i la dedicació al municipi.
0: I en Crònica Internacional, l'Ajuntament de Nova York ha publicat milers de documents que confirmen que les autoritats sabien que la pols que va deixar la runa dels atemptats de l'11S era tòxica, però que, tot i això, no van avisar ni els veïns ni la gent que s'havia de desplaçar per aquella zona per anar a treballar. La publicació de 170.000 pàgines de documents l'ha ordenada l'alcalde Zoran Mamdani, que s'ha compromès a revelar tota la informació que fins ara ha estat amagada. El moviment arriba hores abans que divendres es commemorin els 25 anys de l'atemptat terrorista contra les Torres Bessones. Corresponsal de RAC1 a Nova York, Marc Tió, bon dia.
6: Bon dia. Els milers de documents estaven guardats en 68 caixes al Departament de Protecció Mediambiental, on es van trobar l'any passat. Els dossiers inclouen mostres de qualitat d'aire que confirmen el que fins ara era una sospita. Els nivells tòxics d'amiant s'estenien en un radi de gairebé 1 quilòmetre del World Trade Center. Les autoritats no només ho sabien, sinó que van animar els novaiorquesos a tornar a treballar sense saber el risc al qual s'exposaven. A més, almenys un informe revela que un assessor va advertir l'aleshores tinent d'alcalde de milers de possibles reclamacions legals. L'alcalde Zoran Mamdani ho ha anunciat sense embuts.
7: La veritat devastadora és que el patiment no va acabar un cop el fum es va dissipar i la pols va tocar terra. La gent es va posar malalta perquè els líders en qui confiaven els van mentir i els van dir que era segur respirar aquell aire tòxic.
6: L'alcalde ha dit que es faran públics més documents que podrien accelerar les demandes i les peticions de compensació federal a les víctimes de l'11S.
0: I encara un últim apunt abans dels esports, perquè Joan Llago, un dels membres fundadors de La Calòrica, ha rebut el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, guardó que atorga el Ministeri de Cultura. Ha estat per l'obra La brama del cèrvol, un text que és, diguem-ne, arriscat sobre la crisi social i política actual. Sis i 49.
8: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: Els esports, hem de començar parlant de tennis perquè Carlos Alcaraz juga a aquesta hora als quarts de final de l'Open dels Estats Units. El seu rival, Pedrol, és el número 9 del món, Ben Shelton.
9: Sí, el partit està igualadíssim. Després de més d'una hora, Carlos Alcaraz ha guanyat el primer set del tiebreak, després que tots els tenistes es trenquessin el servei. I en el segon set, Shelton acaba de trencar el servei d'Alcaraz. De fet, ja ho ha fet 2 vegades en aquesta mànega i ara domina el set per 4-1. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà divendres al número 12 del al rànquing Francesc Tiafou.
0: En futbol, el Real Madrid ha debutat a la Champions amb una victòria 2-1 contra l'Inter de Milà, però ha rebut també els primers xiulets de la temporada.
9: Sí, el motiu és que va jugar malament, es va veure superat per l'Inter, però va tenir sort de Courtois i dels errors de l'equip italià que van propiciar tots dos gols. El primer el va fer Kylian Mbappé, que va aprofitar una pífia del central Bissek, i el segon va ser de Fede Valverde després d'un error molt greu del porter Josep Martínez. El jugador valencià va fer-se un embolic amb la pilota i Valverde el va castigar amb el 2-0. L'Inter va retallar diferències a la segona meitat i Mourinho va protegir-se. Va canviar Vinícius per un defensa, Álvaro Carreras. El Bernabéu va xiular el brasiler, però com a mínim el Real Madrid va mantenir el resultat i va evitar la primera gran esbroncada de la temporada. Les protestes del Bernabéu, però, no preocupen Mourinho, que va assenyalar els periodistes.
10: Penso también que a vosotros os gusta. Vos gusta este tipo de preguntas, a ver si yo digo que estoy enfadado con la afición, no sé qué, no sé qué. Nada.
9: Més enllà del Real Madrid, ahir també es van jugar Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols de Marc Bartra, Porto 0, Manchester City 2, Bruges 2, Aston Villa 3 i AEK d'Atenes 1, LASK d'Àustria 0.
0: La primera jornada continua avui a 3:15 de la tarda en directe a RAC1. El Barça rep el Feyenoord al Camp Nou.
9: En la prèvia del partit, Lamine Yamal va reconèixer que el vestidor va boig per guanyar la Champions i també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or. El cas és que abans d'ahir Mbappé va repassar els mèrits que havia fet per endur-se-la. En canvi, Lamine Yamal va dir això.
11: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y he puesto trabajo. No me voy a poner a suplicar nada.
9: Una temporada més, Lamine aspira a guanyar la pilota d'or, igual que Pau Cubarsí i Rodri, també Ferran Torres. En canvi, Pedri i Rafinha han quedat fora, per sorpresa, de la llista dels 30 candidats que hi ha. Sí que són Leo Messi, amb 39 anys, Vinícius, Bellingham i Mbappé, entre d'altres. En categoria femenina hi ha 7 futbolistes del Barça, però en canvi Aitana Bonmatí ha caigut de la llista perquè s'ha passat lesionada bona part de la temporada.
0: I Leo Messi ha comprat un altre club de futbol, l'Aldenc, de segona divisió.
9: Sí, 4 mesos després de fer-se amb el Cornellà, ara el davanter argentí s'ha convertit en el màxim accionista del club alacantí. I en ciclisme, Enric Mas manté el mallot vermell de líder a la Volta a Espanya a les portes de la 17a etapa. Al perfil Splay no s'haurien de crear noves diferències. L'etapa d'ahir se la va endur el velocista Matthew Brennan.
12: Busques un vehicle híbrid?
13: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
13: Més potent, és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
13: Barcelona.
12: Molins de Rei.
13: Mataró.
12: Blanes.
13: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
13: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
0: 8 minuts i les 7.
14: Omple el dipòsit a Repsol i fes que la tornada et costi menys. Cada dia fins al 30 de setembre, estalvia't el doble quan posis benzina pagant amb Wilet. Perquè si tens la llum, el gas i altres energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims al litre. A més, si quan poses benzina pagues amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims més al litre de saldo addicional en carburant. Un estalvi total de fins a 45 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es.
15: Avui, a dia, les patates per només 3,49 la malla de 4 quilos. De debò, molt bé, dia.
16: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda de la reforma y construcción más cerca de ti.
17: Asesoramiento de profesional a profesional. Gana tiempo entrando con tu vehículo en el drive-in. Y si quieres, te cargamos los materiales.
16: Consulta el folleto y visítanos en redes sociales. Big Mat, la plataforma. Más por ti.
18: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
19: Vine a la castanyada del Cabra Roc! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
20: Amb Viatges al Cort Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
21: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
22: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
21: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
23: Mary Shore.
24: El món a RAC 1.
0: 5 minuts i les 7. A aquesta hora, lo que em té fart, amb lo Martín.
25: El que em té fart són els tarats homòfobs del món. Tarats, que són uns tarats.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
26: La minissèrie britànica de 4 episodis, Creednos, està basada en fets reals. Les agressions sexuals a dones per part d'un taxista londinenc, John Warboys, que va ser jutjat i condemnat. Però el molt llarós de la sèrie està en l'enfocament, perquè no és la casa del violador, ni la investigació, ni el judici, sinó les víctimes, les que en són les protagonistes. La misogínia, condescendència i els successius errors que va cometre la policia en no investigar com devien els casos i arxivar-los perquè no es creien el relat de les dones i les conseqüències que va tenir són el relat principal i per això, precisament, val molt la pena. Creednos emociona tant com indigna i està disponible a Movistar Plus.
0: I a 3 minuts per les 7...
27: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Un dia més recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau. Avui, la dona que va donar la volta al món.
28: Jean Barret va néixer a França el 1740 en una família molt humil. No tenia una gran educació, però en canvi tenia coneixements de botànica. El 1766 va sorgir l'oportunitat de participar en una gran expedició francesa, però, esclar, les dones tenien prohibit embarcar-se als vaixells de la marina. Així que l'admirada Jean es va disfressar d'home, es va presentar com a Jean Barret i va embarcar com a ajudant del botànic. Durant el viatge va recollir i catalogar nombrosos exemplars i durant mesos va aconseguir mantenir el secret en un vaixell ple d'homes. Però després d'un any i mig, a Haití van descobrir-la. Sorprenentment, va continuar viatjant amb ells fins a les illes Maurici i allà es va quedar explorant plantes. Quan va morir el botànic que l'acompanyava, es va quedar sola. Amb els anys es va casar i finalment va trobar la manera de tornar a casa, a França. No va rebre cap homenatge, no va ser el titular de cap diari. Va ser la primera dona que va donar la volta al món.
29: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: I al diàling.
27: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
30: Bon dia, Víctor Cullell. La Núria Travessa bateja un medicament que fa aprimar i que també és diurètic.
31: Un nou estudi apunta que els medicaments per aprimar-se, com l'Onsrempis, o el Wegovy, també poden frenar l'envelliment, ho publica la revista Nature.
30: I a Ser Catalunya modifiquen una expressió per parlar de Ceuta.
32: Són les 8 i 20 i embolica que fa port. I embolica que fa port, port. Amb la crisi de Ceuta.
0: Endavant, sense rectificar, també.
33: Ho he buscat, per si existia. Jo crec que s'equivoca, no fa expressament.
34: Únic s'escriu amb H o sense H?
35: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
27: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
36: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista.
1: Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, aquest dimecres. Dimecres 9 de setembre del 2026. Ens llevem molt pendents de les pluges. Ara els ruixats més intensos es concentren a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Bages i al Garraf, tot i que aniran guanyant terreny i descarregaran pràcticament a tot Catalunya. Hi ha avisos per pluges intenses a moltes comarques, tret de punts de l'Ebre i de Ponent, amb el perill més elevat situat entre Barcelona i Tarragona. Precaució amb la crescuda sobtada de rieres i de rius i amb les inundacions de baixos i de carrers. L'alerta s'allargarà fins a mitja tarda, però al vespre encara quedaran restes de pluja a la costa i al prelitoral central. Baixaran clarament les temperatures amb mestral i tramuntana i mala mar a l'Empordà. Per evitar ensurts, el govern català ha restringit la mobilitat, ha suspès les classes i ha ajornat l'activitat sanitària i la judicial no urgent a 5 comarques, que són l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Garraf. També recomana el teletreball i anul·la els actes a l'aire lliure. D'aquí a una estona farem l'evolució de tot plegat, ara de seguida amb la Mònica Usart. La suspensió de les classes, que avui afecta uns 300.000 alumnes, arriba l'endemà de la vaga docent que va entorpir l'inici de curs. La van seguir tan sols el 12% dels mestres i professors, però els sindicats amenacen de tornar-s'hi si el govern no atén les seves reivindicacions. Ara bé, el que ha provocat un enorme terrabastall són els resultats de les proves PISA. Només cal veure les portades avui dels diaris que es posen les mans al cap amb la patacada històrica dels alumnes espanyols. A Catalunya, que està exclosa de la mostra per culpa de la pífia del Departament d'Educació, el president Illa ha demanat compareixer al Parlament per donar explicacions. Aquest matí, a partir de les 9, parlarem d'aquest inici tan accidentat del curs escolar i, sobretot, de què està passant amb l'ensenyament i les classes i els cursos en una tertúlia especial, avui amb la Susana Cuadrado, amb la Janet Sanz, amb el Javier Melero, amb en Roger Saperes, amb l'Oriol de Balanzó i amb l'Esther Romagosa, que porten la seva canalla a escoles públiques. Després, a les 10, s'afegiran en Ferran Casas, el Ramon Rovira, l'Anna Gómez i el Tian Riba, que trepitjarà l'ull de poll, el dia que tenim novetats del crim de la Festa Major de Manresa. Ahir els Mossos van detenir dos menors més que hi estarien relacionats. Aquest matí, el Nació publica detalls dels dos que ja havien enxampat dimarts passat, dos joves que van néixer a Manresa, amb famílies, això sí, desestructurades i conflictes escolars constants. Els esports, Carlos Alcaraz juga aquesta hora als quarts de final de l'Open dels Estats Units i està perdent el partit contra el nord-americà Ben Shelton. Ha guanyat el primer set al tiebreak, però ha perdut, vaja, per golejada, el segon per 6-1. En aquest tercer, Shelton també està guanyant per un joc a 0. En futbol, el Real Madrid debuta a la Champions League amb una victòria agradolça, va guanyar l'Inter de Milà 2-1, però va rebre els primers xiulets del Bernabéu. L'equip va jugar malament i va tenir sort de Courtois i dels regals de l'Inter de Milà que van facilitar els gols d'Mbappé i de Valverde. Aquest vespre, a 6:45 de la tarda, en directe a RAC1, debut al Barça, que rep el Feyenoord al Camp Nou. Avui, que a partir de les 11 tocades, al món a RAC1 repassarem les pel·lícules i sèries més esperades del tram final d'aquest any amb en Jaume Ripoll, l'Alejandra Palés i el Pere Solagin Ferrer. I amb el Joan Ferrer al diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Cop d'ull a la matinada. Víctor Cullell, Mònica Usart, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit de matinada, Víctor?
3: Sí, que ja fa estona que descarreguen els ruixats que han obligat el govern a restringir la mobilitat i a suspendre les classes en 5 comarques. No podran anar a classe 300.000 alumnes d'un miler d'escoles al Vallès Occidental, al Baix Llobregat, al Garraf i a l'Alt i al Baix Penedès. Protecció Civil recomana evitar desplaçaments innecessaris per un episodi de pluges que també obliga a aturar l'atenció sanitària no urgent, que modifica l'activitat habitual a les universitats i als jutjats i que també deixa els primers retards en algunes línies de Rodalies.
4: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Aviam, Mònica, sí. 7:04 del matí. 7:04. On plou?
5: Ara mateix està plovent a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Vallès Occidental, al Moianès i també al Barcelonès. De fet, fa estona que plouen a aquestes zones i hi ha avisos del Meteocat. A banda de tots els que hem recollit, que ara el repassarem, hi ha un avís de vigilància de temps violent. Aquests avisos es van fent a mesura que es van formant aquestes tempestes. Veient el comportament d'aquestes tempestes, es poden anar fent avisos i en aquest cas doncs, hi ha un avís fins les 8 del matí per temps violent a la zona del Penedès, al Garraf i també al Baix Llobregat. Què pot passar en aquesta zona? zones, doncs, que aquestes tempestes descarreguin amb molta força, deixin molta aigua en poca estona, hi hagin fenòmens com ventades fortes, per exemple, alguna calamarsada, alguna pedregada, en aquest cas d'ara al matí no, però sí que comentem, doncs, aquestes ratxes fortes de vent que podrien acompanyar precisament aquesta situació de pluja. Quins avisos tenim actius? Tenim, per una banda, els 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Són avisos que afecten sobretot punts interiors de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central, Camp de Tarragona i alguns sectors del Prepirineu. I després tenim els avisos per intensitat de pluja de 40 litres en 30 minuts a pràcticament tot el país, tret de punts de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. En totes aquestes zones hi ha risc de que baixin amb força i de manera sobtada, rius, rieres, barrancs, torrents, també es poden inundar baixos, carrers, carreteres, per tant, alerta sobretot en les zones inundables, i hi ha aquest avís de grau 5/6, que és el màxim, aquest perill màxim que tenim avui, és a la zona del Penedès, Baix Llobregat, Vallès Occidental i també el Garraf, que són aquestes zones on s'han restringit aquestes activitats durant el dia d'avui. Per tant, en resum, avui molta precaució amb les pluges, que poden ser torrencials. Això és normal a la tardor i més després de l'estiu que hem tingut amb calor tan sostinguda, i per tant precaució i sentit comú a l'hora d'actuar.
0: És a dir, els mapes estan pràcticament calcats a l'evolució dels
5: mapes.
0: El
5: que va passant, sí.
0: El que es va dir ahir està passant.
5: Està passant, sí, perquè aquestes pluges que dèiem que descarreguen ara, a mesura que van ser al matí s'han d'anar estenent, però ja era ara primera hora que havien d'afectar sobretot aquesta franja entre Barcelona i Tarragona, i llavors després s'estendran cap a la resta de Catalunya. Això fins a mitja tarda. Al vespre podrien quedar restes de ruixats encara a la costa i prelitoral, sobretot de Barcelona i de Tarragona, i després de nit i matinada anirien marxant. A més, baixa la temperatura. Sí. Avui ho notareu al migdia, ara encara no, hem tingut una nit molt xafogosa i amb temperatures molt altes, però sí que al migdia notareu que ja no s'enfilen tant els termòmetres. Al vespre també es notarà més refrescada, amb mestral i amb tramuntana i amb mala mar.
0: I demà, i la diada, com la tenim?
5: Calma, més calma. Sí, demà hi haurà algunes boires matinals, però en general tindrem un dia de sol, la diada també ha assolellada i el cap de setmana també, però amb aquesta temperatura que ja queda tocada, ja no tindrem aquesta calor extrema, sinó unes temperatures més habituals entre els 27 i els 32 graus de màxima, i no tindrem aquests 40 o més de 40 que hem tingut els últims dies.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En fi, paciència.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
0: En cas que els ruixats quedin estàtics en alguna zona concreta i puguin fer mal, el govern ja ha avisat que tornaran a enviar una alerta als mòbils.
3: Sí, durant la tarda d'ahir la Generalitat es va encarregar d'avisar els veïns de les comarques més afectades amb un S-alert. A banda de les restriccions que ara comentàvem amb la Mònica, les recomanacions en cas d'aiguats són les de sempre: no acostar-se a zones inundables, seguir els consells dels canals oficials, evitar els desplaçaments. Si no podeu anar a treballar, per cert, alguns sindicats recorden que els treballadors tenen dret a quedar-se a casa i cobrar el que els pertocaria.
0: Més enllà del temporal d'avui, a les 7 i 8 minuts, la patacada històrica a les proves PISA ha provocat que el president Salvador Illa hagi demanat comparèixer al Parlament.
3: Sí, això tot i que els alumnes catalans estan per sobre de la mitjana espanyola i de l'europea. Illa, però, se centrarà sobretot en l'error que hi va haver en el seu dia per part del Departament d'Educació, quan va excloure de forma irregular massa alumnes amb dificultats. Avui, el que dèiem abans, absolutament tots els diaris destaquen en portada el daltabaix d'aquestes proves. La Vanguardia titula "Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a les PISA". El periòdico fa servir la fórmula "Espanya s'enfonsa" en l'informe PISA. L'Ara, emergència educativa. El País, l'educació toca fons. I el Mundo, catàstrofe educativa.
0: I no m'estranya. I no m'estranya. Avui en parlarem, perquè hem decidit fer una tertúlia especial dedicada al tema de les escoles i al tema, sobretot, de l'ensenyament i del que ensenyem i de la relació pares-fills i del preescolar. Això no és només patrimoni de les escoles. I moltes vegades entreguem, gairebé aparquem les nostres criatures. Sembla que la com si les aparquessin, perquè ho facin de tot. Que les ensenyin, però que les eduquin. Però després també ens preguntarem si és l'ensenyament més adequat respecte al que vam rebre alguns en unes altres èpoques o alguns en unes èpoques els pares d'ara. És a dir, des de les èpoques del Florido Pensil, això ha anat millorant. Però ara estem arribant a un límit que el pèndol ha anat a parar cap a l'altre cantó. I sembla que els mestres i els alumnes, igual que els pares i els fills, hagin de ser col·legues. I s'ha perdut la cultura de l'esforç, s'ha perdut el que és el saber marcar la distància entre el que és un mestre i un alumne, després el que ensenyen, el que s'ensenyen, el tema de les lectures, la comprensió lectora ha caigut en picat, això vol dir que les criatures llegeixen textos breus, per tant és mòbil, bàsicament. D'això en parlarem avui aquí al món a RAC1. Avui que també tenim novetats del cas de l'apunyalament mortal de Manresa, els Mossos han detingut dos menors més.
3: Sí, tenen 16 anys, els relacionen amb l'assassinat del Carles. Els investigadors feia dies que sospitaven que el grup que va atacar la víctima era més gran. Finalment els han arrestat a Manresa. Ara han passat a mans de la Fiscalia de Menors i un jutge haurà de decidir si també els interna a un centre de justícia juvenil, tal com ha passat amb els dos menors que van detenir inicialment.
0: I la detenció d'aquests dos adolescents coincideix amb el relleu del director de Justícia Juvenil.
3: El govern ha nomenat l'advocada penalista Paz Vallès, nova directora general de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. S'encarregarà de gestionar els centres d'internament, una tasca que fins ara feia el jutge Jesús del Cacho, que deixa el càrrec després de dos anys. La Generalitat, però, desvincula aquest moviment, aquest canvi, de tot el que ha passat a Manresa.
0: I a tot això, tenim una... Avui també tenim novetats al cas antic. La terapeuta de la família es planteja emprendre accions legals perquè considera que han tacat la seva imatge.
3: Com que la policia sospita que tant ella com una col·laboradora seva van recórrer el mateix camí, però un poc després va caure Isaac Andic, ara els advocats de la terapeuta han explicat a El Periódico que podrien anar als jutjats, tot i que no detallen a qui denunciarien. Sí que apunten que, de tirar endavant aquesta querella, posarien el focus en les informacions que hagin pogut causar en un perjudici a la mediadora familiar, per tant, podrien anar encaminada cap als mitjans de comunicació. Els advocats assenyalen que ella es va limitar a fer teràpia i critiquen que se l'hagi arribat a titllar d'inductora d'un homicidi, encara que l'únic investigat, a dia d'avui, continua sent Jonathan Andic.
0: Tot això de la crònica de successos, l'Ajuntament de Sabadell investiga una agressió a un agent de la policia local contra un jove durant la festa major.
3: Va passar durant la matinada de dilluns. L'entitat La Crida ha compartit a les xarxes un vídeo en què es veu un grup de joves parlant amb diversos agents. Un dels nois, que és darrere dels policies, li frega el braç amb la mà i un agent reacciona clavant-li un cop de colze a les costelles, cosa que provoca que el noi es recargoli de dolor a terra. Tot seguit, tres agents li salten al damunt i el detenen, posant-li el genoll a la cara i aixafant-li el cap contra el terra, i per tot plegat per aquest vídeo. L'entitat considera que l'actuació és del tot desproporcionada i demana que s'investigui a fons i que se suspengui la gent en qüestió.
0: I a Cerdanyola, una explosió de gas a una joieria ha deixat quatre ferits, dos dels quals greus.
3: La deflagració va obligar a desallotjar diversos veïns, tot i que la majoria ja han pogut passar la nit a casa. Els que no han pogut tornar són els que viuen als dos pisos més afectats per aquesta explosió. Va malmetre el sostre del local i també va causar danys estructurals que han fet que la primera planta de l'edifici hagi acabat cedint.
0: I sobre la crisi a Ceuta, aquest matí el govern d'Espanya publicarà els informes que la policia i el CNI van elaborar durant tot el mes de juliol.
3: Són investigacions que es van fer abans de l'entrada massiva de migrants, una mesura que pretén reforçar la tesi de Pedro Sánchez, que defensa que el Marroc no va tenir-hi res a veure. Tothom podrà consultar els informes. S'espera que estiguin disponibles a mig matí al web oficial de la Moncloa, però sapigueu que no hi haurà cap document posterior al 31 de juliol i que, per tant, no s'espera cap gran detall revelador.
0: Avui estem pendents també de la primera sessió de control del curs polític al Congrés a les 9, una altra cara a cara entre Pedro Sánchez i Núñez Feijóo, un Sánchez que també haurà de donar explicacions sobre aquest informe que ja ha corregut com la pólvora en què s'etiqueten periodistes i tertulians en funció de la seva ideologia política.
3: El Ministeri de l'Interior ha demanat disculpes després que el Confidencial filtrés el document i apareixen desenes de persones que solen aparèixer als mitjans i es detalla si són de dretes o d'esquerres, si són crítics amb Pedro Sánchez. El ministre Fernando Grande Marlaska ha recalcat que era un dossier de caràcter intern que es va fer a principis del 2024 i que no pretenien censurar cap periodista ni tampoc cap mitjà.
2: I realitzar realmente una labor de comunicación dirigida en ese sentido a trasladar el mensaje del ministerio, pues en su caso en la forma que puede ser más correcta en cada momento y llegar de una forma, pues realmente si es necesario o preciso, más eficaz.
3: A l'informe hi apareixen diversos col·laboradors del món a RAC1, com ara Toni Aire, Esther Jaén, Enric Juliana, Maica Navarro o Neus Tomàs.
0: És una llista... És que, clar, aquí poses... S'etiqueten. Bueno, s'etiqueten, sí. S'etiqueta. Aquí l'ha fet, també, dic una cosa, eh? Immediatament avui se l'hauria de fotre al carrer. Perquè diu que Rafa López, que va ser diputat del PP al Parlament de Catalunya, és d'esquerres. O sigui que, clar, com podeu imaginar, tampoc és que estigués gaire ben fet aquest informe, que és un informe que és on treballen i quina tendència tenen. O sigui, no és allò que... No és, al marge de que hi ha un nyaps que és per... De debò, que és per llogar-hi, que dir, això va estar mal fet. I aquesta nit han conegut la mort als 80 anys de qui va ser conseller d'Agricultura i alcalde de Mollerussa, Josep Grau.
3: Ho va confirmar ahir al vespre a l'Ajuntament de Mollerussa. Grau era de Convergència i Unió, arrossegava una llarga trajectòria política, va ser president de la Diputació de Lleida, president també de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i diputat al Congrés.
0: Obrim ara a plana internacional. El govern d'Islàndia ha convocat l'ambaixador nord-americà pel mapa que Donald Trump va publicar a les xarxes.
3: Sí, va compartir un mapa en què apareixia Islàndia tenyida amb la bandera nord-americana, juntament amb Groenlàndia, el Canadà, tota l'Amèrica Central i el Carib, i el govern islandès creu que aquestes publicacions són totalment inacceptables. El Ministeri d'Exteriors ha detallat que la resposta de la Casa Blanca ha estat que les publicacions de Trump, a Truth Social, sobretot, no s'han de prendre

0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning
1: World, que és un reconeixement molt prestigiós que atorga l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood al talent emergent. El premi s'entregarà la setmana que ve al Festival de Toronto i el jurat el concedeix pel curtmetratge de ficció The Dragon Letter, seleccionada d'entre quasi 3.000 pel·lícules presentades per unes 900 escoles d'arreu del món.
2: Ja donarem el nom després, no? Perquè no coneixen com es diu.
1: No ho sabem, no. Ho hem buscat i no l'hem trobat. No.
2: Per cert, que el Joan Iago, un dels membres fundadors de la Calòrica, un dels... el dramaturg, ha rebut el Premi Nacional de Literatura Dramàtica, sí. Un guardó que atorga el Ministeri de Cultura.
1: Sí, ha estat per l'obra La brama del cèrvol, que és un text arriscat sobre la crisi social i política actual i que està dotat amb 30.000 euros.
2: Clar, si us pregunto què fèieu l'11 de setembre del 2001, éreu molt petits i alguns... Sí. Te'n recordes, Mònica?
3: Sí, jo estava asseguda al sofà de casa meva. I a més estava sola al menjador en aquell moment i ho vaig començar a veure, no acabava d'entendre si era ficció o era realitat. I recordo que estava esperant per anar a la Mani de l'11 de setembre.
2: S'imagina.
3: Sí.
2: I tu te'n recordes?
1: Jo no me'n recordo.
3: No havia nascut.
1: Tenia 3 anys.
4: Jo tampoc. En tenia 4.
2: I amb 4 anys la meva mare em va posar l'escalera de caracol i encara la pateixo, eh?
4: Si no et pensis. I tu on eres?
2: Jo era a casa meva. No, a casa dels meus pares. Estava a casa dels meus pares aquell dia. I la veient Antena 3 perquè ho feia el Matías Prats. I recordo que aquell dia la meva mare va dir, això, que aquesta és una frase que la recordaré com si fos ara, la meva mare va dir, diu, això és la Tercera Guerra Mundial. Va dir la meva mare. Bueno, 25 anys després, no sé si... la tele, que va ser molt important aquell dia, i la ràdio també. Parlem aquests pròxims dies d'aquests 25 anys de l'11S. Ser molt bèstia, allò, però molt bèstia. Bueno, i a la tele, ara que parlem de... d'èpoques pretèrites, això sí que se'n recorden segur, el Pedrol i el Cullell. A TV3 torna a Cracòvia.
1: Sí, 3CAT ha recuperat la versió esportiva del Polònia, ho faran pràcticament una dècada després de l'última emissió del programa, ho va avançar ahir el diario.es, que assegura que TV3 ja està enllestint el retorn.
2: Va pel Pedregà, Carlos Alcaraz?
4: Sí, problemes per Alcaraz, perquè ara mateix està perdent el seu partit de quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis contra Ben Shelton. El murcià ha guanyat el primer set al tiebreak després de més d'una hora, però el segon se l'ha endut Shelton, que ha trencat el servei d'Alcaraz fins a 3 vegades, i de fet el nord-americà, res fa tot just una estona, acaba de trencar per segona vegada el servei Alcaraz en el tercer set. Ara Ben Shelton domina per 3 jocs a 0, tot i que Alcaraz està servint i ara guanya per 30-0 el quart joc. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà divendres al número 12 del rànquing mundial, Francis Tiafoe.
2: A les semifinals, no?
4: Sí.
2: I en futbol, el Real Madrid va guanyar 2-1 l'Inter de Milà en el debut a la Champions League, va rebre els primers xiulets de la temporada.
4: El motiu és que va jugar malament, es va veure superat per l'Inter, però va tenir sort de Courtois i dels errors de l'equip italià que van propiciar tots dos gols. El primer el va fer Kylian Mbappé i el segon va ser de Fede Valverde després d'un error gravíssim del porter Josep Martínez. El Bernabéu va xiular especialment Vinícius, però com a mínim el Real Madrid va sumar els 3 primers punts i va evitar la primera gran esbroncada de la temporada. Les protestes del Bernabéu, però, no preocupen en Mourinho, que va assenyalar els periodistes.
5: Penso també que a vosotros vos gusta. Vos gusta este tipo de preguntas, a ver si yo digo que estoy enfadado con la afición, no sé qué. Nada.
4: Més enllà del Real Madrid, ahir també es van jugar Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols de Marc Bartra, Porto 0, City 2, Bruges 2, Aston Villa 3 i AEK d'Atenes 1, LASK d'Àustria 0.
2: Els dos gols del City, per cert, de Haaland. Deixa'm dir que amb el tema del Real Madrid, coses que em sorprenen del partit d'ahir és les xiulets. La veritat, l'Inter de Milà portava 20 partits sense perdre. Una. L'Inter de Milà va ser superior, sí, perquè tenia el mig del camp de la senyorita Pepis al Madrid, amb les baixes de Guller, amb les baixes de Bernardo Silva... que tampoc Tchouaméni podia jugar.
4: No era.
2: Esclar, és que... En fi, bueno, i avui primera jornada pel Barça, que es rep el Feyenoord al Camp Nou a partir de 3:15 i, evidentment, en directe aquí a RAC1.
4: Sí, en la prèvia del partit, Lamine Yamal va reconèixer que el vestidor va boig per guanyar aquesta Champions. Per cert, en la cursa de la pilota d'or, Lamine Yamal hi aspira a guanyar el guardó, igual que Pau Cubarsí i Rodri. En canvi, Pedri i Rafinha han quedat fora. Per sorpresa de la llista de 30 candidats, sí que hi són Leo Messi, 39 anys, Vinícius, Bellingham i Mbappé, entre d'altres. En català...

0: categoria femenina, hi ha 7 futbolistes del Barça, però en canvi Aitana Bonmatí ha caigut de la llista perquè s'ha passat la jornada bona part de la temporada.
1: No, no balla tampoc, i és per cert que una centenària diu que hi ha 5 favorits per ell: Cubarsí, Lamin, Mbappé, Messi i Rodri. Estaríem bastant d'acord. Diu, de ellos uno no agrada nada. I és el que es postula. Que té nassos la cinta.
2: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
1: 7:21.
2: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Anem a comptar cotxes des del RAC, com cada matí ella ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb un accident a la C-16 de tot just fa uns minuts a l'altura de Terrassa que obliga a tallar fins a 2 carrils de circulació en direcció a Barcelona i provoca retencions des de Viladecavalls durant més de 3 quilòmetres. També tenim un vehicle avariat, en aquest cas des d'ahir a la tarda, que talla encara un carril de circulació a la AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. De moment no hi ha altres incidències, però pel que fa a les retencions habituals, trobem circulació intensa a la C-58 cap al nus de la Trinitat i també de retruc a les 2 rondes en sentit sud. Al Llobregat hi ha algun punt amb lentitud, per exemple un quilòmetre de cues a l'A2 a Cornellà de Llobregat i també a la B23 a Molins de Rei, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
4: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
1: 7:23.

0: món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: La notícia de la Fundació La Caixa, amb el Sergi Embudiu.
2: Aquest curs escolar, el programa Caixa per la Infància, acompanyarà prop de 67.000 infants i adolescents en situació de vulnerabilitat. En total, el suport arribarà a gairebé 43.000 famílies diferents. Aquest programa de la Fundació La Caixa ofereix suport educatiu, atenció psicològica i logopèdica, activitats d'oci i temps lliure i tallers familiars, a més d'ajuts per cobrir necessitats bàsiques com l'alimentació i la higiene infantil, material escolar i productes específics com ulleres i audiòfons.
1: I ara?
0: Cada dia, una idea.
1: Li passa pel cap al Xavi Puig.
3: Catalunya plena de rentaplats fats, sense sal.
1: La proposta del Pep Prieto.
4: La preocupació per l'impacte d'internet a l'educació i a les nostres vides en general ja comença a venir de lluny. Per això, pel·lícules com Homes, Dones i Nens han acabat sent més visionàries del que semblava. Ens situen els conflictes d'un grup d'estudiants de secundària i les seves respectives famílies. Les xarxes socials, l'obsessió per navegar i la pornografia acaben degradant la seva manera de relacionar-se i comunicar-se. El director Jason Reitman es passa d'explicatiu i en alguns moments no pot haver de caure en el sermó. Però aquest drama planteja situacions tan normalitzades que posa els pèls de punta, a banda de fer-te adonar fins a quin punt no hem sabut reaccionar a temps. Trobareu Homes, Dones i Nens a Sky Showtime.
1: Santibal, més bon dia.
5: Molt bon dia, Catalunya. A l'Anglaterra del segle XVIII, alguns aristòcrates contractaven persones perquè fessin d'ermitans als jardins de les seves mansions. Havien de viure en una cabana, no tallar-se els cabells ni les ungles i evitar el contacte amb la gent. O sigui, segles abans del teletreball ja hi havia gent cobrant per no sortir de casa. Qualsevol nit pot sortir el sol, és el Santify d'avui.
6: Fa una

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Sapigueu que el temporal de pluja ja ha començat i a aquesta hora descarrega amb força el Baix Llobregat i el Garraf.
1: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Els alumnes, recordem, de 5 comarques no podran anar avui a escola a causa dels aiguats d'aquest matí. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia, sí. De fet, aquestes pluges, com deia, ja descarreguen amb força. El Berguedà, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès i també hi ha algun nucli de tempesta entre l'Alt Penedès i el Garraf. De moment s'han acumulat 21 litres per metre quadrat a Cunit i aquestes pluges s'estendran per bona part del país. Poden ser pluges torrencials a gran part de Catalunya, per tant, molta precaució. Aquesta situació s'allargarà almenys fins a mitja tarda. Baixen les temperatures, sobretot ho notarem al migdia i de nou al vespre amb vent de mestral i de tramuntana i també amb mala mar a l'Empordà.
3: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
3: Ja?
4: Ja.
3: Sí?
4: És així.
3: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
6: Bon dia.
7: Bon dia. Que Salvador Illa compareixerà al Parlament pel fiasco de les proves PISA. El president donarà explicacions per l'error que exclou Catalunya d'aquest informe.
8: Els Mossos han detingut 2 adolescents més pel crim d'un home a Manresa. Ja han passat a mans de la Fiscalia de Menors i un jutge decidirà si també els tanquen en un centre de justícia juvenil.
7: La Moncloa publicarà aquest matí els documents per acreditar que el Marroc no va organitzar l'entrada massiva a Ceuta. Són informes de la policia i del CNI del mes de juliol.
8: I ha mort als 80 anys l'exconseller d'Agricultura Josep Grau, membre de Convergència i Unió. També va ser alcalde de Mollerussa i diputat al Congrés.
9: Als esports, Carlos Alcaraz juga a aquesta hora als quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis contra Ben Shelton. El murcià ha guanyat el primer set, ha perdut el segon per 6-1 i en el tercer també va perdent, en aquest cas per 5-2. I en futbol, el Real Madrid va guanyar 2-1 contra l'Inter de Milán, el debut a la Champions, però va rebre els primers xiulets del Bernabéu perquè va ser inferior al rival. La jornada continua avui amb un Barça fent hora 6:45 de la tarda i a RAC1.
0: I amb Natur, sí, repassem la qualitat, com sempre, repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
2: Doncs mira, de moment encara es mantenen els semàfors de tots colors, en alguns casos amb qualitat regular o desfavorable, tot i que les pluges d'avui ajudaran a netejar aquest ambient.
10: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
11: Senyora rentadora, sempre que pot rentar amb aigua freda.
12: I tant, per estalviar.
10: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
12: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
11: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
12: Oh!
10: Torna l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
14: Seat us ofereix aquest espai.
0: Anem molt pendents del trànsit aquest matí, en tant de pluja en aquestes comarques catalanes. Anem a comptar cotxes, com sempre, al RAC, i tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres amb aquest accident de la C-16 a l'altura de Terrassa, que a hores d'ara deixa un carril de circulació tallat en direcció a Barcelona i provoca retencions des de Viladecavalls. També tenim un vehicle avariat des d'ahir a la tarda que talla un carril de circulació encara a hores d'ara a la AP-7 en sentit nord a l'altura d'Ulldecona. També tenim retencions per un accident a l'altura del Papiol en aquest enllaç entre la B-23 i la AP-7 en sentit nord en direcció Sant Cugat, que deixa tot plegat fins a 2 quilòmetres de retencions. De moment no hi ha altres incidències, però sí que tenim doncs ja retencions habituals, sobretot a les dues rondes de Barcelona, des del nus de la Trinitat en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
17: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
18: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:34 minuts obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
19: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
20: Bon dia.
0: Sergi Ambudio, bon dia.
19: Bon dia.
0: Avui tots els diaris es posen les mans al cap pels pèssims resultats de les proves PISA. Algunes de les paraules més repetides per descriure la davallada són Emergència, desastre, escàndol o catàstrofe?
6: A La Vanguardia parlen de resultats alarmants i d'una notícia d'escàndol. Al seu article, el director del diari, Jordi Juan, lamenta que s'hagi abandonat la cultura de l'esforç, que es regalin aprovats i que la tecnologia no es faci servir com toque. Susana Cuadrado deixa clar que el mòbil no és l'únic problema i considera que s'han anat en orris el rigor, la disciplina i l'esforç. Per tot plegat, a l'editorial avisen que la pèrdua d'habilitats intel·lectuals entre els joves anuncia un futur ombrívol.
19: El País a l'editorial afirma que el daltabaix posa de manifest que les polítiques adoptades els últims anys no han aportat les millores esperades i que no hi ha cap subterfugi que emmascari la realitat. Per això esperen que hi hagi una sacsejada que eviti més deteriorament i demanen que es capgiri el mitjó i es convoqui a totes les administracions i actors implicats a aparcar els interessos partidistes per treballar en favor del més valuós que tenim, el futur dels ciutadans.
20: A l'editorial del periòdico llegim: la magnitud de la tempesta obliga a replantejar-ho tot, i assenyalen com a principals motius l'increment de la diversitat a les aules, la pèrdua d'autoritat dels pares, el comportament dels pares i les pantalles.
6: També a l'editorial El Punt Avui lamenta que les PISA certifiquen que estem deixant perdre tota una generació. Això diu, tot i que els resultats catalans són esbiaixats per culpa d'un procediment incompetent executat de forma maldestra que aixeca tota mena de suspicàcies. I remate, els resultats de l'informe són tossuts. Això no funciona i no estem preparant adequadament el món del demà.
19: A l'Ara titulen en portada amb una enorme emergència educativa. Creuen que el sistema fa aigües i que, per tant, cal un pacte nacional d'educació. Algunes de les propostes que fa el diari és recuperar l'exigència i, per exemple, que tornin les lectures obligatòries. I el mateix diari, en Per Moliner, analitza els diversos factors que poden haver-nos dut fins aquí i, al final, acaba posant el focus en les famílies. Reivindica que abans la paraula del mestre anava a missa i que ara, en canvi, escriuen al tutor amb emoticones que ploren si el nen suspèn i amenacen en marxar. I acaba: no se senten usuaris, se senten clients.
20: Al diari Oponés, José Saturnino Martínez posa el focus en l'economia. Escriu: aquests alumnes han viscut tota l'escolarització amb famílies al límit pels ajustaments de la crisi econòmica i un sistema educatiu que ha patit moltes retallades. I recorda, la tecnologia pot ser important, però la inversió educativa, les condicions de la feina del professorat i la qualitat de vida de les famílies també.
6: I La Razón dispara amb bala a l'editorial titulant Sánchez ho destrossa tot, també les aules. Creu que les lleis i discursos del seu govern són els principals causants de l'eliminació de la cultura de l'esforç, el mèrit i la responsabilitat. Analitza: la ideologia, l'adoctrinament i l'eliminació de la massa crítica ha abonat un desastre de profunditats desconegudes, i conclou: la destrossa de l'educació és la conseqüència més greu i de pitjors conseqüències de tot el sanchisme.
0: 23 minuts i les 8.
21: Volver a Europa.
22: Volver a levantar la copa.
23: Volver a Neptuno.
24: A Cibeles.
25: A Canaletas.
26: A la Plaza Nueva.
27: A la Plaza Mayor.
28: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions, amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
29: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
30: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
29: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
31: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
32: 205 cavalls i només 4,3 litres?
33: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
34: Bé, ja som a casa.
35: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
34: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
35: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
34: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
36: M-I-L-O! Esto es Milo! El seguro de tu perro!
37: Perquè els imprevistos veterinaris no avisen, amb Milo tens el 100% de reemborsament i televeterinari 24 hores pel teu gos. Consulta el teu preu a miloseguros.com.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important estar sempre actiu, fer exercici i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Comprant Alt, diumenges ve i estalvies fins a 200 euros al mes.
4: Que l'any serien 1, 2, 3...
3: Més de 2.400 euros.
4: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
3: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
5: 205 cavalls i només 4,3 litres?
33: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
9: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
6: Aquest matí a tots aquells que fan postureig si llegeixen l'article de Bàrbara Blasco a El Mundo. Defineix el postureig de diverses maneres, com una nova forma de solitud quan s'apaguen els llums, una personalitat d'IKEA, barata i fàcil de muntar, pastositat del jo o disseny d'interiors de cara a la galeria. I lamenta que en l'època del màrqueting, de farmejar aura, ja no ens limitem a fabricar una imatge pública, sinó que hem començat a mudar-nos-hi.
0: Els Estats Units prohibeixen l'entrada al país d'alguns productes del Canadà.
18: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: El govern de Donald Trump ha anunciat que d'aquí a 3 setmanes prohibirà l'entrada als Estats Units de les begudes alcohòliques, de les motocicletes o de làctics procedents del Canadà. Tot i que aquests productes representen una petita part de tot el que els Estats, Units importen del Canadà, la prohibició no té precedents pels dos països i suposa un pas més en la guerra comercial que va començar amb les, imposicions d'importants aranzels al Canadà. Ho destaquen el Washington Post, el Toronto Star o el Der Spiegel.
12: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions amb IBP.es.
0: Marc Esteve, bon dia.
6: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
6: Que només el 10% de l'alumnat català que fa servir la intel·ligència artificial verifica les fonts que li recomana. És el que va dir ahir la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, en una entrevista aquí al Món a RAC1, però és fals. L'estudi de la UOC en què es basa afirma que el 10% ho fa sempre, però també hi ha un 23,8% que ho fa sovint i un 32,9% que ho fa de vegades. De fet, només l'11% afirma que no comprova mai les fonts. Ho explica Verificat.
0: Mònica Usar, bon dia.
13: Bon dia.
0: A l'Oceà Atlàntic han tingut l'inici de temporada d'huracans més tranquil·la dels últims 60 anys.
13: Mira. Sí, aquest període va començar el dia 1 de juny i s'acaba oficialment el 30 de novembre i de moment només s'han format 5 tempestes tropicals, de les quals cap ha arribat a la categoria d'huracà. El factor principal que explica aquesta situació és el fenomen del Niño, que disminueix la formació d'huracans a la zona de l'Atlàntic.
0: Marc Margarit, bon dia.
14: Bon dia.
0: Sabeu allò que es deia que fumar servia per socialitzar? Doncs ja no és així.
14: Segons un estudi de l'Imperial College de Londres, augmenta la solitud i l'aïllament. De mitjana, els fumadors se senten més sols i com més temps fa que fumen, més s'accentua aquesta soledat. L'efecte és especialment pronunciat en les persones de la tercera edat i entre els fumadors que pateixen malaltia crònica. N'informa 20 minutos.
0: Aquesta mítica sèrie de dibuixos que es diu South Park, canvia de nom.
19: Sí, ara es dirà South America, inspirat, diuen, en la valentia i patriotisme de Google i Apple per acatar les peticions de Donald Trump per canviar el nom del llac Ontario per llac Amèrica. Els creadors de la sèrie, que sempre han estat molt crítics amb Trump, han anunciat el canvi de nom com a acció evidentment irònica. Ho explica The Guardian.
0: I què ha viatjat sense declarar des de Miami fins a Turí?
15: Un cocodril.
0: Com?
15: Almenys una part d'ell, el cap concretament i dissecat. El servei de duanes italianes ha interceptat una maleta que duia un cap d'aquesta espècie protegida embolicat en paper de regal. Gràcies a aquest embalatge va esquivar els controls de l'aeroport de Miami, però les autoritats italianes sí que van detectar-lo i ara busquen el propietari de la maleta, que es veu que va fugir, n'informa l'estampa.
0: Un regal de viatge, un cap de cocodril i al fons al costat de la casa d'eines. Per cert, ja sabem qui serà el nou campió de la NBA.
6: O bé el San Antonio Spurs o bé els Orlando Magic. Almenys segons el videojoc NBA 2K, la revista Sports Illustrated ha simulat 100 temporades amb les noves plantilles, les del 2K27, i els dos equips han guanyat l'anell 19 vegades respectivament. En canvi, els nou Philadelphia 76ers de LeBron James es perdrien els playoffs en 97 de les 100 temporades.
0: Veritas arriba a les 100 botigues.
16: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
17: La cadena de supermercats ecològics assolirà aquesta fita amb l'imminent obertura d'un local a València que s'afegirà al que es va inaugurar fa poc al barri de la Sagrada Família de Barcelona. En l'últim curs, Veritas ha augmentat un 25% les vendes en línia i ha arribat a una facturació rècord de 140 milions d'euros. Ho llegim a La Vanguardia.
20: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
21: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
22: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: A les xarxes socials.
23: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Gent de res, bon dia.
24: Bon dia. A TikTok i Instagram cada vegada hi ha més persones que converteixen el seu divorci en una sèrie per capítols. El fenomen es coneix com a Divorce Talk i avui l'Associated Press n'ha dedicat un reportatge. Moltes de les creadores entrevistades expliquen que compartir-ho les ajuda a trobar suport i a connectar amb persones que estan passant pel mateix. Aquí a Catalunya també en tenim algun exemple. El Dani de la Fuente, de 27 anys, va explicar al seu Instagram que se separava només 2 mesos després de casar-se. Des d'aleshores, la ruptura s'ha convertit en el fil conductor del seu compte. Explica que ha tornat a sortir de festa, diu que les coses materials ja no li importen i ensenya com és la seva nova vida. Compartir-ho pot ajudar algunes persones a sentir-se menys soles, però per mi també converteix un moment delicat en contingut i els seguidors en espectadors d'un divorci.
23: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata... Xocolata.
0: I als esports, Albert Pedrol, bon dia.
25: Bon dia.
26: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Les absències de Rafinha i sobretot de Pedri a la llista de candidats a la pilota d'or crida l'atenció als diaris.
25: Sí, se'n fa creu Santinolla, que qualifica de greu error que Pedri no es trobi a la llista de 30 candidats. El director de Mundo Deportivo diu que amb això es demostra que el Mundial és el més important i com que Pedri va perdre la titularitat amb la selecció espanyola, ha perdut totes les seves opcions. Creu que no es té en compte quan va sortir al minut 60 de la final per dominar la pilota i aconseguir-ho quan més pressionava l'Argentina, i apunta als seus 5 favorits, Cubarsí, Lamin, Mbappé, Messi i Rodri.
0: I afegeix, d'ells, uno no ha ganado nada. I la victòria 2-1 del Real Madrid contra l'Inter de Milà no convenç la premsa.
25: El diari Marca, Alfredo Relaño, assegura que el Real Madrid va anar a remolc tota la nit contra l'Inter, que això sí va topar-se amb una nova exhibició de Thibaut Courtois. I, alas, Luis Nieto escriu que el Real Madrid va semblar-se durant molts minuts al dels dos últims anys i que va aconseguir una victòria poc tranquil·litzadora davant d'un Inter que va suïcidar-se al Bernabéu.
27: No vaig saltar mai amb paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
28: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
29: Rodi Motor Services, motor de confiança... patrocina aquest espai.
0: Hola, Jordi Jaumell, bon dia, Tic.
30: Bon dia. Insòlita situació en un control policial a Guayaquil, Ecuador. Els agents van aturar un conductor per fer-li la prova d'alcoholèmia, però no va caldre, perquè de seguida van tenir l'evidència que l'home anava agat quan va voler contactar amb l'advocat i en comptes de treure's el mòbil de la butxaca va agafar la targeta de crèdit, se la va posar a l'orella i va simular que parlava amb el seu lletrat. El vídeo del moment s'ha viralitzat.
0: Avui dimecres fem lectura de la premsa del cor en diagonal.
30: La imatge de la princesa Leonor al primer dia de classe a la universitat il·lustra la portada de totes les revistes o la titula Leonor il·lusionada. La lectura es diu Leonor revoluciona a l'universitat i a setmana llegim que Leonor ja coneix els seus companys de classe. La princesa ha començat a la Universitat Carlos III als estudis de Ciències Polítiques. També a setmana llegim que la baronesa Thyssen ha llogat aquest estiu el seu vaixell. Els problemes de salut li han impedit gaudir-ne, però no fer-ne negoci, i l'està llogant per 670 euros l'hora. El preu inclou capità, combustible, aigua, refrescos, un parell de cerveses, xips vegetals i ametlles.
0: I avui, que és la Mare de Déu del claustre, és l'aniversari de...
30: El cantant Michael Bublé, It's a Beautiful Day and I Can't Stop Myself from Smiling, que fa 51 anys.
0: Només?
30: Sí. L'actor Adam Sandler, Un pare genial, 50 primeres cites, 60 anys. I l'actor Hugh Grant, Love Actually, Notting Hill, fa 66 anys.
1: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
2: Llibertat!
1: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada a l'escola.
3: Només fins al 13 de setembre compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte en marques seleccionades. Consulta en les condicions. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
0: I en quina contraportada tanquem el repàs als diaris del món a RAC1 d'avui dimecres, Marc?
17: Amb la de l'Expansión, que destaca el sou del primer ministre de Singapur. I és que Lawrence Wong, que ja era el més ben pagat del món, s'ha pujat el salari fins als gairebé 2,5 milions d'euros. A tall de comparació, Trump cobra 345.000 euros per ser president dels Estats Units, Pedro Sánchez 96.000 i Salvador Illa 146.000. El govern de Singapur defensa que paga sous alts pels seus polítics per atraure talent del sector privat i prevenir la corrupció.
4: Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
5: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 8 i les 8.
7: A Renfe, a partir d'ara, podràs portar el teu gos de fins a 40 quilos a pràcticament tots els trens i a totes les estacions del recorregut. Cada tren de Renfe reserva dues places específiques per a ells, amb seient propi al costat de la finestreta. Només hauràs de presentar la seva documentació sanitària i complir unes normes senzilles perquè la convivència a bord sigui còmoda per a tothom. Comprar el bitllet ara és més fàcil i a l'AVE, l'ABLO, l'Euromed, l'Intercity i l'Avant, el teu gos viatja amb kit inclòs. Tota la informació al web i a l'app de Renfe.

0: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
1: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
4: Aena i el govern volen tornar a ampliar l'aeroport de Barcelona al Prat. Més turisme, menys habitatge. Més ciment, menys Delta del Llobregat. Més escalfament global, menys futur. El 20 de setembre a les 12 del migdia vine a Passeig de Gràcia amb Aragó per dir no a l'ampliació de l'aeroport. Ni ara ni mai. Tota la informació a aeroportbcn.com. Convocatòria promoguda per Aeroport i les entitats adherides.
5: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a Caixa. Acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
6: Ai, per fi a casa.
7: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
6: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A Leroy Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Consulta'n les condicions a la botiga o al web.
8: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
9: Se'ns nota la cara. Estàvem millor de vacances, oi? A bé que dormíem, sense presses, sense matinar. Costa tornar a la rutina. Descobreix Aquilea Sueño Forte i el seu comprimit tricapa que t'ajuda a agafar el son, mantenir-lo durant la nit i que aquest sigui reparador. Ara, a més de dormir, descanses. Aquilea Sueño Forte.
10: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
11: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
12: La veritat és que va sobre rodes.
11: Tan content estàs?
12: Això també.
11: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
13: Volver a Europa.
14: Volver a levantar la copa.
15: Volver a Neptuno.
16: A Cibeles.
17: A Canaletas.
18: A la Plaza Nueva.
19: A la Plaza Mayor.
20: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues al 1004 o a movistar.es.
21: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
22: Hi ha 4 minuts per les 8.
23: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
22: Aviam què ens explica avui la paraula que escull avui l'Abel Espinosa.
24: Pagar els plats trencats en comptes de menjar-se un marrón. Sí, estimada audiència, en català el marró és un color. I en tot cas, les coses tenen marro en el sentit de conflicte, d'embolic sentimental o en el significat d'arribar al fons d'una qüestió. Per tant, si algun cop us cau a sobre un enrenou o una papereta, faríeu bé d'usar expressions com pagar els plats trencats, pagar la festa, carregar-se el mort o fer-li carregar algú altre. Així que treu-te les responsabilitats de sobre, que sempre hi ha una primera vegada per canviar, menjar-se un marrón per pagar els plats trencats o pagar la festa.
25: I allà
0: llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Jaeco, de l'11 al 26 de setembre. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
15: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
22: I a 8:02...
16: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
22: Amb la Vinaixa.
17: Quan es va recuperar d'una lesió d'esquena, la sensació d'alliberament va ser brutal i la va ajudar a inspirar-se i crear-la. Freed from Desire, una cançó amb ritme festiu que no ha envellit gaire. Demà farà 30 anys que sona, un clàssic de la música de ball dels 90, de ritme ràpid i molt ballable. Fem gala d'aquest gran èxit de la cantant italiana.

0: Soc el Jaume Gallar, responsable de les finques d'en Batller Origen a Cabrera de Mar. Hi ha un moment de l'any en què el tomàquet és simplement espectacular, i aquest moment és ara. Els nostres camps del Maresme, el Baix Llobregat i el Penedès els estem collint en el punt òptim de maduració, plens de gust, aroma i color. Vine a descobrir la temporada del tomàquet amb Batller Origen i deixa que sigui el gust qui decideixi.
1: A Batller Origen, el gust és nostre.
2: RAC 1.
3: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: De seguida apretem la F5 de les novetats que tenim a aquesta hora sobre el tema dels aiguats que cauen i que poden caure encara a Catalunya, però abans, avui serà un dia que parlem, i molt, de l'escola. L'escola que haurien de tenir. Durant molts anys, l'escola va ser massa severa. El mestre tenia un poder gairebé absolut, atorgat pels pares i rarament discutit. S'aprenien les taules de multiplicar cantant, es feia cal·ligrafia fins que les lletres sortien rectes i les lectures obligatòries eren obligatòries de debò. Hi havia disciplina, hi havia exigència i una idea molt clara de l'autoritat. Però també hi havia mestres durs, agres, injustos. I en alguns casos aquell poder incluïa el càstig físic, la humiliació i una por que mai no haurien d'haver format part de l'educació. Era necessari que el pèndol es mogués. El problema és que l'hem empès amb tanta força que ha anat a parar a l'altre extrem. Hem passat del mestre excessivament sever al mestre permanentment qüestionat. D'uns pares que davant d'un càstig preguntaven al fill què has fet, a uns pares que ara pregunten al professor què li has fet. Hem retirat les tarimes de les aules per acostar mestres i alumnes, cosa podria ser saludable, però que també ha aconseguit eliminar la distància mínima que exigeix el respecte. Igualar la dignitat de les persones no significa confondre els papers. Un nen i un mestre tenen el mateix valor, però no tenen ni la mateixa responsabilitat ni la mateixa autoritat dins d'una aula. Ara sobreprotegim els fills fins al punt de deixar-los indefensos davant la vida. No els fem repetir cursos, pobrets. Procurem que ningú no se senti frustrat, com si la frustració fos una malaltia i no una part inevitable de créixer. Les notes negatives s'escriuen en positiu. No fos cas que explicar que un alumne va molt deficient o insuficient en matemàtiques li provoqués un trauma. Així el suspens es converteix en progrés en dificultats, no saber es transforma en procés i el fracàs sempre sembla responsabilitat de l'escola, del professor o del sistema, però gairebé mai de l'esforç que no s'ha fet. I mentrestant, els mestres aguanten. Aguanten alumnes que saben que difícilment hi haurà conseqüències. Famílies que converteixen cada mala nota en un judici contra el professor i una administració que els exigeix que ensenyin, eduquin, integrin, detectin, acompanyin, consolin i omplin formularis. Tot això sense alçar gaire la veu, perquè qualsevol gest d'autoritat pot ser interpretat com una agressió. No es tracta en cap cas de tornar a la regla dels dits. A la por, ni aquell mestre que entrava a classe com qui entrava en una caserna. Aquella escola no era millor perquè fos més cruel. Però tampoc podem acceptar que l'única manera de protegir la canalla sigui evitar-los qualsevol límit, qualsevol derrota i qualsevol veritat desagradable. Educar no és castigar, però tampoc és consentir. No és humiliar, però tampoc disfressar la realitat. Entre el mestre que cascava i el mestre a qui peguen, encara que sigui simbòlicament desacreditant-lo cada dia, hi hauria d'haver-hi un punt d'equilibri. Una escola exigent sense ser cruel, pròxima sense perdre l'autoritat i protectora sense fabricar criatures incapaces de suportar un no. El pèndol havia de moure's, però potser ja ha arribat l'hora de trobar-lo al mig. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 9 de setembre del 2026.
2: I avui fareu bé d'agafar el paraigua, perquè s'espera un dia de ruixats que localment poden ser intensos i afectar qualsevol punt del país. A més, baixen les temperatures amb mestral i tramuntana.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que el vehicle accidentat a la C-16, a l'altura de Terrassa, ja s'està enretirant, però encara deixa un carril de circulació tallat en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim un nou accident, en aquest cas a la AP-7, a l'altura del Papiol, on es talla un carril de circulació en direcció Girona, en sentit nord, i deixa retencions des de Castellbisbal. Això deixa afectacions també a la B-23, entre Molins de Rei i el Papiol. Per altra banda, a la AP-7 hi ha 2 quilòmetres de retencions també a Barberà del Vallès, en dos sentits de la marxa.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. I avui el protagonisme el tindran dues paraules, temps i ensenyament. Després d'una primera setmana de setembre extremadament calorosa, avui arriba el que els meteoròlegs com la Mònica Usar fa molts dies que temien. Un bon grapat de patacs d'aigua que podrien provocar inundacions a pràcticament qualsevol punt del país. Ara bé, el risc està disparat sobretot a la costa central entre Barcelona i Tarragona. Les pluges que ja han començat a descarregar aquesta matinada han obligat el govern català a moure peça per evitar tragèdies com la que va deixar 2 morts 3 setmanes enrere a Roda de Barà, al Tarragonès. L'alarma sobrevola especialment 5 comarques, l'Alt i el Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Baix Llobregat i el Garraf. Com que el Metocat ha decretat un nivell d'alerta de 5 sobre 6 en aquesta àrea, Protecció Civil hi ha restringit la mobilitat, ha ajornat les cites mèdiques no urgents, ha anul·lat qualsevol activitat a l'aire lliure i ha suspès les classes. La mesura obliga a quedar-se a casa 300.000 alumnes d'un miler de centres diversos. La pluja també pot empantanegar carreteres i, per tant, la recomanació del govern és evitar desplaçaments que ens puguem estalviar. Per exemple, aconsella optar pel teletreball en lloc d'anar fins a l'oficina. La consellera d'Interior, Núria Parlon, avançava ahir al vespre que el moment crític arrenca ara, a les 8.
4: I les restriccions de mobilitat, les restriccions de l'activitat escolar, esportiva, de serveis essencials, del que no siguin serveis essencials sanitaris, afecta a les 5 comarques que us hem comentat per la intensitat que s'espera del fenomen en alguns moments, especialment doncs, en tot el període de les 8 a les 2 de la tarda.
0: El Tribunal Superior de Justícia també s'ha volgut curar en salut i ha posposat totes les visites als jutjats de les 5 comarques que avui es lleven en alerta per inundacions. Mònica Usar, bon dia.
2: Hola, bon dia.
5: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Primera pregunta, on plou ara mateix?
2: Sí, doncs mira, ara mateix està plovent a Osona, al Vallès Oriental, a la Selva, al Gironès, al Pla de l'Estany, a l'Empordà, al Berguedà i també al Solsonès, tot plegat després de que aquestes pluges comencessin aquesta matinada per punts de la costa i del prelitoral, sobretot al voltant del Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, el Baix Llobregat, en aquestes zones doncs han passat ràpidament aquestes tempestes que han deixat de moment fins a 21 litres per metre quadrat a Cunit i 18, per exemple, a Vilanova i la Geltrú, o 13 a Viladecans. És una situació de pluges que poden ser torrencials. De fet, tenim aquests avisos. Ara escoltàvem aquestes 5 comarques, l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental, són les comarques on hi ha un grau de perill més elevat, 5 sobre 6, per intensitat de pluja en 30 minuts. Poden caure més de 40 litres per metre quadrat. Però aquest avís també es fa extensiu a bona part de Catalunya, tot i que no sigui un grau tan elevat, però tenim aquests avisos per pluges que poden ser fortes a pràcticament tot el país, deixant només al marge punts de Ponent i també de les Terres de l'Ebre. Això què vol dir? Que podrien créixer de manera sobtada rius, rieres, torrents, barrancs, podríem tenir inundacions de baixos, de carrers, i que cal actuar doncs amb responsabilitat. En qualsevol cas, alguna d'aquestes pluges pot descarregar amb ganes i portar-nos alguns problemes. I a més, hi ha un seguiment. A part d'aquests avisos i aquestes restriccions d'aquestes 5 comarques, es va fent un seguiment. Ara fa una estona s'ha emès un avís de vigilància per temps violent en algunes comarques. Aquests avisos s'han d'anar seguint, perquè si es veu que alguna d'aquestes tempestes es queda més estancada o que porta fenòmens com ventades fortes o algun fenomen com pedregades o alguna situació més crítica, doncs anirem avisant, però aquesta situació es mantindrà almenys fins a mitja tarda amb aquesta situació de risc més elevat, sobretot, com deies, entre Tarragona i Barcelona. A més, acompanyat d'una baixada de les temperatures.
0: Bueno,
2: venim de molt amunt.
0: Això és una bona notícia,
2: Sí.
0: Per això.
2: Hi ha una caiguda d'entre 6 i 10 graus, segons la zona, però penseu que venim de temperatures que ahir encara van arribar als 40 graus en punts de les comarques de Girona. Doncs avui aquestes temperatures cauen, a més amb cel tapat i amb pluja, doncs tindrem un migdia doncs, que no serà tan càlid i al vespre també notarem aquest descens. Per tant, avui molt pendent, sobretot de l'aigua.
0: Ara parlem de demà i demà passat, però abans d'anar amb una trucada que ens espera, que és la Imma Soler, deixa'm preguntar-te, Mònica, molta gent es preguntarà si avui anar al Camp Nou és segur.
2: Sí, doncs mira, aquella hora encara hi ha risc de pluja.
0: A les 7 de la tarda, a les 3 quarts de
2: 7. Tot i que els avisos hauran baixat d'intensitat, com si diguéssim, sí que quedaran restes de ruixats més intermitents i més fresqueta. També potser una samarreta de màniga llarga, un jerseiet, us anirà bé avui.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Imma Soler és la sotsdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, bon dia, què tal? Moltes gràcies.
6: Hola, molt bon dia.
0: Us consta alguna incidència ja a les 8 i 9 minuts del matí o no?
6: Destacable, no. El que sí que ens consten són algunes trucades que hem tingut a la telèfon 112, una vintena de trucades que han tingut que atendre els operatius i eren sobretot per algun baix que hi ha entrat aigua, algun vehicle que amb alguna rotonda s'ha quedat enclotat amb algun put que havia quedat també alguna acumulació, però que han pogut ser atesos sense incidències importants i, per tant, continuem ara en aquests moments veient com va la situació.
0: Avui encara ja tenim els pronòstics més actualitzats perquè ja ho tenim a sobre perquè ens entenguem. Hi ha algun punt en particular que us preocupi especialment o algun punt que la incidència no pugui ser tan greu com s'esperava?
6: No, el que estem veient és que tenim aquesta previsió molt generalitzada i el que sí que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució arreu del territori, perquè malgrat les comarques on estem fent més incidència són aquestes del Penedès, del Garraf, del Baix Llobregat, del Vallès, però que al arreu del territori també hi ha avisos de possibles moments d'intensitat i, per tant, doncs hem de ser vigilants arreu, sobretot penso en la conducció, amb les activitats en l'exterior, i per tant el que demanem és que tothom s'informi molt bé de com està el radar meteorològic abans de fer una sortida, abans de fer un desplaçament, i que tinguin el cas al cap això, que avui poden haver-hi punts on localment pugui haver-hi intensitat de pluja, sobretot en aquestes comarques que dèiem que és amb les que hem demanat aquestes mesures per més seguretat.
0: Però veieu incidències a la xarxa? Bueno, de fet, ja n'hi ha alguna ja a la xarxa de rodalies i de trens, tot i que tampoc seria gaire notícia, o a infraestructures clau, com per exemple el port o l'aeroport del Prat?
6: Sí, l'aeroport del Prat, per exemple, ja estem en contacte amb ells, com sempre, i ens indiquen que tenen 30 vols cancel·lats, que tenen doncs, un parell de desviaments de vols per la situació meteorològica. Pensem que en allà també està fent vent, està fent aquestes tempestes que són molt a mar. Per tant, ja no només és la meteorologia del port, sinó que la meteorologia que tenen que agafar també aquests vols, no? Per exemple, doncs, cap a la zona de les Balears, de Mediterrània, també avui hi ha aquest moviment meteorològic. Per tant, també el que demanem a tothom és que abans, si tenen que agafar algun vol, que s'informi molt bé de quin és l'estat de la possibilitat de que aquests vols puguin enlairar-se avui.
0: Ahir Massoleix va enviar una alerta als veïns dels dos, sí, de l'Oi al Baix Penedès, del Vallès Occidental, del Garraf, del Baix Llobregat. Descarteu avui tornar a enviar si la situació es complica?
6: De moment estem amb les mateixes dades que teníem ahir. Per tant, fins que no hi hagi una evolució de la previsió que ens faci el servei meteorològic, no ho veurem. Sí que ho estem seguint fil per randa, vull dir que estem minut a minut seguint aquesta situació durant tot l'any, hem estat fent i ho seguirem fent durant tot el dia. Ahir vam enviar aquest alert, per què? Perquè hi havia una situació de prevenció, una situació preventiva, com sempre expliquem, quan tenim un avís d'aquest tipus de 5 o de 6 sobre 6, veiem que hi ha una probabilitat i una intensitat d'ús suficientment elevada com per haver de prendre mesures en prevenció, mesures hores abans. Deixeu-me explicar, si ahir no haguéssim pres aquesta mesura i aquest dematí, a les 8 del dematí, haguéssim tingut unes pluges increïbles, tothom hagués tingut el dubte de porto els nens a col·legi, no els hi porto, què faig? I d'aquesta manera, sapiguent el dia abans que teníem una probabilitat molt elevada, és pel motiu que fem la mesura. I la veiem adaptada en aquesta situació d'alt risc, que penseu que un 5 de 6 el podem tenir puntualment algun cop a l'any, però no gaires vegades. I per aquest motiu hi ha avui aquestes mesures.
0: Això és el que diu també sempre la Mònica Usart, que està molt bé que s'envien aquests gest alert i tal, però que la gent s'informi. És a dir, perquè informant-se, Mònica, si escolta la ràdio, mira la televisió, mira els digitals, veurà la realitat meteorològica que hi ha i es pot fer una idea del que li pot passar a la seva comarca.
2: Sí, perquè fa el dia 24 d'agost que va ser que hi va haver aquelles tempestes, doncs vaig tenir la sensació que molta gent esperava que li enviessin aquesta alerta només per informar de que plouria, no? I aleshores jo crec que s'ha de diferenciar quan t'envien una alerta amb unes restriccions perquè hi ha aquest grau 5 o 6 de perill en aquella zona, o quan ha de ploure, o pot ser que hi hagin ruixats que siguin més intensos i la gent ha de està el cas de tot. No sempre ens han d'avisar amb una alerta al mòbil per saber que no hem de creuar una riera. És a dir, és un tema d'educació i de sentit comú ja saber que si plou i descarregar amb ganes i tu saps que hi ha una zona que és inundable, doncs no posar-t'hi amb el cotxe encara que no tinguis una alerta directa al mòbil. Per tant, jo crec que és al final anar educant una mica la població a saber actuar davant d'aquestes situacions.
0: S'aixeca tot plegat i Massoler aquesta tarda, no?
6: Sí, esperem que cap al migdia, una mica entrada a la tarda, doncs aquesta situació ja pugui ser més tranquil·la i, per tant, doncs ja puguem retirar aquestes mesures, que és la previsió que tenim de fer-ho a les 5 de la tarda. De totes maneres, si em permeteu, quan acaben de passar ruixats forts, també és important que estiguem al cas de com ha quedat el territori, de com ha quedat tot. Pot haver-hi alguna carretera amb algun bassal d'aigua, que no sigui per la pluja d'aquell moment, sinó que sigui de la pluja de fa hores. Pot haver-hi alguna barana o algun punt, penso en la costa, per exemple, que pot haver-hi algun punt que alguna bargana es descalci. Per aquest motiu també siguem vigilants de possibles efectes que hagi provocat la pluja, un pic hagi passat.
0: De moment ho tanquem aquestes 5 comarques, no? És a dir, aviam, plourà altres llocs de Catalunya, gairebé generalitzat, però de moment continuem bàsicament en aquestes 5 comarques, eh?
6: Correcte, aquestes 5 comarques són les que tenim aquest avís de 5 de 6 i, per tant, preventivament hem pogut fer aquest avís. No vol dir, esperem que no sigui així, però no vol dir que al llarg del dia d'avui veiéssim, per exemple, que una situació sobtada, ja sabem que en meteorologia sempre hi ha un cert grau d'incertesa i per aquest motiu pot ser que ens avisin els meteoròlegs i ens diguin, mira, acabem de veure que aquest núvol que esperàvem que es formés més cap a la zona central, doncs ara resulta que tira més cap a més amunt. I veiem que aquesta evolució està passant i que, a més, doncs, tenim incidències. No vol dir que és el que volíem explicar ara fa uns dies, que en aquells moments no veiem que també és interessant avisar la població d'una cosa que està passant sobtadament. Si ens dona temps perquè ho estem veient, avisaríem. Però, com deia la Mònica, pot ser que en algun moment donat aquesta premura no la tinguem, aquest moment de temps per poder-ho fer no el tinguem, i la gent ha de ser conscient que aquests canvis també es poden donar.
0: Que tot sigui fi de bé. Gràcies, Imma Soler. Molta sort. Continuem parlant.
6: A vosaltres. Gràcies.
0: Sos directora de Protecció Civil en directe aquí al Món RAC1. Això és geolocalitzat en aquestes zones, al país, però durant unes hores. Perquè hem de dir que, de cara a demà, sí, a la diada i al cap de setmana, les temperatures queden frenades,
2: sí,
0: però el sol serà protagonista, no?
2: Exacte, sí. Demà ja començarem el dia amb més calma, boires matinals, algunes bandes de núvols, però ja sense pluja. Sí que de matinada es pot escapar encara algun ruixat, però després marxen. I la diada i el cap de setmana seran dies tranquils i amb sol. Com deies, queda tocada la temperatura. Sí que és veritat que demà puja cap a punts del centre i nord del país i de finals de setmana podria pujar una miqueta més, però ja res a veure amb la barbaritat que vam tenir la setmana passada, de finals de setmana passada, sobretot el cap de setmana. Ja es quedaria més a tocar de la normalitat.

0: per exemple. Però, clar, el problema és la circulació. Anem a comptar cotxes a aquesta hora punta.
1: Espai patrocinat per Meroil. Estacions de proximitat.
0: Des del RAC, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Com està la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres destacant diverses incidències actives. Tenim un accident a la AP7 a l'altura del Papiol, on es talla un carril de circulació en direcció Girona i que deixa retencions de 2,5 km, deixa afectacions també a la B23 al tram entre Molins de Rei i el Papiol. Per altra banda, també tenim un vehicle avariat a la C32 a Cornellà de Llobregat que talla un carril de circulació en sentit sud en direcció Sitges i que provoca fins a 3 km de congestió intermitent. Pel que fa al vehicle accidentat a la C16 a Terrassa, des de primera hora del matí. A hores d'ara ja s'han retirat, però continua provocant un quilòmetre de congestió intermitent en direcció Barcelona. Per altra banda, fins fa una estona teníem un incendi de vehicle a Belllloc d'Urgell, que obliga a tallar un carril a l'A2 en direcció Barcelona i que també deixa, però, un quilòmetre de retencions. Pel que fa precisament a retencions habituals, a hores d'ara trobem circulació intensa, sobretot als voltants de Barcelona, al nus de la Trinitat i també, com és habitual, doncs a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
3: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: A les 8 i 18, de seguida anem explicant la situació en aquests moments de que hi ha en hora a tot Catalunya respecte a aquestes tempestes que esperem que s'espera que caiguin avui, però en parlàvem al davantal, el temporal d'avui entorpeix encara més l'arrencada del curs, que ja va ser accidentada. Escoles i instituts van reobrir a batzegades, condicionades per una vaga poc concorreguda. El sindicat majoritari del sector educatiu, USTEC, volia exhibir múscul per obligar el govern a reobrir les negociacions que es van tancar en fals el juliol, però la crida a parar màquines va fer llufa des d'un punt de vista global. Les dades oficials ho acrediten, només van secundar la vaga un 12% dels docents, segons els sindicats, un 20%. Ahir, en una entrevista al Món a RAC1, la consellera d'Educació, Esther Niubó, demanava als sindicats que deixin enrere la confrontació i s'asseguin a parlar en calma, però el terrabastall que ahir va sacsejar de debò al sector educatiu no van ser les mobilitzacions, sinó la patacada històrica dels alumnes d'arreu de l'Estat a les proves PISA. Només cal donar una ullada a les portades dels diaris d'aquest matí per constatar-ho. La Vanguardia exclama: Espanya obté el pitjor resultat de la història a PISA. A la mateixa línia El Periódico: Espanya s'enfonsa en l'informe PISA amb el pitjor resultat de la història. L'Ara va encara més enllà i parla directament d'emergència educativa. El País ho resumeix amb l'educació en toca fondo, el mundo, catàstrofe educativa i la razón, descalabro. Els titulars són el reflex d'unes notes realment preocupants. Els alumnes del sistema educatiu espanyol han obtingut el pitjor resultat de la història en unes proves que avaluen des de fa 26 anys el rendiment acadèmic dels estudiants de desenes de països d'arreu del món. La tendència a la baixa s'arrossegava des del 2018, però ara ja ha tocat fons. Espanya recula en totes les matèries i queda molt per sota de la mitjana de l'OCDE, que és l'organització que agrupa tots els països occidentals desenvolupats. L'únic consol, que no deixa de ser molt trist, és que Catalunya ha quedat fora d'aquesta avaluació. La pífia que va fer el Departament d'Educació, que va excloure molts més alumnes amb dificultats dels que permeten els examinadors, ha convertit els resultats dels estudiants de Catalunya en paper mullat. Han tret notes millors que la mitjana de l'Estat, però no se'n pot extreure cap conclusió perquè la mostra estava molt alterada. Tots els detalls amb Violeta Martos.
4: Amb uns criteris erronis, Catalunya aconsegueix resultats millors que la mitjana, però no clarament superiors a altres anys. Els centres catalans van excloure el 23% dels alumnes quan només n'havien d'excloure el 5%, i això fa que els resultats no siguin comparables als altres territoris. El govern descriu el problema amb les proves PISA com una gran cadena d'errors que va afectar totes les parts del procés. La realitat, però, és que haurem d'esperar 3 anys més, fins al 2028, per saber què diuen les PISA sobre l'estat de salut del sistema educatiu català. El que sí que sabem ja és la situació de l'Estat espanyol. Els alumnes avaluats fracassen estrepitosament en comprensió lectora, tenen problemes per entendre textos amb més de 400 paraules, però els resultats tampoc milloren a les altres competències, que són matemàtiques i ciència. Els alumnes de l'Estat estan força per sota de les mitjanes europees i de l'OCDE.
0: El nyap a aquestes proves PISA aguditza la sensació de caos a la conselleria i ara Salvador Illa ha decidit agafar el bou per les banyes. El president ha anunciat que compareixerà al Parlament per donar explicacions. És la reacció del govern als escarafalls de l'oposició, fins i tot dels socis parlamentaris d'Esquerra i els Comuns. Ara bé, a diferència de Junts o de la CUP, ells encara no reclamen el cap de la consellera. La republicana Esther Capella i Jéssica Albiach dels Comuns reclamen un acord de país. Salvador Vergés de Junts i Pilar Castellà

0: Lleijo de la CUP creuen que el president Illa ha de pertar Niubó i liderar ell mateix la gestió de la crisi, però de moment el govern fa pinya amb Esther Niubó. En l'entrevista d'ahir aquí al Món a RAC1, la consellera també va deixar molt clar que no pensa llançar la tovallola.
1: No plego perquè segurament seria el més senzill, no? La responsabilitat en moments complexos, doncs segurament és el que a un doncs més fàcilment li sortiria. Jo tinc molt clar quin encàrrec tinc i tinc molt clar quin és el sistema educatiu que volem i, per tant, la meva obligació, la meva responsabilitat, mentre tingui la confiança del president, s'ha de treballar en això.
0: Aquest matí tots els diaris es posen les mans al cap pels pèssims resultats de les proves PISA. Algunes de les paraules més repetides per descriure aquesta davallada, com dèiem abans, és desastre, catàstrofe, emergència. N'hi ha molts que també apunten a la vaga de mestres com la gota que fa vessar el got. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
2: A La Vanguardia parlen de resultats alarmants i d'una notícia d'escàndol. Al seu article, el director del diari, Jordi Juan, lamenta que s'hagi abandonat la cultura de l'esforç, que regalin aprovats i que la tecnologia no es faci servir com toca. I afegeix que coincideixi amb la vaga de docents és una pèssima notícia. És difícil sortir del cercle viciós. A l'editorial del Periódico llegim: la magnitud de la tempesta obliga a replantejar-ho tot, i assenyalen com a principals motius de la davallada l'increment de la diversitat a les aules, la pèrdua d'autoritat dels mestres, el comportament dels pares i les pantalles. Sobre la vaga de docents, creuen que arribats a aquest punt ni tan sols canvis legislatius o més recursos serviran per apaivagar el temporal. A l'Ara titulen en portada amb una enorme emergència educativa. Creuen que el sistema fa aigües i que, per tant, cal un pacte nacional d'educació. Algunes de les propostes que fa el diari és recuperar l'exigència i, per exemple, que tornin les lectures obligatòries. El mateix diari, Empar Moliner, reivindica que abans la paraula del mestre anava a missa i que ara, en canvi, escriuen al tutor amb emoticones que ploren si el nen suspèn i amenacen amb marxar. I acaba: no se senten usuaris, se senten clients. I al Punt Avui, el seu editorial, lamenten que les PISA certifiquen que estem deixant perdre tota una generació. Admeten que això no funciona i que no estem preparant els infants adequadament pel món de demà. Uns alumnes a qui titlla de principals perjudicats per aquest sistema, però també per una vaga de docents, de qui responsabilitza el president Salvador Illa per no agafar les regnes d'unes converses descarrilades.
0: Del daltabaix de les proves PISA i de les vagues que continuen alterant el dia a dia a escoles i instituts, escoltem els comentaris que hi posen dos col·laboradors del Món a RAC1, el primer, el del periodista Joan Julivert.
3: El curs ha començat amb massa deures per fer i unes qualificacions més aviat justetes. No progressa adequadament la posició d'un govern que s'ha pres vacances quan tenia una assignatura pendent. I era d'una matèria troncal, la de pacificar una comunitat educativa que porta massa anys carregant a les seves esquenes totes les disfuncions d'una societat complexa sense els recursos necessaris ni el reconeixement que mereix. Té marge de millora la posició d'uns sindicats que, després d'haver fracassat en els seus intents per tancar un acord amb la conselleria la primavera passada, tombada pels mateixos docents, ara s'han rocat en una posició que, atenent el retard d'anys en matèria d'educació, no sembla fàcilment assumible. Plantejaments maximalistes més pensats per agradar a una comunitat indignada que per arribar a una proposta realista. I assoliment excel·lent per unes famílies i uns estudiants que aguanten estoicament la situació amb comprensió per unes protestes que l'últim informe PISA ha demostrat que tenen la seva raó de ser, perquè avui la qualitat en l'educació no sembla garantida.
0: I el segon, el Signal, també periodista i escriptor Pol Estrada.
4: Diria que a hores d'ara ningú no dubta que la lluita dels mestres és justa i legítima, però si a algú encara li falten motius, ahir es van publicar els resultats de PISA. Si ara mateix sortiu d'una cova, no cal que corregueu a buscar-los. Són els que us imagineu. És a dir, els resultats d'una gestió nefasta, que es mou entre la negligència i el delicte i que costarà molta suor esmenar. Fa anys que les escoles s'han convertit en un traster per a canalla i ara en pagarem el preu. Aquesta realitat, però, no ens ha de servir per comprar-los-ho tot, els mestres. Que el dret a la vaga és cada vegada més un dret reservat només a funcionaris és un fet que clama al cel. Protesta qui pot, i qui pot són mestres, metges, policies locals i auxiliars de biblioteca. Per això hi ha molta gent, i m'hi compto, que no entendria que cedissin davant d'interessos particulars. El problema és estructural i de país, i si els mestres no duen fins a les últimes conseqüències el torcebràs que han plantejat el govern, tot plegat només servirà perquè la degradació social a la qual ens veiem abocats sigui una mica més lenta, però més profunda.
0: Què falla el sistema educatiu? Avui en parlarem, i d'on plora la criatura. A partir de les 9 intentarem resoldre aquests interrogants en una tertúlia especial. Susana Cuadrado, Javier Melero, Janet Sanz, Roger Saperes, Oriol de Balanzó, Esther Romagosa, que són pares i mares que porten les criatures a l'escola pública, i després a les 10 s'hi afegiran, amb una segona tertúlia ja, l'Anna Gómez, el Ferran Casas, el Ramon Rovira i el Tian Riba, que trepitjarà l'ull de poll. 4 minuts i arribarem a 2:15 del matí. A les més assenyalades pel retrocés sense precedents dels alumnes són les pantalles. Ja fa temps que sabem que els mòbils ens fan perdre el temps de mala manera, afecten la nostra capacitat de concentració i torpedinen la nostra salut mental. Ara, per acabar-ho de rodonir, s'hi suma un altre fenomen que està transformant tant el sistema educatiu com el nostre dia a dia, la intel·ligència artificial. Atenció, perquè avui el Wall Street Journal publica en exclusiva una notícia que ho demostra. Si ahir us explicàvem que un dels màxims directius d'OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, va publicar una carta alertant que no som conscients de l'autonomia que ha estat adquirint l'intel·ligència artificial, aquest matí el mateix Wall Street Journal avança que un dels investigadors d'Anthropic, que és l'empresa que ha parit el chatbot Claude, ha dimitit pel pànic de la IA que estan creant. Ella adverteix que la cursa de grans magnats per desenvolupar el millor sistema d'intel·ligència artificial provocarà que, més d'hora que tard, no puguem controlar els chatbots. De fet, els fins ara investigadors d'Anthropic, aquest home, confessa que, des de fa un temps, entre els professionals del sector, s'està estenent la sensació que ens trobem davant d'un punt de no retorn, una mena de pantalla final del joc que es pot traduir en una tecnologia perillosament autònoma. El temor que manifesta aquest expert, que ja que fa no gaire semblava més propi d'un capítol de Black Mirror, ja fa temps que comença a ser molt real. Sense anar més lluny, aquest estiu vam explicar dues notícies molt inquietants en aquesta mateixa línia. L'última, de mitjans del mes d'agost, quan en un examen de seguretat digital al Regne Unit, dos models d'intel·ligència artificial van començar a actuar a esquenes dels humans i a enganyar els seus supervisors. Les dues intel·ligències, propietat precisament d'Anthropic i d'OpenAI, van crear identitats falses. Van mirar de piratejar el sistema on se les estava examinant i fins i tot van intentar pressionar els humans que les vigilaven. Però és que només uns dies abans, un altre sistema d'intel·ligència artificial d'OpenAI va escapar-se i, incomplint instruccions, va ciberatacar una altra empresa que no tenia res a veure amb el que se li havia demanat. Aquests dos exemples, combinat amb les alertes dels experts de bona fe que han contribuït al desenvolupament de la intel·ligència artificial des de dins, alimenten les veus que demanen una urgent regulació internacional d'aquesta tecnologia per evitar que avanci sense aturador i, pel que sembla, també sense cap tipus de control. Mare de Déu. Ens està posant maco el món. Més enllà del galimaties educatiu, recordeu l'apunyalament mortal que dilluns passat, al final de la Festa Major, va commocionar Manresa. Doncs ahir els Mossos van detenir dos menors de 16 anys que també estarien relacionats amb aquest crim. Dimarts passat, els agents ja en van enxampar dos, però els investigadors a càrrec del cas tenien la mosca rere l'orella i sospitaven que el grup d'assessors que va atacar la víctima era més nombrós. Ara un jutge haurà de decidir si envia els dos nous detinguts internats a un centre de justícia juvenil, com els dos primers, o si els deixen llibertats en càrrec. Aquest moviment policial arriba el mateix dia que el Nació publica detalls reveladors de la vida dels dos nanos de 15 i 16 anys que els Mossos van detenir dimarts, poques hores després del crim. Un d'ells seria l'autor material de la punyalada, però tots dos arrossegaven un historial farcit de topades amb la policia. Nascuts a Manresa, es van conèixer a l'escola, eren dos companys coneguts, perquè des del primer dia se les van tenir amb el professorat. Al final van acabar un centre destinat a alumnes altament conflictius, però allà tampoc els van poder redreçar. L'Otman, el més agressiu de tots dos, va perdre el nord 4 anys enrere, quan sa mare va decidir tornar sola al Marroc i son pare els va abandonar tant amb ell com les seves dues germanes. Se'n va fer càrrec l'àvia materna, però no ha fet mai cap esforç per assegurar-se que anés a classe. El seu amic problemàtic, en Pere, també té un entorn molt desestructurat. La història és terrible, terrible. Sa mare la van ingressar en un centre de menors de la Generalitat perquè l'àvia del nano era addicta a les drogues i desatenia la seva filla. Una vegada allà, un monitor la va violar i ella, amb només 14 anys, va quedar embarassada del Pere. Ara, el Pere, l'Otman i un grup d'una desena de menors més deambulaven pels carrers de Manresa i s'han convertit en el malson dels veïns i dels Mossos d'Esquadra, que ja els tenien fixats i s'han convertit, però no van poder evitar que dilluns passat apunyalessin mortalment aquest veí que només havia volgut separar-los quan es barallaven. Dos quarts i un minut de nou del matí. Encara a les pàgines de successos, avui també tenim novetats d'un altre cas mediàtic, el que investiga si el fill d'Isaac Andic, Jonathan Andic, el va empènyer muntanya avall. Una de les figures més assenyalades els últims mesos és la del terapeuta familiar, l'encarregada que pare i fill fessin les paus després d'anys de baralles. Per exemple, ara fa 10 dies La Vanguardia explicava que els Mossos tenen coll avall que pocs dies abans de la mort de Chakandik, la terapeuta i una col·laboradora seva van recórrer la mateixa ruta a Montserrat, on el desembre del 2024 acabaria morint el fundador de Mango. Una de les claus és que la psicòloga familiar dels Andic hauria demanat a la seva col·laboradora que busquessin una ruta en precipicis com a part d'una teràpia extrema. Doncs bé, ara la terapeuta vol contraatacar i avui el periòdico diu que els seus advocats estudien querelles per defensar la seva reputació. No aclareixen exactament contra qui, però apunten que posaran el focus en informacions que hagin pogut causar perjudici a la mediadora familiar. De fet, els advocats insisteixen que ella només va dur a terme un tractament i critiquen que se l'hagi arribat a titllar d'inductora d'un homicidi. De fet, de moment, ni la terapeuta ni la seva col·laboradora estan imputades. I atenció a la notícia que acaba de publicar ara mateix la Maica, el Toni Muñoz de La Vanguardia. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec. Atenció a la notícia que avança La Vanguardia. La consellera d'Interior anunciarà avui canvis al departament i l'ascens de la primera dona com a cap dels Mossos d'Esquadra, que serà la comissària Sílvia Catà. Però repetim que avui mateix el major Trapero ha dimitit com a director general de la policia dels Mossos d'Esquadra. Dona, per tant, d'aquesta manera un pas al costat en la seva etapa com a responsable polític de la policia catalana després de 2 casos complexes, marcats, evidentment, per la multireincidència i per totes les polèmiques derivades, per exemple, dels Mossos infiltrats en l'Assemblea de Mestres i de la iniciativa per introduir agents de la policia a les escoles. Atenció, doncs, a aquest relleu. Josep Lluís Trapero deixa la direcció general dels Mossos d'Esquadra 2 anys després, informa La Vanguardia. Encara a la pàgina de successos, l'Ajuntament de Sabadell investiga una agressió policial brutal contra un jove a la matinada de dilluns durant la festa major de la ciutat. En un vídeo que l'entitat La Crida ha compartit a xarxes, s'hi veu un grup de joves parlant amb diversos agents de la policia local. Un dels nanos, que és darrere un dels agents, li frega el braç amb la mà, sembla que involuntàriament, però el policia reacciona clavant-li un cop de colze a les costelles amb una gran violència.
5: Què fas, tio? Què fas? Què fas, tio? Què fas, tio?
0: Després d'aquesta patacada, el nano cau a terra i es cargola de dolor. Lluny de frenar el seu company, 2 policies més salten sobre seu i el detenen. Ara l'acusen de desobediència i de resistència, però a les imatges queda molt clar que el jove no resisteix a la detenció en cap moment. De fet, mentre el redueixen, el mateix policia local que li havia clavat el cop li posa el genoll a la cara, aixafant-li el cap contra el terra. De moment, l'Ajuntament de Sabadell no ha dit ni asa ni bèstia. També a Sabadell investiguen què hi ha al darrere d'un atac amb arma de foc que ha deixat un ferit a la ciutat. De moment, tot apunta a una revenja vinculada al narcotràfic. El cas és molt rocambolesc perquè el tiroteig no va ser a Sabadell, sinó a Gavà, al Baix Llobregat. Uns desconeguts van assaltar un motorista, li van disparar i el vehicle va quedar ple de sang. Després el van carregar al maleter i una estona més tard el van abandonar al barri de Can Uriac, de Sabadell. La víctima està ingressada al Parc Taulí amb ferides greus per armes de foc i la policia investiga per identificar els assaltants. I en surt dels grossos a Cerdanyola del Vallès. Una explosió de gas a una joieria va deixar 4 ferits. 2 d'ells greus. La deflagració també va obligar a desallotjar diversos veïns, tot i que la majoria ja han pogut tornar a casa. I a França avui torna a ser notícia un robatori en un museu. Concretament, se n'han dut els lladres 4 quadres del Museu Renoir, a prop de Niça, valorats en 9 milions d'euros. La policia ja n'ha recuperat 2 perquè els lladres els han abandonat durant la fugida. Ara busquen la resta. A Madrid encara cueja la crisi migratòria de Ceuta. El govern espanyol publicarà avui al llarg del matí els 40 documents d'intel·ligència que suposadament demostrarien que ni el CNI ni la policia espanyola tenien ni idea que desenes de milers de persones assaltarien la frontera sud de Ceuta. La desclassificació d'aquest reguitzell d'informes pretén reforçar la tesi de la Moncloa, que defensa 2 màximes. Primera, que no van poder prevenir el salt del 30 de juliol, i segona, que no hi ha cap prova que situï el Marroc al darrere d'aquest tsunami migratori. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
6: Són finalment 40 documents que seran accessibles avui a la pàgina web de la Moncloa. Els podrà consultar qualsevol persona, però són documents fins a l'1 d'agost. No n'hi ha de posteriors que poden revelar teories policials o de l'espionatge al voltant de tota l'organització un cop va començar l'investigació. La ministra portaveu, Elma Saiz, defensa la mesura dient que això demostra que no volen amagar res.
7: La vocació del govern és la total transparència i que la ciutadania acceda a la informació. y indudablemente pues una labor fundamental de combatir a quienes pretenden bueno, pues abrazar la desinformación y llenar de bulos esta situación.
6: El líder del PP, però, Núñez Feijóo, el que deia ahir és que això no serveix de res, que hi ha més documents, i que en tot cas es refia més de la investigació judicial que del que en pugui dir el govern espanyol.
0: I Brussel·les també s'arromanga per esbrinar què s'amaga rere aquesta crisi a Ceuta. La Comissió Europea ha anunciat que enviarà un equip de treball a Ceuta entre demà i divendres. De fet, la dimensió i la decisió arriba després que el president de Ceuta els ho demanés ahir al Parlament Europeu. Juan Jesús Vives va visitar ahir Brussel·les i va demanar ajuda urgent per protegir-se del Marroc. A Brussel·les també hi era el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, però no es va arribar a trobar amb Vives. Anem cap a Brussel·les amb l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
8: Europa podria moure fitxa en breu pel que fa a l'ajuda a Ceuta. Després de rebre ahir el president Juan Jesús Vives, Brussel·les va anunciar que entre demà i divendres aterraran a la ciutat autònoma els primers tècnics de la Comissió Europea per analitzar la situació. Vives va demanar ahir al comissari d'Interior, Magnus Brunner, ajuda econòmica per reforçar la frontera amb el Marroc, presència permanent dels agents fronterers Frontex, agilitzar les expulsions amb el reglament europeu de retorns i un estatus polític diferent que costi Ceuta a les avantatges de formar part de la Unió Europea. En el terreny polític, Vives va ser molt dur amb el Marroc, va denunciar que Rabat asfixia la ciutat amb xantatge migratori i demana contundència a Brussel·les.
9: Marruecos, por dos veces, ha utilizado el control fronterizo y ha utilizado la presión migratoria para poner en jaque la integridad territorial de Ceuta, de España y de Europa. Y eso creemos que no se puede consentir. Y eso creemos que tiene que tener una respuesta contundente por parte de Europa, diciéndole a Marruecos que si queremos una política de cooperación fructífera y beneficiosa, tenemos que partir del respeto.
8: Paraules que arriben després que fins ara la Comissió Europea hagi defensat el Marroc i l'hagi reivindicat com a soci estratègic per controlar la immigració irregular.
0: També està entre l'espai i la paret el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hagut de demanar disculpes per un informe del seu equip que ha corregut com la pólvora a les últimes hores. Tots els periodistes buscants estaven en aquest informe de periodistes i tertulians que els etiqueta en funció de la seva ideologia política. És per fotre fora a qui ha fet aquest informe. Primer, per fer-lo, i segon, perquè és que n'hi ha alguns que és que no tenen ni solta ni volta. És un document que va revelar el Confidencial i que detalla si els perfils analitzats són de dretes o d'esquerres i si són crítics o no amb Pedro Sánchez. Inclou perfils de diversos col·laboradors del món RQ, com ara el Toni Aire, l'Esther Jaén, l'Enric Juliana, la Maica Navarro o la Neus Tomàs. Hi ha algun cas bestial. El cas de Rafa López, el que va ser diputat del PP al Parlament de Catalunya, a qui li diuen que és marcadament d'esquerres. En fi. 21 minuts i les 9 del matí. De tornar a Catalunya, mort als 80 anys, qui va ser conseller d'Agricultura i exalcalde per Convergència i Unió de Mollerussa, Josep Grau. Ho va confirmar ahir la nit l'Ajuntament de la capital del Pla d'Urgell. Grau arrossegava una llarga trajectòria política. A més de ser conseller de Jordi Pujol, també va ser president de la Diputació de Lleida, president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i diputat al Congrés. L'Ajuntament de Mollerussa, així com l'alcalde Marc Solsona, han lamentat profundament aquesta notícia i han agraït a Josep Grau els anys i la dedicació al municipi. 10 minuts i les 9, i d'aquí uns moments parlem dels esports, perquè avui hi ha Champions, ahir també, i per cert, encara s'està disputant el partit de tennis dels quarts de final de l'Open dels Estats Units entre Carlos Alcaraz i Bill Shelton, el nord-americà. I he de dir que s'està jugant, si no m'equivoco, a pràcticament les 3 de la matinada a Nova York. Alcaraz ha guanyat el primer set, ha perdut el segon i el tercer, ha tornat a guanyar el quart i estem al cinquè set, i Shelton guanya per 2-1. A les 2:40 de la matinada a Nova York, 6 hores més a Catalunya.
10: RAC 1. Volver a Europa.
11: Volver a levantar la copa.
12: Volver a Neptuno.
13: A Cibeles.
14: A Canaletas.
15: A la Plaza Nueva.
16: A la Plaza Mayor.
17: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
18: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700, a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
10: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
12: Cotxe nou?
13: D'ocasió, però de Spoticar.
12: Perdona, Spoti què?

0: Spoticar. Em vaig decidir per ells perquè et lliuren el vehicle totalment revisat. I ara amb la garantia Special Care pots tenir fins a 8 anys de cobertura en una àmplia selecció de vehicles. Spoticar. Vehicles d'ocasió de confiança.
1: 45.712.
2: Em toca?
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
5: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
6: Doncs jo només sento la carretera.
5: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
7: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
8: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
9: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien... 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
9: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
12: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
15: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
14: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
16: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a Opel.es.
17: 3:15 clavats. Continuem els apunts aquí al món a RAC1 i anem als esports a aquesta hora del matí. De seguida parlem de la victòria agredolça del Real Madrid a la Champions League, que va acabar amb xiulets al Bernabéu o al seu equip, però abans, ja ho apuntàvem, abans d'anar a publicitat, encara tenim en marxa el partit dels quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis entre Carlos Alcaraz i Ben Shelton.
18: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
17: Està sent un partidàs dels que fa escola, almenys pels que ho estan veient a la redacció. 3 hores i mitja després d'arrencar, als Estats Units ja són gairebé les 3 de la matinada, però després ens queixem dels horaris del futbol, però Alcaraz i Shelton continuen al peu del canó. El murcià Alcaraz ha guanyat el primer set al tiebreak. Shelton, que juga a casa i és el número 9 del món, ha reaccionat i s'ha apuntat als dos següents, 6-1 i 6-3, però quan semblava que el nord-americà ho tenia tot de cara i que Alcaraz pagava la inactivitat de gairebé 5 mesos, el murcià li ha tornat al 6-1 i ha forçat el cinquè set, el definitiu, que està igualadíssim, a hores d'ara, amb empat a 2 jocs, amb servei per Shelton i amb punt de break per Carlos Alcaraz, que podria ser important. El guanyador d'aquest partit extraordinari s'enfrontarà divendres al número 12 del rànquing mundial, François Tiafoe. Ara sí, anem al futbol perquè torna a la Champions. Com dèiem, el Real Madrid ja ha debutat en victòria, però s'han dut els primers xilots del Bernabéu, que hi va demostrar que va molt just de paciència, malgrat el canvi d'entrenador. Tot i que l'equip de Mourinho va guanyar 2-1 l'Inter de Milà, va jugar malament, això sí, no tenia ni Tchouaméni, ni Güler, ni Bernardo Silva, i es va veure superat tota la nit. La victòria s'explica per dues raons: Thibaut Courtois, que va tornar a fer una exhibició, i els regals de l'Inter, que van propiciar els 2 gols del Real Madrid, primer Mbappé i després Valverde. L'Inter va retallar diferències a la segona part i Mourinho es va protegir canviant Vinícius per Álvaro Carreras. La poca paciència del Bernabéu no preocupa Mourinho, que va acusar els periodistes de fer-ne un gramassa.
19: Penso también que a vosotros os gusta vos gusta este tipo de preguntas, a ver si yo digo que estoy enfadado con la afición, no sé qué, no sé qué. Nada.
17: Més enllà del Real Madrid, ahir també es van jugar Borussia Dortmund 3, Villarreal 2, Lilla 2, Betis 3, amb dos gols de Marc Bartra, Porto 0, Manchester City 2, amb doblet de Haaland, Bruges 2, Aston Villa 3, i AEK Atenes 1, LASK d'Àustria 0. Avui, com dèiem, Barça feia nord al Camp Nou. En la prèvia del partit, Lamine Yamal va reconèixer que el vestidor va boig per guanyar la Champions. També va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or. Abans d'ahir, Mbappé va repassar els mèrits que havia fet per endur-se el guardó, però Lamine va optar per un to diferent.
20: No estoy pensando en haceros pensar que me lo merezco yo. Cada uno puede pensar lo que quiera. Yo creo que estoy orgulloso de todo el año que he hecho con mi equipo y con la selección. No puedo pedir más. Creo que dentro de esos jugadores pues he dado un nivel increíble y... un puesto de trabajo, no me voy a poner a suplicar nada.
17: Una temporada més, Lamine Yamal aspira a guanyar la pilota d'or, igual que Pau Cubarsí i Rodri. En canvi, Pedri i Rafinha han quedat fora de la llista, incomprensiblement. Sí que hi són Ferran Torres, incomprensiblement, Leo Messi, amb 39 anys, Vinícius, Bellingham i Mbappé, entre d'altres. En categoria femenina hi ha 7 futbolistes del Barça, però en canvi Aitana Bonmatí ha caigut de la llista perquè s'ha passat lesionada bona part de la temporada. Tampoc hi és Ona Batlle, sorprenentment també, ara a l'Arsenal. Per cert, que Leo Messi ha comprat un altre club de futbol, és l'Aldenc, de segona divisió, 4 mesos després de quedar-se al Cornellà. Ara el davanter argentí s'ha convertit en el màxim accionista del club d'Elda, a Alacant. En ciclisme, Enric Mas manté el mallot vermell de líder a la Vuelta a Espanya, a les portes de la 17a etapa. En handbol, el Barça ha renovat el seu entrenador Carlos Ortega fins al 2031, just avui, just abans que debuti avui a la Champions, a 8:45 a casa contra l'Aros de Dinamarca. I en bàsquet, avui comença la Lliga Nacional Catalana a Tarragona, a 6:45 de la tarda Lleida Joventut i a les 9 del vespre Andorra Manresa. Per cert, recordeu el cas dels passaports falsos en què estava implicat l'exjugador del Real Madrid, Marcus Slaughter? Doncs ja hi ha sentència, però no per Slaughter. Incomprensiblement, la justícia encara no ha pogut entregar-li la citació perquè encara no l'ha trobat, tot i que viu als Estats Units. En canvi, el jutge sí que ha condemnat els altres investigats, tot i que són penes lleus de mesos de presó i multes econòmiques.
21: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
22: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
17: 11 minuts i les 9, en plan internacional, el govern d'Islàndia treu foc pels queixals amb la Casa Blanca i ha convocat l'ambaixador nord-americà després que Donald Trump compartís la imatge d'un mapa amb Islàndia tenyida amb la bandera dels Estats Units. És aquella imatge que us explicàvem ahir, que presentava sota control nord-americà, a més d'Islàndia, Groenlàndia, el Canadà i tota l'Amèrica Central i el Carib. L'executiu islandès creu que aquestes publicacions són literalment inacceptables. El president dels Estats Units, mentrestant, manté la seva hiperactivitat a la xarxa. Avui, amb 2 dies de retard, ha celebrat la victòria de l'extrema dreta alemanya a l'estat federal de Saxònia-Anhalt en una piulada. Ara bé, l'ha pifiat i s'ha referit a Alternativa per Alemanya com el partit populista alemany. Trump ha celebrat que els alemanys s'hagin cansat de les normes migratòries horrible, ha dit literalment. Una estona abans, Trump havia parlat per telèfon amb Putin per intentar posar fi a la guerra entre Rússia i Ucraïna. Van xerrar durant més d'una hora i, tot i que Trump va intentar convèncer Putin que deixi les armes, no sembla que al final del conflicte sigui un desenllaç realista a curt termini. Mentrestant, l'altre conflicte que continua molt obert és el de l'Iran. A les últimes hores, els Estats Units han atacat 5 patrullers iranians i la Guàrdia Revolucionària s'hi ha tornat bombardejant 2 vaixells nord-americans, 8 patrullers i 10 vaixells, a més d'una base del seu enemic a Jordània. I més enllà dels conflictes militars, Trump ja està pensant en els actes que divendres commemoraran els 25 anys de l'atemptat terrorista contra les Torres Bessones de Nova York. Tot i que han passat més de 2 dècades des d'aquell dia tan fatídic, encara avui apareixen noves informacions que ens posen els pèls de punta. L'Ajuntament de Nova York ha fet públics milers de documents que confirmen que les autoritats sabien que la pols que va deixar la runa del World Trade Center era tòxica, però que, tot i això, no van avisar ni els veïns ni la gent que s'havia de desplaçar per aquella zona per anar a treballar. La publicació, que té 170.000 pàgines de documents, l'ha ordenada l'alcalde Zoran Mamdani, que s'ha compromès a revelar tota la informació que fins ara ha estat amagada. Des de Nova York, informa Martió.
0: Els milers de documents estaven guardats en 68 caixes al Departament de Protecció Mediambiental, on es van trobar l'any passat. Els dossiers inclouen mostres de qualitat d'aire que confirmen el que fins ara era només una sospita. Els nivells tòxics d'amiant s'estenien en un radi de gairebé un quilòmetre del World Trade Center. Les autoritats no només ho sabien, sinó que van animar els novaiorquesos a tornar a treballar sense saber el risc al qual s'exposaven. A més, almenys un informe revela que un assessor va advertir a l'aleshores tinent d'alcalde de milers de possibles reclamacions legals. L'alcalde Joran Mamdani ho ha anunciat sense embuts.
1: La veritat devastadora és que el patiment no va acabar un cop el fum es va dissipar i la pols va tocar terra. La gent es va posar malalta perquè els líders en qui confiaven els van mentir i els van dir que era segur respirar aquell aire tòxic.
0: L'alcalde ha dit que es faran públics més documents que podrien accelerar les demandes i les peticions de compensació federal a les víctimes de l'11S.
17: Encara en plan internacional, a París, els treballadors de la Torre Eiffel acusen de misogínia l'empresa municipal que gestiona el monument més emblemàtic de la ciutat. Resulta que dissabte passat van visitar la Torre Eiffel un centenar de membres d'una secta hindú que es diu Babs. Fins aquí cap problema. La polèmica ha arribat quan s'ha sabut que durant la visita l'empresa va apartar totes les dones treballadores i les va substituir per homes. Ho van fer a petició d'aquest grup religiós que argumentava que alguns dels monjos hindús han fet vots que els obliguen a apartar la mirada de les dones. Que l'empresa ho acceptés encès els ànims dels treballadors que tenien la decisió de masclista. I dilluns, com a protesta, van convocar una vaga. Diversos representants polítics, com ara l'alcalde de París o la presidenta de la regió de l'Illa de França, han criticat la decisió i han avisat que van contra de qualsevol llei. Després de la polseguera que ha aixecat tot plegat, l'empresa municipal ha demanat perdó als treballadors i assegura que investigarà què va fallar perquè no es torni a repetir una discriminació tan intolerable com aquesta. De tornada a Madrid, nou revés del Tribunal Suprem a una iniciativa del govern de Pedro Sánchez. El Tribunal ha paralitzat de manera cautelar una part de la coneguda com a Llei de Nets. És la que permet que els familiars d'exiliats que viuen a l'estranger accedeixin a la nacionalitat espanyola i, per tant, votin a les eleccions. Algunes entitats ultres i el PP havien alertat que la norma era alterar el cens electoral i ara el Tribunal Suprem els dona part de raó. Considera que s'ha donat la nacionalitat espanyola i el dret a votar pel broc gros i reclama que totes les persones nacionalitzades gràcies a aquesta norma presentin documentació que acrediti que són fills i nets de represaliats. Anem a Madrid, amb Adrià de las Heras.
3: El Suprem suspèn cautelarment el dret a vot de les persones que s'havien beneficiat de la Llei de Nets. La norma continua vigent, però s'aturen les inscripcions al cens electoral. Per ara només podran votar els ciutadans que presentin prou documentació als consulats acreditant que són fills o nets d'exiliats. Tot això l'espera que el tribunal dicti una sentència definitiva. El ministre Félix Bolaños reclama que els jutges vagin per feina.
23: Le pido respetuosamente al Tribunal Supremo que cuanto antes, lo antes posible y en todo caso antes de los procesos electorales de 2027, resuelva el fondo de esta cuestión, porque estamos hablando de lo más sagrado que hay en democracia, que es el derecho al voto.
3: Arran d'aquesta norma, partits com PP, Vox i altres entitats ultres han alimentat la tesi de la tupinada electoral, però el vot dels residents a l'estranger a les últimes eleccions espanyoles, les del 2023, només va modificar un escó que va passar de mans del PSOE al PP.
17: A Catalunya estan en marxa els actes institucionals de la Diada. Avui el govern participarà a la commemoració del 50è aniversari de la Diada de Sant Boi, el primer gran acte autoritzat un 11 de setembre després del franquisme. Ahir la gent ja es va posar en marxa amb l'entrega de la Medalla d'Or de la Generalitat, la màxima distinció honorífica que atorga el govern. Els guardonats van ser el cuiner Ferran Adrià i la directora del Sincrotró a Alba, Caterina Viscari. Als carrers, l'ANC demana demostrar aquest 11 de setembre que l'independentisme ja ha superat el dol del 2017. L'entitat va reunir ahir els 7 presidents que ha tingut per fer una crida a la unitat i a la mobilització. L'actual Josep Vila demana als partits que no intentin monopolitzar la marxa.
24: Nosaltres no volem donar cap mena de protagonisme als partits polítics. No els toca als partits polítics agafar el protagonisme de l'11 de setembre. El protagonisme de l'11 de setembre ha de ser el protagonisme de la gent.
17: Josep Vila subratlla que, tot i les batalletes internes i la mala maror que s'ha viscut els darrers anys dins l'independentisme, el moviment no ha perdut la capacitat de mobilització. 4 minuts i les 9 en punt del matí. Avui constatem una realitat que els conductors segur que ja coneixeu de prop, l'AP7 ha tocat sostre. Després que la circulació hagi pujat un 45% els últims 5 anys, aquest 2026 el nombre d'usuaris finalment ha deixat de pujar. Segons el Servei Català de Trànsit, l'ús de l'autopista s'ha estabilitzat després del boom de l'adeu dels peatges, però l'artèria continua molt tensionada amb congestions i incidències rutinàries. Els camions encara són la tasca pendent de l'AP7. Des del 19, les incidències vinculades a camions han pujat un 20%. Des de Trànsit argumenten que ells fan totes les millores que poden, però que les solucions estructurals han de sortir del Ministeri de Transports, que és el titular d'aquesta via. I en plana cultural hem de parlar del Festival de Cinema de Venècia, que ja encara a la recta final queden 3 dies de competició i de moment no hi ha una favorita clara. Ahir es va afegir a les travesses del Lleó d'Or el més nou de Florian Zeller, Bunker, la pel·lícula que protagonitzen Penélope Cruz i Javier Bardem. És un matrimoni que comença trontollat després que l'home accepti l'encàrrec d'un gran magnat tecnològic, construir-li un búnker de luxe a Hawaii. La cinta és una crítica social en tota regla a gent com Elon Musk o Mark Zuckerberg. Enviat especial de RAC1 al Festival de Venècia, Adrià García.
2: Penélope Cruz i Javier Bardem han tornat a convèncer junts davant la càmera. Bunker juga precisament amb la seva química real per explicar la crisi d'un matrimoni, però sobretot per parlar d'un món cada vegada més desigual. Treu a la llum les excentricitats dels magnats tecnològics i aquesta dèria per salvar-se un mateix quan les coses van maldades. Penélope Cruz reclamava als poderosos més empatia.
4: Estamos realmente en riesgo de perder la conexión humana, y es una cosa que si no se entrena no se va a tener. Cada vez somos más utilizados como marionetas, al mismo tiempo cada vez es algo más obvio.
2: I Bardem li recollia el guant i reivindicava el cinema com a eina per plantar cara a les elites.
5: Bé, jo crec que no importa si ets artista, actor, lampista o taxista, tu tens dret a dir la teva i explicar què creus que és important. Evidentment, jo tinc més eines per fer-ho com taxista, perquè tinc això, el micròfon, i us tinc a vosaltres escoltant-me. Per tant, la responsabilitat també és diferent.
6: The responsibility is a different one.
2: Més enllà d'ells dos, també formen part del repartiment Patrick Schwarzenegger o Stephen Graham, el pare de la sèrie Adolescència.
17: I un alumne de l'ESCAC ha aconseguit per primer cop a la història un Student Academy Award. És un reconeixement molt prestigiós que atorga l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood al talent emergent. El reconeixement ha estat pel curtmetratge de ficció The Dragon Letter, dirigida per l'estudiant Stanzin Jigmet. S'ha imposat a quasi 3.000 pel·lícules presentades per gairebé 1.000 escoles d'arreu del món. S'entregarà la setmana que ve al Festival de Cinema de Toronto. I encara parlant de cinema, la segona part de la comèdia Escape Room arribarà als cinemes el 9 d'octubre. La tornen a protagonitzar Joel Joan o Paula Vives, també Mònica Pérez i Ivan Massaguer. La primera pel·lícula, basada en l'exitosa obra teatral, va ser la segona pel·lícula en català més vista del 2022. I a plataformes Netflix estrenarà cada mes 10 títols de Filmin. Les dues plataformes han tancat un acord per apropar el cinema d'autor al gran públic. Segons vam ensenyar el País, l'equip de Filmin escollirà 10 dels seus títols al mes que arribaran al gegant nord-americà amb l'objectiu d'obrir-se a un tipus de cinema que fins ara no està gaire present al seu catàleg. I a pràcticament les 9, Nintendo recupera un dels seus emblemes, el videojoc Zelda Ocarina of Time, que sortirà a la venda el 5 de novembre.
7: Long ago, there was a land called Hyrule, created by beings of supreme divinity.
17: La companyia assegura que es mantindrà l'essència del clàssic original de l'any 98 amb un rentat de cara visual. Els avenços tecnològics permetran donar-li una nova il·luminació, més resolució i detalls més ben polits. La gran novetat serà la càmera lliure, que no es podien imaginar en l'entrega original, només disponible per la Nintendo 64. També hi haurà més espai pels diàlegs entre personatges. I a les 9 en punt del matí, aquí al Monarracú, de seguida tornem al trànsit perquè volem saber si les pluges d'aquest matí afecten a aquesta hora del matí encara la xarxa viària del país. Per tant, anem cap al RAC, anem a comptar cotxes, allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
25: Bon dia, doncs continuem la jornada avui dimecres, on a poc a poc ja va baixant la intensitat en la circulació arreu de la xarxa viària, però continuem pendents de les pluges torrencials on cal extremar a 5 comarques de Catalunya la prudència. A hores d'ara queden algunes incidències actives, queda 1 quilòmetre de lentitud i un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat a la AP7 a l'altura del Papiol en sentit nord. A la C32 també a poc ja es va normalitzant la situació, on hi ha hagut un vehicle accidentat i congestió de 2 quilòmetres en direcció Sitges, en sentit sud. Per altra banda, a la A2 ara hi ha el voral ocupat a Belloc d'Urgell pel vehicle incendiat des de primera hora del matí en direcció a Barcelona. A hores d'ara també hi ha lentitud i aturades encara d'Esplugues a Pedralbes en sentit Barcelona per la C32. De moment, això és tot des del RAC. Prudència i bon dia.
17: I a les 9 i un minut acabem aquí els apunts al món a RAC1. Parlant del Cracòvia, perquè el programa d'humor de paròdies del món del futbol tornarà a emetre's. Segons va avançar el portal Bertele, 3CAT recuperarà el Cracòvia, produït per minoria absoluta, i ho farà pràcticament 10 anys després de l'última emissió d'un programa que va donar gags tan recordats com aquest de Carles Puyol i Andrés Iniesta compartint habitació.
8: Tu sabes que soy algo paliducho, ¿verdad?
9: Paliducho? Collons, sents com un glob de llet.
8: Bueno, pues fíjate bien en esto. Si hago mucha fuerza...
9: Hòstia! Però si ets lo puto gusilut!
17: Durant 9 temporades, el Cracòvia també va convertir en parella humorística, de fet, a Josep Lluís Núñez i Joan Gaspart.
10: Doncs dos bitllets a Stuttgart seran 200 euros per bitllet, un total de 400 euros.
11: President, president... 400 euros! És caríssim!
10: Sí, més 10 euros si facturen la maleta.
12: Eh? Disculpe, senyorita, un momento, eh?
11: Joan!
17: O a Johan Cruyff i Charlie Rassac.
13: Escolta, Johan! Si això és un carnet del Club Super 3! I a més està caducat!
12: No crec que te l'acceptin.
13: Home, Charlie, però estan encasillados. Esto no te l'esperaves, eh?
17: Durant la primera etapa del Cracòvia, el programa també va poder fer humor d'un vestidor del Real Madrid amb Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos i ara el reaparegut Mourinho.
26: Ay, en este vestuario alguien que está filtrando informes a los periódicos. ¿Queréis saber quién es? Sara Carbonero.
17: Però si hi ha una cosa del Cracòvia que va transcendir va ser per aquest gag musical sobre la probabilitat que el Barça guanyés el triplet.
27: Hoy quina passada, tres d'un atacade, una temporada per emmarcar.
28: Títols culers, un, dos, tres.
29: Potser no torna a passar mai més.
30: Copa, Lliga i Champions.
17: 9 anys després ja no hi haurà Puyol, Iniesta o Messi, però ara hi ha jugadors tan imitables com Cubarsí, Lamine Yamal, Pedri o Hansi Flick. I al Real Madrid tampoc hi ha Cristiano o Sergio Ramos, però sí un Vinícius o un Mourinho que poden continuar donant molt joc també a la televisió.
31: Potser ens hem deixat endur per l'eufòria.
32: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
33: M'expliques un conte, papa?
34: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
35: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
17: Són les 9:04 i cara a cara Núñez Feijó amb Pedro Sánchez del Congrés. Jordi Armenteres, què tal? Bon dia. Ui. Emissora, se siente... Vam intentar pujar al canal, si no, de televisió, i pujam al canal de...
36: Televisa responde ante el juzgado sobre la financiación de su partido. Su problema es que el futuro político y procesal del presidente del gobierno depende del silencio de demasiadas personas. Si la gerente canta, usted se va. Si Ábalos canta, usted se va. Si Zapatero canta, usted se va. Si Julio Martínez, si Gertrudis, si la directora general de la Guardia Civil canta, usted se va. Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos. O un presidente, eso sí, que hace listas de periodistas a modo de ficha policial. Respóndame, señor Sánchez. Si mañana volvieran a entrar 80.000 personas en Ceuta, ¿usted qué haría? Muchas gracias, señoría.

0: Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera.
1: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor Feijóo, usted mezcla unas cosas con otras de manera interesada. Sobre la educación y los resultados de PISA de la OCDE, efectivamente son de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España. Mire, este gobierno multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto a la anterior administración del Partido Popular, de 3.200 millones de euros a más de 6.000. Las becas ocurrió otro tanto de lo mismo, más de 1.000 millones de euros para garantizar la igualdad de oportunidades y más de 400 millones de euros en cooperación interterritorial con las comunidades autónomas competentes en la materia educativa para reforzar la comprensión lectora y para reforzar también las matemáticas. ¿Cuál es el problema? Que hay comunidades autónomas del Partido Popular que no ejecutan esos recursos económicos. Esta es la cuestión, señoría, que ustedes no gobiernan. Le diré más. En este periodo de sesiones hay dos proyectos de ley que son fundamentales si queremos reforzar esa comprensión lectora, que es el origen de este cambio en la comunicación y en el consumo y también en la comprensión de nuestros jóvenes y, por cierto, no solamente los jóvenes, también las personas mayores. Uno, la ley de docentes y de ratios de alumno por aula. Y dos, la prohibición de que los jóvenes menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales. Estos son dos proyectos de ley, señoría, que sin duda alguna mejorarían la comprensión lectora de nuestros jóvenes. Espero contar con el voto afirmativo del Partido Popular.
2: De fet, són dos projectes de llei que en aquests moments estan encallats al Congrés dels Diputats, precisament perquè no hi ha la majoria per aprovar-los, perquè el bloquegen PP i Vox, i en menor mesura altres partits. Tots dos fa uns quants mesos que estan pendents de tramitar-se precisament perquè no hi ha els vots.
3: Senyor Sánchez, el primer examen a su ley educativa, al socialismo educativo que usted plantea, ha sido el mayor de los fracasos de la historia democrática de nuestro país. Y no se olvide, las mejores comunidades autónomas son las del Partido Popular y los dos territorios peores son en los que gestiona usted, Ceuta y Melilla, señoría. Pero su lealtad al gobierno, su lealtad está comprometida, señor Sánchez. No me responde sobre Marruecos, no me responde sobre las listas negras. Ha desprotegido a su país y su país se lo hará pagar. Señoría, ponga fecha y nos vemos en las urnas. Muchas gracias.
2: Li queda pràcticament un minut a Pedro Sánchez per respondre. De moment no ha dit res de Ceuta, tot i que Feijóo li havia demanat inicialment.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente del gobierno, cuando quiera.
1: Gracias, señora presidenta. Señoría, por supuesto que va a haber elecciones en el año 2027, por supuesto. Pero mire una cosa, señoría. El problema es que queremos ciudadanos no de primera y de segunda, sino ciudadanos todos de primera con los mismos derechos y también con el derecho al voto. Resulta.
2: Respuesta a la llei de Nets, la decisió del Suprem d'ahir.
1: Aprovada y entrada en vigor en el año 2022, mediante la cual se celebraron las elecciones del año 2023, por cierto, ganando el Partido Popular el voto exterior, ahora resulta que el Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles, claro que sí. Aquellos a los que a sus padres y madres les obligaron sus antepasados al exilio, ustedes quieren robarles el principal derecho de ciudadanía, que es el derecho al voto. Los veremos en las urnas y les volveremos a ganar.
2: Acaba el primer cara a cara de la temporada. Feijóo Sánchez te preguntará a Santiago Abascal, li dirà a Pedro Sánchez, ¿está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y de su familia?
4: Ens ho expliques, ens ho expliques, Armenteres, tot el que passa al Congrés, perquè tinc la sensació que... Només un comentari, després en parlarem a la segona tertúlia, perquè ara en farem una d'ensenyament d'aquí uns moments. A la segona tertúlia en parlarem d'aquest informe, d'aquests dossiers, que digue-li com vulguis, que ahir publicava el Confidencial amb llistat de tertulians i periodistes, fet, jo suposo que per algú que en condicions normals estaria al carrer al cap de 24 hores. No per fer aquest informe, sinó pel com ha fet aquest informe. Es diu que Rafa López, diputat del PP al Parlament de Catalunya, és de tendències d'esquerra, vull dir, és que, esclar, no toquem ni quarts ni hores. Aquesta una, entre d'altres que podem valorar. Però tan greu és, com diu el PP ara, a fer llistes de per part del Ministeri de l'Interior de periodistes, com que hi hagi vicepresidentes del govern d'Espanya que fa 10 anys reclamaven, sense cap pudor, el cap d'algun tipus de periodistes. i ho deixarem aquí. Hola, Mònica Usart, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Estàs bé?
5: Sí, i tu?
4: Moderadament.
5: Ja, ja ho veig.
4: Moderadament bé. Escolta, Mònica, com tenim les pluges a aquesta hora al matí? Es van enfortint o no?
5: S'han anat desplaçant. Aquesta matinada estàvem més pendents d'aquesta zona del Garraf, el Penedès, el Baix Llobregat. Doncs ara mateix descarreguen més aviat cap al Berguedà, Ripollès, Garrotxa, l'Anoia, el Bages, i també queda alguna coseta cap a l'Alt Penedès i la Vall d'Aran. I s'han acumulat ja més de 40 litres per metre quadrat, per exemple, a Ripoll, i 21 aquesta matinada a Cunit. Es mantenen els avisos. Ara tenim aquest últim avís de vigilància en aquesta zona, més aviat cap a la zona aquesta del Ripollès, la Garrotxa, Osona, a Lluçanès i Berguedà. Tenim aquest avís de temps violent. Això són avisos que es van fent a mesura que es van generant les tempestes, es va veient què va passant, i llavors són avisos que es fan a curt termini i que diuen durant les properes dues hores, com veiem que tenim aquestes tempestes, en aquestes zones podria caure pedra, podria haver-hi ratxes fortes de vent, algun esclafit, algun tornado. Són avisos d'aquests que es fan més en zones localitzades i en cert moment. Doncs ara tenim aquest. I després tenim els avisos més genèrics, que són els que arrosseguem des d'ahir, que són aquestes acumulacions d'aigua de més de 40 litres en 30 minuts o més de 90 en 3 hores a pràcticament tot el país, amb aquesta zona amb el risc de perill més elevat, que són el Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat i també el Vallès Occidental. Però en qualsevol cas, molt pendents avui de l'evolució d'aquestes pluges a tot el país, és a dir, avui hem de tenir precaució tot arreu, no només la gent que s'ha quedat a casa o que va rebre l'alerta, sinó també la resta del país, perquè fixeu-vos que ara mateix on descarrega més fort és cap al Ripollès, Berguedà, aquesta zona on no teníem aquesta és alert d'ahir. Mm. Per tant, pendents de com van evolucionant durant tot el dia. A mitja tarda van a la baixa i al vespre encara en quedaran a la costa central. I després baixen les temperatures. Avui notarem que ja no farà tanta calor, amb vent de mestral i tramuntana i mala mar també cap a l'Empordà. Però sobretot sentit comú avui, amb el tema dels rius, les rieres, els barrancs, zones inundables...
4: Se sap si ha passat alguna incidència ja aquesta hora al matí o no?
5: No, l'Imma Soler fa una estona ens comentava aquelles 20 trucades, però no, de moment no. De moment va fent sense portar problemes. Mm.
4: No sé si a Catalunya, en moltes zones, per exemple, ara, sí, a l'estudi 3 fa sol. A la planta 15 no, però a l'estudi 3 aquí fa sol. No sé, aquí fora a la ciutat de Barcelona, permeteu-me.
5: Està tapat, el cel està tapat. Sí, fa una estona
4: per
5: també ha plogut.
4: Que ens diuen que, sisplau, tota aquella gent que hagi agafat un avió avui que contacti amb l'empresa per veure com està, perquè evidentment hi ha vols cancel·lats, sobretot el que és la part del Mediterrani, és a dir...
5: Sí, perquè hi havia una tempesta just sobre el mar i probablement és la ruta que...
4: Màlaga, Palma, per exemple, algun vol a Madrid, també ha estat cancel·lat i amb molts retards, òbviament, però efectivament per culpa d'aquestes pluges concentrades al Baix Llobregat i en aquest cas a l'aeroport del Prat. Gràcies, Mònica.
5: Fins ara. Que no, res més.
4: Val, perfecte. Torno a repetir, perquè hi ha algun altre amic que m'ho ha preguntat. El Barça-Feyenoord, ja ho has dit, eh?
5: Encara hi ha risc d'algun ruixat aquest vespre. Ja seria més intermitent i més feble, i sí que una manigueta llarga jo crec que us anirà bé, perquè haurà baixat la temperatura força després de la pluja.
4: Ja.
5: Sí. Ja està.
4: Has portat la nena a escola avui o no?
5: Si està tancada.
4: Clar,
5: en el meu cas, no. Ahir vaga, avui escola tancada. Demà començarem, farem un dia i fins dilluns.
4: Quantes hores demà?
5: Totes.
4: Demà totes,
5: des de les 9 fins les 5.
4: Perfecte. Sí. Ara parlem d'ensenyament aquí al Món RQ, perquè tenim Susana Cuadrado. Què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia, molt bé.
4: Hola, Letrado Melero, com està
7: bon
4: vostè?
7: Bon dia, tingui.
4: Bon dia. Hola, Roger Saperes.
8: Hola, bon dia, Basté.
4: Què tal?
8: Bé.
4: Com estàs? Hola, Esther Romagosa, com
6: bon
4: estàs?
6: Dia, Jordi.
4: Bon dia.
6: Molt
4: hola,
6: bé.
4: Janet Sanz, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Aviam, Esther, tens criatures?
6: Sí, dues.
4: Dues. Van a escola...
6: Dos nois, un ha acabat, aquest any comença la universitat, per tant va acabar segon de batxillerat amb tota la moguda de les vagues del curs passat, i el petit comença quart d'ESO, demà.
4: Roger?
8: Dues criatures, el gran farà cinquè i la petita acaba de començar segon.
4: Segon.
8: La primària.
4: Ja està, ja...
7: Ja n'ha acabat.
4: Han acabat tot. La Susana Cuadrado, ara de seguida també vindrà l'Oriol de Balanzó, que té dues criatures també. Ahir la Susana Cuadrado escrivia un article després de saber-se el tema de l'informe PISA, que és un tema que ahir parlant amb la consellera, una part de la part política de la consellera te la pots creure o no te la pots creure, i el que tu vulguis. Però la part... Jo crec que ella també vol fer coses, però hi ha coses que no es poden fer. És a dir, parlava de lectures obligatòries, parlava del fet de que el pèndol ha passat d'un cantó cap a un altre, parlava de la força dels mestres, tu també ho comentaves al teu article, és a dir, sí. Abans... És a dir, no hem d'arribar, el que deia el davantal, no hem d'arribar a aquella història que molts vam haver de patir a l'època post-Florido-Peninsil, per sort era post-Florido-Peninsil, és a dir, a cavall entre la democràcia i la dictadura de la democràcia, que era que et picaven els dits amb una regla, no hem d'arribar a aquests límits. Però entre tots plegats, jo crec que han sobreprotegit les criatures, els pares els primers, que el mòbil no ha fet un bon servei a la comunitat, i que jo crec que els mestres no tenen... Se'ls dona massa feina per fer amb unes criatures que estan sobre defensades, no?
6: A veure, és que jo em penso que el pèndol sí que és veritat que ha anat d'un cantó a l'altre, el que passa que els resultats que hi ha ara, ja ho diu PISA, no? Venim arrossegant des de l'any 2000, o sigui, no és cap sorpresa per ningú, la sorpresa hagués estat que haguessin remuntat, i això és molt trist. Això una. Després dos, em penso que en tot el que és el discurs aquest d'educatiu, això de parlar de disciplina, d'exigència, d'esforç, sona a carca, i a més sona a carca, i a més et diuen que sembla que
4: disciplina,
6: és un discurs...
4: Disciplina, a mi sembla militar.
6: Sí, no, però disciplina no vol dir... Disciplina vol dir que quan... vol dir autoritat del mestre. I l'autoritat no es fa amb el dolor o pagant el criu, o això no és. Això és del segle passat. L'autoritat s'imposa d'una altra manera. Tots hem tingut professors que han deixat rastre la nostra vida, no? Si jo recordo un professor de filosofia de les meves filles, que fins i tot ara elles en parlen, un professor de filosofia.

0: nostres crius, no?
1: I després,
0: jo soc molt pessimista respecte a aquesta generació que tenim dels nens nascuts a l'any 2009, o sigui, els que ara estan justament
2: els nostres fills.
0: Exacte. Perquè no sé com podem redreçar-ho, això.
1: És difícil. A l'Oriol de València, bon dia.
3: Què tal? Perdoneu, que estava deixant criatures per a l'escola. Ja en tinc dos, una que comença tercer i un que comença cinquè.
1: Ja.
3: Sí, sí.
1: Estàs content, amb els mestres, Roger?
4: Jo moltíssim. I amb el sistema educatiu públic encara més. És a dir, jo vaig voler que anessin a aquesta escola pública per la manera que tenen d'ensenyar. Jo vaig anar a una escola on vaig estar assegut en una aula, amb un llibre obert, anar mirant a la pissarra, vaig aprendre, vaig memoritzar i se m'ha oblidat tot. Llavors crec que el model que tenen ara mateix d'ensenyament, jo quan ho veig, a més, a l'escola pública fins i tot podem anar alguns dies a que ens ensenyin com aprenen. És a dir, fem classe, hi ha una tarda on podem anar i ens ensenyen com estan ensenyant els nostres fills. Jo aquesta manera que tenen d'ensenyar, que no sigui a través de la memorització, sinó a través de la motivació, a mi em sembla que és excel·lent.
1: I això creus que passa a totes les escoles del país?
4: No ho sé. El que passa que té unes dificultats i que això li has de donar uns recursos, que si no els tens, no es pot aplicar aquest model i llavors dir, no, és que això no funciona, i utilitzar-ho políticament per dir, no, és que això s'ha de canviar. Jo crec que aquí has de tenir uns recursos, perquè si no... És a dir,
1: tenen mòbil els teus fills?
4: No.
1: Quina edat tenen? Edat?
4: 10 i 7.
1: Encara no, evidentment.
4: Encara no.
1: Gràcies a Déu. 10 i 7.
4: Sí.
1: Utilitzen la tecnologia a l'escola?
4: Sí, puntualment.
1: Sí, puntualment.
4: Sí, és a dir, poden, si és per fer una recerca d'algun tema que estan fent, el poden utilitzar, però de manera habitual, no.
1: El de 10 sap les taules de multiplicar?
4: Sí.
1: I les ha après com?
4: A través d'un mètode absolutament diferent al meu, que jo vaig fer 1 per 1, 1, 1 per 2, 2. És a dir, opera i fa les operacions matemàtiques d'una manera totalment diferent i les ha après d'una altra manera. És a dir, jo no sé sumar i restar com ho fa ell.
1: Tenen, van canviant els professors o sempre tenen el mateix?
4: Van canviant. Tot i que, per exemple, la petita repeteix ara, aquest any, per sort. Vull dir, perquè m'agrada connectar molt amb la professora.
1: Ah, repeteix amb la professora.
4: Sí, repeteix.
1: Estàs a favor de que repeteixi curs o no, si tens males notes?
4: Estic a favor de que repeteixi curs.
1: L'Ester Romagosa fa que sí amb el cap.
2: Sí. Penso que és un dels problemes que hi ha a l'ESO, que per intentar acompanyar tots els alumnes i que es treguin el títol obligatori d'educació secundària, van passant de curs i llavors això dificulta aquests múltiples nivells educatius que et trobes a l'aula. Jo crec que aquí, veient una mica l'evolució per descomptat, deixa'm dir que no crec que el problema sigui de l'actual govern de Catalunya. Crec que aquí hi ha hagut una falta de supervisió dels responsables polítics que no han estat a l'alçada i no han estat supervisant aquest canvi de model educatiu que s'ha instaurat a les escoles públiques des del 2017, que ho he anat a buscar, que és aquesta famosa escola inclusiva, que a mi m'agradaria especificar exactament perquè la gent igual no entén què vol dir escola inclusiva. Això vol dir que a partir del 2017 les aules ordinàries són compartides per tots els alumnes més enllà de les necessitats educatives que tinguin aquests nanos i que, per tant, el sistema s'ha d'adaptar els continguts i la forma d'aprenentatge a aquesta diversitat. I aquesta diversitat no és només focalitzada amb els nanos nouvinguts que t'apareixen a la meitat de curs i no entenen el català, que també existeix i hi ha les aules d'acollida que no són suficients. Aquí hi ha molta neurodivergència, que es diu, que això és TDAH, dislèxies, discalcúlies, TEAs. Quan tu tens l'experiència d'una aula amb 29 alumnes que va el teu fill, on hi ha un nano amb TEA, amb un TEA sever, he de dir que és molt enriquidor perquè el grup classe, aquests nanos, els estima moltíssim i aquests nanos tenen dret a poder tenir una educació ordinària, però això desestabilitza la classe. La professora està ensenyant matemàtiques, aquest nen té un brot, els nens ajuden a la professora a contenir, però aquest nano ha d'haver-hi algú al seu costat. Aleshores, l'escola inclusiva, el model inclusiu, a mi em sembla una molt bona idea, que aguanta molt bé sobre el paper, però aquí calen recursos. Què és el que els professors et demanen? Calen més professors, calen vetlladores. Hi ha nanos que necessiten vetlladores les 5 hores que estan a classe. Calen els instituts educadors socials, perquè hi ha centres de gran complexitat, però no perquè a les aules hi ha complexitat, perquè al carrer, la societat, hi ha complexitat. Per tant, necessitem més educadors socials i necessitem més psicòlegs. Hi ha els equips, els EAPs, que són aquests equips de psicopedagogs, que estan totalment infradimensionats. O sigui, un EAP, una psicòloga, igual ha d'atendre 5 centres d'una ciutat.

0: amb els milers d'alumnes que hi ha.
1: Esther, els teus crios són més grans que el del Roger. Llegeixen?
0: Sí, però et diria que entenc perfectament que tinguin comprensió lectora.
1: Que no en tinguin o que en tinguin?
0: Que tinguin dificultats en la comprensió lectora.
1: Per això? Pel mòbil, no?
0: Exacte. És a dir, també crec que hi ha, que és evident, és generalitzat, i no és només els nanos...
1: No, home, no, els pares els primers, home.
0: Hi ha un dèficit d'atenció increïble a la societat.
1: Tu tornaries a les lectures? La paraula obligatòria a mi no m'agrada, però tu tornaries a les lectures obligatòries?
0: Sí, sí. El que passa és que, clar, aquí hi ha la trampa de l'IA. El meu fill, hi ha hagut lectures que les ha tirat endavant a través de l'IA. Llegint resums dels resums, que això a veure com es gestiona. Tot i que l'IA crec que és una eina que també és molt valuosa pels nanos perquè els ajuda molt a estudiar, a fer esquemes, et fan exàmens, et poden corregir coses.
1: Oriol.
0: Però deixa'm dir una cosa, crec que el dèficit d'atenció, que és generalitzat, es pot corregir, es pot reeducar. Per tant, crec que no estem...
1: Jo crec que als mestres ara els hi ve un problema molt gran, cada any que passi, que és que els nens cada vegada estan més enganxats. I a l'estar més enganxats estem parlant d'allò que sempre explico, que l'Organització Mundial de la Salut encara no considera el mòbil una addicció. L'OMS diu que això encara no és una addicció. I els nens ja comencen a actuar com si fumessin o com si es droguessin. És a dir, amb mono, amb reacció de mono. I això ho patiran a les escoles els mestres, com alguns pares ja ho pateixen a casa. És a dir, els treus el mòbil quan arribi a classe, aviam com reacciona la criatura.
2: No, sobre el mòbil em sembla que precisament avui hi ha un article, no sé si és a La Vanguardia, sobre un estudi que ha fet la Fundació Gasol de quines conseqüències té per la salut l'ús del mòbil. Ja no és una qüestió d'educació, sinó que evidentment això, si, més de 2 hores i mitja em sembla, d'ús de mòbil diari, implica problemes de salut, que perquè vol dir que en fan menys exercici físic, que vol dir que tenen un món relacional diferent, etcètera, etcètera. Però bueno, deixem això a banda. No ho sé, sobre l'escola, jo us... És que, bueno, porteu molts dies, eh? Jo primer he de dir que a nivell de primària i secundària no he conegut res més, també en, allò, en les meves pròpies cares, que l'escola pública, i per tant tampoc puc comparar models educatius diferents. És a dir, jo vaig a una escola pública a Mataró, vaig a un institut públic de barri de Mataró i els meus fills van a l'escola pública que els hi va tocar. De Barcelona, que no és ni tan sols la de més a prop. Nosaltres vam fer una llista de 10 escoles públiques i li va tocar la 8a opció, que és una escola que està, en aquest cas, a Vallvidrera, gairebé, avui deu estar plovent bastant. I jo estic molt content, com passa amb el Roger, com passa amb l'Ester, amb l'escola, sobretot per una cosa, perquè crec en el model que tenen al cap els mestres de l'escola. Jo tampoc crec massa en una intervenció massa gran de les famílies. O sigui, jo el que estic veient també és que hi ha un en la nostra generació, i aquí som un paradigma de l'últim vestigi de la classe mitja catalana, diguéssim, tots som blanquets, sabeu estudiar, som periodistes, bueno, vosaltres sou periodistes, jo sóc feriante, que diguéssim, però també el que veig és que el paradigma familiar envers a les escoles s'ha convertit també en una espècie de servei en el que tu fas un ús i en el que també dones la teva opinió tota l'estona. Llavors, els pares, i jo també ho estic veient amb les famílies de la meva escola, arriba un moment en el que quan la cosa va molt bé, l'escola és magnífica. El Roger va allà, li expliquen com fan unes matemàtiques, segon surt el sol i amb unes fustes, i després encara en saben més que nosaltres. És igual, eh? Estic
3: sí,
2: que
3: sí.
2: Ho porto cap a la banda gairebé còmica. Però quan hi ha un conflicte, llavors, ai... Aquí la cosa es tensiona. I llavors arriba de... Jo he llegit una cosa, jo tinc una mica expert que no sé què, i llavors comença com si tu anessis al metge, em fa mal a l'esquena, i mentre allò de l'esquena no és gaire complicat, doncs mira, et dono un ibuprofen, però llavors imaginem-nos que tu vas al metge i comences a dir-li, no, és que jo tinc un amic metge que m'ha dit que el que vostè m'hauria de fer és una operació d'aquí, no sé què, perquè als Estats Units, que ho he llegit, que ho diu ChatGPT, el chat, hi ha unes intervencions, i llavors jo em sento incapaç de dir-li a un mestre o una mestra que porta 40 anys rebent criatures d'I3 o a primer de primària de com collons ha de fer la seva feina. Això la primera. Segona, la meva feina com a pare és educar els meus fills amb el meu paper de pare, igual que el dels seus avis, els seus avis, dels seus amics, els seus amics. És a dir, l'educació de les nostres criatures és una qüestió transversal. La fem entre tots. Saber-se comportar en un lloc... Això, els meus fills o nanos que venen cada dia aquí a veure la competència, se saben estar aquí, estan asseguts una hora, mentre uns senyors de 50 anys fan veuetes. O sigui, i aquestes criatures, segurament això no els hi han ensenyat a l'escola, això sí que els hi han ensenyat a casa. Llavors, aquesta qüestió de l'educació, el saber estar al respecte, que deia abans la Susana, és una qüestió que no s'aprèn només a l'escola. I l'escola també s'ha convertit en un embut de moltes coses.
1: Totalment d'acord.
2: S'ha convertit en un embut de on tu has d'aprendre matemàtiques, on has d'aprendre a llegir, on tant te convença que llegir és fantàstic, on, a més, s'han d'arreglar i vehicular els problemes de salut mental, de salut física que puguis tenir, etcètera, etcètera. I tot això qui ho fa? Molta gent que no té ni les eines. És a dir, algú que ha fet magisteri o algú que ha estudiat física. La meva dona, la meva companya, és professora de l'Escola Massana, que és una escola pública de Barcelona. I tenen molts estudis, però entre altres coses, ara ha tornat a fer estudis de batxillerat. Ja n'havia fet de segon de batxillerat i ara hi va tornar l'any passat. La diferència en 10 anys és increïble. De cop té més de la meitat de la classe amb estudiants en plans individualitzats.
0: Exacte. Que això llavors vol dir, expliquem-ho, això vol dir, perquè és la dificultat que tenen els professors, això vol dir que en un examen de matemàtiques igual n'has de fer 4 de diferents per adaptar-te als nivells de cada alumne. Per tant, són 4 exàmens que has d'elaborar, 4 formes diferents d'ensenyar, i per tant aquesta és la dificultat que carreguen
2: els
0: professors.
2: Però no són 4, no.
0: Bueno, poden ser més.
2: És a dir, si són 30 alumnes, n'hi ha 14 o 12 que tenen plans individualitzats. Això com collons, amb perdó, sí, es pot atendre. I a més, com ho pot atendre algú que no té aquesta formació? Sí. És a dir, en aquest cas, la Glòria és dissenyadora gràfica i ella fa classes de disseny gràfic.
0: Per això calen perquè, més psicopedagogs, més recursos.
2: És un institut on només fan, en aquest cas, batxillerat artístic. Però llavors, quines eines té? O sigui, són profes que reben trucades dels psicòlegs. O sigui, els psicòlegs de les famílies trucant als professors.
0: Però està bé, això està bé.
2: Ah, sí? Per què?
0: Perquè s'ha de coordinar. Perquè si som escola inclusiva i tenim nanos amb necessitats especials, l'escola s'ha de coordinar amb els psicòlegs d'aquests nanos. El que passa és que les escoles han de tenir més psicòlegs.
2: La professora de disseny gràfic...
0: Perquè han de tenir més serveis de psicòlegs a les escoles i educadors socials per coordinar, perquè està bé coordinar-se família-escola.
2: I ara jo ja sé que a vegades ho porto com cap a l'extrem, però si al final hi ha un 90% de plans individualitzats, quina educació comuna collons estem tenint? I ja, és la tercera vegada que dic una paraulota, però perdoneu, és a dir, al final és com i ara també ho porto a l'extrem còmic, fa un parell d'anys van a fer una cosa també, una activitat d'aquestes de final de curs, que hi havia com una espècie de musical pels de segon de primària, i hi havia una cançó que deia tots som especials, i vaig pensar, no, com que tots som especials i tots som especials, aquí ningú és especial, o sigui, és especial aquell que és diferent de la resta. Llavors, si tothom té pla individualitzat, quin és el pla per... ningú, diguéssim. És a dir...
0: Això t'ho respon...
1: Em permeteu que són 2:15, d'anar a la publicitat. Ara continuem, i vol parlar el número 2 del Ministeri d'Educació. El secretari general d'Educació vol parlar avui al Món-RQ, vol explicar, parlant d'aquest debat, sobre els resultats catastròfics, perquè són catastròfics, de la llei PISA, amb la zona quadrada... Milena, vols dir alguna cosa, per cert, que no t'he escoltat
3: encara? Quan toquin, ja...
2: El moment de posar la cançó.
1: Per cert, deixa't dir una cosa, ja sé que tu, el tenis... t'interessa tant, com ho dius aquelles coses que dius a vegades?
3: Sí, com la poesia ucraïnesa.
1: Deixa't dir que hi ha un partit de tenis en joc...
3: Ah, sí, això
1: que és el rècord de la història de l'Open dels Estats Units. Mai un partit havia durat tant. Va a camí de les 4 hores i mitja. És més, ens queixem dels horaris del futbol espanyol, però a Nova York en aquests moments són 3:45 de la matinada. Wow. I s'està jugant el partit entre Shelton i Alcaraz. En aquests moments està jugant-se el tie-break del definitiu 5-7. Hi ha una senyora que s'està a punt de dormir a la graderia.
2: 10 punts de tie-break, eh? Jo crec que és perquè estan comentant les lectures obligatòries que van tenir a la secundària.
1: Efectivament. Quin partit, tu. Hosti, 4 hores i mitja de partit, 3:45 de la matinada a Nova York. Mare meva.
3: Bueno, les jornades a la mina són més llargues, tampoc.
1: I després, a la següent tertúlia que farem cap a 15:15 aproximadament del matí, parlarem d'una altra de les notícies d'aquest matí que avançava La Vanguardia, i és que plega el Major Trapero, un dels fitxatges estrelles de Salvador Illa. El Major Trapero ha plegat de director general de la Policia Catalana. També en parlarem d'aquí uns moments, aquí al Món RQ. Se'ns ha posat maco al matí.
2: No s'ha agradat a la pel·lícula, no, el Trapero? Que
1: no s'ha agradat a la pel·lícula, el Pablo Derqui no ho ha fet. Se n'està posant un matí maco.
3: Bueno, i d'això... de l'educació i de tot això...
1: Van parlar després de la publicitat, de carai, parlem després, no? Que són les 9:32, Melero.
4: RAC 1. Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
5: Aquest setembre el teu estalvi anirà sobre rodes, perquè amb Endesa tens un 20% de descompte en el consum de llum i gas durant un any. I a més participaràs en el sorteig d'un cotxe elèctric amb punt de recàrrega. perquè tu i el teu estalvi aneu sobre rodes. Contracta abans del 30 de setembre a endesa.com, al 800-700-700 o al teu punt Endesa.
6: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
8: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
9: Hi ha professionals que es fan i altres que venen de sèrie. Com els vehicles comercials de Volkswagen, amb múltiples solucions de carrossats de fàbrica, gran capacitat de càrrega i motoritzacions TDI, elèctrica o híbrida, amb fins a 620 km d'autonomia combinada i etiqueta zero. Si busques un company de feina, deixa de buscar. Entra a volkswagen-comerciales.es. Professionals de sèrie.
10: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
11: Ya sea decoración, artículos para el hogar o manualidades, en Tedia encontrarás todo esto y mucho más para tu día a día, a la vuelta de la esquina y a precios muy bajos. Descubre la enorme variedad y ahorra esta semana en Tedi. 30% de descuento en todos los artículos de papelería para la vuelta al cole. Tedi, un mundo de ideas.
12: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
13: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
12: Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
16: Doncs ja s'acaba l'estiu.
17: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
16: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
17: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
16: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
18: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
21: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Només podia acabar d'aquesta manera. Ha acabat el partit, ha guanyat Ben Shelton amb un ace. O sigui, un partidàs com aquest només pot acabar amb un ace. Més de 4 hores i mitja de partit. Eliminat Carlos Alcaraz de l'Open dels Estats Units i la gent se'n va a dormir. Vaja, la que vull quedar a dormir encara fa l'entrevista al mig de la pista a 2:15 de 10.
2: Se'n van a treballar ara.
1: Se'n van a treballar, exacte. Sí, els nens a escola.
2: Lo de l'esport no és bo, eh? Jo estic veient aquesta... Sí, tota aquesta gent que juguen a tenis 5 hores, gent de 50 anys comprant-se bicicletes de 6.000 euros per anar per la rebassada. O sigui, tot això.
22: De l'esport també se surt.
1: Sí. Abelardo de la Rosa és el secretari d'Estat d'Educació. Abelardo de la Rosa, bon dia, buenos días y muchas gracias.
23: Buenos días, gracias a ustedes, por favor.
1: Hoy, leyendo los periódicos, hay unanimidad en la lectura de las pruebas PISA, emergencia, catástrofe, escándalo, descalabro, ¿está de acuerdo?
23: Vamos a ver, yo creo que evitar los términos catastrofistas siempre es adecuado, pero por supuesto hay que reconocer que los resultados no son buenos, de ninguna manera, ¿no? Y claro, si nos instalamos en la catástrofe nos paralizamos, y aquí de lo que se trata es de avanzar en las medidas para superar estos malos resultados. Hay que decir también, como ustedes conocerán, por supuesto, que los malos resultados no afectan únicamente a España, son absolutamente generalizados en prácticamente la totalidad de los 90 países evaluados en PISA. Por tanto, es una cuestión que afecta globalmente a las competencias del alumnado, y globalmente tiene que ser también encarada para su solución.
1: ¿Se ha tocado fondo?
23: Vamos a ver, yo creo que hay que medir las cosas en el contexto que tienen las escalas, ¿no? Nosotros en educación, evidentemente, no...
1: S'ha tallat. Recuperarem la trucada amb Abelardo de la Rosa, que hay que poner las cosas en su justa medida, però pitjor és un costa... Aviam, Melero, mentre recuperem la trucada.
0: Bueno, jo observo amb gran satisfacció el... Tinc que estar tothom aquí amb l'escola pública i se'm produeix una dissonància cognitiva amb el que sembla que passa i les experiències que es relaten aquí, no? Sembla
3: que parlem... Però una cosa és el model i l'altra és com s'aplica, eh?
0: Ja, però sembla
3: es
0: que...
3: Es pot parlem... estar satisfet amb la idea, amb el model, i amb com s'està aplicant, no.
4: No, falten recursos, clar, és evident.
0: Però que no, sí, vull dir que sempre falten recursos, però, a veure, jo no estic bàsicament d'acord amb el que heu dit, eh? Jo crec que l'escola, l'educació... ho situaria cronològicament al maig del 68, s'ha convertit en el laboratori experimental de tots els vanguardismes pedagògics sabuts i per haver. I s'ha convertit els nanos, precisament, en els subjectes d'aquest experiment, d'aquella crisi, d'aquella posta en qüestió dels models que es consideraven autoritaris a mitjans del segle XX, per renovar completament i crear un home nou. I aquest experiment... Pues la veritat és que està tenint seriosos problemes. La qüestió de l'autoritat, el qüestionament de la memòria, el qüestionament de l'aprenentatge i del mèrit, de les conseqüències de la desídia o de les conseqüències de l'esforç, tot això desapareix. Però el problema no és només aquest. El problema és que l'experiment, a més, es du a terme bàsicament amb els pobres. És a dir, qui pot pagar aconsegueix educació de nivell. Qui pot pagar...
4: No és veritat, ara, això, Xavier.
1: Ho sabeu que tinc encara la secretaria d'Estat. Per això us tenim a nosaltres.
0: Jo vinc aquí a polemitzar, no?
1: Hem recuperat a Abelardo de la Rosa. Sí que vamos a intentar buscar soluciones a estos problemas, por ejemplo, de la comprensión lectora. Esto lo hemos de circunscribir a un tema de la telefonía móvil, de las pantallas.
23: No solamente. Es cierto que el principal problema que señala PISA es la dificultad que tiene el alumnado, pero en general la población, para la comprensión lectora o lectura exigente y comprensiva, ¿no? Las pantallas han influido, concretamente los móviles, pero también hay que entender que la cultura de acercamiento a los textos de la lectura ha cambiado en los hogares y en las familias. Así, pues hay menos libros para entendernos, simplificando mucho, y hay más lectura en los móviles, ¿no? Y hay que entender que la lectura en los móviles pues es una lectura muchas veces apresurada, superficial, puramente instrumental para hacer una tarea concreta y pasar a otra rápidamente. Y claro, evidentemente, esa nueva cultura de enfrentarse con textos cortos, con textos simplificados, con textos apresurados, evita, por desgracia, hábitos de lectura más profunda, más exigente y más comprensiva. Esto es general, como comentaba antes, en todos los países. Y si me permite una pequeña apreciación más, para que se entienda, si me permiten el problema, aunque estoy seguro que la población, por supuesto, lo interpreta correctamente, para resolver un problema de matemáticas, pongamos por caso, hay primero que entenderlo. Y para entenderlo hay primero que leerlo comprensivamente. Si no se entiende, si no se lee correctamente el problema, no se puede resolver, por más que tengan las competencias de los instrumentos matemáticos para hacerlo. Primero hay que entenderlo. Y, por tanto, la lectura es la competencia clave o llave para que las demás competencias en matemáticas, en literatura, en artes incluso, se puedan ejercer debidamente. Por tanto, la lectura es una cuestión fundamental en la que, por supuesto, tenemos que trabajar todos los países, porque esta situación de lectura apresurada en las redes sociales, sobre todo, pues dificulta efectivamente la comprensión profunda de los textos.
1: Ayer con la consellera de Educación del Gobierno de la Generalitat hablábamos de las lecturas obligatorias. Teniendo en cuenta el problema de la comprensión de textos, ¿Sería necesario volver a las lecturas obligatorias en las escuelas?
23: Miren ustedes, los currícula, tanto nacionales como autonómicos, y por supuesto en el caso de Cataluña también, incluyen lectura, incluyen tiempo de lectura e incluyen lecturas en todos los momentos del día escolar, para entendernos.
1: El problema no es el tiempo, ¿no? Muchas veces es el texto que se lee, ¿no?
23: Sí, bueno, no. El texto que se lee es justamente el texto que tiene que tener la profundidad y la complejidad necesaria para que el alumno establezca relaciones, ¿no? El problema viene de fuera de la escuela, para entendernos. Los alumnos que nos llegan en todo el mundo, para entendernos, pues tienen dificultades para interpretar un texto de en torno a 400 palabras. Esto es generalizado. Y nos llegan alumnos, pues evidentemente, con hábitos de lectura poco recomendables y poco consolidados. Por tanto, claro que hay que volver a la lectura, pero no se ha abandonado nunca. Hay que intensificar estrategias de lectura, no solo, no tanto con textos obligatorios, sino evidentemente introduciendo en el currículum hábitos lectores todos los días, intensificando, por ejemplo, el uso de las bibliotecas escolares, intensificando los clubs de lectura en los alumnos. La obligación casi nunca es la estrategia más adecuada. Lo que tenemos que conseguir en las escuelas, y le abro como profesor también, si me permiten, es que el alumno quiera leer, le guste leer. Tenemos que animar a la lectura, tenemos que hacer de la lectura un gusto, un placer, y no una obligación, por supuesto, ¿no? Por tanto, dedicar tiempo habitualmente todos los días a la lectura, con textos profundos, con textos argumentados, ayudando al alumnado a interpretar, relacionar, comparar, evaluar críticamente los textos, y eso, evidentemente, su tiempo en las escuelas. Por tanto, la obligación, insisto, en este caso, debe ser secundaria. Lo principal es la animación o instalar en el alumnado el gusto y el placer de recuperar la lectura en todos los sentidos.
1: Le pregunto, entonces, para revertir esta situación mala del resultado del informe PISA, para decirlo de una manera suave, mala, ¿cómo se revierte esto en poco tiempo?
23: Pues, los cambios en educación y los éxitos en educación necesitan tiempo. Esto no es una medicina que se aplique hoy y mañana tengamos el resultado, ¿no?
1: Por tanto, es bastante probable que tengamos una generación casi perdida.
23: No, de ninguna manera. No, si me permite, no una generación perdida, para nada. El alumnado español supera y aprueba, en términos generales, las puntuaciones en PISA. Es cierto que estamos, por ejemplo, en ciencia estamos absolutamente en la media de la Unión Europea. En matemática y en lectura sí estamos un poco por debajo de la media de la Unión Europea, pero en general, y esto es simplificar también mucho los datos, pero es cierto lo que le digo, en torno a un 77% del alumnado supera la prueba PISA, ¿eh? Por tanto, no podemos hablar de ninguna manera de una generación perdida. Tenemos que hablar de una generación a la que hemos habituado a unos hábitos digitales cotidianos que habrá que compensar con otras medidas. No es generación perdida, es generación, por supuesto, recuperable, porque además de la lectura, de las matemáticas y las ciencias, España puntúa muy bien por encima de la Unión Europea y de la OCDE en muchos casos, en equidad, en implicación del alumnado con el centro, en apoyo del profesorado, en curiosidad y en perseverancia en la tarea.
1: Entonces, para revertir, le preguntaba, para revertir esto, ¿cómo se puede conseguir?
23: Pues aprovechando justamente estas capacidades, la perseverancia en la tarea, la curiosidad, trabajando con el alumnado el interés por los textos, trabajando con el alumnado la capacidad argumentativa, el diálogo, la interpretación textual y insistiendo, por supuesto, en esas estrategias de lectura, en primer lugar. El Ministerio de Educación ya viene trabajando mucho en las competencias lectoras y matemáticas para seguir revirtiendo esta situación. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, como responsabilidad estatal para esta cuestión también, distribuye a las comunidades autónomas, en los últimos 2 años, por ejemplo, y lo hablo de memoria, más de 140 millones de euros para que las comunidades autónomas hagan estrategias de animación o de refuerzo de la competencia lectora. En matemáticas igual, más de 300 millones de euros en los 2 últimos años para reforzar las competencias matemáticas. Por tanto, estamos en la senda correcta. Hay que intensificar, sin ninguna duda. Se va a revertir, a mí no me cabe duda, porque después del primer deslumbramiento, por así decirlo, de las pantallas, de la lectura apresurada, de la no perseverancia en la tarea, el alumnado español tiene muy buena base de resiliencia, de perseverancia en la tarea, de apoyo del profesorado, para revertir esta situación. Si nos tomamos en serio, estoy seguro que todas las administraciones y el profesorado, por supuesto, lo hará, el tema de la lectura, esto tiene fácil y relativamente rápida superación.
1: Le agradezco que nos haya acompañado a Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación. Gracias y buenos días.
23: Muy bien, muchas gracias, adiós.
1: És que no l'he volgut... La veritat, tampoc l'he volgut continuar perquè tinc la percepció de que em diria que tot va francament bé.
2: Bueno, a més, aquest senyor no sé quines competències té a Catalunya. Vull dir que això és... Espero que poques, però...
1: La llei és espanyola.
0: Quan sento parlar d'això i sento parlar de resiliència i de curiositat, ja se'm posen els pèls de... O sigui, puc explicar la meva experiència? Jo soc docent des de l'any 1991.
2: Pensava que des de l'any 1900.
0: 1991 encara vivia a Sagasta. I, evidentment, hi ha estat testimoni de la degradació, per exemple, de la competència de la gent escrivint, de l'ortografia, de la cal·ligrafia i de coses d'aquest tipus de coses, el qual, fins a cert punt, bueno, pues era assumible. Ara s'ha produït una revolució molt curiosa. És el fet de que tothom escriu magníficament, posant els punts i comes sospitosament bé i amb unes redaccions impressionants. És l'arribada de la IA. Amb la qual cosa, el meu darrer curs, el que hem fet és eliminar completament els treballs escrits i els treballs per casa. Tot oral i tot a classe.
1: Ahir el mateix van dir a les universitats el Toni Aira i el Joan López Alegre.
0: No hi ha remei, no hi ha remei. I a més, escolta, ni resiliència ni curiositat. Si et vols saber la llei hipotecària, no hi ha una altra manera que saber-te la llei hipotecària.
1: Tu sabràs si un text meu és fet enviar o no, que no el faig, és si poso punts i comes, perquè mai vaig aprendre els punts i comes. Vull dir, se'm va complicar molt la vida.
2: No, avui dia la puntuació és com el topping en un gelat. Tu tires, més o menys, i llavors cauen allà on cauen. I ja està.
0: Punts i comes, guions anglesos... Ja estic fart cada any de treballs que he corregit d'IA.
3: Llavors, l'única manera és...
5: Quina nota els hi fas? O els hi preguntes, tu, si després de l'alumne, si allò està fet enviar?
0: No,
5: o directament?
0: No, però és que ja vaig prescindir. O sigui, aquest any he fet absolutament res a casa ni per escrit. Tot oral i a l'aula.
3: Però el tema de la memorització et refereixes en els treballs o en tot?
0: No, en tot em refereixo.
3: Perquè jo la memorització la vaig fer servir i a mi no m'ha servit absolutament per res. Tu em preguntes moltes coses de les que jo vaig aprendre i no.
0: Doncs jo tot el que sé de lleis encara m'ho sé de memòria, perquè me les vaig aprendre...
3: I perquè segurament és una cosa que utilitzes a diari. Hi ha dades, hi ha xifres, hi ha història, que segurament no. I jo crec que és molt més difícil intentar-ho a través del que està fent aquest model, que és fer-ho motivar, perquè tu obligues a llegir un llibre i pot ser que aquella persona o aquest nen se'l llegeixi i després tinguis l'efecte de rebot de que per obligar-lo a llegir determinats llibres o d'una quantitat determinada acabi rebotat amb la lectura.
2: Però una cosa...
3: Què és més difícil? Intentar-ho a través de motivar els nois per arribar allà. Què necessites per motivar els nois?
0: Si és un fracàs...
3: Quants anys fa que s'està intentant?
0: Que s'han de fer per obligació. Que una cosa sigui obligatòria no la descalifica.
3: No.
0: Tot no ha de ser plaer i gaudir i tal. Hi ha disciplines i camins per arribar a fites determinades que són costosos. I si a més a tot això t'has de dedicar a la solidaritat, a la pluralitat sexual, als nivells diversos, a la comprensió psicològica...
5: I si tot això es pot...
0: Però quina societat... On està aquesta societat millor guanyant de alternativa no per Alemanya? Home, per favor, aquesta és la societat millor que estem fent. Però si
5: a les escoles s'aposta per no deixar enrere
0: estem
5: cap alumne.
0: Al desastre. Aquesta és la societat millor. No empitjora només PISA, empitjora tota la política europea.
3: Llavors és una qüestió de la
5: societat. Això no són les escoles només, això és la societat.
3: És una qüestió de la societat i no del model educatiu.
0: Però això té que veure també.
3: Perquè el tema
0: d'educar,
3: el tema del respecte, el tema de l'autoritat, tot això no cal delegar-ho a l'escola. Algú que li falta el respecte al professor, el problema el té a casa perquè segurament no només li falta el respecte al professor, sinó a altres persones. Llavors no cal quin és només autoritat a l'escola.
0: No, l'autoritat i la disciplina per elles mateixes no són negatives.
3: A casa
1: ara
3: i no a l'escola.
1: Fet autoritat, com si l'autoritat...
3: És que de quines maneres...
5: Perquè l'autoritat no s'imposa, es guanya.
3: Quina és la manera d'aplicar l'autoritat? Jo crec que el tema no és l'autoritat. Segurament són els límits i com tu imposes els límits en aquesta escola. No cal ser una persona autoritària per posar bé els límits.
4: Hi ha professors que aconsegueixen...
3: Ho dic perquè moltes vegades és com... Però hi ha professors que em cridaven, que em castigaven, que havien anat fora de classe... No, simplement en que hi hagin límits ben posats no vol dir que hi hagi una llibertat a l'escola que puguin fer el que vulguin. Si hi ha els límits ben posats, és una manera d'aplicar l'autoritat. No com s'havia fet. És que tot és... Com que ara això, aquest informe PISA no era bé, anem a canviar-ho i fem-ho tot com abans. Com si abans tot fos perfecte, quan jo crec que no. Jo vull un altre tipus de societat, un altre tipus d'educació...
1: És que el pèndol ha passat d'un cantó...
3: És que potser estava un cantó del pèndol que havia d'anar a l'altre perquè torni al terme mig.
5: Però és que l'autoritat no és repressió.
3: Jo penso...
5: O sigui, això és un concepte...
3: Qui ho ha dit?
5: Tu acabes de dir.
3: Que és repressió?
5: No, home, tu parles d'autoritat en el sentit de força. I en cap cas en aquesta taula s'ha parlat de l'autoritat educativa en el sentit de força.
3: És que jo ni he parlat de força ni he parlat de res.
5: No, però ho estàs dient, no? Dius, és posar límits. Què és l'autoritat si no és posar límits?
3: No, com es posen els límits és la diferència.
5: No. Sí, jo tampoc estic d'acord amb imposar-los per força.
3: Perfecte.
5: Però potser és el... I tornem al començament.
3: Qui ha dit que no es posen límits? Qui ha dit que no hi ha esforç? Qui ha dit que no hi ha meritocràcia a l'escola actual?
0: L'informe PISA.
3: Eh? No, parla d'una nota.
4: Però l'informe PISA...
3: Parla d'una nota, no parla d'això.
4: Deixa'm dir que precisament per la complexitat de les aules i aquesta falta de recursos per poder oferir una educació de qualitat, baixa el nivell educatiu, i aquí et dono la raó. Estem contents, no? Perquè el nivell educatiu a les escoles i als instituts ha baixat molt. I ahir el Jordi Basté li preguntava a la consellera un tema que a mi em preocupa moltíssim. A quina edat s'estudia a l'escola, a l'institut, a la guerra civil, al nazisme, la guerra civil i els totalitarismes? El meu fill, fins a primer de batxillerat, no va estudiar ni el nazisme ni la guerra civil. Tots els nanos que després de l'ESO, que els hi costa, i tenen el títol i se'n van a fer graus, que són magnífics fer els graus, no tenen aquest coneixement. Per tant, aquí tenim un problema molt, molt greu. No pot ser que aquests nanos surtin de l'educació obligatòria, secundària, primària i secundària, sense haver estudiat aquests temes.
0: El problema, aquest pot ser un problema, eh? No et diré que no, eh? Però el problema és que quan arribes als últims cursos a la universitat i veus la gent que ja està a punt d'obtenir carreres, d'encetar carreres professionals exitoses, veus que són gent que ve de centres concertats o privats de classe mitjana amb famílies amb bona formació. Per tota la resta, pel camí s'ha anat quedant pràcticament tothom. Pel camí s'han... I això és el més classista que hi ha. Perquè qui té calés pot continuar comprant educació de qualitat.
4: Però no és el que diu l'informe.
0: I qui es presta als experiments educatius de l'idealisme aquest dels buròcrates, d'aquest disseny de l'home nou, aquests són els que van al fracàs.
3: Està bé que es parli d'experiments quan posem a Finlàndia, per exemple, com a referència de l'educació i també es fa servir aquest sistema. Amb quina diferència?
5: Finlàndia ja no és referència, que... Roger.
3: Vale,
5: però... Ara ja no.
3: Ara
5: ho és Estònia, no em preguntis per què. Però...
3: Quant temps fa que ho han implementat? Amb quines ràtios? Amb quins recursos? Amb quina codocència? Amb dos o tres professors per escola? Clar, si el model pot funcionar, però si inverteixes.
6: Genetxa.
3: Valorar-lo sense invertir en tot això...
7: Moltes coses a dir, perquè han sortit molts temes. O sigui, jo crec que no hem de parlar d'eufemismes i, per tant, aquest informe és un desastre i s'han de dir les coses pel seu nom i deixar de postergar decisions que venim postergant des de fa massa temps, no? Perquè a vegades, doncs, ho deia abans l'Ester, no? És veritat, segurament el govern actual no té la responsabilitat final de totes aquestes situacions, però, evidentment, per què costa tant planificar i preveure les coses, no? I, per tant, destinar el que diem sempre, recursos, que li estem demanant a l'escola tot, i això tampoc pot ser. Tota l'educació dels nostres fills i filles no pot passar només per l'escola, no? És una responsabilitat conjunta. Parlàvem de l'escola inclusiva, també, no? No pot ser un calaix desastre, on hi capigui tot. I, per tant, hem de veure de quines maneres, ahir ho deia la consellera també en l'entrevista, i crec que és important. I jo crec que quan parlem de les eines que necessitem, sense sacralitzar cap model, només faltaria, perquè venim d'unes situacions que els que heu patit, no? El que volia dir l'autoritat malentesa des de la perspectiva del càstig, doncs això és un problema. Per mi es tracta de parlar de legitimitat. Quan parlem d'aquesta motivació, no? Quan parlem precisament, jo crec que sí que hem de poder parlar de que han d'haver-hi algunes lectures obligatòries, per exemple, perquè són riquesa cultural, no? I per tant, hem de trobar la manera de que es motivin a poder-les fer, però han de fer-les, no? Perquè si no les fan, això fa un gap entre qui les fa i qui no les fa. I aquí vaig a una cosa que sí que li dono la raó al Xavier Melero. A la ciutat de Barcelona qui té més competències en moltes d'aquestes coses és qui es pot pagar les extraescolars. Per exemple, el 100% dels alumnes que estan en escola concertada o privada tenen extraescolars. El 20% de l'escola, dels alumnes que van a escola pública tenen extraescolars. I això sí que defineix també, per exemple, doncs la diferència entre la motxilla socioeconòmica i cultural, principalment, que és el que fa que puguis obtenir unes eines diferents o no a l'hora d'afrontar-te els reptes de la vida, no? Però, per exemple, el que ens està dient aquest informe

0: amb les dades de PISA d'aquest informe, el que ens està dient és que avui l'escola privada i la concertada tenen un problema, perquè qui té menys competències, per exemple, en comprensió lectora, són les persones, són els nens de classes més altes, més rics. És del doble, els que tenen més problemes que els que són menys, no?, més pobres. Per tant, hem d'enfortir l'escola pública, clarament. Hem d'enfortir la xarxa d'escola pública. Per què? Perquè trenca el binomi, que també trenca aquesta idea d'aquesta autoritat, legitimitat, entre alumne, usuari i client. Perquè l'escola privada el que veiem és que qui paga, mana. I per tant també es veu encara amb més força per exigir als professors, i això parles amb professors de l'escola privada o concertada, també t'ho diuen, però a mi no em foten ni cas moltes vegades. I les famílies encara són molt més exigents perquè estan pagant un pastizal perquè el seu fill sigui l'hòstia. I per tant assumir que no ho és molt difícil, és molt difícil, molt més difícil. I crec que aquesta, jo crec que per això és la importància de dir qui t'està garantint unes, unes habilitats i unes eines fonamentals és l'escola pública. I per això hem de tendir a tenir una escola pública més forta i a no destinar recursos a la privada o a la concertada, no? Que també és un dels temes centrals.
1: Uri.
2: No sé, jo crec que fem una mica de popurrí de moltes coses, i vull dir que no sé si el tema és exactament com volem tenir aquesta escola pública perquè sigui precisament la garant que deia Zenet, o deia vosaltres, d'igualtat d'oportunitats, que hauria de ser l'objectiu, diguéssim, bàsic de l'educació pública. També penso que en el fons l'escola, de vegades en parlem com si fos un element aïllat de la resta de la societat. És a dir, fins fa dos dies jo veia, és a dir, estem tendint a una societat que, a través de les xarxes socials, a través del nostre món relacional, a través de la nostra precarietat laboral, a través de que la gent té poc temps també per estar amb les seves criatures, perquè té dues, tres feines, perquè, a més, quan arriba a casa està rebentat i el que fa és agafar el mòbil i mentre fa el mòbil li diu al nen no toquis el mòbil, però tu que el toques, que em recordo una mica doncs, la meva família o el meu avi nen, sobretot no fumis, allò, amb un Ducados al nas, diguéssim, pràcticament, és a dir, que no deixa de ser una mica aquest mateix paradigma, i tota aquesta, és igual, conformació de la societat, que jo no sé si és la decadència d'Occident i allò, la fi de l'Imperi Romà, perquè no en tinc ni idea de si tenien Twitter a la fi de l'Imperi Romà, però el que sí que crec és que ens aboca a una sèrie de comportaments. És a dir, fins fa dos dies tu podies, en la majoria de centres públics d'educació secundària, podies posar reviews a Google, per exemple. Ara ho pots fer amb els privats o amb alguns concertats. Però jo recordo, havia vist instituts de Barcelona en el que la gent posava si li agradava o no li agradava aquell institut, si aquell menjador estava bé o no, si quin professor havia tingut. Llavors, estem tenint una sèrie d'actituds que tenim quan anem a un restaurant o al club de tennis, que també la tenim cap a l'escola moltes vegades. És a dir, tota l'estona estem donant l'opinió, tota l'estona estem... aquest servei és una mica el paso pago. És a dir, que segurament s'exacerba, no en tinc ni idea, en l'escola privada, perquè no la conec, l'escola privada, però sí que veig que tenim també una actitud envers tot allò que tenim al voltant com si tot allò fossin actors secundaris d'una pel·lícula que és la nostra. És a dir, viure en societat implica unes certes tensions, implica incomoditats, implica arribar a acords amb els nostres veïns, amb els nostres companys de feina, implica tenir reptes que volen dir segurament superar. Ho deia el Melero també abans, coses que t'avorreixen, coses que no t'agraden, coses que no comprens, i a l'escola ajuda això, però també hem d'ajudar la resta de la societat. Però si estem en una societat precaritzada, que ens costa tenir casa, perquè hem de canviar de ciutat, perquè, en la ciutat en la que volíem viure, segurament no hi pots viure, perquè tenim fins i tot funcionaris públics que no poden assumir el cost de viure a la ciutat on treballen, que tenim unes jornades laborals cada cop més grans, amb molta gent tenint dues o tres feines i no arribant a final de mes. Tot això també és una espècie de olla on ho podem abocar-ho tot, que fa que acaba, en els que tenim fills, acaba confluint en l'escola, per dir d'alguna manera. És a dir, que l'escola no és un element aïllat en el que simplement, escolta, afegim-hi recursos i ja faran els professors. No. És que el problema que tenim és estructural de tota la societat. Llavors, com se soluciona això? Ja m'ho explicareu. No ho sé. És a dir, segurament no d'un dia per l'altre,
1: prioritzant,
2: però
1: no?
2: No ho sé. El que està,
3: els professors tenen el diagnosi fet i saben com
2: iniciar
3: aquesta recuperació, eh?
2: Fantàstic. dic que no. Jo el que dic és que en el cas de l'escola, d'acord, però l'escola no és una bombolla aïllada que un cop solucionat ja tenim l'altre. És a dir, o tenim una estructura social solucionada o l'escola continuarà sent un problema per més recursos que hi aboquem o per més clarividents que siguin els nostres mestres i professors.
0: Això els docents 080, per exemple, són un col·lectiu que s'ha impulsat en els darrers anys, que diuen, clar, hi ha molts nens que estan patint desnonaments quotidians en el seu dia a dia. Com han d'aprendre aquests nens a les aules? Com van a l'escola cada dia aquestes persones que tenen una situació familiar absolutament crítica perquè no tenen accés a l'habitatge? Això ho estan dient els docents, ho estan dient els mestres, i estan dient l'habitatge és un element fonamental perquè aquests nens tinguin una estabilitat, no? Per tant, comencem per això, també.
1: Esther, volies dir
3: alguna cosa? Sí, jo volia afegir el que comentava el Melero, estic d'acord, crec que hi ha una tendència, i jo tinc gent al meu entorn que han hagut de marxar de la pública, que hi havien apostat inicialment i han decidit traslladar els seus nanos a una escola concertada, i crec que això és una tendència preocupant i que per això hem de defensar l'escola pública, com deia la Janet, no? No hi ha tanta diferència entre una a l'altra, però una altra cosa és l'imaginari que tenim a casa les famílies, no? I crec que això és preocupant i que per això s'ha de defensar l'escola pública. I per acabar vull dir una cosa molt pràctica i que em sembla també molt il·lustrativa de la situació, i és les temperatures extremes i inhumanes que pateixen les escoles. El meu fill fa 6 anys va entrar a l'institut, que ja patia amb aquestes condicions. Ens hem passat 6 anys a l'AFA demanant a l'Ajuntament, perquè els terrenys de l'institut són de l'Ajuntament, però l'edifici és de la Generalitat, que se solucionés, i no hi ha hagut manera. El meu fill arribava dient, és impossible fer classe. Imagineu-vos a 40 graus donar classe amb grups de 30 nens. Aleshores, jo crec que això és molt fàcil de solucionar. S'ha de fer un pla estratègic de desplegament d'aires acondicionats per tot el territori, com es van fer amb els Mossos d'Esquadra amb 2-3 anys, que jo ho vaig cobrir.
1: Però és que és el problema, t'ho dic, Esther, que per col·locar aires acondicionats a totes les escoles, amb el sistema burocràtic que hi ha en aquests moments en aquest país...
3: M'importa poc que se n'encarreguin els polítics, igual que van desplegar els Mossos d'Esquadra. Sí, sí, tu però... no vas arribant i allà arribaven. Sí, sí. La comissaria, els Mossos, els vehicles...
1: Sí, això,
3: pum. Doncs pues que facin el mateix.
1: T'ho compro tant...
3: Però en 2 anys, és que és impossible que puguin començar...
1: En 2 anys? Amb 6 mesos?
3: O amb 6 mesos, no sé, el que sigui.
4: A l'escola van mesurar la temperatura del barracó exterior, quan li tocava el sol. Arribava a 60 graus. La temperatura del material del barracó, amb la qual imagina't la calor que fa dins, i a més hi va haver un problema en el curs passat perquè es van espatllar els aires acondicionats.
1: Però qui s'ha creu?
4: Temperatura...
1: Amb això que dius, però està claríssim. Però si tu tens un problema d'aire acondicionat, tu te'n vas amb un... És igual.
2: No
1: vas
2: podràs.
1: A un lloc i compres un aire acondicionat i te'l poses a casa, i això trigaràs 24, 48 hores. El sistema públic històric d'aquest país és que un aire acondicionat entra, que el demanes. Entra, que et donen...
2: No. Concurs públic.
3: Concurs públic.
1: Que el concurs públic triga en resoldre's bé a saber quant de temps.
5: El que digui la llei de contractes...
4: I que la burocràcia és un altre dels problemes de l'escola pública, la burocràcia pels aires acondicionats per i per tot. Altres coses, perquè si a tot el que estem dient i sumem el temps que han de dedicar a això, continuem restant coses, llavors carreguem-ho tot al model i que s'ha, en lloc de focalitzar a on està el problema.
2: No només això,
4: si és que hauríem de valorar si es tinguessin totes aquestes condicions, llavors a veure com funciona.
1: Però és que el sistema públic no funciona amb la burocràcia, és evident.
4: No, dic, però amb la burocràcia i amb tot el que hem anat anomenant aquí. Home, és a dir, si tu li donessis el personal per l'escola inclusiva, si tinguessis reduir la càrrega de la burocràcia, si tinguessis més recursos, llavors el model no funciona, planteja't de canviar-lo. Però si no li dones les eines i dius no, això fora, tornem al d'abans. En quant temps fa que s'està intentant aplicar? Crec que l'aprovació, el desplegament definitiu és de 2023-2024. Sí. En 2 anys aquest sistema no val, canviem-lo. Quan hi has invertit? Què hi has invertit?
1: Però quantes lleis de l'educació portem en època...
4: Per això, però estem intentant que hi hagi un model perfecte amb una llei que s'ha desplegat fa 2 o 3 anys. Sense haver format els professors, que aquesta és una altra. Hi ha molts professors que venen d'una manera d'ensenyar, als quals se'ls ha dit ara que s'ha de fer d'una manera absolutament diferent, i que hi ha centres que diuen, és que tinc professors que m'han enviat des del departament que no creuen en aquest model, perquè volen en la manera de fer antiga.
1: Clar.
4: Llavors, hi ha una lluita interna també en la manera de fer.
0: És que, a més, també 8 lleis que han estat compatibles amb moltes retallades. Parlem-ne d'això, perquè tant el govern de l'Estat com les comunitats autònomes, i en el cas de Catalunya ha passat en l'última dècada, hi ha hagut retallades en educació, igual que en sanitat, i ara ara sembla que... No, és que clar, no hi havia suficients recursos. És que s'han retallat i, per tant, s'ha deixat invertir.
5: Això dels recursos, perdona. Ai, perdona.
1: No digues, digues Susana i Melero.
0: Per climatitzar.
3: No, jo tornant una mica al fil d'abans, que bueno, ens hem perdut una mica, el que volia és trencar una llança a favor de les famílies que estan en una situació socioeconòmica molt pitjor que la resta de les famílies que puguin estar a la classe mitjana. Evidentment, si tens pares universitaris i amb una situació econòmica solvent i suficient, doncs pots pagar extraescolars als nens, estiguis a la pública o estiguis a la concertada.

0: concertada, i a més la concertada, recordem que té una hora més lectiva al dia. Exacte. I això també fa, sí. Això també fa, a part de que, evidentment, el que és més la immigració va més al que és l'escola pública que no pas a la concertada. Dit això, vull trencar una llança a favor d'aquelles famílies que fan un esforç suprem perquè els seus fills tirin endavant, eh? O sigui, no estic parlant de famílies desnonades, evidentment, estic parlant de gent que passa dificultats fins a arribar a final de mes i és molt meritori el que poden arribar a fer amb els fills, molt més fins i tot que aquells pares que són universitaris i que tenen molts diners o no a final de mes. Això una. I dos, em penso que entroncant molt amb el que dèieu ara, no? O sigui, ha sortit el número 2 del Ministeri fa una estona i ha començat a explicar que si 400 milions en lectura, que si 200, no, 300 milions en mates...
1: No podem anar amb aquest discurs, per l'amor de Déu.
0: És que el que no pot ser és no avaluar el sistema. I quan dic avaluar, vull dir tant el que són els plans que se'ns anuncien i les milionades que plouen cada cop que hi ha un travestall, no? Això no es continua, perquè recordo que el Pedro Sánchez va anunciar un pla de matemàtiques fa 3 anys després de l'últim PISA i no sé què ha passat amb allò.
2: El mateix que els pisos que va anunciar el Congrés de Sevilla.
0: Doncs, sincerament, bueno, això també és autocrítica dels periodistes, perquè nosaltres també hauríem de fer el seguiment d'això. Però és aquesta avaluació al sistema que no es fa. Llavors van passant consellers, van passant ministres, i el temps va passant, i doncs això, doncs estem amb els resultats pitjors des de l'any 2000. I aquesta avaluació també la reclamo pels nanos. O sigui, això d'aquesta al·lèrgia que hi ha a posar nota, per què no? O sigui, un 4,99 amb una criatura vol dir alguna cosa? El professor li està dient alguna cosa en aquell 4,99.
3: Si és el 4,99, que l'aprovi.
0: No, perquè ja ho sap que està aprovat. El 4, quan et posaven un 4,99, ja ho sabies que estaves aprovat.
2: La decimeta la rasques.
3: Li dius 4,99 periòdic i a veure si saps què.
0: Però per què? Per què aquesta al·lèrgia a posar notes? No passa res. O sigui, a la vida també te les posaran, no, les notes? I no només a la feina.
1: I abans, almenys, si no vols posar notes, abans et deien molt deficient, que eres amb allò, insuficient, és a dir, no suficient, suficient, vol dir un aprovat, bé, notable i excel·lent.
0: Exacte.
1: No passa res, tampoc. O sigui, no hem de donar-ho tot en clau positiva, encara que perquè no generaràs un trauma amb això. Vaja,
0: tampoc hem de voler que tots els nostres fills siguin universitaris.
3: Els meus fills els hi posen notes, eh?
1: Però quines notes els hi posen?
3: També. Notable, excel·lent, i ja està, perquè els meus fills només treuen notables i excel·lents, però les altres no sé quines notes són.
4: Els meus no són de notables i excel·lents, i això també és un tema, eh? Aquesta, voler tenir aquesta...
3: És això, és discrecional.
4: Aquest nivell acadèmic i que només els nanos que tenen notables i excel·lents vagin a la universitat o facin un batxillerat, que jo també m'hi he trobat amb profes que et posen pals a les rodes perquè el teu fill treu sisos. Dius, miri, perdoni, el meu fill treu sis a matemàtiques, però igual és un poeta, m'entens? I vol fer una carrera de lletres. O és un gran advocat, perquè té molta làbia.
0: Però això no vol dir res.
4: No, però també t'hi trobes amb això. Exacte.
0: Tenim periodistes que... Dic periodistes perquè és la professió que conec, no? Amb uns expedients acadèmics brillants tantíssims a la universitat i no saben fer un breu. Vull dir, això també ens hi trobem.
4: També, exacte, hi ha l'altra...
0: Sí que és veritat que l'expedient acadèmic no configura que siguis un gran professional en res. Jo el que estic dient és que hem de poder avaluar els nostres nanos i que els nanos sàpiguen que pots treure un 6 i no passa res. I no passa res. És més, que si després treus un 6 i mig o treus un 7, és un festival a casa.
5: Bueno, sí, hem de poder avaluar els nostres nanos, però arriba un moment que l'avaluació te la fa un altre, eh? Quan arribes amb el teu títol de llicenciat, amb el teu grau de dret, i t'arribes a Quatrecases o a Garrigues o a Baker & McKenzie, si t'avaluen ells, i com no tinguis un nivell d'excel·lència adequat que es aconsegueix de determinada manera, te'n vas al carrer. Sí. Te'n vas directament al carrer i allà et quedes, amb una bossa de frustració. Per això que això que deien dels recursos, dic, posem recursos, però quan fas una autopista, el primer que has de saber és on va, perquè pots fer l'autopista més collonuda i més cara del món abocada a un precipici. El primer que has de tenir és una filosofia d'on t'ha de portar l'educació i si ha de continuar estant o ha de tornar a ser un veritable ascensor social amb el que la gent hi cregui. I jo crec que això és el que s'ha perdut.
1: Dit això...
3: Digui.
1: No, és que...
3: Com si fos... Home, és que ara que vingui la gent seriosa a banda dels dos que hi ha aquí, eh? Sisplau.
4: Està molt bé, eh?
1: Està molt bé. Hi ha una cançó al Serrat que m'agrada molt, que hi ha una que diu que quan ha de, en aquest país, quan ha de ploure, no plou, i quan plou, ho fot tot en l'aire. I diu, per exemple, les pluges d'aquest matí, on es noten? Doncs on sempre. A Rodalies. Una incidència a la infraestructura obliga a circular per via única entre Castellbisbal i Martorell a les línies R4 i R8. El retard són de 20 minuts. A la R2 Sud, la situació pitjor. Demores de mitja hora per culpa de les limitacions de velocitat per la pluja. Les pluges també estan fent la punyeta als passatgers a l'aeroport del Prat.
3: Ojo.
1: Ja hi ha més de 200 vols afectats, dels quals 53 cancel·lats. Explicàvem abans que són bàsicament els de la zona del Mediterrani, és a dir, Màlaga, Palma de Mallorca, Eivissa, etcètera, etcètera, i 150 d'endarrerits. I, ara que parlàvem de les vies del tren, ens acaben d'informar també de problemes a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, perquè una incidència a la catenària a Sant Vicenç dels Horts obliga a circular per via única i provoca retards que, segons el Ministeri, podrien anar a més al llarg del matí. Això dels noms, un dia, ja hi ha per què no tindré criatures, però dir catenària és un nom que m'agrada molt. Si tinc una altra nena, dir-li catenària és un nom que forma part ja de l'univers de les nostres vides.
5: La catenària i el Tinder.
3: És una mare de Déu trobada, sí, la catenària, no, el que no se passa no, on la trobem. Però
0: en castellà hi ha una paraula també molt bonica que es diu volardos.
3: Precisament era que recordàvem el 17 d'agost, a partir del 17 d'agost va haver-hi debats de com coi ho deia en català.
6: Volardos, sí, sí, sí.
1: Déu-n'hi-do. Pràcticament un quart d'onze.
3: Què hem de fer?
1: Marxar. Esther Romagosa, Roger Sapeas, Susana Cuadrado i Oriol de Balanzó. Moltes gràcies i fins aviat.
3: Que vagi bé.
1: M'agrada molt. Un minut i un quart d'onze. D'aquí uns moments parlem del temps, novament, i d'altres històries polítiques que ens està deixant aquests dies. Abans que a les 11 arribin en aquest estudi el Jaume Ripoll i també l'Alejandra Palés i el Pere Solà Ginferrer per parlar de les pel·lícules i de les sèries que arriben d'aquí fins a final d'any.

0: necessari per ajudar les nostres defenses. I a més, amb milions de probiòtics LKC. I ara emporta dues ampolles gratis amb Minions i Monsters.
1: Motxilles a punt? Esmorzalles pel pati? Comença el nou curs amb Actimel. El teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari t'ofereix el perquè de tot plegat.

0: Saludem els nouvinguts en aquest estudi. Ana Gómez, què tal? Bon dia.
1: Hola.
0: Hola, Tian Riba, com estàs?
2: Bon dia.
0: Ramon Rovira, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Ferran Casas, bon dia.
4: Bon dia, Jordi.
0: I continuen aquí asseguts el Melero i la Janet Sanz, i torna a seure també la Mònica Usar mirant mapes i amunt i avall i tal. Alguna novetat en el front de combate?
5: Sí, a les zones més afectades per les pluges. Hem repetit molt aquestes 5 comarques on avui tenim aquestes restriccions. Doncs bé, hi ha una actualització d'aquests avisos del Servei Meteorològic de Catalunya i s'ha reduït aquest perill en aquestes zones, i en canvi tenim uns avisos de vigilància de pluja perquè ara mateix està descarregant amb força a la zona del Ripollès, el Berguedà, Osona, el Lluçanès, la Garrotxa i també a l'Empordà. En aquesta zona, fins i tot en algun punt del Berguedà, s'han acumulat més de 60 litres per metre quadrat.
0: Carai.
5: Com és el cas de la Quar, i també s'estan acumulant més de 40 litres a Ripoll, 32 a Olot, per exemple, o 23 a Sant Joan de les Abadeses. En aquesta zona, ara és el seguiment. Ara ja no són els avisos d'ahir o els avisos d'aquesta matinada, sinó ara anem seguint les tempestes, i en aquesta zona ara mateix hi ha aquest avís fins gairebé les 12 del migdia, de possibilitat de temps violent, que vol dir pedres de més de 2 centímetres, ratxes fortes de vent de més de 90 km per hora, esclafits, tornados, podrien acompanyar aquestes tempestes que ara mateix veiem que descarreguen molt fort en aquesta zona. A la zona on tenim tothom a casa, en aquesta zona no hi plou. D'acord? De matinada sí que hi ha hagut aquestes tempestes que han rossat el Garraf i també el Baix Llobregat, ha sigut a primera hora, i ara el gruix d'aquestes tempestes està més aviat sobre el mar, i tenim aquesta altra part que dèiem al nord-est del país, que sí que està descarregant. Ara es mantenen els avisos fins a mitja tarda, per tant, fer seguiment en tots els casos, i si no heu rebut l'alerta no vol dir que no heu d'estar al cas del temps, sinó que heu d'estar al cas perquè aquestes tempestes poden afectar qualsevol punt del país.
2: No, no, és que anava a preguntar, no plou ni plourà, però bueno, sí, potser sí, eh?
5: Sí,
2: potser
5: sí, fins sí, el risc de pluja encara es manté durant tot el dia.
2: Però no ha plogut, eh? Vull dir, ha plogut molt poc, i
5: han caigut,
2: gent està a casa esperant que potser hi hagi un diluvi, però no.
5: Clar, penseu que els pronòstics es fan el dia abans, ja, no?, amb els mapes del temps que tenim, i amb els mapes d'ahir el que ens mostrava era que cauria una certa quantitat d'aigua en una certa estona, en un cert lloc. Aleshores, tu, en funció d'això, fas aquests avisos. Això és una cosa molt tècnica, no? Si veus que en 3 hores poden caure més de 90 litres per metre quadrat, actives uns avisos a aquelles comarques, i si aquests avisos són de color vermell, amb aquest grau de perill 5-6, aleshores és quan s'activen les alertes, i a partir d'aquí es fa tot el seguiment i es prenen decisions.
3: Alertes que...
1: Ja, Mònica, ja...
0: No oblidem una cosa, eh? No oblidem una cosa, eh? Que el Baix Llobregat ha caigut la de Deus Cristo, entre altres coses, perquè hi ha una de cancel·lacions de l'aeroport i de retards per culpa d'aquestes pluges fortes, que déu-n'hi-do, eh?
1: Ja, però per això has de deixar els nens sense col·legi.
2: Vull dir que...
1: I quan va passar lo de tal, no sé, ja sé, Mònica, que no t'agrada posar, que et posa en compromisos, però quan va passar lo de Tarragona,
5: sí,
1: el nivell d'alerta era el mateix?
5: Hi havia, crec que el tarragonès estava en verd, que era sense avís. No hi havia avís.
4: I malgrat, i no es van fer els avisos, hi va haver polèmica, i va haver dos morts. És que, clar...
1: Ja, però el que no pots fer és que sembli que uns ciutadans paguen més impostos que d'altres. Els de Tarragona no deuen pagar, i només tot...
4: Només
1: passa alguna coseta a l'àrea metropolitana de Barcelona, a via general.
4: Estan obligats a intentar objectivar. I del que
1: sí,
4: ens parla la Mònica...
1: Acció-reacció no pots fer.
4: És d'objectivar, no? A partir d'unes determinades previsions, doncs s'activa un grau o un altre d'alerta, i cada grau d'alerta, doncs, se'n deriven unes accions...
1: Ja, però ja li he preguntat si lo de Tarragona va ser el mateix...
5: No hi havia vist aquell dia, en aquesta comarca.
2: Però sí que sembla, perdona, sí que sembla que aquesta vegada s'ha actuat de manera reactiva pel que va passar a Tarragona.
1: Clar.
2: Però el que deia el Ferran d'objectivar, jo no sóc meteoròleg, però
5: sí,
2: diria que els meteoròlegs, amb la quantitat de pluja que estava prevista, tampoc era una cosa tan extraordinària com que altres vegades la gent ha anat a treballar i ha portat els nens a l'escola i hem sortit tots amb paraigües i no ha passat res.
5: Clar, els meteoròlegs arribem fins a un punt, no?, més tècnic, de veure a partir dels models quanta pluja s'espera, i a partir d'aquí aquesta informació es trasllada, i llavors hi ha tot un comitè, no?, persones expertes en diversos temes, bueno, que prenen aquesta decisió.
4: El que es pot dir és relaxar les mesures, de dir, bueno, doncs...

0: amb aquest grau de pluja, com a societat, assumim el risc de que es puguin desbordar rieres o de que pugui passar com a Tarragona, però no deixem els nens sense escola, o que els pares decideixin si en les condicions meteorològiques...
1: Quantes vegades has anat a l'escola plovent?
0: Moltes vegades,
1: sí. No hi havies anat. Sí. Vale,
2: de totes maneres...
0: Sí, però també està bé progressar.
2: Ara són...
0: Que també està bé progressar en la protecció civil.
1: Està bé progressar. No,
3: si
1: la predicció és que cauran 500 litres per metre quadrat...
3: Clar, i després ve un Dana i no t'avisen, i quatre...
4: Ara imagina't que cau la Déu és Cristo.
3: Ja, però no ha passat. I en canvi a la Dana no et van avisar... I a Tarragona no et van avisar, llavors només t'avisen quan no passa res.
2: Quan el toro... Tots sabem torejar.
0: La guiniela el dilluns.
2: Estan
0: fent la guiniela el dilluns.
2: Exactament. Fer la guiniela el dilluns és molt senzill, perquè aquestes hores, a 2:15, no ha passat absolutament res, no tinc ni idea de les 3 de la tarda si pot caure aquí. Jo me'n recordo aquell any famós de la nevada que ens vam quedar tots col·lapsats a Barcelona, us en recordeu?
3: Sí, clar.
2: Te'n recordes molt més de Barcelona, perquè això passa a la Vall d'Aran i no tenen cap tipus de problema, però allà ens vam quedar tots i no se sabia què podia passar. Jo me'n recordo que estava en una altra ràdio, és igual, en una altra ràdio, i vaig quan sortir, hòstia, no puc ni agafar el cotxe. Bueno, doncs ara què? No fem cap tipus de previsió. Dit això, home, també hem de mirar d'ajustar una mica més, perquè sembla que a vegades esperem el pol·lo del rei.
5: Hem de trobar l'equilibri.
2: El que deia el Tian, jo estic una mica d'acord. Tots hem anat a col·legi amb el paraigua i que els pares ens portaven, o que... Vull dir, sota el paraigua, o que, no sé, t'espavilaves per arribar-hi, i escolta, si no pots arribar-hi, doncs no hi arribes, què vols que et digui? Vull dir que tampoc és cap desastre ara tancar-los, perquè no és únicament les escoles, és les escoles, els sistemes d'assistència sanitària, es proposa que la gent faci teletreball, és a dir, estem parlant d'unes mesures gairebé excepcionals, que jo puc entendre com a previsió, però que hauríem de mirar d'afinar una mica més.
5: Sí, s'ha de trobar l'equilibri.
2: Perquè és que arribarà un moment que de tant dir-ho, allò del llop, no? Diràs, bueno, escolta, tu, jo he de fer el que he de fer.
0: Aquí el que està clar és que hi ha dos coses noves, que és la Dana al País Valencià, que ha tingut un impacte polític i social brutal, i després també la posada en marxa de tot aquest sistema d'ESALER. I aleshores, aquí el que necessitem és objectivar, que jo crec que s'està fent, i que hi ha una confiança dels governs i un paper molt preponderant dels meteoròlegs, no?, en el cas català del Meteocat, i trobar l'equilibri en les mesures. És a dir, quan hi ha aquestes alertes, doncs en funció del grau d'alerta, trobar l'equilibri. I a lo millor resulta que pel grau d'alerta que hi havia ahir, doncs s'arriba a la conclusió que deixar 5 comarques molt poblades del nostre país sense escola era too much. I que el proper cop, doncs, no s'ha de fer. Però bé, fem-ho, i a vegades més val passar per excés que per defecte.
5: Clar, aquest matí l'Imma Soler comentava, des de Protecció Civil, que ahir van pensar, abans que els pares tinguin el dubte al matí, no?, de si porto o no porto el nen a l'escola, però aquí també hem d'anar a buscar si hem de tenir el dubte de portar el nen o no a l'escola. És a dir, fa anys no teníem el dubte, no? Tots anàvem a l'escola, no s'anul·laven preventivament les escoles per pluja, però és la progressió que dius tu, no? Hem progressat, segurament també tenim situacions més extremes de pluges torrencials, els últims anys han anat passant moltes coses, i aleshores, clar, abans no et plantejaves
0: clima,
5: no portar.
0: Un clima més extrem i més també, violent.
3: Ja, però si perquè ve el canvi climàtic o perquè tenim a sobre el canvi climàtic, cada 2 per 3 hem de suspendre l'escola, hem de buscar un equilibri, això
5: exacte.
3: No pot ser.
5: Sí, aquesta és la clau.
3: La situació actual és irrisòria.
2: Els meteoròlegs, jo tinc la sensació de que ara risqueu més, afineu més, teniu més sistemes per poder preveure què és el que passarà, i això
5: eines.
2: Fa que, diguem-ne, que perfileu molt més les vostres previsions. Amb la qual cosa, quan digueu això, 40 litres per metre quadrat, em sembla que és
5: mitja
2: això,
5: hora,
2: no? En mitja hora i tot això, doncs suposo que us baseu en dades molt potents com per poder-ho afirmar, que llavors passa o no passa.
5: Clar, perquè però, els models...
2: Clar, però com que ho digueu amb tanta, tanta convicció...
5: Clar. Perquè és el que tenim.
2: No em refereixo a tu, concretament. Em refereixo en general, que és la vostra feina. I que, a més, la gent que ho estem mirant, us exigim que preciseu, i que preciseu si caurà al Vallès Oriental o si caurà
5: per
2: a la Seu d'Urgell, no? Perquè,
5: clar,
2: escolti'm, a mi que m'explica de què plourà a la Seu. O sigui, ja ho sé que a la Seu plourà. Però, i a Granollers?
1: Clar. Sí, però, Ramon, els meteoròlegs preveuen el temps que farà. Els que decideixen si ens hem de quedar a casa o no ens hem de quedar a casa no són els meteoròlegs.
2: Sí, però
1: els
2: fan...
1: Escolta, demà cauran 40 metres per metre quadrat o no sé on.
2: Òbviament.
1: I després hi ha uns senyors que manen i que decideixen sí,
2: home,
1: si ens quedem
2: no
1: a casa
2: no. No és la responsabilitat
1: no?
2: d'ells, però sí que és veritat que ho fan en base a les dades que ells els donen. Entenc. Mm-hmm. El sí, Meteocat, sí, sí, no, sí. en aquest cas, sí, que és el que sí, fa els informes i que diu, escolti'm, això és un perill.
5: Sí, per tant... i a partir d'aquí tu decideixes les mesures. Ens van explicar que si hi havia aquest grau 5-6 de perill és quan enviaven l'alerta als mòbils, però a partir d'aquí la resta de restriccions jo crec que es decideixen en funció de cada cas. I clar, seria diferent un dia que no hi hagués escola yeah. amb un dia que hi ha escola. No? Un dia d'estiu, un dia d'hivern, un matí o una tarda... Clar, jo crec que hi ha molts factors que ells seuen i entre tots analitzen i prenen aquesta decisió. En aquesta decisió no només hi entra el meteoròleg, però sí que és veritat que el seu pronòstic marca l'inici d'aquest debat que s'obre i després acaben decidint què fan o no fan.
4: Melero, vols dir alguna cosa sobre el tema?
6: Home, parlar sobre el tema, sobre el temps, jo no... estic al que mani l'autoritat competent i poca cosa més.
3: Per cert, l'autoritat competent, a mi el que m'ha fet molta gràcia, i crec que has fet molt bé de no continuar l'entrevista, és quan parlaves amb el secretari d'Educació. És que ha sigut molt fora. És que, si lo resum és, la culpa és dels pares i dels nouvinguts. Res i cura. Ha dit, perquè tota la gent que ve de fora doncs, no tenen nivell de comprensió lectora i a casa tampoc els hi ensenyen. I a damunt que està en que Espanya, perquè és clar, a més que les competències que pot tindre Catalunya aquest senyor també són, sí. són relatives, i que Espanya estava amb moltes coses.
4: Per
3: sobre de la mitja. I he pensat, l'Obastel tallarà en un segon. I
4: efectivament.
3: Perquè
4: això,
3: parlar per parlar.
0: El tema de la gent que arriba...
6: Ha deixat que s'extingís. Sí,
4: efectivament.
0: Però amb el tema de la gent que arriba, que no té el nivell i la comprensió lectora...
3: Això és evident.
0: És evident.
4: Bueno, però
0: i té raó, parlem, però hi ha una cosa...
4: I hem parlat d'una i quart d'educació. Sí. Sí.
3: No, només te volia felicitar per l'entrevista.
4: No, és que és d'aquelles entrevistes que jo mateix m'anava empatitint sí, dient quina sí, manera sí. de llançar el temps a les escombraries. Sí, sí. Són 2:15, que és el que més... Perquè això m'ho fa un secretari d'Estat. No ho sé de què... Però d'ensenyament. No fer autocrítica, que és el primer que has de fer. És a dir, quan et suspenen a l'escola el primer que et demanen els teus pares és que facis autocrítica i després te la fas tu... Però que aquest senyor no fa cap tipus d'autocrítica. És a dir, és que bueno, són els padres escolàpios que no es lleven d'excursions.
3: Bueno, així va tot, Jordi.
6: La terminologia, el llenguatge, intensificar les estratègies de lectura. Abundar en la resiliència i la curiositat.
3: I incentivar l'astúcia i...
6: Els van encadenant. Hi ha un llenguatge específic de la classe política...
4: Que clar, que és apret a córrer.
6: Avui
4: ens hem, no ens hem llevat, no, perquè feia estona que estaven drets, però jo veig que s'ha llevat amb la notícia de que Josep Lluís Trapero ha plegat.
2: Sí, noi.
4: A La Vanguardia donava la notícia aquest matí i... No sé si ha correcuit o estava prevista, a 10:45 hi ha una roda de premsa precisament de la consellera d'Interior, Núria Parlon. A la conselleria d'Interior tenim el Benet Iñigo. Hola, Benet, què tal? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Què? Això estava programat o no?
7: Doncs, a veure, avui sabíem que hi havia una reunió entre comandaments dels cos de Mossos d'Esquadra on s'havien d'anunciar els canvis a la prefectura del cos, és a dir, qui seria el nou comissari en cap i amb quin equip ho formaria. El que, sincerament, jo no m'esperava és que això també comportés un relleu a la Direcció General de la Policia, és a dir, al càrrec polític, al càrrec del departament responsable dels Mossos d'Esquadra. Per tant, diguem-ne que tenim aquest doble canvi, per dir-ho d'alguna manera. Un, s'havia de produir perquè l'actual, fins avui, comissari en cap, en Miquel Esquius, estava pendent de jubilar-se i, de fet, hi havia especulacions sobre quan es jubilaria. Finalment serà a l'octubre, serà ara d'aquí unes setmanes. S'havia especulat fins i tot que ell es volia jubilar una mica abans de l'estiu, però que li haurien demanat que allargués uns mesos per acabar de tancar quin seria el seu relleu. I diguem-ne, aquest canvi que s'havia de fer sí o sí perquè aquest comissari en cap es jubilava, ha vingut acompanyat d'un relleu potser més inesperat a la Direcció General de la Policia, és a dir, aquesta dimissió de Josep Lluís Trapero, que bé, ara ens explicaran els motius. Feia temps que corrien certs rumors de certes tensions dins del departament, però, en tot cas, el que no havia corregut era que podia dimitir el major Trapero.
4: Fort. Aquesta roda de premsa, perdona, la de la Núria Parlon d'avui, ara...
7: Uh-huh.
4: Clar, suposo que parlarà d'això, entre altres coses. No? Sí, suposo que parlarà també del temps, mai millor dit, no?
7: És per anunciar... En principi, aquesta roda de premsa és per anunciar els canvis a la direcció dels Mossos, tant pel que fa a la vessant policial, a la prefectura del cos, com a la part política, a la direcció general. Que l'altra notícia, hi ha dues notícies pel que fa al director general. Un, plega Josep Lluís Trapero, i dos, qui serà el seu relleu, que ja ens ho han anunciat abans d'aquesta roda de premsa, que serà Ferran López, un altre vell conegut, un altre comissari dels Mossos que passa a l'estructura política, a la direcció general, i recordem que Ferran López era una persona molt propera a Josep Lluís Trapero durant el procés, molt propera, de fet va ser qui es va reunir en aquelles famoses reunions amb Diego Pérez de los Cobos, etc., que després de tot el que va passar va assumir interinament durant el 155 el càrrec de comissari en cap del cos, i que ara, diguem-ne, això s'havia anat distanciant molt i moltíssim del major Trapero, ara feia d'enllaç entre els Mossos d'Esquadra i l'Estat, diguem-ne, i els cossos policials a Madrid, feia una feina molt més a l'ombra, vinculat a la prefectura, però potser no tant en l'operativa del dia a dia aquí a Catalunya, i doncs serà el relleu de Lluís Trapero com a director general de la policia.
1: Quina relació...
4: Pet, un segon. Deixa'm anar la publicitat i de seguida el Tian Riba et pregunta. Benet, un moment.
7: Molt bé, fins ara.
8: RAC 1. Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
9: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
10: Doncs jo només sento la carretera.
9: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BVP recomanat a Península i Balears, finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a volkswagen.es.
11: Tens o et compraràs un cotxe elèctric? A Endesa t'oferim la millor solució per carregar-lo a casa. T'instal·lem el teu punt de càrrega Waybox des de 1.099 euros i mou-te per menys de 22 euros al mes. A més, tindràs un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o apropa't al teu punt Endesa.
12: Els docents mantenen la lluita al carrer.
13: La manifestació en defensa del català.
14: Els metges tornen a fer vaga.
15: Els usuaris de Renfe diuen prou.
16: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
17: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
18: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
19: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A Crystal Box reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
20: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
21: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
22: Descobreix la nova gamma de cafè en gra Novell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
23: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
24: Kia. Movement that inspires.
0: Un món més verd és possible amb Verdmón. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmón.com.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'ONCE es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
5: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
5: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El perquè de tot plegat.
4: 21 minuts i les 11. D'aquí us més la pregunta de Tian Riba, Benet Íñigo. Mentrestant, parla la consellera Parlo, no, Benet, ja?
25: Policies locals.
26: Sí, la consellera, intervenció la consellera. A la seva dreta, la nova comissària en cap dels Mossos, la primera dona que ocupa aquest càrrec, i a la seva esquerra, no d'uniforme, sinó amb vestit i corbata, Ferran López.
4: I per cert, Trapero no hi és, esclar.
26: Trapero no hi és, no l'hem vist.
25: I hem escollit per continuar, però també posar la seva pròpia empremta, al comissari Ferran López, que entomarà a partir del dia 15 de la setmana vinent, amb els nomenaments que farem amb el Consell de Govern, a l'encàrrec de liderar, des del punt de vista polític, la Direcció General de la Policia. Com bé saben, des de l'inici, el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la seva primera visita que va fer com a president de la Generalitat, va ser, si recorden, al complex central de Gara, per mostrar la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra. La seva confiança ve fonamentada en que la seguretat és una prioritat pel nostre país i pel conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, que tenim molts reptes i desafiaments, que durant aquests 2 anys el comissari en cap i el director general de la policia han posat els fonaments per enfocar la feina policial en allò que ens toca i en allò que hem de prioritzar, multireincidència. També treballar amb el crim organitzat, que com bé saben és un dels grans reptes que tenim. En el cas del crim organitzat, la feina s'ha de fer de forma coordinada també amb l'Estat i a l'àmbit europeu, però tenim ben fonamentades les bases amb les quals hem de treballar, pla estratègic de Mossos d'Esquadra que aprovarem aviat, i el compromís clar i absolut del nou director general i de la nova comissària amb el conjunt de la prefectura per fer la feina que ens toca fer. Garantir la seguretat de la ciutadania, fer-ho des d'una visió de proximitat i sobretot amb una bona coordinació. Vull insistir, per tancar la meva intervenció, en els agraïments al comissari Esquius. Moltes gràcies per tota la feina. També els agraïments al director general de la policia. El darrer acte simbòlic que farà el comissari Esquiu serà la diada del dia 11 i, per tant, doncs, a la seva disposició per respondre les preguntes que tinguin. Sí que faré, si em permeten, un petit apartat en relació a la situació meteorològica. Com bé sabem, ahir
4: el servei cop de volant
25: va determinar que tindríem una situació d'inestabilitat i d'alt risc de pluges intenses i torrencials en 5 comarques de Catalunya: Baix Llobregat, Vallès Occidental, Garraf, Alt i Baix Penedès. L'evolució és que durant les darreres hores, és a dir, des de la nit ja ha començat a ploure, hem tingut algunes incidències, cap rellevant, les pluges han estat intenses, per tant els avisos de prevenció i de protecció a la ciutadania han estat encertats. Al llarg de les hores que continuaran, sembla ser que el fenomen va baixant en intensitat, ja no estem en 5 de 6, que és el llindar de perill d'intensitat de pluges que ens anunciava el Meteocat, estem a un 4 de 6 en moltes comarques, per tant ens trobarem amb un temps inestable que ens porta a demanar-li a la ciutadania aquesta precaució i prudència en els desplaçaments i precaució i prudència en les activitats a l'aire lliure i molta cura i seguiment, en aquest cas, com sempre diem, de les xarxes i canals oficials, tant del Meteocat com del Departament d'Interior a través de les comptes de Protecció Civil emergències.cat.
4: Preguntes.
27: Obrim el torn de preguntes. És el torn de Ricard Jiménez, d'Onda Cero, des de les cabines de ràdio.
28: Hola, què tal? Bon dia, consellera. Jo tenia dues preguntes. Una primera, quins motius té Trapero, li ha donat Trapero per avui decidir dimitir del seu càrrec? I la segona, ras i curt, com valora la seva relació professional amb el major Trapero? Gràcies.
25: Miri, les decisions del director Trapero són personals, són respectables. Jo no he vingut avui aquí a fer especulacions, sinó per mi és un dia de reconeixement i de gratitud per la seva feina, per la feina del comissari en cap, i amb això és amb el que em vull quedar. Gratitud cap a la feina, reconeixement cap a la feina del director Trapero. No entraré en especulacions, és una decisió personal seva que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat en les seves tasques com a director general, però no entraré en especulacions. Reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que durant aquests anys s'ha fet, aquests dos anys, s'ha fet molt bé.
27: Continuem amb el Benet.
1: No són especulacions, és que ens digui per què ha dimitit.
2: Bon dia, consellera, aquí darrere les cabines de ràdio. Tot i no voler entrar en les qüestions personals, sí, m'agradaria saber en quin moment li comunica al major Trapero que dimitirà com a director de policia, si aquests relleus a la prefectura del cos que s'havien de produir hi tenen alguna cosa a veure, i d'altra banda, no sé si ens poden anunciar ni que sigui a pinzellades, quins canvis el nou director general de la policia, Ferran López, doncs té previst aplicar, o si serà doncs una política continuista amb el que s'ha fet fins ara.
25: El director general de la policia em va comunicar la seva voluntat seva pròpia, nosaltres volíem que continués, insisteixo, a finals del mes d'agost. Òbviament, doncs, hem d'acceptar les decisions personals, faltaria més, agraint la seva feina. El reconeixement va pel davant, crec que s'ha fet una molt bona feina des del punt de vista de situar l'organització del cos de Mossos d'Esquadra on li pertoca, amb el reconeixement de la ciutadania, feina que ha liderat des de la prefectura el comissari en cap i el seu equip, i per tant doncs ara la comissària i el director entomen aquest llegat d'aquesta bona feina durant aquests dos anys per continuar les línies mestres que marquen l'orientació del cos des de la línia operativa i des de la línia política, amb tres prioritats: millorar la capacitat del cos per actuar de forma preventiva, reforçar la policia de proximitat i reduir la delinqüència, enfocant-nos en els grans desafiaments que tenim, que són la delinqüència persistent i el crim organitzat. Aquest és el llegat que es deixa el comissari en cap amb el seu lideratge i el director Trapero, amb l'aprovació que farem del pla estratègic, i òbviament la comissària i el director donaran doncs la seva empremta a aquesta nova etapa. I crec que quedi clar que és una nova etapa que ve de la continuïtat de la bona feina feta, però òbviament tindrem noves persones al capdavant liderant doncs aquest moment, que sota el meu punt de vista és un relleu natural. El comissari Esquius es jubila, és una decisió també seva, també ens hagués agradat que continués perquè ho estava fent molt bé, però les prioritats de vida són les que són, i per tant ens entomem el relleu amb la comissària Catà, primera comissària dona del cos de Mossos d'Esquadra, i amb el director Ferran López.
4: Molt bé, escolta'm, jo crec que està tot dit, no hi ha, Benet?
2: Sí, ara caldrà veure si hi ha més canvis dins la prefectura, és a dir, sabem qui és la nova comissària en cap, la comissària Catà, però veurem si, a part del relleu d'Esquius, doncs també canvia l'equip que l'ha acompanyat al capdavant del cos de Mossos. Això ho anirem intentant esbrinar les properes hores.
4: Gràcies, Benet. Fins ara.
2: Fins ara.
4: Jo juraria que la relació entre la consellera i el director de la policia no era gaire bona.
6: Era la pregunta que li volia fer, no, Benet?
4: Pues mira, Benet, yeah. Que anem bé?
2: Anem bé.
6: No, anem bé.
2: Però la diuen que s'ha anat deteriorant. Agraïment,
7: continuïtat, sí, sí. I...
1: Què ha de fer?
7: Clar, què ha de fer?
8: No. Sí, com que parlar ben poc, està bé que almenys en roda de premsa hagi tingut aquest...
9: Home, la prova del que diguem és que avui en aquests moments, si és que realment és una decisió personal del director general Trapero, doncs que ell no hi sigui per explicar-ho, no? Perquè és una decisió personal seva, hem quedat amb això, no?
1: Sí. La gota, a mi el que m'expliquen és que la gota...
9: Jo soc aquí per dir-los que plego perquè em vull dedicar doncs, a la crida del xampinyó, o vull dedicar-me doncs, qui té tot el dret del món.
8: Tindria sentit que quan Trapero passe de càrrec policial a càrrec polític, perquè un director general de la policia és un càrrec polític, si ell deix aquest càrrec de forma voluntària, doni una explicació. Dins el cos, és a dir, dins del departament, als seus companys i a la ciutadania. Perquè ara és un polític, que, per exemple, s'ha hagut d'anar a explicar quan li ha tocat al Parlament de Catalunya.
9: Exactament.
1: No, però a mi el que em diuen és que el divorci, com bé dieu, fa anys que dure, almenys, vaja, bastant temps, i que la gota que ha fet més al vas és quan no se l'ha tingut en compte pel relleu de les quius. No es treu...
8: S'ha triat una comissària.
1: No perquè s'hagi triat una comissària, no és perquè sigui una comissària, és perquè tant el...
10: No li agrada que
1: s'hagi... No, deixa'm-ho explicar a mi, sisplau, la meva opinió. Quan acabo, el Ferran que digui la seva. És a dir, no seré jo, precisament, qui no estigui a favor de la paritat en els càrrecs públics i privats. Però els concurs de mèrits també existeixen. És a dir, tampoc... Jo et dic el que diuen ells, que el que no pot ser és que hi hagi comissaris amb molta més trajectòria i amb molta més puntuació per arribar a un càrrec i que després només s'hi hagi de posar una dona perquè és una dona. Per tant, el fer de florero a mi no m'ha agradat. I mira que sóc conscient que a vegades en alguns llocs hi he estat per quota femenina.
8: Ni a ningú, però hi ha una llei d'igualtat que s'ha de complir també a la policia.
1: Però analitzem. Tu creus que si...
4: Oi,
1: tu...
4: el velero.
10: No, jo estava pensant precisament en el trapero i en la Direcció General de la Policia, i a part d'aquestes raons, que segurament són plausibles, el que jo vaig pensar des del primer moment, del moment del seu nomenament, és que era un càrrec que era poc per ell, o sigui, era personalitat a la policia com a trapero, resignar-se a una direcció general que és política, però és una direcció general pràcticament buida de competències, d'una importància molt residual amb el que és la planificació de la policia. Yeah. Bueno, els moments durs del procés, quan estava el Pere Ferrer, llavors, de director general de la policia, és proverbial, i va sortir a judicis i tot. Vull dir, aquest senyor no, ni se'l deixava entrar a les reunions de la prefectura.
1: No, però ara no era així.
10: Però malgrat això, estructuralment...
8: No és un càrrec, estructuralment no és un càrrec operatiu.
10: I el senyor Trapero, el major Trapero, era un càrrec operatiu amb una personalitat molt marcada, una personalitat que encara defineix una mica l'estructura i el funcionament del cos de Mossos.
8: Com que ell va acceptar aquest càrrec per fer de conseller a l'ombra, que d'aquí plora la criatura i d'aquí ve l'enfrontament...
11: I perquè és un fitxatge del president directe.
8: Amb Núria Parlon, exacte. És que ell és un fitxatge, és el fitxatge estrella del president Illa.
9: És el primer que anuncia.
8: No hi ha... que el president Illa no vol fer cap crisi de govern, però van saltant els alts càrrecs, no? Perquè els van cessant per mala gestió o perquè van dimitir, no?
1: Perquè no vol cessar els consellers, perquè n'hi hauria tres o quatre que hi haurien d'estar fora.
8: En tot cas, la mala relació, com tu dius, entre Parlon i Trapero fa temps que dura i ha creat moltes tensions internes al Departament d'Interior. De fet, la setmana passada, el Tomàs Carrión, que era el secretari general del Departament d'Interior i que venia també de l'Ajuntament de Santa Coloma, amb Núria Parlon va dimitir, i la seva dimissió, que es va explicar, que era per motius personals, a mi pel que em diuen és que tenia a veure també amb aquestes tensions amb el major Trapero. Jo crec que això demostra i em sorprèn, diguem-ne, que Parlon reincideixi amb la tria de Ferran López, que segurament és una mala idea posar policies de directors generals del cos, perquè, com deia el Melero, no és un càrrec operatiu, tenen la temptació de fer càrrec operatiu, al final venen del cos amb el qual tenen moltes connexions i moltes lleialtats i molts corporativismes, i segurament doncs és millor que ho pugui fer, com s'havia fet sempre, fins que va arribar Trapero, que ho pugui fer un polític, una persona
1: que tingui un perfil
8: més independent. I hi ha un xoc pel tema del perfil de la comissària, a part que Trapero i altres, els càrrecs del cos, no estaven d'acord amb les mesures de feminització de l'escala...
1: És paritat obligatòria
8: de l'escala de comandament del cos. Bueno,
1: això no és feminització. La feminització es comença per la base, no per dalt.
11: Hi ha una cosa que deia ara el Ferran, que em sembla molt rellevant, que té a veure amb aquesta diferenciació entre un càrrec tècnic i un càrrec polític, no? Perquè precisament a mi no m'ha agradat durant tot aquest temps, per exemple, veure el director general de la policia avalar el llançament de gas pebre a manifestants pacífics, no? I aquí ha d'haver una diferència entre qui determina l'operatiu i qui ha de donar la cara políticament per lo que ha passat. O quan va passar també, per exemple, el tema de les infiltracions en els sindicats d'educació. Ha tingut unes polèmiques importants, no ens oblidem d'això. I jo crec que també, per mi, la reflexió és més generalitzada. És a dir, aquesta, o sigui, cada setmana hi ha una crisi diferent dins d'aquest govern. Hi ha dimissions tot el, no, tota l'estona. Hem vist les d'educació, en tenim unes quantes ja a interior, en tenim també a territori, o sigui, anem acumulant. Llavors, jo crec que ha d'haver-hi una planificació una mica diferent perquè realment aquest, aquest govern pugui funcionar, no? Perquè
1: no, més, si estàs canviant
11: cada dos per tres...
1: Exacte, van trient els càrrecs i els consellers es queden.
11: Clar, llavors tot això... O sigui, jo ho entenc, no? Que,
9: això,
11: que ha d'haver-hi...
9: Això és el model Pedro Sánchez aplicat a Catalunya, en definitiva, no? Aquí mai passa res perquè a la diguem-ne, a la cúpula mai passa res. El problema és que el tens a baix, no? Jo tinc la sensació de que...
1: Si moltes... el secretari d'Estat, tot va perfecte.
9: Exactament, li pregunto al secretari d'Estat i diu, escolti'm, si estem, vamos, per sobre de Finlàndia, doncs el tema d'educació...
10: És el mateix model, però a Catalunya té un efecte sedant i, en canvi, a Madrid té un efecte excitant. És com si allà fos cafè i aquí tila.
9: El que passa, Xavier, que això dura fins que dura. Perquè arriba un moment en què, diguem-ne, la situació es converteix en una mica insostenible. No? Jo, això mateix, no? Segurament que hi ha hagut alguns... Hi ha més d'un conseller, que em sembla que ho deia l'Anna abans, em deia 4 o 5, potser tant brevers iguals que siguin, que en aquests moments han fet coses que haurien de pensar, home, potser si ens haurien de pensar que els hi toca un relleu, o fins i tot repensar en una altra qüestió, reformar una mica la distribució de funcions, perquè és evident que hi ha algunes conselleries que estan...
11: Territori, per exemple.
9: Exactament, que estan sobredimensionades i que pràcticament és impossible, que per cert és molt probable que plegui relativament aviat perquè sembla que va de candidata del PSC a l'Ajuntament de Girona.
1: De Girona.
9: No? Sembla que sí, que serà el primer, no crisi de govern, perquè no, digue-li com vulguis, però de fet és una crisi, no?
11: Que s'aprofiti precisament per
9: exactament.
11: Una
12: no estava massa motivada, amb anar-hi últimament, però bé, es dona per fet que sí, que hi ha, i així estava previst del primer dia, i a més, el PSC considera que té realment a l'abast l'alcaldia de Girona.
4: 5 minuts i les 11, un segon, perquè anirem ara cap al Congrés, perquè hi ha una novetat. Avui el Carat de Marlaska ha dit que per la Carat de Marlaska, que una de les llistes de periodistes no era cap llista negra. Evidentment que no era cap... Estic fent ironia ara, eh? Evidentment que no era cap llista negra, entre altres coses, perquè allò ho feia un alumne de P3.
1: Sí, és quan un becari no saps què fer, dius, fes això. Una llista.
9: No, però, perdona, Jordi, deixa't dir-te una cosa. Això és un molt mal símptoma. És un símptoma de desesperació, perquè això algú li va ordenar al de P3 que ho fes. I, per tant, quan tu arribes a un moment en què comences a fer aquest tipus de llistes, o comences a mirar qui està a favor, qui està en contra, i a més ho fas des d'un ministeri com el Ministeri d'Interior, poca conya.
1: Perquè
9: hi ha departaments de comunicació, al govern, a presidència i tal, igual, que no dic que s'hagin de dedicar a fer això, però bueno, encara tindríem una certa lògica de dir, quin està a favor i quin està en contra.
4: Sí,
9: no.
4: Es posen aquí... el meu estimat Rafa López, bueno, diputat al Parlament de Catalunya pel PP, el posen com esquerranós.
11: Vull dir que, bueno, jo he coincidit últimament amb el Rafa i et sorprendria.
12: Jo també m'ho vaig mirar i vaig pensar, home, que això ho ha fet un poli, perquè ho veuen tot d'esquerres... Ho veuen tot massa progre.
4: Hi ha gent d'esquerres que dius...
12: Ho ha fet un poli.
9: És un infiltrado del PP.
11: LGTBI, progre.
12: Clar.
11: LGTBI, progre.
12: Jo he pensat que si el Rafa López i el Toni Aira són superprogres, què posaran de la Janet?
11: Soviet.
4: I que Toni Bolaño és crític amb el govern d'Espanya. Per cert, deixa'm afegir una cosa, que de totes maneres prefereixo que es facin llistes d'aquest tipus i tan mal fetes que no vicepresidentes del govern d'Espanya que demanen el cap de periodistes.
9: He sentit aquest matí com
1: no, això, Jordi, exacte, fent broma, però és molt seriós el tema. Però és que no vicepresidents del govern, vull dir, han demanat dimissions de periodistes tota la vida, tots els partits.
4: Exacte.
1: I si no, dimissions, trucadetes al Consell d'Administració...
9: No.
1: Escolta,
9: no,
1: aquesta, escolta, no, aquest...
4: El cap rodant per la demanda.
1: Ah, exactament.
9: Vull demanar 100 dimissions.
1: No mostres que és un més discutiris perquè el que és més vell que anar a peu.
9: Vagi passant la guillotina que avui va de cap roda.
12: I a vegades se n'han sortit.
1: I a vegades se n'han sortit.
12: Com? Que a vegades, per sort...
1: Oh, i tant.
12: Com el cas de l'Interfecto Basté, no, però sí, amb altres casos sí.
4: Perquè hi ha gent que estima la feina que té i que moltes vegades doncs no es valora. I s'ha de valorar la gent que et defensa.
9: Sí.
1: Sí, i tant.
4: I que
1: tant.
4: Pugui contestar amb una presidenta del govern d'Espanya, enhorabona, no sabia que...
13: De tota manera, que el ministeri... Que
1: el periodisme està en crisi, però tant
9: dit això, Jordi,
4: Sí, sí, que no anem bé, home.
9: Fillistes... Lleig, a part que és lleig, és una cosa que, diguem-ne, es feia a l'època del franquisme...
13: Però el propi ministeri...
1: Del franquisme i de la democràcia.
13: El govern de la Generalitat en el seu moment també en va fer un informe apòcrif de mitjans de comunicació i periodistes.
12: I hi va haver dimissions.
13: I hi va haver dimissions, i el Ferran ho recordarà.
9: Home, i tant que sí, i hi haurien d'haver dimissions també ara.
1: Més que el Marlaska ja...
9: Dimissions també, ara.
1: No sé què més ha de passar perquè el Marlaska dirigeixi.
9: El Marlaska sembla intocable, tu. Sí. Vull dir, aquí passi el que passi...
4: Que per cert, que el Marlaska ha parlat... Perdona, Ramon, que és que ha parlat... El gran de Marlaska ha parlat del tema del d'aquell aficionat del Barça...
1: Sí.
4: Que va ser...
1: A ells.
4: Que a ells, efectivament, que va ser atonyinat per un policia. Allà, aviam, des del Congrés dels Diputats, què ha dit Grande Marlaska, Adrià de les Heres? Bon dia.
15: Sí, doncs hi ha hagut un xoc entre la diputada de Junts, Marta Madrenas, i el ministre Fernando Grande Marlaska. La diputada de Junts li ha demanat per les actuacions recents de la policia espanyola contra dos aficionats del Barça i de l'Europa que portaven estelades al camp de l'Elx i de l'Alcorcón. Madrenas li ha demanat que plegui per tots aquests escàndols i el ministre ha assegurat que ja no hi ha un procés d'informació reservada com a l'inici del procés contra aquesta gent i ha anunciat que ara hi ha un expedient obert contra el policia per una falta greu o molt greu.
16: O no sap controlar la seva policia o ja li va bé el que fan. Si no la controla és un inútil al capdavant del ministeri. I si ja li va bé, n'és còmplice. Perquè un ministre de l'Interior que veu joves agredits per dur una estelada i no és capaç d'ordenar la seva policia que deixi les estelades en pau, no pot continuar sent ministre.
17: Tenemos los medios internos necesarios y precisos para actuar desde el primer momento. De una información reservada hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
15: Madrenas ha denunciat que tenim informació de l'actuació de la policia Elx precisament perquè hi va haver aficionats que van estar gravant aquesta actuació de la policia i ha demanat que és tard o d'hora els agents de policia haurien de portar càmeres al cos per gravar les actuacions que fan.
4: Molt bé, gràcies, Adrià de les Heres. Digues, Ferran, molt gràcies perquè tenen la publicitat i ha de venir a l'embudió.
12: Què passava quan no es gravava, quan no hi havia els telèfons i la policia deia, com va dir a Elx, que era l'aficionat el que els havia agredit a ells, no? És a dir, sort amb això, ens queixem molts dels telèfons, amb sort avui en parlaves, però amb algunes coses van molt bé. I l'estelada ni és il·legal ni representa un delicte d'odi, per tant, s'ha de poder entrar a un camp de futbol o a qualsevol lloc amb una estelada. És bo i és reconfortant. Jo crec que el ministre digui que hi ha aquest expedient molt greu. Ara, hem de saber com acaba i hem de saber que hi ha una sanció, perquè és evident que la policia es va sobrepassar i es va accedir a les seves funcions i jo crec que ha de tenir un punt exemplaritzant perquè això no torni a passar.
1: No només sanció.
4: D'aquí us me'n recull Sergi Embudio, jo amb el vostre permís recullo... Recullo i vaig.
12: Els patracols?
1: Em vas.
9: Com que te'n vas?
4: Me'n vaig.
1: Quan ho diràs?
4: Sí, ho dic ara, no ho puc dir
1: no,
4: ara.
1: No, ja me va, on vas?
4: Ho puc dir ara, intentarem amb la Marga Ortuña i la Mònica Hernández i el Xavi Cupido dormir una mica, cosa que crec que no aconseguirem, perquè demà a les 6 del matí farem programa convencional demà. Demà farem programa convencional. No notareu res d'on som. Farem programa convencional de 6 a 12 del matí, però des que seran de 12 de la nit a 6 del matí a Nova York, perquè el divendres farem de 8 a 12 al matí i un programa especial a les 3 de la tarda fins a les 4. A les 4 s'hi posa, evidentment, el divendres el Toni Clapés per les manifestacions de l'11 de setembre. Demà a la nit seguirem també amb l'Anna Ballonesta tot el que pugui passar al fossar de les Moreres. Evidentment, s'ajunten dos 11 de setembre molt potents.
12: Molt potents.
4: Un, evidentment, com sempre, el de Catalunya, tot i que estigui descafeïnat els últims anys i que més que aquest any caiguin divendres, que encara ho empitjora. I segona, que fa 25 anys dels atemptats de Nova York. Si jo us pregunto cadascú de vosaltres on éreu, els que tenen més de 30 i escaig anys, ja els hi pregunto on eren l'11 de setembre del 2001 a les...
13: Una i pico.
4: Bueno, a les 3 de la tarda.
1: A les 3 de la tarda,
4: que és l'hora que farem el programa especial.
12: A
4: divendres, segur que tothom recorda què estava fent aquell
12: dia. Jo era al Congrés dels Diputats.
4: Al Congrés?
12: Sí.
4: Hi havia Congrés aquell dia?
12: Sí, hi havia sessió de control, hi havia ple.
4: Sí, clar.
12: Crec que era un dijous.
4: No, perdó.
12: Era un dimecres, crec. Crec que era un dimecres. Jo era al Congrés dels Diputats, aleshores estava corresponsal de l'Avui, estàvem dinant amb uns companys, I ens van avisar i vam arribar al Congrés i jo recordo la imatge del passadís del Congrés, hi havia una d'aquestes televisions de circuit intern i van posar les imatges, crec que de Televisió Espanyola, d'allà amb tots els diputats mirant quan va caure la segona torre i l'impacte va ser, recordo, el Juan Fernando López Aguilar, que estava absolutament desencaixat. Va ser molt espectacular.
4: Demà sentirem gent... Demà no, divendres, perquè és el dia que farem el programa especial.
12: A més, era un dimarts.
4: A més, he de dir que hi ha, tenim alguns testimonis que... molt bèsties. Molt bèsties. Alguns que han estat protagonistes fins i tot de pel·lícules. Sí, sí. Ramon, tu
9: no,
4: ho feies?
9: No, no, és que mira, feia 15 dies que havia tornat als Estats Units. Llavors em va enganxar com a director d'informatius de TV3, que no em va anar malament del tot per l'experiència que tenia d'allà i tot plegat, i estàvem a casa dinant, tornàvem del Parlament, de la recepció al Parlament, que hi havia hagut l'11 de setembre, estàvem dinant amb la Glòria, la Carola, que era molt petitona aleshores, sí. i la meva sogra, el seu sigui, i de cop i volta veiem allò, i me'n recordo que se va quedar el plat a la taula, vaig anar cap a la tele i ja vam engegar, i la veritat és que jo crec que vam fer una bona feina aquells dies, la televisió de Catalunya, tot sempre, sí. Habitualment amb els informatius, no? Però vam fer una molt bona feina, i sobretot hi ha una cosa que va ser molt emocionant, que és veure com la gent, que era un dia festiu, com estava incorporada a la redacció.
0: Allò va ser...
9: A mi em va arribar a emocionar. Llavors hi ha una altra història, que és aquella famosa de la gent que estaven a Nova York,
0: la Núria
9: Bacardit, i tot això, que truca i et diu, escolta, és que estic a Nova York, però com que estàs a Nova York? No, és que estic de vacances, que necessiteu qualsevol cosa. Però clar, nosaltres de no tenir...
0: A vegades cobríem un periodista d'esports que estava a Chicago i se'n va anar directament a Nova York a cobrir la informació. El marge de que la Vanguardia va enviar en aquella època, va enviar a cobrir després el Post a Quim Monzó.
9: Sí, és veritat.
0: Quim Monzó va cobrir per la Vanguardia l'11 de setembre, igual que l'Enric González pel País i grans noms del periodisme. Perdona, Melero, què feies tu?
3: Jo estava a Cadaqués i...
0: Carai!
3: Estava
5: aquí, sempre cau dret el Melero.
9: Aquí a classe.
5: El Ramon i jo patint allà un dia. És un senyor. És un senyor.
3: Recordaré sempre que em va trucar el Javier de la Rosa. Que estava també a Cadaqués, en aquells moments, em va trucar, i ell ja ho sap, que jo no poso la tele i tal. Pon la tele. I vaig posar la tele, i el primer que li vaig dir, no oblidaré mai, diu, esto es coña, no? I no, immediatament vam veure del que es tractava.
9: Em pensava que no hagués preguntat, Javier, ¿esto me puede afectar de alguna manera?
0: Anna, te recordes?
1: El Segre. Jo m'he passat els darrers gairebé 40 anys al Segre.
0: No, però aquell moment...
1: El Segre. El Segre em preparant un especial, no me'n recordo de què, m'imagino que del nostre 11 de setembre, no? Perquè clar, era 11 de setembre, i les diades doncs ja començaven a tenir certa importància. I recordo que, com, no sé, és que era com si estiguis mirant una pel·lícula, no? No t'acabaves de vaig anar canviant de cadenes per a veure el que era. I llavors corrents el que dius tu. Jo m'imagino que els periodistes, quan treballem, és que no tens ni sentiments. Després, quan estàs a casa, penses el que ha passat. Però en aquell moment només mires què farem, com ho muntarem, quins corresponsals tenim, si tenim algú conegut. Perquè, clar, els de Lleida sempre pensem, qui tenim a Nova York? Sempre hem de donar l'aspecte, o ens agrada donar l'aspecte territorial. Llavors comences a trucar a la gent que tens a Nova York i muntar la redacció, vaja, va ser feina.
0: Janet?
18: Jo és que tenia 17 anys en aquell moment i estudiava a Lleida era festiu, estava a Tamarite, a casa dels meus pares, dinant amb ells, perquè aquell dia no anava al col·le, diguéssim, no tenia classe, i recordo perfectament, no?, el moment amb els meus pares, i va ser increïble.
0: I tu?
13: Jo estava dinant també a casa dels meus pares.
0: Sí, tots, jo també estava dinant a casa dels meus pares.
13: I devia haver-te la notícia exposat, perquè recordo un Xavi Coral explicant el que estava passant, i després hi ha aquella programació que ja no es va acabar mai més.
9: Allà va passar una cosa...
0: Per favor, que si no...
9: Mira, hi ha un moment a la nit que les televisions, les altres televisions, és a dir, que les televisions espanyoles, que competien, evidentment, uns altres, incomprensiblement deixen de connectar, deixen de fer el programa. I ens quedem sols. I me'n recordo perfectament que l'endemà sortien les audiències, la corba de pujada era tan bestial que sortia del paper. És a dir, no sé quin... Ja no me'n recordo quina audiència devíem tenir, però és a dir, que deixessin d'emetre les televisions espanyoles en un moment determinat...
13: Tothom
9: es va posar a mirar TV3.
1: Pues sí, jo recordava...
0: Només deixen dir que demà una de les persones que ens acompanyarà, que parlarem, serà amb el Quique Maillo, que ha fet la història, per mi, de les més, tangencialment, de les més imponents de la història, que és aquella famosa catalana que es va inventar,
9: Sí, no?
0: Tania Head, que es va inventar tota la història. Increïble. De... Es va inventar, és a dir, l'Enric Marco.
12: Sí, sí, sí.
1: L'Enric Marco de l'Enric Marco.
0: I ha fet una pel·lícula, una pel·lícula documental, que és La Supervivent, que s'estrena en breu a les plataformes.
13: Sí, que es va emetre ahir al Sense Ficció. Sí. I que ja s'ha vist al cinema, que jo vaig poder veure, i que realment
0: està molt bé. I deixa'm dir que demà també ens acompanyarà, repeteixo, el programa especial serà divendres amb un seguit de gent espectacular, alguns noms bestials, que ens han concedit una entrevista 25 anys després, per això hi anem. Però demà entrevistarem, però no té res a veure amb l'11S, a una de les persones, sens dubte, més aplaudides i ovacionades de tot aquest estiu. I ja està ahí. 11 i 8, d'aquí uns moments recull Sergi Embudió, que té un contenidor que déu-n'hi-do.
14: RAC 1. Volver a Europa.
19: Volver a levantar la copa.
20: Volver a Neptuno.
21: A Cibeles.
22: A Canaletas.
23: A la Plaza Nueva.
24: A la Plaza Mayor.
26: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
28: Som-hi, família! He preparat un esmorzar bo i saludable.
29: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
28: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
30: Xato! L'estiu s'acaba.
31: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut.
33: 20 anys construint junts. Obramat.
34: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
35: Doncs jo només sento la carretera.
34: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 euros. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
36: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
37: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
38: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
39: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
40: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
39: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
41: Verisure.
42: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, CrystalBox.
37: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor.
1: Per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
3: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
3: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Consell d'estalvi nivell expert. Ara amb Endesa, passa't a Orange i estrena un Samsung Galaxy S26 amb un descompte addicional a la factura de la llum. Informa't sobre totes les combinacions i les bases legals al 800-700-700 a endesa.com o al punt Endesa que tinguis més a prop. No ho deixis escapar. Només fins al 4 d'octubre.
5: El perquè de tot plegat.
6: Un minut i un quart de 12. Hola. Què tal? Com esteu?
7: Bon dia.
6: Hola, Sergi.
7: Esteu
6: bé?
7: Bon dia. Que estem de vacances.
6: Bueno, no, jo no.
7: Ah, i nosaltres? Perquè
8: no, però ara que Sergi Embudió s'associa, ara la gent ja torna a estar com a la platja.
6: Una mica de sensació de ràdio.
8: No n'ha posat la tovallola a la platja per agafar lloc.
7: Ja estic a punt de
6: plogui. Doncs avui malament rai,
7: eh? No caigui amb un rato a la Barceloneta, avui.
6: Bueno, ja acabarem, eh? Fem un cas del contenidor, que a més és... Hosti, és... bastant bèstia, ara el comentem, però abans... Hola, Mònica Usar, de nou.
9: Hola.
6: Ara que parlàvem de l'estiu i d'anar a la platja, com ho tenim, això, de moment?
9: Doncs mira, està plovent amb ganes ara mateix cap al Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l'Estany, Osona, l'Empordà, també hi ha alguns ruixats cap a les Terres de l'Ebre, o se n'ha format algun cap al Baix Llobregat. Fins ara, 97 litres per metre quadrat en menys de 3 hores a Ripoll. Està caient molta aigua ara mateix al Ripollès. 50 litres per metre quadrat a Sitges, 60 a la Quar, al Berguedà, 33 a Olot, 43 a Sant Joan de les Abadeses, i tenim aquesta zona amb aquest avís per vigilància de temps violent, aquesta zona del nord-est del país, el Ripollès, l'Empordà, també la Garrotxa, Osona, el Berguedà. Aquestes són les zones que ara, per l'observació que s'està fent de la pluja que està caient, han fet aquest avís. A banda, es mantenen actius avisos per intensitat de pluja de més de 40 litres en mitja hora o més de 90 en 3 hores, i sí que s'ha rebaixat aquest avís que teníem de perill màxim, de 5 sobre 6 s'ha rebaixat, i ara mateix no tenim cap comarca en aquest avís vermell. I aleshores aquestes zones del nord-est és on està caient amb més ganes.
6: Doncs va plovent i es va agreujant el caos habitual als trens. Haguem de saber que Adif interromp la circulació de l'AVE entre Barcelona i Madrid per culpa de la incidència a Sant Vicenç dels Horts.
10: Però què dius? Hi he de marxar ara?
6: Doncs Anna...
10: Però en sèrio, per quatre...
6: Crec que arribaràs abans a Nova York.
10: És l'AVE,
6: que...
10: però què ha passat ara? Què passa, Mònica, en aquesta zona?
6: Bueno, hi ha hagut una incidència a Sant Vicenç dels Horts. És un incident que ha provocat un llamp que ha caigut a la catenària i l'ha danyat.
9: Opa.
6: Els tècnics han tallat la circulació per reparar-ho.
10: De veritat,
6: Això, de moment, alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I a la línia
7: R2
6: Sud. Jo m'he
7: acostumat al BlaBlaCar, Anna.
10: Això és un país de fireta, no pot ser. Que vacilem de tindre un dels aves més importants del món i cau un llamp i han de suspendre Madrid-Barcelona. Sí. Tu saps la gent que està afectant, això?
6: Bueno, i aquí t'hi afegeixo. La línia R2 Sud i tota les regionals que connecten Barcelona amb el sud del país, és a dir, R13, R14, R15, R16 i R17, que aquí ja tenen retards que ja són de més de mitja hora de mitjana.
7: Rodalies?
6: Sí.
7: Què dius ara?
6: Sí.
7: No me'n puc,
10: que...
7: avenir.
10: No, això... Perdoneu, però això...
7: Això és un error, segur que és un fake news, això. Rodalies és impossible.
6: Sí, ara ha passat Jordi del Panell, que és la certesa és personificada, per tant. Per cert, Mònica, l'últim episodi de pluges intens com el d'avui, potser aquest és més generalitzat, però és aquest que vam tenir fa dues setmanes?
9: Vam tenir el del 24, que vam tenir aquella tarda de tempestes pedregades, el 22 de matinada, també, que vam tenir, sobretot entre la Costa Central i la Costa Daurada, vam tenir aquesta situació de pluja.
6: Amb aquells aiguats que van afectar, com dèiem, sobretot aquestes comarques, doncs precisament això lliga amb el cas del contenidor, perquè 15 dies després d'aquells aiguats ja tenim aquí els problemes amb les asseguradores. I atenció, perquè aquest cas del contenidor del Morragó, que farem ara, és una cosa realment que desconeixíem i que pot acabar afectant a moltíssima gent que es pugui trobar en situacions com aquestes. Abans, ja ho sabeu, si esteu vivint una situació especialment surrealista o greu i teniu la sensació que qui us hauria d'ajudar doncs no ho està fent, poseu-vos en contacte amb el contenidor del Morragó i nosaltres, almenys, el que segur que farem és escoltar-vos. Ho podeu fer amb un missatge de text per WhatsApp o amb una nota de veu breu al 669 10 10 10, 669 10 10 10, nota de veu breu. No cal tots els detalls d'entrada. En cas de que en calguin més, nosaltres ja us posarem en contacte amb vosaltres. Si us voleu estendre una miqueta més, ho podeu fer per correu electrònic a elmon@recu.net. elmon@recu.net. Marcos, bon dia.
0: Hola, bon dia.
6: Bon dia, Marcos. Tu tens una segona residència a Coma-ruga, oi?
0: Sí.
6: Que és una d'aquestes zones, Coma-ruga, el Vendrell, on va ploure fort el 21-22, oi?
0: Sí, a Roda Barà, Coma-ruga...
6: Algun dany a la casa per aquells aiguats, Marcos?
0: Doncs sí, ens va entrar aigua per la terrassa i s'ha aixecat 3-4 rajoles del menjador.
6: D'acord.
0: Va entrar aigua per la terrassa.
6: Per sort no va ser gran cosa, però sí que són uns danys. Què vau fer quan ho veu detectar?
0: Doncs trucar a l'assegurança perquè vingués un peri.
6: Val, i què us van dir?
0: Que no hi ha plogut massa.
6: Per què?
0: Perquè diu que a Vilafranca no hi ha plogut més de 40 litres.
6: Però què vol dir Vilafranca? Vull dir, la segona residència la tens a Coma-ruga, no?
0: Sí, a 22 quilòmetres de Vilafranca. Però m'han dit que a Vilafranca, que és on hi ha l'estació d'Aimet al Penedès, no va ploure suficient.
10: Com?
7: Això és així.
6: Això dic jo.
10: És a dir, compten l'assegurança per l'estació de l'Aimet i no per on és la residència?

0: pàgina web hi ha un apartat de serveis i pots entrar certificat, et fan un certificat oficial del Meteocat.
1: Clar, aquest certificat el Marcos l'ha presentat perquè l'hem pogut consultar.
2: Però si l'asseguradora només regeix, diguem-ne, per l'agència estatal i no la de rango inferior autonòmico.
0: Clar, perquè els deu sortir compte perquè tens les estacions d'AEMET que són més disperses, no en tenim tant, hi ha molta més concentració de Meteocat.
1: És a dir, Marcos, perquè tothom ens entengui, tu tens la segona residència a Coma-ruga, a Coma-ruga cau un aiguat bestial, 129 litres per metre quadrat, això provoca les inundacions que vam veure, de fet, a Roda de Barà va haver-hi dues dones mortes, això fa que entri aigua a casa, provoca uns danys, és igual si molt grans o molt menors els danys, tu reclames a l'assegurança i la teva assegurança el que et diu és que a 20 quilòmetres de casa teva, com que allà no va ploure tant, doncs que escolta, això no t'entra per l'assegurança perquè ells consideren que allà no va ploure i punt.
3: Sí, sí, i no ha vingut al Pèrit. Encara no ha vingut a...
1: Ah, no ha vingut, eh?
3: I no puc parlar més gairebé, perquè és... Em diuen que ho faci per escrit i tal, jo ho faig per escrit, que tinc més de 20 emails amb el certificat del Meteocat, però, bueno, no serveix. No,
4: això és
3: diuen
4: legal,
3: que no hi ha res que canviï la situació. Que aquesta documentació no és vàlida.
1: Ja. Yeah. Què dius, Melero?
3: No, ho consideren no oficial.
5: En realitat no hi ha absolutament cap risc que estigui assegurat fins que no agafes a la companyia d'assegurances amb una pistola al cap i els portes fins a les escales del jutjat i allà, en posició de genuflexió, a lo millor la cosa es comença a negociar.
4: Ja, però no crec que el Meteocat sigui de segona categoria i la...
5: No, si no és això, és que serà el clausulat que tingui la pòlissa.
1: Allò de la lletra petita.
5: Que per allà et poden colar, però bueno...
6: Són desenes de pàgines, en algun apartat deu dir, segurament, perquè que li diguin que deu ser el que...
4: L'estació de referència és aquesta. L'agència
5: espanyola... Però això és una clàusula, que és una clàusula abusiva, que jo crec que qualsevol tribunal tombarà, però per això et dic que fins que no els hi poses la pistola al cap i els portes amb un jutjat agafats pel coll,
1: per tant,
5: ells no paguen res, no hi ha cap risc assegurat.
1: El que ha de fer el Marcos és portar la companyia, que per cert, quina companyia, Marcos? Perquè
3: ja m'ha elegit. Mira, és tu i jo. Tu i o. És d'Allianz. És d'Allianz. És una... És una assegurança per internet.
4: Doncs cap al jutjat, si no hi ha més.
5: Cap al jutjat, perquè també moltes companyies també hi juguen amb que els costos dels procediments i les molèsties que ocasionen al jutjat desincentiven moltíssimes reclamacions, sobretot si no són de grans imports, amb la qual tot això va també al compte de resultats.
4: Yeah. Sí, però si té raó el Ramon, perdona, però si té raó el Ramon, que la clàusula, la lletra petita, hi diu que l'agència de referència és l'espanyola, aleshores no tindrà raó.
5: Però aquesta potser una clàusula abusiva.
2: Perquè s'està menys tenint un altre organisme oficial com és el Meteocat. I tal vegada, en funció del jutge que toqui, si, no és si és una mica raonable i no és de dreta o d'extrema dreta, com la majoria pot ser, doncs igual diu, pues sí, mira, això autonòmic també ens val.
4: Estarà un any i un tindrà que pagar les costes. Però,
1: això també, ara el Marcos ja s'hi ha trobat. També missatge per tothom que pugui estar contractant una assegurança o que en tingui una que vagin a revisar el contracte i es fixin en això,
2: clar.
1: Perquè estem parlant...
2: Sí, clar, però quan tu vas a contractar l'assegurança, Sergi, si tu veus això i li dius al corredor d'assegurances, no, mira, jo vull que hi digui també el Meteocat, dirà que Kevin Aixa manxen i espavila't.
1: Que faci, no?
2: Ja.
5: No pots fer res, és el que s'endenominen els contractes d'adhesió, que són el de la llum, el de l'aigua, el de l'assegurança. Són contractes que o los tomas o los dejas.
6: Tal qual
5: estan.
6: Saps què passa? Que segurament que és el cas que estem parlant. Amb aquesta companyia, concretament, són, que la conec per altres raons, són eficients des del punt de vista de fer la contractació. No parles amb ningú. Tu no parles amb ningú, no tens un interlocutor, no parles amb ningú, diguem-ne, humà.
1: Clar.
6: Suposo que és aquest el cas, no? Fas el contracte i, per tant, totes aquestes qüestions que li pots... Escolti'm, en cas de que hi hagi una inundació, seria una pregunta una miqueta complexa, però no la pots fer amb ningú perquè no hi ha l'oportunitat. És un sistema d'intel·ligència artificial o de resposta automàtica que va funcionant. I llavors el problema que té ara ell, que us estava explicant, és que tampoc hi ha ningú a l'altre costat per poder-te contestar.
1: Clar.
6: perquè és complicadíssim poder parlar amb aquesta gent. Sempre et surt una màquina que et dona alguna explicació que, bueno, hi pots estar-hi d'acord o no, però barallar-te amb una màquina és la cosa més absurda del món,
5: sí,
6: no?
5: Sí, però si no fos una màquina i fos, és igual, un senyor com el secretari d'Estat d'Educació, doncs tampoc no avançaríem gaire.
1: Què dius, Anna?
4: No, això, que volia, m'agradaria sentir-lo.

0: amb ell, sí, quins passos ha fet i en quina situació està.
1: Jo, mira, vaig intentar parlar amb la companyia i sí que parles, després d'intentar-ho moltes vegades, parles amb una persona que em diu que el sinistre el fa el tramitador, que només es pot parlar amb ell via e-mail, o sigui, no es pot parlar, és escrit, que tinc més de 20 e-mails, els he enviat a webs de Radio Televisió Espanyola, del 3CAT, de com formava veure les inundacions, i això diuen que és informatiu, però que allò no és vàlid, que l'únic vàlid és el de l'AMET. I sí que és veritat que el contracte, doncs, a l'APP, i és com diuen, que és molt fàcil de contractar-la, i per l'APP sí que et diuen, bueno, que tens els béns immobles que estan coberts per inundacions o el que sigui, però quan tu treus el contracte, que són 40 fulls, la lletra petita, doncs jo no sé si això de l'AEMET o del Meteocat ho indica, perquè és que és impossible, és que no, gairebé ningú ho miraria, és impossible. Així que mires el normal i el bàsic, que t'indica l'APP o per web, i que és el normal, no?, a totes les assegurances. Sí, sí, sí. Això
0: has consultat amb algun advocat,
1: surrealista.
0: Ja? Has consultat amb algun advocat?
1: No, encara no.
2: Doncs toca fer-ho.
1: Estic a l'espera de parlar amb consum.
2: Sí, no, a veure, aquesta és l'altra, si l'Agència Catalana de Consum pot donar un cop de mà.
0: Sí, clar,
2: demana,
0: és que igual li costarà més lo comido por lo servido, si m'entén.
3: O trucar al consum,
1: sí,
3: que és una via a vegades molt més ràpida i molt més eficient, sí, que tot l'altre.
2: Sí. Jo crec que és un d'aquells casos, sobretot, tant de bo s'arregli la situació del Marcos en particular, però crec que és un d'aquells casos que pot servir una mica perquè molta gent se n'adoni de...
4: Mira, perquè l'asseguradora apliqui el sentit...
2: Si patiu una inundació, assegureu-vos de tenir una estació de l'AMET a prop, o esteu fotut?
4: Apliqui el sentit... O que l'asseguradora apliqui el sentit comú i digui, escolti'm, també ens val el Meteocat, que és un organisme oficial.
0: Ja, i el Servei Català de Consum, a veure, per això les tenim, aquestes eines,
2: sí. A veure, sí, sí. Marcos, gràcies per confiar en el món de RAC1, sort, i res, qualsevol cosa ens ho fa saber.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per fer-ho informació.
4: Al final, l'Alemanya...
2: A tu, Marcos.
4: Allianz és una multinacional alemanya, sí, sí, de les assegurances, amb la que no ha de ser tan difícil que, per exemple, com diu l'Agència Catalana de l'Agència Catalana del Consum, no, però que no ha de ser difícil, dic, que l'Agència Catalana del Consum hi pugui tenir una interlocució raonable.
2: Segurament ho tindran més fàcil que el Marcos, i aquest és un altre tema que no hauríem amb i ja en parlarem un dia, de què passa amb el contenidor, molts cops ens hi trobem, que és que hagis de suplicar a una màquina poder parlar amb una persona.
3: Exacte.
4: Bueno, sí, sí.
2: Perquè vas rebent les respostes automàtiques i gairebé que li has de demanar, li has d'implorar, si us plau, a una màquina que et deixi parlar amb una persona
4: humana.
2: Que
4: no pare fins que t'encances i penges.
2: Efectivament. Bueno, va, 2:15. Som-hi, Tian?
5: Som-hi.
2: Vinga.
5: Fes, sí, que necessito una mica d'ordre. Havia de caure un xàfec. No ha plogut gaire.
6: Ah, hi ha oients que ara mateix els està caient el cel a sobre.
5: Vale.
3: Pam.
6: Això ho hem de dir.
5: Mònica. No, no. Ara parlaré de la Mònica.
3: És una amenaça.
4: Te la tornarà, Mònica.
5: No, heu fet una tertúlia prèvia amb pares, amb gent de RAC1 que té fills i tal, per parlar d'educació.
2: Especialista en fills.
5: Hem entrat tard, hem entrat a les 10. El Basté se n'ha anat a les 11:10 i has entrat tu, que has estat tot l'estiu ara aquí a fer un contenidor. I després,
2: bueno, ja em quedo, fins als 12.
5: Vale, la cosa no està molt ordenada. I afegim que hem estat parlant una estona del major trapero, que és una mica com el 2017. I té raó el Basté, o sigui, el hàmster també és una mica trapero, ara Ferran López... I, bueno, en fi, vosaltres molt bé, la Mònica Usart impecable. O sigui, si algú té una queixa, que es queixi al govern. Però Mònica Usart ho fa tot...
6: No, també...
5: No. Tot impecable. Llavors, el Melero està fent oposicions a 007, perquè un home que se n'assabenta de l'11 de setembre a Cadaqués, que rep una trucada de Javier de la Rosa, jo me'ls imagino tots dos amb el món caient i tots dos fent un gin tònic allà.
6: No, un McAllen.
5: Allà tots dos comentant una mica la jugada. Hòstia, ara sembla que cau la Torre Sud, no?
7: A les 3 un dry.
5: Em sembla meravellós i, en fi, és que no arribarem.
3: Això està molt malament, eh?
5: Sí, sí, no arribarem... No, sí, sí, és aquest tipus de comentaris. No arribarem mai a aquest nivell i res, pues, Ferran Casas, pues, doncs, traparòleg, que també es necessiten traparòlegs. Però he decidit que ja que hem parlat de la policia, acabaríem un acudit
2: home
5: de policies. Perquè com que avui tampoc hi ha molt gènere, No? Perquè vull dir que ho heu fet molt bé, però ja està.
2: Sí, no, aquí, no.
5: Fins a dir el comentari. No, i és un acudit de policia. És que he estat buscant i la veritat és que no he trobat gaires i més que... Bueno, en fi. Diu, Paco, Paco.
2: Diu,
5: és aquell típic acudit que diu, Paco, dame la mano, hombre, dame la mano. Diu, que no, que te quiero dar la mano. Diu, però si somos pareja. Diu, somos pareja de la Guàrdia Civil.
8: és de temps de vertingetori.
2: Sí, sí.
3: Abans del traspàs de competències.
5: Sí, exacte, exacte. És d'abans del traspàs. És d'abans del traspàs de competències.
2: Bueno, ara acabarem amb la cançó Melero, però us dic abans. Adéu, Ferran Casas, moltes gràcies.
3: Adéu, Sergi.
2: Ramon Rovira, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies, Sergi.
2: Tien Riba, moltíssimes gràcies.
5: A tu.
2: Anna Gómez.
9: Espera,
2: que ja s'ha aixecat l'Anna.
5: No, l'Anna està nerviosa, però pot tornar a Lleida.
2: L'Anna, perquè ja no sap com tornar a Lleida. Mònica Usart, moltes gràcies,
6: eh?
2: I la Janet Sanz, que ens ha abandonat també a mig fer. Amb què acabem, Xavier Melero? Però, no, gràcies per
8: una
2: cert,
8: cançó,
2: eh?
8: A veure, no posarem el New York del Frank Sinatra, que això jo ho poso en els casaments de poble, però posarem...
2: Que fort, que ja hem pillat.
8: Posarem una cançó d'un senyor de Nova York, que és una autèntica icona, li dedicarem al Basté, és The One You Love, del Rufus Wainwright.
2: Oh,
8: quasi nada.
2: Vinga.

0: Ja és aquí la tornada a l'escola. Actimel, el teu aliat diari per ajudar el teu sistema immunitari t'ha ofert el perquè de tot plegat.
1: El perquè de tot plegat.
2: RAC 1.
3: Som-hi, família. He preparat un esmorzar bo i saludable.
4: No us oblideu el dinar i el berenar, que el dia és molt llarg.
3: Esmorzar, dinar i berenar són essencials per una vida saludable i plena d'energia. No te'ls pots saltar. És un missatge de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
5: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mafre. Amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar. Amb Mafre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mafre, el teu referent en planificació financera.
6: ¿Tu hijo es miope? MioSmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
7: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
6: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
7: MioSmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
8: Si vos te la compra, ve a Tanacarre.
9: Per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegura Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegura Alarmes.
11: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
12: Més informació i venda d'entrades a balanyanbio.com.
13: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
14: Només pel fet de comprar el cupó diari?
13: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
14: Mira que bé!
13: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
15: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
2: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
17: 11:35. A veure, des d'ara fins a les 12 farem un mix, barrejarem cinema i sèries, i a més parlarem de l'actualitat, perquè per la banda sèries hem de parlar dels Emmy, que han de venir, i també el que farem una miqueta, com sempre fem a principis de temporada, és les sèries que han de venir. I amb el cinema igual, perquè ara estem amb el Festival de Venècia, i farem una mica també l'exercici de pel·lícules des d'avui fins a final d'any que més val que tinguem controlades. Per tant, Pere Solagin Ferrer, hola, molt bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: Com estàs?
18: Molt bé.
17: Ben tornat.
18: Amb moltes ganes de parlar de sèries una altra vegada davant d'un micro.
17: Alejandra Feliz, molt bon dia.
19: Hola, bon
17: i ben
19: dia.
17: Tornada. I Jaume Ripoll, molt bon dia.
20: Molt bon dia.
17: Què tal, Jaume? Ben tornat tu també, evidentment.
20: Ben tornat a Venècia, que gairebé...
17: Estaves a Venècia?
20: Gairebé, sí, bueno, vaig tornar ahir.
17: Val.
20: Molt bones pel·lícules, no n'he vist, vaig dir.
17: No?
21: Semblava per un segon que anaves a dir una cosa bona. No.
20: Posàvem aquí el guió. Qui guanyarà el Lleó d'Or? És difícil esbrinar-ho. Possiblement la pel·lícula que s'està projectant ara mateix a Venècia.
17: Què és?
20: Dau. Una pel·lícula que es va rodar fa 10 anys i s'estrena avui. La pel·lícula més impactant que he vist en molt de temps és una mescla entre Oppenheimer i The Brutalist. 3 hores i quart, rodada a un plató, el plató més gran que es va rodar mai a Europa. Recomano, quan s'estreni, si s'estrena algun cop aquí a Catalunya, Dau. És una pel·lícula absolutament fascinant. que crec que la meitat de la gent l'odiarà a mort, segur. La meitat no, el 90% de la gent l'odiarà, perquè és una d'aquestes pel·lícules que no deixa indiferent a ningú, que parla bàsicament de la bomba atòmica, i la protagonitza el Teodor Currensis, que és el director d'orquestra, sí, un dels directors més importants del món, és l'actor protagonista de la pel·lícula. Molt estranya, molt singular, molt ambiciosa, i et dic, històrica...
17: I fa 10 anys, que es va rodar?
20: Es va rodar, va tancar a tot l'equip durant 2 anys a un plató, i van rodar 30 sí, pel·lícules allà dintre. I és bàsicament la història d'una científica d'investigar, ha de crear un superhumà, i a partir d'aquí hi ha bomba atòmica, parla de la repressió soviètica, per tant és una pel·lícula que critica de forma clara l'opressió dels règims dictatorials, i d'això en parla Dau. El projecte, ja et dic, són 30 pel·lícules, a Filmin en tenim dues, però diguem la primera, l'original, la més ambiciosa, és la que es presenta ara mateix, a hores d'ara, a Venècia, i si sou que els crítics sortiran d'aquí uns minuts, i també estic segur que molts d'ells diran que és una obra mestra.
17: Alguna que hagis vist a Venècia que hagis dit, bo, horrible?
20: Ui, moltes, però no, et diré, no les diré totes perquè fer cine és molt difícil i tampoc és qüestió d'estrossar-ho. Però sí, és cert que a Venècia, jo diria que, per exemple, a Berlín l'estrella és la política, a Cannes les estrelles són els directors, a Sant Sebastià l'estrella és la gastronomia i a Venècia les estrelles són els actors. Se'n parla molt poc de directors. És un festival d'actors, on parla del Pattinson, parla de qui fa els Oasis, qui sigui que estiguin allà encapçalant les pel·lícules. El que ha succeït al festival és que hi ha hagut moltes pel·lícules de directors septuagenaris de 70 o 80 anys, que estan, diguem, al tercer acte de la seva carrera professional, i molt pocs han recuperat el nivell que tenien abans. Un pot pensar en Nanni Moretti, que ha estrenat una pel·lícula, Sucederà esta noche, que està lluny del millor Nanni Moretti, però tot i així, si t'agrada Nanni Moretti, la gaudiràs. Kore-eda és un director també famosíssim, ha estrenat la seva nova pel·lícula, que és molt millor que l'anterior, però també està a anys llum del millor Kore-eda. I jo diria que un poc això ha succeït en tots els directors veterans, entre ells Werner Herzog o Paul Schrader, que han signat pel·lícules francament deplorables.
17: I alguna que hagis dit, no m'ha agradat, però funcionarà?
20: Possiblement Wild Horns 9, que és la pel·lícula del Martin McDonagh, que és el director de Tres anuncis de les afores, amb el John Malkovich i el Sam Rockwell, és un guionista, director... que sap molt creatiu, molt enginyós, amb molta capacitat de crear diàlegs memorables. Recordem que l'anterior pel·lícula, la de Frances McDormand, va guanyar l'Oscar a millor actriu. En aquest cas, possiblement John Malkovich està favorit a guanyar l'Oscar al millor actor secundari. És una pel·lícula d'Os Assassins, de la CIA, Mig Retirats, que recorda, de fet, és un remake encobert d'una pel·lícula anterior que va fer el director, que es diu A Bruixes, en Brujas, una pel·lícula fabulosa. I aquí un poc reprèn la idea d'en Brujas i ho fa de forma, a mi, crec que menys intel·ligent que l'anterior. Però tot i així, estic segur que és una pel·lícula que funcionarà molt bé en cine i que estarà a 10 nominacions dels Oscars, inqüestionablement.
17: Doncs comencem amb cinema, ja que ens hem posat. Aviam, anem ja per les millors estrenes que ens venen abans que acabi aquest any 2026. Comencem pels blockbusters, si et sembla bé,
20: perfecte, Jaume.
17: És a dir, les grans apostes comercials. Com vaig a veure? Everything
20: s'estrenen 173 pel·lícules d'aquí a final d'any, per tant...
17: 173?
20: I aquí no contem el Festival de Sitges, l'Inèdit, l'Alternativa i tots els festivals que tenim. Això és Resident Evil, i un pot dir, Resident Evil pot ser una bona pel·lícula? Sí, té els números de ser una bona pel·lícula, perquè qui està al darrere de Resident Evil és el director de Weapons, una de les millors pel·lícules de terror de l'any passat, i de Barbarian, una de les millors pel·lícules de terror de fa 2 anys. Doncs bé, Resident Evil potser trenca aquesta dinàmica de que tota adaptació de videojocs acaba sent un desastre. En aquest cas, qui ha pogut veure els primers 30 minuts diu que és una obra que sí que sap adaptar molt bé el llenguatge del videojoc.
17: The Last of Us?
18: Com a adaptació... Ara que acabes de dir que les adaptacions de videojoc tenen tendència a ser dolentes, a la televisió és al revés últimament, perquè The Last of Us va tenir molt bones crítiques, tot i que la segona temporada no era tan bona. Fallout va començar molt bé, cosa que
0: Fallout
18: no ens esperàvem.
0: Sí, és bastant bona.
18: Sí, de tal manera que es mou en un altre terreny, la televisió.
17: Aquesta és Resident Evil.
20: Això és el divendres d'aquí, dels divendres.
17: Aquell mateix divendres, el Correcaminos.
20: Exacte.
17: No? Have you been horribly injured by a product
20: made by the Acme Corporation? It's not... És curiós, això és Coyote contra Acme. És una pel·lícula que qui va gaudir de qui van ganar Roger Rabbit. És un poc... reprèn aquest esperit, animació i personatges reals. És una pel·lícula que la Warner volia ficar un calaix i no estrenar-la mai. Es va vendre els drets a una altra companyia, una petita companyia independent, que va pagar, bueno, independent, 50 milions de dòlars pels drets, o sigui que tan independent no era. Tot i així, més o menys, li ha sortit bé la jugada. És una pel·lícula que està funcionant molt bé, està agradant molt, té ritme, té dinamisme, és nostàlgia ben entesa i, et repeteixo, tots els que ens van criar amb el Roger Rabbit gaudirem, hem gaudit molt d'aquest Coyote contra Acme.
17: 30 d'octubre arriba una nova pel·lícula de Godzilla. Godzilla! Kimasu!
20: Jo, com molta gent, com aquí el Pere, estava un poc, tenia cara de feia cara de cansat amb el Godzilla, perquè hi ha hagut 500 pel·lícules de Godzilla. Ja, però l'anterior, això es diu Godzilla Minus Zero, l'anterior es deia Godzilla Minus One, era molt bona pel·lícula. Aquesta té també bona pinta, aconsegueix fer aquesta idea de monstres en gran format i funciona bastant bé. I la següent, aquí sí que ja comencen els enigmes. A veure. Mr. Scrooge. Arriba el Nadal i tornem a adaptar Dickens, el conte de Nadal. En aquest cas, Johnny Depp interpreta Scrooge.
21: Hombre!
20: I això pot ser molt...
0: Això pot ser...
20: Podríem fer un programa monogràfic només del de Scrooge de la història del cinema, del Bill Murray i Michael Caine, el millor Michael Caine.
18: O també podríem fer un monogràfic de sobreactuacions d'en Johnny Depp.
0: Jo pensava en això més aviat.
20: O un altre monogràfic d'actors cancel·lats que han tornat a la fama. O, que Hollywood...
0: o com la cancel·lació no existeix, no? Bàsicament.
20: Ha recuperat. Tot i així, Scrooge, gran pel·lícula, gran pressupost, dirigeix Ty West, una gran aposta de Paramount.
17: A veure, el mateix novembre, però ja cap a finals de novembre, si parlem d'estirar el xiclet, Los Juegos de l'Hambre, també.
20: És molt fort, Els Juegos de l'Hambre, i diu, una altra vegada, una prequela, això torna a passar, una prequela que succeeix 20 anys abans de la primera i on apareixen Jennifer Lawrence i Josh Hagedorn, que dius, estrany que apareguin, però apareixen, no són els protagonistes. Els protagonistes són, entre d'altres, Jesse Plemons i Glenn Close. Uh-huh. Per tant, pot ser una cosa estranya veure Glenn Close des de la Bola Negra a Els Juegos de l'Hambre, serà el seu novembre.
17: Al desembre passarà una cosa, hi ha un altre gran esdeveniment, una mica com va passar amb Barbie i Oppenheimer. El 18 de desembre coincideixen en cartellera, per una banda, la tercera part de Dune, the future is a way of talking to me, i la nova pel·lícula dels Venjadors, que és Venjadors Doomsday.
20: Died facing enemies. Bàsicament, el que dius tu, Dune 3, a qui li va agradar Dune 1 i Dune 2 gaudirà. Aquí, com a jo, em sembla un anunci d'Apple mal fet, no ho dirà massa.
18: Oh, per l'amor de Déu, això no, això no.
20: Hem de fer controvèrsia. I els Venjadors, aquí bàsicament és com agafar Robert Downey Jr. per intentar reflotar l'esperit de Marvel, i crec que la cosa no anirà massa bé.
18: A mi em va fer molta gràcia algú que deia, oh, en Robert Downey Jr. realment aporta molt al rodatge perquè hi hagi un molt bon clima, realment és un gran líder en el plató. I recordo que vaig llegir algú que deia si ha cobrat com 100 milions de dòlars per fer la pel·lícula, només faltaria.
20: Només faltaria.
18: No?
20: Clar, només faltaria. També podem fer un reportatge monogràfic sobre actors que cobren molts diners i boicotin el seu rodatge.
17: A veure, després també hi ha les estrenes catalanes i espanyoles amb un dels títols més esperats que podrem veure molt aviat, que és La Bola Negra.
1: Este país tiene demasiadas historias de amor.
20: I hem de parlar també de catalana, perquè gairebé tots els caps d'equip d'aquesta pel·lícula són catalans, entre ells la directora de fotografia, la Gris Jordana, el muntador, en general gairebé tots ho són, la música és el refri. La Bola Negra és un espectacle. És realment, tots els prejudicis que un pot tenir vers la pel·lícula, quan la veu s'acaben. A la mitja hora ja dius, el que han aconseguit és una cosa impensable.
21: Que guai.
20: I un veu la carrera dels Javis i penses que fa 7 anys o 8 anys t'has fet La Llamada i ara has arribat a evolucionar després de La Messias a fer La Bola Negra. Crec que és una pel·lícula que val la pena veure en cine i que estic segur que tindrà 8-10 nominacions dels Oscars imminent.
18: I la més esperada pel seria Èfils, crec jo.
0: Sí.
18: Els hem vist créixer.
0: I la gent, la gent que hem seguit els Javis, ara ell parlava de La Llamada, i la gent que els seguim des de La Llamada, teatre, no en pel·lícula, pues estem com al·lucinats una mica de l'evolució i de cap on han arribat, no? Que el New York Times et faci un perfil, home, no està gens malament.
20: I la pel·lícula dura 2 hores i mitja, que és com una minissèrie, gairebé.
17: 25 de setembre s'estrena La Bola Negra, per tant, també d'aquí 4 dies. El 30 d'octubre arriba Esta Soledad.
20: De nou, pel Seriefils, una bona notícia, és la nova creació del Javi Giner, el director de Yo Adicto, amb el protagonista de Yo Adicto, l'Oriol Pla. És una pel·lícula que s'estrena al Festival de Sant Sebastià d'aquí 10 dies. És un drama social, bastant dur, un poc a la línia de Yo Adicto, i que crec que és una de les pel·lícules amb producció catalana més rellevant del que ens queda aquest any.
17: 13 de novembre, Sucia.
19: 5 anys després de que aquell home em mantingués 3 hores...
20: Favorita per guanyar el Gaudí el millor documental, una obra de la Bàrbara Mestanza, una obra que va ser teatre i ara és cinema, que parla dels abusos, i ho fa des de la metaficció, amb una audàcia narrativa de primeríssim nivell.
17: Una setmana després, Cites.
22: Me preguntaba si teníamos química.
23: Tenemos química.
24: No tenéis ningún tipo de química.
20: Mira. Aquí, la gent de les sèries també té referent, no direm res més, que succeeix en Sant Jordi.
0: No, bueno, A quan l'haguem vist, llavors opinarem.
3: Exacte.
0: De moment...
3: Fa molt de mal que sigui Fites.
0: Ja, bueno, per Sant Jordi.
20: Aquesta és l'altra. Sí. A més, això.
17: 27 de novembre. Arriba El Director.
4: Quiero que seas el nuevo director. Director del segundo diario de España.
20: Bàsicament, la nova pel·lícula del Dani de la Orden, un director molt amic d'aquesta casa, és una, possiblement, la pel·lícula més ambiciosa de la carrera del Dani de la Orden, un thriller dramàtic a la línia de Tots els homes del president, en aquest cas ambientat a les memòries del David Jiménez, el que va ser director de El Mundo, i pel que es veu el tràiler i per el que m'han dit de la pel·lícula, els actors estan molt bé.
17: També hi haurà estrenes com Digger, El precio de la red, La invitació, Sentit de sensibilitat, Wild Horse 9, que és aquesta que ara comentava el Jaume, The Adventures of Cliff Booth, que aquesta és la
20: prequela de una vez en Hollywood del Tarantino. En aquest cas no dirigeix Tarantino, dirigeix David Fincher, protagonitza Brad Pitt, i s'han gastat 250 milions de dòlars per fer-la.
17: Gairebé res. I Club Kid, també.
20: Club Kid és una pel·lícula extraordinària, una pel·lícula a la que jo vaig plorar quan la vaig veure al Festival de Cannes, i no era l'única a la sala que va acabar plorant, i és una comèdia, però té una part dramàtica important, és la història d'una persona homosexual amb totes les addiccions possibles, que acaba tenint un nen que ha de cuidar, i és una pel·lícula molt tendra, que estic segur que a la gent li encantarà. S'estrena el desembre, Pont de l'Immaculada, per tant, ideal.
17: Però tu tens un altre preferit.
20: Sí, s'estrena el 18 de desembre, justament amb Vengadores i l'anunci d'Apple, s'estrena La Gradiva, que és una pel·lícula extraordinària, és el millor, per mi la millor pel·lícula de final d'adolescència que s'ha rodat al segle XXI, és la millor pel·lícula de viatge d'estudis que s'ha fet mai, és una història bàsicament d'un viatge d'estudis a Nàpols, i és una pel·lícula que capta molt bé aquest moment d'incertesa que tenen els adolescents.
17: Minut i mig, i les millors sèries des d'avui fins a acabar l'any. Un segon.

0: El món a RAC1, amb Sergi Embúdio.
1: A veure, estrenes de sèries. Properament arriba, de fet ja, la història de Lizzie Borden.
2: There's nothing wrong with blood.
1: Aquest divendres, no?
3: No, no, al final és, és la setmana que ve.
1: La setmana
3: el, dia, el dia 17...
4: Dijous.
3: No, 17 de setembre. Sí, 17, estem aquí amb un lapsus espectacular.
4: Sí,
3: a Netflix. Per la gent que no sàpiga de què va, és aquesta franquícia que va fer Netflix a partir de Dahmer. Quan la sèrie sobre en Jeffrey Dahmer els hi va funcionar espectacularment bé, tot i no haver-li fet cap mena de promoció, van decidir convertir-ho en franquícia. Ens van fer la temporada sobre els germans Menéndez, coneguts per matar els seus pares. Després vam tenir la història d'Ed Gein, el mític que feia làmpades de pell. I ara toca la Lizzie Borden, que és la temporada que anirà més enrere en el temps, perquè és 1892, quan es va jutjar per assassinat a la Lizzie Borden, que era una dona que participava a les associacions cristianes, filla de bona família, el seu pare era un empresari, i que un dia va avisar a la mainadera de la casa per dir-li mira, hi ha el cadàver del meu pare i de la meva mare que els hi han clavat no sé quants cops de destral. Ella va ser exculpada, però sempre es va convertir en una icona molt popular. De fet, les nenes als Estats Units saltaven a la corda cantant una cançó de la Lizzie Borden va matar a la seva mare i en el seu pare. I jo tinc curiositat per veure per on anirà, perquè encara no ens han donat els episodis, però s'ha de dir que depèn de la temporada, tenen coses a dir, intenten tenir un angle. En el cas d'Ed Gein va ser bastant dolent, l'angle, o sigui, volia homenatjar, volia intentar entendre per què ens fascinem pels psicòpates i els convertim en icones pop, i vull veure on va per aquí amb la Ella Beattie de Lizzie, fent de Lizzie Borden, que podríem dir que és l'enèsima
4: Nepo Baby,
3: perquè és filla de l'Annette Bening i en Warren Beattie.
1: Això a Netflix, eh?
3: Això a Netflix.
1: La setmana que ve també, dimecres 16, arrenca a Apple TV la sisena temporada d'una sèrie que és fantàstica, que és una de les millors sèries dels últims anys i un dels grans èxits d'Apple TV, que és Slow Horses. Surrounded by losers. Amb el que pot ser...
4: Es rumoreja...
1: El proper James Bond.
4: Sí, el Jack Lowden surt a les travesses per ser James Bond.
1: Bueno, Gary Oldman ja ho ha dit.
3: I serà una bona elecció.
4: No ho ha dit. Gary Oldman
1: m'agradaria que...
4: Ja l'han triat i per mi seria el Jack... Té tots els ingredients per ser James Bond. No sé, jo crec que ens estan tornant una mica bojos.
1: A mi m'encaixa.
3: Però tant de bo, eh?
1: Tant de bo. Bona planta, guapo.
4: És guapi.
1: Carisma.
4: Bueno, jo tinc sentiments contradictoris perquè no sé si vull que faci James Bond i això vagi en contra de Slow Horses perquè jo vull que continuem tenint una temporada cada any, ja que és de les poques sèries que ens dona aquest plaer.
1: Què tal aquesta sisena?
4: Meravellosa.
1: Sí, eh?
4: I la vaig començar, això que veus als screeners, i no vaig poder parar. És, potser la trama és una mica senzilla, bàsica, però funciona superbé. Per mi el millor és que torna un dels personatges de la primera temporada, no és spoiler perquè això ja ho ha anunciat la pròpia plataforma, torna el personatge de la Sid Baker, que és aquesta espia que teòricament estava morta, que interpreta l'Olivia Cook, i clar, és que el tàndem que en fan l'Olivia Cook i el Jack Lowden funciona tan absolutament bé, tenen tanta química, són tan divertits i després fan tan bé les escenes d'acció que només per això aquesta sisena temporada ja és fantàstica.
3: És que, de fet, et sabia greu quan la sèrie de Slow Horses començava, tu creies tenir una protagonista femenina, te la liquidaven en el segon episodi, perquè justament funcionaven molt bé.
4: Molt bé, i tu veies una química ja, veies que podia passar alguna cosa, no?
1: I Gary Oldman, que continua esplèndid, no?
4: Sí, com sempre.
3: Que, a més, en unes declaracions va dir que ell lluitava de manera activa perquè es pogués rodar una temporada cada any, que ell intentava convèncer a l'equip i als actors perquè mantinguessin un forat a l'agenda, que crec que és un element lloable. A vegades un pensa que una persona viu desconnectada, no?, del seu equip, com en Gary Oldman, i no al contrari.
5: És productor, suposo, de la sèrie, també, no?
3: Ostres, ara mateix
4: no
3: m'agafes en pilotes, però diré com a curiositat que aquesta temporada és la primera que no té en el showrunner de sempre, Will Smith.
4: Sí.
1: És cert que va dir, això eren rumors, que va dir que va acceptar el paper inicialment, i això perquè, com que era un desastre de personatge, no implicava gran part de maquillatge ni res, podia anar fet així, i era com que m'estalviaré...
3: Podia brutejar.
1: Podia brutejar i m'estalviaré les sessions de maquillatge, em sembla bé.
4: Però jo crec que en la brutejamenta hi ha molta feina,
1: sí,
4: també.
1: Sí, perquè Déu-m'hi-do.
3: Sí.
1: Va, fem una 4 pinzellades ràpides del que ve, més enllà d'aquestes dues que volíeu destacar, sobretot. Mm-hmm. Què més tenim?
4: A veure, ara d'aquí poc tindrem una adaptació de l'Est de l'Eden, de la pel·lícula del John Steinbeck, de la pel·lícula del llibre del John Steinbeck, Que té com a curiositat que l'encarregada de fer aquesta adaptació és la Zoe Kazan, que és neta de l'Elaia Kazan, que ja va fer una adaptació d'aquest llibre i que en teoria canvia una mica el punt de vista de la pel·li que va fer el seu avi, perquè ella se centra sobretot en el personatge femení, que se suposa que és l'autèntica dolenta de la història i que la sèrie interpreta la Florence Pugh.
3: Mm-hmm. També tindrem Blade Runner 2099, que és curiós que la saga cinematogràfica ara es desviï cap aquí. Va rodar, recordem, algunes escenes aquí a Barcelona, per exemple, les xemeneies de... Les xemeneies, com és el nom de les tres xemeneies? De Sant Adrià, no? Volia donar més informació per la gent que no està aquí a Barcelona. Però també hi ha gent del rodatge que diu que no n'esperem gran cosa. I recordem que també tindrem la minissèrie d'Orgull i Prejudici de Netflix.
4: Sí, que el protagonista és Jack Lowden, de Slow Horses, fa de senyor Darcy, per tant, si fa de senyor Darcy i de Bond, anem de personatge icònic britànic amb personatge icònic.
3: És cert. L'actor de la seva generació acabarà siguent.
4: Sí.
1: I Harry Potter, també.
3: I el 25 de desembre tindrem Harry Potter.
4: Bueno, aquí hi ha molt debat, perquè hi han sortit veus que diuen que potser no hem de veure una sèrie de creada, la història creada per una persona que té opinions transfobes i que és bastant combativa contra la gent trans.
3: Serà interessant veure la campanya promocional perquè tots els actors s'hauran de pronunciar al respecte, hauran d'intentar fer malabars per no deixar malament a la J.K. Rowling, i de fet ja hi ha directores que han dit a mi em van oferir treballar-hi, però vaig dir que no, precisament perquè no vull donar diners a una dona que financia campanyes per la transfòbia, bàsicament.
1: Qui hagi vist les pel·lícules de Harry Potter, sobretot qui hagi vist La Pedra Filosofal, no trobarà res de nou a la sèrie. No?
3: Mira, aquest és el problema que jo li veig. O sigui, jo puc entendre que hi hagi diferents adaptacions, actualitzacions, però han de tenir una mirada nova. I la vegada, quan van començar a sortir les primeres imatges, vaig dir, si tens la mateixa visió que les pel·lícules, què ens aportes de nou? Sobretot quan les pel·lícules d'avui dia també les han vistes els nens, la gent que és nen ara mateix. O sigui, només ens aportarà una versió allargada.
1: Sí. Serà un èxit, però,
3: Suposem, no?
4: Home, sí, estrena Nadal, sí.
1: Hola, Joan Ferrer.
6: Hola, bon dia.
1: Què tal?
6: Molt bé.
1: Me n'alegro.
6: Vols que tiri amb el diàling?
1: Vinga, va.
6: Perquè avui ha sigut un d'aquells dies en què la Mònica Usar és protagonista, més protagonista que de costum, vaja.
1: Sí.
6: Però, escolta, noi, mai plou a gust de tothom.
7: Havia de caure un xàfec. No ha plogut, no ha plogut gaire.
8: Ah, hi ha oients que ara mateix els està caient el cel a sobre.
7: Vale.
8: Pam. Això ho hem de dir.
7: Mònica. No, ara parlaré de la Mònica.
9: I alcanzaré mi venganza. En esta vida o en la otra.
6: És una amenaça. Te la tornarà, Mònica. També hem canviat les tertúlies per parlar d'ensenyament. Les hem canviat molt.
10: I, evidentment, d'aquest resultat de PISA, amb una tertúlia especial, n'hi seran Susana Cuadrado, Janet Sanz, Javier Melero, Roger Saperes, Oriol de Balanzó i Esther Romagosa, aquí a pares i mares que porten les seves criatures a escola pública. Després, a les 10, s'hi afegiran el Ferran Casas, l'Anna Gómez, el Ramon Riba...
11: A l'Ull de Poll.
10: El Ramon Riba, el Ramon Rovira i el Tian Riba, que trepitjarà l'Ull de Poll.
1: Ai, senyor. Pere Soler, Jim Ferrer, Alejandro Palé, Jaume Ripoll, moltíssimes gràcies. Joan Ferrer, moltíssimes gràcies. Tu vas, vas com a Nova York o no?
6: Sí, ara.
1: Ara vas, també.
6: L'últim vol, que surt cap allà.
1: Amb pluja, veuràs tu.
6: No passarà res.
1: Home, només faltaria. Va, no. Tornem demà a les 6:00 del matí. Programa en directe d'Esta, Nova York, però no notareu res. Demà, especial, sobretot divendres pel 25è aniversari de l'11 de setembre. Gràcies per la confiança. Fins demà.
12: RAC 1 Notícies. Bàrbara Padilla.
13: Bon dia, són les 12. Les tempestes han obligat a tallar l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid com a mínim durant 2 hores fins la 1 del migdia. La caiguda d'un llamp ha provocat danys a la catenària de Sant Vicenç dels Horts i ara es mira de reparar l'avaria. Per les pluges també hi ha hagut retards a la línia R2 Sud de Rodalies i als regionals del Sud per les limitacions de velocitat que s'hi han establert. Les tempestes també han afectat l'operativa de l'aeroport del Prat i s'han cancel·lat una 50ena de vols. Fins ara els bombers han atès una 20ena d'avisos, tot i que no n'hi ha cap de destacat. La majoria de les alertes s'han concentrat al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf, que són tres de les cinc comarques on avui s'han suspès les classes per aquest episodi de pluges. Les altres dues són el Vallès Occidental i el Baix Penedès. Amb aquest escenari, sapiguem com les pluges han regat el país al llarg del matí i quina és la previsió per les properes hores. Mònica Usart.
8: Fins ara, els registres més importants de pluges es concentren al Ripollès i també al Berguedà. Tenim 99 litres per metre quadrat, per exemple, a Ripoll, o 68 a Borredà. Ara continua plovent en aquestes comarques i també ho fa cap a la Garrotxa, l'Alt Empordà, el Baix Ebre, el Montsià, el Vallès i la Segarra. I durant la tarda continuen les pluges, sobretot Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, Barcelona i Catalunya Central. I al vespre encara quedaran alguns d'aquests ruixats en punts de la costa i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Per aquest motiu encara es mantenen els avisos per intensitat de pluja a bona part de Catalunya. També baixen les temperatures i continua bufant la tramuntana amb força, que ja ha superat els 100 km per hora.
13: Josep Lluís Trapero ha dimitit després de 2 anys al càrrec i Ferran López serà ara el nou director general dels Mossos. Sílvia Catà, de la seva banda, es converteix a la nova comissària en cap. Detalls, Benet Iñigo.
14: Sacsejada contundent al capdavant dels Mossos, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha acomiadat de Trapero amb elogis que, si fos per ella, diu, hauria seguit com a director, però que dimiteix per una decisió personal. Ha admès discrepàncies, però ho emmarquen la normalitat.
15: I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. Els llistons estan alts. Ho té alt la comissària, amb el comissari Esquius, i ho té alt el Ferran López, amb el director Trapero, que continuarà en l'organització i, per tant, ens ajudarà a entomar aquesta nova etapa.
14: Ara bé, el relleu per Ferran López arriba després de setmanes amb especulacions sobre una relació tibant entre tots dos, en part per la decisió de qui havia de ser el relleu de Miquel Esquius com a comissari en cap del cos. L'escollida Sílvia Catà, fins ara responsable de les comarques de Girona i que serà la primera dona en ocupar aquest càrrec.
13: I el secretari d'Estat d'Educació, Abelardo de la Rosa, reconeix que els resultats de l'informe PISA no són bons. Ho atribueix en part a l'ús de les pantalles i a la lectura ràpida i superficial que es fa als mòbils, però també al fet que a les llars, segons ell, cada cop hi ha menys llibres. Ara bé, assegura que hi ha solució. Diu que cal animar els alumnes a llegir i en cap cas obligar-los-hi. N'ha parlat amb Mona Racó.
16: L'obligació casi nunca és l'estratègia més adequada. Lo que tenemos que conseguir en las escuelas es que el alumno quiera leer, le guste leer. Tenemos que animar a la lectura, tenemos que hacer de la lectura un gusto, un placer y no una obligación. Por tanto, dedicar tiempo habitualmente todos los días a la lectura con textos profundos, con textos argumentados, ayudando al alumnado a interpretar, relacionar, comparar, evaluar críticamente los textos.
13: De la Rosa es nega a parlar de generació perduda perquè diu els alumnes espanyols són bons en ciències i un 77% dels estudiants han superat les proves PISA. I ara els esports. Amb Albert Pedrol.
17: Carlos Alcaraz ha quedat eliminat als quarts de final de l'Open dels Estats Units de tennis en un partit de rècord contra Ben Shelton. Ha durat més de 4 hores i mitja i ha acabat més enllà de 3:45 de la matinada hora de Nova York, 6 hores més a Catalunya. És la primera vegada que un partit del Gran Slam nord-americà ha acabat tan tard fins ara. El rècord el tenia un enfrontament que va acabar tocat a les 3 de la matinada. Shelton ha derrotat Alcaraz en 5 sets i un servei directe per acabar. En futbol, el Barça debuta avui a la Champions a 3:45 de la tarda en directe a RAC1. L'equip de Hansi Flick rep el Feyenoord al Camp Nou. Frenkie de Jong és baixa per lesió i Eric Garcia tampoc podrà jugar per sanció. Més tard, a les 9 del vespre, també a RAC1 es juguen 4 partits més. Liverpool, Atlètic de Madrid, PSG, Slovan de Bratislava, Nàpols, Arsenal i Sporting de Portugal, Galatasaray. I en ciclisme, aquest migdia es disputa la 17a etapa de la Vuelta a Espanya de perfil pla i en què no s'haurien de crear noves diferències. Enric Mas manté el mallot vermell de líder a més de 2 minuts de diferència de Félix Gall.
18: Vine a la castanyada del Cabra Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
13: Doncs això és tot per ara. Actualitzem la informació a la 1 i l'ampliem al 14:15.
12: El minut a minut de RAC1.
19: Més fàcil.
12: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
19: Actualitzada.
12: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
19: Renovada.
12: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
19: Escolta.
20: Ciutadans de Catalunya.
21: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
22: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables, bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona, avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
23: L'Ametlla de Mar!
24: Sí!
23: Vinga, Vinga, Vinga, Vinga, Part de la Ciutadella!
24: Sí!
23: Molins de Rei!
24: Sí!
23: Bescanó!
24: Sí!
23: Nou Barris!
24: Sí!
23: Serres!
24: Sí!
23: Correig!
24: Sí!
23: Serrateix!
24: Sí!
23: Centelles!
24: Sí!
23: Granollers!
24: Sí!
23: Sant Andreu!
24: Sí!
23: Sabadell!
24: Sí!
23: I el Parró! Un programa d'humor basat en fets reals.
22: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
25: Bon dia, Òscar Dalmau.
22: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
25: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
22: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
25: Heu de saber que hi ha 5 comarques que han suspès les classes per l'alerta d'aiguats forts,
22: sí,
25: que són el Garraf,
22: sí,
25: el Vallès Occidental,
22: sí,
25: el Baix Llobregat,
22: sí,
25: i
26: el Penedès,
25: l'Alt i el Baix, sí, els dos, l'Alt i el Baix. No deixem ningú fora, els alts i els baixos.
22: Han
25: també
22: suspès les classes?
25: Sí, ho sabrà la gent que tingueu però, els nanos a casa, ho sabreu però, perquè estem parlant de vosaltres.
22: Escolta'm una cosa. Es diu una cosa avui a tot Catalunya.
25: Sí, què és?
22: Que encara no ho heu dit aquí.
25: El
22: ja
25: què?
22: La diré jo,
25: sí,
22: però ho estem pensant tots.
25: El què?
22: Si, però si no plou...
25: A veure, un moment, sí que plou...
22: Perdona, jo no, estic mirant per la finestra,
25: sí,
22: que tenim a l'estudi aquí darrere,
25: sí, bueno, clar,
22: i no plou.
25: Sí, no, això que té aquí darrere és una pantalla gegant, això no és una finestra. Això
22: com
25: per començar, no. No és cap finestra. És una fotografia de Barcelona mirant el mar en un dia assolellat.
22: No fotis.
25: Si ha confós això amb la realitat...
22: Això és? Això és una finestra?
27: Si s'hi fixa, l'avió no es mou.
25: No.
27: Jo sospitaria.
25: Sí.
26: I el logo aquest de RAC1 no surt a la
25: Barcelona.
26: No
22: m'estàs dient, sí, que en aquesta ràdio, anomenada líder,
25: sí,
22: de més d'un milió d'oients,
25: sí,
22: no és veritat ni la finestra?
25: No, home, no és veritat que no sigui... O sigui, a veure,
22: fake news.
25: Eh?
22: Ara sabeu d'on surten totes les notícies, sí, falses d'aquesta emissora.
25: No, aquí...
22: Esteu enganyant a l'audiència.
25: No estem enganyant ningú.
22: Venga,
25: o sigui, no.
22: Venga.
25: És veritat que avui s'esperaven uns aiguats considerables a part del país
22: No, analitzem aquesta frase que acabes de dir. S'esperaven.
25: Sí.
22: S'esperaven?
25: En un lloc i
22: sí?
25: Han arribat a...
22: Segur? S'esperaven?
25: Sí.
22: I?
25: I?
22: O?
25: Eh?
22: A?
25: Ah, no, n'hi ha hagut... No, hi ha hagut aiguats.
22: Vinga, home, on ha plogut? On ha plogut?
25: Com que no
22: ha plogut? Digue'm, on ha plogut? La pregunta és concreta.
25: Sí.
22: On ha plogut?
25: Doncs miri, crec que, per exemple, ha plogut al Ripollès.
22: I a qui li importa si ha plogut a Ripollet?
25: No, a Ripollet no, al Ripollès.
22: Pues això
25: no.
22: És a Ripollet, la capital del Ripollès.
25: No, a Ripollet...
22: No et saps les capitals de comarca o què?
25: Home,
22: el desastre de les proves pizza,
25: sí,
22: és per culpa de gent ignoranta com tu.
25: Una cosa, parlant de gent ignoranta, la capital del Ripollès és Ripoll.
22: I llavors, Ripollet?
25: Bueno, i a mi que m'explica...
22: Però per què es diu Ripollet? És com Ripoll, però en miniatura? Per
25: no.
22: Això es diu Ripollet?
25: Es diu Ripollet, suposo, perquè hi passa el riu Ripoll.
22: Però si es diu Ripollet, hi hauria de passar un riu que es digui Ripollet, no?
25: No, bueno, però es diu Ripoll, el riu. El riu que passa per Ripollet és el Ripoll.
22: El riu Ripoll?
25: Sí.
22: Que també passa per Ripoll?
25: No.
22: Com que no?
25: El Ripoll no passa per Ripoll.
22: El riu Ripoll no passa per Ripoll?
25: Passa per Ripollet. Ho hauria de mirar, però crec que no passa per Ripoll.
26: No, passa, passa pel Vallès i
25: sí,
26: és afluent de Besòs.
22: Bueno, mira, escolta, si realment voleu que Catalunya s'entengui, potser que comenceu a ordenar una mica les coses al mapa.
25: Bueno, per saber on plou de tota manera i on ha de ploure, ens acompanyarà d'un moment a l'altre...
22: No m'ho diguis, m'ho deixes endevinar?
25: És fàcil, és que normalment aquesta entrada...
22: És una persona que pateix molt de les cervicals perquè es passa tota la jornada laboral mirant al cel a veure quin temps fa?
25: No sé si...
22: És una persona que li agrada Brian Adams?
25: Brian Adams, sí, li agrada Brian Adams.
22: És una persona que ha tornat més rossa aquest estiu?
25: Sí, ha tornat rossa, és el típic allò que... Dius,
22: és una persona que tot i dir que avui baixarien les temperatures 25 graus...
25: A veure, un moment...
22: Ha vingut amb màniga curta? Sí, no, ella?
25: És ella, és...
22: Pot ser que estiguem parlant de la Mònica, ho sap?
25: Però si la té aquí, de
22: acabar... Mònica Ossap! Bravo!
25: Quina manera, eh?
22: Bravo.
25: La té aquí davant, a la Mònica, i ho ven com si...
22: Bueno, escolta'm, és que Mònica també vau dir que baixaria les temperatures en picat 26 graus i jo he vingut amb màniga llarga.
27: Ja.
22: I m'estic fregint.
27: Vam dir entre 6 i 10 graus que baixarien. La zona on estaven a 40 graus, per exemple,
25: sí,
27: doncs era fàcil que baixés.
25: Clar.
27: Et diré més, eh?
22: Sí.
27: Ahir... teníem a les comarques de Girona es van fregar els 40. En algun punt fins i tot es va arribar als 40. Ara mateix no arriben als 20.
0: Oh!
27: Oh! Oh!
0: Una caiguda de 20
2: graus.
0: 20 graus?
2: T'ha fet molta il·lusió genuïna. T'has emocionat, eh?
27: No arriben els 20 graus ara mateix. A les comarques de Girona, punts del Pirineu, Prepirineu, totes aquestes zones
0: on està descarregant.
2: No,
0: també t'ho podria dir jo, que no soc meteoròleg del temps.
27: No, i ells estaven per sobre dels 30 graus a la resta del país i ara mateix es mouen entre els 20 i els 25. Per tant, el descens és marcat, encara que no estigui plovent.
0: Màniga llarga, que m'has fet anar, eh?
2: Sí, bueno, màniga llarga.
0: Sems és brutal, eh?
2: Màniga llarga, en aquest estudi va bé, perquè hi ha mitja taula es congela i l'altra mitja taula, diguem sua. Que sua, eh? Sí, això sí. Ho tenim. Mònica, bon dia.
0: Això heu de cridar Salvador Illa, eh? Que és el nou tècnic en aire condicionat. Sí, que li va fotre aire condicionat a totes les escoles, quan acabim els col·legis, que passi per RAC1.
3: La setmana que ve es veu que ja està solucionat.
4: Bueno, bon dia, moltes gràcies per haver vingut, Mònica
27: bon
4: Usart.
0: Què fas, en Pol? Però què penses, que presentes tu ara el programa?
4: No.
0: Només hem obert torn de preguntes. No has de preguntar.
4: He de dir bon dia, no?
0: Sí, bon dia, però...
4: Fa ràbia que digui bon dia.
0: No.
4: Hola, bon dia, bona estona. Hola, bon dia. Com estàs? Mònica.
27: Bé.
4: Fa més temps que ets dins d'aquest estudi que no del temps que has passat a fora, no?
27: Avui sí,
4: Mònica. Ha plogut on havia de ploure o ha plogut on no havia de ploure? I afegeixo per què.
2: Què?
27: A veure, havia de ploure, ahir ho dèiem, a pràcticament tot Catalunya. El que passa és que és veritat que teníem uns avisos de grau de perill 5 i 6 en certes zones.
2: Ara. 5 i 6 sobre
27: 5
2: què?
27: 5 sobre 6, perdona. Ah, 5 sobre 6, que són dels més elevats, que són els que ens anem a l'avís vermell.
4: L'abisme vermell, que heavy.
0: L'abisme
4: vermell. Em pensava que era com del Senyor dels Anells.
2: L'abisme de Helm i l'abisme vermell.
27: Que no vol dir que la resta no hagi de ploure, sinó que en aquesta zona, tenint en compte l'aigua que ha de caure, la zona que és, el perill és més elevat que la resta. Per tant, si tu li poses aquest perill, dius, potser hem de prendre algunes mesures i es van prendre en aquestes comarques.
0: Tanquem totes les classes i totes les escoles i la meva ex-sogra que tenia hora per fer-se una visita al traumatòleg a la Viera, una operació ambulatòria, se li ha una senyora que porta un any i mig esperant la puta cirurgia ambulatòria per la Seguretat Social l'ha hagut d'anul·lar perquè plourà i no podrà sortir de casa. Vaja. Pues resulta que al final no ha plogut tant. I la meva ex-sogra? Pues ja portarà un any i mig, pues haurà d'esperar un any i mig més i a tornar-se a operar.
2: Amb els ulls de poll, no? Fixa't. Quin tipus de cirurgia...
0: No li pregunto, no tinc tanta confiança en ella. Ja no la tenia amb la filla, la tindré amb la sogra.
2: Sí, perdona, que no. Mònica, això que havia de ploure, es va dir que...
27: Aquestes eren les comarques que podia haver-hi més problemes.
0: I què ha passat?
27: Doncs que ara està plovent més intensament i està caient més aigua en unes altres comarques.
2: Altres que no havien tancat.
27: El
2: Ripollès, dèiem?
27: El Ripollès, a la Garrotxa, al Berguedà...
0: Quina Garrotxa?
27: Sí.
0: Amb el Garrotxa m'ha enviat la Consitín.
27: Sí.
0: La meva veïna, unes imatges de la seva neboda que està allà, que viu allà, a la Garrotxa.
2: La Garrotxa en general.
0: Bueno, ha caigut pedra i tot, però pedra, bufant uns vent.
2: Boira.
0: Jo només pateixo per la fageda d'en Jordà.
2: Sí, perquè...
3: Ha vingut gent a Casserres avui, que quan torni allò serà, haurà arrasat tota la pluja.
0: Bueno, no podran tornar a Casserres, aquí se seran, eh?
2: Què ha passat? Havia de... O sigui, la gent
27: també que podia ploure, allà també hi havia els avisos. El que passa és que eren d'un grau inferior, però estava tothom avisat que podia arribar la pluja intensa i abundant. És a dir, hi havia un avís a tot Catalunya. Que no rebem l'alerta al mòbil i que no es tanquin les escoles no vol dir que no hagi de ploure. El que passa és que ara compares una cosa amb l'altra i dius aquí han tancat i allà no, i llavors és quan genera el problema.
4: Han tancat on no ha plogut i han deixat obert on ha plogut molt fort. És això? Així, a priori, molt bé.
27: Aquí ens hauríem de plantejar si cal tancar escoles quan arriben les pluges.
4: No, cal tancar res. No. I si se'ls endú una mica més envall, no passa res.
0: Home,
4: que faci... No, el caiac està molt bé, fer caiac.
3: Bueno, i que si tanquem les escoles definitivament ja s'ha acabat el problema de l'educació.
4: Els collons, com escolim. No, me'ls acabaran col·locant a mi, sigui com sigui, sempre me'ls acaben col·locant a mi.
0: Sempre,
4: quan plou, perquè plou, quan no plou, perquè no plou, per la sequera. No, és que no poden sortir perquè hi ha alarma de que no pot sortir al carrer, que han d'estar l'aire condicionat. I jo, que m'he instal·lat aire condicionat, en guany, doncs...
0: Només volen que estar a casa, els nets amb l'avi.
4: No, els nens no volen estar a casa, volen els seus pares que estiguin a casa meva. Aquesta és la cosa. Mònica, com a meteoròloga i mare d'una criatura, dilluns no hi va haver classe perquè, mira, millor no començar els dilluns. No sigui que ens estressem. Dimarts hi havia vaga. Sí. Avui molta gent no ha tingut escola perquè plovia.
27: En el meu cas ha passat això.
4: Com ho portes? Com ho portes? I tu treballant al triple?
27: Ella ho porta malament, perquè ella vol començar l'escola.
0: I jo tu també vols que comenci, digue-ho la veritat.
27: Jo tinc ganes que comenci, però realment hi són els avis aquests dies. Vull dir que haurien de parlar ells.
0: Sí, que tornarà demà a escola, però i el divendres ja és diada, ja és festa.
27: Exacte, només és demà.
3: I pràcticament estem a Nadal.
1: La meva pregunta és, gràcies al Trescat, que ja torna a tenir Doraemon els 200 capítols, els ha vist... Perdona, la pregunta, els ha vist tots, els capítols de Doraemon?
27: No els ha vist tots,
1: no. Què és el que més veu?
0: Però quina pregunta és aquesta?
27: El Bluey li agrada bastant.
1: Bluey li agrada? No tenim en català, no?
3: No, Bluey. Però sí que hi ha Tsubasa, que és el que a la meva època en deien Campeones, sí. I això ha sigut...
1: Ho tenim en català?
3: Ja ho tenim en català, el Trescat, a partir d'ara.
1: No,
3: que
1: no tenim és la nova Bola de Drac, què s'ha passat? No tenim ni Bluey.
0: La nova de Bola de Drac?
1: La Bola de Drac. No tenim Gumball. No tenim Gumball en català.
0: Gumball.
1: No tenim la nova de Bola de Drac. Mm-hmm. Què passa? Que tots aquests nanos es pensaran que castellà no mola perquè dici de Bola de Drac. No, és que hauríem de tenir tot això, perquè el que no tinguem nosaltres ho tindran ells. I mm-hmm. això apliqueu-ho a tots els nivells de la vida. Mm-hmm. Que no tenim Gumball?
4: No tenim l'Espanyol,
1: Ens han robat tots els jugadors del Barça i Gumball.
3: Em sembla que a l'Òscar Andreu li agrada molt Gumball.
4: No, a mi no.
0: El seu fill.
4: Jo detecto que als nens els agrada Gumball.
0: Escolta'm
4: ja
0: una
4: està.
0: Cosa, anem al tema que interessa, era que dèieu lo del Barça.
1: Sí.
0: Mònica,
27: sí.
0: Avui el Barça juga.
27: Sí.
0: D'hora. Al Camp Nou.
1: A RAC1.
0: Bueno, a RAC1 juga... Diuen el Barça juga a RAC1, però en el fons juga al Camp Nou.
27: Que no hi hagi malentesos.
0: Bueno, perquè RAC1 però... és fake news.
3: Juga a 6:45, a RAC1 des de 6:45.
0: Sí. Ja us he dit, juga d'hora.
1: Una hora abans.
0: Massa d'hora? Pel meu gust, sí.
3: Sí.
0: Però bueno, la pregunta que no s'ha atrevit ningú a fer-te encara. Plourà al Camp Nou?
27: Sí que hi ha...
0: Haurem d'anar amb xubasquero?
27: Agafeu-lo, perquè encara hi ha risc de que s'escapi algun ruixat a la costa de Barcelona, per tant també podria enganxar al Camp Nou, i encara es manté un avís de perill de pluja intensa aquella hora.
0: Mira, fem una cosa, Mònica, me pots mirar al Camp Nou com va la construcció del sostre?
4: A veure el sostre no hi és.
0: No hi és?
4: No hi és. A més, és possible...
0: Ni un metro quadrat de sostre?
4: Bueno, no sé com està la cosa, jo no sóc especialista, però és molt probable que el Barça fins i tot hagi de marxar un altre cop a Montjuïc perquè acabin de col·locar...
0: Bueno, el que haurà de marxar és la porta. I recordo la porta allà a la llotja, un dia que va ploure molt,
4: ja sap...
0: caient a boig i barrots l'aigua, aquest home que semblava allò el Tutuki Splash, més que la llotja del Barça, que home va acabar xop.
4: Doncs això porteu...
0: Aquesta és la imatge del president del nostre club.
4: Del nostre club, sí.
0: Claro.
4: I cada cop el de més gent. Doncs això, que la gent porti... Que vagi una mica preparada,
27: Sí, agafeu un cangur i la temperatura aquella hora 23...
1: És il·legal, un moment. No sé, que vagin al parc de la Ciutadella i robin un cangur. Quants en tenim? Dos. Doncs els haurem de repartir.
0: Jean-Paul, un cangur, un...
3: Impermeable.
0: Un impermeable.
1: Sí. Heu tastat mai... Un paraigua. Heu tastat mai la carn de cangur?
0: Que no ens interessa, això.
1: No, a mi tampoc... Ah, ja està, mira...
0: Que estem parlant del temps, no dels cangurs.
1: Bueno, però els cangurs també interessen, no, a la gent?
0: Però t'he d'interessar.
1: Us interessen els cangurs, sí o no?
5: Sí!
0: No li doneu la raó, perquè no sortiran d'aquí fins a dos quarts.
1: Ja no diré més coses de cangurs fins que no passi la publicitat i me doni temps de mirar curiositats de cangurs.
0: Molt bé, així ho farem. Doncs escolta, Mònica, això ha de durar gaire més o demà ja s'acaba,
27: No, demà ja està. Demà la dia...
0: Ha estat cosa d'un dia,
4: Què dius ara? I tornem a la calor?
27: No, la temperatura ja queda tocada, perquè està baixada. Sí, a veure, fresca, clar, hi haurà gent que es queixarà, però és que venim de molt amunt. Per tant, tindrem una temperatura més suau i més habitual. I moments
4: de la nit podrem dormir, perquè dormir vol dir...
27: Dormirem millor.
4: Dormirem millor. Entre 18 i 23 és ideal.
27: Sí, doncs
4: més
27: sí.
4: de 23 ja no dorms bé, i menys dius, bueno, hauria de cremar el somier.
27: Doncs dormirem bé, jo crec.
4: Dormirem bé.
27: Sí.
0: Bona bona notícia. Fos un aplaudiment, home.
27: Gràcies,
0: Mònica. Ai,
1: que bé.
0: Bé, i mentrestant, aquest matí hi ha hagut canvis al govern.
4: Hòstia, ha dimitit Salvador Illa.
0: No, hi ha hagut canvis...
4: Jo què sé, de vegades la gent es cansa...
0: A un nivell més baix.
4: Sí, de cop se n'adona que potser no li agradava tant cobrar de l'horari públic. Vull dir, ja està.
0: Home, Salvador Illa té càrrec públic des de 1987,
4: El segle passat.
0: Compte.
4: Me'n recordo perfectament.
0: Salvador Illa tenia 21 anys quan va començar a ser regidor de l'Ajuntament de la

0: S'entès.
1: La gent que vol...
2: Dada Jean-Paul.
1: Bueno, perquè tingueu al cap que són 40 anys. Quan sí. Salvador Illa va accedir al seu primer càrrec públic...
0: 1987.
1: Faltaven 14 dies perquè nasqués Leo Messi.
0: Hòstia, fa temps, sí, doncs.
1: Com us heu quedat amb aquesta dada?
3: Bona
1: no?
3: dada.
1: Que està a punt de jubilar-se, Leo Messi.
0: Vull anava a dir Salvador Illa. No, Leo Messi.
1: O sigui, quan Salvador Illa va accedir al seu primer càrrec públic, faltaven 20 anys perquè nasqués Lamine Yamal. I segurament també el seu pare.
0: Molt bé.
1: Fins aquí la dada Japó.
0: Molt bé. En tot cas, la notícia no tenia pràcticament res a veure amb Salvador Illa.
4: No, la notícia no. És que ha dimitit el director general dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero.
0: Bueno, pues, parafrasejant el mateix Trapero en una roda de premsa de fa uns anys, bueno... Pues, molt bé. Pues, adiós.
1: Pues,
0: adiós. Sí, això va dir.
1: O sigui, deu haver plegat perquè no li agrada la pel·li aquesta dels atemptats del 17 d'agost, que hi surt, no?
3: Sí, que hi surt, sí. De fet, és dels pocs Mossos
0: que
3: té.
0: Ell?
3: No, és que surti ell. Hi ha el Pablo Derqui, que és un actor ben conegut a Catalunya.
0: Sí, que fa d'ell.
3: Fa d'ell.
0: Ah,
3: I fa d'ell amb el seu nom. És a dir, la majoria de Mossos que surten en aquesta pel·lícula són personatges ficticis, inventats, però sí que surt Trapero, perquè en aquell moment era el comissari en cap dels Mossos.
1: I no li ha agradat la pel·lícula i ha dit, pues jo me'n vaig, la review més heavy de la història.
0: Sí, sí, sí. Trapero no? dimitit després de només 2 anys al càrrec per saber què ha passat. Connectem breument amb el cap de societat de RAC1. Benet Íñigo.
1: Benet Íñigo, vinga.
5: Bon dia.
0: Benet Íñigo, perdona.
1: Íñigo, sempre...
0: Sí, no et foto mai l'accent allò.
5: Em passa sovint, no passa res.
0: Ja,
1: perdona,
0: ja,
1: Benet, una cosa...
4: Benet, què ha passat? Ens ho pots explicar així?
0: No estàvem bé amb la consellera, el Trapero, i la consellera d'Interior, la Núria Purlón.
1: Purlón.
4: Déu-n'hi-do. Purlón.
5: Doncs tot apunta que va una mica per aquí.
1: Ah! Què t'he dit? Què t'he dit?
0: Mira que està malament amb el Trapero. Jo, escolta, a mi em posen el Trapero.
4: Bueno, pot
0: jo
4: ser.
0: Li he de donar ordres al Trapero.
4: Sí.
0: El Trapero és un dels meus subordinats.
4: Vol deixar parlar el Benet?
0: I escolta'm, ja et dic jo que no hi ha... Bueno, potser plega, però acaba plegant de cansament.
4: Bueno...
5: No m'hagués imaginat mai parlar de relleus a Mossos amb aquesta música de fons.
3: El Trapero hagués dit, m'he buidat, no?
0: Sí, m'he buidat per dins.
4: La cosa va per aquí, dèiem, amb la relació amb la consellera, pot ser?
5: A veure, mira, no fa temps, fa mesos que corren rumors, diguem-ne, entre el sector, doncs que la relació doncs, era millor, que hi havia algunes discrepàncies entre el director de la policia i la consellera, que evidentment, doncs, el director depèn de la consellera, però tots sabem doncs, que Trapero és una persona amb les idees com molt clares, no? I que és possible que bueno, doncs, tingués li costi i transcendir...
0: T'està costant a tu explicar realment que no es suportava.
4: No,
0: però que fotent unes voltes...
3: No, però és que vostè està parlant per sobre del Benet tota l'estona. Vull dir,
4: Benet,
3: deixa
4: d'explicar.
5: No, i també perquè, a veure, tot això és el que t'expliquen que... És a dir,
3: diuen.
5: Una mica especulació o rumor, i avui, per exemple, la consellera no ha volgut entrar gens en això,
0: claro,
5: al contrari. Ha dit que, de fet, ha reconegut avui la consellera en aquest anunci que ens ha agafat a tots una mica per sorpresa, perquè tot i saber això, ningú s'esperava que plegués com a director de la policia.
1: Bé,
5: i la consellera ha dit, sí,
1: segurament.
5: Teníem alguna discrepància, però tothom ha tingut alguna discrepància quan treballa en equip i s'ha dedicat tota la roda de premsa a elogiar la feina del major Trapero, a dir que ha deixat el cos dels Mossos en el millor moment de la seva història, la feina que ha fet és boníssima.
0: Boníssim.
5: Per tant, diguem-ne que, com a mínim públicament, avui ha estat tot una bassa d'oli i dient que ha funcionat molt bé i que si fos per ell hagués continuat. Ha arribat a dir això.
4: Això és que ha sigut ell. De tota manera, Benet, pot ser que en Trapero no es porti bé amb cap polític? No ho dic com una cosa negativa, necessàriament, de dir, perquè quan no salta un, quan no salta en un moment, salta en un altre.
0: Sí.
4: I a més, el torna a substituir en Ferran López, com quan el va substituir pel 155.
0: Destituir.
5: Aquí la història es repeteix, realment.
4: Sí, el 155 no s'ha acabat, però bueno.
3: No, això no.
4: Ah, no, perdó.
3: Explica, Benet.
5: No, exacte, és a dir, Ferran López era un dels números 2, una mà dreta de Trapero, quan ell era el comissari en cap i va passar tot el tema del procés. Recordeu que Ferran López és la persona a qui Trapero envia a les reunions amb Diego Pérez de los Cobos quan els dies abans del referèndum... Sí.
0: Hòstia, perdona, és que era un nom que ja havia oblidat.
5: La bèstia,
0: Home, i tant, aquest era el jefe supremo, era com el Darth Vader dels Guàrdies Civils. Anava amb capa. Sí.
6: Vols aigua, Noelia?
7: M'acaba de matar per dins.
3: Era com el cap de l'operatiu de la Guàrdia Civil per tot el tema de

0: El referèndum del 1er d'octubre, sí.
1: Exactament.
2: I ho va fer bé, ho va fer bé. Ui.
3: Bueno, va fer bé, doncs, va acabar votant.
1: Jo crec que això, aquell moment demostra una mica el tarannà de cadascú, no? Trapero, un caràcter molt fort, molt directe, en aquell moment veu que no és la persona més adequada per fer diplomàcia amb l'enviat de la Guàrdia Civil, sí, i envia el seu número 2 llavors, Ferran López, una persona, diguem-ne, d'un altre tarannà, més diplomàtic, més pausat, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. I una mica, ara jo crec que és el mateix, no? Una mica el Trapero ha presentat la dimissió i el seu substitut és algú que els últims anys s'ha dedicat a fer d'enllaç entre Mossos i cossos de força, i forces de seguretat de l'Estat i justícia a Madrid, per tant, algú amb molts ponts, que, no, més que tendeix molts ponts i que té molt bons vincles amb l'Estat, amb Madrid ara mateix, i per tant una persona molt més, per dir-ho així, de consens o que busca consensos, i llavors pot ser un canvi de tarannà, tot i que avui hem dit que seríeu continuista amb la feina que ha fet Trapero, doncs sí que el tarannà és bastant diferent.
2: Pots parar un moment?
4: És que el subtext de tot plegat és Espanya tota l'estona. A més, bueno, aquí no s'ha parlat tampoc de... potser té a veure amb les infiltracions, perquè estava tothom infiltrat.
2: Amb les filtracions, vols dir?
4: No, amb les infiltracions. Infiltracions als professors, infiltracions a tot... Això té relació, no? Que van enviar Mossos.
2: Hi havia Mossos infiltrats a les assemblees de professors, sí, mentre...
4: Això ha tingut alguna cosa a veure o no?
1: Sí, diuen, és a dir, ha sigut un cúmul. Les divergències entre conselleria i entre consellera i director de policia s'han anat acumulant, i quin és el factor determinant és difícil de dir, però sí que hi ha hagut diverses polèmiques, entre elles no només la infiltració a l'assemblea, sinó aquell pla, recordeu, que ha quedat una mica en stand-by de que hi hagués Mossos als instituts, no? Que havia de començar aquell pla pilot de que hi hagués Mossos als instituts.
4: I allò què? Com ha quedat?
2: Molt bé. No enceteu, tanqueu aquesta carpeta, Benet. Tot això està molt bé, però sí, anem al cas.
3: El cas? Quin cas, segons vostè?
2: El cas!
3: Aviam.
2: El cas? Sí? En dic.
3: No, ara no obrirem aquesta carpeta.
2: Nenes!
3: No,
2: pregunteu-li al Benet, pregunteu-li.
3: Per què li hem de preguntar?
2: El cas en dic, Benet. Què és l'últim que en dic? Què en dic?
1: Sí, sí.
2: Què és l'últim que en dic? Perquè avui hem sabut que la terapeuta...
3: Tanqui la porta.
2: La terapeuta s'ha enfadat. S'ha enfadat molt. Bueno, s'ha enfadat tant que es veu que, bueno, es denunciarà, eh?
1: Això, el periòdico, no? Crec que ho traia avui. Sí, la terapeuta estava pensant-se de denunciar.
2: Fixa't.
1: A qui la difamés, per dir-ho així d'alguna manera, o qui malmetés la seva imatge.
2: Déu-vos en guard, jo, haver-la difamat, eh?
5: Mai.
2: Jo sempre a favor de la terapeuta.
4: No, tampoc...
2: Bueno, terapeuta, en dieu terapeuta perquè sou com sou, però és psicòloga.
4: No, a veure, no sabem si és psicòloga.
2: El que passa que no troba el títol, però com tothom... Ves a buscar-te un títol que vas treure fa 30 o 40 anys, posant algun calaix, deu ser.
3: La qüestió és que no s'ha de fer judicis paral·lels, ja sap que jo estic en
2: contra. Jo? Jo fer judicis paral·lels, del cas en dir? Si pràcticament no en sé res, per això li preguntava al Benet.
3: Doncs ja ho he explicat, bàsicament, al Benet, que ja la novetat és aquesta, que potser s'està pensant carallar-se per una qüestió d'imatge, de temes d'imatge, que ja està.
1: Clar, el que crec que s'haurà d'acostumar aquesta senyora, que en parlarem bastant, perquè, clar, els Mossos i els investigadors, i la fiscalia i la jutgessa la van situant com una peça d'aquesta història important, perquè és qui va enviar a Jonathan Andic cap a Montserrat,
2: i
1: per tant apareixerà, li agradi o no, en la història.
4: Bueno, la va enviar, però si tu no vols ja ets un senyor de més de 18 anys.
6: I la setmana passada vam explicar que precisament ella o la seva ajudant havia fet una ruta també per Collbató, en ruta similar a la que després van fer pare i fill.
4: Això és Wikiloc.
2: Passa que la terapeuta diu que aquesta ruta es feia de dir, escolta'm, era metafòric.
3: Era metafòric.
2: Has de posar-lo, t'has de posar a una mena de penya-segat.
3: Sí, una mena...
2: Al límit. T'has de posar al límit.
3: La relació
2: s'ha de posar al límit. Una altra cosa que, el fill no interpretés bé la terapeuta.
6: Però... També podien haver anat a l'Urcan Còndor, però...
3: Sí, sí, o a la Pava, que han tancat. Bueno, sigui com sigui, moltes gràcies, Benet. Estem a la guai, pel que pugui ser.
2: Gràcies, Benet. Si fossis tu nomenat el substitut del Ferran aquest que han posat ara...
6: No, però també tenim una comissària en cap nova als Mossos.
1: Això t'anava a dir, que això està eclipsant...
2: Què?
1: Aquesta dimissió de Trapero està eclipsant que per primera vegada hi ha una dona comissària en cap dels Mossos d'Esquadra.
2: Ah. Mira, hi ha més dones que la programació del RAC1.
3: Bueno, ja pot ser, ja la policia. Doncs ens quedem amb aquesta dada. Moltes gràcies.
2: Es veu que hi ha homes, fins i tot, com que no tenen dones, hi ha homes que es dediquen a fer de dones. Una cosa, un travestisme, el que són els travestis de tota la vida.
3: Estic intentant acomiadar el Benet Iñigo, perquè ja ens ha donat tota la informació.
2: Ah, ja
3: ha parlat de la nova, anava a dir consellera en cap, no, però com es diu, mosso...
1: Comissària en cap.
3: Comissària en cap.
4: Comissària
3: catà. Comissària d'entrapero, de les infiltracions, del cas Andic, et deixem treballar en pau. Moltes gràcies, Benet Iñigo.
2: Gràcies, Benet. Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
3: Més coses relacionades amb la policia. El Ministeri de l'Interior espanyol de Marlaska ha classificat 280 periodistes en funció de la ideologia que presumptament professen.
2: Bravo! Bravo! Han fet una llista, digueu.
3: Han fet una llista.
2: Podríem parlar de periodistes... Periodistes o periollistes?
3: Periodistes.
2: Ojo, Surten en una llista,
3: Sí, surten en una llista, ho hem sabut perquè el Confidencial ha publicat aquesta llista amb nom, foto i filiació ideològica suposada d'aquests periodistes.
2: Doncs ara, de debò, deixem-me felicitar el Pedro Sánchez, sense que serveixi de president.
3: De precedent, vol dir.
2: No, de president, vull dir. Perquè el Pedro Sánchez no serveix de president.
3: Bueno, això dirà vostè.
2: Sense que serveixi de president, Pedro Sánchez, aquí...
3: Sí?
2: En això, de fer el llistat de periodistes, ha estat molt bé.
3: Sí, bueno, ho ha fet Marlaska, ho hauria fet Marlaska, segons aquest digital.
2: Tots els governs serios tenen llistes de periodistes per saber de quin peu calcen, si són de dretes o d'extrema dreta, el signe del zodíac, a quin partit voten, quin equip de futbol són, l'adreça de casa seva, la matrícula del cotxe...
3: Un moment, aquestes dades tan privades no hi surten...
2: Si tenen fill...
3: O sí... De fet, segurament sí, perquè, a més, tenen Pegasus i el fan servir. Vull dir que el que ha sortit d'aquesta llista potser és una llista, diguem, només per P4. De tota manera, el que sabem fins ara, què és?
5: És una llista força llarga que es va filtrar ahir a través del diari, com deies, el Confidencial, sí. I figuren 280 periodistes amb la breu descripció de la trajectòria professional, els mitjans de comunicació on treballen i com valoren el govern de Pedro Sánchez.
2: Bueno, ja m'imagino el primer de la llista.
3: Ah, sí?
2: Òscar Andreu.
3: No, és que jo no soc periodista.
2: Pseudoperrodista,
3: bueno, això sí, seguro.
2: Nacionalista,
3: no.
2: Radical,
3: no.
2: I pallasso. Enganyo algú?
3: No, home,
2: algú s'ha sentit que diu no diu veritat? Ningú s'ha aixecat dient això és mentida.
3: No, home, no,
2: trenco una llança a la cara d'Òscar Andreu.
3: No, que hauria de trencar una llança a la cara.
2: Parell.
3: Un moment.
6: S'ha de picar molt fort per trencar-li una llança a la cara,
2: Simplement... T'està dient cara dura.
3: Sí.
2: Jo no,
3: Sí, no, simplement m'ha semblat que, tal com ha dit Pallasso, no ho diu com una cosa maca. Jo m'hi considero.
2: Però és el que deu posar la llista aquesta del Ministeri d'Interior.
3: No,
2: Òscar Andreu treballa en un programa de RAC1, asiento de ventrílogo.
3: Sí, no, ventrílogo.
2: A sus 70 años.
3: Home, que 70 años.
2: Haciendo vececitas aún. En veces es gracioso, pero no tanto como su compañero Óscar Dalmau, al que se le presupone que tiene cara... A pesar de que se le amaga darrere d'unes ulleres grosses i una barba tupida i una peluca.
3: No crec que apuntin això.
2: Espera que no he acabat de llegir.
3: Encara no.
2: Òscar Andreu vive en un loft de 400 pisos quadrados.
3: Què és 400?
5: 400 pisos quadrados.
2: En la plaza de RAC1 Calvo Sotelo.
3: Sí, home.
2: Tiene dos hijos especialmente vulnerables a partir de las 6 de la tarde porque siempre se olvida de recogerlos después de la extraescolar de piscina.
3: Això no és veritat. Això gairebé res del que ha dit.
6: Lo dels 400 pisos quadrados no ho estàs desmentint, no?
3: Tampoc. No sé quina mesura és aquesta. I, a més, no surto a la llista del Ministeri de l'Interior espanyol.
5: No hi surt. No. Confirmo que l'he...
2: Torres a mirar, bro, a veure si...
5: L'està repassant i encara no hi surt.
4: Perdoneu una pregunta, que consti que jo estic totalment en contra de fer llistes de periodistes, perquè, bueno, ja sabeu que a l'Alemanya de Hitler ja ho feia Hitler, i a la Unió Soviètica de Stadler, doncs també se feia això.
5: No, Stalin. Stadler és els estotxos aquests de colors. Però,
4: vale, bueno, és el que he dit. Moltes gràcies. El que estic dient és que no mola fer llistes, Dos, el que no veurà tampoc és que Òscar Dalmau ha sortit per fer un personatge...
6: I s'ha oblidat l'ordinador.
4: I s'ha oblidat l'ordinador, de manera que no podrà llegir el guió.
6: No, exacte, i... però com que tot està improvisat en aquest programa, no passa res. Vull dir, ja
4: això què vol dir? Perquè m'han deixat sol. Estic patint. Si el pilot marxa, estic jo al control.
6: Clar, clar, clar. Home, també tenim l'Òscar Andreu, vull dir que no...
3: Sí, és veritat. O sigui, una cosa és que marxi el Dalmau, però si marxa el Dalmau no passa res, ja hi soc jo.
6: Clar, clar.
4: No em deixa gaire tranquil, això. Bueno, total, estic totalment en contra de les llistes. M'agradaria saber si es pot buscar, si surt algun periodista en concret.
5: Si tu em dius qui és, ja t'ho busco.
4: Vale, diem. Bro, dic bro. És un periodista molt jove, però molt experimentat.
5: Sí.
4: Està fent pràctiques a RAC1, sí? Perquè els seus jefes doncs, són uns usurers i no li paguen, són unes rates.
5: Ara que no hi és, sí, eh?
4: Bueno, però hi ha l'Òscar Andreu.
3: Has estat a punt d'equivocar-te i dir el mal.
4: Fuà, és que és increïble, són massa anys pel meu gust.
5: De moment, per la descripció que m'has donat, no em surt ningú, la veritat.
4: És un periodista de raça que cada dia dona una dada i, a més, està solter, busca parella, ja sigui dona animal o cosa, no està com per demanar. No surt aquest periodista?
5: En tot cas, el ministre de l'Interior espanyol, Grande Marlà, que ha admès que la llista sí, és real, però li ha tret ferro dient que no condiciona per res el tracte del govern amb la premsa.
3: Exacte. Bueno, per aclarir tot plegat, per aclarir aquesta llista, truquem al Ministeri Espanyol de l'Interior. Aviam.
7: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Ministerio del Interior. ¿Le atiendes ahora? ¿En qué puedo ayudarle?
3: Hola, bon dia.
7: Espere un momento que hoy me ayudará usted.
3: ¿Qué?
7: Que tengo entre manos un trabajo muy urgente que debo acabar y así podré atenderle.
3: Digui, aviam.
7: 2 horizontal.
3: No,
7: 5 letra.
3: No, señora.
7: Vía pública urbana generalmente asfaltada que permite el tránsito de personas y vehículos.
3: Calle.
7: ¿Cómo que calle?
3: No,
7: voy a callarme cuando yo quiera.
3: No, carrer.
7: No cuando me lo diga usted. ¿Me va a ayudar con el crucigrama o no?
3: Però és que en lloc de treballar està fent mots encreuats i he dit calle, carrer.
7: No.
3: ¿Eh?
7: Hago crucigramas.
3: No, però en mots... Sí, bueno...
7: Estoy enganchadísimo. 8 vertical, sí. 7 letras, el novio perfecto.
3: El novio perfecto.
7: El novio perfecto, sí, tengo la inicial, una M.
3: Una M.
7: El novio perfecto, ¿alguna sugerencia?
3: Ni idea, ahora mateix...
7: A calle, con la M, 7 letras, maniquí.
3: ¿Maniquí?
7: El novio perfecto.
3: ¿Qué?
7: No habla, no molesta. Está hecho un figurín.
3: Bueno, sí, perfecte, molt bé. I aplaudiment d'una persona una mica ressentida.
7: Y a su lado seguramente debe estar el novio perfecto.
3: És correcte.
7: Un maniquí. Sí.
3: Diuen que sí. Bueno, no faci més per perdre el temps. Senyora, jo l'he trucat per parlar d'un tema important.
7: Sí, perfecto. ¿Me puede decir su nombre, la ràdio que le paga y a quién vota?
3: No, un moment, ja estan fent llistes des del Ministeri. Soc l'Òscar Andreu, truco de RAC1, de la competència. Sí. Volia preguntar per aquesta llista en què etiqueteu els periodistes segons l'ideologia.
7: Òscar Andrés, la competència muy violenta.
3: Com que molt violent?
7: Hombre, ¿no es violento usted?
3: No, em controlo força, sí.
7: ¿No?
3: No.
7: Y encima negacionista.
3: No, però...
7: Bien. El típico...
3: Què fa?
7: Terrorista català.
3: Un moment, que hi ha una senyora desinflant-se.
7: Sí? Què passó?
3: Una senyora s'ha punxat o s'està desinflant? Un moment, perdoni. Ja està recuperada. No sé si és un senyor o una senyora, ara mateix no veig, però no passa res. Bueno, és que estem en una ràdio, no, Soraida.
7: Sí, digue-me.
3: Jo simplement estic fent la meva feina per aclarir per què han fet una llista de periodistes. Una cosa de govern autorita.
7: I és pesadíssim.
3: No.
7: Sí, digue-me.
3: Ens hem adonat que en aquesta llista no hi surten gaires periodistes catalans. Que...
7: A usted lo que le pasa es que tiene envidia no. Porque su nombre no aparece en la lista.
3: Jo no soc periodista.
7: Porque usted es un don nadie.
3: Home, no, ho dic per...
7: Nadie le sigue, nadie le espía, nadie.
3: Sí, és curiós, volia dir que justament no surtin periodistes catalans a la llista d'un govern que s'esforça tant a amagar el conflicte nacional, per exemple.
7: No se preocupe, los periodistas catalanes peligrosos no los listamos.
3: Ah, no surten en aquesta llista?
7: No, les pinchamos el móvil directamente.
3: Ah, val, d'acord.
7: Sí. ¿Conoce Pegasus? ¿Le suena de algo?
3: Sí, bueno, es un mito, ¿no?
7: Sí. Nada, bueno, esto de pinchar el móvil es una tradición de todos los gobiernos. Bueno, ya sé. ¿Sabe por qué se llama Ministerio del Interior?
3: No.
7: porque siempre estamos en el interior de su móvil.
3: Ah, bueno, clar, que no sigui això, molt bé. Per què fer llistes de periodistes quan pots enviar la policia, anul·lar l'autonomia, enviar polítics a l'exili i forçar eleccions fins quan surt el president que vols? Aquesta seria la meva pregunta.
7: Exacto, sí, gracias por el resumen. Oiga, si ha acabado de hacer el meeting este político, ¿me ayuda con un tema importante, por favor?
3: Sí, endavant.
7: 8 horizontal. Monedas que le devuelven en un establecimiento 6 letras.
3: Yo creo que es cambio.
7: Perfecto, cambio y le diré yo, corto.
3: Vale,
7: antónimo de largo, cambio y corto.
3: Sí,
7: si no cuelga usted, le voy a colgar yo.
3: Bueno, centris un moment. O sea, las respuestas son cambio y corto.
7: Nacionalista, pesadísimo y no sabe hacer crucigrama.
3: Yo también puedo.
7: Bien, pues cambio y corto.
3: Cambio y corto.
7: Y menos divertido que Óscar Dalmau.
3: Prou, fem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida. La competència...

0: Em toca? Em toca?
1: Això és el número de la loteria, ara?
0: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
2: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
3: Bé, ja som a casa.
4: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
3: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
4: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
5: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
8: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa, acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. T'ho perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
9: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
15: Perfecte, aquí el tens.
14: Ja?
15: Ja.
14: Sí?
15: És així.
14: De debò?
15: I tant, de debò.
16: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
17: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
18: T'ha anat bé de gust la rutina?
17: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
18: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
19: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: Estàs escoltant La Competència.
22: Efectivament!
21: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
23: Un parell de borinots.
24: Hola, bon dia. És la ràdio.
21: RAC, RAC 1.
25: 15 segons i 3 quarts d'una del migdia. Ja tornem a ser aquí. Això és La Competència. A RAC 1.
26: De què parlareu ara?
25: Doncs ara parlarem... hem de parlar de l'Aitana. D'acord?
26: Mare de Déu, senyor, escolta, si sempre parleu del futbol. No. I a sobre, pitjor m'ho poses, futbol femení.
25: No.
26: És que, clar, no.
25: Calli, sisplau, parlem...
26: Tu creus una dona...
25: Mare de Déu.
26: Jugant a futbol?
25: Sí, o dues, o 11. O 11 i les de la
26: això,
25: banqueta.
26: La modernitat, o... sí. La modernitat acabarà amb nosaltres, eh?
25: Bueno, calli. Parlem de l'Aitana, que canta, de tota manera. No de l'Aitana Bonmatí, de la cantant, parlem. No parlem de la tres cops pilota d'or, sinó...
26: Com? A l'Aitana li han donat premis d'or a la millor pilota?
25: Eh?
26: Però pilota de què?
25: No, pilota...
26: Què pilota? Pilota avions?
25: No, però... Vol callar un moment, no ho faci més complicat. A veure, parlem de l'Aitana, la cantant.
26: La que canta.
25: Sí.
26: És que una és Aitana, la que canta, i l'altra sí. La futbolista. Aitana, sempre has de dir... Quan parles de l'Aitana, sempre has de dir la que canta.
25: Aitana, la que canta. Doncs molts la coneixeu, però per qui no sàpiga qui és...
26: Bueno, perdona, aquí t'he de parar. Si no saps qui és l'Aitana que canta aquestes alçades de la pel·lícula...
25: Jo és que, escolti...
26: Escolta, si no saps qui és l'Aitana que canta, només pot ser per dos motius. O no ho saps perquè viu sota una pedra,
25: sí.
26: O perquè tens més de 70 anys.
25: Quina mania, que, és el, que tinc 70 anys.
26: Sí, que és el teu cas.
25: Podem continuar i explicar la notícia.
26: Hi ha una tercera opció, que podria ser perquè no saps qui és l'Aitana que canta, perquè ets sord. Perquè hi ha una cançó de l'Aitana que sona tot arreu des de fa mesos, anys, diria.
25: Sí, bueno, no ho sé.
26: Àlex, pots... Àlex, perdona, Àlex.
25: Què li has dit?
26: Àlex.
25: Àlex.
26: Àlex, pots posar-me-la? La cançó, vull dir, eh?

0: superfamella, molt bé, sí, superfamella.
1: S'ha de dir que és una superfamella l'Aitana, perquè, escolta, serveix cony, però... S'has de dir.
0: Sí, bueno, doncs,
1: a mi antes també ja m'agradava quan va sortir l'Operació en Triunfo. Després hi va haver una gran revolada quan va començar a ballar de manera sèpsil, allò que fan algunes cantantes, no? Que sèpsils, no?
0: Sí,
1: que se senten molt femenines.
0: Molt empoderades.
1: I aquest feminisme, doncs, es basa en follar-se al pal del micròfon, no? Allò, i després te tires a terra, se tira a terra i feia així com el perreo. Sí, sí. I clar, les mares de criatures que havien seguit tota la vida deien, home, potser no és la millor manera.
0: Ha saltat,
1: pues, ha saltat aquí un esgló o 4 o 5 de cop, l'Aitana. S'ha fet madura.
0: S'ha fet madura.
1: Això passa, vull dir, s'ha fet madura. Sí, no m'imagino Stevie Wonder, quan tenia 16 anys, que va començar a cantar, que de cop i volta, pues, als 19 anys, comencés a follar-se el pal del micròfon. És una altra sensualitat, la de l'Stevie Wonder.
2: No. Però hi ha algun referent antic, Angelines, que no va amb vostè.
0: Perdoni, Stevie Wonder, ara que parleu de gent de la meva època, ara farà una gira de 50 anys a... al món de la cançó. És el Rafael Dills, eh?
1: L'Stevie Wonder?
0: Stevie Wonder anirà a Bristol, a Brisbane...
1: Hòstia, Déu-n'hi-do.
0: Només
1: deu tenir una edat. Sí. Quina edat deu tenir, Stevie
0: Wonder? 150, però bueno, està magnífic, eh? Però és que... No. L'Stevie Wonder... Crec...
3: 76 anys té, Stevie Wonder.
1: 76 anys? Sí. Sembla que en tingui 84. Si li veus la foto...
0: Perdona, ha estat tota la vida assegut tocant el piano. No és nen a la mina de Súria.
2: Des de nen.
0: Bueno, doncs parlàvem d'això de superestrella, que no és superfemella, com diu vostè. I parlàvem de l'Aitana, amb una notícia.
1: I què ha passat?
0: Expliquem què ha passat amb l'Aitana.
4: Doncs l'Aitana ha fet 4 concerts al Palau Sant Jordi.
1: Ja ho sé.
4: I ahir, durant l'última a Barcelona, va defensar l'ús del català.
5: Molt bé, Aitana, no tenia cap necessitat. Endavant, molt bé, gràcies, Aitana, si ara ja cantessis tota la discografia.
1: Tampoc deixa un moment, que acabem d'explicar què ha passat.
4: Sí, l'Aitana va explicar que vol practicar més el català i que, tot i que la seva família és castellanoparlant, aprens el català gràcies a l'escola.
5: Aitana, molt bé, una dinoi. Jo tampoc parlava el català abans d'arribar a Catalunya. I l'ha après a l'escola. Molt bé. Ara que aprens a l'escola se parla castellà, però no passa res.
2: Una nova víctima de la immersió lingüística.
4: Si voleu, podem sentir aquest tall on ella explicava això.
6: Jo soc amb la meva família més castellanoparlant.
5: Clar que sí.
6: Però és veritat que jo, que he nascut aquí, a Barcelona...
5: Massa rebera, ara ja no l'entenc, eh?
6: Està al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada dir...
5: Pell de gallina. I va cantar Sol Soler, no?
2: Va cantar amb en Josep Montero de Casgrasses.
1: Sí. Aquell que crida tant.
2: No crida, té la veu una mica aguda.
5: Que vagin compte i tant, que ara la afegiran a la llista del Ministeri de l'Interior,
1: Després, per parlar català, tu creus?
5: Exacte, i no només això, sinó per defensar-ho i per no amagar-se'n com la Minya Mal, que va fer mitja roda de premsa en català, m'entens? Agraint als seus companys que l'han fet capità de l'equip.
1: Ah, sí?
5: El capità de l'equip, el jugador més important del món, surt, anava a dir a Servicony, però no, l'altre, a parlar en català sense amagar-se. Per què? Perquè la llengua catalana és de la gent que no s'amaga.
2: De fet, el Barça ha fet una campanya al Barça de promoció del català i han sortit molts jugadors, entre ells Fermín, que no és nascut a Catalunya, que parla català.
5: Però és més català que què passa? Que estàs matxacant? Està fent allòleo? Què passa aquí, eh?
1: Doncs mira que a mi, escolta, m'agradava l'Aitana, però així no, eh?
2: Com que així no?
5: Què és el que li molesta?
1: No.
5: Que es demani mantenir i practicar el català a Catalunya? Això li molesta a vostè?
1: No, però és que ella sempre ha cantat en castellà.
5: Equidistant de merda.
1: No, home, no, però això que diu ara, ho deu dir perquè Puigdemont la deu haver subornat amb diners del Consell per la República.
0: Però què diu ara?
1: Això, l'Aitana, això ho ha dit coaccionada.
0: No ho ha dit coaccionada cap de les maneres. Cada dia,
1: si t'hi fixes bé, a les imatges que corren per Twitter quan diu això, veuràs que darrere l'Aitana hi ha el bateria. Que en lloc de tocar, està apuntant-la amb un rifle.
7: Bona nit, Granollers! Com esteu?
1: Granollers, no Granollets.
0: No, Granollets. Hi ha una persona allà de Granollets que ho confirma. Sí, és de Granollets, perfecte.
1: És lleig, Granollets.
0: Moltes gràcies a aquesta persona que...
1: Ho ha corroborat.
0: Que no et faran fill pròdig de la vila, però no passa res. Estic commogut, perquè una companya exitosa del gremi, com és Aitana, estimada, companya de tantes aventures musicals...
1: Ah, sí? Vostè ha cantat amb Aitana?
0: Sí.
1: No, preguntes, que s'ho està inventant aquí.
0: El cas és que Aitana ha llançat un missatge molt important, com és practicar i mantenir el català.
1: Això és així, sí. Sisplau,
0: que el vídeo no arribi a les modernes de Malassanya, que podrien implosionar al veure que una diva, una professional, una girly pop, com cap altra, Aitana, a banda de cantar, sap parlar i diu coses coherents en un altre idioma que no és l'espanyol de Madrid. Moltes
1: gràcies. Bé, escolti'm, què has vingut a fer?
0: A cantar.
1: A cantar aquí?
0: En català.
8: En català,
0: i a fer moviments sexis com Aitana. El qual és molt inquietant.
8: Això t'ho pots estalviar. Hi ha títol de la cançó?
0: He fet una cançó dedicada a la dona que manté el català pràcticament sempre.
8: No sempre.
0: És que sempre, potser corre el perill de no saber semblar la cançó.
8: Ja.
0: Som-hi amb aquesta cançó, dona que manté el català gairebé sempre. Estimada.
8: Espera, perdona un moment.
0: Perdona?
8: Un moment. Ratlla això un moment.
0: Ara ja no té pressa.
8: Portem 18 temporades.
0: Uh-huh.
8: 18, eh?
0: Sí.
8: I no t'has dignat ni a canviar la cançó?
0: Quina cançó?
8: Sempre cantes la mateixa cançó.
0: Bueno,
8: la mateixa melodia.
0: Ah, és diferent. És diferent.
8: Bueno, tira.
0: Una cosa és cançó
8: tira.
0: I la lletra.
8: Tira.
0: Avui, a la dona empoderada.
8: Sí.
0: Dona! Que manté el català. Gairebé sempre. Gairebé sempre. Gairebé sempre. Oh, sí, fes-ho. Dona que sempre manté el català, o gairebé sempre.

0: persona que mantén pràcticament sempre el català. Estaves entre l'espasa i la paret, no et volies quedar sense el paquet, que és un aparell que fa massatges...
1: Otis.
0: Però que sobretot és un consolador. Va. Que no deixa de ser un aparell que fa massatges però en una part molt concreta.
1: Otis.
0: Jo t'ho entenc. Va. Has intentat llogar un cotxe a l'aeroport del teu país, en la llengua del teu país, i això ha provocat que el teu interlocutor s'emprenyi i t'amenaci amb anul·lar la reserva.
1: Otis, s'acaba la cançó.
0: Eh?
1: Que s'acaba la cançó, que hem d'anar a publicitat.
0: Fins aquí la cançó.
1: Gràcies. Però quin final més trist.

0: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
1: La veritat és que va sobre rodes.
0: Tan content estàs?
1: Això també.
0: Amb el nou Berlingo Bumpers, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
2: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
3: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
4: ¿Qué pasa si te coge la maldad?
5: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
6: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
7: ¿Por qué me hace esto?
5: Porque eres un monstruo.
7: ¿Y si el monstruo eres tú?
6: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
8: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
9: Que l'any serien 1, 2, 3...
8: Més de 2.400 euros.
9: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça
8: i el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info a Aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
13: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda i Jaeco. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodajaeco.es.
14: Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
15: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Doncs nosaltres ho hem de deixar aquí. Fins aquí la competència. Tornem demà. Feu bon dia. Gràcies.
18: Calli, calli ja, que anem una mica tard.
17: Calli, sisplau, que hem d'anar a donar pas als companys dels serveis informatius. Núria Travessa, bon dia.
19: Hola, bon dia.
17: I Xavi Rocamora, els esports, bon dia.
18: Bon dia.
19: Els partits de l'oposició celebren la renúncia de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Gairebé tots n'havien demanat la dimissió per les últimes polèmiques que han afectat el cos, com ara la infiltració d'agents a les assemblees de professors. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha volgut deixar molt clar avui, però que Trapero plega perquè vol que, si fos per ella, continuaria el càrrec. Això sí, admès, alhora, desavinences entre tots dos. No és l'únic relleu que ha hagut a la cúpula de la policia. El comissari en cap, Miquel Esquius, es jubila i assumirà el càrrec per primera vegada una dona, és la comissària Sílvia Catà. Fa poca estona hem sabut que Protecció Civil aixeca la restricció de la mobilitat i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, on les classes, això sí, aquestes alçades, doncs, continuaran suspeses. De fet, Mònica Usar, les pluges més importants avui no han caigut en aquestes zones.
20: No, on s'han recollit les quantitats d'aigua més importants són el Ripollès i també el Berguedà, amb 99 litres per metre quadrat, per exemple, a Ripoll, 62 a la Quar, al Berguedà, 68 a Borredà, 77 a Gironella. Ara mateix continua plovent en aquestes comarques, també ho fa cap al Pallars, la l'Urgell, el Solsonès, el Berguedà, també hi ha ruixats cap a Osona, l'Alt Empordà, la Selva, el Moianès, i freguen alguns ruixats també la línia de la costa. De fet, durant la tarda encara es mantenen aquests avisos per intensitat de pluja a moltes comarques i sobretot concentrats aquests ruixats al Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona i Catalunya Central, i al vespre encara quedaran alguns ruixats a tocar de la costa. Les temperatures ja han anat baixant, en alguns punts han baixat en picat, fins i tot més de 20 graus en punts de les comarques de Girona, i encara bufa la tramuntana a l'Empordà.
18: Escolta una cosa, Núria...
20: Mònica,
18: sí. Per favor. Jo havia de gravar el programa de tele sí. Aquesta tarda,
20: sí.
18: I clar, com que ho fem als estudis de Terrassa, al Parc Audiovisual de Terrassa, que és un lloc increïble, perquè havia estat a l'hospital, no sé què... Ah, no sé si era leprosos o no sé de què era, però bueno, és un lloc, és que heu de venir, perquè arquitectònicament és que flipes, perquè dius això. Bueno, sí. Hem fet bé d'anul·lar, ho gravarem demà, perquè clar, que hi havia això, hem anul·lat tot, eh?
20: Però ho heu anul·lat perquè no us interessava que plogués o perquè per desplaçar-vos cap allà?
18: Clar, pel desplaçament, perquè vull dir que aquest matí s'havia de desplaçar gent, efectius...
20: Sí, clar, pel matí, sí, hi havia la restricció al matí, si no hi ha problema. Ara ja l'han tret, aquesta restricció, amb els mapes nous. Sí. Ara, si em diguessis ara hem de decidir, et diria, podeu tirar endavant.
18: Ah, val.
20: Sí.
18: Però, però hem fet bé, diguéssim.
20: Però demà, sí, demà estareu molt més tranquils.
18: Perquè hi havia moltíssima gent que havia de venir a treballar d'hora al matí.
20: Clar, sí. Si és així, perfecte.
18: Perfecte, molt bé, fantàstic. És que vull dir, escolta, la prevenció... És tot.
21: Sempre.
18: Núria, ara no sé si li toca a la Núria, no sé si li toca al Cabron
19: Roc. Sí, si et sembla, avanço un parell temes més que tractarem, perquè aquestes pluges no han provocat grans destrosses, però sí que hi ha hagut afectacions a l'aeroport del Prat, s'han cancel·lat una cinquantena de vols, i a la xarxa d'alta velocitat, que ha estat dues hores tallada entre Barcelona i Madrid.
18: Veus?
19: I
18: acabem això, ja de saber... això ja ens hagués afectat, perquè hi ha el convidat que venia de Madrid, l'altre que no sé quant, no arriba, tothom nerviós... Oh,
19: doncs hi ha estat dues hores tallada, però s'acaba de restablir la circulació.
18: Molt bé.
19: I també parlarem de la llei d'habitatge assequible que proposa Brussel·les, vol donar més seguretat jurídica a les administracions perquè puguin restringir el lloguer turístic i la compra de segones residències en zones tensionades. Es presenta, de fet, ara aquesta hora, i n'està pendent el nostre corresponsal, en Lluís Tobar. Amb ell ho explicarem a partir de les dues.
18: És genial. Mira, ja era un impacte que us donarem, que és genial.
22: Vine a la castanyada del Cabró Rock! El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló! L'ex amb Busto i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys! I molts artistes més, com Figaflaues, els Catars, els Tiets o la Ludwig Band! També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai! Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat! Afanya't que s'acaben! Rec 105, emissora oficial!
18: A veure, havia d'anar ara o havia d'anar després? M'ha dit la Núria Travessa. Jo he entès que la Núria em deia abans dels esports.
19: Com que ja hem fet el temps.
18: Clar. I llavors, però diu el Cabró Rocamora que no, que era després teu.
23: Teòricament és sempre després, però és igual. L'ordre dels factors, no? Diuen que no altera el producte, doncs escolta, ja està.
18: Bueno, jo què sé, Núria, tu i jo que hem acordat abans dels esports?
19: Hem acordat que ara, sí.
18: Ara. Doncs ja, escolta.
23: Doncs comuniqueu-vos. Sí, pensem
18: que ara, amb tu, que ens comuniquem amb tu.
23: Clar, perquè ja pensava que anava després.
18: Quan ens hem comunicat amb tu?
23: Mai, per això.
18: Llavors,
23: per aquestes coses, doncs estaria bé. Però és igual, ja està.
18: Però que t'has picat ara pel Cabró Rock. Vols que el tingui després, també?
23: O va, ens faltaria que m'hagués picat pel Cabró Rock. I
18: però si ara sobre vol que ens comuniquem amb ell, però és increïble.
19: Veritat,
23: sovint m'és bastant igual tot.
18: Però quan us heu comunicat als heteros amb les ties i amb l'americana?
23: Mai.
18: Però ja està, si haguéssim ocupat la nostra.
23: Tot això que explicarem l'última hora del Barça, deia que aquesta tarda debuta a la Champions, rebrà el Feyenoord a 3:45 en directe a RAC1 des d'una hora abans. Els blaugrana no podran comptar amb el sancionat Eric García ni amb el lesionat Frenkie de Jong. Més tard, a les 9 del vespre, destaquen 3 partits. També els podreu seguir en directe a RAC1. Liverpool Atlètic de Madrid, PSG Slovan de Bratislava i Nàpols Arsenal.
18: Pobre Frenkie de Jong, que no podrà córrer.
23: No podrà jugar.
18: Eh?
23: No podrà jugar, no.
18: Ah, vale. Mira, m'ha agafat una cosa ara. Que no sé,
23: sí.
18: Pobret, sí, què faran?
23: Seure. Sí, sí. Doncs això. Frenkie de Jong no podrà córrer. En handbol, també de volar
18: Barça. Handbol,
23: a la Champions, de fet, just després del Barça de futbol, es jugarà, ostres, avui, noi, es jugarà també el Barça d'handbol, que rebrà l'Horus de Dinamarca, primer partit de la Lliga de Campions.
18: L'Horus, el Morus i la Vall d'Andorra. Te'n recordes d'això? Ara que us deia abans, això. Molt,
23: a 3:45.
18: Això es deia molt abans. Escolta, no sé què, doncs que et vas promès l'Horus, la Vall d'Andorra. Això es deia molt, ara no sé si es diu tant. Bueno, ja estem, no? Ho hem fet tot. Hem fet el temps. Sí. Hem fet el Cabró Rock. Hem fet les notícies.
0: no quan tu volies i tu has fet els esports. Doncs exacte. Endavant, ja ho tindríem, això.
1: Bravo. Bravo.
2: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
21: Home, i amb el Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer a la realització, avui també ens ha ajudat a la prerealització, com es digui això, com es diu això, quan fas una cosa abans del programa que necessites ajustar coses.
23: Preliminars.
21: Preliminars, els preliminars.
1: Preproducció.
21: Que són molt importants, doncs, els preliminars són molt importants. Marc Espejo, és genial. Esther Romagosa, què
1: bon
21: tal
1: dia,
21: estàs?
1: Molt
21: que
1: bé.
21: Fantàstic. Avui ens acompanya, que tancarà el programa, que això sí que és un luxe, per favor. Ella està encantada de tancar el programa.
1: Feliç.
21: Feliç. Begoña Gómez Urzay.
1: De bo.
21: Fantàstic.
1: Bon dia.
21: Bon dia. És que, de veritat, deixem el millor tema pel final.
1: Sí.
21: No, anem a dir la veritat, que ella es queixa de que sempre queda l'última, diguéssim. Però que, on millor estaràs que aquí? On millor estaràs que aquí?
1: Enlloc.
21: Exacte. Marc Serena, recuperem la veu de Marc Serena Racú, quina meravella, com estàs? Fantàsticament. Avui explicaràs que... Fes el titular de la teva secció, perquè és clar.
23: Bueno, jo, el president Illa, el nostre president, diu que ens hem de fixar amb Singapur.
21: Amb Singapur?
23: Que hem vist els resultats de l'informe PISA.
21: Perquè ell hi va anar, eh?
23: Ell hi va anar.
21: Ell va anar a Singapur.
23: I hem vist els resultats de l'informe PISA, que Singapur està al capdamunt i Espanya té els pitjors resultats de la història. Anem a veure si ens hem de fixar o no en Singapur.
21: Ja t'entenc. És a dir, perquè ell va dir que Singapur era per Catalunya un referent,
23: sí,
21: eh?
23: Sí.
21: I potser bueno, ja ho veurem.
23: Ja
21: ho
23: veurem.
21: Eh?
23: Ja ho veurem.
1: Això és molt català, no? De voler ser l'Holanda del Sud. Voler ser algo,
21: sí,
1: sempre,
21: sí,
1: no?
21: Ser algo,
1: Israel també és
23: i acabar sent res.
1: I acabar sent res.
21: Sí, sí, acabar sent res. Pues mira, que és clar. Escolta'm una cosa. Però abans, senyors i senyors, amb tots vostès tenim l'honor de rebre avui en aquests estudis de RAC1 per primera de la història d'aquesta ràdio, quina vergonya, a una de les persones, jo crec que més interessants en el panorama artístic, musical, performàtic, etcètera, d'Europa. Mira,
24: m'agrada.
21: Amb tots vostès, el senyor Queir Falafel.
24: Hola, bon dia. Hola.
21: Ara amb aquesta presentació, no, guapi, a veure com...
24: M'ha encantat aquesta... Sí, igual jo estava en pla que s'està passant, però després dius Europa, dic, vinga, al món.
21: Ara al món, exacte. Ara sí. No està a l'alçada la presentació, perdona. Bueno, a veure, nosaltres vam conèixer el Queir Falafel perquè fins fa el cap de setmana passat va tornar a posar sobre l'escenari de l'Antic Teatre. L'Antic Teatre sempre és un teatre de referència per nosaltres. Doncs You Don't Look Arab. Aquest és el teu, un dels teus espectacles.
24: Sí.
21: You Don't Look Arab. Aquí, a l'Antic Teatre, ja no el podeu anar a veure, al meu hi tornes, però estem fent la promo d'un espectacle que ja no es pot anar a veure a l'Antic Teatre.
23: Fantàstic.
21: El que passa que nosaltres, com que a l'Antic Teatre ens l'estimem molt, doncs vostè pot anar a l'Antic Teatre, segur
24: sí,
21: que troben alguna cosa.
24: Hi ha moltes coses a l'Antic.
21: Exacte.
24: Que fan, no? Sempre també fan com promoció per tot tipus, no? De dissidències.
21: De dissidències i de lius. I de lius.
24: Sí, lius sempre. Que...
21: Sempre hi ha gent liada que a nosaltres ens interessa molt. Llavors, dit això, és veritat que actuaràs properament a la Mercè. Aquesta promoció sí que la podem fer,
24: sí,
21: no?
24: Sí,
21: és un
24: sí
21: concert. Què faràs a la Mercè exactament?
24: Faré... Jo... Tinc un duo de música electroàrab amb el Mad Monkey,
21: sí,
24: que ens agraden els noms així, no? Dins dels brandings aquests capitalistes, imperialistes i tal, com el Queir Falafel.
21: Sí.
24: I clar, i fem com un duo d'una hora i mig, el divendres, a les 12:45.
1: A on?
24: A la Rambla de Raval.
1: Fantàstic.
24: Sí, és música, o sigui, fem un live set, és música electro, jo canto en àrab en general, tinc alguns raps en castellà. Bueno, és divertit, també molt canyero, perquè soc tot el que faig és
21: sí, sí,
24: no, molt bueno, polititzat i...
1: Radical.
24: Sí, bastant radical.
21: Bastant radical. Bueno, ell, si esteu, és una... ella, si, com a espectador, t'enduràs una bronca. Una bronca, jo crec que ben necessària.
24: Sí, molt bé, molt bé. Gràcies per rebre-la, sí, No és fàcil, ho sé.
21: Ben necessària i ben... I que ja era hora, que algú digui. Algú o sigui, si tu ets, i si ets blanqueta, com nosaltres que som, doncs vas a veure el Queir Falafel i et fotrà una bronca que et quedaràs fina.
24: Bueno, faig altres coses també.
21: També, és veritat, també. La bronca, sobretot, te l'endús segur. I no. Després, però... I després moltíssimes altres coses. Perquè és veritat que en l'espectacle t'he de dir... Jo el vaig anar a veure el diumenge passat a l'Antic Teatre i és veritat que és increïble, perquè... de factura, és una preciositat, diguéssim. És fort, és dur, és intens, t'endús la bronca també, t'endús vàries de bronques, però és preciós, diguéssim, no? O sigui, a nivell estètic...
24: Merci. Vull dir, jo és el primer cop, jo soc, faig una barreja sempre, no?, de cos, visuals, música, perquè soc també, no?, faig producció i canto i tal. I estic entrant cada cop més a la performance, no?, menys al teatre, mm-hmm. és més com... la veritat és un vòmit de lo que sento, del que està passant. Soc del Líban, doncs ara estic anant amb moltíssima ràbia. I això és graciós estar aquí al matí a parlar, perquè aquesta peça, justament, jo en general era una persona molt més lleugera abans de el 7 d'octubre, però bueno, ara és com, només estic com, no?, expressant la ràbia, perquè no em surt fer una altra cosa, la veritat. Mm-hmm. Però bueno, a la Rambla de Raval serà una altra cosa. Hi ha també el discurs polític i tal, però és més bueno, música per ballar.
21: Tu tens la part aquesta superradical, superpolítica, super enrabiatada, que ara en parlarem, i després tens la part lúdica, claríssimament, diguéssim.
24: Sí, sí.
21: La part travesti, la part divertida i la part...
24: Sí. I treballo també...
21: I vedet, tu ets una vedet sí. increïble.
24: Soc més vedet de l'underground, diré. Jo,
21: Però és que les vedets ara, últimament, ja estan relegades a l'underground. Les bones vedets, nosaltres tenim aquí les Glòries Cabareteres, no sé si les coneixes, que està, o la vedeta està a l'underground, la que brilla està a l'underground.
24: Sí. I està el meu cul sempre al foco del tot. O sea, la gent ve per veure el cul, acaben
21: perquè veiem el cul, veiem el cul també, que això també hi ha, exacte. Com les bones vedets, acabes amb pilota picada.
24: El cul és polític, és polititzat també.
21: El cul és polític, què vas de dir?
24: Hola.
21: Què vas de dir? Bueno, escolta una cosa. Tu t'has criat al Líban, tot i que vas néixer a Xipre.
24: Jo vaig néixer a Xipre, sí.
21: Explica'ns una mica el teu recorregut, perquè tu portes 12 anys aquí a Catalunya, que és una cosa genial, perquè tenim aquí un senyor del Líban que ha nascut a Xipre, però parla català perfecte, i és una cosa que no pot ser, no? Cada vegada plorem, la gent plora, els catalans plora cada vegada que et senten
24: parlar. A veure, ho he de dir, amb aquest tema ho entenc perfectament, entenc que no, que hi ha molta gent que venen de fora i que no es fa l'esforç. A part d'això, també sé que hi ha una cosa, no?, de la llengua catalana que no té res a veure amb la gent de fora. També, però...
21: Aquí sentit, què vols dir amb això?
24: Vull dir que molts cops, i una cosa que escoltem molt de les persones catalanes és que s'està, i sobretot de, no?, d'un lado, que sempre van dient que el català s'està perdent per culpa de les migres.
21: Yeah.
24: A mi això m'ho van dir gent en català, sí, parlant amb mi.
21: Nosaltres hem tingut en aquest programa un pollastre increïble l'any passat, i que encara cueixa, precisament per això, perquè nosaltres defensem que el català no desapareixi per culpa de les persones migres.
24: Òbviament.
21: Òbviament.
24: I no serà el culpa de les migres, vull dir. Fins i tot gent de Latinoamèrica, a vegades que arriben, que ja tenen imposat el castellà a la seva ancestria fa 2 hores i mig, després arriben aquí com arriben, perquè el sistema està fet perquè la gent europea tingui accés i llibertat i tot el tal. Llavors, no és el moment de venir a parlar de la marginalització del català a gent que igual porten 10 anys aquí, que han vingut com han pogut venir i que no, igual no tenen accés o no tenen tal, o no volen, perquè, clar, podem estar... Tu pots anar a Tailàndia i viure com vulguis i parlar en anglès, no?
21: I tant.
24: Vull dir, hi ha gent que tenen 60 anys, que porten 20 anys, que són europeus, que, però ningú ahir parla de... No?
21: Clar.
24: Parlem d'integració quan és més de migres, perquè no volem, al final, ni la dreta ni l'esquerra, us lo dic jo.
21: Vull dir, perquè tu reparteixes totes bandes. Una cosa, de totes maneres, tu el català el vas... o sigui, tu, una de les coses del teu espectacle, de You Don't Look Arab, és que dius, jo tinc molt bon passing europeu, pel teu to de pell, perquè parles català, perquè ets professor d'anglès.
24: No diré per europeu, diré per la part mediterrània.
21: Mediterrània.
24: També jo quan vaig a Alemanya, a mi no miren
21: detecta,
24: com...
21: Et detecten ràpidament, eh?
24: Sí.
21: Cantes?
24: Sí, a veure, abans de cantar.
21: Abans de cantar.
24: Caminar amb una mica que jo moc el cul quan camino.
21: Clar, un cuir àrab. Cuir falafel, ahir va, cuir falafel.
24: Total.
21: Tu per què vas decidir... Explica'ns això, com arribes... tu neixes a Xipre, et cries al Líban, que això jo crec que t'ha marcat moltíssim, i apareix tota l'estona... és fonamental aquesta dada biogràfica en el teu espectacle, però portes 2 anys a Catalunya. Com hi arribes? Per què? Què hi trobes? Perquè tu em sembla que quan arribes aquí a Europa et vas decebre, diguéssim, no?
24: Vaig arribar per pura casualitat aquí. Vaig anar a cursar un màster en França, vaig poder fer-ho de formes distintes, que no parlaré d'això perquè molts cops també es romantitza, no?, i els processos migratoris i no sé què, i és una cosa molt íntima, no?
21: També.
24: Però sí que vaig arribar al final aquí per visitar un amic, del Líban, em vaig trobar una escola de teatre experimental que vaig cursar per tenir els papers i tal, i bueno, i em vaig quedar, he dit, mira, em quedo aquí, com que, bueno, vaig aprendre el català, molt random, al carrer també, quasi abans del castellà.
21: Sí, sí.
1: Wow.
24: Quasi. però després no, perquè estava no, amb el centre, les expats, entre cometes, aquesta paraula horrible. I no, que moltes bombolles que existeixen a Barna, no, de gent, hi ha bombolles de gent que parlen anglès tota la, i porten aquí 15 anys.
3: I tant.
24: Però ahir ningú no es qüestiona tant, no? Clar. Perquè, clar, perquè són blancs, perquè són europeus, doncs, clar, doncs hi ha, com es diu? Se da por hecho. Se n'adona per compte.
1: Es dona per fet.
24: No, de veritat, que poden estar allí, no? Perquè el passaport pot permetir que aquesta, entre cometes, no? També, que aquesta persona siguin aquí. Bueno, siguin aquí. En fin.
3: Què t'ha de dir? Jo deia que tu, quan arribes a Europa, et decep.
24: Decep. No, és que no diré decepció, diré que com que aquí venen una imatge molt específica de molts cops del món, no? Depèn de com la retòrica i la narrativa volen no? canviar-la. Jo també, no? Com nosaltres, quan no tenim aquest passaport i aquesta identitat que ens educa des de petit, que vulguis o no, que som inferiors, com vosaltres esteu educades, que sou superiors. És però, així, sí, sí. És així.
3: Jo sí, no? jo sí.
24: Sí, ja bueno, tu és una altra cosa. Sembla que tu ja, a part de la raça, la ètnia, és una cosa teva. Que jo t'acaba de conèixer, però...
3: A veure, explica'm això. Tu no tenies ni idea de RAC1, ni de qui érem nosaltres, ni del programa, ni idea. Tu reps una trucada nostra, sí. I dius, hi vaig i tal. I després has averiguat, i al final has vingut. Sí. Has pogut dir, hòstia, però no hi vaig segur.
24: No, és que jo, la veritat, és que ni veig tele...
1: No et coneixia, Marc Giró. No sabia qui eres.
3: Perdona, que acabo de fer un soroll, perquè hi ha una cosa aquí sota la taula que no penso mirar el què. Esperava trobar-me un mascle sota la taula, però resulta que hi ha una cosa metàl·lica. Que mirin.
1: Ai.
3: Això no sé què serà, eh?
1: Vull dir que
3: això molt bé per la ràdio. Sí. Una arma de destrucció massiva, ja ara.
24: No, jo no... Vull dir, jo vaig aprendre també el català al carrer i mirant les tresines. I
1: mirant les tresines?
24: Home, sí,
1: i com les miraves? Al 3CAT?
24: A YouTube.
1: Sí.
24: I clar, però després jo no consumeixo res de mainstream. I últimament també miro només coses no, de lo que està passant al Líban i coses no, random imperialista de tot el món. Però no consumeixo així cultura mainstream en general.
1: I menys catalana, vas dir-me.
24: Em sembla genial estar aquí perquè, sí. Hola, que em segueixin, que em facin...
3: I tant,
24: no,
3: i jo,
24: que, venga, que em paguin, coses
1: clar,
24: així.
1: Després has de dir les teves xarxes, sí, quin és genial. El teu Insta, jo et seguiré.
24: És Queer Falafel.
3: Sí, sí.
24: Q-U-E, parem el programa.
3: Parem el programa.
24: U, no t'imagines cada una.
3: Bueno, podríem fer tipus majorets.
24: Falafel! Oye, cuidao, amb la procesión.
3: A veure una cosa. Bueno, no us coneixes, ets aquí. Mira, ens hem retrobat, molt bé, ens hem trobat. Una de les coses que tu denuncies al teu espectacle és l'eurocentrisme, la supremacia blanca, la violència sistemàtica i els efectes del colonialisme, sobretot, que jo crec que és un dels grans temes actuals, diguéssim, molt poc tractats als mitjans de comunicació i a l'acadèmia o a la institució, digue-li com vulguis, que són els efectes del colonialisme, no? Que són la base de moltes de les, de les tragèdies, dels problemes que tenen molts éssers humans al planeta Terra, no?
24: Sí, que al final aquest colonialisme eurocèntric, que jo sempre parlo d'això, al final que vinguis de qualsevol país europeu, que òbviament hi ha una diferència molt gran, no? Si ets de Grècia o ets d'Alemanya o tal, es cobra diferent, tal, però al final les diferències per vosaltres que poden semblar tan no, que hi hagi com... O sigui, per nosaltres hi ha una discrepància molt gran, perquè, clar, estem com... O sigui, veiem que per mi no hi ha tanta diferència entre aquí i Grècia i Alemanya, tot i que sí que hi ha, però al final és tan gran el que està passant al meu país, hi ha bombes que s'estan caient i tot això, no? I tot això que també una gran part, no una gran part... la majoria dels factors de per què tenim bombes ahir és aquest colonialisme.
3: L'estem pagant nosaltres.
24: Israel és una colònia europea.
3: Tu dius al teu espectacle que els europeus amb els nostres impostos estem pagant les armes que bombardegen el teu país.
24: Sí.
3: El teu país i d'altres.
24: No clar. Només els comunals, sinó amb tot el que... No tot, però moltes coses que es consumeixen.
1: Que es consumeixen.
24: De productes, de zionistes. I veig que també cada cop que hi ha

0: Ara aquest, bueno, jo sóc artista, com dic sempre, no? Proclamada antropòloga, però sóc artista. Parlo amb les meves, com saps, no sí. Cal. Però clar, al final veus que el món està addicte a la Coca-Cola. Mm-hmm. O sigui, és tan complexa treure la Coca-Cola fins que ara, per exemple, hi ha Palestine Cola que surt. Mm-hmm. Però clar, és que hem de trobar una alternativa a la Coca-Cola. O sigui, és tan estúpid, és tan penco. No sé com es diu.
1: Sí, sí, penco.
0: Penc.
2: Tu, per exemple, no parles d'Orient Mitjà, sinó que preferiries que diguéssim els països de Damasc.
0: Sí.
2: És a dir, Palestina, Jordània, Síria i el Líban, no?
0: Sí.
2: Perquè crec que l'ordenació del mapa i com diem les coses també té una base colonial, clarament, no?
0: Clar, és que la cosa és... I tots els, com es diu, scholars...
3: Estudiosos.
0: Sí, que fan, no?, treballa, parlen de colonialitat i tal, diuen que la paraula, no?, Mig Orient, o sigui, i és, o sigui, ve d'això, no?, de quan estaven colonitzant la Índia, que volien, han decidit que Europa és el centre del món, ja que aquí és l'este, aquí és l'oeste, ja, clar, i tot va de vosaltres.
2: Els dos ens hem posat al centre.
0: Aquí, no, exacte.
2: Clar, tot el demés està a la dreta o a l'esquerra. De...
0: I a més, és molt estrany, perquè què vol dir aquesta terminologia? Qui té la necessitat de definir aquesta zona, que al final són dos continents, són parts de dos continents, vull dir, jo sóc una persona asiàtica, però l'home blanc ve a corregir-me que no lo sóc. Perquè l'home blanc ha decidit que una persona asiàtica és una persona que té el fenotip d'Àsia de l'Este. Mm-hmm. Però són totes també coses colonials. O sigui, jo vaig aprendre a l'escola del Líban, en geografia, que som persones asiàtiques.
2: Clar.
0: I aquí és un debat que ja ara no faig perquè ja...
2: És duríssima.
0: No, és que no tinc temps, saps? Ja està. O que m'ho paguin per fer ahir pedagogia gratis.
2: Sí, sí, exacte.
4: I tu dius països de Damasc.
0: Jo i bastant gent al meu voltant, o sea, estem intentant trobar... La cosa és que es fa en anglès, per exemple, es fa
4: ara
0: servir...
4: diuen això de Swana, no?
0: Swana,
4: de sud-oest, sud-oest sí. Asiàtic i Nord-Àfrica.
0: Sí, a mi és...
4: S-B-baixa, no? Ai, W-A-N-A.
0: Sí, exacte. I és una de les terminologies que va sortir per reemplaçar, no?, aquesta terminologia horrible d'Orient
4: Mitjà. És que t'ho preguntava per això, perquè jo he sentit això de Swana, però no sabia quin seria l'equivalent en català,
0: encara,
4: per exemple.
0: Encara el Swana, a mi... i a molts també no ens trobem
4: Vinyola,
0: en aquesta paraula,
4: no?
0: Perquè
4: vale.
0: També segueix sent una necessitat de definir una zona perquè la persona, los colonos han decidido que hem de definir aquesta zona.
4: Yeah. Yeah.
0: Vull dir, és nord d'Àfrica i sud-oeste d'Àsia. Vull dir, és un... Estan enormes, són com 33 països. I a vegades posen a Iran dintre, que són farsi, a Turquia, que són... O sigui, que tampoc són... Què és el que estem fent?
2: Després hi ha una altra
0: fent?
2: Cosa també, no tenim més temps, però en aquest espectacle, una de les coses que jo també trobo que són importants, a banda de repensar la nostra posició com a colonialistes, és a dir, com a opressors, diguéssim, qualsevol persona blanca és... en si mateixa, a més sigui de, crec que sigui quina sigui la teva classe social o d'on vinguis, etcètera,
0: sí.
2: Però repensar-se com a opressor, diguéssim, ja no com a privilegiat, que possiblement també, sinó com a opressor directament, no? Perquè estava molt de moda...
0: Bueno, el sistema fa que és això, aquesta és la cosa, saps? No és que tu hagis trigat això. Vull dir.
2: I després també hi ha, respecte a això de la qüestió colonial, que desprèn del teu espectacle, el fet de repensar, és a dir, que hi ha moltíssimes coses queer, la cosa queer, que ara sembla que és un invent europeu, això també t'ho diuen les travestis, per exemple, sud-americanes, no? Que diuen, escolti, ara vostè sembla la cosa trans, la cosa queer i tal, venga, hombre.
0: Hola, què tal?
2: Hola, què tal, no?
0: Sí.
2: És a dir, que hi havia moltes formes d'organització social del gènere, això que en diem aquí gènere, això del no binarisme és una cosa que està inventadíssima de forma ancestral i que el colonialisme ha esborrat formes de relacionar-se entre les persones que en altres, més enllà, diguéssim, de París, Londres, Reus, diguéssim, doncs que, que ja estaven funcionant, però que s'han escapçat, no? I que ara hem hagut a les europees venim a recuperar la cosa travesti o la cosa queer quan era una cosa que estava que existia perfectíssim i funcionava a la perfecció.
0: Una cosa que me n'adono, o sigui, ja, no? O sigui, la història està escrita per l'home blanc. O sigui, una de les coses està canviant de cosa, hi ha moltes coses, òbviament, ara també amb no redes, hi ha més no, accés i més tal, ja ens estem trobant, no?, amb discursos diferents i tal. Però, clar, es diu sempre, no?, que el gènere és una cosa que en Europa ho tenen com molt clar en tal, en Europa i fora, però que es fa servir aquesta frase com si fos ja s'ha acabat el racisme, perquè he dit que no soy racista o tal, no? Llavors sempre diuen la frase de el gènere és una construcció social, no? Clar, pues és una

0: construcció social, doncs, què havia abans d'ara? Ningú s'ho planteja, m'entens? Però clar, per anar a buscar la informació has de tenir la, no, tus fuentes i saber on buscar, perquè està molt amagada. Vull dir,
1: I tant, i tant.
0: Jo tinc una llista que no m'hauria agradat tenir-la, la veritat.
1: Vindràs
0: no,
1: l'altre dia.
0: Ho he pensat, però, clar, a veure, a
2: ja
0: la cobran, tele...
2: Ja cobran, eh?
0: A la tele,
2: ja cobran,
0: vale,
2: ja
0: sí, òbviament.
2: Ja cobran. Ja diu el productor, no, cobran, no, sí, jo vaig dir, aquí hi ha diners per tot.
0: Bueno, parleu amb la meva mànager, que exacte, ja tinc mànager i tot, això és oficial, eh?
1: Això és oficial, és exclusiva.
0: Sí,
1: espera, ja ho explicaràs quan tornis. Tot això que anaves a dir, perquè em quedo sense temps, si no la de Goño d'Urzait i el Marcel no tindran temps. Insisteixo, Queer Falafel, us ho passareu bomba a l'espectacle. Està en concert el divendres 25 de setembre a 12:45 PM a la Rambla del Raval. O sigui, és, tot, o sigui, és el món que volem, diguéssim. 12:45 PM a la Rambla del Raval és on s'ha d'estar, diguéssim. Sí, que van a fer. I si més o més, el concert ets tu, el Queer Falafel
0: jo
1: i el...
0: Jo i Mad Monkey.
1: Mad Monkey.
0: Sí.
1: Música, com has dit això?
0: Electro-àrab.
1: Electro-àrab, que no, o sigui, no t'has vist en otra, estimada, sí. No t'has vist en otra. Una abraçada, moltíssimes gràcies, gràcies, un aplaudiment amb tots vostès, Begoña Gómez Urzain, mira, va. Havíem dit que acabaria amb
3: aquesta sorpresa.
1: Aquesta sorpresa. A veure, estimada, tu vols parlar-nos avui de...
3: Nepo Babies.
1: Nepo Babies. Ai, que joder-se.
3: És un terme molt important. Ja sabeu que aquesta paraula es va popularitzar més com el 2022, sí, però en el fons perquè la va posar en portada a la revista New York, però en realitat ve del Deep Internet. Tot ve sempre del Deep Internet.
1: Ja t'entenc. El Deep Internet és l'internet...
4: Profund.
3: L'internet profund.
1: Oh, que bé.
3: Sí, venia com d'un tuit molt nínxol i ve a dir, ve a denominar el que tota la vida hem dit un fill de...
1: Sí.
3: No, algú que té pares famosos i que es dedica a la mateixa cosa que els seus pares i per això ja té com un avantatge.
1: Sí, sí, sí.
3: I després ha sortit aquest terme, s'ha popularitzat molt i ha sortit del món de l'espectacle. Per exemple, les revoltes que hi va haver l'any passat a Nepal, a Filipines, a Indonèsia,
1: sí,
3: eren revoltes de la generació Z, de gent molt jove, contra els Nepo Babies dels seus
1: governants
3: dels, contra els fills dels seus governants.
1: Governants corruptes, que tenien corruptes, fills corruptes.
3: Exacte, van començar a investigar sobretot les coses que ells treien a xarxes, els viatges de luxe...
1: Veritat, sí, sí.
4: Feien ostentació.
3: Feien ostentació, que feien els unboxings, que era obrir aquestes caixes de productes de luxe, i llavors va generar com aquesta ràbia en els joves no-nepos del país.
1: Clar, clar.
3: Per tant, és un terme que circula molt, no? Nosaltres, amb la Noelia, amiga de Te Cuenta, sempre diem que...
1: El nostre podcast, sí.
3: Nostre podcast, sempre diem que la gent s'ha d'ocupar de... arxivar i classificar els Nepo Babies del seu sector, perquè tothom té Nepo Babies. Quants Nepo Babies no tenim al periodisme, per exemple?
4: Sí, ja, cert, cert, algun dia.
3: Gent que hereta, això és com una monarquia, hi ha mitjans on els carrers
1: hereten. Ara hi ha Roberto Arce,
3: sí,
1: que és un presentador de
3: 4,
1: que...
3: El seu fill ja està col·locat.
1: Ell ho deixa i ho, com si fos això...
3: Com si fos una monarquia. Bueno, el programa de Carlos Herrera, paulatinament l'està heretant el seu fill i sí, això es troba normalíssim.
1: Sí, sí.
3: Que s'hereti un programa de ràdio d'una cadena privada. Sí. Jo ho trobo al·lucinant. Jo, però bueno,
1: aquest programa que estàs escoltant...
3: Qui, els teus gossos?
1: Els gossos. Jo tinc un gos que s'està preparant i serà una hora d'una o dues... Això sí que seria...
4: radical i revolucionari.
1: Bueno, però serà molt interessant.
3: Sí, sí. Per tant, cadascú s'ha de treballar els Nepo Babies del seu mitjà i això és molt important fer, portar una arxivística.
1: Clar, clar, clar. Nosaltres tenim ara, bueno, els Nepo Babies aquí dels mitjans, les Campos.
3: Sí, ja, Campos. Clar. El que passa que l'original ja, Rest in Peace. Ja,
1: Rest
3: clar.
1: In Peace, és veritat. Peace, ja. Bueno, però allà la Nepo Baby, la Nepo Baby, això també.
3: Allà sí.
1: Arevas i Arevas, és una nissaga.
3: Sí, sí,
1: Campos,
3: nissaga.
1: Roberto Arce, el Carlos Herrera, sí que fort, sí que genial.
3: Sí, sí.
1: Bueno, llavors...
3: En fi, però avui parlarem dels Nepo Babies originals, que són, diguéssim, els del món de l'espectacle. Ja el 2002, el 22, com dèiem, la revista New York va fer aquesta taxonomia de l'assumpte Nepo, però ara la cosa ha pujat de to. O sigui, ara ja estan a tot arreu. I la meva teoria és que ja no et donen llum verda a un projecte, ja no pots treure endavant una sèrie o una pel·lícula si no tens un Nepo associat.
1: Va, i nosaltres convidem aquí
3: cas.
1: El cuidat.
3: I vosaltres, el cul falafel, que tu, que clar...
0: Que cuidao, jo.
4: Estem fora de la vida total.
0: Anem de cop vull tenir filles, saps?
3: Sí, clar, no, per cert, clar, tu pots generar els teus propis Nepo Babies.
1: Clar, clar, clar. Estem fent tard.
3: M'has dit que has vist un capítol de The Shards, que és aquesta sèrie de Disney Plus, que s'estrena aquest estiu, sobre, basada en una obra de Bret Easton Ellis, i en la vida també de Bret Easton Ellis.
1: Sí.
3: Jo vaig aguantar un capítol.
1: Jo vaig aguantar un capítol, els vaig trobar amb ells... jo no tinc edat ja.
3: Molt guapos, hi ha molta bellesa, bueno, una cosa guapos, gairebé però insultant, no?
2: Però... molt depilats, molt guapos...
3: Sí, és una cosa molt
4: perfecta,
3: anys
4: igual,
3: 80,
4: no?
3: Califòrnia, Los Angeles...
2: Blanca,
3: molta, sí.
2: Em van guniejar, diguéssim. És que jo, un cul depilat no m'interessa.
3: Clar, en què es basa la promoció d'aquesta sèrie? En què surten?
2: O sigui, un cul depilat, filla, dir, un cul depilat i un ojete blanquejat no m'interessa.
3: No t'interessa.
2: No. De saque.
3: De saque.
2: Un pubis depilat, diguéssim, de saque. Dic, mare de Déu, senyor, que barbaritat.
3: Tampoc m'interessa.
2: Un bon subaco i vinga. Exacte.
3: Bueno, però si vas veure aquest capítol, sí, sí, com jo, que no vaig veure tant quants capítols...
2: El vaig trobar horrible, a més. O sigui, la trama era horrible, anava tot lent...
3: No tenia gaire sentit.
2: I, a més, no hi havia com ni xiste, diguéssim.
3: Ja,
2: no.
3: Sí,
2: bueno,
3: no té molta gràcia.
2: Que no
3: estem deixant
2: moment.
3: Fatal. Qui surt allà?
2: No,
3: Kaia Gerber, filla i clon de Cindy Crawford.
2: Sí, sí. Ah.
3: Iguals. Iguals, però més prima, com es fa ara, no? Ara tot és reduït.
4: Tot és
2: sí, sí, que està sota el seu pes.
3: És igual, però...
2: Claríssimament, no podem parlar les coses de les persones, perquè aquesta noia... Menja tu una hamburguesa.
3: Ella ha dit, ella ha dit aquest estiu que ha tingut trastorns alimentaris.
2: Pobre, és que clar,
3: i que es va implantar cul.
2: A més, mare de Déu.
4: Sí. Bueno, no li van haver de fer un exorcisme, aquesta nana? Vaig llegir al lloc.
3: Així va dir una cosa.
4: Que sí, que tenia el dimoni a dins o no sé què. Sí.
3: Oh, de rica,
2: el dimoni tenim nosaltres a dintre i bé que aguantem, guapes.
4: Jo vaig llegir una
2: cosa. Tota aquesta que tenia el dimoni dintre, no? Que tinc el dimoni dintre.
4: Vaig llegir un article al·lucinant.
2: Que no sé si que tenim el dimoni dintre. Que me'l va a fer, hija puta. I bé que aguantem. Ni que n'hi ha exorcisme.
4: No, aquesta va anar a buscar un exorcisme, es veu.
2: Perquè això és de rica, perquè tenen temps. Sí. Tenen temps.
3: Tenen temps de fer-se succions.
2: I llavors, quan ja s'han fet la lipo, s'han fet la vitamina, s'han fet, han anat a la Índia, que això ho dius tot l'espectacle.
4: A l'Ofendita,
2: i ara resulta que tinc el dimoni dintre. Resulta que era el dimoni.
3: No li cap el dimoni, aquesta.
2: I no tinc, també... jo tinc el dimoni dintre. El dimoni dintre, més el dintre m'agradaria vitanir-lo.
3: Vale, ya. ¿Quién es Sura que te sería? Homer Gear.
2: Manolo, te tengo dicho que cuando estamos haciendo radio no salgas a colación. Es que no serà el dimoni que tinc a dintre jo, el mal que... I a més és de Valladolid.
3: Es facha, el teu dimoni. Es facha.
2: No ho sabem si es faig o no, perquè aquesta conversa encara no l'hem tingut. Estem encara els tres primers mesos, encara estem.
3: Vale, que total, que surt Homer Gear, que és fill de Richard Gear, i llavors sí. Tota la promoció s'ha basat en això, en què són els fills de dos que van ser famosos i van estar casats.
2: I van estar casats, que això no ho recordava jo.
3: No te'n recordes, aquesta parella? Llavors, per exemple, ells dos han protagonitzat la portada del famós, de la famosa número de setembre del Vogue americà, September issue, que abans significava alguna cosa, ja no significa res, perquè ja està molt en decadència, això. I llavors la gent deia, qui és aquest xiquet que només té 3 crèdits, que no ha fet res, perquè està aquesta portada
2: perquè
3: tan important?
2: Perquè és fill de Richard Gere.
3: Perquè és tirada la nostàlgia i tirada això que en màrqueting, avui estic dient moltes paraules en anglès i em sap greu, és això que
2: tranquil·la.
3: I en màrqueting polític es diu la name recognition. Què és més important
2: en
3: màrqueting? Reconeixement de nom.
2: Ah, val, clar.
3: Què és més important? Més que agradar, més que t'agradi la Coca-Cola, l'important és conèixer la Coca-Cola. O sigui, en el màrqueting tot el que vol, i en el màrqueting polític, per això has de posar un candidat que la gent conegui, és que coneguin el teu nom.
2: Ja
3: i com que ara...
2: Que doni cartell, que doni cartell.
3: Exacte.
2: Això és una cosa que tota la vida...
3: No, no, que la gent sàpiga qui és.
2: Clar, ja t'entenc.
3: Com que ara estem tots atontats.
2: Aquí a Catalunya poses a Emma Vilarassau a una obra de teatre
3: i la
2: gent
3: va.
2: Diu, pam, i vas.
3: Name recognition.
2: Name recognition, clar.
3: Això es basa.
2: Clar.
3: Llavors, què
2: passa? A partir d'aquest programa d'avui, Queer Falafel.
3: Queer Falafel, name recognition.
5: Conegut a la Falafel. De fet, estava caminant i està escrit per tot arreu.
2: Falafel.
5: En tota Europa està escrit Falafel per tot arreu.
2: Tens una campanya de marketing boníssima.
5: Copyright, no? De drets, d'anar a demanar drets.
2: Es va reclamar.
4: Una pregunta, són bons actors almenys o no?
3: No,
4: el fill de Richard Gere no li ha arribat.
5: La pregunta aquesta no cal.
4: No,
2: és que no cal, perquè es passegen. O sigui, els fan, entren, surten, pugen a un cotxe...
3: Es posen uns
2: albornoces. El treu, es llepen.
4: Quin horror.
5: Torna fotos del seu pare dins de l'habitació, dins de la peli.
2: Això és prèviament, també, a la carpeta. Això és la canforrada. Oh, m'encanta Richard Gere. Bueno, llavors...
3: Com que tot es basa, i és pel mateix motiu que tots són seqüeles i remakes, això dels nepos també ve d'aquí. Com que no se'ns considera prou llestos com per aprendre una trama nova, una cosa nova, se'ns ha de donar... Clar, se'ns prenen per tonto. Ara tota la indústria de l'espectacle es basa en prendre per tonto. Se't dona una cosa que tu ja puguis conèixer, però refregida, diguéssim. No et donaré el sindicòfer, però et donaré la seva filla.
2: A més, t'escolto, més ganes us hauria de donar d'anar a veure Queer Falafel, eh?
3: Clar.
2: Sí, sí.
3: O, per exemple, l'altra sèrie de l'estiu, quina ha sigut? Una que han fet a Prime Video, que ara ho estan patant amb aquestes sèries juvenils romàntiques, que es diu Sterling Point, que surt Kim Ruffalo, fill de Marc Ruffalo. No t'has de prendre un cognom nou, ja ho tens aquí.
1: De totes maneres, també t'he de dir que en el món de l'espectacle, aquí al Teatre Català, per exemple, hi ha hagut grans nissades. Però vull dir-te que era perquè és la cosa del... Pues la cosa de la barraca, del circ, o sigui, hi ha aquesta mena de remembrança del circ, o sigui, que els actors anaven de poble en poble, eren els fills entre caixes...
3: I el Gutiérrez Cava i tot això.
1: A veure, necessitem un nen als Pastorets, que jo tinc quantitat, la saga dels Gual, al final les Gual acaben fent... La Margarida del Test, per posar-te un cas concret d'actriu catalana increïble. La seva filla, doncs vinga, tu també acabaràs sent actriu, actriu de doblatge, etc, i actriu, perquè de petita tenies el teu pare, que era l'empresari de Parets. A veure, necessitem aquí una que faci de Pastoreta. Li posaven la barretina a les criatures i a l'escenari.
3: Sí, però això ara té un altre gir. I té dues conseqüències. Una, que li treus el lloc a la gent que pugui voler accedir a les arts escèniques i que no podrà. I la segona,
1: també és una altra...
3: quines històries ens explicarà tota aquesta gent? Que, no? Només sentirem històries de famílies que venen del món de l'espectacle, o en aquest cas, que són famosos rics de gent privilegiada.
1: Sí, de totes maneres, també t'he dit que hi ha hagut aquí un canvi d'actitud, o de tercio, que dirien toreros, perquè, és clar, abans... a la millor, les persones que es dedicaven... Dic abans, no, tampoc fa tant, Les persones que es dedicaven al teatre estaven mal vistes, és a dir, eren underground, eren gent que estaven als marges i que, a més, eren uns arreplegats i la que actriu era quasi bé ser prostituta i ser actor era ser un maldestre. I, el material, diguéssim, artístic sortia dels propis marges i, a la millor, de la teva pròpia família, i és quan... el senyor Esteve, com es diu?
4: L'auca
1: del senyor Esteve. Quan l'Estavet decideix, o sigui, quan el burgès decideix que no es vol fer càrrec del negoci del seu pare, cada de sobte vol expressar-se artísticament. Clar,
3: clar, clar.
1: Apropiant-se a la millor d'una cosa que no era... Que jo estic a favor de que la burgesia expressi els seus sentiments i tot això.
3: I
1: em sembla perfecte. Però heu dit que la millor...
3: Però t'has parlat de Hollywood.
1: De Hollywood.
3: El món de l'espectacle. Mira, una...
1: Fuck Hollywood.
3: Dada, et dono també. El festival de...
1: Aquí tenim una nepo baby, perquè la Romagosa...
3: L'Hermosa és una mica nepo.
1: La teva tieta és la Marta Romagosa. Tu l'Ester Romagosa. Tu i jo som com quasi germanes, o sigui que és que som família.
4: Jo no em considero un nepo baby, perquè jo no he anat a parar ni a Catalunya Ràdio ni he fet res. No.
1: Ja t'entenc.
4: Estic aquí una mica per casualitat.
1: Sí.
6: Hi ha també nepo husband, nepo wife, o sigui, s'aplicaria també...
3: Sí, es podria aplicar.
1: Bueno, acaba, si vols.
3: No, això, per exemple, algun, el festival que s'ha celebrat la setmana passada, un festival musical, sempre tenien un escenari que era de la BBC, que es deia Introducing, que era per aportar noves bandes. Bueno, aquest ha desaparegut aquest any, i hi havia un altre escenari que no es deia Canopy Stage, i saps qui ha actuat? La banda de Moses Martin, el fill de Chris Martin i Gwyneth Paltrow. La banda de Gene Gallagher, fill de Liam Gallagher, dels Oasis. La banda de Kurt Beckham, el fill dels Beckham. I la banda de Dave Grohl, de la filla de Dave Grohl, dels Foo Fighters i de Nirvana.
1: Val.
3: I llavors, o sigui, per què t'has de molestar en formar un grup amb els teus amics si mai arribaràs al lloc? Si mai ningú t'ha donat l'oportunitat perquè ja està tot l'horari i ja agafat per...
4: Mira la Rosalia, és l'exemple contrari.
3: La Rosalia és, però hi ha d'haver oportunitat perquè hi arribin les Rosalies, no?
4: Absolutament.
6: La Shakira sí que també entrena el seu fill, no?
3: Sí, els té allà col·locats.
1: Poder fusta ara, Shakira? La Shakira queda muntada 12 concerts, jo ho trobo.
3: No, que munta un estadi. L'estadi Shakira, que el muntaran allà als afores de Madrid. Això és molt bèstia, eh?
7: Aguanto el seu nom.
4: Estem embuixint.
1: Per què?
7: Perquè
3: diuen... És d'origen libanès.
7: No, si us plau. És una sionista de merda.
3: És sionista de Shakira.
7: Sí, total. Ha fet... pots entrar a veure... Ha fet concerts a Tel Aviv i ha fet un statement, una declaració meravellosa un cop que ha dit que som totes, no me'n recordo què era, que som totes, òbviament, no totes. Que som tots, no, fills de... què? Alguna cosa que té a veure amb religiós abrahàmica i que som... va dir We are all Israel. Que són tots Israel. Això al 2011, crec. Sí, però totes ho són. La Madonna és una gran sionista.
3: Sí. Bueno, ella es va convertir, no? Quan li va agafar per la cabala, es va convertir en judaïsme.
7: Clar, com que sabem que són coses distintes, també, però clar, va fer com tours que van començar a Tel Aviv i a Israel.
1: De totes maneres, tu, per exemple, ara, imagina't la Shakira, que el 2011 fa aquestes declaracions. Podria ser que el 2011 avui algú refés els seus pensaments? És que vull dir?
7: És que no ha fet ninguna altra declaració, i quan no fas declaracions... És
1: a dir, que estem... Això és el 2011, estem al 2011. Això ho volia saber, que podria ser, no, però dir, que acceptaríem que algú canviés el pensament.
4: I tant, no?
1: Que és molt difícil,
7: que ho digui.
1: Si no ens hem assabentat, és que no ha passat. És que no ha passat.
3: I hi ha hagut figures públiques que han tardat també en canviar, o sigui, no? Sí, però la tia estava... Però ho han fet, igual, dos anys després del 7 d'octubre.
1: Bueno, escolta, els Nepo Babies, que els bombin, no? Que els bombin.
3: Que deixin espai, que no acapari.
1: És possible que ens bombin a nosaltres abans? Que, bueno, parlant de bombes, està molt bé el teu espectacle, hi ha un moment... Li estic dient a aquest senyor que està molt bé el seu espectacle, ja ho sap, tu no em facis cas a mi. Però vull dir que hi ha un moment que és veritat que dius una cosa molt senzilla que dius, molt forta, i que és molt senzilla, una idea molt senzilla, però que jo crec que és exacta. Que diu el Queer Falafel del seu espectacle, escolta, tot el problema que tu pots tenir, que el nen no arriba a l'escola, fins i tot que tu t'has detectat un càncer, que l'altre t'has tornat no sé quanto, la cosa de la salut mental, el lloguer no t'arriba, no sé quanto, imagina tot això, aquesta vida que tu tens aquí, però bombardejant-te.
7: Clar. Clar.
1: És una gran diferència, eh?
7: Clar.
1: És una gran diferència.
7: Això fa que es converteixen en problemes de primer món, entre cometes.
1: Clar, clar.
7: Però per al sistema.
1: Sí, sí. Bueno, escolta una cosa. Després de publicitat descobrirem si Singapur ha de ser el model dels catalans, segons Salvador Illa.
8: A veure, vostè endavant. Primer, amb Marc Giró.
9: Bravo!
8: Vols assistir a San Diego Comic Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
10: Hi ha coses que no haurien d'alterar-te el dia, ni tan sols aquell moment al volant. Quan un parabrisa rep un impacte, no és només el trencament del vidre, és tot el que això suposa. A CrystalBox reparem o substituïm el parabrisa trencat i ens ocupem de tot de principi a fi perquè et centris a continuar el teu dia. No deixis que res trenqui el teu moment al volant. Crystal Crack, Crystal Box.
11: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisur.
12: Amb Verisur sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
11: Confia en Verisur, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisur al 900-903-744.
13: Mary Shore.
14: Soc en Quim Masferrer. A partir del 9 de setembre seré al Teatre Borràs amb el meu espectacle Temps, una comèdia sobre la mort que ens convida a celebrar la vida.
15: Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
16: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
17: El mantenim estable aquí, quiet, va!
16: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
18: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells a RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
16: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells a RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Una cosa et vaig a dir, és veritat que això ens ho va dir baixant l'ascensor i va ser romagosa. Escolta'm una cosa, estem a la primera setmana i estem molt...
4: Estressats. Jo estic contracturada.
1: Tranquil·líssim.
4: Tinc tota la meva part dreta del cos contracturada. Des de la cama... Me'n vaig anar de vacances així i he tornat.
1: Però pren-te alguna cosa, perquè vas al fisio, que està molt bé, però de vegades t'has de prendre alguna miqueta de química. La química està per utilitzar-la, eh? I la química, al cap i a la fi, ve de les plantes, que aquesta que esteu en contra de... La química ve de la planta. Mira, o fuma. Amb tots vostès, Marc Serena.
6: Ai, senyor. Bueno, imagineu-vos vosaltres que sou presidentes d'alguna cosa, val? I aneu a un altre país de visita oficial. La meva pregunta és, vosaltres què diríeu? Diríeu el que realment penseu d'aquell país on aneu?
1: Jo per això
3: no, jo faria la pilota, no?
6: Faríeu la pilota al país?
3: Sí.
6: O sigui...
3: Depèn, vull dir... Sí.
4: No, n'extrauríem les coses bones.
2: Tu sí?
7: Depèn.
3: Tu si no compres amb els humans.
7: Necessito més informació.
6: Sí. Tu, per exemple, vas a Israel, per exemple, vols quedar bé amb Israel?
4: Sí, no.
3: Com?
7: Si vull que què?
6: Aquesta és la pregunta. Si vols, treballes per les empreses del teu país perquè tinguin relació amb aquell país, per la part econòmica, o t'interessen altres coses, diguem. Aquesta és la pregunta.
2: Bueno, però Queer Falafel, quan vaig a Israel, sí, no deixen entrar.
7: A mi m'agradaria... A mi, Israel, m'agradaria quemar.
6: És que l'he vist saltar un centímetre de la cadira. Bé, en tot cas, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anar a Singapur aquest estiu i va dir que...
2: Jo, perdona, Natàlia, que no he vull tallar, però el... jo de vegades he pensat... Tu saps, per exemple, parlant de Donald Trump o de segons què, aquests polítics que aguanten tant, de vegades estan a cimeres i no sé què, i aguanten tant el tipus, no sé, en prou de la diplomàcia, jo que tinc la metxa molt curta segons quins escenaris, si jo hagués estat president d'Espanya o presidenta d'alguna cosa d'aquestes, que ja et dic jo que és impossible, perquè no... Però bueno, jo m'hi cago en aquell home. O sigui, jo monto un pollo diplomàtic claríssimament, diguéssim. Si m'hagués calentat el cap, i ara que el senyor el deixo allà, aquestes coses... O sigui, la gent, el Donald Trump, amb por, insisteixo, de la pau mundial, que després no ha funcionat, i amb por de... Li han aguantat unes coses que era com per dir, escolti, miri, hasta aquí. Vull dir-te que jo... És que, bé, que no. Saps? Vull dir que aquesta pregunta jo crec que jo no serviria per aquesta feina que tu estaves plantejant.
6: A veure, Salvador Illa va anar a Singapur i ell, per exemple, va dir que Singapur molt bé. Va dir que hauria de ser un exemple de Catalunya i va posar tres exemples pel seu model de convivència, perquè ser un país petit amb gran ambició i per les polítiques públiques d'habitatge. Llavors, anem a veure Singapur. O sigui, anem a veure realment si ha de ser o no el nostre exemple. Singapur, un dels països amb la renta per càpita més alta del món, això és el doble de la que tenim aquí. Tenen 2 milions d'habitants menys que Catalunya, però generen moltíssima més riquesa. És una ciutat-estat i està entre Malàsia, Indonèsia, sud-est asiàtic. Sí. No sé si n'hem de dir sud-est asiàtic, ho hem d'actualitzar-ho, sí. És un país jove de 60 anys que havia estat colonitzat per Gran Bretanya i per Japó. Val? Llavors, si mirem Singapur des de la part del punt de vista econòmic, o sigui, és increïble. Els millors ports del món, els millors aeroports, fabriquen xips... empreses biofarmacèutiques, un passaport també que t'obre portes amb el món.
2: I com has dit que era de gran, perdona?
6: És molt petitet, però en canvi té com 2 milions menys que Catalunya. És una ciutat-estat, diguem.
2: Ja t'entenc.
6: Llavors...
2: Però molt petitet, tipus l'Eixample de Barcelona o...
4: Home, no.
6: No, una miqueta més.
2: Ah, bueno, buscant...
6: Ara us ho mirarem, sí.
2: Va, llavors, perdona.
6: Ara ells aposten per la intel·ligència artificial... Ells tenen moltíssimes botigues, o sigui, si aneu allà a Singapur acabareu anant d'una botiga a una altra.
2: Sí.
6: I després, no sé si heu vist vosaltres, que és gairebé com estar-hi, la pel·lícula Crazy Rich Asians,
4: sí,
6: que és una mica aquesta fantasia, no? La fantasia d'algú d'Àsia que té molts diners i que se'n va a Singapur i allò, tot allò és com luxe i tal, no? Llavors, clar, si ens mirem tota aquesta part... Fantàstic, no? És com fantàstic. Però, clar, aquí hi ha...
2: Bueno,
6: com...
2: a mi, perdona, tu has escrit un país que em sembla un rotllo patatero. O sigui, un país
6: des del punt de vista
2: xips.
6: Econòmic, com a fantasia capitalista, com a lloc, diguem-ne, on els números surten fantàstics.
2: Un país que fa xips, que fa intel·ligència artificial, la farmacèutica aquesta que has dit, i que té botigues de Louis Vuitton i tot, és un rotllo patatero.
4: Mira,
2: país,
4: la superfície
2: no?
4: Són uns 700 quilòmetres quadrats que equivaldria una miqueta més gran que l'illa de Menorca.
2: O sigui, ui,
4: superpetit.
2: Mare de Déu, que llesto.
7: Per mi són totes estàndards, bueno, també colonials, que m'encanta aquesta paraula. Però ho és, perquè jo no puc definir si vull dir, i què, com està la gent ahir? Jo vull veure si està... Com
3: això volem saber. Aquesta riquesa com està repartida.
7: Jo vull provar la marihuana d'ahir, saps el que vull dir? Vull veure com socialment la gent...
2: Anem allà, a veure. Des d'aquest punt de vista seria el somni de qualsevol polític...
4: Sí. Perdona, vindria a ser l'equivalent a la ciutat de Nova York. I és una mica més gran que Andorra,
2: mare
4: com a país.
2: Ah, mira.
4: Per ubicar-nos.
6: Sí, hi ha un punt que... És que les comparacions sempre són... Però hi ha un punt que recorda Andorra amb algunes coses. En tot cas...
2: Si
6: alguna vegada heu estat a Hong Kong o a Singapur, que són les ciutats més cares d'Àsia, és molt interessant ser-hi el diumenge, perquè és el dia que les treballadores domèstiques que estan vivint...
4: Amagades
6: a les cases, com que no tenen altra casa, la casa on treballen... llavors, això també passa moltíssim al Líban,
4: és
6: una de les vergonyes més grans que hi ha al Líban, també, l'explotació que hi ha de les treballadores domèstiques allà, que estan com esclavitzades.
7: Sí, que és el mateix sistema que funciona també com aquí. Van construir Dubai, com aquí molta gent que venen, que diuen, fent servir una paraula aquí molt problemàtica, no? Els paquis diuen, que estan venent birres, que són gent de molts llocs, i no només de Pakistan, que també tenen un rotllo, hi han màfies que també fan això, que agafen el passaport, això passa al Líban també, amb el kafala, es diu, que vol dir el sistema d'aval, que és horrible, que de cop hi ha una persona que és
6: aval
7: de la teva existència en aquest país, que és com, no? T'agafa el passaport...
1: I et segresten directament, no? És un segrest.
6: Bueno, jo a Beirut recordo, a casa d'una noia a Beirut, que em deia, mira, això hi havia com un armari que hi havia un forat, diu, sí, aquí tinc la meva interna, i llavors és que li agafen el passaport, la porta a Etiòpia, li agafen el passaport, la fiquen en un armari i es queda tot el dia a casa. Llavors, hi ha un dia...
1: Era un dia de lliure, que és diumenge.
6: Exacte, que surt tota aquesta gent. Llavors, si aneu a Hong Kong, a Singapur, veureu que surten totes les noies, nois també, perquè de Filipines, d'Índia, de Bangladesh, i es posen allà al carrer. I és el dia que d'alguna manera te n'adones que hi ha alguna cosa que no havies vist els altres dies, no? Però... En el cas, per exemple, de Singapur, hi ha 300.000 persones, es creu, en aquesta situació. Hi ha salari mínim? No. O sigui, no hi ha un salari mínim. O sigui, poden pagar 500 euros a canvi d'unes condicions...
1: El salari depèn de l'amo.
6: Sí.
4: Són esclaus.
6: O sigui, l'única obligació que hi ha que és que tu paguis... Si comprometes alguna cosa, que ho segueixis pagant.
1: Ja t'entenc.
6: Però pots comprometre't a qualsevol cosa.
7: No sé com és ahir, però jo sé que després passa... Ja sabem com, no? Passa el que passa. Sé que al Líban, per exemple, sí, hi ha contractes i tal, però qui anarà... Ara s'està canviant la cosa. Hi ha molts col·lectius que estan treballant contra això, però no podia anar una dona a demandar, com es diu, a demandar...
1: No tenen mitjans, diguéssim.
7: És un sistema d'esclavització, llavors contracte és un...
6: Llavors a Singapur no hi ha llibertat d'expressió, no hi ha mitjans de comunicació...
4: No hi ha llibertat d'expressió.
6: O sigui, no es pot explicar pràcticament el que passa, és difícil de saber què està passant allà, no hi ha llibertat de premsa, no hi ha manifestacions, hi ha cops de bastó amb una canya llarga i dura o pena de mort, per exemple, per casos de drogues, vendre... I llavors hi ha prohibicions...
1: O sigui que Queen Farah fer allò de la marihuana, res, eh? Tot és que diria, vai, mama,
7: no,
1: Bueno, menja a Singapur.
6: Allà, a Singapur, estan superobsessionats amb el vaper. O sigui, el vaper és...
1: El vaper, que és això, això que no és... això que, o sigui, la maquineta per fumar.
6: Sí, això, prohibidíssim. És prohibidíssim. Prohibidíssim, il·legal, també, total.
4: Prohibidíssim.
6: Es pot fumar normal, però amb vaper no. Llavors, xiclet tampoc no es pot vendre. O sigui, hi ha aquestes normes... També
1: xiclet
6: que...
1: tampoc xiclet? Pots vendre.
6: No, perquè això ve d'uns anys que deien, ostres, que això està embrutant al metro i tal, anem a prohibir els xiclets, no?
4: Està prohibit menjar xiclet.
6: Vendre'n, diguem-ne. És a dir que, si tu em portes a la maleta de vaper o de xiclets, jo els trauria abans
4: d'entrar. Si et detenen, dius, és consum propi,
1: tu tens,
4: no?
1: Tu tens un amic que gairebé el posen a la presó per portar-ne a la maleta,
6: sí,
1: no?
6: Sí, per portar un vaper, i el típic que no s'ho va mirar i va anar a comissaria. O sigui, va anar directament a comissaria i no vas entrar a Singapur. Si ets gai, doncs no pots casar, no pots donar sang, o sigui, és un lloc que realment, clar, la gent va allà i diu, ai, és que està molt net, oh, és que econòmicament funciona molt bé. Bueno,
1: parlem-ne, eh?
6: Parlem-ne una miqueta.
4: I què cobra? Per què ho deia el president? Doncs?
1: Què cobra?
3: S'ho podria haver mirat una mica més a dir això. No, vull dir, un país sense
4: pagar... Deu haver-hi coses positives, que és on ha posat el focus el president Illa.
3: Home, ja.
6: Mira, el que cobra el primer ministre de Singapur sí que és positiu pel president Illa, que cobra 1,5 milions d'euros.
4: Com? Segur que no s'ha fixat en això.
6: Que és el que cobra més del món. Clar, llavors... Si tu vols fer negocis multinacionals, per exemple, allò es parla anglès, també. O sigui, des d'aquest punt de vista, tot fantàstic. Ara, si tu busques, jo què sé, quina és la història, quina és la tradició d'aquí...
1: Bueno, drets humans, per exemple. Si tu busques drets humans...
4: No
1: seria el lloc.
6: Error 0404.
1: Perquè, clar, ens hem aturat el xiclet i el vape i tot això.
6: O sigui, sempre guanya el mateix partit polític i...
1: És una cosa pseudodictadura. És una cosa, perdona, i després hem passat molt per sobre el fet de que no hi hagi llibertat d'expressió, no hi hagi llibertat de premsa. O sigui, que això...
3: Perquè no ho sabia.
1: Llavors,
4: però espera, algo positiu per acabar.
6: Mira, l'informe PISA que deia al començament, això sí que són els millors del món, amb l'informe PISA, en matemàtiques, en comprensió lectora...
2: Doncs mira, ara estic orgullós de que aquí a Catalunya estiguem molt retrasats, perquè vist, no? Vull dir, que tal. Bueno, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Marc Serena. Ara, unes miquetetes de publicitat, i després tornem i ens acomiadarem de vostès com a vostès es mereixen.
16: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: A veure, Esther Romagosa, per favor, per
1: mira,
0: acabar...
1: pels que teniu gos, Marc Giró, ja ho saps, que forma part de la família i quan li passa alguna cosa vol saber que està en les millors mans. Per això existeix Milo, l'assegurança catalana especialitzada en gossos. Al Milo tens el 100% reemborsament de les despeses veterinàries i televeterinari... Ah, mira, televeterinari també
0: teniu? Sí, mira, però això és fonamental.
1: Gratuït.
0: És
1: les 24 hores.
0: Jo és la meva assegurança, puc dir-ho clarament. I això de la televeterinari està molt bé perquè moltes vegades portes el gos al veterinari, et cobren... I resulta que era, no, pues era res, un ximpun. I en canvi aquests, o sigui, és un superbon servei.
1: Sí,
0: és una bona assegurança.
1: Del remorçament.
0: I està ajustat de, o sigui, està ajustat de preu, t'he de dir.
1: Diu que quan necessites...
0: És la meva, no
1: ajuda,
0: sabia.
1: Ajuda, t'atenen persones, tens televeterinari gratuït les 24 hores, assegurança Milo.
0: I són simpàtics.
1: M-I-L-O.
0: M-I-L-O.
1: Calcula el preu pel teu gos a miloseguros.com.
0: Fantàstic, escolta, moltíssimes gràcies. Escolti, avui jo he de viure, jo s'ho he vist per sobre les meves possibilitats, per tant, faran el favor, per favor, de mirar avui a la Sexta, a les 11, el programa Cara al Show, presentat per mi mateix, avui amb Carmen Maura, Victoria Luengo i Gonzo, no t'ho perdis, perquè és una cosa increïble, o sigui, televisió, és un programa de televisió on els migrants no els diem invasors. Què més vols, filla meva? Saps què dius? No, que és una cosa extraordinària en el context actual. Visca!
2: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
3: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
4: Hola, això t'interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
5: I allò del sorteig?
4: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
6: Si vols ser la compra bé a Tanacarrer.
7: Brinda per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
8: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
9: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
8: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
10: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
8: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
11: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
8: I tu? Ets un d'ells?
12: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
13: RAC1 Podcast.
12: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: Canvis a la cúpula dels Mossos. Se'n va Josep Lluís Trapero.
1: Jo no entraré amb les especulacions de les relacions personals. Crec que aquest és un terreny pantanós que no toca per res expressar-lo avui aquí. Només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha volgut deixar molt clar que Trapero plega perquè vol que, si fos per ella, continuaria el càrrec. Era sabut, però, que la relació entre tots dos ja no era la mateixa.
2: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Ferran López tornarà a agafar les regnes dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve. Ja va substituir Trapero com a cap del cos quan el govern de Mariano Rajoy va destituir-lo durant l'aplicació del 155. No és l'únic relleu que hi ha a la cúpula de la policia. El comissari en cap Miquel Esquius es jubila i assumirà el càrrec per primera vegada una dona, la comissària Sílvia Catà. Per cert, que Parlona...

0: Aprofitat la roda de premsa per defensar el tancament d'escoles a 5 comarques per les pluges. Les escoles hi continuaran tancades, però fa una hora Protecció Civil hi ha aixecat les restriccions a la mobilitat i l'activitat sanitària. Fins ara, les afectacions més importants han estat a l'aeroport del Prat, on s'han cancel·lat una cinquantena de vols, i també a la xarxa d'alta velocitat, que ha estat 2 hores tallada entre Barcelona i Madrid. Això sí, aquesta hora continua plovent a diversos punts del país. Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia. Doncs de moment les pluges encara han de continuar durant les properes hores. De fet, ara mateix hi ha ruixats que freguen molts punts de la costa i també hi ha alguns xàfecs en sectors del Pirineu, Prepirineu i també comarques gironines. Els últims models ens indiquen que durant la tarda les pluges es concentraran sobretot a les comarques de Girona, comarques de Barcelona, Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu, i de cara al vespre encara quedaran algunes restes d'aquests ruixats, sobretot en trams de la costa i del prelitoral central, i a la nit aquestes pluges ja hauran marxat, tot plat, amb temperatures més baixes i amb vent de tramuntana.
0: D'aquí a uns minuts ampliarem la previsió meteorològica i també connectarem amb Brussel·les, perquè la Comissió Europea vol donar un cop de mà a les administracions perquè puguin intervenir en el mercat d'habitatge. Avui ha presentat una proposta per donar seguretat jurídica als ajuntaments que limitin els lloguers de temporada en zones tensionades. Pel que fa als esports, Xavier Rocamora, bon dia.
2: Bon dia, Núria.
0: El Barça debuta avui a la Champions contra el Feyenoord.
2: Serà a partir de 6:45 de la tarda i en directe a RAC1 des d'una hora abans. Els blaugrana s'han fixat la Lliga de Campions com a principal objectiu i les incorporacions d'aquest estiu situen l'equip de Flick com un dels favorits al títol. Per avui el Barça no podrà comptar amb Eric Garcia, que arrossega sanció de la temporada passada, ni amb el lesionat Frenkie de Jong. A banda del Barça, Feyenoord avui també destaca el debut de l'Atlètic de Madrid, que visita el Liverpool a les 9 del vespre, i a la mateixa hora Nàpols, Arsenal i PSG Slovan de Bratislava, partits que també podreu seguir en directe a RAC1. D'ahir és la victòria del Madrid 2-1 contra l'Inter de Milà, i la del Manchester City, que va guanyar 0-2 al camp del Porto. La repassarem. D'altra banda, en bàsquet, avui comença la Lliga Catalana amb els dos primers partits de la fase de grups. A 6:45, Lleida Joventut, i a 9:00, Andorra Manresa. I en handbol, el Barça també debuta avui a la Champions. Just després del futbol, a 9:45, rebrà l'Horus de Dinamarca al Palau Blaugrana.
0: Ens hi posem ara, passen 4:30 de les dues.
3: 14:15.
0: Cascada de relleus al capdavant dels Mossos d'Esquadra i el Departament d'Interior. La jubilació de l'actual comissari en cap Miquel Esquius i el nomenament de la seva successora derivat també en la dimissió del major Josep Lluís Trapero com a director de la policia. És una decisió que la consellera Núria Parlon ha volgut subratllar que ha pres el major i que a ella no li ha agradat. Ara bé, avui ha volgut acomiadar-lo sense retrets.
4: És una decisió personal seva, que òbviament respecto. M'hagués agradat que acabés el mandat, però no entrarem en especulacions. Reconeixement, gratitud i continuïtat, això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que durant aquests anys s'ha fet, aquests 2 anys, s'ha fet molt bé.
0: Trapero va ser un dels fitxatges estrella de Salvador Illa, un cop d'efecte durant la campanya electoral que el va portar a la presidència. Només 2 anys després, però plega. És una notícia que tapa en bona part el nomenament de la primera comissària en cap dona de la història dels Mossos. Des del Palau de la Generalitat, Benet Íñigo, bon dia.
5: Bon dia. Interior ha anunciat avui els 2 canvis de comissari en cap i de director dels Mossos en una reunió que ha plegat una 30ena de comandaments de la policia catalana. Que Sílvia Catà sigui la nova comissària en cap ha sorprès relativament. Tothom sabia que Miquel Esquius es jubilava i que el departament buscava una dona per substituir-lo. Catà és l'escollida, tot i que hi havia altres candidates més veteranes. Ara estava liderant l'àrea policial de les comarques de Girona. El que sí ha estat una sorpresa ha estat el relleu del director general, un càrrec polític. La consellera Parlon reconeix algunes tibentors amb Trapero, però no ha volgut fer sang, al contrari.
4: Òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. Els llistons estan alts. Ho té alt la comissària, amb el comissari Esquius, i ho té alt el Ferran López amb el director Trapero, que continuarà en l'organització i, per tant, ens ajudarà a entomar aquesta nova etapa.
5: Al seu lloc l'ocuparà qui també el va substituir com a comissari en cap després del procés, Ferran López, un home que havia estat de la seva màxima confiança, però de qui s'ha anat distanciant els últims anys. Actualment formava part de la prefectura i actuava com a enllaç entre els Mossos i altres cossos de seguretat o sectors judicials a Madrid. Ja va ser l'encarregat de refer-hi els ponts després de l'1 d'octubre durant l'aplicació de l'article 155.
0: ara. Pero Benet plega com a director general, però continuarà vinculat als Mossos.
5: Exacte, tornarà a la Divisió d'Avaluació de Seguretat, la DAS. És el destí que ja va ocupar quan la Conselleria d'Interior, en època d'Esquerra, el va rellevar com a comissari en cap. És un organisme que es dedica a l'anàlisi policial, tant de riscos com de noves eines com d'estratègies. Una feina, doncs, de despatx allunyada del dia a dia de l'operativa.
0: L'oposició celebra la dimissió de Trapero. De fet, pràcticament tots els partits n'havien demanat el cap. Feia setmanes que el ja exdirector general de la policia estava a la corda fluixa, per exemple, després de les infiltracions policials en assemblees de docents. Els socis de govern, Esquerra i els Comuns, esperen que el relleu porti canvis en la manera de fer de la policia. Junts i la CUP, però, no en tenen prou amb la dimissió i exigeixen també el cap de la consellera Parlon. Parlament, Alba Carnicer, bon dia.
3: Bon dia. L'oposició llegeix la dimissió de Trapero com una nova crisi oberta al govern. Recorden que era el fitxatge estrella del president Illa, la republicana Esther Capella i David Cid dels Comuns. Esperen que es converteixi en una oportunitat per fer un canvi de rumb en les polítiques de seguretat. Junts, en canvi, no en té prou i exigeix explicacions. Salvador Vergés reclama la compareixença de Parlon i en demana la dimissió. També des de la CUP, Xavier Pellicer avisa que si no hi ha un cop de volant, hauran de rodar caps.
6: Cal obrir una nova etapa en el Departament d'Interior.
7: Volem veure si suposa o no un canvi d'orientació a les polítiques d'interior.
8: El que ha de fer és explicar-se, explicar quines són les discrepàncies concretes que hi ha dins el Departament d'Interior, com pensa garantir l'estabilitat.
9: Però aquestes són les polítiques que han fet caure Trapero i que la faran caure a vostè i el seu govern, si no les atura, de forma immediata.
3: Junts i la CUP també qüestionen el nomenament de Ferran López pel seu paper durant el 155.
0: Mentrestant, el Ministeri de l'Interior obre un expedient per falta greu als agents de la policia espanyola que van pagar un aficionat del Barça que duia una estelada. Ho ha anunciat Fernando Grande Marlaska al Congrés. El ministre també ha assegurat que portar banderes com la senyera és un acte plenament legítim i que no es pot castigar. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
10: Bon dia. Durant la sessió de control al Congrés, Junts per Catalunya ha preguntat el ministre per la polèmica. La diputada Marta Madrenas ha denunciat que la policia espanyola té una obsessió amb l'independentisme i li ha demanat al ministre que plegui. Marlaska, per la seva banda i per aturar el cop, ha anunciat l'expedient per falta greu contra els agents d'Elx. Al mateix temps ha apuntat que l'actuació policial és injustificable.
11: O no sap controlar la seva policia o ja li va bé el que fan. Si no la controla és un inútil al capdavant del ministeri. Y si ya le va bé, n'és cómplice. No pot continuar sent ministra.
12: Tenemos los medios internos necesarios y precisos para actuar desde el primer momento. De una información reservada hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
10: A més, la diputada de Junts ha denunciat un episodi similar que va passar aquest cap de setmana al camp de l'Alcorcón contra un aficionat de l'Europa. En aquest cas, però, el ministre ha dit que cal contextualitzar-lo perquè no té res a veure amb la polèmica d'Elx.
13: 14-15.
0: Protecció Civil aixeca les restriccions de mobilitat i reprèn l'activitat sanitària a les 5 comarques on es va limitar i, a més de suspendre les classes per les pluges, el govern defensa l'enviament de les alertes als mòbils i treu pit que no hi hagi hagut cap incident greu. Barcelona, Víctor Massip, bon dia.
14: La Direcció d'Emergències ha revisat aquest migdia la situació i ha confirmat que el nivell de risc ha baixat 2 punts, a 3/6. Això permet recuperar la mobilitat i reprendre les visites al metge. Ara bé, les classes i les activitats esportives continuaran suspeses fins a les 5 de la tarda, quan la tempesta marxarà cap al mar. I mentre continua el debat pel contingut i el to dels avisos als mòbils, Protecció Civil defensa l'actuació que ha fet. La subdirectora d'Emergències, Imma Soler, insisteix que cal avisar amb antelació quan hi ha risc.
15: Intentem, dintre de la informació que tenim, ser el més proactius de cara a la població perquè tingui coneixement de la situació que hi ha i depèn de la probabilitat que tenim de que un fenomen es produeixi. Si és elevada i entenem que cal prendre mesures preventives, el que procurem és avisar-ho abans possible perquè la gent es pugui organitzar.
14: Aquesta és precisament la filosofia que defensa Protecció Civil, actuar en marge encara que finalment lo temporal sigui menys nociu. De moment no hi ha incidències importants i els equips d'emergències continuen activats fins que se doni per acabat l'episodi de pluges.
0: Les empreses de servei de menjador escolar denuncien que no reben cap mena de compensació quan s'atura l'activitat pel mal temps. L'Associació Catalana d'Empreses del Lleure xifren en prop de 60.000 els menús que aquestes empreses hauran perdut avui. N'ha parlat a RAC1 el president de l'entitat, Pep Montes.
16: Quan aquest tipus de situacions estan reproduint amb assiduïtat, i això és una cosa que cada cop es produeix amb més freqüència, s'acaba convertint en un problema de sostenibilitat econòmica pel propi servei. La despesa es produeix exactament igual com si s'hagués prestat el servei, en canvi els operadors no reben cap compensació. L'acumulació de les pèrdues econòmiques s'acaba convertint en un problema real.
0: Les pluges han afectat també la mobilitat tant per tren com per aire. La línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha estat més de dues hores aturada per reparar una catenària afectada per un llamp. Aquesta hora, però, ja s'ha reprès el servei. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, els trens de l'R2 Sud circulen amb retards de més de mitja hora. I a l'R4 i l'R8 els retards són d'uns 20 minuts, també. Tot i això, mentre l'aeroport del Prat recupera progressivament l'activitat després d'una cinquantena de cancel·lacions i dos vols desviats a Madrid també per les tempestes, però al final, les comarques on s'han aplicat les restriccions no han estat les més afectades per les pluges.
13: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Mònica, fem un repàs d'on s'ha recollit més aigua durant aquest matí.
1: Les comarques on tenim els registres més importants durant les últimes hores són el Berguedà, el Ripollès i també la Garrotxa. S'han recollit fins a gairebé 100 litres per metre quadrat a Ripoll, gran part d'aquests litres han caigut en unes 3 hores, 62 litres per metre quadrat a la Quar, al Berguedà, 51 a Sant Joan de les Abadeses, 74 a Borredà, 78 a Gironella o 35 litres per metre quadrat a Olot i fins i tot amb un possible esclafit a la comarca de la Garrotxa.
17: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
0: I segur que recordeu que fa un parell de setmanes a tota la zona del Tarragonès i el Baix Penedès va ploure a bots i barrals, doncs bé, avui el contenidor del Món RAC1 ha denunciat el cas d'un veí de Coma-ruga, el Vendrell, a qui l'asseguradora no li vol pagar els desperfectes dels aiguats. Li diuen que no hi va ploure prou, una part d'on.
18: A Coma-ruga van caure 129 litres per metre quadrat. L'aigua va inundar el menjador de casa l'afectat i li va aixecar unes quantes rajoles. Tot i això, no n'hi volen pagar ni 5. L'asseguradora, que es diu Tuyo, es regeix segons les estacions de l'EMET. Això vol dir que calcula el volum d'aigua que va caure sobre casa el Marcos, el veí afectat, segons el que va registrar l'estació de l'agència estatal més propera. En aquest cas, la de Vilafranca. Ara bé, és a 20 quilòmetres de casa seva i, segons assegurat a RAC1, allà no hi va ploure tant com a Coma-ruga.
19: Però m'han dit que a Vilafranca, que és on hi ha l'estació d'Aimet al Penedès, no va ploure suficient. Sí, sí, vaig treure l'informe, se'l vaig enviar per e-mail i em van dir que no, que ells només es regeixen per l'Aimet.
18: El Marcos denuncia que si miressin el Meteocat, la asseguradora veuria que les dades de Vilafranca no concorden amb les del seu poble. Tot i això, Tuyo continua fent com si res i defensa que només té en compte els registres de l'agència estatal.
0: Pràcticament un quart de tres.

0: 14:15.
1: Les 2:17, continuem repassant l'actualitat d'aquest dimecres. Brussel·les es posa les piles per pal·liar la crisi de l'habitatge que viu gran part d'Europa. Aquest matí ha presentat una proposta de llei per donar seguretat jurídica als ajuntaments i les regions que vulguin intervenir al mercat de l'habitatge. La llei, de fet, busca limitar els lloguers de temporada i turístics en zones tensionades de grans ciutats. A més, obre la porta als ajuntaments de pobles perquè puguin prohibir la compra de segones residències si creuen que això dispara els preus. Detalls, corresponsal de RAC1 a Brussel·les. Lluís Tobar, bon dia.
2: Bon dia. L'habitatge és una competència a mans dels països i no de Brussel·les, i per això l'esperit de la llei és crear un marc legal perquè estats, regions i ajuntaments puguin intervenir al mercat de l'habitatge amb més seguretat jurídica. Pel que fa a la limitació del lloguer de temporada, Brussel·les fixa una sèrie de criteris per poder declarar una zona tensionada i poder intervenir. Per exemple, que el preu d'un habitatge superi els ingressos dels últims 8 anys de mitjana d'una família. Aquesta llei ha de ser proporcionada i, en principi, però, no afecta la mesura de Barcelona de prohibir els pisos turístics a partir del 2028. El comissari d'habitatge, Dan Jorgensen, ha justificat així la proposta.
3: El 51% dels europeus que viuen en ciutats consideren la manca d'habitatge assequible un problema seriós i urgent. Estem en una crisi de l'habitatge i els lloguers de temporada plantejats en algunes ciutats són part del problema. Estan expulsant a veïns de ciutats molt poblades i estan portant uns preus que són del tot inacceptables.
2: El text també obre la porta que ajuntaments prohibeixin la compra de segona residències si es demostra que això ha fet pujar els preus i ha tingut un impacte negatiu al poble com a mínim els últims 3 anys.
1: Més coses. El govern espanyol demana contextualitzar els resultats de les proves PISA, tot i reconèixer que són pèssims. El secretari d'Estat d'Educació assenyala que la davallada en les notes és global i que afecta la majoria de països avaluats. Violeta Martos.
4: En lloc de culpar un sol element, Abelardo de la Rosa assegura que cal entendre, per exemple, que les pantalles han canviat la manera que tenim de percebre el món i que cal adaptar-s'hi. N'ha parlat aquest matí al Món RAC1.
5: El alumnado español supera y aprueba, en términos generales, las puntuaciones en PISA. Por ejemplo, en ciencias estamos absolutamente en la media de la Unión Europea. En matemática y en lectura sí estamos un poco por debajo, pero en general, en torno a un 77% del alumnado supera la prueba PISA. Por tanto, no podemos hablar de ninguna manera de una generación perdida. Tenemos que hablar de una generación a la que hemos habituado a unos hábitos digitales cotidianos que habrá que compensar con otras medidas.
4: Un dels remeis per millorar la comprensió lectora és senzillament llegir. Ara bé, el secretari d'Estat descarta que s'hagi d'obligar la lectura i creu que s'ha de convertir en un hàbit atractiu per joves i adolescents.
1: Més enllà de l'afer PISA, l'altre gran tema que va protagonitzar i la jornada educativa van ser les manifestacions dels docents. Van coincidir amb el primer dia de classes, encara que els sindicats ja m'han amenaçat que serà la primera de moltes mobilitzacions si les posicions continuen enrocades. El missatge des de la conselleria tampoc convida l'optimisme.
4: La consellera d'Educació continua defensant la tasca del govern i demana un vot de confiança. Això sí, ara per ara, Esther Niubó veu complicat un acord amb els sindicats. Ho ha dit en una entrevista al 3CAT.
6: Cal un punt de confiança i de treball. És a dir, podem arribar a acords, treballar i avançar conjuntament? Sí, de fet, ho hem estat fent. Ho hem de fer amb una amenaça de vaga permanent? Home, això fa molt complicat. Un no pot negociar, per molt que ho vulgui, amb tota una assemblea. És impossible. Aquests espais de representació amb aquells que els propis treballadors han votat, doncs han de servir. De què em serveix negociar durant mesos amb un representant sindicals si després allò que s'ha decidit no és el que es vol?
4: La consellera reconeix que segurament no són canvis suficients i que el procés de millora del sistema educatiu trigarà anys a consolidar-se. Sobre l'escola inclusiva, Niubó considera que cal garantir la inclusió però també l'èxit educatiu. La consellera creu que cal replantejar aquests centres si realment els infants amb necessitats especials sovint van a l'escola ordinària.
1: Hi ha ample debat sobre el nivell de lectura dels més joves. Les dades del sector editorial donen motius per l'esperança. El mercat editorial continua creixent a l'Estat i tancarà el 2026 amb una facturació de 1.300 milions d'euros, és a dir, un 4,5% més que l'any anterior. A Catalunya el creixement és encara més pronunciat, d'un 5%, i situa casa nostra davant de Madrid. De fet, Catalunya concentra una cinquena part de tot el mercat editorial de l'Estat. Maria Cusó.
7: Catalunya és una rara avis dins el mercat editorial. Els més de 50 milions facturats l'última dia de Sant Jordi posen de manifest un mercat en auge on les llibreries cada cop tenen més pes. De fet, 6 de cada 10 llibres es compren a les llibreries per davant dels grans magatzems. Són dades que ha donat el Fòrum Edita, que se celebra aquests dies a la capital catalana i que dibuixen un creixement sostingut a casa nostra. A més, la ficció continua sent el principal motor del mercat amb un 35% de les vendes, seguides de la no-ficció i també la literatura infantil i juvenil, que arriben quasi al 30% de les vendes. Una situació que contrasta fortament amb França, que els últims anys ha perdut 3 milions de lectors i on 2 de cada 10 persones de més de 15 anys reconeix que no llegeix mai.

0: me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
1: El mateix Abascal, però també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també li han tirat encara a Pedro Sánchez la llei de nets després de la decisió del Tribunal Suprem de suspendre el vot dels nacionalitzats espanyols fills d'exiliats de la Guerra Civil. El president espanyol acusa les dretes de robar aquests ciutadans, el més preuat d'una nacionalitat, el vot la democràcia.
2: Gràcies, Jordi. Més coses. La Fiscalia demana l'internament en règim tancat pels dos menors detinguts aquest dimarts pel crim de Manresa. Són dos joves de 16 anys que se sumen als altres dos menors de 15 i 16 arrestats la setmana passada. Un d'ells seria l'automaterial de la mort del veí de Castellnou de Bages, apunyalat la matinada de l'1 de setembre. La policia espanyola ha detingut a Barcelona un fugitiu buscat per la Interpol per un delicte de segrest al Perú. L'home hauria participat en la retenció d'una persona amb la finalitat d'agredir-la i extorsionar-la, Júlia Vallvé.
3: Tot va començar al Perú quan el detingut va idear un pla amb altres persones. A través d'una plataforma de lloguer d'immobles van aconseguir un habitatge on van mantenir retinguda una persona i la van sotmetre a agressions. Segons la investigació, a la víctima l'havien segrestat prèviament. Al fugitiu li van imposar una pena màxima de 35 anys de presó. L'home ha passat a mans de la justícia i està pendent que el retornin al Perú.
2: Els Mossos desallotgen 19 persones que ocupaven la masia de Cal Gras del barri de Santa Eugènia de Girona, en la finca on ja s'havia ocupat el juny del 2025.
3: L'operatiu ha començat a quarts de vuit del matí sense cap mena d'incident. Les persones que eren dins han anat sortint progressivament en compliment d'una ordre judicial que autoritzava el desallotjament. Un cop recuperada la masia, la propietat ha tapiat l'edifici per evitar més ocupacions. Fora de la finca s'hi han acumulat diversos objectes personals dels antics ocupants. A més, dues de les persones desallotjades han quedat a disposició de la policia espanyola.
2: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa per identificar els punts de la ciutat on les temptatives de suïcidi són més freqüents. Això permetrà adoptar-hi mesures preventives. És una de les mesures incloses al Pla de Prevenció de les Conductes Suïcides, amb què vol impulsar la detecció precoç d'aquestes conductes de risc i reforçar l'acompanyament als afectats. Marc Olls.
4: La nova estratègia preveu implementar més de 40 actuacions per reforçar la prevenció i millorar l'acompanyament de les persones afectades. Per exemple, es crearà una xarxa d'espais comunitaris segurs, com els casals de barri, i es reforçaran les mesures, com és el cas del telèfon de prevenció, el 900-925-555 o el xat de suport emocional per joves. Entre les noves iniciatives destaca el mapa de punts calents de conductes suïcides, que permetrà instal·lar-hi barreres físiques o cartells d'atenció i ajuda. Ho explica la regidora de Salut de l'Ajuntament, Marta Villanueva.
5: Per exemple, vam estar treballant amb TMB, doncs, l'aplicació de cartells amb el telèfon de prevenció del suïcidi, precisament perquè s'havia detectat, doncs, que aquell era un punt calent, que diem, i per tant, doncs, a partir d'aquí poder fer, diguem, un últim acompanyament per tal de poder prevenir aquesta conducta suïcida.
4: L'any 2023 van morir per suïcidi 117 persones a Barcelona. Tot i que les xifres s'han mantingut estables, els últims anys els intents de suïcidi encara estan per sobre dels nivells prepandèmics, sobretot entre els joves.
2: I Girona acull a partir de demà el Fòrum Mundial de l'Ayahuasca, una trobada de gairebé 2.000 persones, incloent-hi líders indígenes i experts d'arreu del món. L'objectiu del fons és reivindicar la preservació dels pobles originaris de l'Amazones en plena globalització. Corresponsal de RAC1 Girona ara, Joel Penya, bon dia.
6: Bon dia. L'ús de l'ayahuasca fa 10.000 anys que està documentat. Des de fa unes dècades, els pobles indígenes de l'Amazones han vist com grans multinacionals s'han volgut apropiar d'aquesta medicina amb efectes psicoactius per comercialitzar-la. Aquesta trobada, que es farà entre l'11 i el 14 de setembre, vol col·locar la preservació de l'ús ancestral al centre del debat i, de retruc, tractar la preservació d'ecosistemes, la relació d'Occident amb la natura i la defensa dels drets dels pobles indígenes. Ho han explicat el regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, i la membre del poble Llepa Massà, de Llara Tucano.
7: Que les comunitats indígenes i no indígenes que habiten aquestes terres i aquelles latituds puguin seguir fortes, unides, coordinades, compromeses.
8: Para poder relacionarnos con esta medicina y entre nosotros. Nuestra lengua, nuestras pinturas, nuestros saberes, todo lo conocemos a través de la ayahuasca.
6: I qui vulgui anar s'haurà de gratar la butxaca, perquè l'entrada d'un dia costa 165 euros i l'abonament més car per als 3 dies val 1.800 euros.
2: El Festival de Venècia projecta avui l'última de les tres produccions catalanes presents al Lido. És Hollywood Dust, una pel·lícula dirigida pel cineasta rus Víctor Kosakovsky sobre la vida dels arbres i com els humans els explotem, si veu, des de boscos arrasats fins a plantacions on es cultiven centenars de milers d'avets en sèrie per vendre'ls per Nadal. Enviat especial de RACO Venècia, Adrià Garcia. Bon dia.
9: Sí, bon dia. Amb una mirada poètica i molt observada.

0: Nacional, Kosakowski segueix el rastre dels arbres des que neixen fins que acaben a mans dels humans. Les dues productores, Alba Sotorra i Maika Sanz, en parlaven a RAC1.
1: Parlar dels arbres des d'aquest lloc era molt, molt especial.
2: Hi ha molta sensibilitat, no?, amb el món animal, però amb el món vegetal no tanta. I aquesta granja que tu deies d'arbres, a vegades, no?, aquestes imatges de granges animals on no estan ben tractats, que t'horroritzen i que penses que estem fent, doncs amb algunes plantes s'està fent el mateix.
0: Kosakowski és conegut pels seus documentals crítics amb el Kremlin. Hollywood Dust és molt diferent, però el mateix cineasta reconeixia a RAC1 que té un objectiu molt similar.
3: Jo no puc canviar el món, no puc aturar pas la guerra, però potser sí que puc plantar una llavor d'empatia en els infants. Per això he fet aquesta pel·lícula més accessible, no tan radical com les anteriors, perquè si aconseguim transmetre empatia als infants, probablement estaran protegits i potser podrem evitar la pròxima guerra. Next
0: war. Durant el documental, a més, s'hi veuen imatges inèdites al món del cinema. Per exemple, una llavor germinant des de l'òptica d'un microscopi.
4: I el Mercat de Música Viva de Vic inaugurarà l'edició del 26 amb un espectacle-concert que reflexiona sobre la música en directe.
5: Yo me acuerdo de ser diventado grande.
4: Serà dimecres que ve al Teatre L'Atlàntida, el muntatge dirigit per Lucía del Greco donarà el tret de sortida a una programació amb més de 70 espectacles, Maria.
6: Lucía del Greco és una de les dramaturgues més prometedores de l'escena actual. Nascuda a Itàlia però resident a Barcelona, els últims anys ha signat propostes tan comentades com Little Women o Els Encantats. Fa uns mesos va rebre un encàrrec molt particular, dirigir l'espectacle inaugural del Mercat de Música Viva de Vic, un espectacle que a través de la música vol reflexionar sobre què vol dir avui en dia el concepte música en directe. En parla un dels directors del mercat, Joan Rial, a RAC1.
7: Sense voler dir en cap cas què és i què no és la música en directe, però tenim la voluntat de que el mercat sigui l'espai de donar un punt de pensament que en la societat en què vivim doncs és guai i està bé que podem parar un moment i reflexionar sobre què fem.
6: Amb aquest punt de partida, Del Greco ha creat Non Concerto, un espectacle que gira al voltant de la música de l'italià Andrea Laszlo de Simone, un cantant que fa uns anys va decidir conscientment no fer concerts en directe. El muntatge, que combinarà música, llenguatge escènic, cinema i pensament, no busca sentar càtedra, sinó crear un espai de reflexió conjunta.
8: 14:15. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
4: Dos quarts de tres, i ho dèiem en començar, avui el Barça s'estrena a la Champions, que és el primer gran objectiu que s'han fixat els blaugrana aquesta temporada, Xavi.
9: I ho farà en el torn de tarda, és a dir, a 6:45, quan rebrà el Feyenoord, partit que podreu seguir, com sempre, en directe a RAC1 des d'una hora abans. De fet, avui és Superdimecres de Champions a RAC1. Ens hi posarem a 6:45, una hora abans del Barça. En acabar el partit, també estarem pendents dels enfrontaments de les 9 del vespre, destaca sobretot el Liverpool Atlètic de Madrid, i ho rematarem amb el Tu Diràs i l'Aleix Pariser fins la 1 de la matinada.
8: A RAC1. 14:15. Can we forget about the things
9: I said when I was drunk? Per tant, avui més que mai és última hora de partit perquè, com dèiem, el partit és d'hora, és a 6:45. Atenció, navegants, suposo que ja aquestes alçades de la pel·lícula tots ho sabreu. A més que el temps és insegur, després en parlarem, però per on començarem primer de tot és per sentir les paraules del president Joan Laporta, que acaba de parlar abans del dinar de directives de les juntes del Barça i del Feyenoord. Marta Ramon, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: I com acostuma a passar sovint amb Laporta, no ha tingut pressa a l'hora d'esmerçar uns quants temes, oi?
10: Sí, atès als mitjans de comunicació que eren a la porta del restaurant Via Veneto, on s'està produint ara aquest dinar de directives, un Joan Laporta que ha parlat d'aquest gran repte que tenen entre cella i cella aquesta temporada, que no és cap altre que guanyar la Champions.
11: Tenemos como objetivo el ganar la tercera liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí pues estamos para intentar ganar la Liga y por supuesto este año queremos ganar la Champions. Es el sí, dices el gran objetivo, sí.
10: El gran objectiu a nivell de club queda clar, ja ho sabíem, però el president Joan Laporta ho ha remarcat a l'entrada d'aquest dinar, on també s'ha referit a les possibilitats de Lamine Yamal de guanyar la pilota d'or.
11: La seva nominació entenc que és més que merescuda i vaja, jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, estaria encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça, o jugadora, i sobretot el Lamin, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or. Me sabe mal cuando habláis de las nominaciones que no estén nominados a Pedri y Rafinha, porque pienso que también han hecho méritos para estar nominados.
9: A mi també em sap greu.
10: Clar, sí, sí. I a mi.
9: Hi ha algunes eleccions estranyes en aquesta...
10: Ja se sap, aquestes llistes de premis ja sabem que mai deixen satisfetes a tothom.
9: Però vaja, veurem com acaba aquesta cursa per la pilota d'or. El que comença avui és el camí cap al somni de la Champions del Barça. 6:45, com dèiem, els de Hansi Flick rebran el Feyenoord neerlandès al Camp Nou. Per on passa l'última hora esportiva de l'equip?
10: Doncs el Barça s'ha concentrat aquest migdia al seu hotel habitual després d'haver fet una sessió d'activació a la ciutat esportiva, sabent que no podrà comptar amb Eric García, que arrossega la sanció per la seva expulsió a la tornada dels quarts de final de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid. Això farà que, previsiblement, Koundé ocupi la seva plaça a l'11 titular. La baixa d'Eric fa que Brian Fariñas sigui la principal novetat de la llista després de quedar descartat a Mestalla. L'any 3 del projecte de Hansi Flick té com a gran repte aconseguir guanyar la Champions i l'entrenador està content amb el que està veient en aquest inici de curs. L'equip està demostrant bones sensacions futbolístiques, els retocs a la plantilla i a l'estaf estan donant bons resultats. I ara tot això, que ja s'ha vist, les primeres 4 jornades de Lliga amb 4 victòries, s'ha de traslladar també a Europa. Flick recorda que el camí serà llarg i Lamine Yamal descriu fins a quin punt el motiva aquest somni, el gran títol que li falta després del Mundial d'aquest estiu.
12: Every big team, every big club.
13: Tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la millor competició. També penso que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un llarg camí. Acabem de començar i hem de demostrar-ho no només a la Lliga, sinó també a la Champions. I això és el que volem fer.
14: Jo crec que no hi ha més motivació que el que dir la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i veurem si és aquest any.
10: Flick té dubtes de fins a quin punt remena l'11, tenint en compte que sap que ha de donar també minuts a jugadors que s'estan veient a la banqueta més del que voldrien. De fet, ahir ho admetia obertament a la sala de premsa, sap que és una qüestió a gestionar. Per això, noms com Cancelo o Dani Olmo podrien ser titulars aquesta tarda, malgrat que Xavi Espart i Fermín estan tenint un inici de temporada excel·lent i es fa difícil també asseure'ls.
9: Per tant, en tot això que dius, possible 11 per avui?
10: Clar, si finalment Flick opta per donar una mica de corda a aquests noms, l'11 podria estar format per Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín i Cancelo a la defensa, al mig del camp Rodri i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Dani Olmo, i al davant Lamine Yamal, Rafinha i Gordon.
9: Marta, gràcies.
10: Fins després.
9: Per tant, el Barça, que va començar la pretemporada mirant sovint cada dia, de fet, cap al Metropolitano, vol acabar la temporada igual, mirant cap al Metropolitano, però en aquest cas per intentar jugar aquesta final de la Lliga de Campions i, si pot ser, només faltaria guanyar-la. Pel que fa al rival, pel que fa al Feyenoord, Clara Rodergas, bon dia.
15: Bon dia.
9: L'equip neerlandès no vol fer-se petit a l'Spotify Camp Nou. El tècnic, Gio van Bronckhorst, va repetir ahir que han de ser valents.
15: L'exjugador del Barça és conscient que el partit d'aquesta tarda és molt difícil. Contra un equip va dir que pot ser que sigui el que millor juga ara mateix a Europa i a qui considera un candidat a guanyar la Champions. El tècnic va assegurar que els seus jugadors tenen al davant un repte molt bonic i que, com deies, hauran de ser valents, intentar tenir la pilota i aprofitar els seus moments. Van Bronckhorst va explicar què és el que més li agrada del Barça de Flick.
16: El que més m'agrada és que juguen al futbol blaugrana que tothom vol veure, amb molt de ritme, molta qualitat amb la pilota i tots els moviments que fan. És un equip molt complet, un equip amb ADN blaugrana. La gent ve a l'estadi a veure'l.
15: Bos, Moder, Small, Newcup i Belen són baixa per lesió. Tampoc hi serà l'anglès Reis Nelson, que, malgrat ha obtingut el permís de treball, no acumula suficients entrenaments. Sí que ha viatjat Haj Musa, que dissabte no va jugar contra el Net Nimega a la Lliga, forçant la sortida a Aràbia, però que finalment es queda i podria ser titular. També apunta l'11, un jugador format al Barça, Mika Mármol, i de fet segurament serà l'encarregat de cobrir Lamine Yamal.
9: Qui xiula avui, Clara?
15: Avui tenim parella a Alemanya. És Sven Jablonski, que no ha xulat mai al Barça, i al bar un habitual, Bastian Danker. Partit d'hora, amb possibilitat de pluja, amb més fresqueta, declarat del risc, amb restricció, per tant, de venda d'entrades. La previsió avui del club és entre 45.000 i 50.000 espectadors, dels quals gairebé 3.000 seran neerlandesos, afició força cridanera. Esperem que tot vagi bé.
9: Perfecte. Clara, moltes gràcies.
15: Fins ara.
9: Us escoltem a partir de 6:45 amb la prèvia, és a dir, una hora abans que comenci aquest Barça-Feyenoord, un partit, ara ho deia la Clara, que arriba enmig d'una jornada marcada per la pluja, tot i que Barcelona no és de les ciutats més afectades, ni de bon tros. Ara bé, ploure, plourà. Repassem la previsió meteorològica per l'hora del partit al Camp Nou. Mònica Usart.
17: Doncs de moment sembla que al Camp Nou aquest vespre encara s'escaparan alguns ruixats. En cap cas serà pluja continuada, però sí que alguns ruixats intermitents encara es poden escapar amb una temperatura que estarà al voltant dels 23-24 graus, per tant força més baixa que no pas els vespres d'aquests últims dies. Per tant, recomanacions. Per una banda, agafeu un paraigua plegable o agafeu alguna capelina o algun cangur per protegir-vos d'algun ruixat que pugui caure i, per una altra banda, una màniga llarga per aquestes temperatures. I encara es manté l'avís per intensitat de pluja a aquella hora, tot i que la tendència és que a aquella hora vagin marxant aquestes pluges.
9: Gràcies, Mònica. Precisament les alertes de pluja han obligat a posposar el debut del Barça juvenil a la Youth League. El partit entre els Blaugrana i els Feyenoord s'havia de jugar avui. Finalment es disputarà demà a 10:15 del matí. Això serà avui. D'ahir és la victòria del Real Madrid, patida, segons com, veient com va acabar la primera part i el domini de l'equip de l'Inter de Milà. En qualsevol cas, Gemma Montero, bon dia.
1: Bon dia.
9: El Madrid va debutar a la Champions amb victòria gràcies a dues errades d'un Inter que, com dèiem, va ser molt superior als blancs.
1: Sí, de fet, va ser un partit molt fluix. Els madridistes van guanyar per 2-1 gràcies a aquestes dues errades dels italians en els primers 20 minuts. La primera del central, Bissek, que gràcies a aquesta errada Mbappé va acabar fent el primer gol, i el segon del porter valencià Joan Martínez, que va voler regatejar Valverde i no se'n va sortir. L'Inter va xutar més de 20 cops, però només va poder marcar un quart d'hora pel final gràcies a Carlos Augusto. José Mourinho, l'entrenador del Real Madrid, creu que va ser un partit sense control.
18: Un partit loco. Tante volte critica quan el partit és avorrido. Hoy es un partido loco,
19: en español,
18: una partida que ha terminado, una partida que ha terminado 2-1, podía terminar 7-6 sin ningún problema, con la dificultad que sabíamos que íbamos a tener contra un equipo muy fuerte y con nuestro centrocampo un poco debilitado.
1: Un partit boig, igual que l'idioma de Mourinho. Sí, no sap triar quin toca, no? De vegades. Una part del Bernabéu, per cert, va xiular Vinícius quan va ser substituït. Una escena que ja hem viscut la temporada passada, per exemple, i el tècnic portuguès defensava el seu jugador.
18: Ha trabajado muchísimo. Yo lo sé, todos sabemos, él lo sabe. No está todavía sharp, no está todavía el Vinicius que en el uno contra uno mata. No está todavía en este, pero trabaja mucho. Y quien trabaja, quien da lo que tiene, merece respeto.
1: L'Inter, de la seva banda, considerava que havien merescut més. El seu capità, Lautaro Martínez, ho explicava així.
20: Fuimos hacia adelante, continuamos con nuestra idea, con lo que hemos preparado, y creo que no merecíamos perder este partido por lo que demostramos, por lo que hicimos. Enfrentamos a un grandísimo rival, pero hoy demostramos, hoy hicimos mucho más que Real Madrid en este partido.
1: Els blancs jugaran aquest cap de setmana contra el Rayo a la Lliga i el pròxim compromís de Champions serà el 14 d'octubre al Camp de la Roma.
9: Relacionat amb el Madrid, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, ara parlem de la Lliga Espanyola, valida la decisió de l'àrbitre de no fer repetir el penal d'Mbappé contra el Betis divendres passat. En el seu programa Tiempo de Revisión, el CTA va donar la raó a Hernández, que fent cas a les indicacions del VAR no va sancionar Bartra per entrar a l'àrea durant el llançament del francès. Ho justifica perquè el central català tenia un dels dos peus fora de l'àrea i trepitjant la gespa. Per tant, no s'havia de repetir el llançament. Madrid al marge, i tornem a la Champions. Ahir també es van jugar més partits amb la victòria destacada del Betis, per exemple, al camp de l'Illa, i la derrota del Villarreal a Dortmund. Albert Bassas, bon dia.
21: Bon dia, sí, bona estrena del Betis a la Champions 21 anys després, amb doblet de Marc Bartra, que va servir per capgirar el marcador en dues ocasions després que l'Illa s'avancés en tots dos casos. De fet, al descans dominaven els francesos per 2-1. Bartra, Movistar.
22: Noche soñada. Y me emociona porque al final... Creo que,
2: que al final el fútbol también muchas veces es justo y creo que ha sido muy justo con nosotros. Hemos remontado el partido de la manera que lo hemos hecho, encima meter dos goles. Noche muy, muy, muy, muy soñada. Se lo dedico a mis hijos, que es lo que más quiero en este mundo, y a toda esa gente que me ayuda, mis padres y mi hermano.
21: Un Bartra més emocionat. El Betis la cara i el Villarreal la creu perquè els groguets han traslladat a la Champions el seu mal inici a la Lliga amb una derrota per 3-2 al camp del Borussia, un partit en què sempre van anar per darrere el marcador, 1-0 primer i 3-1 després, fins que 5 minuts pel final un gol en pròpia porteria de Guirassy del Dortmund va maquillar el resultat. El Manchester City és el primer líder provisional perquè va ser l'únic que no va guanyar per la mínima, 0-2 al camp del Porto amb doblet de Haaland, a més del Bruges 2, Aston Villa 3 i l'AEK Atenas 1, l'ASC 0.
9: L'inici del Villarreal aquesta temporada, com deia el Barça, tant a la Lliga com a la Lliga de Campions, i avui, a banda del Barça, juga, per exemple, també l'Atlético de Madrid en el partit de la jornada.
21: Sí, perquè els de Simeone visiten Anfield, partidàs, Liverpool, Atlètic de Madrid, però els matalassers sense un nou.
19: Jonathan ha llegado hace muy poco, el otro día no ha podido participar por un problema que tenía en la previa al partido. Julián está en fase de crecimiento, todavía no lo veo para que empiece mañana. Y seguramente nos ayudará en el andar del partido.
21: També a les 9 del vespre s'estrena el vigent campió, el PSG de Luis Enrique, contra l'Slovan de Bratislava, amb l'objectiu de trencar la mala dinàmica amb què també han començat la temporada.
22: Si on parle seulement de resultats...
23: Si nosaltres parlem de resultats, aquest inici de temporada és catastròfic. Com a entrenador, nosaltres hem d'intentar millorar el que passa a la gespa i, per suposat, hi ha coses a millorar. Jo penso que hauríem d'aportar més punts, però ho accepto i estem treballant dur per millorar les nostres prestacions.
22: Travail toujours pour améliorer notre performance.
21: I avui a la mateixa hora també debuta el subcampió, l'Arsenal, al camp del Napoli, a més de l'Sporting de Portugal, Galatasaray. Obrirà la jornada abans, juntament amb el Barça, 6:45, l'Stuttgart Viking.
9: Doncs repassada la jornada de Champions, tant els partits d'ahir com els d'avui, és moment de tornar a la pilota d'or. De fet, començàvem aquesta part esportiva del 14-15 sentint Joan Laporta, les seves declaracions sobre la tria dels nominats a la pilota d'or i també de les absències, com per exemple Rafinha i Pedri. Ara el que farem és repassar com va quedar aquestes nominacions de France Football a l'hora d'escollir els candidats a endur-se el guardó a millor jugador i jugadora del món. De fet, la gran majoria d'estrelles d'aquesta Champions han entrat a la llista de nominats de la pilota d'or. Ahir repassàvem els candidats de les primeres categories, però encara estàvem pendents del més important, els aspirants a endur-se el guardó del millor futbolista i de la millor futbolista de la temporada. Doncs bé, ja ho sabem, per tant, repassem-ho, tanquem el cercle. Albert Pedrol, bon dia.
24: Bon dia, Xavi. I d'entrada, la gran sorpresa és que Pedri i Rafinha han quedat fora incomprensiblement de la llista de 30 finalistes. En canvi, sí que són Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodri i Ferran Torres. El davanter valencià ha marxat aquest estiu al PSG, però la revista France Football l'ha reconegut per la temporada passada i, sobretot, a ningú se li escapa pel seu gol a la final del Mundial. Leo Messi, amb 39 anys, també aspira al guardó, a més dels futbolistes del Real Madrid, Vinícius, Bellingham, Mbappé i Cucurella. També són Haaland, Harry Kane, Dembélé i Luis Díaz, entre d'altres. I en categoria femenina hi ha 5 futbolistes del Barça: Brooks, Graham Hansen, Patri, Payor i Claudia Pina. També són Alexia Putellas i Mapi León, malgrat que ja no són del Barça. En canvi, Aitana Bonmatí ha caigut de la llista perquè s'ha passat lesionada bona part de la temporada. Tampoc hi és Ona Batlle ara a l'Arsenal.
9: I ara que parlàvem de Leo Messi, de la seva 17a nominació a la pilota d'or en 20 anys, l'argentí també ha estat notícia les últimes hores perquè ha comprat un altre club de futbol.
24: És l'Aldenc, de segona divisió. 4 mesos després de quedar-se al Cornellà, ara el davanter argentí s'ha convertit en el màxim accionista del Club d'Elda, Alacant. En l'àmbit esportiu, però, l'Aldenc no travessa el seu millor moment. És tercer per la cua de segona divisió i abans d'ahir va fer fora el seu entrenador, Claudio Barragán. Oh, make
9: me over. Va, apunt també de la primera divisió i de la jornada del cap de setmana. L'Espanyol continua entrenant per preparar el seu duel contra l'Osasuna d'aquest dissabte, un partit on buscarà sumar els 3 punts després d'aconseguir només un punt dels últims 9 possibles. Avui ha parlat en roda de premsa Javi Hernández, una de les sorpreses de l'equip en aquest inici de curs. Xavi Morlans, bon dia.
0: Hola, Xavi, bon dia. El jove jugador barceloní s'ha convertit en una de les grans revelacions d'aquest inici de temporada. De tan sols 22 anys, Xavi suma 3 assistències en els seus primers 4 partits a Primera Divisió i ahir va ser premiat com a millor jugador sub-23 del mes d'agost a la Lliga. Avui a roda de premsa, Xavi ha parlat sobre aquests primers minuts a Primera i com, per un tipus de futbol com el seu, jugar a la màxima categoria li afavoreix més que no pas l'estil físic de Segona Divisió.
3: Yo creo que sí, porque va al final tienes mejores pasadores, va todo más rápido. Igual la segunda es un poco más física, de fuerza, de menos espacio. Y yo creo que sí, que me puede venir mejor la primera.
0: En aquestes primeres 4 jornades, l'equip suma 4 punts de 12 possibles i encadena 3 partits seguits sense guanyar. Xavi ha deixat clar que, tot i que saben que hi ha coses a millorar, en el vestidor no hi ha preocupació i que perfectament podrien portar més punts si no hagués estat per petits detalls.
3: Poco los ritmos de presión, están más juntos a veces, pero ya te digo, yo no creo que sea una mala dinámica. O sea, el día del Levante se hizo un partidazo, el día del Madrid también, el día de la Real sí que es verdad que ahí estuvimos un poco más flojos, pero ya te digo, y el día del Sevilla, pues igual si no anulan el gol de Omar, pues estaríamos hablando de otra cosa.
0: Ara l'Espanyol visitarà el camp de l'Osasuna en el seu pròxim partit de Lliga corresponent a la jornada 5. El duel tindrà lloc dissabte a 4:45 de la tarda.
9: Passant 3 minuts de 3 quarts de 3, anem a la resta del futbol.
21: De Frutos i Fran Pérez seran baixa per jugar aquest dissabte contra el Madrid a la Lliga amb el Rayo. S'han rebutjat els recursos que havia presentat el club madrileny per tots dos i un serà baixa 2 partits, De Frutos. Això vol dir que tampoc jugarà contra l'Espanyol dimecres que ve. A falta de menys d'una setmana pel partit, encara es desconeix per cert si es podrà jugar a Vallecas o no. De moment les instal·lacions no són considerades encara aptes i veurem si cal buscar un altre estadi com Butarque o si ja poden jugar a casa. El Getafe, d'altra banda, també perd Kiko Femení, en aquest cas per lesió. Té una ruptura al bíceps femoral de l'isquiotibial de la cama esquerra i podria estar-se una mica més d'un mes de baixa. I en futbol internacional, Thibaut Courtois ha decidit fer un pas al costat amb la seva selecció i ha renunciat a jugar per ara la Nations League en Bèlgica. Així li ho ha traslladat ja el seleccionador Marc Van Bommel, que li hauria advertit que si després vol tornar s'haurà de guanyar el lloc. A més, Marc Overmars ha anunciat que deixa la direcció esportiva de l'Anvers per motius de salut d'estrès. Recordem que ja va tenir un infart ara fa 4 anys i un altre exjugador han passat al Barça, Thomas Christiansen, ha renovat com a seleccionador del Panamà fins al 2030.
9: Ara obrim pàgina poliesportiva, parlem de bàsquet, perquè avui arrenca la temporada oficial. Comença la Lliga Catalana ACB, que jugarà des d'avui fins diumenge al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, on hi tenim ja el Dani Aguilar. Dani, bon dia.
5: Hola, Xavi, bon dia.
9: 6 equips, dividits en 2 grups. Hi haurà una primera fase de lligueta i els líders de cada grup jugaran la final.
5: Sí, els equips ACB que juguen sota el paraigua de la Federació Catalana competeixen per la 47a edició de la màxima competició de Catalunya. Al grup 1 hi tenim el Barça, el Quitzenats Manresa i el Morabanc Andorra. Al grup 2, el Fiat Girona, la Cisa Joventut i l'Ilerna Lleida. A 6:45, i com deies, per tercera vegada consecutiva al pavelló tarragoní, obren foc avui l'Ilerna Lleida contra la Penya. Els lleidatans recuperen Paulí i James Bateman, ahir es van entrar en normalitat. En canvi, segueixen sense poder participar Curquaz i Dani Garcia. Competició oficial, però encara en rimes de pretemporada. Una doble perspectiva, la d'optar un títol i la de rodar l'equip, que comenta Gerard Encuentra.
6: Que millor que poder-ho fer davant, no?, de un torneig com la Lliga Catalana, que com bé dius, és el primer torneig oficial, és un torneig que té un prestigi enorme i que, òbviament, ens faria molta il·lusió guanyar, doncs tenim de banda doncs, aquests objectius, no?
5: I la sisa joventut arriba amb recursos justos, només 9 jugadors del primer equip, com comentàvem ahir, la reflexió del tècnic de la penya, Dani Miret.
7: Crec que al mateix temps que això com a equip ens ha d'unir encara més, no, en aquest inici, però està clar que tu necessites una profunditat de plantilla perquè la Lliga Catalana, si tot va bé, són 3 partits en 5 dies i tenim 9 jugadors, més els jugadors que han de poder ajudar-nos, com he dit abans, a fer-ho bé, que hi tenim moltes esperances.
5: 2 derrotes en 3 partits de pretemporada, de moment la penya, 2 triomfs i 1 derrota a Lleida. Mateix balanç que el Quitzenes Manresa, que al torn de les 9 arrenca la defensa del títol de la Lliga Catalana contra l'Andorra sense Gerard Fernández, Rafa Villar ni Lucas Colenda. Diego Campo, però, no varia el discurs.
25: Volem jugar sempre amb la nostra identitat. Crec que és el més important a l'hora de les hores de construir un equip. Que juguem ràpid, juguem amb esforç, amb rotacions, tirant bé, però seleccionant també bé.
5: Demà serà el torn dels debuts de Barça i Fiat-Girona.
9: N'estarem pendents d'aquests partits d'avui durant la transmissió dels partits de la Lliga de Campions, tant durant el Barça a Feyenoord com els de les 9 del vespre. Alguna cosa més, Dani?
5: Sí, que avui sabrem el rival de la selecció espanyola als quarts de final del Mundial Femení d'Alemanya. Sortirà del guanyador del partit entre Itàlia i Austràlia a 9:15.
9: Gràcies, Dani. Parlant de debuts, el Barça masculí de futbol avui debut a la Champions, també ho fa l'equip d'handbol, debut a la Lliga de Campions, ara en parlarem, però la notícia de les últimes hores és l'oficialitat de la renovació d'Antonio Carlos Ortega com a tècnic blaugrana, Gemma.
4: Fins al 2031, és a dir, fins al final del mandat de Joan Laporta. Ortega, que suma 6 Champions com a jugador i 3 com a tècnic, n'estava satisfet.
8: Estoy en el mejor club del mundo, sin duda, no puedo estar en mejor sitio. Y estoy muy agradecido al club y al presidente por la confianza desde el primer momento. Normalmente los entrenadores no renuevan tantos años, ¿no? Esto significa sin duda confianza plena en mi persona y en mi staff, ¿no? Y espero estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Como creo que estos últimos años hemos estado, ¿no?
4: Tot plegat hores abans que l'equip debuti a la Champions contra l'Horus danès. Serà el debut dels danesos a Europa i també l'estrena del nou format de la Champions League amb 24 equips. Els blaugranes, recordem, comparteixen el grup E amb l'Horus, el Dinamo de Bucarest i el Montpellier. Els dos primers classificats passaran a la Main Round arrossegant els punts que hagin aconseguit entre ells en aquesta fase de grups inicial. De moment, aquesta primera cita, el partit d'avui es juga a 9:15 al Palau.
9: I en tenis bases, el nom maldí és el de Carlos Alcaraz, que s'ha quedat fora de les semifinals de l'Open dels Estats Units després de perdre contra Ben Shelton en un partit maratonià.
21: Sí, perquè ha durat 4:30 i com que ja ha començat tard de nit als Estats Units, doncs s'ha acabat molt tard allà, passades 4:15 de la matinada, i molt tard aquí, perquè ja eren 10:15 del matí. Un partit molt igualat, molt disputat, que no s'ha decidit fins al desempat del 5è set. Derrota dura per Alcaraz, que a més ho ha passat malament en algunes fases del partit, fins i tot ha vomitat per l'esforç a la tovallola durant un dels descansos. Però tot i això ha sortit de la pista content, amb un somriure, satisfet, deia, del seu rendiment després d'aquests últims mesos parat per la lesió.
11: Esto es lo que echábamos de menos, las batallas, el ver o intentar pasar por encima al rival cuando las cosas no van bien, intentar buscar las soluciones y la verdad que yo creo que hoy ha pasado un poco de todo y con eso es lo que nos quedamos porque realmente lo hayamos echado de menos.
21: Shelton s'enfrontarà ara al seu compatriota Francis Tiafoe, número 12 del rànquing, que ha eliminat Mikkelsen també en 5 sets, i amb el 5è també el desempat, d'aquí que la jornada hagi anat en general tan tard. Avui es definirà la segona semi, a 9:15 hora nostra. Jugarà el Khachanov Blocks i previst per no abans de 2:15 de la matinada l'Esberev Van de Zandschulp. També tenim la primera semi en el quadre femení, la disputaran Jessica Pegula i Arina Sabalenka, en el cas de la bielorussa, després de superar la txeca Noskova també al super tiebreak del set decisiu, i avui es veuran les ara la xinesa Zheng i la kazakh Rybakina d'una banda, programat per 6:15 de la tarda, i tot seguit la russa Andreeva i la nord-americana Goff, segurament en el partit més destacat de la jornada. Més en dobles, Marcel Granollers ja és a quarts, fent parella un cop més amb Horacio Ceballos. Han superat el duet argentí Molten i González en la seva defensa del títol.
9: Anem al ciclisme. Es porta en directe avui 17a etapa entre Dos Hermanas i Sevilla de 185 quilòmetres.
4: És l'etapa més plana d'aquesta Vuelta 2026. Ara els corredors són a terres sevillanes i Sinué Fernández del Burgos i Enzo Paleni del Grupama són a 3 minuts i mig de la resta de participants. Cada moment no sembla que vulguin atacar. Recordem que Enric Mas manté una jornada més al liderat. El corredor del Movistar continua líder a la general amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Gal i 2 minuts i 10 segons sobre Primo Roglic.
9: I Gemma, hem d'anar acabant, però avui comença també una lliga important, no? Em sembla.
4: L'NFL.
9: Pedrola està contentíssim.
4: Sí, ja està desitjant que comenci aquesta nova edició amb un partit, el Seattle Seahawks contra els New England Patriots. Això serà quan passin 20 minuts de la mitjanit aquí a Catalunya.
9: Doncs mira, mentre fas temps perquè arribi el partit, sí. Si busques cotxe, autocol·lecció.com. Si busques confiança, autocol·lecció.com. Si busques garantia, què? Autocol·lecció.com. I si busques també el mateix, autocol·lecció.com. Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia. Entra ara a autocol·lecció.com. 3:03, ara venim.
10: 14-15.
12: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
13: S'acaba l'estiu, torna a matinar, les presses, però hi ha una cosa que es queda una mica més, els teus avantatges amb IBP. Per això ampliem els descomptes en carburant fins al 13 de setembre. Estalvies 10 cèntims litre cada cop que omplis el dipòsit i 15 cèntims litre si és amb IBP Ultimate. I si omples 30 litres o més, t'emportes un parasol de regal, perquè la tornada a la rutina també ve amb avantatges. Consulta condicions a IBP.es.
14: Bé, ja som a casa.
15: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
14: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
15: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
14: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
16: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Caprabo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
26: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
27: Amb les assegurances de salut de Línia Directa, demanes cita directament amb els millors metges especialistes i pots fer les teves revisions i proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
26: Jo les triaria.
27: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
28: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
29: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
30: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
31: Big Mat, precios especiales septiembre. Amoladora Milwaukee, 52 euros. 115 milímetros, 800 vatios. Más regalo de 10 discos. Todo 52 euros.
30: Consulta el folleto y redes sociales. Big Mat, la plataforma. Más por ti.
32: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
33: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
32: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
34: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
32: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
35: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
32: I tu? Ets un d'ells?
36: Rack and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
37: RAC1 Podcast.
36: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
38: Hem arribat a les 3. És moment d'actualitzar la informació marcada avui pels relleus a la cúpula dels Mossos. El més destacat se'n va Josep Lluís Trapero. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha volgut deixar molt clar que Trapero plega perquè vol.
39: Jo no entraré en les especulacions de les relacions personals. Crec que aquest és un terreny pantanós que no toca per res expressar-lo avui aquí. Només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
38: Ferran López tornarà a agafar les regnes dels Mossos d'Esquadra dimarts que ve. Ja va substituir Trapero com a cap del cos quan el govern de Mariano Rajoy va destituir-lo durant l'aplicació del 155. Això sí, Trapero continuarà al cos dels Mossos d'Esquadra. No és l'únic relleu que hi ha hagut a la cúpula de la policia. El comissari en cap Miquel Esquius es jubila i assumirà el càrrec per primera vegada una dona. És la comissària Sílvia Catà. Protecció Civil ha aixecat les restriccions a la mobilitat i l'activitat sanitària al Baix Llobregat, Garraf, Penedès i Vallès Occidental, on les escoles, això sí, continuen tancades, tot i la millora de la situació meteorològica, que ha obligat també a suspendre una cinquantena de vols a l'aeroport del Prat i a tallar dues hores la línia del TGV Barcelona-Madrid. Durant la tarda encara es poden repetir alguns ruixats, però demà torna el sol, Mònica.
17: Sí, precaució encara aquesta tarda amb les pluges que poden ser localment intenses. De fet, encara es mantenen els avisos de més de 40 litres per metre quadrat en mitja hora en molts punts de les comarques de Girona, Barcelona, Catalunya Central, també cap al Camp de Tarragona i fins i tot al vespre encara alguns ruixats en trams de la costa i del prelitoral, sobretot de Tarragona i de Barcelona. Però, en canvi, demà tindrem un dia molt més tranquil i amb més estones de sol. Això sí, amb temperatures més baixes. Després del descens d'avui, les temperatures quedaran tocades a tot el país. I encara es mantindrà també aquesta tarda el vent de tramuntana cap a l'Empordà.
38: La gerent del PSOE, Ana María Fuentes, es desvincula del cas Leire Díez i en responsabilitza Santos Cerdán. Segons ha explicat a l'Audiència Nacional, Cerdán va ser el responsable de la contractació de dos advocats investigats en la causa i ella es va limitar a autoritzar el pagament de factures. Fuentes ha declarat com a investigada en les suposades maniobres per defensar el Partit Socialista de les causes judicials que l'afecten. I els metges han convocat vaga indefinida a tot l'Estat a partir del mes que ve. Volen rebutjar així l'Estatut Marc que ha aprovat el Consell de Ministres i que afecta directament els professionals de la sanitat pública. Ho han acordat 7 sindicats de metges des de Madrid, entre ells Metges de Catalunya. Pel que fa als esports, Joan Laporta fa campanya per Lamine Yamal en la pilota d'or, Xavi.
0: Però lamenta les absències de Rafinha i Pedri en la llista de nominats.
1: La seva nominació entenc que és més que merescuda i vaja, jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, estaria encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora i sobretot el Lamine, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or.
0: Són declaracions del president del Barça just abans d'entrar al dinar de directives entre Barça i Feyenoord en la prèvia d'aquest partit, d'aquest debut dels Blaugrana a la Lliga de Campions contra l'equip neerlandès. Serà a partir de 6:45 de la tarda, quan començarà en directe a RAC1 des d'una hora abans. Els Blaugrana s'han fixat la Lliga de Campions com a principal objectiu i les incorporacions aquest estiu situen l'equip de Flick com un dels favorits al títol. Per avui, el Barça no podrà comptar amb Eric García, que arrossega la sanció de la temporada passada, ni amb Frenkie de Jong lesionat. A banda del Barça, Feyenoord avui també destaca el debut de l'Atlètic de Madrid, que visita el Liverpool a les 9 del vespre i a la mateixa hora Nàpols, Arsenal i PSG Slovan de Bratislava, partits que també podreu seguir en directe a RAC1.
38: Les 3 i 4, tanquem el 14-15 que hem fet amb Glòria Vallejos al control. Continuem pendents de l'actualitat ara, els butlletins només. Sí.
2: Núria, Xavi, molt bona tarda. Esteu bé o heu fet vosaltres la previsió del Meteocat?
3: Ai.
2: Carai, ai, carai, ai, tu. Bona tarda.
38: Am, quina clara.
3: Bona tarda, cookies. Ai, l'Alba. Ai,
4: l'Alba. Estic silenciada. Estic silenciada. RAC1 silencia les dones.
3: Vaja. Cap sorpresa. Escolta, precisament, parlant del temps, avui hem vist una pilota del Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, que crec que anuncia per fi l'adeu definitiu a la calor, eh?
4: Mira, la piulada diu així. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, vanos, aires acondicionats. Moltes gràcies pels serveis prestats sense descans durant gairebé 4 mesos. A partir de demà ja no us necessitarem. O serà de forma esporàdica. Descanseu i gràcies de debò.
3: Clar que sí.
4: Ole!
3: Molt bé, contents per ell. I no és cap conte fals. És el conte verificat
2: de Francesc Mauri. Està verificat amb el xec.
3: Que ho acompanyava amb una foto d'un balcó random, que espero que no sigui el seu.
4: Un balcó ple de màquines d'aquestes lletges d'aire condicionat.
2: O d'un veí, vés a saber. De fet, ho hem volgut verificar per segona vegada i, de fet, els taloners l'hem convidat en persona aquí al mateix Francesc Mauri per acomiadar l'estiu. Francesc, bona tarda.
5: Bona tarda. Ja ho veuen a la pantalla. Aquestes són les imatges dels ventiladors que ens han enviat els telespectadors.
3: Mauri, però si estem a la ràdio, lo de les fotos. Exacte. Aquí no va.
5: Clar. Jo només volia agrair els serveis prestats a tots els aires condicionats i sobretot a les factures de la llum, perquè quan arribin sí que quedareu congelats.
3: Això sí que és veritat,
2: A mi ja m'ha arribat la de, del mes passat i he flipat.
5: Escolta, la llista d'agraïments és més llarga,
2: Tens més agraïments?
5: Sí, home, a part dels aires condicionats, m'hi cabia en un tuit, però aquí tinc una llista sencera que, si voleu, us puc procedir a llegir.
3: Bueno, anem una mica...
5: Seré breu, seré molt breu.
2: Vinga, doncs donem-li l'oportunitat, però breu, breu.
5: Garanteixo. Gràcies, per exemple, als ventils. Ventiladors de sostre, els ventiladors de peu...
2: Sí, ja ho has dit al tuit,
5: Els vanos, els vanos són molt importants. Aires condicionats, com dèiem,
3: cal tot
5: ventiladors
3: això?
5: De mà molt que bé. Es carreguen amb USB...
3: Aquests van bé,
5: Aquests van molt i molt bé. Gràcies també als aires condicionats de coll que es pengen de les espatlles, com uns auriculars que no estàs escoltant.
3: No sabia que el Mauri treballava a MediaMarkt,
4: No, al Japó n'hi havia molts d'aquests.
2: Però estan molt de moda, aquests.
5: Sí, de moda, sobretot al continent asiàtic. Tothom va amb aquesta mena d'auriculars ventilador,
3: Però,
2: Va, però hem d'anar alleugerint això, eh?
5: També gràcies als pingüins que ens han visitat al plató de 3CAT perquè l'aire era pràcticament àrtic, eh?
3: Lauri, és que hauríem d'anar acabant per començar el programa, em sap greu, que tenim el Xavi i la Núria i tot el rotllo, clar.
5: Gràcies també a la samarreta.
3: No, gràcies a tu,
5: clar.
2: Núria, Xavi, ja podeu anar marxant.
0: Que vagi molt bé.
3: Doncs fins demà.
2: Hem de començar, eh, Mauri?
3: Mauri, ja estaria, eh?
5: De 50... ha protegit els cataplins, els que anem a platges nudistes.
6: Abans no arribi la
5: banda principal. Gràcies als crocs, molt pràctics, a l'hora d'anar a buscar el pa i anar fresquets.
6: Escaune,
7: és
6: que en català
7: no.
6: Marc
7: Bala. Gràcies al...
6: Guillem
7: Bastarella.
6: I al Bassagarra.
8: Que no tengo miedo, la verdad.
5: Gràcies a les bosses de gel de les gasolineres del costat de casa. Mauri. Sempre són molt útils. Quan vols fer un combinat a casa i convidar uns amics.
3: Mauri.
5: Gràcies als arbres que ens han fet ombra.
8: Ja estaria, Mauri.
2: Podríem
8: anar a prendre un cafè i deixar-la
2: sí.
8: aquí tota l'hora.
2: Sí,
8: ha
2: començat el
8: programa. Estic molt agraït, això és molt maco. Home.
2: Diu que li queda la meitat.
5: No, perquè per ser didàctic s'ha d'anar d'una cosa a l'altra.
8: No volem deixar ningú darrere.
2: Ets molt bona persona. Ets bona persona. Però ja el missatge ja s'ha entès.
5: El missatge seria gràcies. Gràcies, per exemple, també els desodorants.
8: Hi ha gent que no se'n posa, eh?
3: Per què no t'aixeques i vas a cop dient gràcies i marxes?
5: D'acord, sí, doncs cas, molt bé. Mira, gràcies al parasol del meu cotxe que ha impedit que entrés calor. Sí.
2: Bé, tira, tira.
5: Gràcies al granissat de llimona. Molt millor que el de taronja. També
8: estic d'acord amb tot.
2: Sí, que, més tirant, guapo. Sí,
3: d'aquí va TV3, directament?
2: Sí, va 3CAT, diagonal amunt. Obre la porta, més tirant.
3: És cap allà.
2: Adéu.
3: Adéu, Mauri, gràcies.
8: Gràcies, Mauri, guapo.
2: Uf, ja està.
8: Uf. Hòstia, Déu-n'hi-do, eh?
3: Hòstia, quina xerrameca. Vull dir, no en té prou amb TV3 i aviam. Catalunya Ràdio.
8: Perquè està molt sol, aquest home.
2: Us desitjo bon programa 442. Jo de vosaltres, si voleu, jo aniria a l'altra versió.
8: Em sembla perfecte.
3: Em sembla perfecte, sí.
8: Plova, bruts i barrals.
2: Podem tornar a sentir aquest moment de l'Alba Segarra, sisplau?
8: Plou a brots i barrals.
3: Increïble.
2: No sé si avui ha plogut a brots i barrals. El tema és que comencem l'altra versió del dia parlant de les pluges que han escombrat gran part del país, tot i que ho han fet amb menys intensitat del que preveia ahir Protecció Civil, sobretot a les comarques del Penedès, on ahir es van enviar dues alertes, que, per cert, he de dir que... No sé si ho sabíeu, però he sigut pare.
3: No,
8: què m'estàs dient?
3: Prou, ja està.
8: I no ho hem parlat aquí,
2: encara. He de dir que s'ha de fer una alerta especial pares perquè ens van despertar la nena.
3: I t'ofegues, no?
2: No.
3: Clar, no, especial una alarma que no soni.
8: No, que no la desperti,
2: especial,
8: no?
2: Que sigui una nana.
8: Que sigui cuqueta de llum, està plovent... Xip, xip,
9: papa.
8: Està plovent...
2: Ens van despertar la nena.
8: Vinga, ja ho proposarem a la parlona, ara hi parlo amb ella. Mireu, de fet, aquesta gran pluja que s'esperava a la zona sud de l'àrea metropolitana finalment s'ha donat a la zona nord de Catalunya. La Garrotxa, el Berguedà, la Cerdanya, el Ripollès, Pla de l'Estany i l'Alt Empordà. Una situació que ha agafat desprevingut a la majoria d'usuaris, ja que era una zona on no s'havia avisat dels aiguats. Ni suspès de mobilitat, ni havia sonat cap és alert d'aquestes.
3: Només et dic una cosa. Demano, si us plau, que la gent de Protecció Civil faci una quiniela, una travessa, i em digui què han posat, perquè posaré tot el contrari i em faré ric. T'ho dic ara, eh?
8: Mira, les úniques incidències destacables han aparegut a la mobilitat dels trens i als vols de l'aeroport del Prat, amb una trentena de cancel·lacions. També retards a Rodalies per la reducció de velocitat dels convois, pel que podem dir que hi ha hagut un servei amb total normalitat avui a Rodalies.
3: Sí, normalitat del servei.
8: A més, totalment. Volem informar que un llamp entre Sant Vicenç dels Horts i el Prat de Llobregat ha tallat el subministrament elèctric a la catenària de la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. I la incidència també ha trastocat la freqüència de pas.
2: De fet, que no hagi plogut on s'esperava i el que havia de ploure ens ha trastocat moltíssim el contingut d'avui. Nosaltres
8: total.
2: Teníem un programa preparat, però, clar, com que ja ho teníem previst... Hem intentat fer una altra cosa.
3: Sí, de fet, Bala, no preocupis, perquè jo ho tinc tot controlat. El que he fet ha sigut avançar-me a tots els esdeveniments i he baixat al carrer per portar un reportatge de pluja sense cap gota.
2: De pluja?
3: De pluja sense cap gota.
8: Ah,
3: sí.
8: Pluja seca.
3: Pluja seca. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu d'ES Alert.
8: Ai, ai, ai,
2: Ai, no, que em despertareu la nena. No, pare. Però un moment, aviam si ho entès. Has sortit a fer un reportatge de pluja mentre no plovia?
3: Exacte, bueno, clar, com havia de ploure aquí també, i hem dit, bueno, doncs aprofitem i fem alguna cosa de la pluja, actualitat, tal, i ens ha, bueno, ens ha tret tota la feina, que no hagi plogut com s'esperava, doncs, escolta...
8: Hi ha d'haver un límit, també,
3: no preocupis, perquè ha quedat molt bé. De fet, he sortit al carrer i m'he trobat una noia que estava molt preparada per la pluja d'avui.
7: Preguntes rapidíssimes i superfàcils. És que havia de ploure molt. I
9: sí, no està plovent.
7: Gràcies per actualitzar-me a l'última hora. Ja m'he donat compte que no plovia. Us heu preparat molt per si plovia? Sortiu amb paraigües o coses així?
9: Amb paraigües, aquí, perquè aquí s'ha trencat.
7: Ah, se t'ha trencat el paraigües?
9: Sí.
7: Ai, Cuca, quan se t'ha trencat el paraigües?
9: Ja fa temps.
7: Ah, perdona un moment. O sigui, tu has decidit agafar un paraigües trencat igualment, eh?
9: Perquè el meu pare no em digués res.
7: Vale, molt bé. I d'on veniu vosaltres?
9: D'una classe d'instrucció de la uni.
7: Ah, no, que d'on vens tu de casa?
9: Ah, sí.
7: Que d'on vens? De quin poble?
9: De Gràcia.
3: Vull dir, és increïble perquè pobreta noia es pensava que a mi ja m'ha fet una mica de pena. Escolta, d'on vens? Jo deia d'on venies, de quin poble? Clar. I diu, d'una classe de la uni.
8: Però, pobreta.
3: Escolta, li he demanat un favor a aquesta noia, ja que no plovia, però l'he vist molt entregada a la causa. Li he demanat un favor i crec que ens ha quedat molt bé.
7: Nosaltres avui, que pensàvem que plouria, havíem pensat pel programa sortir enmig de la pluja, fer alguna secció o alguna cosa. Podem fer que plou? Que ens mullem, saps? Com una mica de teatre. Com que jo t'estic entrevistant mentre et mulles, saps? Nosaltres fotrem un efecte de so d'aigua i ja està. Et sembla? Com et dius tu?
9: Nona Fontaner.
7: Nora Fontaner, perfecte. Doncs jo, com si arrenqués l'entrevista, hòstia, Nora, que està plovent, ai, sí que mullo, i fem el xou, preparada?
9: Bé.
7: Vinga, va, 3, 2, 1, foli. Nora, què tal? Hòstia, que està plovent, eh?
9: Molt bé, molt mullada.
7: Ui, se t'està encrespant el cabell,
9: eh? Sí, el fris.
7: El fris,
9: els pelitos,
7: ai, cuidado, portes paraigua o no? Deixa'm entrar dins del paraigües.
9: Sí, bueno, està trencat.
7: Ui, ho estic notant, m'estic mullant tot, eh?
9: Se'm greu.
7: No, home, no preocupis, així el pare no et fot la bronca, no? Molt bé. Ui, un llamp, oh, mira com sona.
9: Bum.
2: Ja, aquesta frase d'estic tot mullat, deixa'm entrar al teu paraigua.
3: Bueno, escolta, però
8: i que et fotrà bronca ton pare.
3: No, home, no. Però,
8: és tot problemàtica.
3: No.
8: I a més, aquesta noia deu ser menor, perquè encara no sap que un llamp no fa soroll, que és bueno, el tro.
3: Que, és el que li he dit. Pensi que ella m'ha fet un soroll una mica estrany.
2: És que els menors també ho saben, eh?
3: No.
8: Si pensa que la filla del Bala ja ho sap, a hores d'ara.
3: Ja va fent sorollets per casa,
8: exacte.
3: Eh?
2: Escolta,
3: he seguit pel carrer, he seguit caminant i m'he trobat una altra noia que ens ha tornat a fer el favor i ha sortit una mica millor.
9: M'agrada, la pluja, però a mi també. Igual.
7: Sí. Tu t'agrada la pluja, el rotllo aquest de la pluja així, íntim, no? Una miqueta de mullar-te, no?
9: Sí, i més de l'estiu, que a vegades ja toca.
7: Que nosaltres volíem fer un reportatge amb la gent aquí que anava amb el paraigua, mullant-se una mica i tal. Llavors, no sé si podíem reproduir com que està plovent, saps? Que estem fent l'entrevista sota l'aigua.
9: Vale.
7: Sí? Et sembla bé com et dius?
9: Sandra,
7: doncs jo entraré aquí i diré, home, Sandra, com estàs? Que està plovent. I hem de fer com que plou molt, vale?
9: Vale. Va.
7: Hombre, Sandra, com estàs? Tot bé o què?
9: Bueno, bastant xopa, la veritat.
7: Oh. Sí, que estàs mullada, eh?
9: Sí.
7: Vas mullada, eh?
9: Sí, vaig xopa. M'he deixat el paraigües a casa, no he mirat el temps i vaig...
7: Hòstia!
9: Supermullada.
7: Bueno, no sé si... No, entenem que de la pluja. Vale.
2: Guillem!
7: No, hòstia, però sí que tens el cabell molt xop, estàs fatal, eh?
9: Sí, sembla que m'hagi dutxat i tot.
7: Bueno, mira, avui t'estalvies la dutxa, no?
9: Sí, ja no cal.
7: Bueno, que vagi bé, Sandra, adéu, no em mullis més, eh?
9: Bon dia.
7: Adéu, bon dia, gràcies.
2: Dues noies que et trobes pel carrer...
3: I les deixes xopes, eh?
2: I t'acaben dient que estan humides com una mala cosa, eh?
8: Bueno, jo me n'alegro. La sequedat és molt dolenta. Això ho diuen tots els científics. Que caigo aigua i que estigo tot ben xop i que creixin coses.
3: Ara. Atenció, perquè la cosa varia bastant, perquè he seguit caminant i m'he trobat un home que creu que s'han d'enviar les S-Alert, les alarmes, per altres coses molt més importants.
7: Què tal? Bon dia, que veig que vas amb el paraigües, no?
10: Bon dia.
7: Però al final no ha plogut, eh?
10: No ha plogut, sembla que no. Fem alarmes per moltes coses que al final no... I crec que hi ha moltes coses més importants.
7: Què seria per tu més important?
10: Home, el que està passant a Ceuta, per exemple.
8: Ja hi som.
7: Diaries una alarma per Ceuta?
10: Una alarma no, enviaria l'exèrcit, ara mateix. La meva opinió, eh?
7: Però si no,
10: cadascú de la invasió, té que haver-hi una presència. Una presència que és dissuasòria. Els medis de comunicació creen alarmes i omplen temes i espais culturals amb coses com aquestes, de l'alarma, de tot, que sí, que potser plou, però bueno, no es morirà ningú, que veiem, que han de fer una alarma, si hi ha un perill realment reconeixible, però realment crec que emplenem amb molta palla el que és la informació que tenim que tenir els ciutadans.
2: Tu busques la definició de cunyat al diccionari i et surt aquest àudio.
8: Mira, jo per mi és un exemple d'aquells que s'hauria quedat en palla. M'he explicat o sí. Soc més clara?
2: No, no, s'entén. Sí, sí,
8: perfecte.
3: Mira, acabarem amb un altre testimoni que m'ha fet molta gràcia perquè és un home que té una altra prioritat a la vida, no és que plogui i la té molt clara.
7: Heu portat paraigües vosaltres o no?
11: No, jo mai porto paraigües.
7: Tu te la pela, eh?
11: A mi sí.
7: Hi hagi una alerta de que hi haurà aigua forta, tu sense paraigües.
11: Home, si hi ha una alerta forta, no surto de casa i ja està.
7: Ah, vale, o sigui, directament, eh? O sigui, la cosa és no comprar un paraigües.
11: A mi no m'agrada portar paraigües.
7: No t'agrada portar paraigües?
11: No, em molesta, i després els perdo i no porto paraigua mai, o no?
7: O sigui, llavors, el dia que plou, hòstia, no tinc paraigües, et quedes a casa.
11: Em mullo.
7: Tu ets una mica un superheroi, no? Una mica? Tens aquest...
11: és aigua, vull dir, no és àcid, jo què sé.
7: Bueno, clar, collons,
11: no passa res, collons, unes gotetes d'aigua, tampoc.
7: Així aprofites, mira, ja no et dutxes aquell dia.
11: Puc aprofitar, bueno, sí.
7: I llavors com veieu això, que avui havia de ploure, havia de caure al cel i no ha caigut al cel?
11: S'ho estava comentant pel partit del Barça, que em feia por perquè no...
7: A tu és el que t'importa, no?
11: A mi sí, hòstia, jo vull veure el Barça, collons.
7: Vas al camp avui?
11: No, molt car, però bueno, per la tele.
7: Ah, val, però llavors a tu què t'interessa si plou, no si estaràs a casa?
8: Suspenguin.
11: Clar, perquè vull veure, perquè diuen que plourà molt i, hòstia...
7: La teva prioritat és que si plou que no l'uni el Barça.
11: Sí.
7: Vols enviar-li un missatge al Meteocat de Catalunya dient que, si us plau, no anul·lin el Barça?
11: Si us plau, no perjudiqueu el Barça, si us plau.
7: Bravo, bravo, bravo.
8: Jo he de dir una cosa.
3: Sí.
8: Jo crec que un partit de Champions com el que passarà avui al vespre...
3: Però per qui juguen?
8: Contra un equip d'Europa. Ha de ser... amb...
3: contra el Feyenoord?
8: Sí, això. Se'ls inventen ja. Ha de ser amb pluja. Un partit de futbol amb pluja fa Champions. Fa Champions.
2: Fa Europa.
3: Fa Brussel·les.
8: Fa Brussel·les.
3: Ara, Parlament Europeu.
8: I com que aquest any guanyarem la Champions...
3: Ara, clar que sí. Mira, jo, el més important, em quedo amb aquest home, que aquesta nit, si us plau, mentre jugui al Barça, no caigui aigua al pou.
8: Ah!
2: Molt bé.
8: És pel Joan Maria Pou. Que és el d'aquí.
2: Sí, el d'aquí.
8: El del Barça d'aquí.
2: Va, que avui Lleida ens ha donat un dels titulars destacats de l'altra versió del dia. Llegeixo textualment el diari Segre. Diu, polèmica a Pere Mola, al Pirineu de Lleida, per la celebració, atenció, d'un concurs de culs.
3: Ai.
2: Hi van participar 12 homes i 12 dones. A tot plegat, l'oposició del govern municipal ho ha tillat d'exhibicionisme.
8: El concurs de culs va tenir lloc durant la Festa Major de Pere Mola i consistia a exhibir la part posterior de l'anatomia a través d'un forat deixat en un gran cartell. Aquest fet recordava el personatge televisiu que ens acaba de posar a l'Alujas, japonès, el Shin-chan.
3: Home, per favor, em dic una cosa, si els de l'oposició d'aquí del govern s'han queixat, podem dir que s'hi han posat una mica de cul.
2: Doncs sí, Guillem.
3: Sí?
8: Doncs sí.
7: Ara sí, eh?
8: Doncs sí.
2: Reforç positiu,
8: ben
2: clar.
8: Bé que s'hi van posar. Home, sí. De cul.
3: I podem dir que aquesta notícia pera mola molt.
8: Ara ja ens estem accedint, trobo.
2: Aviam, un concurs de culs a mi em genera moltes preguntes. Què es valorava?
8: Mm-hmm.
3: Sí.
2: Quin és el cànon de cul avui en dia per guanyar un concurs de culs?
8: Ah.
2: I si la gent reconeixia els veïns pel cul?
8: Mm-hmm.
2: Perquè pot ser que diguis, hòstia, aquest cul ja l'he vist alguna altra vegada. Aquí comença un reportatge d'investigació a peu de biotinatges.
3: Biotinatges. Amb aquest concurs t'ha deixat anonadado, eh?
8: Biotinatges.
2: He de dir que pocs telèfons he trobat a Pere Mola.
3: Ai.
8: És petitet.
2: He anat directament a l'Ajuntament, que és on...
3: Ah, molt bé, bé, bé.
12: Ajuntament de Pere Mola.
2: Hola, bon dia, truco de RAC1. Era per tenir una mica d'informació sobre el concurs de culs.
12: Voleu parlar amb l'alcalde? Us dono el seu telèfon, un
2: collons,
12: moment, eh?
2: Però per què riu? Ja... Però que hi va participar, vostè?
12: No, aquest any no.
2: Ah, aquest any no? Això vol dir que algun altre any sí?
12: Bueno, ja fa anys. És que es fa de tota la vida aquest concurs.
2: Però això ben bé com funciona? Com es puntuen els culs? És que això és una cosa que ens estàvem preguntant i no...
12: Hi ha un jurat.
2: Ah, un jurat expert en culs?
12: Claro.
2: Vale.
12: Com el trient, és igual a la babalà.
2: I llavors el jurat posa nota?
12: I el jurat posa nota, sí.
2: I em vas veure...
12: El que més els agrada i el que menys els agrada.
8: Clar.
12: Aquest any crec que només era el que més els agradava. Hi havia anys que guanyava el cul més bonic i el més lleig.
3: Ai.
12: I jo no, més, tant homes com dones i ja està.
2: M'has ajudat moltíssim.
12: D'acord.
2: Molt bé.
12: Vinga.
2: T'hi podries haver posat de cul i no t'hi has posat de cara, tu. Molt macos, ja, l'Ajuntament.
3: Sí, molt. M'ha agradat,
2: eh? Ja us heu fixat que el primer que ha dit és et passo el número d'alcalde. Dic, home,
8: fàcil.
2: Línia directa. Doncs, efectivament, m'ha passat el telèfon de l'alcalde. Atenció,
3: sí,
2: tenim...
3: Tens el telèfon de l'alcalde de Pere Mola, eh?
2: Sí,
3: m'encanta.
2: Per parlar del concurs de culs. Atenció, perquè hi havia fins i tot un membre VIP al jurat, eh?
8: Què m'estàs dient?
2: Un membre VIP, sí.
13: Mani.
2: Hola, bon dia, amb l'alcalde. És per parlar del tema del concurs de culs.
13: Reconegut la veu.
2: Ai, que bé.
13: Digue, digue.
2: Ens has escoltat alguna digue, vegada?
13: Digue. Sí, cada dia, quasi. Al matí recu, a tarda recu. Oh,
2: Bueno, és que... És
13: bueno, això era una tradició que el poble ha sigut una tradició tota la vida. Al final això ho fan per emplenar un hueco. Del primer grup, el segon grup...
2: Vigila amb l'expressió emplenar un hueco ensenyant els culs, eh? Vigila, eh? Sí, no.
13: Llavors fiquen una fusta amb un dibuix del xinxan i hi ha dos forats, un pels noies, que és més petitet, i un pels nois. I, bueno, clar, ells el que fan és els amaguen de la fusta, els fiquen un número i surten. Llavors hi ha un jurat, que el forma de 5 persones. Sabem, per exemple, el jurat... Hi havia una noia de la Junta Nova, de la Junta Vella, la guanyadora de l'any passat, i van ficar un noi d'aquests de l'Ludic Bank, el Saxo, no sé què. Resultat que aquest noi s'ha passat la festa major aquí, bueno, i el van ficar allà.
2: Un dels membres del jurat és de la Ludic Bank.
13: Sí, sí, sí, sí. Ja ho veiem.
3: Mira, no m'estranya

0: Sí. Últimament estan agredint a punts liles, eh?
1: No. Què dius?
0: Sí, sí, sí. Vaig llegir una notícia l'altre dia que hi ha molts punts liles a festes majors que estan rebent agressions. Vull dir que per aquest tema de merda de l'ultradreta que s'està extingint com, bueno, com el Covid, doncs estan rebent agressions.
2: Tot el suport als punts liles.
0: Ara!
2: No, no, no. I molt importants que són, eh? Va, que acabem aquest periple telefònic per un membre de l'organització que també m'ha passat el telèfon l'alcalde.
3: Vale.
2: Sí. I es diu Pol.
4: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Què és això del concurs de culs?
4: Bueno, ha generat polèmica, sembla ser, aquest any, malgrat que hi hagi molts altres anys que s'ha fet.
2: Tu hi vas participar, Pol, o no?
4: Aquest any no, l'any passat sí, veus? Aquest any no.
2: No havia entrevistat mai a ningú que s'hagi presentat a un concurs de culs?
4: Sí, és que potser és alguna cosa una mica... un fenomen aïllat.
2: El jurat com et va valorar el teu cul?
4: Les opinions en si no es diuen, el que es fa és una puntuació numèrica.
2: Vale.
4: D'acord? Entre tots els jurats i després es faria una mitja. Del meu cul... es va quedar, crec, si no recordo, amb un 7, però clar, sí, hi havia molt bona competència, eh? Vull dir, hi havia 9 i 10 allà.
2: Estàs content amb el teu 7 o no?
4: Mira, jo pensava que trauria pitjor nota, així que sí. Sí,
2: home, sí, és un... sí. Aviam, Pol, és un notable, eh?
4: Sí, és un notable, però potser una mica menys i no hauria arribat al notable, eh?
0: Ai, clar. Bueno, sí que és veritat que una mica menys no seria un notable.
2: Clar. Clar, en aquesta conversa amb el Pol he dit mai m'he autopuntuat al meu cul.
0: Ensenyem-vos el que et posem
1: nota. No ensenyis el cul, Bala.
0: Barbala està ensenyant el cul? Ai, me l'esperava més pelut.
5: Oh, sí, que maco.
0: És de pèl molt poc. Tens com un vello, el vaig a descriure. És un cul
2: com
0: molt
2: un
0: blanc.
2: Com un préssec.
0: Sí.
2: Com un préssec.
0: És molt proporcionat al teu cos, sí, això sí. Està molt bé. I té un vello. Com d'aquest de la primera barba que surt.
2: Sí, sí, sí. Sí.
0: Afaita-te-la amb gilet perquè et surti més fort. Molt bé, bon cul.
1: Nois.
0: Està bé, llavors.
1: No, jo no vull ser... El meu cul t'espantes. No riguis.
2: Bueno.
1: Tu no ensenyes el cul?
0: No, jo sóc no. El jurat avui.
1: Jo sóc el jurat avui. No hi ha planta.
2: Que tots els culs estan bé i visca per amola, tu.
0: Ole! Estàveu bé gravat, que el Val ensenyarà.
1: Sí, no, ja tenim clip. No
0: sí,
1: fotis.
0: El pixelarem.
1: 400 càmeres a l'estudi, no, de
2: sí,
1: recu. Ai,
2: però...
1: no fotis, que m'has gravat.
2: No cal treure aquest clip.
1: Home, i tant que el treurem.
0: I tant, avui a les xarxes socials me'n cuidaré jo. Servidora del senyor.
1: Seguiu-nos tots, arroba els taloners guió baixa recu, que avui veureu el cul de Marc Balat.
0: Ara!
1: És un cul de pare.
2: No sé si us he dit, però és que sóc pare.
1: Què ha passat? Anem a... Va, publicitat.
2: Va, publicitat.
6: Talloners, o publicitat!
7: Portar una vida al món, començar de zero, afrontar una jubilació. La vida és plena de moments en què necessitem suport. Per això, si tens la sensibilitat de veure el que ens uneix, presenta't a les oposicions de la Seguretat Social i converteix cuidar dels altres en la teva professió. Perquè cuidant de tots, hi guanyem tots. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
8: Els docents mantenen la lluita al carrer.
9: La manifestació en defensa del català.
10: Els metges tornen a fer vaga.
11: Els usuaris de Renfe diuen prou.
12: Per un país que no es resigna. Per una Catalunya lliure. Aquest 11 de setembre a Barcelona, Girona i Amposta omplim els carrers. Pel present i pel futur. Independència. I soc. I som. Tu també hi has de ser. diada.assemblea.cat.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
14: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
14: Truca a Verisure al 900-903-744.
15: Verisure.
16: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
17: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
3: Vine a la Roca Village i viu l'emoció de descobrir noves sensacions, noves tendències, nous dissenys en les col·leccions que acaben d'arribar. Explora les millors marques com Adidas, Carhartt i Hof per menys. Visita la Roca Village. Obrim de

0: dilluns a diumenge.
1: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
2: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
3: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull, som així. Parlem, perquè ets els nostres.
4: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
5: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ehrn.
6: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Perfecte, aquí el tens.
6: Ja?
7: Ja.
6: Sí?
7: És així.
6: De debò?
7: I tant, de debò.
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
9: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
10: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
11: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
12: El mantenim estable, aquí, quiet, va!
11: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
13: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC més 1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
11: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC més 1 per commemorar la Diada. RAC 1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: La cançó aquesta del kebab de Granollers, que és viral a les xarxes socials.
15: Ho estan parant, ho estan...
16: Uau, saps ja la cançó o no?
15: El nord kebab is Granollers. Kebab de Granollers.
16: Jo vull conèixer el creador de la cançó, que la cançó ha estat un èxit, eh?
15: Jo.
16: Ah, tu ets el creador?
17: Sí.
14: Oh, aviam, un moment. Home, que això està fet en via.
17: Clar.
16: Escolta, i tu vas fer la cançó?
15: Soy yo. El nord kebab is Granollers, mejor kebab de Granollers. Pan casero, muy delicioso charbón, home.

0: Dos minuts de 4 de la tarda. Nois i noies, us he de recordar una cosa molt important.
1: Ara,
0: tot què, us pregunto, què? Vosaltres encara sou de fer safareig amb els amics?
2: Home!
0: Aquella converseta tonta.
1: Sí.
0: Doncs he de dir que encara queda estiu per poder gaudir de la millor forma per poder compartir xafarderies i combatre la calor.
1: Catalunya està plovent, però sí, l'estiu és una sensació, és un esperit, no?
0: Sí, i la llum, és sobretot com la llum.
1: Sí, sí.
0: Però sabeu què és el millor per fer-ho?
2: Què,
0: és
2: què?
0: Fer bomboneig.
1: Bomboneig.
2: Què?
0: Bomboneig, bomboneig.
2: Oh.
0: Quedeu-vos amb aquest concepte, bomboneig.
2: M'encanta.
0: Perquè amb un batut de xocolata bombon, amb glaçons ben fresquet, tot
1: ara
0: passa millor.
1: Ara.
0: A què esperes? Demana-la al teu bar o cafeteria. I si vols fer bomboneig a un altre nivell, tasta el nou gelat Angelo, gust batut bombon.
1: Angelo.
2: Ara. Oh, Angela
1: ara.
2: Maria.
1: Ara.
0: El Angelo. Trobaràs a gelateries.
1: Angelo.
0: El trobaràs a gelateries i botigues gourmet.
1: Muy bien, muy bien. Ai. I parlant de bombons.
3: ¿Cómo lo sabe?
0: Arriba el millor bombó de tota la caixa, que és l'Alba Segarra. Alba Segarra, bona tarda de nou.
2: Bona tarda, capital!
0: A mi m'agrada perquè jo em llevo els dimecres i a l'alarma ja em posa, avui ja sí segur, eh?
2: Sí, jo sí. També.
0: I em llevo més content.
2: Jo també. Sí. Ah, mira, què? Com estem,
1: Doncs mira, com fa mitja hora que portem aquí xerrant.
2: Adelante!
1: Hem de corregir això de saludar-te un altre cop.
0: Però és que sembla com més col·laboradora, sí, saps?
2: És que jo soc xica para todo.
1: Sí.
2: Ara vinc amb el barret de col·laboradora, ens posem seriosos i comencem el sí segur.
1: Ara.

0: la cantant de Sant Climent de Llobregat, l'Aitana, que és la filla del Cosme.
1: Home, la conec com a filla del Cosme, abans
0: jo com
1: a Aitana.
0: Jo també, sí. Sempre. Ahir va fer l'últim dels 4 concerts del Palau Sant Jordi. Un cop més, la tia va regalar un showazo donant absolutament tot a l'escenari. Aquesta tia és una reina i una artista.
1: Ara.
0: I ahir, a més, sí. Allò que es diu que va esmorzar llengua, saps?
1: Sí, eh?
0: Perquè va dir... Bueno, és que ara hi ha una cosa que a mi em rebenta la neurona, que és que les cantants...
1: Saps què anaves a dir? Em rebenta l'anus.
0: No, no em rebenta l'anus a mi. Em rebenta el cap. Que és que ara els cantants fan catwalk d'aquest amb el públic.
1: Sí,
0: la Rosalía interactuen molt amb el públic.
1: Però això
0: dius,
1: fa molt, eh?
0: Jo anava a veure un concert de música, vull dir, no anava a veure una conferència, saps? O una xerrada. A part què? Què dius? Com te llames? I l'altre està a l'altra punta del Palau Sant Jordi.
1: Només em vull recordar el que Miquel de Charango fotia unes turres. Vull dir, era més meeting que concert de vegades,
0: No, clar, hi ha un moment que és com, no, jo t'he pagat perquè canto, saps?
2: Sí, però així el ballarí respira i descansa, clar. El guitarra
0: fina... El ballarí és professional, que et dic jo, que està més preparat que tu i jo junts. No, escolteu, ara va fer una TED Talk d'aquestes que fan allà al mig i ahir va decidir parlar del català.
3: Jo sóc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he crescut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies... Està al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els vaig dir, mira, vull que em parleu català perquè és veritat que elles amb mi no parlen català perquè jo no acostumo a parlar. I els vaig dir, sisplau, parlem català aquests dies perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català. Haig de millorar-lo, això sí. Bueno, segur, perquè faig moltes castellanades, jo ho sé, però bueno, és important a vegades, quan hem crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, veure pel·lícules en català, tenir altres fonts per poder parlar català, per poder practicar-ho, i ara que porto tant de temps fora, m'he adonat que no és igual, que no és tan fluid...
2: No s'entén res.
4: No s'oia nada, coño.
3: I m'agradaria...
2: Sembla que estigui al lavabo.
3: M'agradaria mantenir la llengua, perquè és
1: el
3: més important que tenim canviar aquí a Catalunya.
1: Ara!
0: Visca
1: Catalunya!
0: Mari! Que vingui la moreneta, que vingui tothom! Quina alegria i joia de viure aquest matí quan he escoltat aquestes declaracions.
1: Ara, la morenaza!
0: Tenim una catalano parlant més!
1: Olé,
0: que vol fer servir català, vol aprendre, a més a més.
1: Ara.
2: Tot això són gent a l'11 de setembre que hi
0: mirar, No hi cabrem. No. M'he aixecat i no tocava, de peus a terra. Sentia que estava davant d'un somni. Ara sí, ciutadans de Catalunya, ho tenim a tocar.
1: Ai, què ha passat ara?
2: Però si anava molt bé, Cuca.
0: Sí. Mireu, us explicaré una cosa. Jo quan era petita anava al forn del poble, Calboneu, i menjava, saps les molles que queden a la màquina de tallar el pa?
2: Sí.
1: Això és molt de guarra,
0: Doncs avui tinc la mateixa sensació. Que mengem engrunes. A mi em sembla molt bé que aquesta tia, l'Aitana, utilitzi el seu altaveu per parlar de la importància de mantenir el català. Però saps com pots mantenir el català, petita Aitana, parlant català? Fixa't tu. No l'heu vist vindre, aquesta,
2: eh? Però si estava parlant català, pobra.
1: I molt
0: parlant
1: bé.
0: Català, no només al Palau Sant Jordi a rebossar, sinó a les teves xarxes, per exemple, fent música en català, saps? Aquesta idea de, no, la música en català no arriba. La música arriba on tu vulguis que vulgui arribar.
1: Ara.
0: Explico?
1: Ara.
0: Si tu vols mantenir la llengua, mantén-la. Fin, punto i pelota. Però no un dia a Barcelona, no. Cada dia.
1: Ara.
0: L'única cosa que he dit certa avui l'Aitana, la filla del Cosme, és que gràcies a l'educació pública ella sap català. Però tal com està l'educació pública, ni això tenim garantia. Jo no m'avanço, Jo confio molt en la família del Cosme.
1: M'agrada perquè...
0: Jo no m'avanço, jo m'espero. Jo suposo que ara, ella que ha comprat amb el Mago Pop el Teatre Aquitània,
1: sí.
0: Que, per cert, molt bé el català al vídeo, que no es va veure, va brillar per la seva absència, el vídeo que van fer per anunciar-ho tots dos.
1: Sí?
0: Suposo que tota la programació serà en català, bueno...
1: Sí,
0: fotràs faraí, vindrà hasta la Guàrdia Civil, la Parau.
1: El Mag Pop, veurem.
0: El Mag Pop i a l'Aitana. Bueno, l'Aitana sí que és en català.
1: Oh, és una cantant de pop.
0: Exacte. Jo, a mi, el que ha fet l'Aitana m'ha recordat... Saps aquell nòvio que el dia del teu aniversari et fot un post a Instagram.
1: Sí.
2: Ui, n'hi ha molts d'aquests,
0: llarg,
2: eh?
0: Que l'escriu al ChatGPT. Fotos, llarg, no? I flors, sí. I tot cap a fora. Però a casa no t'escolta. A mi em recorda això, o el 8 de març.
1: Sí.
0: Hi ha empreses, ara flipareu, hi ha empreses...
1: Què m'estàs dient?
0: Que tots els espais de poder els ocupen l'home.
1: Què dius?
0: Però el 8 de març fan campanyes feministes.
1: No et crec, no et crec.
0: Te'n faries creus. Empreses sexistes...
2: Una flor no festiu.
0: Que ara! Però també us vull dir una cosa. Aitana Ocaña no està sola en això de defensar el català, que és aquest mètode de defensar el català, jo l'he batejat com el català sí, però només la punteta, ¿vale? No està sola, hi ha altra penya que també fa això. Oita, escoltem-ho. El nostre estimat Futbol Club Barcelona ha tret una campanya que diu parla blaurana, parla català. Té ous la cosa, eh? Un club on la gran part de la seva plantilla i l'entrenador, estic parlant del primer equip masculí, vale? Parlen en castellà o en anglès, absolutament sempre. Ara mos demana a la gent que són blaugranes que parlem català. Bueno, oh, hi ha molta gent que parla català. Collons, perquè són catalans. Clar. Vull dir, el Cobercí parla català perquè és català. El Fermín parla català perquè es va escolaritzar a Catalunya, a la Masia, m'explico? Encara haurem d'aplaudir evidències, a més a més. Ara ve el Barça i mos diu, no, si ets blaurana, parla català. Saps què pot ser, Hansi Flick? Hansi Flick, li dic malament el nom, pobre. Ell tampoc diria bé Segarra. Hansi Flick i Joan Laporta, aquest cartell de blaurana, parla català, penja-la dins el vestidor. Estem parlant de gent que amb el sou que tenen poden pagar el Duolingo Premium.
1: Això és veritat.
0: Per no dir un professor particular, penjadet aquí a l'ombro, que els hi vagi parlant en català tot el dia.
2: La mascota Cat encara no ha fet cap falta en català, eh?
0: Això és veritat. I a part em fot gràcia, perquè... Al final són gent estrangera que ve a treballar a Catalunya. Amb altres estrangers que venen a treballar a Catalunya, els hi demanem el nivell de català. El primer dia, en pic, m'han baixat de la patera, la majoria. I en aquests, no passa res. Ai, el Hansi Flick ha dit moltes gràcies en català. Creu de Sant Jordi, felicitem-lo! Em llepareu el peu tots, al final.
1: Hòstia, trobo que estàs començant la temporada molt...
0: Són els famosos cantants i futbolistes que han de salvar el català? La resposta és clara, no. Però que tampoc utilitzen el català per fer màrqueting. Jo només demano el que demano a les meves parelles. Coherència.
1: Jo, i crec que és molt, de vegades. Però diré una cosa, en defensa de l'Aitana.
0: Jo l'estimo molt, a l'Aitana.
1: En defensa d'Aitana o Canya, que jo sempre agafo la canya. Ella dona una prova del seu ús del català. Perquè
0: ah, sí?
1: Ella diu que escolta Crims. I si escolta Crims, ja és catalaníssima. Sí o no, Carles?
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Sóc una superestrella del True Crime.
0: Hòstia santa.
2: Parlem del crim de Sant Climent de Llobregat, que és... El crim és el poble en si. És més lleig... Sant Climent és més lleig que una nevera pel darrere.
1: Recordi que ens escolta l'alcalde de Sant exalcalde de Sant Climent, que ens portava cireres.
2: Avui a Crims parlarem dels cadàvers sentimentals que ha deixat Aitana Ocaña. Aitana Ocaña. Doncs trio una canya ben fresqueta.
0: No, Carles,
1: el
0: no.
1: El Carles és com jo,
0: no,
1: clar
0: Carles,
1: que sí.
0: Aquesta és molt dolenta.
2: Sí, atenció a l'informe mèdic de víctimes amb el nom de Cepeda, Bernardó o Yatra.
0: És mentida.
2: Els tres coincideixen amb el diagnòstic. Tenen el corazón partido.
1: I el Vicente.
0: I el Vicente se'n parla poc.
1: El Vicente va ser el primer cadàver.
0: El Yatra li va fer mal a ell.
1: El Vicente que encara tenia el cos calent i l'altre anava movent-se per allà.
2: Allò sí que va ser un crim. Les banyes de Vicente en directe a la gala amb Cepeda. Jo, Carles Porta, ara em puc penjar la medalla de ser el professor de català de l'Aitana. L'altra, no la futbolista. I tot gràcies al programa d'èxit de True Crime, el que ha canviat el rumb de l'entreteniment, el producte que només un far de la comunicació com jo, Carles Porta, podria crear.
1: Home,
2: estic creant catalanoparlants.
1: Sí, i és el programa on la gran major part dels testimonis no parlen català. Això també.
2: Perquè són policies. No els hi pots demanar als policies és que a més parlin català.
1: Sí, només saben fer cops de colze.
0: Tenen el llenguatge corporal. Són com uns ballarins de dansa contemporània.
2: En català teníem la lletra C i quan van aparèixer els policies es va quedar amb C trencada.
0: Voleu acabar amb una història. Ai, sí. Coiteu, llegíem al diari de Tarragona un vaixell que feia una ruta de Cambrils a Salou, i hi havia dos germans britànics d'uns 40 anys. Tots dos van decidir saltar l'aigua per la finestra de la nau després que el capità del barco es va negar completament a donar-los cervesa a bord.
1: Home, normal.
0: Llavors ells van decidir dir, els van dir a sons pares, goita, saps què farem? Saltarem del vaixell, anirem nadant fins a de Ponent, fins a la platja de Ponent de Cambrils, on hi ha un xiringuito.
1: No, o sigui... No. M'estàs dient que uns guiris...
0: Uns guiris a dalt d'un barco que anava de Salou a Cambrils van dir... Com que aquí el capità no mos dona cervesa, saltarem i nadarem fins al xiringuito.
1: Tenen lo del balcón molt a dins, no?
0: Sí,
1: no hi ha més balcó, però saltem, no?
2: Li podem demanar a Lujas que dispari al flautista un segon?
1: Sí, a veure.
0: Dispara. Si acompanya molt aquesta música.
2: Ah, ja està, ja està.
1: La pregunta és, la cosa com va acabar?
4: Uau, Elma!
1: No!
0: Fins la setmana que ve!
2: Moltes gràcies, Alba Segarra!
5: Els teloners del versió RAC 1 i aprendre pels sacs les migdiades.

0: En 10 minuts arribem a les 4 de la tarda. Estem encara en la recta final del programa d'avui, estrenant nova secció. Obrim, atenció, un consultori mèdic dels Teloners amb un dels metges amb més experiència de Catalunya. Ens estem posant seriosos, aquí, els Teloners.
1: Sí.
0: Hem d'elevar el nivell d'aquest programa.
2: Ara, que...
0: Ell és...
2: No era complicat.
0: No, gens. Partíem de molt avall. Ell és el president de l'Escola Bressol dels Metges de Catalunya. És el doctor Quim Malfà. Bona tarda, doctor Quim.
3: Hola, bona tarda.
4: Bona tarda, bravo!
0: Primer de tot, gràcies per acceptar la invitació de venir als Teloners, perquè sé que vostè és una persona ocupada.
3: Sí, tinc una allau de consultes, sempre tinc el consultori ple i, bueno,
1: clar,
3: he hagut de fer una mica
2: d'espectre. I ara que has vingut aquí a lo loco, o sigui, has de ser
0: allà... Ara li he de vostè.
2: Perdoni,
3: sisplau, no, una mica de respecte, perquè l'ofici de metge ja sap...
2: Vostè ha vingut a lo loco i ha deixat els seus pacients allà, o...?
3: Sí, bueno, creia que havia de fer un servei públic a la ciutadania.
1: És maco. I escolta, el doctor està obert a les vostres preguntes relacionades amb la salut. Ell us les resoldrà. Recordeu que podeu enviar els vostres dubtes amb nota de veu breu al 680 70 70 60. 680 70 70 60.
2: Bàsicament és un consultori mèdic.
0: Sí,
2: que
0: mèdic.
2: Això ho hem de fer, clar. Doctor, passa tal. Vull dir, clar, pobret meu, saps? Venim a posar solució.
1: Doctor.
2: Doctor, què?
1: Tengo paperas. Pues toma un euro, ya tiene pa plátanos.
3: Doncs, si us sembla...
0: Un moment. Primer de tot, li demano disculpes,
2: sí,
0: senyor.
2: Això no passa.
1: És que aquest fa molts anys que el sé. Tiri, doctor, tiri.
0: Bé, anem amb la primera consulta.
2: Sí, a veure, per favor.
5: Doctor, jo pateixo molt de la tensió amb el Barça. Ja sé que aquest any hem començat molt bé, ja sé que Hansi Flick, ja sé que el tercer any, els fitxatges, Rodri, molt bé. Però jo amb el Barça pateixo. I tot i que haguem començat bé, això de seguida pot anar pel pedregar i em fa patir realment la meva tensió.
2: Dura consulta, doctor?
3: Bueno, aquesta és dura i, a més, porto molts anys d'experiència en la meva consulta i aquest és un dels casos, evidentment, més recurrents. Sé que sortirà, a més, moltes vegades al llarg de la temporada perquè el Barça és un dels principals causants de problemes de salut al nostre país.
1: Cert.
0: Ho t'he demostrat.
1: Sí.
3: Bueno, jo crec que empíricament mirem una mica el país, mirem pels carrers i quan s'acosta partit és una cosa... Sí. Bueno,
2: i quan el Barça va bé,
3: plens.
2: Catalunya va bé. Hi ha un punt així, no?
1: Sí
3: que hi ha bastant paral·lelisme. Això ho tenim bastant estudiat.
1: Sí.
3: Fixeu-vos que el pacient diu que té la tensió elevada, correcte? Aquesta afecció sol anar acompanyada de símptomes com, atenció, palpitacions quan s'acosta un dia de partit, que es poden intensificar si és de Champions.
1: Clar. Ah,
3: avui,
1: com avui
3: tenim el país, bueno, clar, amb unes palpitacions, clar. Que és, bueno, el pit surt del cor.
2: Clar.
3: Sorolls molestos a les orelles si sintonitzes el partidazo de la Cope i sagnant nasal quan entra Koundé al camp.
2: Sí.
3: Llavors,
2: sí.
3: Es tracta d'una patologia específica dins del quadre de problemes cardiovasculars que es coneix com a síndrome d'hipertensió culer i que afecta entre el 90 i el 95% d'aficionats del Barça. No sé si identifiqueu una mica amb...
1: No, jo no encara, però...
0: No molt. I com sorgeix?
3: Bé, això és per l'acumulació de molts anys de patir i no cuidar el nostre cor. Que si la final de Sevilla, els més grans,
1: clar.
3: El 4-0 contra el Liverpool, comandant d'entrenador, l'adéu a Messi...
2: Que això és dur, eh? Vull dir, hi ha molts sotracs a nivell de cardiovasculars pels culers.
1: Sí, és molt dur.
3: I com més gran et fas, més vas acumulant, clar. I al final, doncs... Escolta,
0: i el culer és molt, també, de quedar-s'ho dins, això,
3: és petit, clar, s'ha d'alliberar, perquè com més tu quedes a dins, també el cor més pateix.
2: Ha mort algun culer?
3: Bé, tenim constància a la nostra unitat forense, que hi ha...
2: També tens unitat forense, doctor?
1: Cada dia en moren de culers.
3: Tinc una unitat especialitzada en per tot. Llavors,
1: sí.
3: Doctor holístic.
1: Això els de l'Espanyol no els hi passa tant.
2: El morir? Home, clar que moren.
1: No, lo de patir.
3: Bueno, pateixen per altres motius, en aquest cas, per no baixar.
0: Per ser de l'Espanyol.
3: Hem d'entendre que aquesta afecció no té cura.
2: Ai.
3: No té cura. Per tant, quan ja s'han començat a manifestar els primers símptomes, és essencial mantenir uns hàbits de vida molt estrictes.
2: Això passa
3: per què? Doncs per una dieta molt equilibrada. Atenció, apunteu. Limitem el consum de rodes de premsa de Mourinho a una al mes, ja que és un factor de risc important.
2: Vale.
3: Llavors, si perd el Barça, contacte zero amb el Chiringuito.
1: Ah, de los jugones.
0: Però si guanya, sí, que fan unes cares llargues.
2: Ja no és de los jugones, ara està a 4.
1: Però encara hi ha aquell de pitxa mesa. Encara hi ha el mateix, eh?
3: Sí,
1: que no el toquin, que
2: és el Pedrerol,
1: pues tot per mi.
3: Sí. Si guanya el Barça, és veritat que pot produir un efecte beneficiós per la salut. Llavors hem d'anar molt en compte amb el resultat del partit. Què més? Que si es lesionen tots els porters i ha de jugar Chesney, apaguem directament la tele i seria Joan Gamper.
2: Vale, m'agrada. Molt bé, molt bé.
3: Recordeu, hem de revisar regularment les pulsacions durant els partits. Idealment, 60 pulsacions per minut. 60 és un número fàcil de recordar perquè és la quantitat de cerveses que es pren Raúl Asensio abans d'agafar el cotxe. Per tant, regla mnemotècnica fàcil.
2: Està molt bé.
3: Ostres, doctor, és que el cor igualment em va massa ràpid. Bé, en aquest cas optarem per medicació sedant. Aquí porto el meu receptari per si necessiteu. Apunteu, diazepedri... Diazepedri, 5 mil·lígrams.
2: Ah, molt bé.
3: Mira, això fàcil, si algú necessita. Entreu a YouTube.
0: El més cool és el Guillem, això.
3: Diazepedri per aquí.
2: Però el primer dia ja ens estava passant receptes il·legals.
3: Sí, no, això és totalment legal. Totalment, qualsevol farmàcia...
0: Té signatura de metge?
2: És veritat que no s'entén una merda.
3: No, això el farmacèutic ho entén.
1: Estan connectats els farmacèutics i els metges.
3: La pauta, molt senzilla. En moments de molt desbordament, entres a YouTube... Et poses un vídeo recopilatori de les millors jugades de Pedri.
2: Això va molt bé.
3: I la pressió es descarrega de cop. És una calma, és una tranquil·litat, baixen pulsacions, tot perfecte. Hosti, que no és efectiu. Doncs ho complementem amb unes fraguetes de Flix Vaporub per la pitrera.
1: No, Guillem està dient entrat en aquesta secció.
2: Bé, m'agrada.
0: Flix Vaporub.
2: Bueno, per tant, tenim solució per si algun col·leu avui pateix aquesta nit, ja la tenim.
1: Exacte.
2: Diazepedri.
3: Diazepedri 5 mil·lígrams i Flix Vaporub.
1: I posar-te jugades d'aquest Pedri.
3: Sí, jugades de Pedri a YouTube en bucle.
0: Doctor, tenim més consultes?
3: Tenim una altra consulta.
2: Anem a veure.
4: Hola, doctor, quin mal. Escolta, mira, l'altre dia em vaig trobar una manifestació de fatxes i, clar, en un primer moment vaig pensar que allò estava molt malament, però després era tan patètic aquella manifestació que em va agradar i em va fer molta gràcia per poder-me'n enriure dels fatxes. Què m'està passant?
1: Ai.
3: Això passa, està passant.
2: Està molt de moda això ara, eh?
3: El cas d'aquest pacient és preocupant perquè s'ha exposat en un entorn nociu i corre el perill de contraure, ojo, febre feixistoidea.
1: Ai.
3: Fixeu-vos, deliris, al·lucinacions, canvis d'humor sobtats. Primer diu que la manifestació fatxa li sembla molt malament, però just després admet que fins i tot li agrada que facin pena.
2: Això és fort, eh?
3: Bueno, sempre hi ha aquest patró. Clar. És un patró recurrent.
2: Que vostè quina universitat per estudiar? Perquè hi ha noms aquí una mica estranys, no? Que em sorprèn una mica, no sé quin...
3: Bueno, la universitat és una cosa més clandestina que ara mateix no... Crec que no estaria bé que la...
1: La universitat de la calle, no? Del
3: això s'aprèn al carrer. Clar. El que passa que el títol no te... Bueno, el títol no me'l va donar.
1: T'arriba més a poc a poc.
2: Que un doctor digui...
0: Té sentit de l'humor, aquest senyor.
1: Sí, m'agrada. Jo em deixaria operar per ell.
3: Ja. No sé si voldria. A veure, el patró es repeteix sempre. Vale. Es comença amb condescendència, com és aquest cas, es continua amb un interès estrictament sociològic i s'acaba amb el cap rapat aturant taxis a tort i a dret al Valle de los Caídos.
2: Ostres.
3: Hòstia, això com es transmet? Doncs en el cas d'avui observem contagi per contacte directe. De totes maneres, principalment es contrau per via audiovisual a través de xarxes socials i algunes tertúlies amb mitjans de comunicació. És greu i es contagia més que la cançó superestrella de l'Aitana.
2: Ostres, però això és un virus que...
0: Això vol dir que s'enganxa com una maca.
1: Molt, molt, molt.

0: Senyor doctor Quim Mal, ho hem de deixar aquí perquè, sí, parlant de superestrelles, ara hem de tirar una alerta molt important, eh?
1: Quins collons.
0: Clar, normalment sona l'alerta boomer, però clar, ara, què hi ha darrere d'un boomer? Un dinosaure.
2: Sí. Però és que...
1: No sé si l'han silenciat un senyor gran.
3: A veure, no sé si se'm sent.
2: Sí. Però, senyor Marcelí, què fot aquí?
3: No, és que visc que teniu un metge.
0: Sí.
3: He vingut a fer una consulta.
0: Ah, doncs mira, aprofiti, doctor, aprofiti.
4: Sí. Tinc aquí el receptari.
3: Molt bé, miri. No, no, un recepti encara d'això, perquè, mira, resulta que ara fa mesos, que duré això... Me va sortir un ungle incarnata.
1: Oh!
3: Que és un ungle que creix malament. Saps?
2: Incarnata, eh?
4: Això
2: incarnata.
4: És de Harry Potter, és una mena
3: no,
4: de...
3: No, no li ho sabria dir.
1: No, escarlata.
3: Eh?
1: Una ungla escarlata.
3: No, no, incarnata es diu.
1: Sí.
0: Perquè va incarnata ser... de conocerte, li diu la Carme.
3: No t'acabo d'entendre, has fet com una broma.
0: Que la ungla...
3: Total, aleshores, me van operar i m'han posat 10 punts.
4: Mare, això no una ungla.
3: Va ser horrorós.
2: Més que l'espanyol, ara, eh?
3: No acabo de... Feu unes bromes, no les entenc. Bueno, total, resulta que van trigar més a treure'm els punts perquè allò no es curava, perquè hi havia una sangada, eh? Però una sangada feia esgarrifar la terra, eh? O sigui, cada vegada que em traien la vena, allò semblava un riu. Bueno, total, aleshores, al final, un metge em va treure els punts, que no era el metge que em va operar. Perquè, esclar, si fos el metge que em va operar, dius, conforma.
0: Clar.
3: No.
0: Sí, i aquell menys tu saps treure uns punts que
3: serà...
0: has fet tu.
3: I aleshores dic, bueno, a veure què passarà. I diu, jo dic que no m'hauria de dormir. No, això serà un moment, serà un moment. Saps aquelles pel·lícules que arrenquen les ungles de les persones?
1: Calla.
3: Sí. Sí, però... Doncs el mateix, cada vegada que em treia un punt,
2: sí,
3: i dius, va ser horrorós. I encara se'n va deixar un que me'l va trobar la podòloga al cap de 3 mesos.
1: I com estava aquell punt?
3: No ho volgués saber, perquè després me va sortir una bossa de pus. I aleshores però, la podòloga, perquè clar,
0: però això
3: la
0: ara que, perquè a tom, a tom de què ve això,
3: bueno,
0: ara,
3: senyor Marcelí? Perquè el senyor...
0: Sí, però no li ha fet cap pregunta
3: i
0: encara.
3: I espera un moment, primer poso antecedents, perquè si no aquest senyor, el senyor doctor... No,
0: però ja passa un minut de les 4, eh?
3: Sí, i aleshores va resultar...
0: Espavili...
3: Que aquella, la podòloga, quan ho va veure, va dir, això és esgarrifós.
2: La podòloga és la dels peus o la de quan fa podòloga?
3: No, que em vaig tallar les ungles, perquè jo no puc, perquè m'ho ha de fer la podòloga.
1: Clar.
3: Aleshores, perquè clar, jo no puc...
1: Però que no es veu els peus, vostè?
3: No, no veig res.
0: No hi arriba.
1: No es veu res, ja.
3: Primera no hi veig, i segona que tampoc no m'hi arribo.
0: Com es nota que el versió no el deixen parlar?
3: Calla,
0: que ara... Llarga com una mala cosa.
3: I va dir, aquí hi ha una bossa de pus tremenda. I aleshores, clar, ho va haver de dormir.
2: Vigila que te les cobren, les bosses.
3: Però no una agulla, no una injecció, no. Dues injeccions.
0: Què dius?
3: El dit del peu, eh?
2: De moment, com ho veu, doctor?
4: És una pràctica que desaconsellem completament.
3: Desaconselleu. Veus, és que jo sé que vostè això m'ho arreglarà. Jo ara li ensenyo el peu i vostè...
4: No cal, de veritat.
1: Un metge que diu, no cal veure la part del cosa.
3: No, i aleshores va resultar que entre el pus hi havia trossets d'ungla de l'operació del març.
1: Què dius ara?
3: Però trossets d'ungla petits, com si fossin, saps, com si fos sopa meravella.
0: Cristalls.
2: Sopa meravella.
1: Mai més tornaré a menjar sopa... M'acabes de...
3: O sopa de pistons.
1: No, prou, saps que posis més exemples.
3: Bueno, total, i anaves traient, i anava traient, i clar, fa un moment diu, ara que jo toco os. Diu, no sé si és os,
1: sí,
3: o que no sigui, sí, o que no sigui l'arrel de l'ungla que no li va entrar
0: bé. Ha de començar la versió.
2: Sí, és que s'ha de
1: vigilar molt amb la salut.
0: Fem una cosa, segueixi parlant.
5: Els taloners, els que van abans del clapés.
6: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: Un de cada 3 infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Xato! L'estiu s'acaba!
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Ja arriben les festes tradicionals de la Sega de l'Arròs a les Terres de l'Ebre.
14: Tradició, cultura i natura en família.
13: Lo 13 de setembre a Deltebre.
14: A més, gaudeix de les jornades gastronòmiques de l'arròs del Delta de l'Ebre de l'11 de setembre a l'11 d'octubre a restaurants de la Ràpita Deltebre, l'Ampolla i Amposta.
13: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
14: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera, amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
15: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot. L'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo. I el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
16: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
15: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
16: Que bé!
15: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
20: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
23: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
22: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
24: Verisure.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
25: Hi ha llegendes que et deixaran sense paraules. Tornen els dies del drac a Omoda Ejaeku. De l'11 al 26 de setembre estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma i no paguis fins a 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a omodaejaeku.es.
26: Xarxa de concessionaris Omoda Ejaeku de Catalunya. Tornen els dies per estalviar.
18: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
5: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
27: El mantenim estable aquí, quiet, va!
5: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
28: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells de RAC+1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
5: El dijous 10 de setembre a les 8 en directe des de la plaça del Blat de Valls. Al quilòmetre zero del món casteller. Castells de RAC+1 per commemorar la Diada. RAC+1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
29: It's showtime.

0: En directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Anna Drames i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que volia ser futbolista, però es va trobar un entrenador com Manolo González.
1: No, es que tengo mucha calidad, mister. Vale, cojonudo. Pues vete a las Ramblas, te pones el balón en la oreja y que te tienen euros, coño.
0: Toni Clapés.
2: Avui en dia fer aquesta activitat a les Rambles és un punt difícil perquè està aixecada, està amb obres i certament amb la s'haurà d'esperar qui vulgui fer-ho a la nova reorganització d'aquestes Rambles que seran inaugurades, com és preceptiu, abans de les eleccions municipals. Dit això, saludem a Montse Llussà. Montse, bona tarda.
3: Bona tarda. Ahir vaig passar i em va saber molt de greu perquè, clar, els panots antics que són tan xulos... Sí. Em dius que quedarà allò que estan posant ara?
2: Sí. Sí, jo ja fa temps que ho vinc denunciant i que és novament el granit.
4: El granito, sí, sí.
2: Que el venen a, no sé, el deuen vendre a granel o a pes, caram. Perquè, sí, sí.
4: És caro, el granito és caro.
2: Sí, sí, doncs certament, a les zones que hi ha, a les noves zones de les Rambles, si tu hi passes ja hi veus un grapat de... Mm. O sigui, hi ha milers i sí, milers i milers, sí, de xiclets, i després hem fet una vorera que separa el que és la vorera d'on passen els cotxes, una vorera tan, tan mil·limètrica,
5: sí,
2: que allò serà, jo crec que de 3 a 7 torçades de peu es produiran i més d'una, evidentment, acabarà enguixada. Per tant, bueno, és unes noves Rambles que tenen el seu sí, al·licient i el seu perill.
3: Per anar a passejar, a córrer, diguéssim, sí, sí, i fer activitats...
2: I ara els hi ha passat que, sabeu el que és el dibuix, el panot, per entendre'ns, el panot, del
5: sí,
2: Miró?
5: Sí, sí.
2: Els hi ha quedat massa sí, elevat respecte, sí, a la nova
4: cota.
2: La nova cota
4: de la cera, sí.
2: No sé
4: si el nivell
2: cota,
4: de la cera.
2: Senyor,
4: sí.
2: Paco Pérez, no sé si és la cota o no, però els, i ara, clar, l'hauran de treure, tot i que van dir que no la tocarien, l'hauran d'aixecar.
5: No, de bo?
2: Clar, perquè si no queda... Clar, queda un pas elevat, desnivellat, i han d'aixecar-la i tornar-la a baixar.
5: Però si fa molts anys que s'ha inventat el nivell.
2: Doncs el nivell, en aquest cas, se'l van deixar. Avui, senyor Virgili, avui quina festivitat tenim? Perquè hem escoltat aquest matí a Cal Basté, que avui era la verge de...
5: La
2: Mare del Claustre.
5: De Solsona, perquè fan festa de Solsona.
2: Exacte.
5: Però ahir ja vaig dir que era Mare Déu trobada. Per tant, ahir ja vaig explicar...
2: Ah, ja va quedar inclòs.
5: Sí, ja va quedar inclosa, que la van trobar allà amb un pom al claustre. Però avui també continuem fent festa major, que no passa res, que es poden celebrar 3 i 4 dies de festa major. I avui també som Sant Pere Clavé, que és un sant català, de Verdú. Ah. No sé si has estat mai a Verdú, que fan ceràmica negra.
2: No hi he estat mai.
5: La típica és la ceràmica negra.
4: No has estat mai?
2: Heu estat?
3: No, però la ceràmica negra de Verdú sí que la conec, perquè tenim un càntir a casa.
4: No has estat mai a Verdú?
2: No, li pregunto a vostè.
4: No, t'ho estava preguntant jo tu.
2: No, jo l'estic preguntant a vostè.
4: No, t'ho estava preguntant jo tu.
2: No, jo l'estic preguntant a vostè.
4: No, jo t'ho preguntava tu.
2: No, l'estic tornant la pregunta.
4: No, no, perdona, respongui per educació.
3: Clar que vostè no hi
2: està. Jo ja he dit que no hi he estat. Tu, vostè hi ha estat?
4: Jo conec molts Verdús. No, no hi he estat, no hi he estat.
5: Jo sí, i he estat a la casa de Sant Pere Clavé, que hi ha molt bé.
2: I què, la recomana visitar-la?
5: Sí, Sant Pere Clavé, has de pensar una cosa molt curiosa.
4: No hi he estat jo.
5: Mai en sa vida es va posar l'hàbit de
4: no m'interessa.
5: I va anar contra les l'esclavitud de les persones negres, de Colòmbia, sí, anava a Colòmbia.
2: Sí, sí. Fàgim un curtet, que avui anem apretats de temps, perquè avui acabem el programa abans. Bueno, és que avui juga al Barça i hi ha la prèvia d'una hora i hem d'acabar abans.
5: Es va posar l'hàbit i no se'l va treure mai més ni per dormir.
2: Fixi's.
5: I no feia, i anava net, sempre net i polit, i no feia pudor ni res. O sigui, va ser una cosa miraculosa.
2: Sí, sí. No, home, i tant.
5: Miraculosa,
2: A tot això, han acabat els 4 concerts d'Aitana. I a les portes de la Diada, avui Aitana és aplaudida, l'artista de Sant Climent de Llobregat, per admetre ahir, durant el seu últim concert a Barcelona, que la llengua catalana l'ha de parlar més i va fer una aferrissada defensa de l'ús de la llengua.
6: Jo soc amb la meva família més castellano parlant, però és veritat que jo he crescut aquí a Barcelona gràcies a l'escola, gràcies a estar al col·le, he pogut aprendre perfectament el català i m'agrada dir poder practicar-ho més. Estava parlant aquests dies amb les meves amigues i els vaig dir: mira, vull que em parleu català, perquè és veritat que elles amb mi no parlen català, perquè jo no acostumo a parlar. I els hi vaig dir: sisplau, parleu-me català aquests dies, perquè m'encantaria l'últim dia a Barcelona parlar tota l'estona en català. Haig de millorar-lo, això és, bueno, segur, perquè faig moltes castellanades, jo ho sé, però bueno, és important a vegades, quan hem crescut aquí a Catalunya, encara que les nostres famílies no parlin català, veure pel·lícules en català, a mi m'encanta Crims, no sé si m'encanta.
2: Doncs aquí tenim a l'estudi de RAC1 no és altra que Aitana!
7: Moltes gràcies per invitar-me. Em fa molta il·lusió.
4: Hola, Aitana.

0: Superestrella Aitana, al versió RAC1.
1: Moltes gràcies. Estic molt contenta d'estar aquí. Em fa molta il·lusió. És que, o sigui, literal, que sóc molt fan del programa.
0: Ah, sí? Què dius, ara?
1: Sí, sempre me'l poso per practicar el català.
2: Ah, sí?
1: I m'agrada molt escoltar-vos.
3: Moltes gràcies.
1: Sobretot, en especial, al senyor Marcelí.
2: Ah, sí?
1: Sí, és que té, literal, que té un català supermaco, supercorrecte. Sí, sí. És que és com una superestrella del català. Sí, sí. Superestrella!
4: Sí, perdona un moment, nena.
3: No, nena no, es diu Aitana.
2: Per un segon,
5: la Tana. Però tu...
1: Aitana.
5: Sí, tu no jugaves a Barcelona de les noies?
1: Com?
5: No, què fes cantant al Palau Sant Jordi? És que no ho entenc.
3: Aitana.
1: No. Aquesta és la Aitana Bonmatí.
5: Ah, n'hi ha dues.
1: Que divertit. Sí, és l'Aitana Bonmatí. Jo sóc l'Aitana Ocaña.
3: Bueno, prenta-ho...
1: Que divertido que ets, en sèrio.
5: Sí.
1: És que per això m'agrada, perquè m'encanten les bromes que fas.
3: Clar, bueno, per això segueixes el programa, perquè ens has dit que segueixes el programa.
1: Sí, és com que soc superfan. Sí. La veritat és que em faria molta il·lusió per poder practicar el català amb vostè.
5: Ah, molt bé.
1: No sé, no em podries ensenyar com grans expressions aquestes que... supercatalanes?
5: És que no hi
1: entenc.
3: Expressions catalanes.
5: Sí,
3: catalanes. Dites catalanes.
1: Jo no les puc practicar amb les meves amigues.
5: Sí, doncs apunta, nena, apunta això.
3: Es diu Aitana, no es diu nena, es diu Aitana.
5: Amb les dones i amb la mar...
1: Sí?
5: S'ha de saber navegar.
2: Ja hi som. Home, per favor, és que la primera que li havia de dir...
5: Perquè ho tingui present.
2: No té un apartat que no digui dites masclistes, el té?
1: És una mica com supervintage, no?
2: Ai, tant, que no t'ho apuntis.
5: Apunta't una altra.
1: En casa de l'arrel, cuchillo de pal, no?
5: No, apunta't aquesta, que et diré que fa més gràcia.
1: Sí.
5: Dona que sap de números... Home que perd els duros.
2: Mare.
5: Ja m'entens, no? Perquè els números els han de fer els homes, eh?
2: Mira que és antic tot
5: a casa,
2: això, eh?
5: Jo els faig a casa, perquè si no...
1: No sé, aquesta no sé. Jo, és que em guanyo com la vida pel meu compte i porto jo els números.
3: Doncs
1: que
3: ha de ser.
5: No, doncs, escolta'm, saps? Espera, apunta't aquest altre, que aquesta t'agradarà.
2: Vinga, tornem-hi.
5: Dona de molta opinió.
2: Escolti, per favor, senyor.
5: Poca feina al fogó. Saps aquestes dones que volen ficar el nas?
2: Aquest és el problema, això és el que els hi fa ràbia a vostès.
5: Després no fan la feina de casa. Què és el que et passa? Què és el que et passa, tu?
2: Mentre
5: aquí,
2: les dones les vau tenir amorrades a la cuina, no vau patir.
5: Amb la cuina bruta, que deu ser la cuina bruta, que deu ser plena d'olles.
2: Prefereixo la cuina bruta i tenir criteri.
5: I tu aquí.
2: Sap què vull dir-li? I no un dropo com vostè.
1: És com superdivertido.
2: Un troglodita.
1: És com superdivertido aquest home. Bueno, ¿sabes qué, Toni? Creo que ya aprenderé el català por mi cuenta y quizá tampoco veo tan importante aprenderlo, ¿sabes?
3: Però per què?
1: Sí, bueno, pues que és molt difícil, no, el català, i casi que prefiero seguir hablando castellano, que es como mucho más fácil.
2: Veu que he guanyat?
3: Home, bueno, clar, si t'has d'agafar les frases fetes del senyor Virgili...
4: A veure quin mal hi ha.
3: Clar, vull dir que no...
1: És que no les he entendido mucho. Sí, com que me les tenia que volver a repetir, perquè...
3: No, en tot cas, ja te la repetirà en una altra...
5: Mira, dona casada, guitarra espatllada.
3: Bueno, va, vinga, va, anem a... Va, Aitana, moltíssimes gràcies. Gràcies, Aitana. A veure, Mònica Folquet, anem amb el... Ja m'extranyava tenir un dia tranquil, no l'hem tingut. Per començar, esperàvem unes pluges que encara les estem buscant, tot i que ara mateix, per exemple, en fan acte de presència a la ciutat de Barcelona i en altres punts del país on no s'havia alertat han caigut xàfecs importants, fins i tot en pedregada, però... La segona notícia del dia ha estat la dimissió de Josep Lluís Trapero. Anem a pams. Comencem per el que ha estat la gestió d'aquest nou episodi de pluges. Podríem dir fallit pel que fa a la decisió d'emetre un ESALERT, suspendre les classes... tot i que les previsions asseguraven aiguats importants a diferents comarques.
6: Doncs sí, el govern defensa la gestió. La consellera d'Interior assegura que mesures com suspendre les classes, la mobilitat, l'activitat sanitària no urgent, es prenen amb criteris tècnics i a partir de la informació compartida en el comitè del CECAT. Núria Parlon manté que s'ha actuat correctament.
7: Des de la nit ja ha començat a ploure, hem tingut algunes incidències, cap rellevant. Les pluges han estat intenses, per tant, els avisos de prevenció i de protecció de la ciutadania han estat estat encertats. Al llarg de les hores que continuaran, sembla ser que el fenomen va baixant en intensitat. Ja no estem en 5 de 6, que és el llindar de perill d'intensitat de pluges que ens anunciava el Meteocat. Estem a un 4 de 6 en moltes comarques. Per tant, ens trobarem amb un temps inestable que ens porta a demanar-li a la ciutadania aquesta precaució.
6: El cap de Servei de Predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat què ha passat, per què no s'han complert les previsions.
8: El fet que hagi sigut menys quantitat d'aigua de la que esperàvem ha sigut precisament perquè aquestes tempestes s'han acabat movent d'una manera més ràpida del que preveien els models i, a més, s'han desplaçat una miqueta més cap al mar, amb la qual cosa hem observat, de fet es pot veure amb l'evolució del radar, doncs que hi ha una part important de l'aigua que preveiem que caigués a terra, doncs que ha caigut a pocs quilòmetres de terra, però dins del mar.
6: Les cinc comarques on es va fer les alert i es va suspendre l'activitat, etcètera, doncs la pluja que ha caigut ha estat més aviat justa.
5: Una espifiada
6: però,
5: tremenda.
6: En canvi, veïns de la Garrotxa... I
5: meteoròlogos, Meteoròlogos. Ja em pots pensar. No, miren un mapa i no l'hem interpretat, no hem sabut interpretar.
9: El canvi climàtic. Ara es desculpa el canvi climàtic.
5: Sí, exacte. I diu, com que hi ha l'aigua calenta de mar, això serà tremendo. Ja ho has vist? Ha plogut a mar. La cosa més inútil que hi ha, que plogui mar.
6: En tot cas, veïns de la Garrotxa i el Ripollès s'han indignat perquè hi havia un avís de temps violent, és cert, però no s'han previst mesures com la suspensió de les escoles, quan en aquest cas sí que hi ha hagut pedregades i fins i tot algunes clàssica.
3: Això a la Garrotxa i al Ripollès. No, no hi havia cap alerta d'aquests aiguats i aquestes pedregades.
6: No es va suspendre, tampoc, l'activitat ni la mobilitat, etc.
5: Sempre plou allà dalt, home. El
3: dibuix del dia és on finalment ha plogut, ha fet, podríem dir, ha fet un cert mal. Aquí no es va declarar, en fi, ni, no es va llançar ni es va...
6: Hi havia una alerta, hi havia un avís de temps violent, però no és el mateix que enviar unes alertes.
3: Jo crec que amb tants avisos i tantes alertes crec que hem arribat a un punt que ja no sabem on som. Aquesta jo crec que és la qüestió. I els primers que no saben on són els que declaren a la Conselleria d'Interior. Senyora Parlon, bona tarda.
10: Bona tarda.
3: Bueno, ara anirem amb vostè. Protecció Civil i el Govern. I dic perquè, clar... Però ho dic en el sentit que, com que varen tenir l'episodi de pluges a Torredembarra recentment, fa un mes, més o menys...
10: Sí.
3: Potser menys, abans, Martí Oliveres. Martí, sí. Bona tarda, m'ha apuntat menys. Que, no, que van ser criticats perquè no van emetre una alerta i no es va avisar la població que venien aquestes pluges. Doncs aquest cop, per curar-se amb salut, han llançat aquesta alerta i no s'han produït les pluges. Per tant...
5: Mal si fas, mal si no fas.
3: Clar, aquesta és la situació en la que estem ara. Què fas? I dic que no saben on són, perquè és que decisió que prenguis, decisió que estarà... Sí, o la claves, o és una decisió que permanentment serà criticada. Si sí. fas, per què no, per què fas? I si no fas, per què no la fas?
6: Què passa? Que les alertes es va fer ahir, a la tarda,
3: sí,
6: per l'episodi d'aquest matí i algunes crítiques que...
3: Sí, okay, sí. Però ara imaginem... Apunten... Ara imaginem, no és que vulgui defensar... O sigui, jo em poso en el lloc de la Conselleria de Protecció Civil. I mireu que jo sempre sóc crític, però jo em poso en el seu lloc. Jo crec que en el punt en el que estan han de, o sigui, han de fer un reset i tornar a fer... un decàleg o un protocol, un nou protocol, de quan...

0: És a dir, que clar, quan prens aquest tipus de decisions, doncs, què fas? I jo, agafant-me el protocol de les alert, crec que s'hauria de llançar quan hi ha l'alerta, que per això es va crear. Però no ho sé, crec que han de fer una reflexió de...
1: O sigui, del moment que plou, vols dir?
0: No ho sé, jo, quan es va crear les alert, es va crear per això. Quan hi ha la situació d'alerta, de perill per la població, s'envia l'alerta.
1: No un dia abans.
0: Que d'aquí va venir tota la gran polèmica de València, que no es va llançar, no es va avisar la població. Mm-hmm. Clar, ara les alert ha arribat a un punt que tot són les alerts.
2: És preventiu o és
0: clar,
2: realment de perill?
0: Jo crec que hem arribat a un punt que ja ens estem empanant. O sigui, no tenim clar ni la població ni el que el fan servir, quan es fa servir, quan no es fa servir. I és més, després, els efectes d'un esàler que es va llançar ahir a la tarda i que avui s'ha desconvocat, però als vols del migdia.
2: Al migdia, a la una, sí.
0: Aleshores,
2: de fet,
0: falta de reacció.
2: El manual aquest de Protecció Civil diu: les alertes només s'emetran per emergències en curs o imminents en què calgui transmetre instruccions a la població o per simulacres i proves de l'eina en participació de la població. És a dir, que no es faran...
0: avisos.
2: No són alertes informatives. Són alertes
0: que, es va utilitzar aquesta alerta informativa per la jornada d'ahir. Per tant, clar, jo crec que sí que el govern, Conseller d'Interior i Protecció Civil han de fer una reflexió tornar a marcar un protocol de quan posar... I explicar-ho a la població. Nosaltres llançarem una alerta quan passi això. A Torredembarra, si hi ha en aquell moment determinat un aiguat com el que va passar, s'ha d'enviar un esalert. Però potser l'esalert d'ahir al vespre, doncs potser te'l pots estalviar. Perquè, clar, ha arribat un punt que ja no saps quan has de fer les alert, quan no, si fer cas, no fer cas, perquè després ve l'inrevés. Tu t'arribaràs les alert de demà, que no vagis a treballar, però potser hi haurà gent que dirà, bueno, com que les darreres alertes no va passar res, doncs jo me'n vaig a treballar. És a dir, que, repeteixo, S'ha de fer una reflexió profunda sobre aquesta qüestió.
3: La normativa diu que les alerts s'hauria de fer servir per traslladar a la població instruccions i indicacions immediates per protegir-se i evitar danys davant d'una emergència, catàstrofe o accident greu.
2: En tot cas, avui, tant el cap del Servei de Predicció del Meteocat com la subdirectora de Protecció Civil han intentat aclarir què ha passat i han donat totes les explicacions i des del Meteocat, en Santi Segalà reconeix les dificultats de filar prim amb les emergències climàtiques.
4: En les emergències meteorològiques, les eines d'inici són probabilístiques i amb incertesa. I a partir d'aquestes eines que van amb probabilitat i amb incertesa, és la meteorologia, és així, això és aquí i a tot arreu, s'han de prendre decisions deterministes, decisions reals damunt del territori. Llavors, aquesta és la complexitat de les emergències meteorològiques. I a més aquí s'hi suma doncs, el canvi climàtic, l'emergència climàtica.
2: I la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que ells intenten ser proactius
0: amb el que acabem d'escoltar del... com es diu aquest senyor?
2: Santi Segalà.
0: Que ja et diu que és molt difícil encertar, doncs clar, sobre aquesta base, jo crec que ja has de començar a pensar que anar enviant els alerts amb previsions meteorològiques que després es poden canviar, potser no és el sistema per anar avisant a la població, perquè això, des d'ara i fins que arribem a l'hivern, estem en tardor i estem en temporada de grans aiguats, no sé si és la millor manera. És a dir, potser a la població el que ha de fer és informar-se per ella mateixa, perquè la gent ja és grandeta, perquè estem acostumant a la gent a és alert, que m'avisin, que m'expliquin, que vingui la policia i que... Escolta... tu, com a persona adulta, t'has d'informar de què passarà, quin temps farà, de quins riscos hi ha.
1: Mira les notícies.
0: I si hi ha una situació de risc, aleshores, o sigui, si hi ha un moment determinat, com es va viure a València, d'alerta, o com s'ha viscut en alguns moments, en aquell moment sí que en el moment que comença, entenc que han vist a la població un avís d'alerta. Però alerta, o sigui, avisos... Escolta, repeteixo, la gent ja és prou gran per informar-se. I si no es volen informar, doncs, escolta, és el seu problema. I si no, els canals que ells utilitzen per informar-se, que els informin. Però és que, si no, clar, estarem avisant permanentment de coses que, tal com deia ell, després no passen. Però perquè... perquè és el que passa amb les previsions meteorològiques.
1: Però llavors passarà una cosa, que si havia...

0: avises una mica massa tard, quan ja ha començat l'aiguat, per posem pel gas, te diran que has avisat massa tard.
1: No, però pots avisar 10 minuts abans de... Això, Martí Oliveres, bona tarda.
2: Bona tarda,
1: abans
2: sí,
1: de caure una gran tromba d'aigua, en quanta estona ho veus que passarà?
2: Pots veure-ho en 20 minuts, mitja hora.
3: Ja n'hi ha prou.
2: Les tempestes, per exemple, el cas de Tarragona no estava previst. És a dir, els models indicaven aquesta situació de tempestes a l'interior de l'Ebre i cap al Priorat, però és veritat que anava avançant cap a aquella zona i ja es va activar l'alerta per aquella zona, però amb un termini que et dic de 20-30 minuts. Per tant, és una situació de nou càsting, que és el seguiment in situ del
1: que està activar, passant. Perdona, es va activar. Es va activar i alcaldes d'allà que van dir que no van rebre cap alerta. O sigui, això que es va activar, jo, perquè, clar, no estava a la zona, però hi ha gent que diu que es va activar i hi ha gent que diu que no va rebre res. Per tant, aquí sí que té un sentit 20 minuts abans enviar una alerta, perquè caurà aquesta tromba d'aigua, i per això està el Meteocat o Protecció Civil, perquè al final és tan fàcil com seguir un mapa, o sigui, com perseguir un radar. Ahir Catalunya Ràdio, escoltant la nit dels ignorants, perquè, bueno, escolto perquè és l'única manera de tenir contacte amb la meva dona, no tenien una persona. Com que la casa és gran, com que la casa nota que hi ha possibles, tres persones, tres, seguint els núvols i el radar a la redacció, allà, fent la nit dels ignorants. Tres persones seguint els... I a Meteocat o Protecció Civil no hi ha gent, no tenim gent per seguir els radars. Pues quan veus que s'acosta una gran tormenta, a mitja hora, dius que a mitja hora n'hi ha prou, no? A mitja hora, 45 minuts, doncs envies les alerts. Ara, això és el que deia ell fa un moment. Clar, és que clavar-ho és molt difícil. Doncs aleshores ens podem passar de frenada enviant els àlers i mira, al final, vull dir, algun dia, tard o d'hora, l'encertaràs. Clar, això és així. Què més?
4: Què més? En la mateixa línia, la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que intenten ser més proactius de cara a la població, però reconeix que les previsions no sempre es compleixen.
5: No sempre es podrà rebre un SALER, perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
4: De fet, les restriccions s'han aixecat a la una del migdia, la de mobilitat, la suspensió d'activitats sanitàries no urgents, però, clar, la suspensió de l'escola s'ha mantingut, perquè a la una del migdia era... no s'hi podia fer res, si no hi ha anat cap mestre a l'escola.
1: Bueno, i ara saludarem el Carles Pont, que és un expert en la comunicació d'emergències, i també amb el Martí Oliveres. El que te n'adones és que la societat ha involucionat. O sigui, en lloc d'evolucionar, anem involucionant. Ens han de dir el que hem de fer, com ho hem de fer, tot el dia necessitem alertes, tot el dia ens han de dir el que fem, i després cadascú fa el que li dona la gana, que aquesta és una altra. Perquè et diuen, per exemple, no posis el cotxe a la riera i el posen. Hi ha una bandera vermella. Quants ofegaments hi ha hagut aquest estiu amb banderes vermelles o les recomanacions dels socorristes? És a dir, que a partir d'aquí ja no sé què més vols. Vull dir, no sé què més volem, perquè el papà govern o papà estat ens cuidi, ens tracti, ens... Bueno, escolta, que la societat espavili, tu. I si la societat s'ha idiotitzat, que és el que passa, doncs, escolta, doncs és el problema de la societat. Arriba un moment ja que, escolta'm, no sé què més volem. Això, anys enrere, doncs, els nostres pares i els nostres avis doncs havien d'informar-se i d'estar al cas amb els mitjans que tenien. I eren, o sigui, un diari al matí i amb prou feines i la ràdio. I para de comptar. Doncs ara tenim de tot, tenim mòbils, tenim xarxes, tenim de tot, i cada dia estem com més desinformats. Doncs és evident que, escolta, la societat cada dia estem més involucionats. I després encara ens queixem que no ens informen. Doncs, molt bé, lo de les alert és, per una banda, puc estar d'acord que no ha estat encertat i que s'ha de tornar a recalcular quan es llencen. Però la societat també està idiotitzada, vull dir que estem atontats i passem 2 hores veient Instagram gilipollades del personal i després no estem al cas de que demà hi ha el perill de que ja hi hagi una tromba d'aigua i que tinguem un problema amb el cotxe que se'ns el porti a la riera. Aquesta és la història. Així, estem en aquest punt. Per tant, com ho contraposes, això? Doncs no ho sé. però aquesta és una reflexió que jo deixo sobre la taula. A tot això li pregunto al Martí Oliveres, bueno, què ha passat avui perquè finalment aquestes pluges no hagin arribat.
2: Sí, seguint una mica la línia del que comentaven des del Meteocat, és això, que els mapes indicaven aquesta situació de pluges molt intenses durant la matinada i el matí entre Tarragona i Barcelona, finalment ha caigut bona part damunt del mar. I, per tant, a pocs quilòmetres, a poca diferència, però ha caigut tot damunt del mar i poc. Aviam, hem de parlar d'alguns xàfecs importants. Més de 50 litres per metre quadrat a Sitges, xàfecs importants també a Vilanova i la Geltrú, però és veritat que al final ha estat molt menys en aquesta zona. I pel que fa a l'altra zona del país, que estava avisada d'aquest temps violent i fins i tot d'aquests més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores, doncs finalment ho hem tingut entre el Ripollès, el nord del Lluçanès, la Garrotxa, fins i tot un possible esclafit a la zona de Begudà, Sant Joan les Fonts. És a dir, que ha anat una mica per barris, s'ha encertat, els models han fet diana en aquesta zona del nord del país i no en una zona tan delicada en termes de població, de mobilitat com és l'àrea de Barcelona, del Camp de Tarragona, Garraf, Penedès. Aquí, doncs, els mapes avui és veritat que han fallat i ho han donat tot damunt del mar. Això no treu que ha plogut després, quan potser ja no hi confiàvem tant, perquè els mapes no ho donaven. Ara aquests ruixats forts de Barcelona cap a les 3-4, la veritat és que no hi confiàvem massa, i hem tingut alguns patacs importants cap a Sabadell, cap a Terrassa, ha plogut moltíssim, i continua plovent a aquesta hora entre el Maresme, el Vallès, a punts de les comarques del nord de Girona. Atenció, perquè encara no s'ha acabat. És a dir, que tot i que és veritat que la situació d'alerta d'aquestes zones avisades de Barcelona i Tarragona ja està... Pot ploure, però seria una situació tranquil·la. Al nord i nord-est encara pot ploure de valent, Berguedà, nord d'Osona, Garrotxa, i poden baixar cap a la Catalunya central i fins al Vallès aquesta tarda. Ens estarem pendents del cel perquè tenim un partit del Barça a la cantonada.
3: Ah, això, i què intent farà? Perquè...
2: Doncs la veritat és que encara la recomanació és de capelina, és de cangur,
3: sí,
2: i fins i tot de rebaqueta, perquè està baixant la temperatura.
3: Doncs mira, jo, saps què? Tal com estem encertant últimament, jo aniré amb màniga curta, amb tanga, amb ulleres per veure l'eclipsi, no, i amb un tant de crema solar de protecció 70.
2: Vostè pot anar com vulgui. Jo li faig la recomanació perquè després no estigui empiocat com jo.
3: Sí, empiocat a què? Empiocat aniré si em vaig
2: vaig fer fabrícula l'altre dia, una mica de fabrícula.
1: Bueno, escolteu, parlàvem de... Aquesta és la previsió per avui. Parlàvem de tot aquest sistema d'emergències. Deixeu-me saludar, com deia el Carles Pont, que és professor de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, expert en comunicació d'emergències. Professor Pont, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: I gràcies per acompanyar-nos. Suposo que deu ser molt difícil mesurar quan alertes a la població del que pot venir meteorològicament en les properes hores.
6: Sí, absolutament. És molt difícil i, a més, amb les informacions que es tenen, els tècnics prenen les decisions que millor els sembla per minimitzar els danys. Ara bé, crec que, com ja heu comentat i com cada vegada es veu més clar, l'ús de les alerts es pot millorar. És a dir, les alerts fa molts anys que aquesta tecnologia existeix, l'hem aplicat fa molt poc. De fet, érem molts els que dèiem que ja feia anys que es podia utilitzar, però ara quan s'ha utilitzat probablement s'ha fet d'una manera massa ràpida o amb poc criteri, perquè algunes de les coses que s'han comentat al programa precisament són importants. Les alerts serveix per alertar. Hem de trobar el mecanisme també per desalertar, perquè si no la gent sempre està en tensió, no? Sempre estàs pendent de que les alerts d'on surti i mai saps quan l'emergència d'on s'acaba, no?
1: Li volia preguntar, vostè ha dit una cosa molt important, que és alertar la població. Per tant, les alerts no seria, li pregunto si creu que no seria una eina per avisar.
6: És una eina per avisar o per alertar en el moment en el que o moments abans, hores abans de que hi ha una crisi. I el problema dels últims anys és que probablement hem fet molt bé la comunicació de crisi, que és en el moment en el que estem en una crisi, doncs les institucions cada vegada estan més formades per explicar què s'ha de fer. Però no tant per prevenir, diguéssim, no? La comunicació de risc. Què vol dir la comunicació de risc? Doncs això, per exemple, a Tarragona en saben molt pel tema de la petroquímica i de les nuclears, no? Això a tots els humans ens costa molt perquè és molt difícil preveure un risc o donar importància a un risc que tu no perceps. És a dir, tu fins que no estàs en la crisi, no veus que et cau l'aigua a sobre o que hi ha un gran incendi forestal, sempre es minimitza. Això ens pot passar a tots i segurament ho hem viscut els que treballem amb grans empreses. No? Cada any tenim allò de... Sem el dia de la marmota, no? Però que és molt important, que és el dia del simulacre. No? Diuen, escolta'm, a tal hora no has d'anar a un lloc. Això a molta gent li fa mandra, però això és molt important perquè és precisament prevenció, comunicació de risc. És explicar-te per on has de baixar, per quina escala has de baixar, com has de baixar per si hi ha un incendi o hi ha una emergència en un edifici. No? Doncs això mateix, cada vegada els governs que, per exemple, tenen riscos com, per exemple, volcans o terratrèmols, ho fan molt i ho fan des de fa molts i molts anys. Fins i tot hi ha països com el Japó que tu tens espais on vas a fer pràctiques si hi ha un terratrèmol. Com a ciutadà pots anar-hi. De manera que hi ha països que fa molts anys, Costa Rica, per posar un altre exemple, hi ha països que fa molts anys que s'estan preparant de com ha d'anar tot això. No? Amb el canvi climàtic, amb l'emergència climàtica, cada vegada serà més important això, perquè és el que dèieu, no se'ns pot enviar un NES Alert constantment, perquè de pluges a la tardor, tradicionalment, i també a la primavera, però especialment a la tardor, al Mediterrani n'hi ha moltes. Aleshores, caldrà repensar tota la manera de comunicar i després també hem de traspassar la responsabilitat als ciutadans. Evidentment, els ciutadans s'han de saber informar i els polítics tenen una mica aquesta por, diguem-ne, dels últims anys que han passat coses doncs, greus, com per exemple especialment la Dana, però recordem també el Covid, que doncs, han fet dimitir presidents, etcètera, etcètera, i això doncs, el que acaba passant o el que acaba fent és de, doncs, escolta'm, val més prevenir que curar.
4: Però, per tant, queda clar que si un és alert s'ha de fer en el moment en què hi ha una emergència, el que es va fer ahir la tarda, doncs no s'hauria d'haver fet. Però, clar, també ens plantegem, si el govern ha de prendre una decisió com tancar les escoles o restringir la mobilitat, és una decisió que difícilment... imaginem que avui hagués plogut als llocs on havia de ploure amb molta intensitat. Prendre aquesta decisió a les 7 del matí, és a dir, enviar un alerta anunciant tancament d'escoles i restringir la mobilitat tampoc és fàcil, no? Perquè en aquell moment s'entén que la gent que ha d'obrir les escoles, els mestres que hi han d'anar, ja, segurament ja hi estan anant.
6: Sí, sí, efectivament, és el que deia al principi, és a dir, en funció de la informació que tenen els tècnics, prenen les decisions. I, a més, les han de prendre els tècnics. O, com a mínim, s'ha d'escoltar els tècnics, perquè a vegades ha passat que els polítics no han escoltat els tècnics. Això també ho hem de dir. El que vull dir amb això, quan jo deia que les alerts s'ha d'enviar quan hi ha l'emergència o un temps abans, el temps abans pot ser 20 minuts o poden ser 24 hores abans. Depèn de l'emergència. Hi ha emergències de molts tipus. Ara bé, el que sí que hem de tenir clar és que si l'alerta, si tu tens una alerta que és molt clara, molt evident, perquè, doncs, per exemple, en aquest cas el servei meteorològic et diu que hi pot haver doncs, tempestes molt fortes, i això pot minimitzar, ni que sigui la mort d'una persona o els riscos, els que siguin, tu has de prendre decisions en aquest sentit. Ara bé, igualment també pots decidir que hi ha altres eines comunicatives que han funcionat. Quan no teníem les alert, també la gent s'informava. És una mica el que ara es parlava al programa, no? De la infantilització de la societat. El que no podem fer, hi ha un sociòleg que fa molts anys ho va escriure, l'Ulrich Beck, que parlava de la societat del risc. I ell deia que es col·lapsava la idea de control, de certesa o de seguretat. No? Per què? Perquè nosaltres hem dipositat en els governs tota la confiança. I el que sí sabem ja és que els governs, els estats, no poden donar resposta a totes les emergències, i menys amb l'emergència climàtica, amb el canvi climàtic. No poden. És impossible. Aleshores, hem de fer que els ciutadans també... utilitzaré una paraula que no m'agrada massa, però que s'entendrà bé, no? Que s'empoderin en el sentit de que han de prendre la seva responsabilitat a l'hora també d'informar-se i de saber, és a dir, pel canal que vulguin. Ara n'hi ha molts de canals. N'hi ha de tradicionals que funcionen molt bé, com el vostre, que és la ràdio. Ha funcionat tota la vida molt bé. Però n'hi ha d'altres. Hi ha les xarxes socials, i la televisió, hi ha els digitals, el que sigui, però informar-se. Llavors, esperar que sempre sigui l'administració la que et resolgui el problema és també dificultós, no? És una mica infantilitzar a la societat, no? Perquè, a més, sempre es responsabilitzarà, facis o no facis, es responsabilitzarà el govern per haver fet o per no haver fet, no?
1: I aquesta por dels governs, suposo que és la que ha provocat aquest excés de zel que prefereixen, doncs, excedir-se amb l'enviament de missatges, que són en aquest cas els més directes, els que t'arriben a tu directament, que és l'ESAlert, que no el que deia vostè, que és tornar a incidir a que la gent s'informi. Però, clar, és el que diu vostè, això s'ha de... Aquesta informació, el primer és el mateix ciutadà que s'ha d'empoderar i ha de buscar i ha d'informar-se, cosa que hi ha molta gent que viu en realitats paral·leles i cada cop més, i després buscar els mecanismes perquè aquesta informació a través d'aquestes xarxes arribi, que aquesta és una altra tasca, suposo, que haurien de plantejar-se els governs.
6: Efectivament. Sí, és això. És això, és bàsicament això. Algunes de les coses que hem après en comunicació de crisi és que s'ha de calibrar bé els temps. Això és la primera. La segona és que hem d'escollir bons portaveus, tant tècnics com polítics. I a vegades només uns, no calen tot. I després atendre les necessitats bàsiques dels públics. I això què vol dir? Doncs que la societat, això hi ha molts estudis que ho demostren, anglesos, etc., de fa molts anys, no? Que és que la gent volem saber fins i tot el menjar que hem de tenir a la nevera quan hi ha, per exemple, una gran nevada, no? Això hi ha un estudi clàssic que se cita molt en el nostre àmbit, que és d'un autor, Murdoch, que explica que els ciutadans volen tenir, doncs, tot controlat, no? Volen que el govern els doni aquesta cobertura. Per tant, també com que estem en una societat on tenim molt més accés a fer pública la nostra opinió, les democràcies es basen en que els ciutadans hem de donar la nostra opinió, només faltaria, però ara es fa pública la nostra opinió, a través de les xarxes socials especialment. I això espanta molt en els governs. Per què? Perquè fan una cosa, és criticada, fan l'altra, també ho és. Aleshores, abans de res, és allò que dèiem abans, no? És millor prevenir que curar. El problema de tot això és que compta, perquè al final és el conte del llop, això, eh? Vull dir, si enviem molts ESAlert, al final la gent no li farem més.
1: Professor Carles Pont, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, de veritat.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. És professor de comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, expert en comunicació d'emergències, autor d'un parell de llibres, La comunicació d'emergències, de l'any 2009, i Comunicar les emergències, actores, protocolos i noves tecnologies, publicat el 2013.
7: No, vaya bugueada. Quas?
1: Perdona.
7: Vaya bugueada, Tete.
1: Eh?
7: Vaya comunicació,
4: ¿Qué le pasa a
7: vosotros? Ay, con todo esto, ay, abogueada, con todo esto de las alertas estas del móvil, jodiendo ahí, que estaba escuchando música y se me paró todo ayer, ¿me entiendes? Para dar cringe a la gente, Tete, para asustarlos, Tete. Es una vergüenza, porque además no ha llovido prácticamente nada, ¿por culpa de qué? Que no lo estáis contando aquí, como siempre, silenciando las cosas, por culpa de los chemtrails, Tete.
1: ¿Eh?
7: De los,
1: okay.
7: Los chemtrails, el vapor que sacan los aviones, sí, Tete, sí. Que nos están fumigando.
8: Sí, tiene razón.
7: Y las lluvias se han ido a Huey por culpa de esto, Tete, que lo ha dicho Marco Llorente, Tete.
8: Sí, sí.
7: Y ante todo, además han dicho que en Santaco, que está en el Baix Llobregat Occidental, que está en alerta y se han cancelado los colegios, Tete.
4: Es el barcelonés y no estaba en alerta.
7: Pues a mí me han dicho que se han cancelado los colegios, Tete, y tengo la verca aquí todo el día, si la tengo aquí, mira, saluda, Tete.
9: ¡Sala, tío, bro!
7: ¿Qué pasa?
9: ¿Qué
7: quieres? La cartera, toma.
4: ¿Cómo la cartera? ¿Pero cómo estás donando la cartera en que está?
7: ¿Pero para qué quiere la cartera? ¡Qué ladra!
9: ¡Papi, bro!
7: ¿Qué?
9: ¡Que me ha comido toda la chuche!
7: ¡Pues come más!
9: ¡Me 300 euros más!
7: ¡300 euros! ¡No, pero a tu boca! Pero no te confundas con la golosina de reparto, ¿eh?
9: ¡Papi, loco!
7: ¿Qué quieres?
9: ¿Dónde tienes la María?
7: ¿La María?
1: ¡No, no, que está!
9: ¿Dónde tienes la para comprar más?
7: ¡Ahí la...
9: ¡Ante todo!
7: ¡Respeto!
1: Aquesta nena, no, és que no entri més, que no entri més. És que aquí
7: la Maria està en la rinyonera.
4: Escolta, però com li estàs dient? Però
7: dile algo al Pumuki, dile algo al Pumuki.
9: Pumuki, ¿qué te pasa, loco? Que estás apalancao. Vas de frente al hilo, ¿qué te pasa?
1: Bueno, aquesta nena és una maleducada. Venga, fuera d'aquí.
9: Estoy muy loca.
7: Como la madre y el padre. Pumuki, fentanilo.
9: Away, loco.
7: Away, tete.
1: Vinga, va, va.
0: Això té raó.
1: Aquesta nena, aquesta nena fora. Bé, a tot això, Mònica Folquet, avui la consellera Parlon, que ha tingut sessió doble, perquè, a banda de les pluges, també doncs, ha fet referència a la marxa, la dimissió de Josep Lluís Trapero.
4: Sí, sí, el director general de la policia, que dimiteix del càrrec, li va comunicar a la consellera l'estiu, i el substituirà el comissari Ferran López.
1: Doncs ja ens acompanya a l'estudi de RAC1 el nostre company... Sí, què passa?
4: No,
1: és que m'estàs indicant, m'estàs...
4: Què?
1: Què?
4: No, que si et sembla, escoltem...
1: Ah, perdó, sí, que m'he saltat un tros. Sí, perdó, sí, perdó, perquè... perdó.
0: És que vas de pressa. Vas
1: bueno, perquè hi ha molt paper i...
4: La decisió de plegar l'ha pres
1: sí,
4: el major...
1: Perdó. Anem a escoltar els diferents documents i després...
4: I Núria Parlon no li ha agradat, però l'ha volgut acomiadar sense cap retret.
8: És una decisió personal seva, que òbviament respecto, m'hagués agradat que acabés el mandat, però no entrarem en especulacions, reconeixement, gratitud i continuïtat. Això sí, amb l'empremta pròpia de la comissària en cap i del director general de la policia, el Ferran López, per entomar la feina que crec que durant aquests anys s'ha fet, aquests dos anys, s'ha fet molt bé.
0: Mira, perquè...
1: Home, esperem que no, perquè
0: sí,
1: portem...
0: No, sí que n'hi ha, perquè és, una setmana de dimissions, no sé si t'has fixat, dimissions, la directora de RAC1, la senyora Carbonell, ha dimitit, no sé si ho sabia.
1: Sí, estem... Sí. Bueno, ha dimitit, sí. No, però sí, la decisió de no seguir,
0: Com una dimissió. Després el senyor Xavier de Sant Pol, que també
1: sobretot
0: també
1: sobretot de Sant Pol.
3: Neupol.
0: Després aquell noi, l'Iñaki Cano, no sé com es diu...
4: Francesc Cano.
0: Aquest, que també ha dimitit d'allò de l'Ostrell per venir aquí, es veu al final.
4: De la Manchester.
0: I ara el Trapero. I ara ha dimitit de Trapero. I ara, mira, m'estan avisant d'una altra dimissió.
3: Qui ara aquí?
0: No ho sé.
4: Qui?
0: Penseu que un dimitit crida un altre dimitit, eh?
1: Sí, bueno, segur.
4: Però això no passa amb els morts.
0: Això passava amb els morts sí. I els penjats.
1: No, això, bueno, va. Dic, això passa a tot arreu. Tot això, com dèiem, tenim a la consellera Núria Parlon. Consellera, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Bona tarda. Ui. Bé, anem a parlar d'aquesta dimissió, si li sembla, de Josep Lluís Trapero.
10: Sí, doncs realment no s'ha explicat el més important, és que aquesta dimissió ja la va demanar ell fa molt de temps i l'únic que hem fet nosaltres com a govern és acceptar una dimissió que ell ja va demanar fa anys, concretament el 2017, quan era major dels Mossos. Recordeu que va dir xos, allò de xos de, bueno, pues molt bé, pues adiós.
3: Sí,
10: que ho recordareu segur, perquè es va fer viral.
11: Bueno, pues molt bé, pues adiós.
10: Doncs això és exactament. Doncs ara des del govern hem desxifrat i hem llegit entre línies aquest missatge del 2017 ara. I hem accedit a la seva petició, ja que el govern de Puigdemont no es va dignar escoltar-lo al seu moment. Ho hem hagut de fer ara nosaltres. No es pot retenir la gent contra la seva voluntat. Si diu adiós, li diem adiós.
12: Home, però ell no deia, adiós, marxo jo. Li deia amb una altra persona.
10: Doncs si diu això, si li diu una altra persona això, doncs adiós.
12: Li deia adéu a l'altre, perquè deia, si no recordo malament...
10: Que no digui adéu, doncs que digui adiós.
12: Avui no puc parlar, avui tothom parla de
1: molt. Perquè està parlant la consellera, home, per favor, està parlant Núria Parlon.
10: Quina mala educació. Quina mala educació.
1: Moment, que estem escoltant a la consellera, per favor.
10: Doncs deia que si la Montse Llussà també vol dir adiós, doncs adéu, adiós, a la porta, doncs ens acompanyem.
12: Tothom és lliure de poder-ho fer.
10: Efectivament, ara enviaré un S-alert, diguem que la Montse Llussà... Doncs
1: no enviï més S-alerts, ja no enviï més. A veure, saludem a Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, com
1: esteu? A veure, això era el rumor, allò que deia José María García, el rumor és l'antesala de la notícia, era un rumor o ha estat una sorpresa?
13: Ha estat una sorpresa, jo crec que ho podem dir en majúscules, i no només per part dels periodistes que seguim l'actualitat al dia a dia dels Mossos, sinó fins i tot et diria per molta gent dels propis Mossos que ha sigut una sorpresa. És a dir, què sabíem? Sabíem que aquest octubre es jubila el comissari en cap, Miquel Esquius. Per tant, aquí sí que sabíem que hi hauria moviments dins del cos de Mossos i que si canvies el comissari en cap, segurament, avui hem sabut que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap, doncs ara vindran altres canvis dintre, no? D'aquí cap avall. El que és la sorpresa és que hi ha hagut un canvi per dalt. I és que el director de la policia dimitís. Ell havia de participar, se suposa, en tot aquest canvi, aquest relleu a la cúpula de Mossos, i el que ha acabat marxant és ell, no? Per això ha sigut una sorpresa.
1: I els motius, una cosa són els oficials, que ell ha presentat la dimissió i, evidentment, Núria Parlon sembla que l'ha acceptat, perquè només portava 2 anys al càrrec, Josep Lluís Trapero.
13: Sí, a veure, aquí sabem algunes coses i podem intuir-ne.
1: Sí, si pot ser respectuós amb Josep Lluís Trapero, li agraïré.
3: Estava obert el micròfon, però això també ho alta, un nyor
1: de menys. Perdona, Benet.
13: No, dic que aquí... sabem algunes coses i altres les haurem d'intuir, deduir, etc. Vale? Què sabem? Sabem que al llarg d'aquests 2 anys doncs hi ha hagut certes tibantors en algun moment entre la consellera...
1: N'ha fet esment la consellera Parlon, d'aquestes tibantors, no?, que tenia vostè amb Josep Lluís Trapero.
10: Són coses que passen, al final s'ha pues, de posar i s'ha de treure... I si vols posar tu, Benet...
1: Però dic que vostè ha dit que no volia entrar en temes personals perquè no ha dit que no venien a tu.
10: No cal ni, per tant, ni sí, la veritat, ni res.
1: Subliminalment ha vingut a dir...
13: Sí, ella ho ha marcat dins d'una relació normal de feina entre un superior i un subordinat. Fins a quin punt això ha influït o no ha influït en la decisió de Josep Lluís Trapero, no? Sabíem que hi havia elements com ara aquell programa per introduir Mossos a dintre dels instituts, que finalment doncs, va... encara es manté, però una mica mig gas. Hi ha hagut altres polèmiques que potser doncs, cadascú tenia una visió diferent. Què passa? Que potser al moment, i dic el potser perquè això és una mica el que ara haurem d'esbrinar del tot de com ha anat, doncs aquest procés de nomenar el nou comissari en cap, on potser sabem que la consellera volia posar una comissària dona per primera vegada al capdavant del cos, no tinc tan clar que fos el nom que hagués triat Josep Lluís Trapero, i potser en aquest procés de decidir cap on va la nova prefectura, és el que potser la gota que ha fet vessar el got, o la discrepància al final que ha fet que Trapero presentés la seva dimissió.
10: Pot ser que sí, pot ser que no.
1: Bueno, no, nosaltres, no, a veure, és que nosaltres ens creiem el que està explicant el Benet Íñigo, vull dir, no, ni pot ser que sí, ni pot ser...
13: Quatre, com a mínim, amb els temps i amb el que ens arriba, la flaire que ens arriba...
1: Però Sílvia Catano farà... O sigui, que ella serà com la comissària jefe, no serà, diguéssim, tot i que té per sobre, no, el
13: Ferran López, que el serà l'altre fer.
1: Sí. I, per tant, Núria Parlon el que volia era... una dona com a...
13: com a comissària en cap.
1: Comissària en cap.
13: Exacte.
1: I això no ha estat així.
13: Ha estat així i no sabem quin és el nom que volia Josep Lluís Trapero, diguem-ne. Aquí sembla que hi ha hagut una discrepància de a qui havien d'anomenar des del departament nou comissari.
1: Però Ferran López, qui l'anomena?
13: Parlon, per substituir a Trapero, com a director de la policia. És a dir, com a càrrec polític,
1: ja.
13: Com a càrrec del departament.
1: Com a càrrec de la direcció dels Mossos, es tria a la Sílvia...
13: El Trapero. Aquí hi ha dues parts. La part política, fins ara, Parlon Trapero, ara Parlon López.
1: Val.
13: I la part policial, fins ara estava a Miquel Esquius, que jubila, i que han nomenat a Sílvia Catà.
0: Que serà comissària en cap.
13: Que serà comissària en cap, exactament. Clar, ara caldrà veure... com quines línies segueixen, si fan una línia continuista en les polítiques que s'ha de tirar endavant aquest Departament d'Interior i aquesta prefectura de Mossos, si hi ha molts canvis, si no hi ha molts canvis. El que és segur és que el tarannà és diferent. López i Trapero, tots dos són dues figures molt importants dins el cos de Mossos dels últims anys.
3: No,
1: bueno, López va ser el...
3: El 155!
1: És el que anava a dir, el comissari en cap, no?, dels
13: exacte.
1: Mossos d'Esquadra quan es va aplicar el 155.
13: Exactament. De fet, en aquell moment no deixava de ser una persona molt propera, el número 2 de Trapero, en aquella època. I ja des de llavors doncs, es revelaven dues personalitats molt diferents. No? Trapero era el comissari en cap i era una persona doncs, amb molta presència, molt caràcter, molt dur, amb fama de dur, per dir-ho així, i el mateix Trapero, quan hi ha aquells problemes, recordeu, amb Diego Pérez de los Cobos,
1: sí.
13: que diu, veig veure que xocàvem, que aquí hi havia un problema... Aquí va enviar com a conciliador, com a persona que potser era més diplomàtica, a Ferran López. Doncs ara tornem a tenir un moviment semblant, no? Diguem-ne, ell dimiteix, per tant, surt de la conselleria algú amb qui, per bo i per lo dolent, jo aquí no critico la manera de
1: ser
13: però vull dir que és una persona potser que costa més treballar-hi, i en canvi Ferran López és una persona en principi més diplomàtica, amb més mà esquerra i acostumada.
4: I que de fet ara estava, era qui tenia la relació
13: era el pont,
4: amb la resta de, amb els cossos de seguretat de
13: l'Estat. Exacte, ara mateix estava fent com de pont els cossos de seguretat de l'Estat i la judicatura de Madrid.
1: I Trapero, què és el que farà?
3: Bueno, pues anar a veure si pot detenir Puigdemont, que és l'únic que sap fer.
13: En principi torna a la direcció d'avaluació de seguretat. Recordareu quan va entrar, diguem-ne, Miquel Buch i va rellevar Trapero i el va... Es va dir llavors, l'aparta, el posa en un despatx, no, a fer una feina, entre cometes, intrascendent. Es deia això. No és així, evidentment, no està fent fotocòpies, estava en aquesta direcció, que és un organisme que es dedica a fer anàlisis, informes sobre aspectes de seguretat, sobre com si una cosa funciona o no, si s'ha de canviar un protocol, torna a aquest paper més d'analista de seguretat.
10: Pues està clar que amb el seu cognom hauria de ser el que fa trap, que per algú és el trapero, i és doncs adiós i adeu. I res més a dir.
0: Sí, no ha quedat clar, això, senyor conseller.
1: Doncs veurem de seguir, veure què és el que passa. Tot això, Trapero no ha fet cap declaració al respecte, perquè no avui pensàvem que faria acte de presència, no ha fet. I hi ha una darrera conversa, a Catalunya Ràdio, que és la que han repescat aquest matí, aquest migdia a TV3, i la cara de Trapero... En aquella entrevista, si la repasses, com que està enregistrada i està penjada, si la repasses ja és una... Li pregunta si continuarà i tal, i ja va responent d'una manera...
0: Fugint d'estudi.
1: Que sí, però poc entusiasta. És a dir, si em volen... Hi ha un moment que diu, si em volen, sí. Vull dir, no el veus ja molt il·lusionat amb el càrrec. Però això fa uns mesos.
0: Però ser major hauria de ser major.
1: Sí, no, major ho és, però el tindrem aquí posant grapes.
4: Alguna cosa més? Sí. Aquesta primera comissària en cap dels Mossos, primera dona comissària en cap, que ens explica una mica la seva trajectòria, quin perfil té.
13: És veritat que tot el tema Trapero està tapant una mica aquest nomenament que havia de ser la notícia avui, en principi, de primera dona.
1: Si pot callar una miqueta.
13: És una comissària que els que la coneixen diuen que és... molt partidària d'apostar per la policia de proximitat, no? D'aquest paper més de tenir molta presència al carrer, i de fet els càrrecs que ha anat ocupant va ser responsable de Seguretat Ciutadana a Barcelona, després va ser número 2 a Barcelona, ara estava a Girona, és a dir, ha estat més en els àmbits més... va ser també cap de Mollet d'una comissaria més petita. Càrrecs o comandaments més de territori, més que no pas de direccions centrals o d'àrees centrals del cos de Mossos. És una comissària relativament... que fa poc que és comissària, és a dir, se'n buscava una... No n'hi ha moltes de comissàries dins del cos de Mossos, perquè fa relativament poc que han començat a arribar dones a aquests rangs de comandament. Per tant, hi havia diverses opcions. Segurament no era la que tots pensàvem quan pensàvem quina comissària pot ser, no?
12: D'aquestes poques que hi ha.
13: Bé, segons el conseller Parlon, quan ha conegut... És el perfil que ella buscava una mica per això, per això del territori, pel tarannà. Diu que en aquests 2 anys que porta la consellera en el càrrec, doncs, l'ha conegut, li ha donat bona sensació, s'han entès, i per això l'ha anomenat a ella. Tot i que això, parlant entre nosaltres, allò que especules, qui podria ser la comissària? Doncs segurament
12: pensaves en les que portaven... Havíeu fet altres
13: travesses, no? Sí, en les que portaven potser una mica més anys en aquest rang. Però bé, veurem com
0: llegirà aquesta etapa.
1: Molt bé.
12: Tornem-hi, senyor Marcelí, a prou. Sí.
1: Benet Íñigo, moltíssimes gràcies. A tot això, consellera, volia acabar de posar un... acabar de subratllar i fer èmfasi d'una de les qüestions que hem tractat a aquesta hora de programa, que és les alertes, no?, al voltant de l'alerta.
10: Sí, bé, per sort no hi ha hagut incidents notables pels episodis de pluges, gràcies a, està clar, no?, l'obediència de la ciutadania, i és l'alerta, no?, que hem posat, organitzat i posat a disposició des de la Generalitat, sense la qual, evidentment, podríem estar parlant d'una autèntica catàstrofe. Per tant, això no ha estat així. Ja hem enviat una alerta ara avisant que ja s'ha acabat l'alerta, però encara no ens podem relaxar, que està tens, perquè si els serveis meteorològics detectessin qualsevol canvi els models que hem posat a disposició, s'enviarà una altra alerta que inhabiliti l'alerta, que avisa que s'ha acabat l'alerta inicial, i s'implementaran noves mesures de seguretat. Tot això és així fins que no s'enviï una nova alerta que les invalidi.
3: Molt bé.
1: Bueno, crec que queda prou clar. Gràcies, consellera. Fem una pausa i saludarem Laura Fa, que avui, atenció, tenim cor català.
3: Ah, sí?

0: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Laura Fa, que ja està a l'estudi de RAC 1. Laura, bona tarda.
2: Bona tarda,
1: la
2: què tal?
1: La convidarem a un cafè.
2: Ai, que bé.
3: A tu però... t'agrada parar quan estàs treballant per fer un cafè?
2: Ah, sí, tant, home, una
3: mica... Sí?
2: Tot el que sigui parar...
1: Sí. Tot el que sigui escaquejar-se.
2: O sigui, ja està bé, no?
3: Doncs t'ho dic perquè Cafès Novell, jo suposo que tu ja els coneixes, sí. Ofereix soluciones adaptades a tot tipus d'empreses. Per exemple, cafè en grau, càpsules compostables, fins a màquines de venda automàtica, infusions, begudes especials, tenen de tot. Cafès Novell porta l'experiència d'un cafè de cafeteria directament a la teva empresa, cosa que s'agraeix i no cal moure't d'aquí. Descobreix les solucions personalitzades de Cafès Novell per a empreses a cafesnovell.com. Senyor Marcelí, des del 1958...
4: 48.
3: Sí, senyor. Cafès Novell a les millors cafeteries i també ara a les millors empreses.
1: Doncs el que fem ara és saludar el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
5: Bona tarda.
1: El Xavi Rocamora amb els esports. Xavi, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: A aquesta hora ja s'han aixecat totes les mesures que va decretar el govern per la possibilitat d'un temporal de pluges perilloses.
5: Sí, s'ha anat fent durant el dia de forma esglaonada. Si al migdia Protecció Civil ja aixecava el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès, Alt Baix i el Vallès Occidental les restriccions de mobilitat i decretava que es podia reprendre l'activitat sanitària, ara ja es pot tornar a fer activitats als camps de futbol, pistes exteriors, escoles, universitats i centres adscrits. Aquestes restriccions s'aixecaven a les 5 de la tarda. El govern ha defensat l'enviament de les alertes als mòbils i el tancament de les escoles, entre la resta de mesures per curar-se en salut. Això, tot i que finalment a les 5 comarques afectades els registres d'aigua no s'hagin disparat. On ha plogut més, de fet, ha estat al Berguedà, al Lluçanès, al Ripollès i a la Garrotxa. En aquests escenaris incerts, els experts apunten que no tota la responsabilitat pot recaure en una alerta als telèfons mòbils. Ho deia fa uns minuts el Versió RAC 1, professor de la Universitat Pompeu Fabra i expert en comunicació d'emergències, Carles Pont.
7: El que sí que sabem ja és que els governs, els estats, no poden donar resposta a totes les emergències, i menys amb l'emergència climàtica, amb el canvi climàtic. És impossible. Aleshores, hem de fer que els ciutadans també que s'empoderin en el sentit de que han de prendre la seva responsabilitat a l'hora també d'informar-se pel canal que vulguin. Ara n'hi ha molts de canals.
5: Les tempestes, però, sí que han provocat al matí algunes afectacions a la mobilitat. S'han suspès una 50ena de vols a l'aeroport del Prat i l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha estat tallada 2 hores. Tot plegat ara ja va de baixa, però a aquesta hora encara plou amb força en alguns punts del país, Martí Oliveres.
8: Sí, sobretot descarrega amb més ganes cap a la selva. Atenció a aquesta zona, una tempesta que localment doncs, pot deixar molta aigua en poca estona, però també al Baix Llobregat es regeneren nous ruixats, nous xàfecs que avancen cap a Barcelona, cap a la capital catalana, per tant, tarda encara amb risc de nous xàfecs en aquesta àrea entre Barcelona i Girona, tant costa com prelitoral, no fa net, es manté el temps insegur i, per tant, qui vagi a l'estadi a aquest partit del Barça, doncs, per aigua capelina i ambient molt més agradable. Ara mateix, temperatura al voltant dels 20-22 graus a la ciutat de Barcelona i una refrescada més evident, sens dubte, al Pirineu i a les comarques de Girona. De cara a demà, torna el sol, de fet, tot el que queda de setmana ja parlarem d'un temps, d'un ambient molt tranquil.
5: També és una de les notícies del dia, el relleu de càrrecs al capdavant dels Mossos d'Esquadra. L'anunci més sorprenent ha estat la dimissió per motius personals del major Josep Lluís Trapera, una decisió que fins i tot ha agafat desprevingut el personal del cos. Ho ha explicat el portaveu del Sindicat Autònom de la Policia, Toni Castejón.
9: Ens ha agafat molt per sorpresa la dimissió del senyor Trapero. S'ha d'afegir a la dimissió que va haver dies enrere del secretari d'Interior. És un tema que ens crida bé l'atenció i que, tot i que aleguen motius personals, absolutament respectable, sí que preguntarem al Consell de la Policia si hi ha quelcom més i que pugui afectar el desenvolupament del cos.
5: Castejón ha agraït la gestió de Trapero i confia en l'experiència de Ferran López, que és qui ara el substituirà. També ha parlat molt bé d'ell la consellera d'Interior, Núria Parlon, que no ha volgut entrar en si la dimissió té a veure amb les seves relacions personals. A banda, per jubilació, també ha deixat el seu càrrec Miquel Esquius, fins ara comissari en cap dels Mossos. Deixa pas a Sílvia Catà, la primera dona que ocuparà el màxim comandament operatiu del cos. I a aquesta hora estem pendents també de la publicació dels documents secrets sobre l'entrada massiva a Ceuta, segons la previsió s'havien de fer públics aquesta mateixa tarda. Són uns 40 documents que han elaborat els cossos de seguretat espanyols i els serveis secrets. La gran incògnita serà què diuen sobre el paper que va tenir el Marroc el 30 i el 31 de juliol. El govern espanyol, fins ara, recordem, ha negat que tinguin qualsevol responsabilitat.
4: Als esports, el president del Barça, Joan Laporta, ha fet avui campanya per Lamine Yamal per la pilota d'or. Laporta que, això sí, ha lamentat les absències de Rafinha i de Pedri a la llista de 30 finalistes.
6: És més que merescuda i vaja, jo estaria encantat que el guanyés. Sobretot, doncs, el Lamine, que està nominat i és un dels favorits, a mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or.
10: Me sabe mal cuando habláis de las nominaciones que no estén nominados Pedri y Rafinha, porque pienso que también han hecho méritos para estar nominados.
4: Són declaracions de Laporta durant la prèvia del debut de la Champions, avui al Camp Nou contra el Feyenoord, aquesta tarda, de fet, a 7:15 i en directe a RAC1 des d'una hora abans. En té l'última hora des del mateix estadi la Marta Ramon.
11: El Barça és a punt d'arribar al Camp Nou sabent que no podrà comptar amb Eric García, que arrossega la sanció per la seva expulsió a la tornada dels quarts de final de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid. Això farà que previsiblement Koundé ocupi la seva plaça a l'11 titular. Flick té dubtes de fins a quin punt remena l'11, tenint en compte que sap que ha de donar també minuts a jugadors que s'estan veient a la banqueta més del que voldrien. Per això noms com Cancelo o Dani Olmo podrien ser titulars aquesta tarda.
4: A banda del Barça, Feyenoord, avui també destaca el debut de l'Atlètic de Madrid, que visita el Liverpool a les 9 del vespre, i a la mateixa hora Nàpols, Arsenal, PSG, Slovan de Bratislava i Sporting de Portugal, Galatasaray, tot en directe a RAC1. També estarem pendents del bàsquet. Avui comença la Lliga Catalana amb els dos primers partits de la fase de grups. A 7:15, Lleida, Joventut, i a les 9, Andorra, Manresa.
12: Vine a la castanyada del Cabra Roc. El 31 d'octubre, la cultura catalana t'espera amb un meló. L'ex-embuster i els Pets per primera vegada junts en més de 20 anys. I molts artistes més, com Figaflaues, els Catarres, els Tiets o la Ludwig Band. També tindrem panellets, castanyes, actuacions de cultura popular, atraccions i moltes coses més perquè visquis les nostres tradicions com mai. Aconsegueix les últimes entrades al preu actual a cabrorock.cat. Afanya't que s'acaben. RAC 105, emissora oficial.
0: Versió RAC 1.
13: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per Laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
0: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
14: Condis t'ofereix aquesta secció.

0: Bé, de trencaments del cor, en parlarem, sobretot alguns d'ells catalans, en parlarem avui amb Laura Fa. Laura, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Però abans, repassant les revistes d'avui, el plat fort, les tres revistes, és Leonor, que fins i tot vosaltres amb amamaratzis també parleu, de, que ha anat, va a la universitat.
1: Va començar dilluns a la universitat, l'esperava el rector.
2: I què estudia?
1: Ciències polítiques. Mm-hmm. Avui ha tingut classe de 9 a 2, 3 assignatures. L'exclusiva que hem donat les mamaratzis d'ahir...
0: Ara, aquí,
1: atenció,
0: aquí anem al tema de l'exclusiva.
1: Atenció, és que el primer dia van preguntar-li als alumnes si algú volia fer alguna pregunta... Mm. I alguns alumnes van preguntar i ella no.
0: Bueno, és que a veure, a vegades també són ganes... no, però perdona, això és estalvi de temps. O sigui...
3: si no tens res a preguntar...
0: Si no tens res a preguntar, no. Per què has de preguntar? Perquè allargues els tempos. Sí. Millor, si no tens res a preguntar, millor no preguntar i ja saps que vas directament als canapés.
1: I el joc entre els estudiants, no sé si ja el tindran obert aquest joc, però els escortes estan mig camuflats. Mm. Quan va estudiar la Infanta Elena, un dels escortes va aprofitar per apuntar-se a la universitat i va fer la carrera com ella.
0: Els escortes deuen ser jovenets.
1: Sí, hi ha de tot.
0: Perquè,
1: una
0: clar,
1: mica.
0: Perquè, clar, si no tens el senyor Ambrosio allà amb l'espiral que li penja de l'orella i dius, aquest és escorta,
1: no? Hi ha alguns joves que estan...
0: Clar, per això que estan... Però se'ls deu veure, perquè...
1: Bueno, algun ha passat... algun ja se'l veu una mica més veterà, però algun ha passat una mica camuflat. Ella pensa que en porta quatre, ella...
3: Quatre?
1: Clar, els de Família Reial són quatre per persona. O sigui...
4: I han de ser dins a l'aula mentre ella...
1: Ho tenen tot, algun fora, la que controla el bate...
4: Perquè llavors doncs sí que val la pena aprofitar la carrera.
1: Clar.
4: No? Ja que hi has de ser, ja m'ha explicat.
5: Pensa que serà la reina, Serà la reina,
4: Estic parlant dels escortes.
1: No tindrà tracte de favor obertament, perquè el rei Felip, que va estudiar a la mateixa universitat, sí que li van adaptar la carrera a ell. Ella no, ella farà les mateixes assignatures que la resta.
3: Ah, caram.
1: I va anar amb una camisa de rebaixes del ZA, aquesta blanca que surt.
0: Sí.
1: Està rebaixada.
0: Bueno, surt a totes les revistes.
1: Està rebaixada a 12,99 al Zara, si la vols, també està en rosa. La bossa s'ha esgotat, és d'una Shopper, es diu, d'aquestes grans, 169 euros. I portava...
3: Més cara la bossa que la samarrata.
1: I les sabatilles, que eren Onitsuka, no sé si et sona, que són així com molt primes, bueno, 160 euros també de sabatilles.
3: Corat.
1: I no podem confirmar, el rei Felip, quan va començar el seu primer dia d'universitat, sí que va anar amb el seu cotxe ahir conduint. No et puc confirmar
0: com va arribar. Les imatges que hem vist és que arribava a peu.
1: Sí.
0: Doncs escolta, això és el més destacat d'avui, no? Sí. Més destacat dic a les revistes.
1: A les revistes,
0: Leonor, revoluciona...
3: Bueno, que no està
0: segons bé. Segons lectures, Leonor revoluciona a la universitat. Hola, Leonor, hola. Il·lusionada, comienza la universidad. Aquí ho fan sempre amb tot més llarg.
3: Il·lusionada.
0: Las claves de la nueva etapa y los nuevos retos de la princesa.
3: Fixa't.
0: Y la princesa Leonor, a la revista Semana, ya conoce a sus compañeros de clase.
3: Ya los conoce.
0: Bueno, anem com hem començat...
2: Por català.
0: Perquè volia fer-ho a posteriori, però ja que ens han avançat la música. El cor català, perquè tenim casaments, separacions, noves parelles, hi ha un tutti-frutti de tota mena. Comencem per Sandra Berneda, que la presentadora de l'Isla de les
5: Tentaciones,
0: que es casarà el mes vinent amb la seva promesa, que és amb la seva parella, amb la seva dona, que és que es van conèixer, és holandesa i diu que està feliç i molt nerviosa.
1: Sí,
0: bueno, malgrat els salts de l'àudio, que és un àudio que tenia singlot, a partir de... Bueno, enviem el missatge i l'hem... Tot i que ella ja ho ha dit, té wedding planet, o com es digui.
3: Per què fa una boda holandesa?
1: No, no és holandès. Holandesa, no. Es casa amb una holandesa.
0: Exacte, es casa amb una noia, amb una dona holandesa.
3: Una dona.
0: La Tamara Falcó també veu tenir Wedding Planet, no?
1: Sí,
0: quan veu fer el vostre casament. Exacte. Perquè avui en dia, si no tens un Wedding Planet... Això la Susana Griso suposo que també,
1: també
0: Wedding Planet.
1: També, la van ajudar, també. Sí.
2: Evidentemente.
0: Què ets que et diuen, el que has de fer?
2: Caro.
0: O com que...
2: Tot. Evidentemente, el más caro.
0: Sí, no, el más caro sí, però que t'ho munten tot.
1: Clar, per exemple, tu si et cases i has de triar les flors, que no sé què, ja a la wedding t'ensenya les fotos, això, i ja s'ocupa ella de portar-les.
3: Ja t'agafa la... Però diu els preus.
1: No, perquè tu ets ric.
0: No has d'anar tu a la floristeria a buscar els centres de taula.
1: Clar, centres de taula, cosa... els regalets, els convidats...
0: No ho has de fer tu, això.
1: No has de fer tu.
0: Veus, com han canviat les coses, perquè, escolta, jo em vaig encarregar de tot, els centres de taula...
1: Triar les cançons...
0: Triar el menú, les cançons, la llista, el playlist, discutir-te amb el DJ, que el DJ vol posar una música, tu en vols posar una altra... has de pagar l'SGAE, també, perquè si no poden tancar la discoteca, anar a fer el tas del menú...
1: Les invitacions, que si la impremta...
0: Tot
1: si
0: això
1: no sé
0: t'ho fa...
3: La roba...
0: Tot això t'ho fa el Wedding Planet.
4: Aquest que segui amb aquest, aquest que no segui amb l'altre.
0: Ui, les taules. Mare meva.
1: T'assessora més el que està de moda o no, tria aquest vestit, que està més de tendència...
0: Els pares que volen col·locar una mòmia, un mòmio,
1: sí,
0: que dius...
1: Ja volen
0: és que no conec de res, aquesta
4: persona. A qui convides i a qui no, clar.
0: No, però aquesta l'has de convidar, que és la senyora...
6: Sí, la cosina segona.
0: No, és la meva, què et diré jo, la meva podòloga i ha de venir.
4: Sí, però que a mi em va convidar, llavors jo l'he de convidar.
3: És que em va convidar, sí. Ens ha convidat a tots els casaments.
1: I acabes aquella taula de restos. Jo he estat a dos casaments, a una taula com de restos.
0: Sí,
1: que no sabien
0: que
1: hi havia quatre persones més.
0: Som del casament al Pongo. ¿Dónde los pongo? Pues en la taula, l'última taula.
1: Allà el que sobra, estàs allà en aquells
4: casaments. Uns quants junts, que no tenen res a veure.
1: Vinga, hola, què tal, tu qui ets? No, vinc pel nòvio i tal.
0: Bueno, per tant, tenim la Sandra Bernedes, que es casa. Més
1: que
0: coses.
1: Diu, la Sandra Berneda diu que es casa a la platja, però ni és... Evidentment no és Madrid, tampoc és Barcelona, no ha dit a on, perquè sí que és veritat que el primer que vam saber...
0: Però quan es casa? El mes que ve?
1: Li toca ja, sí.
0: Però ha triat el pitjor època, que és l'època dels aiguats, a veure si anirà al Maresme i se l'emportarà el dia del casament.
4: Jo crec que farà Costa Brava, no?
1: O Balears.
0: Costa Brava amb mal temps.
1: Balears, no?
3: I que comenci la tramuntana.
0: Acabes al mar, Vull dir que no sé, no és la millor època per casar-se.
1: No, el primer que va fer amb la seva nòvia és comprar-se un pis, i a més ho va penjar a les xarxes socials, que es compraven un piset a Amsterdam, i van fer la fotografia d'elles dues signant. No és l'únic casament que... Demà es casa la Dulceida.
0: Demà la Dulceida?
5: Això és que m'interessa.

0: perquè no l'emprenyessin.
1: És així,
0: com
1: Laura.
0: Així, com tapar-se i tal, i que va amb aquests aires. És veritat que va amb els aires que li donen. Vull dir que la tracten... És més...
2: De superestrella.
0: A més...
2: Com l'Aitana.
0: Com l'Aitana. A més...
3: A mi m'encanta com està. Presentava les ganyes. Que tenim mucha rima.
0: Ara ja no.
2: Per tant, a la...
0: És l'estrella.
2: Però això vol dir que torna a fer un programa.
0: Bueno, la travessa.
2: Una altra vegada.
0: Bueno, la que està fent la travessa i les campanades. A més, en el discurs de la Rosa Romà que va parlar i tal...
2: Ha inventat la tele.
0: Que ara que els influencers estan de capa caiguda i que està la cosa com està...
2: És la inventora de la...
3: És que la contratant perquè sabeu una cosa.
2: La tele i el tubo catòdico el va inventar la Rosa Romà.
0: Agraint molt aquesta...
2: I la plataforma també és un...
4: I UHF.
0: Agraint molt aquesta vinculació d'unió d'influencers i tele... Vull dir que estan molt contents.
2: No tant
0: com a Wimbledon, deixa'm que em salti una mica, ha fet públic Wimbledon que no acreditarà a influencers.
1: És una mica
0: tendenciós aquest titular, perquè normalment no s'acrediten els influencers. Els influencers, quan van als puestos, que diríem, van per les marques. Per exemple, a Wimbledon, qui és patrocinador de Wimbledon? Sí. Rolex, no sé què. Aquests tenen unes entrades. Amb aquestes entrades és com van els influencers. Llavors, les entrades no faran ni cas al que diu Wimbledon. El que passa que Wimbledon ha volgut deixar malament el US Open, segur. Jo no controlo de tennis, però com el US Open hi ha hagut... T'has enterat la moguda que hi ha hagut amb els influencers? Perquè mentre jugaven amb els partits de tennis, anar fent-se fotos, ara un que estirava un rot, ara l'altre que anava amb la canyeta xuclant...
2: És que el del US Open aquest any, crec que un dia d'aquests, no sé si el temps afegit, n'hauríem de parlar, perquè la gent a fora fuma marihuana a tope, els tenistes han d'estar tota l'estona ensumant marihuana, que si no t'agrada és molt desagradable.
4: Una noia ho va demanar.
2: Però és que s'han queixat molts tenistes, la gent pot entrar i sortir del partit quan els hi dona la gana, és a dir, estan jugant i la gent, si té ganes d'aixecar-se perquè li tiba el calçotet, s'aixeca i marxen,
0: entren,
2: surt, i després, el que deies tu, els influencers gravant i fent el que els donen la gana, aixecant-se, fent àudios en directe mentre estaven jugant. I els jugadors han acabat, o sigui, estan fins als nassos.
4: No havia passat mai, això.
2: Per això, el que dius tu de Wimbledon, que...
0: Clar, però Wimbledon ho fa servir una mica per deixar malament els americans, per deixar-los malament. T'haig de dir que els últims responsables no són ni al US Open ni a Wimbledon, sinó les marques. És a dir, tu, si portes un influencer burro aquí, la culpa és teva.
2: Sí.
0: Perquè si ell és burro, ja saps que portes un burro, no? Mm-hmm. Vull dir que les marques han de mirar a qui trien. Si porten a un que no sap comportar-se, doncs ja saps que no has de... són els últims responsables.
2: Això també ha passat, que hi ha hagut molta polèmica al Festival de Sitges, que també han obert la porta als influencers i aleshores altres periodistes que seguien el festival d'altres anys, doncs no se'ls ha donat l'acreditació, perquè clar, tots no hi caben. I aleshores han entrat els influencers i això també ha generat una certa polèmica.
0: Però els acredita el festival directament
2: els
0: o també?
2: Els acredita el festival
0: directament. Això ja és diferent, també.
2: Acredita el festival i aleshores els influencers poden anar a comentar al festival, a Sitges. Això també ha generat certa... I ja et dic, el US Open també els ha acreditat el torneig. Per tant, això ha generat, com dèiem, polèmica. Bé,
0: Dulceida Cascasa, és veritat.
2: Això, Dulceida Cascasa, això que anava a dir dels influencers, que ja ho afegiré un altre dia, influencers al 3CAT, perquè teòricament eren l'aposta per que... es parlés més el català i perquè es millorés el català, ni es parla més el català, ni s'ha millorat el català, sinó al contrari. L'informe PISA ni el presentem perquè la situació és de quiebre absoluta. El català cada dia es parla menys i la gent jove se li infota el català, els que no el segueixen... Hi hagi la... Com es diu? La
0: Laura Escanes, la
2: Laura Escanes, la Dulceida i Tatia Nana. O sigui, si els agrada el programa, bé. I si no els agrada, no els agrada. I punto. I no cal... O sigui, si tu et creus que per tenir influencers tindràs més audiència, doncs és un altre paràmetre que crec que està equivocada la senyora Romà.
0: La Gran Cita era un programa que estava molt ben fet.
2: Sí.
0: Vull dir que estava molt bé. Sí, vull dir que donar-li tot el mèrit a la Dulceida està molt bé, a qui li agradi i tal, però que el programa estava ben fet.
2: És que a vegades el format també...
0: Clar,
2: també
0: era un bon format, ben fet, ben editat, ben pensat, llavors això jo crec que també ha fet
2: A més, anem amb aquest popurri de gent. Sandra Sabatés, que és la presentadora que està amb el Gran Wyoming presentant a l'intermèdia, també ha canviat de parella.
0: Sí, ho hem sabut perquè ja ho ha penjat a les xarxes socials. Ja l'estiu passat ella portava 4 anys
4: casada. Canvio de pareja, ja se'm recorda aquell ball.
0: Es va casar ella, fa 4 anys.

0: O sigui, sí. Estava amb un enginyer, perquè abans aquest enginyer va estar 4 anys amb el David Jané.
1: Veig que li duren 4.
0: Sí, bueno,
1: els 4 anys veig que li caduquen les relacions.
0: Però mira, si que no diuen que la crisi diuen que és dels 7 anys.
1: No, ara s'ha pensat, ara tot va abans.
0: Ella va estar... Primer va tenir una primera parella, que és el pare del seu fill, que es diu Koldo, que té uns 15 anys, el nano, i després va estar amb Aguila Roja, el David Jané.
2: Qui?
0: Saps? Et sona? L'actor?
3: Sí, un actor...
0: Saps qui és, segur? Aguila Rojas, que sí, que saps quin és. Ara te'l busca la Lluçà.
3: Sí, home, sí.
0: Que el David Jané va estar 9 anys fent Aguila Roja i ha deixat de ser actor. Ara és sommelier. Ha deixat el món de...
1: Bueno, és que el món de l'actor i actriu és dificilíssim, eh?
0: Sí, bueno.
1: O sigui, vull dir... Guanyar-te la vida d'actor o actriu, o estàs ben enfilat o ben apadrinat, ho tens molt complicat, eh?
0: Sí, i tant. I llavors, del David Jané, et sona o no?
1: No, però bueno, és igual.
3: Home, a mi sí.
0: Sempre em fas el mateix.
1: No, és que...
0: Sí, és que sempre fas el mateix.
1: Bueno, és que per aquesta regla de 3 hauria de conèixer i saber, no, entre tu i el Rocco...
3: Perquè va tenir una època que...
1: Hauria d'haver vist totes les sèries, totes les pel·lícules, totes les fotos,
2: tots els programes de tele.
1: Veig el que veig, vull dir, veure...
2: L'Àliga Roja no ho va veure.
1: No l'he vist. Això que era una sèrie espanyola.
0: Però escolta, ha fet sèries de TV3, aquest nano.
1: Jo, sèries de TV3. Quina?
0: És igual, no me'n recordo ara.
1: Si no fan sèries a TV3.
0: Sí, va.
1: Quina sèrie a TV3 fan?
3: Com si fos demà.
1: Allò no és una sèrie.
3: Allò... Que no és una sèrie, home.
1: Allò és una
3: no
1: xurreria.
3: És...
1: Una xurreria que van fent xurros, però vinga, cada temporada ja no saben què inventar.
0: I però la gent bruts? Ho veu, això sí que ho veu.
1: Sí, perquè, bueno, mira, escolta...
3: Jo estic veient Plats Bruts, també.
4: Plats Bruts ho fan.
1: Plats Bruts, clar, és que estem amb Plats Bruts un altre cop.
0: La millor Nissaga de Poder,
4: sí.
0: La millor de totes, amb Montsolís. Diferència.
1: Sí. Allò eren sèries.
2: Allò
1: eren sèries.
0: De germans liant-se entre ells.
1: Ah, incestos.
0: S'ha de tenir el cap pertorbat com a guionista.
1: No, perdona. Allò va ser sensacional.
2: Sensacional.
1: I vaig a dir-te, i amb Emma Vilarassau i el...
0: No me'n recordo jo tampoc.
4: El Dauder.
0: Exacte.
1: Jordi
0: Dauder.
1: Gràcies, Vicenç Martí. Allò era...
2: Era el màxim.
1: Era el màxim. I sí. Sembla que també hi sortia el Buixaderes, vull dir, ja sortia un elenco que en riu tant tu.
0: I anar matant tots. I...
3: El gener va sortir Laberint d'ombres, Cor de la ciutat i Mar de fons.
0: Veus?
1: Qui?
0: Que sí.
3: El gener, home, que estem parlant d'aquest noi.
0: Que sí, Laberint d'ombres, que
1: no,
0: sí.
1: Laberint d'ombres.
4: O sigui, hi havia el Salvador Borés, el Laberint d'ombres.
3: Dolent, dolent.
4: Em portava un punyal.
1: Ah, sí, el Salvador Borés, el salt també, boníssim.
3: El Marc Cartes, com més de dolent fa, sí. Millor li surt.
1: Encara surt el castellà.
0: És l'actor català, és el més guapo de tots, amb diferència.
1: Mira que fa anys, que fa castellà.
3: Només fa això.
0: Guapíssim.
3: Fixa't que no el veus.
1: Potser no et cal res més. Per què has de complicar-te la vida?
3: No ho estic jutjant.
1: Si tens el plat a taula assegurat, aquí el...
3: Es pot dir res.
4: Tenia un punyal a la màniga, eh?
0: Però lo normal és que vulgui fer cinema, per exemple, i no ha fet.
1: No? Perquè...
0: Perquè paguen bé, eh?
1: Bueno, però si estàs allà a TV3, tens el serial...
2: Tornes, estudia dos guions...
3: No, jo només l'exposava, simplement que el veus sempre fent col·laborats de TV3.
4: Tenia un punyal a la màniga.
3: Tornem-hi.
0: Llavors, després del David Jané, es van separar les Sandra Sabatés perquè les agendes, tota una a Barcelona, l'altra tal, no funcionava.
1: No nos vemos.
0: I es va casar amb un enginyer. El que vam saber, que l'estiu passat estava una mica en crisi, i es veu que la crisi va anar més perquè s'han separat, i ja té nova parella, la Sandra Sabatés.
2: Canvia de parella.
0: És cantant, el nou. Ara,
1: és cantant.
2: Ara és cantant.
1: José Man
0: Escrivá.
1: Vaya nom. José Man Escrivá.
0: De Santero i los Muchachos.
2: Aquí.
0: Diguéssim que no és un grup que jo controli massa.
1: A veure, ara potser l'Àlex troba alguna cosa. José Man Escrivá.
0: Bueno,
1: un altre que tenim en la llista, ja per anar acabant aquest pack, és Carlos Latre, que s'ha separat de Yolanda Marcos.
4: Què me diu?
1: Després de 20 anys de relació.
0: Sí, es van conèixer quan ell tenia 20 anys.
1: No, Marcos.
0: Ell tenia uns 20 anys, es van conèixer a la ràdio, i ella tenia 26.
1: Es van casar, es van separar i després van tornar.
0: Sí, van estar del 2015 al... 4 o 5 anys separats van estar.
2: Ai, carai.
0: I ell va explicar que després de... Com que va començar tan jove i tants anys amb la... Bueno, que tenia ganes una mica, no?
1: Sí, sí.
0: Que li donés l'aire.
1: De
0: que et doni l'aire.
1: De Cantaret Nou, que fa l'aigua fresca.
0: Sí, però després veus que l'aigua està igual de podrida i tant per tant ja et quedes ben tranquil.
1: Depèn, no, perdona, està podrida.
2: Surs del foc per caure les brases, creu-me.
0: Totes les amigues separades que tinc, ni una ha trobat res aprofitable. Ni una, cap. Rampoines. Tot rampoines. Vull dir que tant per tant et quedes tranquil, feliç, relaxat. Cada cop que m'ensenyen alguna cosa o m'expliquen alguna cosa, però... I clar, com estan enamorades, tampoc els hi puc dir massa fins que se'ls hi passa, perquè amb l'oxitocina disparada no estan receptives. Però penso, però aquesta merda...
2: I tant.
0: I t'ensenyen la foto i et diuen, mira que és guapo. I semblen unes tarigüelles, saps? Però tu no li pots dir directament on vas amb aquesta cara. Tu sí, molt guapo. Sí. Vull dir que tant...
2: Que
0: l'altre... I ell i la Yolanda van dir, anem a veure que ens doni l'aire, i van dir, ui, calla.
1: Tornem. I van tornar junts.
0: Van tornar, sí. Però... Sí. També és veritat que un cop passes de les tarigüelles, sol, estàs bé. I han decidit ara separar-se de bon rotllo. Continuen compartint la productora.
2: Està bé.
0: Però cadascú a casa seva l'ha mandat tranquils i contents,
2: bueno,
0: saps?
2: Bueno, està bé.
0: Sembla, l'altre que ha tornat a l'Hormiguero, el
1: sí.
0: Rocco, t'han a parlar?
1: No.
0: Ha portat polèmica, l'entrevista?
1: Bueno, l'entrevista no. És que va sortir fent una imitació de Pedro Sánchez amb un flotador. El que no he escoltat és la paròdia que va fer Carlos Latre, però sí que a la xarxa he vist que l'han deixat de volta i mitja.
4: No me va agradar a mi.
1: Sobretot el que és la branca progressista, no, socialista...
4: Me va decebre molt.
1: Socialista, bàsicament.
4: Mira que me lo miro, en tu cara me suena, me fa gracia, però quan
0: no,
4: va fer això...
0: Ja no està.
4: No, quan estava, ja lo sé que no està, ara. Però això
1: ara
4: no
1: ha tornat d'on va sortir per anar a fer el Prime, què és allò?
0: Prime Time va fer a Telecinco.
1: Prime Time a Telecinco,
0: sí, ha tornat amb el...
1: Escolta, abans d'acabar, que el futbol ja es demana pas... El futbol, no el futbol, el futbol. Futbol o futbol?
2: Futbol.
4: Futbol.
1: Futbol.
0: En català, futbol.
1: Que volia preguntar-te, parlant de futbol, de Héctor Bellerín,
0: sí.
2: Qui és? Ui.
1: Que un influencer d'aquests,
0: burro,
1: que es diu Iñaki Angulo,
5: sí, sí.
1: Va dir l'altre dia, com que el Betis, el Héctor Bellerín juga amb el Betis, sí.
5: Pinta les ungles,
1: sí, que va passar pel Barça, sí, es pinta les ungles, bueno, sí. És un tio...
5: Com el Jofre Mateu.
0: I
1: com el Marc Simón, i com tanta
5: pinten
1: gent...
5: Pinten les ungles.
1: Pot fer el que els doni la gana.
2: Fan, això, sí.
1: Doncs aquest youtuber va dir això.
6: Vinicius. Hay un tío hoy que se pinta las uñas, que solo lee libros de mujeres, que probablemente sea maricón encubierto, que es rojo, que vota socialismo, no voy a decir su nombre, y ella, vamos a llamarle ella para que esté contento, ha parado a Vinicius solo. Ese que se pinta las uñas, que quiere moros en todos los sitios menos en su casa, que solo lee libros de mujeres, etcétera, y que ese tío, 3 años antes, va a Vinicius... Y sin bajarse del autobús, le provoca una amarilla que no hubieran sacado, le fuerza un penalti y se lo come. Hoy, ella veía a Vinicius ir contra ella y no sabía quién era el maricón. No sabía yo quién era el maricón.
5: Hòstia, a mi m'ha semblat que s'ha passat, eh?
0: Aquest és el problema de tots els controls que tenim a les ràdios.
1: 600.000 seguidors, eh?
0: Clar, el problema és que tenim a les ràdios i a les teles amb un control, no? Un control ja des de la pròpia ètica, que dius, gent que t'has preparat i tal.
2: Home.
0: Arriben aquests a YouTube, diuen que els hi dona la gana. Aquest es va fer molt famós perquè va tenir moguda amb el Pedrerol. Perquè ell va explicar, te'n recordes quan el Pedrerol va tenir moguda amb el Vinicius per un comentari, algú al Chiringuito va dir el mono este, referint-se a Vinicius, i era un comentari, evidentment, racista. Aquest, que treballava al Chiringuito, va dir... que des del Chiringuito estaven pressionant a Vinicius perquè no denunciés aquest acte racista i que l'amenaçaven en plan no diguis res o des del Chiringuito t'enfonsarem. Aquest, que era col·laborador del Chiringuito, els va fotre a parir. I clar, va guanyar molts seguidors com dient mira aquest tio, que valentitat. Clar, tan valent que ara ha fet aquests comentaris homòfobs i que... La llàstima és que això no serveix perquè perdin seguidors, saps? Segurament...
2: Però ningú no la denuncia.
0: Bueno, segurament...
1: Després va fer... Bueno, me veo obligado a pedir disculpes. Demana disculpes d'aquella manera i ja vaig.
0: Bueno, el
1: que anava, que és on volia anar i que hem d'acabar. Bueno, que té nòvia, no?
0: La Carolina Juste. Saps l'actriu que va fer la infiltrada? L'has vist, la pel·li? Tampoc.
1: Que sé que l'he vist, aquesta.
0: Home, bueno, la de l'Eugenio, també.
1: Sí.
0: Sí. Doncs està amb la Carolina Juste. És veritat que aquesta primavera... Ell li va presentar el llibre a la Carolina Juste, quan diu, lee libros de mujeres. Vale, li va presentar el llibre...
3: Libros però... de mujeres, eh? Què vol dir això?
0: Bueno, perquè és burro, aquest xaval. Li va presentar el llibre i ningú en aquell moment va fer el nexe, però es veu que ja porten gairebé un any junts, eh? Vull dir que és una relació que porta temps.
2: Però amb qui? Amb aquest que parlava?
0: No,
2: o
0: amb la Carolina... El Bellerín?
1: No, l'Héctor Bellerín amb la Carolina Juste.
2: Ho expliqueu tot tan malament.
1: Bueno, i vostè tampoc vol assabentar-se.
0: Ja
1: diré, vull dir que si és tapat no és el nostre problema.
0: Estan junts,
1: doncs, escolta, ho deixarem aquí perquè...
2: Sí,
4: juga al Barça.
2: Juga a Barcelona.
1: Perquè avui tenim Champions, Barça, Feyenoord.
0: Ja ho he vist, perquè m'ha arribat ja, el meu marit s'ha donat d'alta de tot això de la tele.
1: Doncs
0: m'ha arribat l'avís ja.
1: Ah, però pagues tu.
0: Bueno, perquè està el meu nom de la factura.
1: Està bé, mira, això m'ho plantejaré a casa meva.
2: I tant.
1: Veig jo el futbol i que li cobrin a la Marta.
0: Tal qual.
1: Fins demà.
0: Adéu.
7: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb les teves compres. Cada trimestre aconsegueix fins a 20 euros per a bescanviar la teva propera compra. Fàcil i ràpid. A Condis t'ajudem a estalviar. Cada compra suma amb el teu xec trimestral de l'app. Versió RAC 1.
8: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Bé, ja som a casa.
12: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
11: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
12: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
11: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
13: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
14: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
17: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
16: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
18: Medishore.
19: A tots els que porteu setmanes buscant cotxe i ja teniu decidit quin comprar-vos, us entenc. Perquè arriben els dies Ebro amb condicions molt especials i us toca replantejar-vos-ho tot. Tot i que, bé, pitjor seria sentir això amb el cotxe acabat de comprar i que no fos un Ebro. Descobreix els dies Ebro del 10 al 21 de setembre a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
20: ¿Tu hijo es miope? Miosmart es el tratamiento incluido en gafa avalado por rigurosos estudios científicos que ayuda a frenar el avance de la miopía infantil.
21: En óptica y audiología universitaria somos centro especializado en gestión de miopía. Consúltanos.
20: En óptica y audiología universitaria cuidamos la visión de los tuyos.
21: Miosmart cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
22: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
23: 205 cavalls i només 4,3 litres?
24: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
25: Doncs ja s'acaba l'estiu.
26: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
25: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
26: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
25: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
27: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
28: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
29: Descobreix els màsters de la Salle Campus Barcelona. Sessió informativa el 17 de setembre. Salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
30: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
0: Pues así te coge la maldad.
1: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
2: Michelle Jenner protagoniza El Nido, un impactante thriller psicológico lleno de misterio.
3: ¿Por qué me hace esto?
1: Porque eres un monstruo.
3: ¿Y si el monstruo eres tú?
2: El Nido, de Hugo Stuben. 11 de septiembre en cines.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.

0: El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Clara Rodergues, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
1: Hola, bona tarda a tothom des del Camp Nou a 6:45. Barça-Feyenoord, primer partit de la fase Lliga de la Champions masculina de futbol. Ha arribat el moment, 9 de setembre de 2026, torna la Champions al Camp Nou. En teníem moltíssimes ganes, tenim tantes ganes de compartir amb vosaltres els partits de la Lliga de Campions. La veritat és que és una competició que genera moltíssima il·lusió entre el barcelonisme, i a nosaltres també, evidentment que sí. Ara ens l'hem de prendre amb calma i amb seny, amb il·lusió tota, amb optimisme tot, però a poc, que a Madrid el Metropolitano queda molt lluny, el mes de juny queda molt lluny. És també el missatge que ens envia Hansi Flick. Hi ha plantilla per fer-ho molt bé en aquesta competició? És clar que sí. Hi ha plantilla, de fet, per guanyar aquesta competició? És clar que sí. Ara, hi ha 5 o 6 plantilles, com a mínim, iguals o millors que la del Barça, i que també ho poden fer molt bé i que també la poden guanyar? Doncs sí, és clar que sí. I, per tant, per això és una de les competicions més magnífiques que hi ha al món. El Barça el que ha de fer, sobretot, és trobar aquesta regularitat, aquesta fiabilitat a la Lliga i anar jugant bé els partits de Lliga, aquesta competició que dura 9 mesos. I, evidentment, està especialment entonat en els moments clau de la Lliga de Campions. Tot plegat comença avui en sessió de tarda, 6:45, contra el Feyenoord. Evidentment, a casa, jo crec que s'han d'intentar guanyar tots els punts que hi ha en joc. L'objectiu continua sent acabar aquesta primera fase de la competició entre els 8 primers, i malgrat que el campió les dues últimes edicions ha hagut de jugar a la repesca, bla, bla, bla, a veure, si et pots estalviar la repesca, millor que millor. Si quedes entre els 8 primers, millor que millor, i a veure si el Barça és capaç de fer-ho i comença la competició amb una victòria i jugant a futbol com ha fet en els partits de Lliga contra el Feyenoord dels Països Baixos. Atenció a l'11 del Barça. Marta Ramon, hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Perquè hi ha molts canvis.
2: Sí, n'hi ha 5 respecte a l'11 que va sortir i guanyar a Mestalla. Ja deia Flick que havia de gestionar bé la plantilla perquè hi havia alguns jugadors que estaven un xic descontents per tenir poc protagonisme, i d'entrada hi ha el canvi d'Eric, obligat per sanció, però també surten de l'11 Gerard Martín, Xavi Espar, Fermín i Gordon. El Barça sortirà amb Joan García a la porteria, amb Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, al mig del camp amb Rodri i Pedri a la base de la jugada, a la mitja punta Olmo i al davant Lamin, Rafinha i Adeyemi.
1: Déu-n'hi-do quin 11. De seguida el comentem. Clara Rodergues, hola, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: El primer rival del Barça és el Feyenoord de Giovanni Van Bronckhorst. Amb quin equip surt l'ex del Barça?
3: Doncs avui, a priori, segons el full de la UEFA i de l'alineacions, amb un 4-3-3, però veurem, no acabi jugant amb defensa de 5 per protegir-se d'un tal Lamine Yamal. Avui amb Ernst a la porteria, Reed lateral dret, Watanabe i Saint Just al parell de centrals, amb Mika Marmol al lateral esquerre, a mig del camp per Benut, Zeigel i Valente, i al davant Musa per la dreta, per l'esquerra Javi López i en punta Ferri.
1: Quan fem la radiografia del Feyenoord ja en parlarem, perquè això, el dibuix que ens envien els fulls oficials, com diu la Clara, és un 4-3-3, però ara em comentaves abans de començar, Clara, que aquest Javi López també és lateral, sí, i que per tant pot jugar amb doble lateral per la banda de Lamine. Veurem on es col·loca Javi López.
3: Correcte, no? Ex de la Real Societat, ex de la Lliga Espanyola, lateral esquerre, avui surt a l'esquerra com a extrem, però veurem si hi ha modificacions durant el partit.
1: Ara mateix està plovent a bots i barrals aquí al barri de les Corts, al Camp Nou. Plou amb moltíssimes ganes. Veurem si això també condiciona el partit o no. De moment la gespa sembla que està impecable, tot i que durant el dia a la ciutat de Barcelona ha plogut amb força en diversos moments. Gerard Ballera, hola, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: A mi, veure la pilota estelada omplint el cercle central i veure UEFA Champions League aquí els lluminosos de l'estadi, a mi això m'excita. Em posa en una situació mental i física especial. Jo estic segur que la nostra gent també. Què ha de fer la gent per compartir amb nosaltres la seva excitació, les seves esperances, el seu optimisme? Pel que vulguin, què han de fer?
4: El que vulguin, amb l'etiqueta FRAC1, sobretot a través de la X, que ens facin arribar els seus missatges. A més, té premi, com sempre, aquesta etiqueta FRAC1, Al final de la transmissió sortejarem un lot de productes Bataller, l'únic, etiqueta Fraco a la X.
1: Doncs ja ho sabeu. Cortina d'aigua ara al Camp Nou. Joan Lluís García, hola.
5: Hola, bona tarda.
1: Marc Guillén, hola.
6: Hola, què tal?
3: Ja els veiem, eh?
1: Esteu bé?
5: Sobrevivint una miqueta, sí, també, eh?
6: A refugi, aquí, ben amagadets.
1: Us hem deixat uns paraigües meravellosos, eh?
6: Sí, i tant.
5: S'agraeixen.
6: Els paraigües estan per dalt.
5: Correcte.
2: Però teniu aquest raig d'aigua que veiem des d'aquí molt a prop, no?
5: Efectivament, Marta, però... Ramon, el tenim molt a prop.
6: La gent a l'estiu dona les voltes per anar a buscar salts d'aigua.
5: Exacte.
6: Tenim una aquí.
1: Expliquem la situació al Departament de Comunicació del Barça, com sempre atents, com sempre àgils. Ens han dit, escolta, hi ha previsió de pluges fortes, l'espai és el que és, podrem tenir tres posicions a cobert totalment, però després les altres dues doncs estaran així i així. I el Joan Lluís i el Marc estan això molt a prop d'una zona on cau molta aigua, perquè ara aquí hi ha com un cobert, però que és provisional, que és una mena d'estructura per continuar fent obres a la tercera graderia, que tapa una mica la segona, però no la tapa del tot. En tot cas, el Joan Lluís i el Marc, professionals de dia i de nit, que faran la seva feina al 100%, com sempre, independentment de les circumstàncies. A l'estudi de RAC1, Jaume Molló, hola.
7: Hola, Joan Maria, bona tarda.
1: Hola, Xavi Puig.
8: Bona tarda.
1: I avui també ja s'apunta durant tota la Champions, ja, eh? Vull dir, és així, ell, l'Aleix Parissé. Hola, Aleix.
7: Hola, què tal, Joan Maria? Toqui qui toqui, els dies de Champions aquí estarem.
1: Sí, exacte, sí, i ho dius com si fos allò, ja. El director i presentador del Tu Diràs, toqui qui toqui, com que és Champions, doncs compartirà amb nosaltres l'antena, tant de bo fins al primer cap de setmana de juny, que es jugui la final al Metropolitano, tant de bo amb la presència del Barça. Marc, em sembla que ho vas comentar en algun partit en aquest inici de Lliga. Tenint en compte el plantillot que té Flick, hauríem de veure un entrenador que faci més canvis quan hi ha molts partits en pocs dies. Doncs mira, 5 canvis respecte a l'últim per començar la Lliga de Campions. Significatiu, no?
6: Totalment. Jo crec que una clara gestió de vestidor, rotacions pensant una mica amb tothom que estigui a to, que estigui doncs connectat amb ritme de competició, abraçant una mica aquells jugadors que has deixat una mica de banda. Penso sobretot en Cancelo, aquest jugador que no se li ha donat oportunitat perquè bé, Espar ha entrat com un tro, s'ho mereixia, hi ha moments i moments de la temporada i ara donar-li continuïtat a Xavi Espar era un moment ideal per fer-ho, però també és normal també que no s'abandoni a Cancelo, tot i que Xavi Espar podria jugar perfectament avui, estic convençut que Flick també ho pensa, doncs s'ha d'anar gestionant una mica i no pots deixar caure jugadors com Cancelo o el mateix Dani Olmo, que quan ha entrat ho ha fet de nassos. És veritat que té una competència que segurament ho està fent millor perquè té millor ritme de competició, està marcant més gols i que per tant Fermín avui segur que no està molt content perquè és el gran escenari, és la Champions i se'l perd. Bé, ha jugat molts partits Fermín, avui et toca doncs que l'altre passi, per tant, i així ho podríem llegir igual per a Adeyemi. Es tracta una mica d'anar gestionant aquests minuts, perquè ara mateix estem en un moment de la temporada que evidentment que és decisiu, evidentment que és important, com tots amb el Barça, però és moment també d'aconseguir que aquest fons d'armari, aquesta plantilla, doncs estigui bé, estigui en forma, que agafi una bona dinàmica, i és un cas paradigmàtic el tema dels centrals. S'estan rotant, com havia passat alguna altra temporada, gairebé amb l'Excel matemàtic, vull dir, juguen dos partits i en descansen un. Hi ha tres jugadors, Christensen, Gerard Martín i Cubarsí, que es parteixen dues posicions. I de moment serà així, mentre es rendeixin, ho anirà fent així fins que arribi el moment doncs, de la veritat o algú realment doncs, passi per davant de l'altre i això ja no deixi de ser tan matemàtic. Però estem en aquest moment de la temporada i jo, com a mínim, llegeixo tots els canvis en aquesta direcció.
5: I a mi m'encanta que el Barça pugui fer aquests canvis i que tu miris l'11 i no pateixis. És a dir, que tu vegis un 11 amb absolutes garanties per enfrontar-se a un equip com el Feyenoord. Ja ho dèiem el dia de València, que la sensació és que en aquesta plantilla, ara com ara, és evident que vindran dies grans, però que en el dia a dia tu tens 22, 23 jugadors que els pots fer titulars i no et grinyola. I això és un bé preuadíssim que qualsevol equip que vol arribar lluny en una competició com és la Champions ho ha de tenir. I això li hem dit, ho havíem criticat a Flick altres temporades, parlo per exemple per la de l'any passat, que jugadors com Pedri, jugadors que arribaven al final de temporada bastant trillats físicament, molt cansats, i ara tens una plantilla que no tens excusa. Tens molts bons jugadors, la direcció esportiva te'ls ha aconseguit portar, o tu els has creat des de la Masia, els has donat una oportunitat, i per tant això ha de servir doncs perquè els puguis fer partícips de la plantilla i de l'equip per poder arribar a final de temporada amb les condicions com Déu mana. Hi ha avui doncs, gent que entra a l'11 com a Adeyemi o com són Olmo, que jo veig més una gestió potser d'egos, no?, en aquest sentit, també de que tothom tingui i vegi la seva quota de participació en l'equip doncs ben coberta, i altres com són el cas de Christensen per Gerard Martín, doncs que també ha de servir per donar doncs, descans a jugadors que van més exigits en aquest inici de temporada. I de cara al partit d'avui, el que espero evidentment és una victòria del Barça, i és un partit dels equips que t'ha tocat a casa que jo crec que els has de guanyar, i sobretot suposo que Flick posarà la banya i posarà tot el seu, o insistirà l'equip per avui acabar amb una porteria zero. L'any passat a la Champions, aquest va ser el gran gomet vermell d'aquest equip, és a dir, el gran error va ser encaixar 20 gols en 12 partits, i crec que segur que avui un dels objectius de l'equip serà sortir d'aquí amb la porteria zero.
7: Ja sabeu que m'agrada això del calendari, i ho he estat mirant, el Barça, és que l'alineació s'explica pel que us diré ara. El Barça la setmana passada té setmana neta, per tant, conto a partir del dia de Mestalla, val? Diumenge 6 de setembre, el passat diumenge. Del 6 de setembre al 19, que el Barça jugarà al Pizjuán, són 14 dies, comptant el 6 i el 19 de setembre. En 14 dies el Barça té 5 partits. Això vol dir que juga cada 2,8 dies, cada menys de 3 dies, el Barça té un partit en els pròxims 14 dies, que són Mestalla, Feyenoord avui, Ciutat de València, Racing de Santander entre setmana i Pizjuán, amb desplaçaments pel mig, com el de València, com el de Sevilla. És a dir que jo entenc que és el més lògic el que ha fet avui Hansi Flick. I si mires l'11, tenint en compte que tens una plantilla i una banqueta espectacular i que, per tant, et pots permetre fer canvis a l'11 i que no baixi la qualitat, a mi avui m'agrada aquest 11. Entre Gordon i Adeyemi, sí, Gordon ens ha agradat més en aquest inici de temporada, però Adeyemi és un futbolista top i un fitxatge que m'encanta i que encara ha de demostrar, l'hem de veure encara rendint al nivell que ha rendit Gordon, o almenys això espero. Entre Christensen i Gerard Martín, home, Christensen és internacional amb Dinamarca i al principi, si el respecte a les lesions, jo el posaria per davant de Gerard Martín. És cert que el rendiment de Gerard Martín ens ha sorprès a tot i podria ser titular, però no grinyola la defensa. Entre Cancelo i Aspart, tots consideràvem que Cancelo havia de ser el lateral esquerre, tot i que Aspart està rendint a un gran nivell, però no hauria de grinyolar aquest lateral esquerre. I entre Fermín i Olmo, home, el nivell és similar, tot i que Fermín ara sembla que està una mica per sobre, però quan ha entrat Olmo ho ha fet molt bé. Per tant, hòstia, un 11 de moltes garanties i que s'explica per això, perquè és que el Barça en menys de 3 dies haurà de jugar i viatjar en les pròximes dues setmanes.
6: Totalment d'acord, Aleix, totalment d'acord, i ho llegeixo igual, tots ho hem llegit igual. Ara, aviam també, quan hi ha tantes novetats, i penso en el banc d'esquerra sobretot, com es reparteixen els espais. Adeyemi entenc que s'obrirà, però Cancelo farà el mateix que ha fet Xavi Espart, farà gairebé de quart migcampista. Fins ara Cancelo feia més d'extrem que no pas de migcampista. És un dels dubtes, veure com es reparteixen els espais. De moment, la parella Espart-Gordon ha anat de meravella, Gordon ben obert, Espart ben per dins. Aviam avui com ho fan, ja que canviem aquesta parella avall.
8: Jo hi veig un fil conductor en els canvis d'avui, que és que aposta, en tots els casos, pels jugadors amb més experiència a la Champions. És un aspecte que crec que Flick el va destacar al final de la temporada passada, i tria Christensen per davant de Gerard Martín, molta més experiència a la Champions, Cancelo per davant de Xavi Espart, no en parlem, Olmo per davant de Fermín, més experiència a la Champions, i Adeyemi Gordon, ho estava mirant ara, Adeyemi 50 partits a la Champions, Gordon 18. Per tant, també molta més experiència a la màxima competició europea.
9: Bona aquesta, Mira, aquesta diferència de partits de Champions Adeyemi Gordon, Jaume, bona dada aquesta, Perquè els altres, diguéssim, que no calen dades, ja no hi ha color, diguéssim.
7: Ja ho
9: flaires, no? Diguéssim, evidentment, Cancelo, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, però aquesta no me l'esperava, que hi hagués tanta diferència, sí.
8: Sí, i després, jo que sóc, ho diré així, fan de que les rotacions es facin, si tens una plantilla com la que té el Barça, i de fet aquest estiu ho he demanat, que Flick hauria de fer un pas endavant en aquest sentit, jo personalment prefereixo que les rotacions no es facin en dies de Champions, que entenc, i que crec que ho fa per aquest motiu Flick, però que, no sé, jo entenc que Fermín, si realment en aquest principi de temporada, jo crec que sí, ha demostrat que és el mitja punta titular, jo prefereixo que jugui avui Fermín o que a Mestalla o al camp del Llevant jugui Dani Olmo, però això ja és una qüestió molt personal.
4: Jo estic encuriosit amb el mig del camp d'avui, aquest Rodri, Pedri, Olmo, que diguéssim que és el mig del camp més pelotero que pot posar Flick, no?, com a titular, i que potser hi ha menys rock and roll, perquè l'absència de Fermín doncs fa que l'equip no sigui tan directe. Parlo de Fermín, també podria poder posar algun altre futbolista, Bernal, que també trepitja molta més àrea que Rodri, etc. però entenc que serà el mateix Barça de Flick, vertical quan ho hagi de ser i punyent a dalt quan recuperi la pilota en zones que pugui crear perill, però tot i així em curiosit per veure si canvia una mica el ritme del partit en algunes fases, no? Si el Barça l'aconsegueix adormir, si vol tenir més la pilota, ser un punt més horitzontal que no el que li hem vist en aquest equip en els últims anys.
10: Sí, m'agrada molt l'11, vaja, per això, per la plantilla àmplia, més ara que els tens gairebé tots sants, ho ha d'aprofitar per anar donant minuts a tothom, perquè tothom estigui allò al 100%, per poder anar canviant peces, perquè t'arribaran moments de la temporada on encara que ho vulguis fer segurament no podràs perquè tindràs més baixes o jugadors que no estan en tan bona forma com estan ara pràcticament tots, o almenys fa aquesta sensació. Per tant, per mi és un 11 de garanties, evidentment, i un 11 que entenc perfectament, a més tenint en compte que el primer rival és a casa del Camp Nou i és el Feyenoord, que tampoc pinta que hagi de ser el rival més complicat d'aquesta Champions.
1: Jo per això, en la línia del que deia el Jaume, de si el dia de la Lliga de Campions fer o no fer tantes rotacions, etc., a mi, tenint en compte que és el Feyenoord a casa, com diu el Xavi, em sembla molt raonable. Vés a saber que depèn del plantejament dels uns i els altres si no és més complicat guanyar el Ciutat de València que guanyar aquí el Feyenoord a casa, no ho sé. Però sí que una cosa que m'agrada, Jaume, és que, això també ho hem comentat alguna vegada amb el Marc, que és que a vegades hi ha un tipus de rotació que per l'autoestima del futbolista és gairebé com si no fos una rotació. M'explico. Si tu hi ha 6 partits consecutius d'un cert nivell i no et menges un torrat i de cop el dia que has d'anar al Camp del Llevant o reps el Racing et fan jugar,
10: ja.
1: És una rotació que per tu és al revés, no té valor, és gairebé m'està posant el dia que juga la unitat B. M'explico el que vull dir?
10: Sí, sí, sí.
1: En canvi, avui jo crec que Fermín deu dir, hòstia,
10: clar, clar.
1: No? Si és la Champions... I Olmo de dir, ué, és Champions, jo vaig a titular. Saps què vull dir? És a dir, que no és molt evident aleshores qui és el titular i qui no. I a mi, des d'aquest punt de vista, avui Olmo, jo crec que quan han cantat l'11 titular, deu haver dit, iepa.
6: A mi això m'agrada, perquè jo crec que és una manera de tenir-los tots contents. Perquè
1: això, Fermín, això és el que vull dir, no?
6: Clar,
1: si tu
6: Fermín,
1: rodes el dia de la Copa del Rei... No?
6: Sí, sí. Sí, perquè sí. Jo crec que d'aquesta manera Fermín, Aspar i Gordon, que són els que han jugat més partits, estan contents perquè són els que han jugat més, però alhora els que han jugat menys, Adeyemi, Olmo i Cancelo, vale, hem jugat menys però hem jugat la Champions, amb la qual cosa tots poden tenir arguments per sentir-se estimats, que al final és el que necessita el jugador, sentir-se estimat, quan es sent estimat per l'entrenador, es sent valorat, es sent amb confiança, clar. I ell millora el seu rendiment.
5: I que aquesta gestió serà important aquesta temporada per part de Flick, perquè realment amb la plantilla que té ja no té 12, 13, 14 jugadors, sinó que haurà d'intentar donar protagonisme a 22 jugadors.
1: De fet, ahir ja diu, jo sé que hi ha jugadors que no estan contents i és normal, ho hauré de gestionar, doncs dos dels que segurament no estaven contents, especialment Cancelo i Olmo, doncs mira, titulars al primer partit de la Lliga de Campions. Vull dir que ens haurem d'acostumar a aquestes combinacions i, a més, jo crec que per mi és molt bon senyal, perquè tots hem coincidit que l'11 d'avui és un 11... amb el que podíem anar pel món tranquil·lament. És a dir, no és que diguis, hòstia, és que baixa molt el nivell, ni de bon tros, no?
7: Entenc el que dieu, però hi ha una setmana que és dimarts PSG, diumenge Madrid, però, que aquí no, vull veure què farà, no? Qui s'ho mereix, qui no s'ho mereix, qui és titular i qui no, i com s'ho prenen.
8: Aquí pot haver eleccions,
7: avui pots entendre la rotació, el Feyenoord, la Champions, el que
1: però,
7: creguis.
1: Però, Aleix, sí. És que aquí hi ha una altra cosa, que avui els Cancelo, Olmo i Adeyemi, per posar aquests tres exemples, Christensen, l'entrenador depèn de la primera part que facis.
7: Ah, clar.
1: Et donarà els mateixos minuts que el suplent, eh? Si t'ha de treure el descans, et traurà, eh? Mm. Vull dir que això també és un element. Ell ho diu moltes vegades, a dir, bueno, tu avui comences de suplent, però vés a saber si la teva competència directa fa el tòtil, tindràs la segona part sencera, i ho ha fet algunes vegades, eh?
7: Sí, sí, guanya tu
1: o
7: i demostra...
1: O una targeta, o el que sigui,
7: sí. Vull dir... Fes com l'altre, no? Home, guanya tu com l'altre.
8: Ja
7: no?
8: Que avui et dona aquest carmel de ser titular a la Champions, demostra
7: clar,
8: que
7: exacte,
8: realment estàs al nivell, com a mínim, de l'altre, del teu
1: revés,
8: competidor.
1: I el tio que està a la banqueta de dir, ei, que potser et donaré 30 minuts o te'n donaré 25 més l'afegit,
7: no em baixis,
1: però que són
7: no?
1: 30 minuts de la Champions que m'hauràs de dir, jo els vull sencers
7: clar.
1: I me'ls menjaré amb tot el gust del món perquè el següent dia tornis a tenir dubtes de què fas.
7: Sí.
1: La idea una mica jo crec
2: és
1: aquesta.
2: És la manera de tenir-los a tots endollats, alhora tenir-los motivats, també treballar una mica l'autoestima particular, però també del col·lectiu, I clar, deia Flick, és que el jugador sempre es queda amb si és titular o no és titular, quan l'entrenador realment en el que pensa és en una mirada més llarga, en plans de partit, amb la importància que pot tenir un jugador entrenar a la segona part, però ell és conscient que no li expliquis històries al jugador. El jugador es mira si ha jugat d'inici o no, però ell fa molta pedagogia i parla molt amb els jugadors.
9: Jo, en aquest sentit, Marta, en l'àmbit de la història barcelonista, jo, si fos Hansi Flick, els diria París 2006,
2: exacte.
9: Iniesta, Larsson i Belletti. Quin dels tres és titular?
2: Sí,
10: però Iniesta encara ho té clavat, eh?
9: Sí, però...
2: No li expliquis històries, no,
9: sí,
2: Andrés?
9: Però és fonamental per entendre la victòria.
2: Sí.
9: I Larsson du les dues assistències i Belletti passa la història del club. Vull dir que tu després ho pots tenir clavat, etc, perquè a més en aquell cas és un error. Vull dir, prioritzava en Bommel per Iniesta. Però ja enteneu el que vull dir o no?
7: Sí.
9: Que tu pots sortir de la banqueta en un dia gloriós i marcar la diferència i ser clau en un partit.
7: Digue-li a Ferran Torres a la final del Mundial, no, per exemple?
9: Veus? Un altre exemple.
7: Sí.
9: Aquest no és que m'acabi de fer la mateixa il·lusió, però...
7: ja.
9: Però sí, no, però és un altre exemple que funciona, i tant que funciona. Ai, que bé, no?, aquests onzes que ens donen tanta rumbeta. Clara, tu vols afegir alguna cosa? T'agrada o no faries rotacions?
3: A mi m'encanta veure aquesta plantilla tan àmplia que té el Barça i de tanta qualitat, que és això, que pràcticament és que no baixa el nivell, veient qui entra per un altre, dona una tranquil·litat ara mateix espectacular, que duri, és a dir, que ningú prengui mal i que algú prendrà mal segur en algun moment, però la veritat és que la plantilla aquesta temporada i tal com està jugant el Barça de ficar ara mateix, poc més puc afegir.
10: És hora de berenar, però, home,
3: sí.
10: Jo crec que hauríem de demanar una mica del sushi talismà.
3: Sí?
10: No? Ja. Sí. No,
3: jo me'l
10: menjaria.
7: Jo puc berenar sushi, si vols.
10: Sushi de Batlle Origen, el talismà del Barça a la Champions. Demanem avui que uns California Rolls per començar.
7: Per berenar,
10: els maquis més famosos de la fusió japonesa, una mica el de llagostí, el de salmó...
8: Sí, què més?
10: Un de verdures, així, per dissimular.
7: També,
9: el de verdures per dissimular m'encanta.
10: Anirem fent la comanda, que avui toca sopar de Champions, sopar d'hora, hi ha gent que s'ha de sopar d'hora.
8: Sí,
10: horari europeu.
8: És saludable.
9: Europa.
10: Clar, amb el sushi de Batlle Origen, tot deliciós, fresc, està elaborat diàriament a les seves botigues i amb el millor peix del mercat, com l'autèntica tonyina roja de Balfagor. I és el sushi de restaurant d'estrella Michelin. Porta el segell del xef Hideki Matsushisha. Demanem-ho a Globo que ens ho portin al descans. Sabeu que, a més de trobar-lo a les botigues de Batlle Origen, també ho podeu encarregar, com nosaltres, a Globo.
9: I tant, que sí. Per tant, ho esperem al descans, Puig, ho rebrem aquí també?
10: Segurament, amb la pluja potser una mica més tard, però...
7: Ja no arriba.
9: Doncs l'operació Nigiri, que es torna a posar en marxa, evidentment, ja des del primer dia. De moment, el partit està per jugadors de waterpolo, però en fi, esperem que la cosa vagi millorant. El Martí Oliveres, que diu que s'ha estancat una mica aquí a sobre el núvol,
5: sí,
9: però que en principi, que a mesura que vagi passant la tarda, això anirà millorant. Va, anem a fer un repàs de les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Comencem parlant de Joan Laporta, que ha tret pit de les nominacions a la pilota d'or i aposta per Lamin Yamal.
2: Sí, Lamin, Cubarsí, Rodri figuren entre els 30 candidats, no en canvi Rafinha o Pedri. També hi és Ferran Torres, ara al Paris Saint-Germain, pel que fa a la llista femenina. Hi ha 6 blaugranes, Esme Brooks, Cata Coll, Caroline Graham Hansen, Patrick Guijarro, Eva Peyor i Claudia Pina, més d'Alexia i Mapi León, ara al London City. Laporta s'ha expressat així sobre les possibilitats de Lamin abans d'entrar al dinar de directives.
11: Jo el tinc per un geni. La seva nominació entenc que és més que merescuda i, vaja, jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, estaria encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça o jugadora i sobretot el Lamin, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or. Me sabe mal cuando habláis de las nominaciones que no estén nominados Pedri y Rafinha, porque pienso que también han hecho méritos para estar nominados.
2: La cerimònia d'entrega se celebrarà dilluns 26 d'octubre al London Palladium de Londres.
9: Interior expedienta els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx el 23 d'agost.
2: Sí, el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha confirmat aquest migdia que obriran un expedient per una presumpta falta molt greu o greu als policies que van colpejar el soci menor d'edat després de prendre-li una estelada. Marlaska ha dit que no es justifica de cap manera l'actuació policial i que l'estelada és un símbol absolutament legítim.
9: Doncs que vagin prenent... nota a la resta de camps. Puig, l'altre dia explicàveu el camp de l'Alcorcón, diria, que va rebre un un seguidor del, de l'Europa, oi?
10: Sí, sí, també, per mostrar-la en aquest cas a dins del camp, a dins de l'estadi, ja amb el partit començat.
9: Doncs a veure si comencem a entendre que això de la llibertat d'expressió va precisament de que la gent pugui expressar idees amb les quals no estàs d'acord. No? Vull dir, si estaria només t'agrada la llibertat d'expressió quan algú diu el que tu penses, és que no m'entén res. El Barça va tancar l'exercici econòmic de la temporada 25-26 amb 18 milions de pèrdues.
2: Sí, els socis ja poden consultar els detalls dels números auditats per Crowe quan falten menys de 3 setmanes per al veredicte de l'Assemblea de Compromissaris. La raó per la qual es va acabar el curs amb números vermells és per culpa encara de la motxilla de Barça Studios, una de les palanques que l'estiu del 2022 van permetre fitxar Lewandowski, Rafinha i Koundé. Malgrat que en la seva activitat ordinària ha pogut acabar amb 200.000 euros positius, el club ha hagut de tornar a deteriorar la valoració comptable de la societat Barça Produccions i això li ha tornat a passar factura.
9: I acabem un altre punt econòmic. En el capítol d'ingressos hi ha dos factors clau que expliquen per què s'han superat els 1.000 milions.
2: Sí, el primer el retorn al Camp Nou, que suposa un augment del 29% en els ingressos per explotació de l'estadi i, d'altra banda, un nou màxim històric de patrocinis i un rècord de facturació de BLM amb 208 milions.
10: Si busques cotxe, autocol·lecció.com. Si busques confiança, autocol·lecció.com. Si busques garantia, autocol·lecció.com. I si busques emoció,
4: autocol·lecció.com.
10: Vehicles d'ocasió, quilòmetre zero i seminous amb garantia, entra ara a autocol·lecció.com amb K.
9: Mira que s'entén bé, Pep Tormos.
12: Hola, bona tarda.
9: Tio, he sentit sushi.
2: Sushi.
9: No falla, tio. No falla, L'altre dia que no hi havia sushi... Pep, estic a casa.
12: No sé de què parles.
9: Va, fem un repàs de l'actualitat informativa, per on comencem?
12: Doncs mira, s'acaben de publicar tots els informes policials sobre Ceuta, documents previs i posteriors a l'entrada massiva de migrants del 30 de juliol, i constaten que dies abans ja hi havia avisos en què s'alertava d'un possible intent de traspassar la frontera coincidint amb la Festa del Tron al Marroc. D'aquests informes també es desprèn que el CNI va detectar un increment de les publicacions a les xarxes socials marroquines en grups amb milers de seguidors en què difonien informació sobre com arribar a Espanya nedant. De fet, el dia 29, un dia abans, un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Frontera situava en extrem el risc d'una entrada coordinada saltant la tanca. Més detalls des de Madrid, Adrià de las Heras.
13: Els documents demostren que el CNI n'estava al cas. Un dia abans que comencés l'entrada de migrants va alertar les autoritats del Marroc que hi havia convocatòries que corrien per les xarxes animant a creuar la frontera de Ceuta. En aquest sentit, els serveis d'intel·ligència espanyols van demanar la col·laboració de Rabat per fer-hi front. També n'estava al cas el govern espanyol. Un membre del CNI va enviar un WhatsApp el 29 de juliol a un treballador de la delegació del govern espanyol a Ceuta i en aquell missatge ja alertava de la magnitud de l'entrada. La gent dels serveis d'intel·ligència va remarcar que les convocatòries corrien per grups de xarxes amb prop de 200.000 seguidors. Per la seva banda, la unitat d'intel·ligència de la policia espanyola també va fer informes aquells dies. En un dels documents, el CNI avisa que ha detectat un augment de les publicacions a Facebook en què la gent ofereix i ven vestits de neoprè i aletes de natació per fer l'entrada nedant. Pel que fa al dia de la crisi, el 30 de juliol, els serveis d'intel·ligència de les Forces Armades ja van denunciar la passivitat de les autoritats del Marroc per aturar aquella entrada. Una actuació que els soldats espanyols van definir com a negligent.
12: Gràcies, Adrià. Més coses ho acabem de saber. La justícia ha deixat en llibertat vigilada amb tractament terapèutic els dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa per la Festa Major. Són dos dels quatre arrestats. Els altres dos sí que estan internats en règim tancat en un centre. Per aquestes altres dues persones, el jutge ha valorat la seva participació en el cas i ha pres una decisió diferent. La causa, recordem, està oberta per homicidi. I acabem donant un cop d'ull al temps. Estem pendents de la pluja. Aquesta hora encara descarrega alguns xàfecs localment forts, Martí Oliveres.
14: Sí, pendents d'aquesta... restes d'inestabilitat a moltes comarques perquè localment plou amb força, sobretot al voltant de Barcelona, Baix Llobregat, Barcelonès, Baix Maresme, també cap al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. Són xàfecs que en els últims minuts han quedat una mica estancats, una mica encallats, i per tant és probable que encara a l'inici del partit aquesta zona de Barcelona es vegi afectada per xàfecs localment forts que en alguns barris ja passen dels 30 litres per metre quadrat. En el cas del barri de les Corts, al voltant dels 10-12 litres per metre quadrat. També plou cap a les comarques de Girona, la mateixa capital gironina, i ambient fresc de luxe ara mateix, al voltant dels 20 graus en moltes comarques del centre i del nord-est, i en canvi encara calor cap a Ponent i al sud, tot i que molt més continguda respecte a dies enrere.
12: Doncs això seria tot per ara, Pou.
1: Vinga, fins ara, que vagi bé.
7: Fins ara.
14: Fins ara.
10: Amb el hashtag Fracú, etiqueta Fracú, posem en joc el lot únic de Bataller, els 18 sobre de 100 grams cadascun de pernil llescat, gran reserva Bataller, el de ventall, el lot de fusta i ganivet, per tallar els teus imprescindibles de Bataller, el 10 dels pernils, el seu sabor únic, que marca la diferència que trobareu a les millors carnisseries. Trobareu les carns i els pernils Bataller. Alineació de Champions d'avui.
7: A veure.
10: La xarcuteria artesana Hernández de Barcelona.
15: Ué!
10: Formatgeria i xarcuteria Blanca al Mercat de Cuba de Mataró.
15: Ué!
10: I la carnisseria Vila de Sant Esteve de Palau-Tordera.
15: Ué!
10: Si vols menjar bé, pensa en Bataller.
4: Mira, amb l'etiqueta Fracú, el Ricard, que va ser un dels agraciats en un dels primers partits de la temporada, ens envia una fotografia del lot Bataller Puig.
2: Oh. Fent enveja, eh?
4: Mira, mira, mira. Quants sobres has dit?
10: 18.
4: 18 sobres, 18, eh?
10: Uf, oh.
7: Vull dir, han sortit amics de sota les pedres, eh?
4: Segurament, segurament, sí, sí. Ens donen, evidentment, les gràcies a nosaltres i a Bataller, evidentment, per aquest lot de productes.
7: I tant que sí. De la resta de l'actualitat esportiva, què destaquem, Gerard?
4: Doncs destaquem que, a banda d'aquest Barça-Feyenoord, juguen d'altres partits d'aquesta primera jornada de la fase Lliga de Champions. Recordo que ahir se'n van jugar i que demà encara se'n jugaran, en aquesta jornada exclusiva només de la màxima competició europea. A Stuttgart Viking és el partit que ens acompanyarà a 3:15 de la tarda, el Viking Noruec.
8: Partit de culte.
4: Dos partits de dos equips de Noruega, recordo, en aquesta Champions, el Bodø Glimt i el Viking. A les 9, en directe a RAC1, atenció al menú, Liverpool Atlètic de Madrid, Nàpols Arsenal, Paris Saint-Germain Slovan de Bratislava i Sporting de Portugal Galatasaray. Aquests són els quatre partits que hi ha a les 9 i que seguirem amb el Jaume Molló al capdavant, eh?
7: Empalmem, eh? Empalmem el Barça juga a RAC1 amb la Champions amb tots aquests partits, eh? Vull dir que espectacular. I després el t'ho diràs, és un festival, això.
4: Parlant de Champions, comença també la Champions d'handbol, amb un canvi de format, de moment fase preliminar, li podríem dir així, és un grup de quatre equips, passen els dos primers. A la següent fase, el Barça debuta al Palau contra l'Aros de Dinamarca. Potser hi ha gent que fa el doblet, que del Camp Nou se'n va al Palau a 9:15, és el partit Barça-Aros de Dinamarca. I és a punt de començar, de fet falten 10 minuts mal comptats, la Lliga Catalana de Bàsquet, que aquest any es juga a Tarragona. Allà hi tenim el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona tarda.
16: Hola, bona tarda, Gerard. Per arrencar ja oficialment la temporada, aixeca el taló aquesta 47a edició de la màxima competició de Catalunya. Ho farà amb un Ilerna, Lleida, 6 a Joventut, a 6:45. Recordo, 6 equips en aquesta Lliga Catalana. El grup 8 tenim Barça, Manresa i Andorra. El grup 2, FIAC, Girona, 6 a Joventut i Ilerna, Lleida. Per tant, tot a punt perquè arrenqui aquesta nova edició de la Lliga Catalana CB.
4: Ho anirem seguint amb el Dani Aguilar. Gràcies, Dani. Fins ara.
16: Fins ara.
4: Per rematar, recordo que la Vuelta, avui 17a etapa, amb victòria de gairebé sempre a l'esprint, de Michael Brennan, 5a victòria del ciclista de Visma en aquesta Vuelta, i que ha començat la jornada a l'Open dels Estats Units de tenis. Avui, que aquest matí, a les pràcticament 4 de la matinada, Carlos Alcaraz ha quedat eliminat al quadre masculí contra Ben Shelton, ha començat el partit de quarts de final de el quadre femení entre la xinesa Zheng, que ve de la prèvia, i la número 2 del món, Rybakina. De moment domina Zheng, la tenista de la Xina, per 5-3 en el primer set.
7: Avui, clar, amb aquest temps que fa, Clara, no sé si quina previsió té el club. La previsió era una i potser canviarà.
2: Avui pitjor entrada tindrem de la temporada, això segur. La previsió, pel que s'ha venut, 45.000-50.000. És cert que amb el temps, tot i que ara està fluixant,
7: sí,
2: i la gent està començant a treure el cap, perquè fins ara estava tothom amagat sota les graderies, potser canvia amb el temps que fa, però vaja, aquesta és la previsió que tenia el club, dels quals 3.000 aproximadament són aficionats del Feyenoord, que és una afició sorollosa, que ha generat algun cop algun problema, perquè té un sector radical que és el anomenat de Nordzeit, que és com el costat nord, que és de ideologia ultradreta, que vaja, algun cop ha portat bengales, esperem que avui no sigui el cas, però ja hem tingut problemes amb altres aficions com el Barça, per tant, compte avui.
7: Haurem d'estar pendents perquè estan a la part alta de la segona graderia, al gol nord i al lateral, que no comencin a caure bé, que han de llançar ell objectes, jugots i coses, els culers que són a la part baixa d'aquella zona. N'estarem pendents, clar, avui la pitjor entrada de la temporada, 6:45 per molta gent, és que, clar, la gent treballa, no? És un horari complicat. 23 minuts i començarà el partit. Ara tornem.
17: El Barça juga a RAC1.
15: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
19: Ei, com va? Com et dius?
20: Tenim un nom que el sap tothom.
19: Però d'on surts tu?
20: Tant se val d'on venim, si del sud...
19: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
20: Ara estem d'acord, estem d'acord.
19: Sí, i una estrella ens agermana.
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
23: Perfecte, aquí el tens.
22: Ja?
23: Ja.
22: Sí?
23: És així.
22: De debò?
23: I tant, de debò.
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
25: Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, els millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. 20 anys construint junts. Obramat.
26: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
27: És passar corrent davant la Sagrada Família.
26: És sentir la brisa del Mediterrani.
27: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
26: És monumental.
27: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
26: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
27: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
28: El Barça juga RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 21 minuts i arribarem a 3 quarts de 7 de la tarda, 21 minuts i començarà el Barça Feyenoord al Camp Nou i a la sintonia de RAC 1 és el debut del Barça a la Lliga de Campions masculina d'aquesta temporada 2026-2027. Fem un últim repàs als 11.
29: Assistència sanitària, la dels metges i la teva us ofereix l'alineació.
1: La del Barça.
2: Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen i Cancelo a la defensa, Rodri i Pedri a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta, Dani Olmo, i al davant, Lamine Yamal, Rafinha i Adeyemi.
1: La del Feyenoord.
3: Ens a la porteria, Ritz, Senyús, Watanabe i Mika amb el volant defensa, Benjut, Zehiel i Valente al mig del camp, i al davant, Musa, Ferri i Javi López.
30: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
1: 20 minuts i començarà el partit. Ja fa una bona estona que s'escalfen els jugadors del Barça i els jugadors del Feyenoord. Torna a ploure. Havia parat una estoneta, però ara torna a ploure amb menys intensitat, això sí, que fa una estoneta. Anem a fer una radiografia d'aquest Feyenoord, segurament un equip força desconegut per la majoria dels nostres oients.
31: Nima Automoció patrocina aquest espai.
3: El Feyenoord torna a la fase lliga de la Champions després de quedar-ne fora la temporada passada. Ho fa amb Gio van Bronckhorst, una llegenda del club, al capdavant de l'equip. Ha tornat després de marxar-ne ara fa 7 anys. L'inici de temporada és bo, amb 11 punts de 15 possibles, sense haver perdut encara. El dissabte va imposar-se, per exemple, 1-3 al NEC Nimega, equip que es va quedar a les portes de la Champions fa unes setmanes. Té una plantilla força jove, amb una mitjana d'edat d'uns 23 anys, i amb els nous formats del club, i un ex-blaugrana, Mika Mármol. Aquest estiu ha perdut Ueda, el davanter

0: allargar perquè sí els atacs. No allarguen els atacs amb la pilota, no acostumen a tenir possessions llargues, sinó que més aviat prioritzen ser verticals quan troben els espais. Si ens fixem a nivell individual, el Barça haurà de vigilar amb la banda dreta, amb Jibairo Reed, que és un lateral molt potent, amb llibertat per incorporar-se a l'atac i sobretot amb la seva gran estrella, ara que ha marxat al davanter centre Ueda, que és Haj Moussa, un extrem dret que juga a cama canviada, per tant el veurem anar molt cap a dins, molt atrevit en l'1 contra 1, amb agilitat en espais reduïts, capaç de jugar i associar-se al primer toc i sobretot de perfilar-se cap al centre per xutar. És la seva jugada, li agrada xutar sobretot al pal llarg del porter. Han perdut, com dic, molta capacitat de rematada. Ueda era un davanter que els hi donava moltes solucions en centrades laterals, un bon davanter en la rematada, sobretot a dins de l'àrea, i en defensa també a nivell global els hi costa defensar doncs algunes situacions al segon pal, la frontal de l'àrea. És un equip alegre i que deixa jugar. Diguéssim que és una mica passiu en defensa, força passiu. Aleshores, els migcampistes del Barça podrien tenir temps per pensar i els espais, que segur que n'hi haurà, doncs els davanters del Barça també els podrien explotar.
1: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
2: Marc, partit a casa i contra el Feyenoord és dels que, entre cometes, és obligatori guanyar, no?
3: Sens dubte, segur. La Lliga de Campions es assegura els partits de casa i especialment contra rivals com és el Feyenoord, que és clarament inferior al Barça. Això sí, has de jugar al nivell de Champions. Per molt que el Feyenoord, com ha explicat molt bé el Gerard, doncs no li falten jugadors, li faltarà gol i tindrà les seves mancances. Això és Europa, és la Lliga de Campions, l'exigència és alta i són equips que estan acostumats a guanyar i que estan ben formats i que venen de fer bones temporades. Per tant, el Barça s'haurà de prendre el partit seriosament. Sempre ho fa, i no en tinc cap dubte, i més amb l'inici de temporada que ha fet el Barça, però i quan ho faci, doncs jo crec que sí, que el Barça podrà, i sobretot en la pressió fins i tot podrà recuperar pilotes, perquè veurem com ho planteja el Feyenoord, però acostuma a ser un equip que li agrada jugar des de darrere, suposo que avui arriscarà menys, però pressionant com pressiona el Barça, segurament els hi podràs enganxar alguna.
4: Per aquells que no van saltar mai en paracaigudes o aquells que no van fer la volta al món o pels que no van demanar mai aquella cita o que al final no es van dedicar el que els apassionava, si mai no heu tingut un Honda Civic, encara hi sou a temps, perquè amb Honda ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: Sense cap mena de dubte. Al concessionari anirem Puig, però el del paracaigudes ja dic ara que no m'hi trobaran.
4: A mi tampoc.
5: Un cop a la vida s'ha de fer, jo ho he fet.
4: Veus? No. Sí, qui ho diu?
5: Jo ho he fet, jo un cop a la vida. Ho passes malament...
4: Veus? Llavors, per què ho has de fer?
5: No, passes malament en el moment en què s'obre la comporta a 4.000 metres sí, i diuen, ara, i dic, no, ara no. Diu, sí, ara ja estem aquí. Llavors, en aquell moment, però ja està. Són 10 segons quan salta i ja està.
4: I ja està.
5: Va. I després... Jo vaig arribar marejat a baix, també us ho dic.
4: Confiar que s'obri.
6: Doncs ens estàs animant molt. O sigui, ens estàs animant molt a convèncer-nos que s'ha de fer un cop a la vida. Potser no s'ha de fer cap de cop a la vida,
2: això. D'aniversari, Clara,
7: t'agradaria? No, però pots fer-ho si el Barça guanya la Champions, potser.
2: Sí, home, no. Ni de conya. No, prefereixo això, tenyir-me, despullar-me, disfressar-me del que vulguis.
6: Tatuar-te la cara de Hansi Flick, per exemple.
2: A veure.
6: Tampoc. Tampoc, no?
2: Però això del paracaigudes, no, segur. Segur que no. Les banquetes.
8: Obramat. El magatzem de la construcció i la reforma li ofereix aquest espai.
2: La del Barça.
6: Porter suplents Tec i Livakovic, defenses Valde, Xavi Espar i Gerard Martín, migcampistes Brian Fariñas, Gavi, Fermín i Bernal, i davanters Gabriel Jesús, Gordon i Hamza.
3: Banqueta d'autèntic luxe en línia del que va passar a València. Flick té per triar i remenar. Avui, per això, en aquesta gestió de vestidor, aquesta gestió que ha fet de rotacions en l'equip titular, m'imagino que també a poc que pugui, per exemple, jugadors com Gavi, que tingui algun minutet, a Gabriel Jesús, segurament també, i Gordon, doncs poden entrar a la segona part. Avui és un dia doncs que segur que tots volen jugar i la veritat és que és un luxe veure aquesta banqueta perquè si la cosa es torça ho pots redreçar segur.
2: La banqueta del Feyenoord.
7: Kastenmeier i Vossin com a porters suplents, Gonzalo Borges, Stein, Dale, Van den Elschot, Krajefeld, Diarra, Targalín, Bessels, Schaken i Van Persie, que sí, és fill del mític Robin Van Persie.
3: Exacte, això és el que anava a dir. És una banqueta molt jove, amb talents, però no jugadors gaire contrastats. Tampoc ho és el fill de Van Persie, té 19 anys,

0: però és el fill de Van Persie, un autèntic mite, gran davanter centre que va aconseguir doncs, moltes coses amb la selecció, va ser finalista d'un Mundial i que va ser una autèntica llegenda de la Premier League. Shaquille Van Persie és un jugador ràpid, amb gol, pel que sabem, a les categories inferiors, però tot just ha jugat estonetes. La temporada passada 5-6 partits, aquesta temporada sempre, això sí, està entrant a les segones parts. Pesa el seu cognom, Van Persie, però Shaquille intenta fer-se la seva trajectòria, aviam si avui doncs el veiem una estoneta aquí.
1: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
2: Ara estava pensant, 12 minuts i començar el partit, que ja amb el cognom ja pesa, però que et fotin Shaquille a sobre, no?
3: Sí. És per acabar-ho de completar tot.
2: Vols dir que cal tanta llegenda?
0: No està escrit, no està escrit com el Shaquille dels Estats Units, eh? És un nom, diria que d'origen marroquí, perquè em sembla que la seva mare suposo que deu ser marroquina, perquè podria jugar amb les dues seleccions. Vull dir que suposo que
2: perquè oralment, Marc, sona a molta pressió.
0: Sí.
2: Vull dir, Shaquille Van Persie i ara dedica't a l'esport professional, tu mateix.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, vull dir que el que es diu avui en dia molta aura, eh? Té molta aura aquest nom.
2: Hòstia, molt bé.
0: Tinc gent jove a casa, tinc gent jove.
2: Es nota que... Com?
4: No, si farmeja aura.
2: No. Algú pot explicar què vol dir farmejar aura, sisplau?
3: Jo no vulgui saber-ho, jo crec, perquè...
2: Què vol dir? Què vol dir?
4: Bueno, és despendre, no? Podríem dir, no? El verb seria despendre, el que passa és que...
2: Despendre
3: és un anglicisme que ve de farm, que és cultivar.
2: Cultivar aura, que és com cultivar carisma, no?
3: Exacte.
2: Sí, sí. I transmetre'l, no?
3: I es fan duels en què, doncs, un davant d'un altre, contrincant...
5: Envoltats de gent, en places de ciutat.
3: Sí. Com abans els rapers, per exemple, que això es feia molt.
2: No, o sigui, tu has de com demostrar que tens més aura que el teu rival.
3: Ballar.
2: O...
3: fent una sèrie de gestos.
5: Sí,
3: ballant. Sí, si fos ballar, però hi han coses una mica més que dius, això és guai.
6: Mira,
3: però,
6: ahir vaig veure un vídeo d'una, crec que era Sant Feliu de Llobregat, que anava vestit de Spiderman, imagina't, vull dir, perquè facis una idea.
2: Això era farmejar aura.
6: Sí, va. Apareixia saltant allà. Com...
7: Va passar ràpid aquesta moda.
2: No la veus clara, Joan Lluís?
7: És que, noi...
5: Estic molt fora d'això, també.
7: La de Spiderman...
3: Però millor això que la moda aquella de sentir-se gos i anar com vestit de gos pel carrer.
2: Però això és una altra cosa, això és una afició, és una...
7: Pensava que ara seria millor això que drogar-se.
2: Sí. També. Sense cap mena de dubte.
5: Això també.
3: Molt bé, molt bé.
7: Tira.
2: Sí,
3: anem tirant.
2: Em deixeu que surti amb elegància
3: d'aquest partit. Anem tirant.
2: Sí. Val. 10 minuts i començarà el partit. De moment un munt de gent amagada a les parts cobertes de l'estadi. Això compta que no condicioni una mica l'ambient avui, eh?
6: I a part que fa molt soroll, els nadalesos. Que aquests els és igual mullar-se, que va, hi ha alguns sense samarreta. Vull dir, és igual.
2: Però vull dir que aneu en compte que no comenci el partit així una mica fredot des d'un punt de vista ambiental, perquè això hi ha molta gent que està amagada a les parts que no veuran els jugadors quan surtin a la gespa. Anem a repassar algunes dades abans que comenci el partit.
8: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
2: Barça i Feyenoord s'enfronten avui per tercera vegada en competició oficial.
9: Sí, les dues primeres van ser la temporada 1974-75, vuitens de final de la Copa d'Europa, amb el Barça que entrenava Rinus Michels i liderava Johan Cruyff a la gespa, empat a 0 l'anada, victòria per 3-0 la tornada al Camp Nou amb hat-trick, que per cert, ara acabem de veure la prèvia de Movistar, de Carles Reixac. Ah. Molt bons gols d'en Charlie aquell dia.
5: Un de volea molt xulo.
9: Sí.
2: El Barça ha guanyat 16 de les 18 vegades que ha començat una fase de grups o fase Lliga de la Champions com a local.
9: Sí, i amb el nou format aquest és el primer cop, el d'avui, que debuta a casa. Fa dos anys, recordo, derrota a Mònaco 2-1, van expulsar Eric García, i l'any passat victòria 0-2 a Newcastle amb doplet de Rashford. Com deia, 16 victòries en 18 partits, començant la Champions com a local, l'última vegada, el 2023, amb una maneta contra l'Anvers. 5-0 Montjuïc, recordareu, Joao Félix va ser l'MVP d'aquella nit. Alguns van pensar que fins i tot es podia recuperar el portuguès, però no.
2: Sí, però no.
9: Les úniques ensopegades, un empat a 2 contra el Milan al setembre del 2011 i una derrota contra el Bayern 0-3 al 2022.
2: A veure aquesta si la podem canviar. El Barça ha rebut gol en els últims 15 partits a la Champions.
9: Una ratxa històrica, mai havia passat en la història del club, i recordo, és una ratxa que va començar la tornada dels quarts de final de la temporada 24-25 a Dortmund. L'última porteria a 0 a la Champions va ser a l'anada d'aquella eliminatòria, Montjuïc 4-0. Seguint amb dades negatives, per cert, recordo que l'única derrota des del retorn al Camp Nou va ser a l'últim partit de Champions, anada dels quarts de final contra l'Atlètic de Madrid, amb l'expulsió de Cubarsí i el penal de Pubill. La resta són 20 victòries en 20 partits a l'estadi.
2: I vols acabar amb dos noms propis?
9: Sí, Lamine Yamal, que encadena dos doblets contra Rayo Vallecano i València, rècord a la seva carrera. A veure si avui fa el tercer, potser un hat-trick. I Rafinha, que ha marcat en els últims 5 partits que ha jugat amb el Barça, també rècord a la seva carrera. El brasiler, per cert, continua sense haver rematat fora dels 3 pals aquest inici de temporada. 13 rematades, 6 gols, 2 aturades pels porters, 1 al pal i 4 rematades bloquejades per un futbolista rival.
10: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
11: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
10: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
11: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
2: 7 minuts i començarà el partit. Ja veig els nanos que s'encarregaran de fer volar la pilota estelada de la Lliga de Campions, ocupant la posició que els pertoca. Ja sabeu que a la Champions intentem anar sempre molt, molt puntuals. Jaume, jo crec que és una de les competicions més puntuals que hi ha, eh?
9: Sí, a més avui hi ha l'homenatge per les víctimes al Nepal. Entenc que també en aquest sentit voldran anar per feina, per això.
2: La nostra gent és optimista, està contenta...
4: Sí, mira, hem rebut molts missatges amb l'etiqueta Fracú de molta gent que està molt encigalada amb la Champions, amb aquesta competició. Hi ha gent també que agraeix aquest horari, n'hi ha d'altres que prefereixen... Sí, n'hi ha d'altres que prefereixen a les 9 de la nit, però el Carles Bové diu aquest horari va de conya pels que matinem.
5: A nivell familiar també, no? Pels nens més petits de casa és un bon horari.
4: Sí.
5: A nivell de Champions, per mi, no. Jo prefereixo la nit.
4: Gent que ens escriu des de l'estadi, igualment, que ens diuen avui ens estrenem a la Champions amb pluja, però ferms i endavant. Força Barça, o el Joan que diu nosaltres a lo nostre, jugar, disfrutar i guanyar. I després hi ha algú també que, per posar-hi una mica... Sí, sí, d'aigua al vi, diu el Toni, buf, juga Koundé, gol del Feyenoord segur.
12: Estrella d'Am per celebrar no els gols del Feyenoord, sinó els gols del Barça avui en aquesta estrena a la Champions 26-27. Estrella d'Am, ben plena d'Estrella d'Am, la nevera de l'estudi de RAC1.
2: Koundé és d'aquells futbolistes que té ja un, no? té un club d'antifans.
4: Home, jo crec que dels 16-17 que més han jugat a aquesta temporada, en aquest inici de temporada, és el que surt de moment
0: bé,
4: més assenyalat. Per... Vaja, és l'únic.
9: És que anava a dir que sense De Jong, o sigui, amb De Jong lesionat de baixa, jo crec que és l'únic ara mateix que desperta aquest sentiment, no?
5: Té una llufa penjada, però jo vull recordar que, aviam, és un molt bon jugador, l'únic que potser ara està un pèl per sota del seu rendiment habitual i ha comès algunes errades impròpies de falta de concentració, però és un jugador que recordo, fa 2 anys, la primera de Flick et dona aquella Copa del Rei, era titular indiscutible al lateral dret, s'entenia de meravella amb Lamine Yamal, si recupera una mica el nivell, també tens aquí un suplent de luxe d'Eric Garcia, però a veure si recupera el nivell.
2: Frenkie de Jong no ha rebut cap cardela, no? Ara que està de baixa...
4: De moment no, Pol.
2: Pel retorn. Molt bé, doncs ha sonat l'himne del Barça a l'estadi, de fet només la primera estrofa i la primera tornada. Ara la següent no sona per megafonia, però la gent considera que s'ha de fer bé això de l'himne i, per tant, la cantaran a capella. M'agrada.
0: Sí. Potser avui es podia fer l'antiga, que era mantenir la megafonia tota l'estona, no? Perquè amb tanta poca gent... Però, bueno, la gent la canta.
2: I quan ha sonat l'himne hi ha hagut un fum blaugrana que... Ara mateix està emboirant la zona del terreny de joc.
3: Sí, com l'humo negro una mica de l'host, però en color blaugrana.
2: Igual, però els altres dies no era més castell, mini castell de foc que anava cap amunt?
3: Potser amb la pluja en suspensió, saps? Aquesta humitat que hi ha en l'ambient... Per què em mires així?
2: No, perquè què és la pluja en suspensió?
3: Clar, perquè quan para de ploure una miqueta, queda la humitat surant per l'aire i això fa que hi hagi una densitat que fa que tot això doncs, hagi quedat aquí encallat i no vagi cap amunt. Si té una explicació, és física.
2: No, m'encanta. Cada dia aprenc una cosa nova amb tu.
3: El món d'en Bigman. Es creix amb referents així de petita.
2: Molt bé. Fantàstic, veus? Doncs ja us teniu. Futbol, física, pluja en suspensió, el que faci falta al Barça jugar a RAC1.
9: Deixa'm dir, pels que ens estigueu veient a Movistar Liga de Campiones i vulgueu escoltar-nos a través de les opcions d'àudio, som al canal 5, estem solucionant. Ara mateix no se'ns pot escoltar, però de seguida estan treballant els nostres tècnics i es podrà solucionar.
2: Bé, el Martí Oliveres donant-li la raó a la Marta, dient-li molt bé, hi ha un 95% d'humitat
3: al Camp Nou ara
2: Camp
3: mateix.
2: Nou, sí, i per sí. Tant, hi ha
3: un
2: espessor...
3: Explicació acuradíssima del que estava passant.
2: No, però tu, això millor si ho dic jo. Jo t'ho dic.
3: Bé, doncs,
2: explicació acuradíssima.
3: Només ho subratllo i ja està.
2: Impecable, Marta. Sona l'himne de la Lliga de Campions? Encara no, són aquelles notes prèvies. Salten a la gespa els àrbitres del partit. De seguida en parlem. I els jugadors del Barça i els jugadors del Feyenoord. El capità del Barça, amb un banderó a les mans, és Rafinha. El capità del Feyenoord, que també d'un banderó, és Valente. Sonarà per primera vegada al Camp Nou l'himne de la màxima competició europea de clubs. L'objectiu és ser al Metropolitano el primer dissabte de juny. El camí és llarg, intens i complicat, i comença avui aquí, al Camp Nou, contra el Feyenoord. Continua la xiulada, Continua la xiulada a l'himne de la competició.
3: Malgrat els esforços que ha fet el club per intentar que el públic deixi de xiular, la gent espontàniament continua xiulant l'himne de la UEFA.
2: És l'himne de la UEFA aquí al Camp Nou. Ja voleia la pilota estelada, compla el cercle central. L'àrbitre principal del partit avui és Sven Jablonski, el VAR Bastian Danker.
9: Per primera vegada, Jablonski xiula al Barça, 36 anys, és jove, és un àrbitre, per tant, d'aquells que se suposa que la UEFA vol promocionar, li dona un partit del Barça a l'estadi, i només ha xiulat 4 partits de la Lliga de Campions fins ara. De fet, es va estrenar la temporada passada, la Champions. Per tant, insisteixo, és d'aquells àrbitres que segurament el Barça s'anirà trobant a partir d'ara. Per compensar aquesta falta d'experiència, posen Bastian Danker al VAR, que sí que té més experiència al videoarbitratge europeu.
2: El Barça de Blaugrana, el Feyenoord, sembla el City, no?
6: Sí, segona equipació, sí. Amb aquesta samarreta d'un blau molt clar, mitjates també blaves i pantalons blancs. Sí, un color molt City.
2: Vaja, però vull dir que si no saps contra qui juga el Barça avui, i poses la tele...
6: Ostres, això de la jornada 6, no?
7: Sí, o Iago Aspas, podria jugar en aquest equip també.
2: També, el Celta, tens raó. Tens raó, en canvi el Barça, inapel·lablement, és el Barça.
9: Sobre l'àrbitre, per cert, deixa'm dir que només ha ensenyat 9 grogues en 4 partits. Això vol dir que segurament llistó alt de targetes, d'altra banda és habitual, ja ho sabeu, en arbitratges europeus.
2: Ui, i ara de cop i volta, xàfec a l'estadi dels bons, ara una altra vegada. Corredisses i paraigües, exactament. M'agrada molt el nom, podria ser un grup de punk. Corredisses i paraigües.
3: Estic imaginant la portada, saps, del disc, així amb una mica un tos, una mica
6: desgastat. Amb puja en suspensió, no?
3: Exacte. Però ara en suspensió, precisament.
2: Però ha anat com de...
3: No està, eh?
2: Però de cop, eh?
3: Sembla que hagin obert una porta i estigui caient tota l'aigua de cop.
2: Però patac, eh?
6: Què diuen, Martí? Això passa o no passa, Martí Oliveres?
2: Podem parlar de patac d'aigua, clarament, ara aquí al Camp Nou, eh?
7: Martí m'ha avisat 10 segons abans, he de dir, eh? M'ha dit, vigila, que també un altre.
6: Sí, tenies el paraigües obert, ja?
7: No, perquè no me'l crec.
6: No, perquè he vist un paraigua ara que s'obria per la teva zona.
7: Pensava que em prenia el pèl i no.
3: És que tenim les Niagara Falls ara mateix aquí.
2: Sí, mira, el Martí a mi també m'ho ha dit. Sembla que ve un patac just abans de l'inici del partit. Homenatge a les víctimes del Nepal i la Xina.

0: Sentiu la pluja o no?
1: Sí, sí. Sí, sí, espectacular.
0: Doncs s'ha acabat l'homenatge previ a l'inici del partit. La primera possessió de pilota serà pel conjunt neerlandès, que atacarà la nostra esquerra. El Barça intentarà fer gols, per tant, la porteria queda més a prop de la travessera de les Corts, la porteria del gol sud. L'àrbitre comptant jugadors, no fos cas que un equip jugués amb 14. Tot a punt perquè comenci el partit.
2: Fot-li pou!
0: L'àrbitre pendent del responsable de la UEFA, en aquest cas de la responsable de la UEFA, que li doni permís perquè comenci el partit. Xiula el senyor Jablonski. Ha començat el partit al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Ha començat la Lliga de Campions al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. L'objectiu, ser el Metropolitano el primer dissabte de juny. Vinga, som-hi. S'ha de començar amb una victòria aquí a casa contra un equip pitjor que el Barça. Està diluviant ara mateix al barri de les Corts. Té la pilota Cancelo. Cancelo rep el suport de Adeyemi. L'autopassada, falta claríssima. I no és targeta perquè, mira, Darrit. Se n'anava, Adeyemi. El que passa que és veritat que encara estava molt lluny de la porteria. A mi em sembla que té sentit no ensenyar-la.
3: Sí.
0: Seria condicionar-ho tot molt ja des del segon 30.
3: Sí, ja han dit que té un llistó alt.
0: Sí. Té la pilota Adeyemi a l'esquerra, Adeyemi amb Cancelo, que guanya la línia de fons, a centrada, corna. Bona combinació, mira. No sé qui plantejava el dubte de com s'entendria en aquest parell avui a l'esquerra, de moment. Primera bona jugada, Adeyemi, Cancelo.
2: Sí, de moment s'han repartit els espais de la mateixa manera, que Espara i Gordon. Cancelo per dins.
4: Ficarà el corna Olmo a l'esquerra de l'atac, el primer.
0: Sembla que ho farà en llarg, tot i que la mínia mal és a prop de la jugada, s'està aixugant la cara. La centrada, el primer pal, la pilota queda morta a l'interior de l'àrea, surt el contraatac al Feyenoord, compta, és un tio sol contra dos. Uf, bé la mínia mal frenant, bé, molt bé. Boníssima la pressió de la mínia mal que ha generat després la recuperació del Barça. La té Pedri per Rafinha, Rafinha per dins amb Adeyemi. Adeyemi d'esquena a la porteria, volia combinar amb Pedri. S'ha endut la pilota al Feyenoord. Ara la quantitat d'aigua que està caient pot condicionar el joc,
4: És que dificulta molt la visibilitat dels jugadors. Constantment s'estan aixugant la cara amb les samarretes i no veuen bé els seus companys.
0: Té la pilota Koundé. Koundé amb Rafinha, que ha baixat al mig del camp per la dreta, ajudar. Rafinha enrere per Cubarsí. Cubarsí s'associa en horitzontal cap a l'esquerra amb Christensen amb Pedri. Pedri al cercle central. Pedri amb Cubarsí i Rafinha. Possessió del Barça a la zona de construcció del joc, amb paciència. Torna a tenir la Christensen, que fa l'obertura curta a l'esquerra per Cancelo amb Adeyemi per dins. Ara és Cancelo qui obre el camp i Adeyemi qui juga per dins. L'obertura de Pedri per la mínia mal. La mínia mal, Rafinha, l'autopassada, Rafinha entre l'àrea, Rafinha, retall de Rafinha.
5: Universal! Rep la passada a la mínia mal, s'anticipa amb un toc suau. El defensa entra a l'àrea. Semblava que xutava la primera, però no. Fa una finta, en deixa asseguts a dos amb la finta. Rafinha es queda absolutament sol davant del porter i barraca. Gol del líder, gol del capità, gol del nou disfressat d'11, gol de Rafinha. És un gol preciós. Barça 1, Feyenoord 0.
4: El camí cap al somni de la Champions, el camí cap al Metropolitano, l'inicia aquest gol de Rafinha, el primer que marca a la Champions, el setè del brasiler a la temporada. Ho ha celebrat en cursa, lliscant per la gespa, en una imatge molt, molt estètica per celebrar el gol amb els seus companys. S'ha afegit imitant-lo Lamine Yamal i de seguida pinya de tots els futbolistes que somriuen, obrint la llauna ben d'hora contra el Feyenoord.
3: El plantejament de Van Bronckhorst i el Feyenoord ha durat 3 minuts. El capità Valente intentava animar els seus companys i els aficionats, els prop de 3.000 que estaven votant a l'inici del partit, s'han quedat en silenci, glaçats.
6: Obrim una estrella d'am per celebrar el primer del partit, ben d'hora de Rafinha.
2: Una jugada preciosa, el Barça ha tingut paciència, mastegant la jugada de poc a poc i al final Rafinha, que no para de participar, baixa tot arreu i la toca tota.
5: Espera de Yemi per Rafinha a l'interior de l'àrea, la centrada al segon pal, Mamapó corna de la defensa del Feyenoord.
2: Evidentment ara els hi tremolen les càmeres, estan espantats, com dic, Rafinha caient molt de fals nou, participant molt del joc i a sobre l'àrea de com un davanter centre dels brasilers. Dels bons bons, dels cars, perquè la veritat és que està tenint una classe que a la temporada anterior o temporades anteriors no li havien vist.
5: Aquesta jugada de Rafinha per mi és una de les jugades de la jornada, com a mínim.
1: I tant.
5: I serà un dels gols de la competició. A veure, Rafinha, la centrada al segon pal. Koundé, compte, has d'aturar-ho al cap. Li ha tocat el clatell. Àrbitre, has d'aturar-ho. Ha d'aturar el joc, home. Ha rebut una pilotada el jugador del Feyenoord que estava un pam, però l'ha d'avisar l'assistent. Sembla que s'aixecarà, sí. però mira, va, està una mica grogui, eh?
7: Diré que és Javi López.
1: No entenc per què natura el joc.
8: Sí, estrany que el línia no l'hagi avisat, perquè realment potser estava d'esquena, però algú l'ha avisat.
7: Ja es recupera el futbolista Saliba Larrea al societat i es col·loca a la seva zona, al costat esquerre del camp.
5: Però això no és automàtic, Jaume?
1: Hauria de ser.
9: Hauria, sí.
10: Sí, és que impacta de ple, la cara, eh?
1: Sí.
5: Bona anticipació de Koundé, la recuperació és boníssima, Lamine Yamal, el dribbling de Lamine Yamal amb Olmo, Olmo li torna la pilota de Lamine Yamal a l'interior de l'àrea, la treu de la zona de penal la defensa del Feyenoord, que independentment de la pluja, des del minut 3 ja traient aigua futbolística de la barca, eh?
2: Sí, home, estan espantats. L'escenari és molt important, imponent, i que et marquin aquesta, la primera que arriben, i d'aquesta manera no és fàcil de digerir.
5: I torna el Barça. Té la possessió Cubarsia amb Koundé. Koundé, que no veu clar el desmarcatge, en profunditat d'Olmo, la deixa al cercle central per Cubarsia. Cubarsia cap a l'esquerra. Passa del peu de Christensen. Christensen per dins amb Pedri. Pedri, que fa la volteta màgica, la volia donar en horitzontal per Rodri, s'ha equivocat Pedri, intenta sortir Valente, Rodri que evita el contraatac, obertura per Javi López, re, pilota per Joan, bé el Barça.
2: Sí, hi ha redan aquesta de Pedri de la construcció, però el Barça movent-se, desmarcant-se moltíssim, tots els jugadors, i això, com diem, és la clau perquè el Barça pugui circular d'aquesta manera amb la pilota i ser tan, tan dominador.
1: Rafinha, 14 rematades, 7 gols, és a dir, la meitat de rematades d'aquesta temporada han acabat en gol i ha obert la llauna en 4 dels 5 partits del Barça aquesta temporada.
8: I el gol de Rafinha afegeix una característica que pràcticament no li hem vist, que és la pausa. La pausa davant de porteria, la sang freda, per deixar dos jugadors a terra, amb un gol que em recorda molt a un de Messi que va marcar contra el City aquí ja fa unes quantes temporades. Sí.
5: Aquestes dades que acabes de donar, Jaume, són de davanter de 150 milions d'euros.
1: Sí, són de Haaland. Aquestes xifres són de Haaland.
9: És que no sé si us passa com a mi, que penses, bueno, baixarà el seu rendiment ara al pròxim partit, perquè no ha estat mai davanter centre, i en canvi et calla la boca. Cada partit et calla la boca. Fa coses encara més sorprenents del que havia fet, no? És brutal com s'avança el defensa, com accelera primer, i després, com diu el Joan Lluís, com té la pausa per fer que dos jugadors llisquin per la gespa. No, està en un moment de forma estel·lar, ara mateix. És el millor nou que té el Barça.
5: Minut 9 de la primera part. El Barça guanya 1-0. Val el gol de Rafinha. La pressió del Barça. Recuperació de Pedri en una zona interessantíssima. Pedri a molt, la mínia mal, amb espai per dins. La mínia mal encara, la mínia mal al balcó. La mínia mal, la pilota enrere per Olmo. La rematada a les mans del porter.
2: El Barça t'arriba per un costat i si no per l'altre. I si no te l'acaben de recuperar, el Barça posant-li molt ritme. El Feyenoord fa el que pot.
5: Bé, ara Cubarsí, l'anticipació amb el cap, la dona per Koundé. Rodri amb Pedri al cercle central.
0: Pedri cap a la banda de Adeyemi, a l'esquerra. Adeyemi frena. Adeyemi que desplaça la pilota enrere per Cubarsí, que des del cercle central torna a distribuir el joc ara cap a la dreta per Condé. Condé a molt, molt contralínies per dins, d'esquena a la porteria. Li torna la pilota al lateral francès, que torna a jugar molt, molt, molt complet el triangle. Oberta a la banda, la mínima mal cap enrere, des de la línia de mitjos i cap al cercle central. Condé amb Cubarsí. Adeyemi per dins, veu obert a l'esquerra Cancelo li torna la pilota a Adeyemi, el control, Adeyemi
2: intenta,
0: el dribbling,
2: s'obrirà, però Cancelo farà el mateix que ha fet Xavi Espart, farà gairebé de quart migcampista, fins ara
0: té la pilota Koundé, el xut, fora.
2: El Barça està jugant molt bé per aquesta banda esquerra, jugant igual que, com dèiem, com quan ho feien Espart i Gordon, eh? Adeyemi normalment sobre, Cancelo fa d'interior, potser fa més de mitja punta, tendeix més a anar cap endavant, no entén tant la posició, no és tan fluid a l'hora d'anar pel mig del camp i anar buscant els espais, però intenta fer el mateix que estava fent Espar aquests dies, i el Barça, per tant, amb molts jugadors a la zona central.
0: Compte ara el duel aeri, Cubarsí, que no l'ha pogut guanyar. Mira, dos jugadors a l'ajuda, Rodri i Olmo, i recupera la pilota al Barça. És que estan defensant amb tanta solidaritat i tanta intel·ligència alhora que és molt difícil que el rival et faci mal així, molt difícil.
9: En menys de 10 segons estan robant la pilota al Feyenoord, és que no tenen opció.
8: És que el Feyenoord intenta treure la pilota jugada des de darrere, això és un suïcidi contra aquest Barça.
0: Minut 11 de la primera part, 1-0, guanya el Barça, recuant directe des del Camp Nou, el gol l'ha fet Rafinha, un gol preciós. Ai, aquí Condé no ha vist el desmarcatge de Rafinha a l'espai, era complicat, rep Olmo amb la mínima mal Olmo que s'ho pren amb calma i combina amb Koundé, ve el Barça, Koundé amb Rafinha fent de boi al cercle central, li torna la pilota a Koundé amb la mínima mal al mig del camp, el dribbling de la mínima mal, continua la mínima mal, arrenca la mínima mal, se'n va cap a dins la mínima mal, l'obertura amb l'esquerra, ai, li ha sortit curta Rit, a veure la pressió del Barça, si és bona, mira, la recuperació de la mínima mal a la frontal, la mínima mal la posa per Olmo, molt interior a l'àrea d'Olmo, li tornava la pilota a la mínima mal, ai, li ha quedat curta, era boníssima la idea. Era boníssima la idea, però l'execució no tant, hi havia un defensa allà. Oh. I surt el Feyenoord, quina llàstima, eh?
9: Si li fa l'esperó de primeres, jo crec que li hagués arribat, no? Però ha fet el control i ja no ha tingut temps.
0: Valente a l'esquerra, amb ell Rodri. El capità recula. Ha aturat l'atac ràpid al jugador del Barça.
2: El Barça està tan ben plantat al terreny de joc que els jugadors sí que pressionen, i pressionen molt, però han de fer sprints curts, i això els facilita la vida.
0: Oh, ara la recuperació del Barça. Olmo ha volgut activar Rafinha el primer toc, però Rafinha se n'anava cap a dins i la passada d'Olmo ha estat per fora. Recupera el Feyenoord, pilota per Ernst, que ja ha encaixat un gol. El servei d'Ernst buscant Ferri, perd la pilota. Se la queda Cancelo. Cancelo molt amb la mínima mal centrat, la posa per Cancelo, que feia davanter centre, es volia associar amb Rafinha. Quina mobilitat té el Barça, eh? Bloca la pilota Ernst. I ara surt el sol, no entenc res. Passada llarga per Ferri, el duel amb Cubarsí, l'àrbitre diu que és... Jo crec que li ha xiulat falta a Cubarsí en la segona, no?
4: Sí. Ara li està donant explicacions. Falta sobre Musa, un futbolista que està protagonista aquests últims dies perquè es va negar, no es va presentar-se a la reunió prèvia al partit de dissabte de Lliga perquè volia marxar a l'Arabia Saudita. Finalment, després d'aquest acte d'indisciplina que va dir ahir Giovan Bonhoff mateix a la roda de premsa, finalment es queda i avui ja és titular.
2: El millor jugador del Feyenoord, molt dribbling.
0: Té la pilota mica mar, molt, s'incorpora al mig del camp, recupera la pilota al Barça, Christensen amb Pedri a la mínima mal, entra a l'àrea a la mínima mal, continua a la mínima mal amb Rafinha, a veure Rafinha si se la pot posar a l'esquerra, el xut. Si la passada a la mínima mal hi ha quedat una mica enrere, no?
9: Mm. Ha quedat una mica enrere, podria haver xutat, no? A mi?
0: A veure Olmo, que hi torna al Barça. Olmo amb Koundé. Koundé a la mínima mal, Koundé. I el Barça ja s'ho pren amb calma.
2: Minut. Encara té l'instint primer de passar-la més que rematar, quan hi ha dubte.
0: Té la pilota de Pedri amb Karim Adeyemi, que juga amb Pedri Olmo fent de boia d'esquena a la porteria, li ofereix la passada oberta a l'esquerra a Cancelo, que fa un tema meu amb Adeyemi. Cancelo amb Christensen, la passada... Ai, no se l'ha cregut, crec, Cancelo, i quan ha vist que Christensen combinava amb ell, ha posat la punta de la bota, però no ha pogut fer el control, fora de porteria.
10: A veure quin és el percentatge d'encert del Barça, però ho sento així, amb 14 minuts, per què no una altra maneta avui, eh? Veient l'estil de joc de l'oponent...
8: Sí, perquè a més Lamin ja li ha passat més d'un cop que té un 1 contra 1 amb el seu lateral, amb Mica Mármol, que recordem, també havia jugat de central, la central esquerra, que potser no, la velocitat és la seva principal característica.
0: Benut ha combinat amb Valente, Benut fa un canvi d'orientació que li ha sortit bé de miracle, ha jugat amb Sant Just, amb Rit creuarà la línia de mig, just pel carril esquerre, s'associa amb Zekiel, compte que hi ha un tio sol a l'esquerra, Javi López, a prop del vèrtex de l'àrea, frena, el Barça ha reculat bé, eh?
7: I s'ha notat que Javi López és lateral i no extrem, també.
0: Sí. Obertura de Zekiel per Musa, entra a l'àrea Musa, el retall, el xut, hi ha dos rebots, la treu Christensen, la pentina Olmo per Rafinha, Rafinha Koundé fa l'obertura a la dreta per la mínima mal fent de lateral, aquí no la pots perdre... Rodri al rescat primer, després Cubarsí perd la pilota al Barça, la centrada rebota en Rodri, servei de banda.
2: Doncs el Feyenoord se n'han dut tres pilotes disputades, el Barça les ha lluitat, fa bé el Barça no desconcentrar-se, molt juntet en defensa, el Barça defensant-se molt bé tant en la pressió com quan ha de tirar endarrere, perquè ara l'han superat en tres disputes, però al final sempre hi havia algú més.
0: Déu-n'hi-do, l'afició.
7: No, que no marquin, perquè no sé com reaccionaran, si per un servei de banda ja criden així, tu.
0: Mica Mármol, el servei llarguíssim a l'interior de l'àrea, la treu Koundé al cap, la toca la mínima mal, falta, joc perillós de Mica Mármol.
7: Que li protesta l'àrbitre, Mica Mármol, que ja s'havia enfrontat contra la Min, però com dèiem, jugant com a central, en aquell cas, quan estava a les Palmes, tot i que és el primer cop que juga al Camp Nou, ni amb l'equip canari va fer-ho, ni tampoc amb Xavi, que va debutar el 2022 a camp del Getafe.
4: I m'ha cridat molt l'atenció ara les indicacions de Hansi Flick i Marcus Sorg. S'ha vist perfectament com li han demanat a Karim Adeyemi que jugui ben obert a la banda, que no se'n vagi cap al mig, que estiri el camp cap a la banda esquerra i que sigui profund per allà.
0: És temptador, no?, quan veus que per dins pots tocar pilotes interessants, però a vegades tàcticament el jugador que obre el camp ha de ser...
9: De fet és Cancelo, no?, qui ve més al mig, com fa Xavi Espar, no?, com ha explicat el Marc moltes vegades.
2: Sí, s'ho poden intercanviar, evidentment tenen aquesta llibertat, però és normal també, i està bé apuntat des de la banqueta qui té més la responsabilitat d'obrir i de quedar-se allà fixant.
0: És que mira, és que Cancelo fa de Xavi Espar posicionalment clarament, vull dir, sí, jugant per dins...
9: D'interior, no?, gairebé.
0: Sí, vull dir, el Barça surt amb 3... Ara Olmo fa una passada un pèl compromesa, ho soluciona Rodri amb un punt de fortuna, arrenca el mig centre del Barça, creua la línia de mitjos, bona conducció, la posa per Pedri amb Adeyemi l'extrem, pot encara Rit, a veure Adeyemi frena, combina amb Cancelo a la frontal, la centrada, ui, hi anava Olmo, el rebuig de la defensa, serà per Adeyemi, que prefereix jugar amb les mans. Minut 18 de la primera part, 1-0, guanya el Barça, RAC1 en directe des del Camp Nou, el Barça guanya 1-0, val el gol de Rafinha. Té la pilota per dins, Rafinha amb Pedri cap a la banda per Cancelo entra a l'àrea, Cancelo la posa per Olmo la frontal, Olmo d'esquena a la porteria contrària, la dona per Rodri, se li escapa el control, surt el contraatac al Feyenoord, Cubarsí.
4: S'emporta els aplaudiments del públic, també de Hansi Flick, que s'ha tret l'impermeable.
0: Estem de central corrector. Una cursa imponent cap enrere en el duel directe amb Ferri. Té la possessió el Barça una altra vegada, Pedri, el cercle central. La posa en horitzontal cap a la dreta per Koundé. Koundé a Olmo, falta. Clara, molt clara. Olmo m'està encantant entre línies, eh?
2: Sí, ell i molts jugadors estan rebent entre línies, perquè n'hi ha molts que s'ofereixen. Pedri, per exemple, s'està fent un far de córrer i desmarcar-se. Com que tothom es mou tant, és més fàcil que tothom la rebi, i un d'ells Olmo.
0: I ai, la passada de Rafinha, ara qui es desmarcava com fent de davanter, arribant des de la segona línia era Pedri, i ha quedat un pèl llarga la passada. Bloca Ernst.
4: Li demanava Lamin.
6: Jugar un camp de primera és un dels somnis de qualsevol amant del futbol, i si ets client de CaixaBank ho pots viure. Tens a l'abast experiències exclusives del món de l'esport, com jugar un camp de primera, accedir a sortejos i prebendes, aconseguir entrades i descomptes o gaudir del millor contingut d'entreteniment esportiu. Més informació a les xarxes. Experience CaixaBank. CaixaBank Experience, perquè si vius una experience mai l'oblides.
9: Servei de banda fora pel Feyenoord. Ara Covarsí havia fet falta a Ferri. Té la pilota Valente. Valente la situa al cercle central per Zekiel. Zekiel amb Musa. Es desdoblarà per aquella banda dreta. Reed, compte que ataca el Feyenoord. Musa, compte, compte que aquest tio entra a l'àrea. Cau a terra. Diu que s'ha llançat l'àrbitre, que no és penal. Hòstia, a mi, ui. Hi han anat dos del Barça i l'àrbitre considera que Musa s'ha llançat a la piscina. Avui és un bon dia per fer-ho.
7: Sí, es queixa de la cama esquerra Musa, protestava el capità. Valente també ho feia tímidament, jove, amb Bronjos a la banqueta, ara obre els braços l'entrenador, però l'àrbitre diu que res.
9: Ha semblat que en tenia ganes, no? Quan ha vist els dos jugadors del Barça que es tancaven.
6: A mi m'ha semblat que el Covarsí li posava la cama, però vaja, tant de bo que no.
9: Jo en directe no em mullo, de veritat. Ja s'ha reprès el joc, per tant deu ser que ja ho han revisat, no?
7: Sí, no, l'àrbitre ha fet un gest com de res.
9: A mi m'ha semblat que ell ja salta i es deixa caure quan veu els dos jugadors del Barça. A mi m'ha semblat que en tenia ganes.
8: S'ha d'anar en compte perquè clarament la seva amenaça més important, jugador rapidíssim amb la pilota als peus.
2: És molt bo, s'ha de tenir moltes ajudes defensives.
9: Ha entrat molt sol a l'àrea, eh? Ara la passada de Cancelo, massa llarga per Pedri. Surt Ernst, combina amb Zeki. L'heu vist alguna repetició o no?
1: No, encara.
9: Doncs el del Bar sí, perquè hòstia, ha anat per feina la decisió. A mi m'ha semblat una jugada prou controvertida, com per mirar-se-la amb una mica de cura, però vaja, ells sabran. Té la pilota Karim Adeyemi, li fan el 2-1, servei de banda fora per al Barça.
11: Musa, sens dubte, és el millor del Feyenoord. Ferri està navegant una mica, no?
6: La UEFA ha insistit que el VAR actuï poc aquesta temporada.
9: Sí, és clar, però...
6: No.
9: Mira quines ganes té de caure, veus?
6: Sí, fa un salt tiro.
9: Fa un salt i es deixa caure, com veu les dues cames. Sí, home, sí.
6: Sí, no és penal. Sí.
9: No? Adeyemi per dins, Karim Adeyemi, a la frontal, al xut... Gol! Caram, Karim!
5: Quin golaç t'acabes de treure del barret de copa! Immortal cap enrere per celebrar-ho! Caram, Karim! Quina preciositat de gol! Quina rosqueta al pal llarg! Quina gardela descomunal! Futbolista!
4: És el segon gol que marca Adeyemi, el primer a la Champions, que després de marcar aquest golaç que ha fet aixecar tothom dels seus seients, s'han sentit os per tota la graderia del Camp Nou, li ha dit als seus companys: espereu-vos que ara ve la meva celebració amb aquest mortal en l'aire cap enrere, que ha deixat a tothom amb un pam de nas, reien els companys celebrant aquest golaç de Karim Adeyemi.
7: Amb Bronjos deia en la prèvia que no calia tenir por d'aquest Barça, però també va reconèixer que era l'equip que millor jugava, i segur que ara ho està acabant de comprovar del tot. El seu porter Ens intentava animar els seus, i Mármol li preguntava a l'àrbitre pel possible penal a Musa.
6: Obrim una estriada per celebrar el segon del Barça, el golaç d'Adeyemi.
9: Compte que ataca el Feyenoord, pilota per Valente, Valente cap enrere, reatac estàtic, Zekiel, que fa l'obertura per Mica Mármol ja al mig del camp, torna a rebre entre línies Zekiel amb Javi López, la centrada amb l'esquerra, Covarsí, la toca, Condé també, compta la rematada, fora! Ui. La rematada de Zekiel, després del rebuig, fora, cap problema per Joan, 24 de la segona, 2-0, allò que dèiem, Gordon, ha començat de nassos. Avui Adeyemi té l'oportunitat, doncs, a demostrar-ho.
4: I tot i així, t'he de dir, perdona, Marc, que portava molta estona Flick amb moltes correccions a Adeyemi. És el jugador a qui estava donant més indicacions al llarg de tots aquests minuts de la primera part per com s'estava col·locant, per la seva posició, i pam, golaç al canto.
2: La qualitat la té, carta de presentació enorme, li anirà fantàstic per la seva confiança i un detallet. Ell remata molt còmode, és un golaç des del vèrtex, només pels escollits, però còmode, podent aixecar el cap i podent pensar. Sabeu qui li ha fet la desmarcada per deixar-lo tan còmode, perquè els defenses dubteixin, perquè li deixin espai? Christensen. Com que no hi havia anat Cancelo, com que no hi havia anat Pedri, hi havia un espai lliure i aquest Barça, quan hi ha un espai lliure, l'ocupa. Era Christensen, doncs hi vaig Christensen. És ell el que li fa la desmarcada i li dona espai a Dayem. El Barça fa en aquest joc tan coral que fa que tots es desmarquin en qualsevol posició si el joc ho requereix.
0: Ara Koundé molt pressionat, servei de bandes pel Feyenoord, sí. M'ha tocat Koundé l'últim.
10: Sí, i abans el rebuig. Home, cap al mig no és la millor idea.
9: No li ha sortit bé, no?
10: No, però si el rebuig... Si no té el control de la pilota, el rebuig cap a la banda en comptes de la frontal de l'àrea.
0: 25 de la primera part, 2-0. Servei de banda, Mica Mármol, directament a l'àrea. La treu amb el cap Rodri, la baixa la mínia mal per Olmo. Olmo, la mínia mal. Adeyemi al carril central... Karim Adeyemi a l'esquerra per Cancelo amb Rafinha a l'extrem, Rafinha la posa per Adeyemi, entre l'àrea, en Karim, el segon refús és per Cancelo, que xuta directament a fora.
9: Del gol, dues cosetes. Una, el xut és molt xulo, és un golaç, però no va a l'escaire ni molt alt. Vull dir, aquí el porter jo crec que potser hi podria haver fet alguna cosa més, perquè, insisteixo, el xut és molt maco, però no va molt alt, no és una cosa inabastable pel porter. I després, si aquest Barça, que té un contra un amb Rafinha, amb Lamine, amb Gordon, si fa gols des de fora l'àrea, si encara li sumes aquest registre, imagina't el que... És imparable ara mateix aquest Barça, amb tots els registres que té.
0: I la pressió...
9: Bueno, clar, i més a més això...
0: Però perquè amb la pilota sabem que són... Però és que sense la pilota... Mira Rodri ara on ha anat a fer la pressió. Al lateral esquerre del Feyenoord. És a dir, recuperació del Barça i ja torna a tenir-la l'equip de Flick. És que ara mateix aquest equip està... han estat de gràcia.
2: Sí. Absolutament.
9: Però vull dir que si et tanques, hòstia, des de fora a l'àrea et poden fotre gols. Si no et tanques a la contra, amb velocitat, en un contra un, vull dir, té tants registres ara mateix, està tan tocat per la vareta al Barça que, bueno, ho ha d'anar aprofitant, clar.
8: I aquesta pressió col·lectiva, és que si tu veus els teus davanters pressionant com pressionant Rafinha, o fins i tot la Mica Mármol, que Mica Mármol ha intentat sortir amb la pilota controlada més d'un cop i no ha pogut, això marca ja el llistó de la resta de l'equip.
0: I ara la combinació excel·lent, Cancelo, Adeyemi combina amb Olmo, que ja marxava a buscar la porteria contrària, falta.
2: Groga.
7: Sí, pues groga per Ben Hood, el migcampista.
0: Molt clara, no?
1: Sí, com un piano. És un atac prometedor, claríssim.
10: Alemanya 3 gols en 27 minuts, Stuttgart 2, Viking 1.
0: Ara la sotana de Rafinha. Fabi López l'ha fet volar.
2: Lo de Rafinha és molt seriós, perquè destacarem els gols, evidentment, però és que avui està fent un partidàs al mig del camp, passant-la, assistint. Era una cosa que no tenia aquest jugador, la comprensió del joc, la finor en les seves passades, en les seves accions, no ho tenia. Mira, i avui està sent jugada d'esquena, és una passada.
0: Ara la demana Koundé en profunditat, la mínia mal li posa la pilota, corna. Home, sí.
7: L'estan demanant els jugadors del Barça. Serà el tercer a la dreta de l'atac. Anirà a picar-lo Rafinha, precisament de qui estàvem parlant.
2: És que el Barça està tan ordenat, té un sistema tan clar, que fins i tot Rafinha, que ha sigut un jugador anàrquic tota la seva vida, l'entén, sap on està, sap on s'ha de moure. És una passada, diem-hi tres quarts del mateix. El pot corregir molt Flick, però és que justament el corregeix per millorar encara, però s'està movent bé, tothom es mou bé perquè hi ha un sistema molt clar.
8: Olmo està sol a la frontal.
0: A veure el corna, Rafinha per Olmo, fora! La volea...
2: T'han escoltat.
7: Sí. Com ho sabies, eh?
8: Home, és que la defensa...
7: Era claríssim.
8: Són uns amics, eh?
1: Sí, el Barça que només ha marcat un gol de pilota aturada, el que va marcar de penal al camp de l'Elx, el primer partit de Lliga.
6: El vostre aliat perfecte pels projectes de reforma és Obramat. És el millor aliat perquè t'ofereix les millors solucions de productes de marques professionals que necessites en el teu dia a dia. I no només això, també et brinden l'assessorament professional que necessitis per qualsevol tipus de reforma. I si ho prefereixes, també a Obramat.es, amb lliurament a peu d'obra, amb 24 hores o recollida al magatzem en només 2 hores. 20 anys construint junts Obramat.
0: Recuperació de la pilota de Rodri. Oh, sorpresa. Té la possessió una altra vegada al Barça. Rodri té per dins Adeyemi. Adeyemi cap a l'esquerra. Torna a rebre Karim. Combina amb Cancelo, Cancelo amb Christensen, Christensen, Rodri, Rodri ha molt, molt, molt baixat pràcticament a la línia defensiva, reculant, però protegint la pilota. Koundé, Cubarsí li diu, la passada és cap aquí, i Koundé li fa cas, i cap aquí vol dir cap a Joan. La combinació de Joan García, el pit de Cancelo, mare de Déu,
7: com a... centre, eh?
0: Sí, sí, Cancelo amb Christensen, és que és increïble, hi ha molts jugadors que juguen amb 4 o 5 posicions en funció de com surt el Barça. És que m'està encantant el Barça.
2: És una passada, la veritat és que ara mateix...
9: Una màquina perfecta, ara mateix.
0: Compte que Koundé ara badat, el misto de Cubarsí i l'ajuda de Cancelo. És que... jo crec que hi ha alguns moments, Marc, que hi ha jugadors que cometen errors per provar una mica més el sistema al darrere, per veure que tothom està atent a les ajudes. I de moment, sí.
2: No, el que és brillant és que tothom vagi interpretant el joc segons vagi mirant. O sigui, que tothom tingui la capacitat de mirar on està l'espai lliure, on hi ha una posició que hi falta. Doncs allà m'hi vaig movent i així anem fluint tots i per això s'acaben de vegades intercanviant les posicions uns i altres.
0: Adeyemi, a l'esquerra de la zona de construcció del joc. Per dins amb Rodri, el control de Rodri, la passada per Cancelo, Cancelo una altra vegada amb Karim, Karim Adeyemi, teva meva, ei, falta, no? Sí, sí, sí, és falta de Sant Just.
2: I Adeyemi acaba caient cap a dins, és molt bon jugador, és molt mitja punta, és un jugador tècnic, avui està a fi i jo crec que no se'n sap estar de no venir al mig per tocar més pilotes. Segurament Flick li ara ja ha desistit, però li insistia que s'obri el camp, però se'n ve cap a dins per tocar pilota i la veritat és que en les seves intervencions està estant molt fi.
0: Rodri, al mig del camp, la toca enrere per Christensen. Christensen cap a l'esquerra per Karim Adeyemi, combina amb Cancelo, a la segona Cancelo li torna la pilota. Adeyemi l'ha perduda, ha rebut un cop, jo crec que involuntari, surt Musa, la bicicleta, és elèctric aquest jugador, eh?
2: Molt.
0: Pep Rit una altra vegada a l'extrem, torna a combinar amb el Rebel, amb Musa, aquest amb Zeki, el Zeki, el Musa. Musa a l'extrem, bé, l'ajuda de Olmo, recupera la pilota al Barça, Christensen. Christensen amb Olmo, Olmo, Cancelo i Cancelo amb Pedri. Pedri a la frontal de l'àrea, passada curteta per Rodri, eh? Espai, Rodri amb Rafinha, Rafinha agafa el carril central, la demana de Yemi, a veure Rafinha, continua Rafinha, continua Rafinha, continua Rafinha, falta. Quin... Està de debò, eh? Jo crec que ara...
7: És que estem assistint a la plenitud futbolística de Rafinha.
0: I ara Pedri xuta directament a gol. No val, perquè la posició no era correcta. Ho ha provat. L'havia fotut a dins, eh?
2: Però és un símptoma de tothom està despert, tothom està pensant, tothom es planteja tot un altre cop d'inici. No juguen per sistema, sinó que interpreten el joc en cadascuna de les accions.
8: I el creixement de Rafinha té molt de mèrit, perquè també no és un jugador que siguis, ostres, que l'hem vist amb 19 anys. No, no, és que és un jugador ja veterà, vaja, dels més...
0: Espera't la mínima, la rosca fora!
2: Des de la banda cap a dins, ha buscat la rosca al pal llarg.
7: Sí,
0: sí, sí, va dins.
7: Uah!
2: Ha intentat fer la de Adeyemi, però més, eh? Però ajustada al pal. Ha sentit a l'Aleix dient, no, és que no ha anat gaire ajustada, doncs ara ell, la Min la volia fer.
8: Un festival d'equip, per favor.
0: Després d'aquest inici de temporada, jo li donaria l'insígnia d'or i brillants a Gil Marín, eh? Després de l'inici de temporada de Rafinha, jo crec que se l'ha de fer soci d'honor del Barça. Té la pilota Valente. La perdrà Christensen. O compta amb Christensen, eh? Compte amb l'inici de temporada de Christensen, eh?
7: És que si no pren mal, és un tros de central. Renovat, recordem, per dues temporades. Ens deia l'estatge de pretemporada que volia que aquesta fos la temporada que deixés enrere definitivament tots els problemes físics.
0: M'estic posant nerviós de lo excitat que estic, de lo de tot. Vull dir, ja sé que encara no hem jugat contra cap rival de primer nivell, però és que m'és igual. Deixeu-me en pau. Està sent meravellós aquest
7: Escolta,
0: inici de temporada.
7: Hem de gaudir.
0: Clar que sí.
7: Hem de gaudir, tu.
0: Exactament.
9: Ara tindràs 3 setmanes d'aturada per gaudir, ja ho veuràs.
2: Ai,
8: encara queda, home.
0: Encara queda molt.
7: El patiment de l'editor, eh?
0: 34 de la primera part, 2-0, guanya el Barça. Rafinha i Karam Karim Adeyemi han marcat els gols. Christensen. Passada curteta per Olmo. La demana en profunditat Rafinha, que s'ofereix i s'ofereix. Però Olmo Li ha negat la passada, no passa res. Forma part del joc. Fa fresquet al Camp Nou. Pensava que no ho tornaria a dir mai més.
4: Veus?
0: A la...
4: Una mica d'airet. Notes l'airet, sí, eh?
0: Sí. Mai més. Pensava que mai més, ja. Que viuríem en una sauna permanent. Cancelo amb Olmo per la banda esquerra. Falta. És que els jugadors del Feyenoord, Marc, van de bòlit, eh?
2: Fa un moment, no fa gaire, Olmo estava de mig centre. Havia fet fora Rodri d'alguna manera de mig centre i ara estava d'extrema esquerra. Ha de ser desesperant. Sincerament, jo em solidaritzo amb els rivals ara mateix del Barça. Ha de ser una autèntica tortura jugar contra aquest Barça.
1: Sí, sí. Com plantejar un partit contra aquest Barça ara mateix? Ha de ser un bon repte.
0: Ara la passada de Christensen per la mínima mal ha quedat un pèl curta, intenta sortir el Feyenoord, l'anticipació de Cubarsí. Cubarsí la posa a la frontal de l'àrea per a Adeyemi, Adeyemi fent de boia per Cubarsí. Cubarsí amb Rodri, a veure què fa Rodri. Rodri en curt per Olmo. Ara no hi ha ningú obrint a l'esquerra perquè Cancelo no ha tingut temps d'arribar-hi, cap problema. Doncs Rodri diu, doncs l'obro cap a la dreta. Koundé, Koundé amb Pedri. Pedri el primer toc amb la mínima mal, la mínima mal enganxat a la banda, la dona corteta per Koundé, Koundé, Pedri, Pedri, la mínima mal, quin festival, la mínima mal, intentava l'un contra un, servei de banda favorable al Barça.
4: Jo crec que buscava la sotana.
2: Sí, sí, és que el més xulo anava a dir, és que s'ho passen bé els jugadors, s'ho passen tant i més bé que nosaltres, per això corren tant, per això estan tan desperts, perquè és una disfrutada jugar així.
9: No els suposa un esforç ara mateix físic ni mental, perquè s'ho passen bé, estan gaudint a la gespa.
0: La mínima mal encara, la mínima mal entra a l'àrea, la mínima mal se la passa per darrere, la toca per Olmo, Olmo, la mínima mal cau a l'interior de l'àrea, l'àrbitre diu que no és res. Quin jugador.
4: Demanaven penal.
0: Quin jugador, la mínima mal.
1: No, per mi no és penal.
9: La mala espatlla, però no, potser no és suficient, no?
1: No. Segureu molts Volkswagen Taigon, sostre panoràmic, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
0: Tot?
1: I amb entrega immediata ho pots tenir des de 19.900 euros. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: Rafinha s'estava queixant ara a l'àrbitre reclamant aquest penal que no ha assenyalat.
1: Jo crec que la Ninja Mal, això ho ha de corregir, ho farà segur. Si no notes un contacte baix, és molt difícil que xiulin penals.
0: Espera't, que ha rebut Musa Maspai, entra a l'àrea, encara la bicicleta, la rematada, Joan! Joan! Intervenció providencial, cop de Javi López, que supera Rafinha, entra a l'àrea, la centrada, rebota en Christensen, demana en mans, bloca Joan García, jo crec que no ho són. Joan García ràpidament amb Pedri, el Barça que pot intentar sorprendre el contraatac. Pedri amb Olmo, Olmo amb espai, continua Olmo. Olmo té a la seva dreta, la mínima mal, ha rebut el dimoniet de Rocafonda, combina amb Rafinha, Rafinha amb Rodri. Rodri la posa a l'esquerra de l'àrea per Cancelo, Cancelo encara, finta, Cancelo, xuta amb l'esquerra, el pal, fora!
2: Se n'ha anat cap amunt, s'ha venido arriba, que dirien en castellà, perquè ha fet un retall espectacular, tenia la centrada molt clara i era la millor opció, però estava tan pujat de confiança i amb tanta embranzida que ha volgut fer un gol antològic amb l'esquerra, rematant-la fort, el primer pal a dalt, allà on és més difícil de ficar-la, on hagués sigut més maco, però ha anat al pal.
1: El cinquè de la temporada.
0: Cinc pals, ja?
1: Sí, sí.
4: Bé, bé.
1: Un per partit.
9: I molt mèrit l'aturada de Joan García, perquè no t'arriben, no t'arriben, no t'arriben, i això és el que se li demana a un porter top del Barça.
0: Exactament. I a la Champions més.
9: Clar.
4: I en aquesta contra han arribat els 6 d'atac del Barça. Els 3 migcampistes, els 3 davanters, contra 6 jugadors del Feyenoord.
9: És que fa molt que el Barça no deixa la porteria a 0 a Europa, no? Crec que ho has comentat, no?
8: Tota la temporada passada li van marcar gol.
0: Sí. 15, no? Has dit 15
9: des del Dortmund, sí, sí. Des del Dortmund aquell, no?
1: Des de l'anada dels quarts de final, la primavera del 2024.
0: Adeyemi volia combinar amb Rodri, hi ha un rebot favorable a Rafinha, que estava fora de joc.
1: La primavera del 2025, perdó.
0: Adeyemi jugava, no?, que en el Dortmund.
1: Sí, sí. Clar, sí,
4: de fet, diria que l'expulsen amb doble roga perquè es tira els cabells a Koundé, les trenes.
1: Sí, també en quadra amb Adeyemi, eh?
4: Sí, sí, me'n recordo que el ben pitjor vaig dir, aquestes coses que se li passin una mica.
12: Tenim el primer hat-trick a la Champions, el marca el davanter de l'Stuttgart, el bosnià Demirovic, Stuttgart 3, Viking 1. Si busca un vehicle híbrid, a Romalto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power.
1: E-Power.
12: Si és més eficient vol dir que és menys consum i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romalto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan Mas, el teu Qashqai amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romalto.
0: És que, perdoneu, el teu davanter centre que ha fet no sé quants gols amb no sé quants intents, etc. Jo he vist com recupera pilotes. És que, clar, si el teu davanter centre pressiona així, Torna a rebre Musa, torna a tenir un contra un, compte que aquest tio és perillós, a veure l'ajuda, la passada a l'interior de l'àrea, el rebuig, Valente cap enrere, l'obertura perquè rebi Javi López. Javi López vol centrar amb l'esquerra, no ho veu clar, l'ajuda de Pedri, bé, toca la pilota Pedri, la recupera Rafinha i Rafinha amb Koundé.
8: I molt bé Koundé en aquesta jugada, que ha recuperat perquè estava en bé 30-35 metres més endavant i ha estat els que ha recuperat a l'esprint i ha aconseguit tancar aquesta jugada.
12: És que això que deies, Pou, li afegeix més mèrit perquè hi ha molts davanters, com Mbappé, que reserven les forces i tota l'energia per les accions atacants.
0: No li cal.
12: I aquest tio no li cal, és igual, no cal que reservi res perquè igualment ara està executant bé les accions en atac.
0: Olmo amb la mínima de la banda dreta, passada enrere a la zona de tres quarts per Pedri. Pedri li diu a Koundé, avança una mica que te la dono. Koundé avança una mica i rep.

0: Demana de Yemi en profunditat la passada de Cancelo. De Yemi frena, li farà el 2 contra 1. Ha rebut un cop a la cara, de Yemi.
1: Sí, sí, està estès a terra. Els seus companys reclamen que li han fet falta.
0: Doncs l'àrbitre diu que no. La pressió de Cancelo, servei de banda favorable al Feyenoord.
2: Ja ho sabíem, però quina punta de velocitat de Yemi que ha pogut amb els seus dos marcadors partir d'enrere i els ha acabat traient un metre ben bé.
3: Sí, l'han hagut d'aturar en falta, per mi clara obstrucció.
0: Sí, oi?
3: Sí, sí.
0: 4 minuts més l'afegit, 2-0.
4: Està sent tan superior al Barça, se sent tan a gust, està gaudint tant que, enteneu-me, s'està oblidant de la porteria contrària, s'està oblidant de que hi ha un marcador, s'està oblidant de que potser, doncs, sent tan superior, podria estar marcant molts més gols. La veritat és que la superioritat és tal que el Barça s'ho passa molt bé, molt. Li falta, potser, si vols, un punt de rigor, un punt de fam, de dir, va, anem a marcar més gols. Però el Barça agradant-se a totes les línies.
0: Això seria molt flic, de dir, ei, si estem bé, aprofitem-ho per marcar-ne un i un, dos i tres, i a veure Javi López. Passada enrere per Zekiel. Zekiel canvia l'orientació del joc. Hòstia, això Musa, no?
1: Sí, aquí, sí, com l'ha dormit.
0: Com l'ha dormit, després del control que li havia quedat alt. Mira, mira, mira. Cancelo ara protegint la porteria. Bé, Cancelo, bé.
1: Aplaudeix al Camp Nou.
0: Li ha vist les orelles al llop, Cancelo, i diu, sí, home. I aquest lateral ha de ser meu. Com ha de ser? Aquí tothom pencant per guanyar-se el màxim nombre de minuts possible. A veure, Pedri. Pedri cap a l'esquerra. La passada és boníssima per a De Yemi. El control amb el pit té un 1 contra 1 força clar. Espera una mica i ja li fan l'ajuda a la seva parella de ball. Frena Karima De Yemi. Pedri. Pedri amb Koundé. La vol la mínima mal. Koundé cap enrere per Cubarsia al cercle central. Cubarsí amb Christensen, incorporat ja al mig del camp del Feyenoord. Passada curta per Rodri. Rodri amb Cubarsí, Cubarsí, Koundé. Koundé amb Pedri, fent de boia per dins, entre línies, perd la pilota, demana falta, l'àrbitre diu que no. Molt bé, la mínima mal. Excel·lent, l'ajuda defensiva i la recuperació. Bé, bé, bé.
4: Està defensant,
0: sí,
4: avui.
0: Sí, sí, sí, defensa així.
1: És que Lamin estava superatent a tot el que estava fent Pedri i ha vist de seguida que havia d'anar a ajudar-lo, sent molt solidari en defensa.
0: Christensen veu el desmarcatge de Rafinha, el rebuig és per Olmo. Ai, si li surt el retall. Si li surt el retall, estava sol, però no li ha sortit. A veure l'anticipació. Christensen la fa rebotant al rival, fora de banda, compte que ha rebut una pilotada. No sé on l'ha rebuda, però quin mal.
4: Sigui on sigui, ha sigut tan forta que...
0: A la panxa, a la panxa.
1: Sí, es toca l'estómac.
0: Ha rebut una gardela a un pam, que déu-n'hi-do.
1: Era venut.
5: Sempre pensant qui veuràs el següent partit del Barça, no? Ah. Amb qui quedaré, amb qui veurem, amb aquell amic, amb aquella família, amb aquella familiar. El futbol sense les persones no té cap mena de sentit. I ara, Orange, tens molt fàcil gaudir del partit amb la teva gent, perquè a Orange tens tot el futbol, tota la Lliga i tota la Champions. Truca al 14-14 o entra a Orange.es. Orange és equip.
0: Té la pilota al Feyenoord, que pel meu gust últimament s'està plantant massa sovint en zones inquietants.
1: També pel gust de Flick.
0: Té la pilota Javi López, l'ajuda de Koundé, l'àrbitre diu que no és falta. Hòstia, a mi m'ho ha semblat. M'ha semblat, falta com un piano de cua, però...
2: I a Koundé em sembla que també
0: que sí.
2: Ha saturat.
0: Sí, sí. Oi que havia frenat pensant que era falta.
3: Ja posa més pa que formatge, però per mi ja contacta.
6: Es pot xiular, sí.
0: 20 segons i sabrem quan s'afegeix. El Barça guanya 2-0. Gràcies als gols de Rafinha i a De Yemi. Té la pilota, la mínima mal. Frena, combina amb Koundé. Koundé li cedeix la pilota una altra vegada al dimoniat de Rocafonda, que la deixa per Rodri. Amo i senyor del mig del camp sense despentinar-se. De Yemi per l'esquerra. De Yemi i Pedri. Pedri amb un sol toc s'ha fet la parella de ball. La dona per Olmo. Olmo en profunditat per la mínima mal. Entra a l'àrea, la mínima mal. Continua la mínima mal. Continua la mínima mal. La trepitja diverses vegades. La mínima mal la posa per Olmo. Era molt difícil fora de joc.
1: S'ha afegit un minut.
0: Un minut i a descansar. Ja fa estona que ha parat de ploure. 2-0. Un altre... Primera part divertidíssima del Barça,
4: Excel·lent, amb un joc posicional que no havíem vist en altres temporades, obrint molt més aquesta banda esquerra, avui amb Adeyemi i Cancelo, sí, una mica més centrats, no s'han

0: perdit també els espais, potser com Espar i Gordon, però força bé, amb Rafinha caient molt entre línies, amb Rodri participant com a mig centre únic, però també deixant-se caure, com ara.
1: Koundé recupera la pilota, la dona per Rodri, Rodri amb la mínima mala al retall, i semblava que xutava amb la dreta, però ha volgut fer la finta, però no li han comprat.
0: L'únic que li ha faltat al Barça per mi és una mica més de fam al davant, una mica més de gol, una mica més d'ocasions. El Barça ha fet un recital de futbol, però no ha marcat més que dos gols.
1: Xiula el senyor Jablonski, al descans, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. El Barça està d'enhorabona, té un equipàs de futbol. El Barça de Hansi Flick és una delícia. Barça 2, feien 1-0.
2: Després del recital futbolístic que hem vist en aquesta primera part, els jugadors del Barça marxen cap al túnel de vestidors. Hansi Flick l'hem vist reflexiu amb algunes correccions, especialment en aquest últim tram de la primera meitat, aspectes defensius que voldrà traslladar als seus jugadors, i veiem una conversa interessant dels dos últims jugadors del Barça que aniran cap al túnel de vestidors, Rafinha i Karim Adeyemi, els autors dels dos gols del Barça, intercanviant opinions i buscant aspectes a millorar de cara a la segona part.
3: Alguns dels membres de la banqueta del Feyenoord, l'estaf i dels suplents, intentaven animar els futbolistes de l'equip neerlandès que s'han vist superats pel Barça en aquesta primera part.
1: Doncs tothom a descansar, a berenar una miqueta, que encara ens queda una segona part de bon futbol, esperem, aquí al Camp Nou. De seguida tornem.
4: El Barça juga a RAC1.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Què us poso?
9: Per mi una estrella.
8: I per tu?
10: Jo també una estrella.
9: Ara estem d'acord.
10: Estem d'acord?
11: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
12: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
13: Perfecte, aquí el tens.
12: Ja?
13: Ja.
12: Sí?
13: És així?
12: De debò?
13: I tant, de debò.
14: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
15: No tots els herois porten capa. N'hi ha que porten casc, cinta mètrica i un nivell a la mà. Cada dia els professionals de la construcció fan molt més cobres, construeixen benestar. I en aquesta feina, Obramat els fa costat. Amb solucions completes, marques líderes al millor preu, estoc immediat i assessorament professional. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
17: Ja s'acosta.
18: 3, 2, 1...
17: El 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat.
19: RAC1.
17: Aquest dijous la Champions es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
20: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
17: Des de 8:45 el gruix de partits que tancaran la primera jornada de la fase Lliga. Como Leipzig, Bayern de Munic, Bodo Glimt, Manchester United se va i Slavia de Praga Lens.
21: I ha quedat la pilota solta a l'interior de l'àrea.
17: Viviu-los en directe amb Jaume Molló, Damià López, Miquel Agut i Gerard Ballera. I els comentaris de David Broc, Jaume Naveira i Jordi Colomer. Pendents també de la Lliga Catalana de Bàsquet a Tarragona amb Dani Aguilar. I després, tu diràs fins a la una amb Aleix Pariser. Si és dia de Champions, és dia de RAC1.
22: RAC1. Tots som un milió.
23: RAC1. Mastercrackers, aquest setembre torna la competència! Hey! Aquesta temporada amb més jovenalla.
24: Ai, sí, doneu-me iogurins de dos en dos.
23: Col·laboradors amb ment privilegiada.
25: Bueno, pues...
23: I opinadors de centre.
24: Ni masclisme, ni feminisme.
23: La competència ja és major d'edat, 18a temporada.
26: Ojo, 18 anys i encara fan veuetes, eh?
23: Cada dia de 12 a 1.
26: I treballar quan treballareu, cony?
23: La competència amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
24: Mira, 18 anys i encara no sé qui és l'un i qui és l'altre.
22: RAC1. Tots som 1.
0: El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: 8:15 de la tarda, RAC 1 en directe des del Camp Nou, al descans. Barça 2, Rafinha i Adeyemi, Feyenoord 0. De seguida analitzem aquests primers 45 minuts. Bona primera part del Barça de Flick. Abans, però, hem de fer un altre repàs a l'actualitat. Pep, hola de nou.
2: Hola.
1: Per on comencem?
2: Doncs, per Ceuta, el govern espanyol insisteix que no estava al cas de l'entrada massiva de migrants, això tot i els informes que s'han desclassificat aquesta tarda i que evidencien que el CNI va avisar el 29 de juliol la Moncloa, la Guàrdia Civil i el Marroc d'un possible assalt el dia abans. Malgrat això, fa només una estona el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, negava que tinguessin aquesta informació.
3: A mi no me consta que hubiera ninguna información de ningún tipo que indicara la magnitud de la avalancha. Sí vi y sí constaté que todo el mundo se puso manos a la obra inmediatamente para hacer lo que cada cual, dentro de sus competencias, de los contactos que tenía, podía hacer en ese momento.
2: En total són 18 documents desclassificats dels dies previs abans que entressin 70.000 persones de manera irregular a Ceuta. El mateix dia 30, l'exèrcit de terra va avisar d'una entrada massiva molt probable. Més detalls des de Madrid, Adrià de las Heras.
8: Els documents constaten que el CNI, la policia espanyola i la Guàrdia Civil sabien els dies abans que podia haver-hi una possible entrada massiva a Ceuta. Aquesta informació de rebot i per un WhatsApp va arribar a mans de la delegació del govern espanyol a Ceuta. La documentació també és clara sobre el paper del Marroc per aturar la crisi. Tot i que el CNI va alertar Rabat, no van reforçar la frontera i un cop l'entrada massiva ja estava en marxa, els gendarmes marroquins van tardar 3 hores a enviar-hi agents antiavalots. Els dies previs, la Guàrdia Civil ja va demanar reforçar el desplegament a la frontera de Ceuta. De fet, entre el 8 i el 27 de juliol van detectar 1.240 entrades irregulars a la ciutat autònoma, força més del que és habitual.
2: Per cert, encara sobre Ceuta, la justícia ha admès l'estat espanyol com a acusació a la causa judicial que hi ha oberta. La jutgessa creu que té condició de perjudicat i que el que va passar pot suposar un atac a la sobirania. I acabem donant un cop d'ull al temps, tot i que l'episodi de pluges ja va a la baixa. Fins a primera hores de la nit es manté encara el risc d'alguns xàfecs forts, Martí Oliveres.
19: Sí, de fet, ara encara descarreguen a la zona del Prepirineu, entre la Noguera, el Pallars Jussà, l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà i fins i tot entre Osona i el Lluçanès. Alguns xàfecs que localment doncs, encara poden descarregar força aigua en poca estona. D'aquí aquest avís que es manté del Servei Meteorològic de Catalunya de 20 litres en 30 minuts, fins i tot puntualment una mica més. Però el gruix de la pluja que ha afectat bona part de la costa de Barcelona, Maresme, Girona, Empordà, ha marxat ja cap al mar i, de fet, encarem els propers dies amb un temps molt més tranquil. Això sí, aquesta nit caldrà abrigar-se, està baixant la temperatura.
2: Doncs això seria tot per ara.
25: Gràcies, Pep Martí. Fins ara.
19: Fins ara.
25: Ha arribat el sushi, de Maller sí, Origen, home, ja a l'estudi de RAC1, aquests California Rolls, aquests de salmó, de llagostí, de tonyina. El sushi de Maller Origen, bo, pariser.
27: Sí, n'he tastat un parell.
25: Aposta segura, tot deliciós, producte fresc, elaborat al dia, sempre ve de gust, i és com el dels millors restaurants especialitzats amb el segell del xef amb estrella Michelin, Hideki Matsushisha, el xef del restaurant Koi Shunka. California Roll, avui en aquesta operació Nigiri per portar el Barça cap a la final de la Champions. Podeu fer com nosaltres, apropar-vos a la botiga de Maller Origen o demanar-lo a través de Globo. El sopar talismà.
1: El sopar talismà, operació Nigiri en marxa. A veure, Dani Aguilar, hola.
28: Hola, Joan Maria.
1: D'Andorra a Sant Julià de Vilatorta, de Sant Julià de Vilatorta a Andorra, d'Andorra a Sant Julià de Vilatorta, i ara és a Tarragona, això?
28: Correcte, ara som a Tarragona, sí.
1: La Lliga Catalana amb aquesta fase de grups, diguem, no?
28: Sí, són 6 equips, 2 grups, el líder de cada grup al final d'aquests 3 dies de fase de grups és qui són els que jugaran la final de diumenge.
1: Molt bé, ja ha començat el primer partit?
28: Sí, som a 7:38 per al final del tercer quart, s'ajusta el partit, mira, just el primer instant replay de la temporada, tu. En aquest moment és quan connectem, 44-47. És un més 3 per la 6 a Joventut, insisteixo, s'ajusta molt perquè la penya tenia prou controlat el partit, però va molt just d'efectius, només 9 jugadors sèniors, compta l'equip de Dani Miret, el Lleida ajustant el marcador, 4-4-4-7, a 7:38 per al final del tercer quart.
1: A les 9 tenim el segon.
28: Sí, correcte. És un Manresa-Morabanc a Andorra. I demà entraran els dos altres equips que restaran, el Barça i el Girona, avui a les 9, aquest primer partit del grup 1, en aquest cas, aquest Manresa a Andorra.
1: Molt bé. Fins ara, Dani.
28: Fins ara.
1: Bé, primera part per presentar una targeta de visita als rivals a la Champions, eh?
4: Sí, primera part sublim, demostrant que domines totes les facetes del joc i un Barça que juga, jo crec que molt diferent o sensiblement diferent al que havia jugat en altres temporades. Primer de tot, jo crec que el més gros és el tema de la banda esquerra. O sigui, el Barça ocupava la banda esquerra d'una manera molt diferent. Ho sabem, Rafinha s'anava cap a dins, Rafinha no feia d'extrem, diguem-ho clar. Si jugava Ferran per l'esquerra, tampoc feia d'extrem, s'anava cap a dins. A l'extrem esquerra només sortia el full d'alineacions, després no trepitjava en l'extrem esquerra. Era el lateral, era Valde el que havia de pujar, o era Cancelo. Ara el Barça juga ja diferent, o sigui, ho havíem vist fins ara amb Gordon i Spar, pots dir, mira, aquests dos es combinaran així. Home, avui ja juguem amb Adeyemi i Cancelo i ja segueix jugant així. Comencen a sospitar que tot aquest problema amb Valde, més enllà que ell s'esforcés més o menys, tingués millor o menys actitud, tingués més o menys encert, potser és que anava una mica també de patró de joc, de que has fitxat extrems, extrems esquerres, extrems que obriran el camp. Avui jo crec que dèiem i l'ha obert prou, però ens ho explicava molt la Marta, de dir, Flick li demana que més, que no sabem vagi cap a dins, que vol que l'obri el camp, i ja tindrem un migcampista més. Cancelo i Spar poden jugar perfectament, els agrada, i de fet ho senten així, són tots dos dretans, partint de l'esquerra, però són dretans, i juguen molt clarament per dins. Valde, aquest perfil... no crec que el pugui fer gaire, fins ara com a mínim no és el que hem vist. Aquesta banda esquerra canvia el joc perquè obre el camp, el fa molt més gran, fa un forat a la part de l'interior que ocupa moltes vegades el lateral, i això fa que Pedri, entre que té Rodri que li ocupa el mig centre posicional i que hi ha la posició d'interior esquerra, mitja punta esquerra ja està ocupada, Pedri, si vols, no té lloc, i com que no té lloc va on li dona la gana, on flueix, on veu l'espai, on intueix que juga. L'hem vist a la dreta, l'hem vist a darrere, l'hem vist al davant, l'hem vist a tot arreu. No para d'aparèixer, però participa, que és el més important. I així podríem anar repassant un i altre, però hi ha un intercanvi de posicions continu. Rafinha mateix avui ha rebut moltes pilotes a dins. Que Rafinha arribi a dins vol dir que Olmo pot ocupar la punta d'atac, o si no és Cancelo, i si no és Pedri. I així es van generant aquesta mobilitat. Fins i tot un jugador tan posicional com Rodri, que evidentment serà mig centre, sempre tendeix cap allà i sap que la seva funció, perquè Guardiola li ha insistit per activa i per passiva, és ocupar el mig centre. I sempre que està desocupat hi va. Però hi ha estones que, entre cometes, el fan fora d'allà. Que hi va Pedri, que hi va un central, i Rodri acaba marxant, Rodri acaba pujant. Per tant, el Barça és molt fluid, és molt mòbil, hi ha molta mobilitat, i això fa que hi hagi tantes línies de passada, que el Barça jugui tan bé i es planti tan bé el terreny.
5: És que avui que estem jugant contra un equip neerlandès, tinc la sensació que estic veient una demostració de futbol total de la selecció holandesa de l'any 74. O el Dream Team de Cruyff, és a dir, dos extrems ben oberts, un davanter centre que no és davanter centre, un mitja punta que pot caure perfectament a la zona del nou i acabar marcant, jugadors que canvien de posició, la pilota vola, afegeixes una pressió que en el futbol modern o la tens, com deia Lamin, o si no segur que no guanyaràs els enfrontaments que puguis tenir, i a tot això afegeixes un Rodri al mig del camp per fer d'ancle i per fer de far. Aquest equip és una animalada, és espectacular. Et deixen sense paraules aquesta primera part. És d'una bellesa futbolística que als que ens agrada aquest tipus de futbol és absoluta, i l'únic pro, ja ho deia el Marc també la primera part, és el resultat, que un 2-0 a la Champions a la mitja part se't queda curtíssim, i això és un molt bon senyal. A la segona, segur que el Barça, per poc que s'hi posi, per poc que entri Fermín, amb les ganes que entrarà, per poc que entri Gordon, pot ser que encara revitalitzi més aquest atac i que veiem més gols, que això sempre és important a una competició com és la Champions. La sensació que aquest any quedar molt amunt anirà en funció també dels gols que puguis marcar, perquè això anirà molt ajustat.
2: Ara mateix per mi el Barça és invencible. Vull dir, has de tenir molt mala sort jugant així perquè no t'entri cap i el rival te'n pugui fer una i et guanyi. Jugant així el Barça, per mi, ara mateix, és molt difícil de batre. O sigui, seguirà guanyant partits si continua aquest nivell. La pregunta és fins quan podrà mantenir tot això i què passarà quan arribin partits grans, no? En què puguis tenir un mal dia o en què el rival sigui millor i et guanyi. Però jugant així, és que el Barça podem dir que està ara mateix en el millor moment de la temporada. Ja sé que portem 5 partits, però quan ho mirem en perspectiva direm, hòstia, aquell inici va ser un pic de forma, no? I el Barça estava en el millor moment d'aquella temporada. Potser després va tenir una baixada, després tornarà a recuperar aquest nivell, però és que jo no li veig fissures ara mateix. Se'm fa difícil criticar alguna cosa d'aquest Barça. Tant de bo duri molts partits, sé que és difícil, eh? Però tant de bo duri molts partits, perquè jugui qui jugui. Hem debatut sobre els canvis a l'11, que n'hi havia 5, i jo no he notat cap baixada de nivell, de rendiment, vull dir, els veus a tots endollats. És una meravella veure aquest Barça i de veritat és que no veig per on pot fallar, per on el rival li pot fotre mà de moment.
6: Però al fil del que dius tu, Aleix, també em sembla molt, molt interessant remarcar precisament això, que sent tan d'hora la temporada estiguem veient aquesta evolució del que volia imprimir Flick en el seu any 3 de projecte des de tan aviat, perquè és que això aquest nivell tan alt que està demostrant l'equip també els ha sorprès una mica fins i tot a ells, perquè teníem pensat des de l'estaf que tot això s'hauria doncs, que potser trigaria una mica més a veure's o a acabar-se de coure, i veure aquest nivell de futbol i aquest nivell de concentració també per la part de la preparació física també s'ha de destacar ara, en aquestes alçades de temporada, és el que fa que siguem tan optimistes mirant tot el que ve per davant, perquè encara hi ha molt camí per recórrer també i per continuar creixent i evolucionant tot el que està implementant Flick per sacsejar una mica futbolísticament l'equip i amb les millores que s'han fet aquest estiu, evidentment, al mercat. No?
25: Veuríem ràpidament un cocteleo de Flick Ràdio abans que comenci la segona part. Avui he portat l'original, perquè els originals sempre s'han de conservar i s'han de... No s'han de perdre, no perdeu els bons costums i gaudiu i compartiu cocteleo de Frit Ràbic.
7: Abans que la primera part el Marc demanava una mica més tenir la porteria entre cella i cella, a mi a vegades, amb Fermín al camp, a mi em sembla que el Barça guanya en aquest aspecte. És veritat que Olmo li dona molta continuïtat al joc i que té més control al mig del camp amb Pedri i Rodri, però Fermín, aquest segon davanter... A mi, a vegades, m'agrada més.
25: Simplement Pedri i Rodri, entre els 5 jugadors que han fet més passades en aquesta primera part, per tant, intervenint moltíssim, i són 75% de possessió de pilota pel Barça, 12 rematades, 4 entre pals. Potser sí que tenint en compte aquesta possessió i la superioritat, ha faltat un puntet més d'ullal als últims metres.
5: No hi ha cap més al Barça, no, Marta?
6: No, de moment no.
9: El Feyenoord sí, marxa Javi López i entrarà en el seu lloc amb el dorsal 28, Targaryen. Un futbolista que té com a... que ha tingut com a referents a Iniesta i Pedri, per exemple.
25: Collons. Té nom de pasta.
5: Sí, com és?
9: Targaryen.
5: Targaryen.
25: Sí. Bé, que van bé, seria una...
9: Sí, però...
25: Uns Targaryen, eh?
5: Targaryen.
9: Si italianitza, sí, exacte.
5: Targaryen,
9: Prego.
1: Xiula el senyor Jaulonski, comença la segona part al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 2, Feyenoord 0, gols de Rafinha i Karim Adeyemi. Té la pilota Christensen. Recordem que el Barça atacarà a la nostra esquerra a la porteria del gol nord. Christensen amb Pedri. Pedri d'esperó el primer toc, s'equivoca, recupera la pilota Sant Just amb Rit. Falta de Cancelo. Rit amb Ernst. El porter se la treu de sobre i amb sort pot combinar amb Mica Mármol, que l'ha deixat per el Targaryen. Pilota per l'equip de Giovanni Van Bronckhorst. Quants anys va estar Van Bronckhorst al Camp Nou? Com Barça?
9: 4.
1: 4. 4 temporades va dir ahir el jove. Sí, 155 partits, va explicar.
9: Una Champions.
1: Dues lligues, les de Rijkaard, una Champions.
9: Un gol contra el Madrid aquí al Camp Nou.
1: Sí, en un 3-0.
5: La del 2006 és la Champions seva, no?
1: Sí, ell és titular al lateral esquerre, sí, sí.
5: Té la pilota Joan. Joan amb Christensen cap a l'esquerra, encara al lateral per Cancelo. Cancelo amb Adeyemi, el control orientat a Adeyemi, li fan el 2 contra 1, perd la pilota Adeyemi, treballa ja l'equip per recuperar-la, de moment no ho aconsegueix. Ha rebut Musa en curt per Targaryen. Targaryen Musa, que vol tornar a jugar amb Targaryen, recuperava la pilota Adeyemi, la perd, treballa per recuperar-la, no ho aconsegueix, serà
1: res, perquè Pedri ha evitat el servei de banda, després ha fet rebotar la pilota en Musa, i ara sí, possessió pel Barça.
9: Per cert, avui 45.838 espectadors finalment a l'estadi.
1: La previsió que deies, eh? Molt bé.
9: Bé, el club.
1: El club, sí, sí.
9: Jo no he fet càlculs.
5: Tenen mèrit aquests, eh?
1: Sí, sí, avui tenen mèrit. Ara ja ha parat de ploure, sí, però hi ha hagut un moment que... N'hi ha més d'un que encara va moll com un ànec, eh? Té la possessió al Barça, a la línia defensiva. El Feyenoord protegint-se una miqueta, eh?
4: Sí, intentant no anar a pressionar, mantenir les línies juntes, i estan molt, molt a sobre de Rodri i de Pedri. Pràcticament els hi fan marcatge a l'home. Segur que, evidentment, han detectat el recital que han fet aquests dos, tots en general, però intenten estar, o com a mínim d'inici, em semblava que estaven amb un marcatge pràcticament a l'home aquests dos jugadors, però clar, no paren de moure's i també hi ha algun moment que perden la marca, però sí, sí, els tenen molt, molt a sobre.
1: Bé, Rodri amb Koundé, Koundé per la dreta, frena, ara pot fer la triangulació amb Rafinha, que s'ofereix de migcampista, la passada de Rafinha amb l'exterior cap a l'esquerra per Cancelo. El partit que està fent Rafinha, de debò, eh? És que per mi és d'antologia.
2: Ara estava de playmaker, al mig,
1: sí,
2: del camp.
1: Sí, sí, oferint-se allà i a veure la mínima mal a la zona tres quarts amb Rodri, trepitja la pilota Rodri. Aquest també... Té una manera de jugar a futbol, té una elegància. És que amb prou feines mira la pilota. Ui, l'ha filtrat ara Pedri, ve para Dejemi al balcó, el xot, fora!
2: Oh. Hòstia,
1: l'he vist a dins. L'he vist a dins.
9: Però és que mitja estadi l'ha vist a dins. Mitja estadi.
2: Que bé se l'ha col·locat, no? Amb un toc.
9: Sí, sí.
2: I és clar que sigui...
9: Digues, millor.
2: No, és clar que sigui ambidestre, perquè clar, el defensa no sap per on li sortirà. No.
9: Anava a dir que s'escalfen Balde, Fermín, Bernal, Gordon i Gabriel Jesús.
1: Ataca el Feyenoord, re. Pedri diu, aquí s'ha acabat. La passada de Pedri en profunditat per la mínima mal, el control a l'interior de l'àrea, el barret, continua la mínima mal. S'endú la pilota al Feyenoord, no sé si havia fora de joc o no, però la pressió de Rodri alenteix una mica la jugada dels neerlandesos, que surten amb Zekiel per l'esquerra, la passada per Mármol en profunditat, Pedri. Mm. És molt seriós, de debò, eh? És molt seriós com està defensant el Barça. A veure, Christensen, vinga, troba la passada perfecta per Cancelo, la demana de Yemi a l'esquerra, Cancelo l'ha vist. En Karim, que encara se'n va buscar la línia de fons, la centrada, intentant la xilena, la mínima mal, i la sessió per Ernst. No puc tocar la pilota perquè hi havia un defensa. Ernst ràpidament posa a córrer, que mira Cubarsí. La correcció de Cubarsí, impecable. Fora, ha rebut un cop.
9: Una mica dolorit, a peu dret, ja està. Es disculpa i s'interessa per ell Zeki, el que és amb qui ha xocat.
2: Suma-li aquestes correccions que el descans no havia errat ni una sola passada. 100% d'encert a la passada de Cubarsí.
7: No, anticipant-se, per mi, és el millor central que hi ha, ara mateix.
1: És un tema, Gerard, d'estar a lloc, eh?
7: Sí, perquè no és tampoc el més fort, no? Però
1: el més ràpid, no. però està a lloc.
7: Sí, sí.
2: Concentració, sí, col·locació.
1: Sí, ara... Ezequiel li fa un barret, se'n va a l'interior de l'àrea, posa el cos, excel·lent, Cubarsí, com ha recuperat la posició després d'una acció individual preciosa del rival. Ell diu, d'acord, aquest primer duel me l'has guanyat, però això encara no s'ha acabat. Corna.
9: Serà el primer del Feyenoord durant tot el partit, des de l'esquerra i va en fut.
4: Ezequiel, aquest jugador, la veritat és que està participant molt amb el Feyenoord, entre línies és el jugador amb més talent, ell i Musa porten l'atac, aquí s'havia fet a Cubarsí.
1: Minut 7 de la segona part, 2-0, guanya el Barça, RAC1 en directe des del Camp Nou. És el debut a la Lliga de Campions. La centrada, opa, llarguíssima, el segon pal, la despenja a l'interior de la petita, la treu Pedri, a Dejemi, que corre com una esperitat, el control orientat amb el pit, continua Dejemi, la cursa de Dejemi, creu la línia mitja de Dejemi, continua Dejemi, es desdobla per la banda Olmo, ja li ha posat la pilota a Dejemi, no és del tot bona la passada, i això li ha permès a Reed guanyar l'acció, llàstima.
9: Sí, que l'ha fet també cap a la dreta, potser Dejemi,
5: sí,
9: no?
5: Sí, és que tenia la mini a Rafinha molt desmarcats.
9: I Koundé i tot, crec que també corria per allà.
1: Compte que ho intenta el Feyenoord per l'esquerra.
7: Un massa d'anada i tornada, no? O què?
5: Sí. En aquest inici de la segona part, poder ser.
4: Potser sí, sobretot jo trobo que el Feyenoord està jugant bé, que està ha fet un pas endavant, que està combinant millor, i la veritat és que té jugadors al mig que estan demostrant nivell i personalitat, perquè no és fàcil jugar ara mateix aquí al Camp Nou.
9: Fins i tot els aficionats fan oe, estan tan poc acostumats a veure'ls avui amb el plat als peus que...
1: Ara Musa ha fet un canvi d'orientació del joc a l'esquena de Koundé, sembla que no estan fora de joc Valente, doncs sí. Fora de joc.
25: Ens hauran a preparar per una nova edició de la Castanyada del Cabró Rock, el 31 d'octubre a Montmeló. S'esperen 17 hores de música, actuacions de cultura popular, atraccions, túnel del terror, panellets, castanyes i alineació de luxe al cartell, amb, entre d'altres, la Ludwig Band, els Catarres, Detallets, els Amics de les Arts o els Pets i l'Axe Busto junts per primera vegada en 20 anys, coincidint amb el 40è aniversari de totes dues bandes. No et perdis la gran diada de la cultura catalana, entrades a cabrorock.cat.
1: Bona passada de Covarsí per Olmo. Olmo en profunditat per Rafinha. Rafinha al carril central. Rafinha al balcó. Rafinha entra a l'àrea. Demana penal. L'àrbitre diu que no. A veure la pressió de Rodri. La supera tallarina aquest. Ja no sé si és una tallarina o és un... I falta després d'Olmo. Li ensenyaran targeta, no?
9: Sí, la veu. És la primera groga que veu un jugador del Barça. L'ha vist Olmo en aquesta acció defensiva.
1: Ja molt bé, Targalín.
4: Que arriba després d'un contracop del Barça, que tenia espai, eren 4 contra 4, Rafinha no ha acabat la jugada, no ha acabat amb rematada, i això ha fet que pogués contraatacar el Feyenoord i hagués de fer falta tàctica a Olmo.
1: Ezequiel, al mig del camp, per la dreta, davant seu Adeyemi, ha de recular. Passada més enrere per Sant Just. Sant Just, pressionat per Rafinha, combina amb Watanabe. La dona a l'esquerra per que jugui Mármol amb Valente. Valente al mig del camp, compta el desmarcatge d'Ezequiel des de la segona línia, no se'l creu el seu capità, que fa una obertura llarga, bé, amb el cap Cancelo, Adeyemi, aquí no ha estat bé, han dubtat a ell i Pedri, Musa guanya l'esquena, la centrada, directament a fora, però compta que aquí hi ha hagut una indecisió, Pedri aplaudeix a Adeyemi, jo no sé si ha estat que no han parlat o que... Era claríssima per Adeyemi i Pedri, per tant, ha donat per fet que ell no hi havia d'anar. Però...
9: Hansi Flick ha reaccionat donant instruccions als jugadors, però sobretot demanant més concentració, que hi vagin i que no es destensin.
4: El Barça s'ha de perdre seriosament el partit, l'ha de controlar, de mastegar les jugades, ha de domar una mica el rival, que ara mateix està jugant millor el Feyenoord.
1: Sí. Ara pèrdues de pilota del Barça en la fase de construcció, hi ha una mica de precipitació, crec. Apareix Rita a la banda dreta de l'atac, la dona enrere per Targalín més enrere per Sant Just al seu mig del camp, pressionat per Rafinha, l'ha de donar per Watanabe cap a l'esquerra per Mica Mármol, encara no creu la línia de mitjos, ara ja sí, la passada en profunditat, aquest tio no està fora de joc, el Ferri, Joan, se li escapa la pilota, gol, fora de joc, i a més ha rebut un cop el porter del Barça.
4: Clar.
9: Sí, que és a terra, té les dues mans a la cara Joan Garcia. Christensen l'ajuda a aixecar-se, però sí, s'han dut un cop.
1: És fora de joc?
10: Molt clar, en directe.
11: Ho sembla, sí. Ho sembla en directe.
7: I si no hauria estat falta, potser, no?
11: Home, és que l'atropella amb els genolls, no? Ara ho veurem.
7: Fora de joc.
11: Sí, claríssim. I de l'acció de Rafinha que ha reclamat penal, jo en l'única repetició que hem vist aquí a l'estudi, hi ha un contacte entre les cames. No sé si és suficient, Molló, no sé. Però com a mínim... No sé, el bar
10: jo amb la repetició que he vist no costa xiulat. Mullar-me.
11: Sí.
1: Té la pilota al Barça, Rodri, obert a l'esquerra per ajudar Christensen, que torna a rebre. Christensen s'apropa a la línia de mitjos. Sessió una altra vegada pel mig centre del Barça. Aixeca el cap. El desmarcatge de Rodri... d'Olmo, Rodri no se l'ha cregut, la dona per Christensen amb Covarsí, la pilota filtrada per la mínia mal, és una delícia, entra a l'àrea la mínia mal, té tres possibles rematadors, la mínia mal, el driving de la mínia mal, continua la mínia mal amb Koundé, apareix Valente amb Ernst, i el porter se la treu de sobre, bona passada de Covarsí,
4: Sí, no ha anat exacte com la volia o l'esperava la Minyamal, que ha hagut de rectificar una mica, però al final s'ha plantat dins de l'àrea amb opcions de rematar, amb opcions de passar. Hi havia 5 jugadors del Barça a dins de l'àrea i no ha acabat amb cap rematada. Una constant en els últims minuts. Si el Barça arriba, no acaba rematant, no acaba fent mal. El Barça ha de ser una mica més incisiu.
1: Mira, Pedri, la passada profunditat pel nou disfressat d'11 a la rematada. Gol!
12: Gol!
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. La passada de Pedri, l'assistència del metrònom canari. Mare de Déu, senyor, quin futbolista! Quina passada, quin regalet! I el nou disfressat, doncs, el capità, el davanter centre total del Barça, que pensa, jo aquest regal no el puc desaprofitar de cap de les maneres. Es planta davant dels morros d'Erns. I barraca gol del Barça, gol d'aquí de Rafinha, esclar que sí. Barça 3, Feyenoord 0.
6: És el gol de la tranquil·litat davant dels dubtes. Rafinha, vuitè gol del brasiler, el que portem de temporada amb aquest doblet d'avui. Un Rafinha que ho ha anat a celebrar també amb els suplents que s'estaven escalfant, i m'ha agradat molt l'abraçada intensa que han tingut amb Pedri, amb alguna broma entre ells, molt afectuosos tots dos. Quin Barça estem veient en aquesta estrena a la Champions.
9: De braços creuats, Bram Bronckhorst incapaç de trobar alguna solució per frenar aquest Barça, parlant amb el seu ajudant per intentar frenar aquesta hemorràgia.
25: Obrim una altra Estrella d'Am, la tercera, la segona per Rafinha. Estrella d'Am per celebrar el tercer del Barça.
4: Aquesta és la verticalitat, la determinació que reclamava. Molt bona passada de Pedri, encara millor finalització de Rafinha.
11: Perdoneu, és un déjà vu. Ja l'hem vist aquest gol, no? Aquesta
25: sí,
11: temporada.
25: El primer contra l'Atlètic Club.
1: La passada a l'interior de l'àrea del Barça, Joan! La segona rematada i gol. Gol del Feyenoord. Hi ha hagut una pilota filtrada al cor de l'àrea del Barça. La primera intervenció de Joan a mi em sembla que és boníssima, però no pot blocar la pilota. Prou feines té en evitar el gol com de l'única manera que podia, segurament, i després queda la pilota per allà, i crec que és Targalin qui finalment aprofita la segona opció per fer el gol. Llàstima, 15 de la segona, Barça 3, Feyenoord 1.
9: Han embogit els aficionats del Feyenoord, el prop de 3.000 desplaçats amb aquest gol del seu equip, i el capità Valente també els demanava més i més després d'aquest gol de Ferri.
6: I els jugadors del Barça ara mateix es miren seriosos entre ells. No ha agradat encaixar aquest gol a la banqueta del Barça, no ha agradat a Hansi Flick. Prepara un triple canvi, doble canvi. Estem veient que entraran Gordon i Bernal al terreny de joc.
1: Estan revisant. Per què?
11: Fora de joc no n'hi ha, perquè entra a la segona línia molt, molt bé.
25: A veure, un segon, que no n'hi hagi un de posicional que se'ns hagi escapat en directe.
1: És gol. Gol de Ferri, no? Jo crec que és gol molt clar. No? Què hi pot haver-hi?
25: Que disputi la pilota un jugador que està més avançat que Joan Garcia.
11: En el xut.
25: Després que Joan Garcia toqui la pilota. Un segon, ho miro.
1: Bar!
25: Ep!
1: Anul·lat!
25: Mira.
1: Per fora de joc, anul·la el gol al VAR. 3-0, no val el gol de Ferri. Si us plau, des de l'estudi, el Jaume, que és l'encarregat d'això, quan et puguis mirar amb cura la jugada, explica als oients què és el que ha vist l'àrbitre per anul·lar aquest gol.
25: És per on ha servit Condés a l'inici de la jugada. És a l'inici de la jugada.
11: És abans dels xuts.
25: Sí, sí, sí.
1: Però aquell jugador intervé?
25: A veure, és que és molt abans.
11: És que és abans de tot. Mira,
25: mira, ara ens ho ensenyen. Sí. El jugador que rep a la banda esquerra, l'extrem esquerre, està un peu per davant de Koundé. Jo diria que és qui marca el fora de joc.
11: Christensen, no? Marca el fora de joc.
25: És previ a la passada en profunditat.
1: Val, però rep, però toca la pilota.
25: Sí, sí, sí, toca la pilota, toca la pilota. Sí, sí, sí, és un jugador que intervé en la jugada.
1: Per tant, ben anul·lat, no?
25: Ben anul·lat.
1: Molt bé.
11: Però va de mil·límetres, m'ha semblat.
25: Segur.
13: Perquè sí, que la toqui Joan Garcia no vol dir que, que inicia una nova jugada.
25: No inicia una nova jugada.
11: No, perquè Joan
25: Garcia... no té la possessió, la toca, possessió, però no arriba a tenir la possessió de la pilota.
1: Bueno, la mínia mala profunditat per Rafinha. Ai, si la dona.
25: Oh.
1: Si la dona a la dreta, jo crec que no ha vist aparèixer Pedri, no?
4: Suposo que no. Perquè si l'ha vist, ha sigut una mica gana.
7: I abans del gol del Feyenoord comentau que si ja l'havien vist,
11: jo,
7: no?
11: Jo ja l'he vist, aquest
7: aquesta
11: gol.
7: Aquesta temporada sí. I les anteriors, s'entenen amb la mirada.
11: No, sí, sí. Però pel mig, Pedri i Rafinha l'hem vist contra l'Atlètic Club,
28: el primer
11: no?
28: gol sí. contra l'Atlètic Club.
11: És que va ser clavat.
28: Tercer doblet de Rafinha en 5 partits, 15 rematades, 8 gols.
5: Vale, mala dada de xifres.
11: És brutal,
5: és que per un jugador com Pedri tenir a Rafinha de banca tota l'estona, la busca, saps que en algun moment l'acabaràs trobant.
6: Doble canvi al Barça, marxa del terreny de joc Rodri, en el seu lloc hi entra Bernal, també Gordon entra, fa que no amb el dit, Hansi Flick. Sembla que hi ha un canvi.
25: És que hem vist un gest de Rafinha que a mi m'ha preocupat una mica després d'aquesta jugada.
6: Sí, Rafinha estava tocant el cap, però bé, és Pedri qui marxa del terreny de joc, entrarà Marc Bernal, l'altre canvi és Adeyemi i en el seu lloc hi entra Gordon. Rafinha està bé. Ovacionat Pedri.
4: I bé, que fa l'afició. Partidàs de Pedri, s'ha mogut per amunt i avall, ha estat en totes les posicions i ara, mira, veurem a Bernal, que en parlava molt, quan hi hagi Rodri no podrà jugar. Doncs mira, jugarà una mica d'interior de Pedri, vés a saber de què és i aquesta posició, perquè amb la mobilitat que tenen, doncs juguen per tot al mig del camp.
9: Ha fet també un canvi al Feyenoord, ha marxat precisament Ferri, el valencià, que s'ha quedat amb la mel als llavis amb aquest gol que li han anul·lat, i ha entrat Van Persie, el fill de Robin Van Persie, que va néixer a Londres quan el seu pare jugava a l'Arsenal. I Gavi s'ha afegit als exercicis d'escalfament.
1: Clar, poder-li estalviar mitja hora a Pedri en un partit de Champions, saps què vull dir?
25: És la tranquil·litat que et dona tenir Rodri. Pots canviar Pedri sense problema.
1: Ei, fora de joc, val.
4: Alerta per això, perquè el Feyenoord està jugant molt bé. S'han llançat a atacar, jo crec que l'entrenador els ha dit no tingueu por. Estan atacant, estan pressionant molt més a sobre dels jugadors del Barça. Per això el Barça no està tan còmode. Jo crec que s'han tret la por de sobre. Segur que no els hi donarà per remuntar, però per això t'estan arribant tantíssim, estan tenint més la pilota. El Barça o hi té rigor, o hi té la pilota i es concentra a controlar el joc, o si no, això acabarà sent una anada i tornada i hi haurà gols a les dues porteries.
25: Ara ens ensenyen el fora de joc, els ninots. És la punta de la bota. Si arriba a tenir un número menys, segurament és gol legal.
11: Però molt just.
7: Sí, no, la punta de la bota.
11: No. Ens ho hem de creure quan beneficia el Barça i quan no, aquestes coses, perquè ha anat d'allò, d'un número de sabata.
1: Gordon per l'esquerra, se'n va cap a dins, continua Gordon, perd la pilota, la recupera Olmo. També hi era Bernal, eh? O sigui, ara un dels dos ha hagut de frenar perquè ja hi havia dos jugadors del Barça per recuperar-la. A veure, Olmo amb Rodri, Christensen amb Cancelo al Camp Nou exultant amb el seu Barça. Ho intenta el Feyenoord per la dreta. Ezequiel, la passada, en principi és per Koundé, bé, Koundé amb el cap, allunya la pilota, la segona opció per dins, la baixava Van Persie, la té Olmo i se la quedarà Bernal té a l'esquerra Gordon que recula. Cancelo li diu dóna-me-la, Cancelo rep el lateral a l'esquerra i fa una passada perquè rebi l'interior de l'àrea del Barça, Kubarsip cap a la dreta.
4: Minimitzar pèrdues, n'ha perdut una altra en l'última jugada, el Barça ha de ser més fi al mig del camp.
1: Rodri, quan ha vist el 16 al marcador lluminós, ha dit ni de conya. No, però no perquè es negui a canviar-se, sinó perquè jo crec que tenia molt clar que no era canvi.
6: És que hi ha hagut un moment que han parlat amb Rodri i que crec que han quedat que no, que ell continuava al camp.
1: Perquè
6: ell
1: ha fet jo?
6: Ha fallat una mica la comunicació després amb...
1: Sí, diu jo? No, hombre, no. Hansi, però si no havíem quedat així.
11: I el que dèiem dels canvis, vull dir, el defensa del Feyenoord que ha marcat Adeyemi deu estar cansat. I ara li entra Gordon, que el fotrà a córrer el que no està escrit un altre cop.
1: Sí. I el Barça ara sí, amb una possessió llarga. 24 minuts més l'afegit perquè s'acabi el partit. El Barça guanya 3-0. Dos de Rafinha i un de Karim Adeyemi. Ara Rafinha per la dreta, vinga, també. Encara, Rafinha cap enrere per Koundé. Koundé a molt a la frontal de l'àrea. En curt per Bernal. Bernal li diu a Gordon, va, obre't aquí a l'esquerra, que és on has d'estar. Gordon li torna la pilota a Bernal. Bernal, sessió curteta per Christensen, que s'associa en horitzontal cap a la dreta amb Kubarsí, Rafinha, Kubarsí. Kubarsí una altra vegada amb Christensen, que eixampla el camp amb una passada perquè rebin enganxadet a la banda esquerra Gordon rep el suport de Cancelo amb Gordon amb Christensen Té la zona 3-4, Rodri. Rodri filtra la pilota per Gordon. Opa, ha volgut fer el gol de la seva vida, ha xutat directament a fora. Cap problema. El Camp Nou, de moment, li perdona tot.
6: Però no m'estranya que ho busqui, perquè Gordon té moltes ganes ja de marcar, s'ha demostrat que és un gran assistent, que té comprensió en el joc, però li falta el gol i és normal que el busqui, clar.
25: I ara canviarà perquè el Barça està allargant les possessions, però en aquesta segona part ha arribat a tenir la possessió favorable al Feyenoord, quan a la primera part era un 75-25, com dèiem.
1: Ara parlo la pilota Bernal, que ha intentat una passada d'Esperó que no li ha sortit bé. Manut amb Ernst amb Watanabe, supera fàcilment la mínia mal, que ara fa estona que no intervé. Valente la posa per Van Persie. Té la planta del seu pare.
5: Totalment, estava pensant el mateix.
1: Oi que sí, com té la planta del seu pare.
5: Sí, sí, li falta potser un punt d'alçada, però, ostres, amb aquesta sí, esquerra, sí. Com es deixava caure, sí, sí, exactament igual.
1: Té, el seu pare va ser expulsat aquí en un partit per una tonteria de desplaçar una pilota i perdre temps, no? Que en vam anomenar Jaume durant molt de temps, fer un Van Persie.
25: Exacte.
1: Perdies temps movent la pilota i te n'anaves al carrer per la segona groga.
25: Sí, sí, que t'expulsin per això.
11: No era ell, no, el dels avions, era Bergkamp, no? El que sí, era de l'Arsenal, sí. Que no podia viatjar en avió i...
25: Anava en cotxe.
1: Sí. O en tren, sí.
25: Sí.
1: Té la pilota Rodri, el servei per la mínia mal, no és bo del tot, però en tot cas, mica mal, molt envia la pilota fora amb el cap. Servei de banda favorable al Barça, 24 de la segona part, 3-0.
11: El Barça és líder, per cert, amb aquests 3 gols de diferència. No, per diferència de gols, el Barça és l'únic equip que ha guanyat, de moment, per 3 gols o més.
1: Pendents de la jornada nocturna d'avui.
11: Clar, i de demà, sí.
25: Sí, sí.
7: Liverpool, Atlètic de Madrid, recordo les 9, Julián Álvarez titular per primera vegada aquesta temporada.
11: Sí, va dir que no el veia i...
25: Ahir va enganyar, si
7: t'ha enganyat.
25: Fet un Mourinho en tota regla.
1: Quin és el partit?
7: Liverpool, Atlètic de Madrid.
11: Anfield. Sí, sí. Iraola contra Simeone.
1: Per dins Bernal amb Gordon amb Cancelo, que és qui obre el camp per l'esquerra, entre l'àrea Cancelo, la passada a la frontal de la petita, el rebuig de la defensa Christensen. Per mi està fent un partit imperial,
11: Bon
1: però
11: nivell.
1: no fa soroll, o sigui, ho fa tot com tranquil·let,
11: com és ell, no?
1: La mínia mal cap a dins, la mínia mal per Rafinha a l'interior de l'àrea, Rafinha a molt retall d'Olmo, la rematada i a dos rebots, demanen penal, però molt, vaja, jo sóc incapaç de saber a quina part del cos li ha tocat el xut d'Olmo al tio del Feyenoord, la veritat.
4: En els dos últims atacs, per això, Rafinha ha fet de tercer home, l'ha rebut d'esquena i l'ha deixat de cara, i molt bé, és una funció que jo no tenia gens clar que pogués fer davant de centre fixa, i la veritat és que com tota aquesta temporada ho està fent molt i molt bé, tant de bo continuï, perquè hi haurà dies que això serà vital per poder jugar.
7: La pregunta és per què mai en els primers dos anys no va jugar en aquesta posició, suposo perquè hi havia Lewandowski, Ferran Torres i d'altres davanters, però...
1: Coversia amb Bernal arriba des de la segona línia, no pot fer el control, lluita Gordon, també Bernal, opa! La falta com un piano de Bernal.
4: Crec que Rafinha és un d'aquells jugadors que la confiança li canvia la vida, recordeu-vos quan el substituïa Xavi les emprenyades que agafava, i per altra també és un jugador que no va estar en clubs formatius a Brasil fins molt, molt tard, és un jugador que va jugar molt al carrer, després se'n va anar a Anglaterra, i jo crec que a nivell tàctic doncs no tenia els coneixements que tenia altres i ha necessitat un temps per també entendre tot el que és el futbol col·lectiu i a més del Barça. I ara està en aquest moment, que entre confiança i coneixement és un altre.
1: Molta atenció a aquesta imatge, Marta Ramon.
6: Sí, Rafinha posant-li el braçal de capità a Lamine Yamal. Rafinha marxa ovacionat de la gespa del Camp Nou i en el seu lloc hi entra Fermín. Tercer canvi que fa Hansi Flick.
4: I un canvi que també canvia de sistema. Anem provant coses. Ara estem provant Bernal d'interior... I ara també provarem a Olmo de fals nou. Coses que es van provant per altres dies quan hi hagi necessitat. Avui no caldria, però ja està clar que hi vol tenir una continuïtat i vol anar assajant coses.
1: Quants anys té la mínia mal?
6: 19.
1: Capità del Barça al terreny de joc ara mateix.
6: Diu que això li donarà un plus de responsabilitat.
1: Avui, el 10 del Barça.
4: Sense braçalet, avui ha pressionat i ha defensat ja com si fos capità. Vull dir que endavant.
1: 27 a la segona, 3-0.
9: i ha fet un doble canvi al Feyenoord. Ha marxat Van Hout, ha entrat Stein amb el dorsal 14 i ha marxat Musa en el seu lloc, ha entrat amb el dorsal 11 Gonzalo Borges.
6: No, Gerard Martín i Xavi Espar s'han afegit als exercicis d'escalfament.
7: No sabem si és el capità més jove de la història del Barça en partit oficial.
5: Jové, no?
1: Ara ja tens sí, a Jové embogit,
11: sí,
1: no?
11: Sí, sí.
9: De fet, excel amunt, excel avall,
7: ho he dit per fer-li l'assistència, vull dir, si m'està escoltant.
9: Treu fum ara,
5: eh? Te n'afegeixo un altre, eh? Jo no sé si he vist a la meva vida dos mig centres del Barça que fessin 1,90 m o més, eh? Perquè veure aquí Bernal i Rodri m'explota com el cervell una miqueta, acostumat a Xavi Iniestes.
9: A veure si... mestre i el deixeble.
1: Si Oriol Jové és capaç de contestar la pregunta abans que s'acabi el partit...
28: Passa que... és camí del Palau, sí, que hi ha que tenim Barça d'handbol.
11: L'hem enviat, o sigui, a la Champions.
28: No va amb la base de dades a sobre.
7: Bueno, però és,
9: bé, bé, no, no,
7: és polifacètic, no, eh? Això
28: que té al cap, no?
9: Anem fent valoris. Al cap, tio.
1: Té la pilota Fermín amb la mínima mal. La mínima mal no s'ha entès amb Fermín. Ha caigut a terra. Fermín recupera la pilota al Feyenoord. El Barça guanya 3-0. Cobercí recuperant la pilota al mig del camp. Però quin central. Bé, Olmo ara deixant-la... El primer toc per Fermín pel centre de l'atac, combina amb Gordon, entra a l'àrea Gordon, som-hi Antonio, aguanta la pilota Gordon a la frontada ja per Fermín, que xutarà... Corna!
28: Ui!
1: Ernst Corna! Hòstia, com s'ha estirat, eh? El porter del Feyenoord, quina aturada de mèrit, eh? Jo crec que era gol, eh?
28: Uf! Ui, ui, ui.
4: I tant. Té pinta que hem estat assajant aquests dies dels entrenaments, no? Que s'ha fet sessions de xutar el segon pal amb rosca, perquè el de Deiem, el de Lamin, ara Fermín...
6: El picarà Olmo, dreta de l'atac.
1: En curt, per la mínima mal cap enrere per Fermín. Fermín se la posa a l'esquerra, el xut! Rebota en un defensa, atenció a la pilota. Cancelo, aixeca el cap. La centrada amb l'exterior. Ui, no hi arriba a cobrir-s'hi. Era bona, eh?
25: Esperem una mica de màgia de Panini, més de màgia, perquè de màgia tenim a Dojo, tenim l'àlbum, evidentment, de Panini, sí, de la Lliga EA Sports, amb cromos ADN, Liga Prime, Draft 23, extra stickers, també en tenim or, plata i bronze dels 5 cracks de la Lliga.
11: Sí. A veure.
25: Aquí tenim per aquí De Haas, Carlos Álvarez, bona qualitat aquí, Funes, entrenador del Màlaga, Draft 23, Mendoza, de l'Atlètic de Madrid, Fer López, Mar Bernal, Mandy i Juan Cruz.
11: Tots Bernal, guarda'm el Bernal pels meus nebots, a veure, deixa'm el...
1: Sí, home, calma, eh?
25: La màgia de Panini.
7: El vol el bastet, tu.
11: Sí. també la fas,
1: eh? El tio només ve a les Champions i en partits importants i a sobre demana cromos. Sí, és que clar.
5: Sushi cromos.
28: Un... Sí. Corregudes i paraigües, sushi cromos.
1: Sushi cromos seria una botiga curiosa, eh?
5: Sí. Hòstia, sí.
1: Un quart d'hora més l'afegit perquè s'acabi el partit. 3-0, guanya el Barça. RAC1 en directe des del Camp Nou. El partidet de Cobercí també tela, eh?
28: Brutal.
9: Molts problemes avui per escollir els millors. Compte el que diu Oriol Jové.
11: Sóc
9: el Quantum 2 del Palau amb la base de dades oberta preparat per respondre la pregunta dels capitans.
11: Se l'han dut.
1: Compte la passada a l'interior de l'àrea. Joan en un contra un. Que bé. Fora de joc,
4: també, eh?
1: Fora de joc. Sí, déu-n'hi-do, sí. Oriol Jové, hola, bona nit.
12: Hola, bona nit.
1: L'Oriol Jové que ens explicarà el partit del Barça d'handbol, però el que ens interessa és Lamine Yamal és el capità més jove del Barça que exerceix de capità, que defensa el braçalet al terreny de joc?
12: Mira, he de dir que hi ha un matís aquí, que és que jo emmagatzemo els capitans d'inici, és a dir, capità que signa l'acte. Però, si Lamine Yamal hagués set capità d'inici, i no dubto que ho serà properament, efectivament, seria el capità més jove de la història del Barça, com a mínim, des de l'era moderna.
1: Compte Gordon a la frontala, molt, molt falta, claríssima. Falta claríssima, un pam de la zona de penal. Aquest podria ser el quart. Val. Per tant, si no triguem gaire a veure la mínima l'exercint de capità d'inici, serà el capità més jove de la història del Barça al terreny de joc, eh?
12: Sí, de l'era moderna, el més jove és Pedri, que el va portar el braçalet d'inici el 28 de setembre del 24 al Sadar, amb una mica menys de 22 anys.
1: Ja m'ho semblava. Gràcies, Oriol, fins ara.
12: Va, fins ara.
1: Fins ara. Falta perillosíssima favorable al Barça. De fet, la falta està a l'interior del balcó de l'àrea.
6: I la bola al capità.
1: I la bola al capità,
6: sí,
1: exacte.
6: Sí, Yamal ha plantat la pilota amb molta decisió.
1: Sí,
5: que
1: sí.
5: Que maco seria.
1: Olmo també la vol, però és veritat que està una mica més perfilada per un esquerrà, no?
14: Sí, l'altre dia ja va xutar Olmo, sí, i sí. Toca la mena.
1: Home, seria bonic ara, no? El 4-0, la Lamine Yamal amb el braçalet de capità. Home. 32 de la segona part, el Barça guanya 3-0. Lamine Yamal! Gol! Gol!
15: Rocafonda! De capità, capità! Ha anat directament a abraçar-se amb Rafinha, el 10 del Barça, el crac universal, 19 anyets i defensant el braçalet del club més gran del planeta Terra. I el primer que fa és fotre-la dins en una falta directa des de la corona de l'àrea amb l'esquerra. Gol del Barça, gol de Lamine Yamal, gol del dimoniet de Rocafonda, gol del 10, Barça 4, Feyenoord 0.
6: Gol del candidat a la pilota d'or, cinquè gol de Lamine Yamal en el que portem de temporada, el primer en aquesta edició de la Champions. Tenia ganes de marcar Lamine Yamal, que en cursa amb el dit índex s'ha anat acostant cap a la banqueta per abraçar-se a Rafinha. Que bé li queda el braçal de capità. Quin golaç ha marcat Lamine Yamal. Festival Blaurana al Camp Nou.
12: Els jugadors del Feyenoord immòbils, resignats, que marxaran amb les mans buides i amb una golejada cap a les seves terres, cap a Països Baixos, a oblidar la jornada i centrar-se en la següent per intentar sumar punts.
25: Obrim una altra Estrella d'Am, la quarta ja, la primera per Lamine Yamal, l'Estrella d'Am per celebrar el 4-0 del Barça.
4: Sempre suma, guanya confiança. No sé, per això m'haurà d'ajudar. Ha passat entre
11: sí,
4: la
11: sí,
4: barrera,
11: sí,
4: no?
11: Sí, és una pífia sobre, de la barrera, sí.
1: Sí. No, però ell ha anticipat que passaria. Sí.
11: Val.
6: No li restem ara.
1: Però calma, ara ja 4-0 ja està bé. Ara ataca el Feyenoord, la centrada a l'interior de l'àrea. Recupera la pilota el Barça.
6: Entrarà Gabriel Jesús.
25: Primer gol de falta directe de Lamine Yamal a la seva carrera, un altre xec, i està un gol de firmar el tercer doblet consecutiu.
6: I també Gavi.
1: No creieu que per la manera com ha anat a celebrar un Rafinha, com si ho han entrenat?
6: Sí.
1: No?
6: Sí, això s'ha parlat, s'ha entrenat.
1: Sí, no? De com xutar faltes millor. Uf, la passada, Fermín ara per Olmo. Olmo s'embolica la defensa. Olmo juga amb l'Antonio. L'Antonio rep a l'interior de l'àrea. La posa per Bernal, la rematada de Bernal. El cos del defensa.
11: Oh.
1: El cos del defensa. Quina llàstima.
5: Sí, quina Rafinha. Passada de Fermín, per favor.
11: Sí. Jo crec que si Rafinha és al camp, Lamine no xuta aquesta falta. Potser també l'ha anat a abraçar una mica per això, com dient. Tu ets el llançador i mira, he pogut fer un golet de
7: potser
11: falta.
7: Potser entre setmana han estudiat, o sigui, els dies previs han estudiat que la tanca s'obria, no ho sé.
1: Sí, això és això. Compte Borges. Rodri, mola de Déu. Rodri al lateral esquerre recuperant una pilota, eh? Bon. Jo també diré que ara ja el trauria del camp, eh? Jo ara ja el trauria del camp. Aquest tio és fenomenal, eh?
11: Un mariscal.
1: És fenomenal, eh? Aquí al mig.
6: És que dona una seguretat, no? Un domini, un govern.
4: Pesa. És un jugador que pesa en el camp, que sempre t'omple el mig centre, que si cal farà un pas endavant, però que et dona molt ordre en defensa, molt ordre en atac. I encara, jo crec que encara ens falta veure realment la importància que tindrà Rodri en els partits grossos, en els partits difícils de domar, on ell et donarà un plus.
5: I la sensació que dintre el vestidor té un pes molt important i el tindrà, que veus que amb Hansi Flick és l'extensió d'ella dintre el terreny de joc, un fitxatge de 5 estrelles.
1: Gordon, per l'esquerra, el Barça guanya 4-0. Quin debut a la Champions. Rodri, cap enrere. Per Cubarsí, que volia fer una passada directa a Lamine Yamal, perd la pilota al Barça, intenta sortir el contraatac al Feyenoord. Aquest tio no està fora de joc. No ha aixecat la bandera a l'assistent, eh? Valente, Van Persie ha relliscat, fa l'obertura
15: per Borges. Aguanta la pilota. Encara Cancelo entre l'àrea, la centrada amb l'esquerra, la rematada al segon pal i gol del Feyenoord. La rematada sol al segon pal. Jo diria que és Stein.
6: Creien els jugadors del Barça que era fora de joc. De fet, Flick ha fet el senyal de si era fora de joc. Ara li està dient a la llunyania a l'assistent i ho està preguntant.
15: De Stein jo crec que no. En l'inici de la jugada potser sí que hi ha fora de joc, però la rematada de Stein jo crec que és en posició correcta. El que hauran de revisar és l'inici de la jugada com abans, eh?
14: Sí, exacte.
11: La rematada és correcta al segon pal.
14: A mi em queda el dubte de si arrenca a camp propi el... Crec que era Valente, que comentaves que és que rep la primera passada en profunditat.
6: Canvi al Barça, doble canvi, marxa Dani Olmo del terreny de joc, en el seu lloc hi entra Gabriel Jesús, i l'altre canvi és Rodri, i en el seu lloc hi entra Gavi. D'aquesta manera exaureix

0: anecdòtic, però al final el Barça no ha aconseguit mantenir la porteria a zero.
1: I això sempre li pesa, a Hansi Flick quan passa.
2: La jugada del gol, Cancelo no pressiona suficient a l'extrem, el deixa pensar, i aquest pot fer la centrada cap a l'altre costat, doncs si vols Koundé no tanca prou, però em sembla que és més error del portuguès que no pas del francès.
0: Bona pressió del Barça, Gabriel Jesús s'endú la pilota, Gabriel Jesús a la mitja punta per dins, la dona en curt per Bernal, Bernal amb Koundé a la dreta, li torna la pilota a Bernal, Bernal, Gabriel Jesús fent de boia, la toca enrere per Bernal, Bernal al cercle central per Cubarsí, Cubarsí en horitzontal cap a l'esquerra per Christensen, Christensen amb Gavi, Gavi torna a desplaçar la pilota perquè arribi Cubarsí una altra vegada al vell mig del terreny de joc, sessió curteta per Bernal, Bernal torna a jugar amb Cubarsí, Cubarsí cap a l'esquerra per Christensen, ja s'ha incorporat al mig del camp dels neerlandesos, apareix per dins Gordon, Gordon amb Fermín, Fermín enrere per Bernal, Bernal Koundé, Koundé li torna la pilota a Bernal, Bernal a la mitja punta, centrat, filtra la pilota per Fermín, mora de Déu al Barça, Fermín enrere per Cubarsí, Cubarsí amb Christensen, Christensen, sessió curteta per Gavi, Gavi desplaça la pilota enrere per Cubarsí, Cubarsí amb Koundé, Koundé per dins, obre el camp la mínia mal, ha rebut ja la mínia mal encara, el retall per dins, continua la mínia mal, la centrada de la mínia mal, buscant Gabriel Jesús, la rematada, gol!
3: Jesús d'esquena a la porteria, pentina la pilota i la col·loca al pal llarg, impossible per Ernst. Gol del Barça, gol del nouvingut del fitxatge sorpresa, gol de Gabriel Jesús, assistència del dimoniet de Rocafonda, festival al Camp Nou, Barça 5, Feyenoord 1.
1: Un Gabriel Jesús que ara també assenyala amb el dit índex a la banqueta amb un Rafinha que estava celebrant el primer gol del seu compatriota amb la samarreta del Barça, un Gabriel Jesús que ha fet el senyal del telèfon i després s'anava assenyalant l'escut del Barça. Content, feliç, platòric Gabriel Jesús després d'haver marcat el seu primer gol amb el Barça.
4: Van Bronckhorst ja deia ahir que el Barça estava cada any més a prop de ser un candidat més important per guanyar la Champions, que jugava millor que ningú ara mateix, i avui encara en prop ja ho estan experimentant els jugadors neerlandesos, que no saben ja on ficar-se en aquest tram final del partit.
5: D'una altra manera, obrim una cinquena estrella d'am per celebrar el cinquè del Barça, el primer de Gabriel Jesús.
2: No és el gol més clàssic de Gabriel Jesús, no esperem que remati moltes vegades de cap, però està clar que és d'ofici davanter centre, que és un jugador golejador, que sap estar còmode dins de l'àrea, ho ha demostrat en aquesta acció, pentinar una pilota que no era fàcil.
5: Quarta maneta en 5 partits, quarta vegada que el Barça fa 5 gols en aquesta temporada, ha necessitat 3 rematades a Gabriel Jesús per fer el seu primer gol amb el Barça.
0: I després de fer el gol, mireu on apareix. Apareix a l'interior de l'àrea del Barça per avortar una jugada d'atac. Després combina amb els seus companys i acaba rebent una falta al lateral dret.
1: I l'ha aplaudit molt al Camp Nou, òbviament, what? També des de la banqueta Hansi Flick.
6: Mira que si Gabriel Jesús també et surt bé. Si no, Flick escapes de
1: però,
6: Hansi Flick.
1: No, és que,
0: Joan Lluís, però és que quan la màquina, quan la màquina va així, sí, jo crec que aquest tio, amb com ha sortit de la banqueta, jo crec que ho entès tot amb 3 entrenaments.
1: Sí, sí.
0: Ho ha entès tot.
7: Amortitzats els 10 milions ja.
0: La sensació de dir, noi, això va com un coet, o m'hi poso o...
7: Té mèrit la rematada, per cert, perquè la toca finíssima amb el cap, la pentina com... justíssima, no?
8: És com acompanyar-la, simplement,
7: sí,
8: no? Per donar-li una mica de força sense canviar-li la trajectòria.
7: Sí, el porter és un amic. El porter del Feyenoord és un amic, però ho fa amb tota la intenció del món, vull dir,
0: sí,
7: no?
0: Sí, clar. És que per mi té molt més valor el que fa després.
7: Sí, també, també.
0: Molt més valor.
5: Molts cops
0: la qualitat i perdona Puig, però la qualitat i el veure la porteria i tot això ja ho sabem que hi és.
1: Ves que és el que li demana sobretot als davanters Hansi Flick, això amb la Minya Mal passa el mateix. Tu li preguntes a Hansi Flick per la qualitat ofensiva de la Minya Mal i et destaca la defensiva, perquè l'ofensiva ja la dona per descomptada.
0: Koundé també s'apunta a la festa, combina amb Bernal, Bernal amb Gabriel Jesús, Gabriel Jesús obre el camp, rep la Miniamal entre l'àrea, la bicicleta se la canvia de peu, continua la Miniamal, continua la Miniamal, retalla la Miniamal amb l'exterior, si fa aquest gol me'n vaig a casa. Si fa aquest gol me'n vaig a casa, a les mans del porter, la mare que el va parir. Deies Puig.
5: No, que de debò el que queda d'un partit, de vegades, òbviament, els 5 gols, però també amb qui l'has compartit, no? Amb qui has anat al futbol, aquella

0: abraçar d'aquell crit, perquè el futbol sense les persones no té cap mena de sentit. I ara, per seguir gaudint amb la teva gent, a Orange tens tot el futbol, tota la Lliga, tota la Champions. Truca al 14-14 o entra Orange.es. Orange és aquí.
1: El que no té cap mena de sentit és aquest Barça. Jo, com el Joan Lluís, estic espantada, abrumada, també, de veure això el mes de setembre.
2: Saps què pensava, Clara, l'altre dia?
1: És que em fa por.
2: No, de dir, escolta, i si estem només al 80% o al 50%, que això encara pot anar més.
3: És el que deia abans.
4: És el que va dir Flick, vull dir que compta. Gordon amb Gabriel Jesús, Gabriel Jesús, Gabi fa una passada tal com raja, se li escapa, lluita la segona pilota, Cancelo, potser li xiula en falta, també lluita Gabi, que està a punt de rebre una pilotada a la boca. Un minut i haurem arribat al 45, 5-1. Segurament molta gent ara voldria una pròrroga per continuar veient aquest Barça deliciós. Ernst se la treu de sobre, salta Van Persie amb Cubarsí, l'ajuda més enrere a Koundé, que la toca dues vegades, compte que ataca Zeki, el que déu-n'hi-do el partidet que ha fet, eh? Ha aparegut moltíssim aquest nano.
5: M'ha encantat.
4: Oi que sí?
5: Sí, sí.
4: Ataca el Feyenoord, pilota a l'interior de l'àrea, posa el peu Christensen, Stein, la rematada, Joan! Quina aturadota fora de joc, no valia. Hòstia, quina aturada, tu.
3: Ha volat, eh?
4: Compta amb el partit del porter del Barça, eh?
5: Sí.
4: Tant les que valen com les que no, eh?
6: Aquestes són les cosetes, que ja, com que estem a aquest nivell d'excel·lència tan i tan alt, ja hem d'aspirar a buscar la perfecció, doncs són de les cosetes que el Barça segur que intentarà revisar i que Flick es trencarà el cap, perquè en partits com avui, que ha sigut amo i senyor del partit, home, doncs t'han arribat més cops de les que segurament podries, ja que ets tan superior i domines tant el joc.
3: 3 d'afegit.
4: 3 minuts i cap a casa. El Barça guanya 5-1. RAC1 en directe des del Camp Nou. Té la pilota Fermín. Fermín la pica per Cancelo. Ai, el control se li ha escapat. Si no, era el sisè. Aguanta la pilota Cancelo, la dona per Gordon. Gordon, Fermín.
7: Calma, calma.
4: Ara l'anticipació de Gordon. Ara ja sí que vull un gol segur. Gordon, la pèrdua, la recuperació de Bernal. Bernal amb la mínima mal. Som-hi, Dimoniet. Encara entra a l'àrea. És penal, no. Té la pilota. La mínima mal, la perd, falta.
8: Com hi ha lluites per la porra interna.
0: Increïble, eh? Una experiència veure el Barça com les experience que pots viure amb CaixaBank. Accedir a experiències exclusives del món de l'esport, entrades, descomptes, gaudir del millor contingut esportiu. Només has de buscar roba experience CaixaBank a les xarxes i gaudir de tot el que t'ofereix, perquè si vius d'una experience, mai no l'oblides.
4: 2 minuts i s'haurà acabat el partit.
1: Perquè al final vas canviar el resultat.
4: Té la pilota Gavi, qui?
1: Tu, no sé, que vas dir... No, que vas dir, m'he quedat curt, o qui va ser? L'altre dia, i vas demanar, puc canviar-ho? I el Mollo va dir sí.
4: No, però no el vaig canviar, perquè sóc un senyor, jo. A més, la teva reacció de Simeone.
6: Sí.
4: Té la pilota Cubarsí, crec que jo havia posat 4-0.
6: Sí, el 6-1 no el té ningú.
4: Però no? Vinga, va, Barça. I el 5-1, qui el té?
8: El Puig.
6: L'Edu.
4: Té la pilota, la mínima mal en Fermín. La mínima mal li diu, dona mal a Fermín, diu, no la vull jo. Falta! Falta a prop del vèrtex de l'àrea, favorable al Barça.
2: Va, és l'última. Aquesta.
6: I l'Obert Ferran també té el 5-1.
1: Doncs que facin el 6-0.
8: Passa que amb el teu 4-0, Joan Maria, sumes perquè has encertat la diferència de gols. 5-1,
6: és cert.
8: Hi ha 4 diferències de gols i sumes extres aquí.
6: La novetat.
8: Sí.
4: Raó.
8: És
3: que la porra de la Champions del Mollo és molt complicada.
4: No, hi ha més variants que Panini, eh? De cromos. Vull dir que és el Panini de les porres, eh?
6: Ho va proposar París, això.
8: És boníssim, això.
2: Ara entenc per què ho deia.
4: Atenció, que la bola
3: el
4: futbolista que defensa el braçalet de capità del Barça, la Lamine Yamal. A veure, la mínima mal, jugada assajada arran de gespa per l'Antonio, que rep a l'altra punta de l'àrea, la centrada, la rematada, el travesser, fora! Tornava a ser Gabriel Jesús de cap! Jo crec que la pilota toca la part superior del travesser, no?
3: Sí, m'ho ha semblat.
4: Ui, quina llàstima! Era el 6-1, una jugada assajada de les complicades, a més, eh? La pilota va des de la dreta a l'esquerra de l'àrea, després la centrada de Gordon.
8: No és molt alt, però sempre hi és, no?, amb el cap, de moment, Gabriel Jesús.
4: Sí, la veritat és que sí. S'acabarà el partit en un instant, de moment guanyant duels aèris Cubarsí, no fos cas. Vinga, xiula el senyor Jablonski al final del partit, al Camp Nou i a la sintonia de RAC1. Barça 5, Feyenoord 1. El barcelonisme, que ha d'estar molt feliç, molt content, s'ha d'il·lusionar, ha de gaudir molt amb aquest equip, perquè això no té preu. Aquest inici de temporada ja no ens el treu ningú. Aquest debut a la Champions ja no ens el treu ningú. El Barça ha passat per sobre del Feyenoord, el Barça ha guanyat 5-1, el Barça juga a futbol de nassos. 3 punts al Sarró, Barça 5, Feyenoord 1.
3: El llarg camí cap al somni de la Champions comença bé i Hansi Flick està content, saludant els seus companys d'estaf, felicitant els jugadors, saludant la família. A sobre no són ni les 9 de la nit, o sigui que podrà anar a casa ben d'hora, com a ell li agrada, i els jugadors del Barça gaudeixen, assaboreixen aquest triomf al cercle central, saludant els rivals, i l'afició s'ho ha passat pipa en aquesta tarda de Champions, els jugadors del Barça intercanviant algunes samarretes. En general, molta felicitat també de Lamine Yamal, que ara el veiem abraçar-se també a Rafinha.
1: I els jugadors del Feyenoord, que saluden a tots els del Barça, que tenen una estrena a la Champions, realment ja sabien que era complicada, doncs 5 gols que s'emportaran cap als Països Baixos, ara s'acosten cap a la zona del córner, on hi ha ubicats els prop de 3.000 aficionats de l'equip neerlandès, que per sort no han portat cap problema i tot ha transcorregut amb total normalitat.
4: Hem de repartir punts entre els jugadors del Barça, dia complicadíssim, complicadíssim.
5: Espai patrocinat per Meroy, estacions de proximitat.
4: Un punt, Marc.
7: Cobercí.
4: Marta.
3: Lamine Yamal.
4: Clara.
1: Cobercí.
4: Joan Lluís.
2: Lamine.
4: Jaume.
0: Cobercí.
4: Aleix.
8: No entenc per què li doneu un punt només a Lamine. Jo diré Joan, no m'entenc. Jo li diré Joan Garcia, jo li vull donar mèrit al porter.
4: És la votació de tertúlia.
8: Perdó.
3: Si vols ho desenvolupo, però no tenim temps.
8: Perdó.
4: Xavi.
0: Christensen.
4: Gerard.
9: Pedri.
4: Vols un nigiri i un cromo? A veure. 3 punts. Marc.
6: Rafinha.
4: Marta.
3: Pedri.
4: Clara.
1: Lamine.
4: Joan Lluís.
2: Cobercí.
4: Jaume.
7: Un moment. Lamine.
4: Aleix.
8: Lamine.
4: Xavi.
0: Lamine Yamal.
4: Gerard.
9: Lamine Yamal.
4: Jo voto... Jo he votat el punt. L'he dit, no?
7: Sí, l'has dit.
4: Vale, perquè he dit Pedri, eh?
7: Sí, està apuntat.
4: Cobercí. 3 punts.
7: D'acord.
4: 5 punts. Marc.
6: Lamine Yamal.
4: Marta.
3: Rafinha.
4: Clara.
1: Rafinha.
4: Joan Lluís.
2: Rafinha.
4: Jaume.
0: Rafinha.
4: Aleix.
8: Rafinha.
4: Xavi.
0: Rafinha.
4: Gerard.
9: Rafinha.
4: Rafinha.
7: Doncs, a veure, Cobercí, 10 punts, tercer classificat, segon Lamine Yamal, 19 punts, i el millor del partit, quarta vegada en 5 partits d'aquesta temporada, el Barça juga a RAC1 avui, en el debut de la Champions, Rafinha amb 43 punts.
10: I en el partit de posar benzina, qui és el millor? Meroil. Amb varietat i qualitat dels seus carburants, 5 punts per Meroil. En preus per estalviar sempre i targetes amb descomptes directes, 5 punts per Meroil. Amb les benzineres Meroil, sempre guanyes.
4: Molt bé, doncs ja hem repartit punts. Aleix, el podi t'ha semblat correcte?
8: Sí.
4: Va, d'acord.
8: Al final la mina ha acabat pujant en
4: temps. No, però m'ha agradat la teva passió. No? Com ja t'estaves com gairebé anticipant el tu diràs. De, molt bé. Abans de la pausa, deixem que vagis a preparar el tu diràs, tot i que després ve la Champions avui amb format de nit. Ara hem fet la versió de tarda. Què t'ha semblat tot plegat?
8: No, doncs que és meravellós veure aquest Barça en aquest inici de temporada. Una altra maneta, segueix la mitjana de 4 gols per partit. És que així és molt difícil. Jo abans ho deia, que és pràcticament invencible ara mateix el Barça. És que fa 4 gols de mitjana per partit. Què han de fer els rivals per superar això, no? És una màquina pràcticament perfecta, la de Flick. Llàstima el golet avui en contra. És un equip que espanta, que et passa per sobre futbolísticament, però mentalment. Jo crec que ha de ser molt frustrant jugar contra aquest Barça ara mateix, perquè és que no para de pressionar, de córrer, de desmarcar-se. És molt difícil ara mateix jugar contra aquest Barça. Aquest era un partit que s'havia de guanyar, per mi, veient els 8 rivals que té el Barça a la fase Lliga, i no només s'ha guanyat, com va fer ahir el Madrid, que ahir el Madrid també va guanyar, sinó que s'ha guanyat jugant espectacularment bé a futbol, fent gaudir el públic, en una nit rodona, amb Rafinha i Lamin allargant la seva bona ratxa golejadora, amb el golaç de Adeyemi, que agafa confiança quan no havia estat titular en els últims partits, amb l'estrena de Gabriel Jesús com a golejador, fent bons i amortitzant ja part d'aquests només 10 milions d'euros que va costar. Vull dir, és que hi ha molt poca cosa a criticar, només són elogis tot el que estem veient d'aquest Barça. El Barça, que és líder ja, i que ha enviat per mi avui un missatge clar, català, contundent als seus rivals a Europa per lluitar per aquesta Champions. És només la primera jornada, sí, són només les primeres 4 jornades de Lliga, sí, però el Barça està enviant missatges, és a dir, escolta, nosaltres això ho volem i anirem des del primer dia i contra el rival que sigui. I avui ho ha tornat a fer a aquest Barça. I ara, res, la Champions torna d'aquí un mes, per tant, a gaudir d'aquesta estrena europea, a centrar-se en les 3 jornades de Lliga que venen en la pròxima setmana, i ja pensarem després en tot el que vindrà, però és que l'únic que podem fer ara és seguir gaudint d'aquest Barça 3.0 de Flick, que jo m'atreveixo a dir ja, sé que queda molta temporada, però crec que estem veient el millor Barça de Flick des que fa 3 anys el tècnic alemany va agafar la banqueta.
4: Aleix, una abraçada, fins després.
8: Vinga, fins ara, gràcies.
4: El director i presentador del Tu Diràs amb nosaltres a les transmissions, com sempre, quan el partit és de 5 estrelles. A la primera ronda de Copa ja veureu com no hi serà. 3:15. Dani, s'ha acabat ja el primer partit de la Lliga Catalana de Bàsquet?
9: S'ha acabat i ha guanyat el Lleida, remuntat el Lleida contra la 6a Joventut, 89-84, 17 punts, Bateman, el millor dels lleidatans, 14 punts, Nicolás Laprovítola, ara vestint de verd i negre. Per tant, la primera victòria del grup 2 se l'endú a l'Hilerna Lleida.
4: Fins ara, Dani.
9: Fins ara.
4: Fem una pausa i de seguida tornem per escoltar els protagonistes i fer les anàlisis del partit del Barça. 5-1.
10: El Barça juga a RAC1.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: Ei, perdona, una estrella!
15: Ei, una estrella!
14: Perdona, una estrella!
15: Una estrella!
14: Què? Un crit valent?
15: Vinga, tots units fent força.
16: Una estrella!
15: De seguida!
17: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
18: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Perfecte, aquí el tens.
18: Ja?
19: Ja.
18: Sí?
19: És així.
18: De debò?
19: I tant, de debò.
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
21: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
22: La Zurich Marató Barcelona no és només una marató, és velocitat.
23: És passar corrent davant la Sagrada Família.
22: És sentir la brisa del Mediterrani.
23: És la sensació de volar quan apareix l'Arc de Triomf.
22: És monumental.
23: Monumental pel seu recorregut molt ràpid i icònic.
22: I monumental per l'ambient. Barcelona t'empeny. Zurich Marató Barcelona, 14 de març de 2027.
23: Inscriu-t'hi ara a zurichmaratobarcelona.es.
10: El Barça juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Passen 3 minuts a 3:15 de la nit. El Barça ha jugat i ha guanyat a RAC1 5-1 al Feyenoord. Ara a les 9 comença la sessió de nit de la jornada de la Champions. Per tant, encara s'han de jugar alguns partits, però amb els que s'han jugat, atenció a la classificació.
10: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix aquest espai.
4: Gerard.
24: El Barça líder, per la diferència de gols, és l'únic equip
3: que ha guanyat, de fet, no per 4 gols o més, el Barça ha guanyat per 4 gols, sinó per 3 gols o més. No hi ha hagut cap equip que hagi guanyat per 3 gols o més de diferència que no sigui el Barça. El Barça primer, 3 punts. De fet, segon l'Stuttgart, que ha guanyat el seu partit per 3-1 contra el Viking de Noruega i se situa segon en aquesta classificació, en la qual també han sumat la victòria el Manchester City, l'Aston Villa, el Betis, el Dortmund, el Real Madrid i l'AEK d'Atenes. De fet, com a curiositat, si voleu, de moment encara sense cap empat en aquesta Champions, no hi ha hagut cap empat, queden molts partits encara per jugar-se, demà s'ha de jugar una altra jornada, però no hi ha hagut cap empat. I, és clar, si el Barça és líder, per la diferència de gols, el cué d'aquesta Champions, de moment, és el seu rival d'avui, el Feyenoord neerlandès.
5: Imagé ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagé ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagemotor.es. Xarxa de concessionaris Imagé de Catalunya.
4: Marc Carmona, bona nit.
6: Molt bona nit, Pou.
4: Albert Blaia, bona nit.
16: Hola, bona nit.
4: A vegades ens oblidem, Marc, Albert, que això es tracta que sigui divertit, no? Hauria de ser l'objectiu. Hòstia, en el cas del Barça està sent molt divertit, Marc, molt.
6: Està sent molt divertit i jo crec que està sent més equilibrat. Crec que l'evolució d'aquest any ha fet que juguem amb un davanter més especialista, a la banda esquerra. Coincideixo amb el que comentava el Guillén a la mitja part, crec que és la gran evolució de l'any 3 de Flick. Tenim un davanter més especialista a la banda esquerra, però és que també juguem amb un migcampista més. I jo crec que això li dona un equilibri que en algunes ocasions el Barça no tenia l'any passat. I després també m'agradaria destacar la mobilitat. Crec que la mobilitat de l'equip és una cosa extraordinària, sobretot dels 4 de davant i més el migcampista allà que està mig penjat. Em sembla que és una evolució també que em recorda moltes vegades el PSG de Luis Enrique, no? No paren de moure's, és molt difícil marcar a Rafinha, és un corcó, no? Fins allà, sí.
4: Albert?
16: Sí, el més sorprenent, tinc la sensació que és que el Barça avui no ha estat al 100%, no ha sigut un Barça que hagi premut l'accelerador d'una forma molt conscient, sinó que ha anat, jo crec, jugant molt amb aquest resultat i sobretot amb la superioritat tècnica, la superioritat futbolística. Un partit en què el Barça crec que en cap moment ha accelerat moltíssim, en què no s'ha necessitat generar molta velocitat a la circulació, el Barça ha passat per sobre del Feyenoord. Hi ha hagut algunes errades puntuals en sortida, algunes petites errades de concentració que segur que Flick l'han molestat, però és un partit d'aquells que demostra que l'equip ara mateix està 2 o 3 esglaons per sobre de la gran majoria de rivals, fins i tot a nivell Champions, i evidentment amb estats de forma espectacular. Crec que el partit de Lamine després de la primera jornada i tot el debat que se'n va fer, doncs deixa clar que ara mateix no hi ha per a mi cap jugador a l'alçada de Lamine Yamal.
4: Marc, tu que ja entens una mica d'això, pels culers patidors que diuen, hòstia, però no és massa d'hora perquè l'equip voli d'aquesta manera, oi que avui dia, amb les preparacions físiques que hi ha, i sobretot si tens una plantilla que pots fer descansar futbolistes, ja no existeix tant com abans allò de que havies de triar 2 o 3 moments de màxima forma a la temporada, que ara es pot mantenir l'equip en un nivell de forma molt alt durant 9 mesos?
6: Sí, sí, i tant. I fixa't com és l'esport i el futbol en aquest cas, que la temporada passada vam ser l'únic dels grans d'Europa que vam començar la temporada amb tota la plantilla, perquè no vam anar al Mundial de Clubs. I vam començar que les 3 primeres jornades Flick ja va treure la trompeta d'avís a tothom, no? Aquest any que hem arribat més justos, aquest any que hem tingut menys temps de fer pretemporada, resulta que tothom està enxufat des del primer dia. Crec que hi ha un avantatge, que és l'any 3 del bloc, l'any 3 d'un equip que sap que juga a una cosa, en la que hi ha un general aquí que ho domina tot i que mana, i com tu dius, sí, Pou, avui hi ha tanta informació dels jugadors, dels estats de forma. Crec que la plantilla és molt més completa de l'any passat i jo crec que no ens hem de preocupar. És evident que estem molt bé molt aviat, però bueno, escolta'm, anem fent que això vagi creixent i esperar que vagin venint rivals d'una miqueta més d'envergadura per tastar també, no?, com estem davant d'aquests rivals una mica superiors.
3: Hi ha hagut canvis a la preparació física, ja ens ho va explicar en detall la Marta Ramon, i segurament això també ja es comença a notar, tot i que encara és una mica d'hora. De fet, ara mateix, per exemple, ja s'està preparant un entrenament amb tots els ets i uts pels que no han jugat i pels que han jugat pocs minuts avui contra el Feyenoord. Però un entrenament amb tots els ets i uts, vull dir, amb material d'entrenament de dia que no hi ha hagut, que no hi ha hagut partit. Aquí no es perd pistonada en cap moment. Albert, a tu et vull preguntar sobre ara mateix el millor nou del món, com a mínim pel Barça, que és Rafinha. Hòstia, no et sembla que futbolísticament és un descobriment de moment espaterrant?
16: Sí, és la gran notícia, jo crec, de la temporada. De fet, l'altre dia Mbappé deia allò de ben, sí, és veritat que alguns altres corren més, però jo faig més gols. A veure si haurem de revisitar aquesta frase a final de temporada, perquè ara mateix Rafinha, amb el volum ofensiu del Barça, que és espectacular, no hi ha partit en què no tingui com a mínim dues situacions de gol. I és un dels millors jugadors del món definint a cama natural, amb aquesta capacitat que ell té, per amb una potència que li dona la pilota, una direcció fantàstica. La majoria de gols Rafinha són creuant amb aquesta sortida, com el dia de l'Atlètic, el dia del Rayo, i ha tornat avui amb definicions brutals i està en un moment de confiança. Jo crec que ell agraeix molt ser el líder, sentir que és una miqueta aquest far espiritual i futbolístic del Barça, i sí, aquest puntet de veterà. Patia molt quan estava al Barça amb Xavi i era una mica el substituït, un jugador que no ha de trobar aquest lloc, perquè és molt emocional, i ara mateix que té, jo crec que aquesta nivell en la plantilla d'ascendència, doncs està a un nivell espectacular, i crec que ho agraeix també participar menys del joc. Estem en un Rafinha que no toca tant la pilota, però quan ho fa està molt més a prop de la porteria i en zones de finalització, i això augmenta, jo crec, el seu potencial, el seu perill, i evidentment doncs ara mateix el rendiment de Rafinha és incontestable, i veurem si això doncs té fi o es va allargant, perquè si s'allarga, jo crec que és una de les notícies dels últims anys al Barça, sense cap mena de dubte.
3: Vols afegir alguna cosa més del partit, Marc?
6: No, arran d'això de Rafinha, crec que ha tingut la sort de que ha coincidit amb un entrenador que li va a les mil meravelles la seva manera d'entendre aquest esport, no? Aquest vertigen, li ha donat confiança, i en aquest joc de vertigen Rafinha és una avispa, no?, que pica constantment, i escolta, crec que ha tingut molta sort amb l'arribada de Flick.
3: Alguna cosa més, Albert?
16: No, només d'afegir el que comentava abans, un apunt de la rotació. Crec que fer 5 canvis d'un partit a un altre i que el nivell no baixi, no es noti, és una cosa espectacular, i això jo crec que és la gran victòria dels despatxos del Barça aquest estiu.
3: Marc Carmon, Albert Blaia, gràcies, una abraçada.
6: Una abraçada a tots.
0: Tornen els dies del drac d'Homo de Jaeco, tornen els dies per estalviar. I de l'onda, el 26 de setembre, bé, Ballera, bé, aprofita una oportunitat llegendària, estalvia fins a 15.950 euros en tota la gamma Homo de Jaeco. Fins a 15.950 euros i no paguis fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta condicions a homodajaeco.es. Dies dels Drac d'Homodajaeco. Tornen els dies per estalviar. Xarxa de concessionaris Homodajaeco de Catalunya.
3: És que, perdoneu, és el millor drac de la història dels dracs. O sigui, increïble. El drac que fuma Ducados. O sigui, em sembla sensacional. Vull dir
1: que... Drac està enfonsat en aquest moment.
2: No fa por ni als nens petits. El que sí que fa por als rivals és Rafinha. 8 gols en els primers 5 partits de la temporada. Atès Movistar, Liga de Campeones, al final del partit.
7: ¿Qué tal, Rafinha? Buenas tardes, enhorabuena.
24: Muchas gracias.
7: ¿Qué supone comenzar así con una victoria tan contundente, con una goleada a la Champions, en la que tenéis puestas tantas esperanzas esta temporada?
24: Bueno, la verdad es que creo que jugando delante de nuestra afición tenemos siempre que demostrar un perfecto fútbol, o un casi perfecto fútbol. Y bueno, con el apoyo de la afición todo va mucho más fácil, ¿no? Entonces, creo que hemos estado muy bien, la verdad, desde el principio del partido, controlamos bien el partido y las ocasiones que tuvimos pudimos marcar los goles. Entonces, empezar así nos da mucha confianza.
7: Explícanos un poco cuál es la clave, porque nos lo estamos preguntando. No es normal ver a un equipo tan afinado en tan solo 5 partidos y sobre todo viniendo de un Mundial, con jugadores nuevos, con incorporaciones. Quiero decir, estás dando un nivel que se podría ver, por ejemplo, en el top en marzo, en abril, en la recta final de la temporada.
24: Sí, bueno, la verdad es que una temporada tan larga como es, hay muchos altos y bajos, y bueno, empezar la temporada así obviamente nos da mucha confianza, y la idea es seguir así, intentar que los bajos sean mínimamente lo que podamos, y seguir haciendo buenos partidos, así es lo que queremos.
7: Seguir así supondría, no sé cuántos goles marcaste, porque la temporada pasada fueron 16 en Liga y Champions, llevas 5 partidos, acaba de empezar, ya llevas la mitad.
24: Bueno, estoy trabajando.
7: Más curiosidades, ¿por qué viene Lamine, le has puesto el brazalete de capitán, por qué viene a festejarlo contigo? Porque le habéis dicho que iba a marcar, que tenía una falta, su primera falta, por cierto, con el brazalete.
24: Sí, bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido, porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol, y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar, y yo salí muy contento por él, y seguramente que él también lo necesitaba, este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
7: Decía ayer que estaba feliz, pero tú sabes, y le conoces bien, que si no marca no sonríe.
24: Sí, bueno, la verdad que sí, también depende del partido. Si uno siente que está haciendo un buen partido, mismo que no marque, creo que sale contento. Muchas veces me ha pasado a mí de no marcar, pero sentir por dentro que he hecho un buen partido, entonces salí contento también, pero obviamente nosotros como delantero queremos marcar siempre.
7: La última, el pase del último gol, del segundo, te lo da Pedri, que no es candidato al Balón de Oro, lo marcas tú, que tampoco eres candidato al Balón de Oro.
24: No, yo no hablo de esto, yo hablo del Barcelona, que estamos haciendo una temporada espectacular.
7: Gracias, enhorabuena.
24: Gracias.
0: Tenim de Ter Solim per rentar la roba bruta, això que sí. Arribes a fer esport i dius, ara què hem de fer d'aquesta samarreta? De Ter Solim, la marca catalana de detergents per rentar la roba, ofereix una gamma de detergents com de Ter Solim Ultra per protegir els colors, de Ter Solim Mixto per barrejar roba blanca i de color, o el de Ter Solim Sport, que neutralitza les olors. Els detergents de Ter Solim us ajuden a estalviar i protegeixen la roba i el planeta.
2: No li ha fet gaire gràcia, Rafinha, el tema de la pilota d'or?
8: No, totalment, totalment. Però ho ha dit amb contundència, però educat, Però sí. Se li ha entès tot,
9: Sí. Si us recordareu, la temporada passada li va saber molt greu que no el tinguessin la consideració que ell creia que l'havien de tenir. Va ser una espina clavada que van arrossegant al llarg de tota la temporada, i a sobre enllaçant lesions, problemes físics el curs passat. O sigui, el còctel que porta a sobre amb aquest tema és fort.
2: Jo precisament per això ho entenc més la temporada passada que aquesta. És que la temporada passada, entre lesió i lesió, va poder pesar poc, malauradament.
9: Però la temporada anterior...
2: Però aquesta... Vaja, puc entendre que no hi sigui.
8: I els webs què diuen del festivalet d'avui?
3: Doncs, mira, començo per raco.cat, la crònica del Roger Saperes, que titula avui "Golejada per somiar amb el Metropolitano". Pou, Vull dir, ja pensant al Saperes... Sí,
8: calma.
3: Pensant en el primer cap de setmana de juny, directament, al Saper. Estan cigalats.
8: El Sape li passen aquestes coses.
3: Sí.
8: S'acaba de saltar com 20 episodis de la sèrie, diguéssim.
3: Sí. Però ha dit somiar, Ha dit somiar. Mundo Deportivo, el ciclón Barça habla en el campo y presenta credenciales europeas. L'Esport també jugant una mica amb el temps que ha fet avui al Camp Nou. Diu, el Barça és la tormenta, i els diaris editats a Madrid... Doncs també van una mica per aquí. El Marca diu, el Barça baila sobre la lluvia, i l'As ho defineix tot plegat com un puzzle casi perfecto.
0: Atenció, perquè venen novetats a les franqueses. Ara pots estrenar cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim a les franqueses. La Peugeot que ja coneixes ara és Drivim, venda mecànica i carrosseria amb el millor servei i, com sempre, on sempre. Vais a conèixer-los a Llerona, al carrer Catalunya 39, i això no és tot, molt aviat també Fiat i Jeep. Drivim, Peugeot, les franqueses, estrena cotxe, estrena oportunitats.
8: Marc, acabem de començar, hi haurà moments de dubte, evidentment hi haurà partits complicadíssims, hi haurà rivals que algun dia jugaran millor que tu, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Però el que jo crec que és claríssim és que el Barça té una plantilla que creu en la idea del seu líder indiscutible, que és Hansi Flick, i que la idea de joc i el camí que seguirà aquest equip fins al juny, arribi fins on arribi, i ja el sabem i ens encanta.
2: Sí, ens encanta perquè la proposta de joc és claríssima. Ha anat creixent a mesura que ha anat passant els anys i que aquest any jo crec que és la més rica de totes per la plantilla, però també per la proposta. Ha anat evolucionant la idea. Al principi era molt vertigen, ara cada vegada és més control, més riquesa posicional, aquesta mobilitat que anem destacant un dia i un altre. La veritat és que tens tots els elements per tenir una temporada on segur que gaudirem moltíssim i que les coses en general aniran bé. Després, evidentment, la pilota és capritxosa i el moment realment decisiu doncs has d'estar molt bé i les coses han de sortir i certes lesions et poden troncar, però la temporada pinta molt bé i segur que ens ho passarem bé perquè aquest equip evoluciona i això és el que necessita tot esportista, evolucionar, créixer, no aturar-se, i aquest equip va embalat cap amunt.
8: Joan Lluís, amb què et quedes?
1: Doncs mira, em quedo que ens estem passant molt bé. Molt bé. I que no vull mirar el futur. Vull anar allò, a viure el present i a pensar que aquell pensament que tenia d'ostres, massa d'hora, vols dir això ho podrem aguantar? Això vols dir si se'ns lesionarà algú? Podrem aguantar tota la temporada amb tothom sencer? Només em quedo amb que m'ho estic passant tant, però que tan bé, que acaba el partit i penses, ostres, ara s'acaba, no podem allargar una miqueta? O quan et lleves al matí i estàs en aquell moment de, ostres, avui jugo al Barça, avui ja, el dia és diferent. Doncs em quedo amb això, amb que ha caigut un aiguat aquí i que ens ha estat igual perquè estàvem aquí mirant el partit i disfrutant d'una primera part que ha estat espectacular, de veure com a la segona et surten jugadors com Fermín, que va a 300 per hora, que et surt Gordon, i que aquest Barça viu un estat de felicitat que espero que duri tota la temporada, però que ningú em traurà aquests primers partits que ens està fent, vaja, passar d'allò més bé.
8: Jaume.
11: Doncs això, que ja tinc ganes que sigui el pròxim partit. De fet, tinc ganes que sigui el mes d'abril i que el Barça estigui jugant quarts de final i semifinals, però mentrestant queda molt i s'ha de gaudir dia a dia.
8: Clar, és que hem de gaudir del procés, del recorregut.
11: Però clar, és que veu jugar aquest equip i és que a mi se'm fa impossible no imaginar-m'ho de dir, hòstia, és que si es troba, aquest Barça es troba a l'Atlètic de Madrid de l'any passat, és que fa miques. Vull dir, és que no...
1: Però això ja ho arribarà.
11: Sí, sí, sí, sí, però el meu cap no pot evitar-ho, yeah. Vull dir, no puc evitar, però sí, sí, mentrestant, gaudim d'un Barça que avui, per exemple, això em sembla molt destacable, 94% de precisió en la passada. O sigui, un Barça que va a tot gas, normalment, Guillem, guarda'm de mentir, 89-90 és una xifra mitjana... o sigui, tenint en compte que és un equip de talent, un equip de nivell, acostuma a ser la mitjana aquesta, un 89-90%. Avui el Barça, un 94%, Cubarsí, 105 passades, n'ha fallat una, Rodri també un 99% de passades encertades. És un Barça que va a tota pastilla i a sobre té tant talent que ho fa amb una precisió enorme. És molt difícil d'aturar.
0: Un partit que comença quan escrius als amics per quedar per veure'l. Després ja ve tota la resta, el millor del futbol, amb qui el comparteixes, perquè el futbol sense les persones no té cap mena de sentit. I ara, per seguir gaudint de la teva gent, a Orange tens tot el futbol, tota la Lliga i tota la Champions. Truca al 1414 o entra a orange.es. Orange és aquí.
8: Passen 6 minuts a les 9 en punt de la nit. Gerard, vols afegir algun punt més?
3: Que no he vist molts Barces millor que aquests. De fet, només un. I allò ens pensàvem que era difícil d'igualar en un altre estil, però per moments aquesta mobilitat i aquesta pressió asfixiant, per què no?
8: L'1x1 de RAC1.
12: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. L'1x1 de RAC1.
8: I avui el Puig diu, hòstia, partit especial, festivalet futbolístic, doncs farem també un 1x1 especial. Tornada a l'escola. Ah. Atenció, tornada a l'escola. Joan Garcia.
0: El català al pati. Apareix poc durant el partit, ara quan toca ser-hi hi és i avui ho ha tornat a demostrar. Res a fer en el gol encaixat.
8: Condé.
0: Comprensió lectora. Ha de millorar si vol tenir més continuïtat en l'onze inicial. Avui alguna pèrdua al darrere, un refús poc contundent i l'esquena guanyada en el gol dels neerlandesos.
8: Cubarsí.
0: Típex és el corrector perfecte per a aquest Barça, sempre atent, concentrat, arribant a temps impecable, només alguna errada en la sortida de la segona part com a taqueta del partit d'avui.
8: Perdona l'apunt, eh? Puig, encara es fa servir el Típex
0: sí,
8: a l'escola?
0: Sí,
8: eh?
0: Sí, val, sí. Val.
8: Christensen.
0: Religió. Semblava que havia desaparegut, però no, encara hi és. I si és el nivell que ha mostrat avui, és una alternativa claríssima a Gerard Martín per fer de parella de Cubarsí.
8: Cancelo.
0: Escaire i Cartabó. No saps ben bé què fa la motxilla, en aquest cas el Barça, després de la seva primera època, però Flick li ha trobat una funció i la resol amb criteri i concentració. Qui ho anava a dir? Avui s'ha entès molt i molt bé, home, deiem-hi.
8: Rodri.
0: Agenda escolar. Ordena tot. En tot moment sap què s'ha de fer i quan s'ha de fer. Corregeix el darrere, apareix en fase ofensiva, a prop de l'àrea rival, governa el partit.
8: Pedri.
0: Compàs. Sempre troba el radi d'acció correcte per aparèixer. Ha trobat sempre l'espai. Avui ha molt, molt completant al mig del camp. I l'assistència Rafinha per fer el 3-0 és de geni. Una més.
8: Olmo.
0: Matemàtiques. De vegades el seu joc costa d'entendre, però els que n'entenen diuen que és clau perquè tot l'atac funcioni. Li ha donat continuïtat al joc sense tanta profunditat ni amenaça com Fermín, un xut potent a porta que ha tret el porter.
8: Lamine Yamal.
0: Càstig pels rivals a aquest nivell. Avui gol, dues assistències, dues sotanes espectaculars i, a més, el gol amb el braçalet posat.
8: Rafinha.
0: Delegat de classe. Ho va escollir Flick i ningú no li pot discutir. Ara mateix és un futbolista total i el golejador més determinant del futbol europeu. Avui un altre doblet i continua aquesta temporada sense fer cap rematada fora.
8: Completa l'11 titular Adeyemi.
0: El nou de la classe. Primer el mires com i d'on ve aquest ara. Però després patapam, obre la banda esquerra, s'entén amb Cancelo, s'inventa un golaç amb rosca per fer el segon gol i per poc no en fa un altre.
8: També han jugat Bernal.
0: Filosofia, la té impregnada des de petit i avui fet d'interior no ha desentonat ni molt menys. Amb Rodri semblaven Samson i Olajuwon, les Torres Bessones.
8: Gordon.
0: Profe enrotllat, cau bé a tothom i de vegades et preguntes per què, però és així. Ha entrat molt bé des de la banqueta i ha trobat solucions d'atac.
8: Fermín.
0: Conserge, imprescindible a tota escola com Fermín en aquest equip. Avui des de la banqueta i amb la porteria al cap, el primer que ha fet, un xut cap a un estat de ser gol.
8: Gavi.
0: Grup de WhatsApp dels pares. És pesat de mena, en el bon sentit de la paraula. Avui pocs minuts per demostrar massa cosa.
8: Gabriel Jesús.
0: Extraescolars, ha sortit pràcticament ja amb les classes acabades, però ho ha aprofitat i de quina manera. Gol de cap i un travesser. Estrenat.
8: Hansi Flick.
0: Tutor. I quin tutor? El millor que podria tenir aquesta classe de tercer de Hansi. Ha aconseguit que la mobilitat marqui el joc d'aquest equip, la solidaritat, una gran preparació física i la sensació d'equip que s'ho passa molt bé sobre el terreny de joc. Potser és l'any de la sisena. Potser m'estic precipitant.
13: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
14: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: A veure, un parell de punts abans d'anar tancant la barraca, que el Molló ja demana pas amb la Champions, es juga a RAC1. Els partits de les 9 ja tots engegats. Hi ha algun gol?
3: Sí, a Portugal acaba de marcar el Galatasaray. Gol de Lucas Torreira, Sporting de Portugal 0, Galatasaray 1, la resta empat a 0. Liverpool, Atlètic de Madrid, Nàpols, Arsenal i Paris Saint-Germain, Slovan, Bratislava.
8: I passo un moment pel Palau Blaugrana. Ja ho sabeu, l'Oriol Jové pendent de l'estrena a la Champions del Barça d'handbol. Oriol.
15: Doncs ara mateix, després de 20 minuts, el Barça guanya 10-8 contra l'Horus. Ha arribat a guanyar de 4, però s'han acostat els danesos. Insisteixo, minut 20 de la primera meitat. Barça 10, Horus 8.
8: 4 minuts i un quart de 10 de la nit.
0: I el nou Jeep Compass, que ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són, disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep Ponés, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
8: 4 minuts i un quart de 10. Podem escoltar algun protagonista?
11: Sí, de fet, tenim, crec, Rodri a la zona mixta.
17: Apareix Rodri a la zona mixta, que atendrà tots els mitjans que hi ha aquí aplegats, no individualitzant per tipus de mitjans, sinó amb tots els mitjans. Escoltarem què diu el futbolista que ha demanat sortir avui a parlar.
18: Ja. Abans de qualsevol pregunta. ¿Estamos? Ya. Bueno, antes de... Disculpáis un segundo. Antes de comenzar, sí, me gustaría decir unas palabras, porque se ha generado un poco de controversia con el vídeo del otro día. Sí, me gustaría... En esta vida, cuando uno comete un error, pues hay que salir a pedir disculpas. Este es el caso. Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos, seguidores del Valencia, aficionados, jugadores, cualquiera que se haya podido sentir ofendido por mis palabras. Bueno, ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que, o en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Y nada, simplemente decir eso. También, eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas al Valencia Fútbol Club. Así que nada, ahora ya está y cualquier pregunta que tengáis del partido, por favor.
19: Sí, hola, Rodri, Xavi sí. Lemos de TV3, el català l'entens?
18: Sí, sí, sí, perfecto.
19: Sí. Em volia preguntar si per tu aquells primers dies com a jugador blaugrana, veient el rendiment de l'equip i veient el teu rendiment, si és una mica el començament somiat.
18: Bueno, está claro que es importante empezar bien. Yo siempre digo que lo más importante es cómo se acaban las temporadas, pero evidentemente que hemos empezado con un gran nivel, sobre todo con una gran predisposición al sacrificio, a correr, a generar una cultura de esfuerzo, de juego, y donde todos los jugadores, los que juegan, están comprometidos. Eso es lo más importante, crear esa idea colectiva. Y lo que dices, estamos haciendo las cosas muy bien al principio, así que hay que seguir la línea.
20: Hola, Rodri, aquí. Buenas noches. Aquí, David Ibáñez, del Desmarque de Mediaset. Has llegado este verano al Barça, pero ¿notas en este grupo que hay esa espinita clavada con la Champions por lo que ha pasado en los últimos años, que pues, se ha visto cerca de llegar a la final y no ha podido ser? ¿Tú notas ese hambre, esas ganas? Hoy Laporta decía que es el principal objetivo.
18: Bueno, es el pasito que nos queda. Está claro que es un club de los grandes de Europa, que es verdad que hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas, y en eso estamos, intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions, que es lo que queremos todos. Tampoco nos marcamos objetivos muy a largo plazo, vamos a ir poco a poco, lo que he dicho a tu compañero, creciendo en la idea para que cuando lleguen los momentos importantes estemos preparados.
4: Molt bé, doncs, Rodri, a la zona mixta del Camp Nou, demanant disculpes, però deixant molt clar que la conversa aquella valorant el joc del València era una conversa privada, i estic absolutament d'acord. Si hi hagués alguna declaració més interessant de Rodri, del mig centre del Barça, doncs ja el descans dels partits de la Champions, o el tu diràs, les escoltarem sense cap tipus de problema. Va, repartim una mica d'alegria, tanquem la barraca i comença la Champions a RAC1.
3: Foli Molló, entre tots els que heu participat amb l'etiqueta FRAC1, un lot de productes bataller en joc que se'n va, en aquest cas, cap a casa del Joan Carles, @JCPCreus. S'emporta aquest lot de productes bataller.
4: Companys, moltíssimes gràcies. El proper partit del Barça és diumenge a 4:45 a València, una altra vegada, llevant Barça. Ens hi posarem després de les notícies de les 3. Uns segons i comença la Champions a RAC1. Molló, passa-t'ho bé,
11: Sí, home, i tant, ho farem.
4: Fins diumenge, adéu-siau. Si
21: el Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.

0: Passen dos minuts d'un quart de deu. Continua aquest superdimecres de Champions a RAC1, arrencat a 3:45 de la tarda amb la transmissió d'aquest Barça 5 Feyenoord 1, pendents ara dels 4 partits que han començat a les 9, i amb un ull posat en el que diguin Hansi Flick i els jugadors que surtin a zona mixta, més enllà de Rodri, que acabem d'escoltar, amb la Marta i la Clara. Carrusel de Champions fins a les 11, que arrencarà el Tu diràs amb l'Aleix Pariser fins a la 1 de la matinada. D'entrada, situem els marcadors dels partits que han començat a les 9 de la nit. Liverpool, Atlètic de Madrid, Damià López, bona nit.
1: Bona nit, Jaume Molló, Anfield, 15 minuts de partit, 0-0, domini altern, igualtat total entre els dos equips, un parell d'oportunitats per Liverpool, un parell d'aproximacions per l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, titular, Anfield, és la gran notícia, de moment força implicat, i amb força intervencions de l'argentí en el joc de l'equip del Xolo.
0: Nàpols-Arsenal, Miquel Agut, bonasera.
2: Bonasera, Giacomo. El partit amb empat a 0, el resultat inicial. De moment hi ha més domini de l'Arsenal, algun intent de contraatac del Nàpols. Partit, però, prou equilibrat entre el vigent subcampió i un Nàpols que només ha guanyat un dels tres partits que ha jugat en l'arrencada de la Lliga. 16,5 de partit, 0-0.
0: I en Gerard, que està pendent dels altres dos partits, i toma el marcador a París, no guanya el PSG?
3: No guanya el Paris Saint-Germain, primer quart d'hora de partit, Paris Saint-Germain 0, Slovan Bratislava 0, ha tingut una oportunitat clara Dro, el migcampista gallec, que va jugar al Barça, el va fer debutar Hansi Flick, juga també Ferran Torres a l'11 inicial, de moment 0-0.
0: I com va el partit a Lisboa?
3: És l'únic gol de la nit, l'ha marcat el Galatasaray. El camp de l'Sporting de Portugal està dominant l'equip turc fora de casa. 17 de la primera, Sporting 0, Galatasaray 1. I gràcies per
4: gol l'equip portuguès. Gol de l'Atlètic de Madrid. Genialitat de Julián Álvarez. Arrenca en zona a 3/4. Passada per deixar sol Marcos Llorente. Home. I Marcos Llorente, que la temporada passada li va clavar un doplet a Anfield, és el seu estadi talismà, sens dubte. Marcos Llorente, que l'any passat va fer un doplet a Anfield, acaba superant a Alisson, que no pot fer absolutament res. L'arrencada, ara ho veurem, de Julián Álvarez, se'n va amb un moviment de maluc de Szoboszlai, deixa sol Marcos Llorente, que venia a l'altre costat, i amb cama esquerra remata a la perfecció Llorente. Bona rematada Llorente, bon control orientat, però mig gol és d'un geni anomenat Julián Álvarez. Ja passa el quart d'hora de joc a Anfield, comença avançant-se l'Atlètic de Madrid, alguna cosa té el bo de Marcos Llorente a Anfield.
0: Sensació que li han deixat molt fàcil, però ho ha fet molt bé també Julián Álvarez, i després Llorente. Realment Anfield té alguna cosa especial per Llorente. Érem a Lisboa, on està guanyant el Galatasaray.
3: Sí, però atenció, perquè hi ha hagut gol anul·lat de l'Sporting de Portugal. Havia marcat Luis Suárez, el davanter colombià, l'han anul·lat per un fora de joc previ, l'estan revisant, mentre a París, atenció, perquè hi ha gol del Paris Saint-Germain. Marca el primer Ousmane Dembélé, que ha aprofitat el xut de Nuno Mendes. L'anterior havia anat al pal, hauria estat un golaç el de Nuno Mendes des de fora de l'àrea. El refús l'aprofita Dembélé per marcar el primer de la nit. Ara sí que fa baixada. De fet, Dembélé ha perdonat el segon. Podria haver estat el 2-0. De moment, Paris Saint-Germain 1, Slovan Bratislava 0, 18 de la primera.
0: M'encanta que s'hagin esperat, que hagin començat la Champions a RAC1 per començar a fer gols, però era un instant, ara un moment de calma, perquè d'entrada saludar Marc Marvà. Marc, bona nit.
5: Què tal, Jaume?
0: Que juntament amb en Xavier Puig, que continua per aquí, estaran comentant-ho tot plegat. Del gol de l'Atlético, Marvà, què me'n dius? Perquè la sensació que l'Atlético ho ha fet molt fàcil. No sé si està mal defensat o li dones més mèrit a l'equip matalasser. Julián ho ha fet molt bé, això sí.
5: Sí, la sensació que el que fa Julián és el que volia Flick que fes Julián en el Barça, no? Surt de la zona del nou, es crea un espai i en aquest 1-1 acaba posant en profunditat. El que sí que és d'estudi és la relació que té Marcos Llorente amb Anfield, perquè la temporada passada són dos, però em sembla que va arribar a fer un hat-trick anteriorment, no sé si és en una Europa League, la 2021.
3: Crec que l'any 2020, sí.
5: 2020, oi?
3: Sí, sí, amb una eliminatòria que passen, que acaben eliminant el Liverpool.
5: I és increïble que aquest tio hagi
3: fotut
2: el porter del Liverpool era Adrián San Miguel. Que això també...
0: Era
2: també
0: una altra època pel Liverpool.
5: Sí. Hat-trick en una visita, doblet la temporada passada i avui una altra. Així que, de moment, és la gran sorpresa per mi de tot el que estem veient, que és la victòria abans del minut 20 de l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, això a vegades passa, no, Xavi? Amb alguns jugadors que, més enllà d'estadis, contra alguns rivals, no saps per què, però se li donen bé, no?
1: Sí, sí, veurem si avui també em fa dos, es queda amb aquest primer, la renúncia a la selecció espanyola, que li ha sentat bé a Marcos Llorente avui a Liverpool.
6: Potser De La Fuente el truca per intentar convèncer-lo, no? Home, un jugador amb aquest estat de forma, amb aquesta arribada...
0: A veure, Pams, el Nàpols 0, Arsenal 0, minut 20, com està sent? Qui l'està dominant, Miquel?
2: L'està dominant més l'Arsenal, que sembla la selecció de Suïssa, perquè hi ha molt vermell i poc blanc en la indumentària...
0: Sí, de Dinamarca, fins i tot, no?
2: Fins i tot, també, sí, sí, qualsevol d'aquestes, o de la Creu Roja, també podria ser. L'equip, l'Arsenal, que està dominant més el partit, i el Nàpols ho està intentant sobretot el contraatac, perquè és l'única manera com pot sortir, i ara fa uns instants els jugadors de l'equip de Massimiliano Allegri es queixaven a l'àrbitre, el suec Glenn Nyberg, perquè estava sortint el contraatac, De Bruyne l'ha trobat per darrere a Eze, i demanaven una targeta que l'àrbitre no ha mostrat amb molta vehemència, l'han encerclat, però no s'ha deixat intimidar el suec. Continua dominant l'Arsenal, que penja la pilota a l'àrea, pot arribar el primer, i l'aturada de Meret és de mèrit, eh? L'aturada de Meret és de mèrit, perquè ha salvat el gol de l'Arsenal. Era Mikel Merino qui rematava de cap una centrada des de la banda dreta cap a l'esquerra, endarrere Eze, cop de cap de Merino, mira colors, el porter evita el 0-1.
0: Continuen empatant a 0 Nàpols i Arsenal, guanya l'Atlètic de Madrid 0-1, guanya el PSG 1-0, guanya el Galatasaray a Lisboa, surt Hansi Flick. Marta.
7: Comença la roda de premsa.
8: Avui has fet 5 canvis a l'11 titular i l'equip ha tornat a fer 5 gols, ha rematat 19 vegades a porteria. Creus que en aquest inici de temporada la diferència entre l'equip titular i els suplents és molt més petita que la temporada passada? Gràcies.
9: Bé, és el que veig. De fet, l'entrenador, tenim una gran qualitat a l'entrenament i sempre es tracta d'això, de competir entre ells a l'entrenament. Ho deia ahir també, que en cada posició tenim una gran qualitat, i per nosaltres està molt bé veure això, que fem canvis i que l'equip segueix amb la mateixa idea, amb com volem jugar, i és una cosa fantàstica.
10: Marta Ramon, en directe a RAC1. Avui hem vist una nova actuació remarcable de Lamine Yamal, acabat amb el braçal de capità, just l'endemà de conèixer la llista dels candidats a la pilota d'or. És un dels grans favorits. Creus que Lamine Yamal hauria de guanyar la pilota d'or?
9: Sí, és clar, és el meu jugador. És un jugador del Barça i crec que es mereix guanyar la pilota d'or. Per mi és un jugador excepcional, ho podem veure en tots els partits, que és especial, que ningú té això que ell té ell, i crec que s'ho mereix, sí.
11: Hansi, Albert Llimós, per al Carrusel Deportivo i per al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya. S'ha hablado mucho del delantero durante este pasado verano y hoy han jugado tres delanteros diferentes, de tres maneras diferentes, tres jugadores con características diferentes. ¿Qué aporta cada uno de ellos jugando, no? Tienes Rafinha, ha jugado Dani también un rato y también al final Gabriel Jesús.
9: Jo crec que en cada situació, en cada moment, podem fer canvis i això és bo. Saber que podem controlar, per exemple, el Dani és molt bo amb el control de la pilota, del joc. Rafinha, ja ho he vist avui, la seva intensitat és genial, també quan ataca en profunditat amb passades de Pedri és increïble. Tenim moltes situacions així, també amb les transicions, amb el contraatac també són molt bons, però també quan hem de mantenir la pilota, jugar i esperar a que es creï una oportunitat i arribar al moment just, estem allà. I avui, per exemple, la pilota parada de Lamine ha estat fantàstica i ha estat una bona situació.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Manolo Oliveros, cadena Cope, tiempo de juego. Ayer me aburrí yo y se aburrieron incluso los seguidores del Real Madrid en el partido en que ganó el Real Madrid al Inter de Milán 2-1. Y hoy me he divertido muchísimo, como todo el mundo que ama el fútbol se habrá divertido en el día de hoy. ¿Qué te parece esa diferencia abismal de estilo de fútbol para ganar un partido?
9: Bé, jo estic molt content de poder parlar només de divertir-nos, perquè jo sóc l'entrenador del Barça i estic molt content de ser aquí, i crec que en els 5 primers partits ho hem fet molt bé, hem marcat molts gols, i el que és més important per mi és que estem jugant, a més, com un equip, com una unitat, que controlem els partits, que dominem el joc, i és fantàstic veure això. I al final és l'estil amb què volem jugar. Volem que l'afició, els culers, gaudeixin dels nostres partits, i crec que ara ho estan gaudint.
13: Aquí. Buenas noches, señor Flick. Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. El inicio de temporada ha sido impresionante. 22, todos los partidos ganados, 22 goles a favor. ¿Es el mejor Barça de Hansi Flick? Me refiero sobre todo a lo que es el divertimento, por cómo juega el equipo.
9: M'agrada molt el que veig amb l'equip, però també veig situacions que hem de millorar, i és normal, però és el que dic sempre: per mi el més important és l'entrenament, perquè allà és on aprens, allà és on millores, i amb la qualitat que tenim ara mateix als entrenaments arribem a tots els partits, i després del partit mirem què és el que hem de millorar.

0: Estem al començament de la temporada i sé, i tu saps també, que queda molt fins al mitjans de maig o a partir de l'abril, que hi ha títols ja per guanyar, queda molt de camí per aquí. Però de moment és cert que fa molt bona pinta i és perquè estem entrenant molt bé, molt dur, i que tothom a més té aquesta gana, aquesta fam de millorar, i això té un impacte sobre l'equip, sobre com es comporta després la gespa en els partits. I és una situació fantàstica perquè aquesta intensitat és el que necessitem. Per a la nostra filosofia el més important és això, la intensitat, i com pressionem i fer-ho com a equip. I això és el més positiu del que veig ara mateix, que a més tothom està inclòs, tant en la defensa com en l'atac, estem ben connectats, en la distància curta estem al tanto, i quan pressionem ràpidament quan perdem la pilota, per exemple. Avui potser ha costat una mica més perquè el Feyenoord ha fet un futbol fantàstic també, m'ha agradat molt el que els he vist, i això es veu també a la Champions League, que tots els equips tenen qualitat, tots els equips estan a la Champions League perquè s'ho mereixen, i és una cosa que hem de tenir en compte, i respectar tots els equips és el més important també.
1: Josep Capel de Radio Nacional de España, en directo a Torre Deportivo. Buenas noches, mister, y felicidades por la victoria. A mí me gustaría analizar un poco el papel de su vestuario. Estamos viendo cómo llegan jugadores nuevos y tardan muy poco en adaptarse, ya no solamente sobre el terreno de juego, sino parece dentro del vestuario, ¿no? ¿Qué vestuario tiene usted o cómo lo valora para ver cuál es la clave para ver cómo se adaptan los jugadores nuevos a un vestuario como este? Gracias.
0: Bé, jo crec que el meu equip tècnic, no només la gent que treballa en la part tàctica i futbolística, sinó també els d'exercici físic, els fisios, etc. Tothom està fent una gran feina, de manera que tothom se sent bé quan arriba aquí. I, òbviament, es tracta d'ensenyar-los la nostra idea de com volem jugar a futbol, i la situació ara mateix no és fàcil. Si tens jugadors amb aquesta qualitat, molts jugadors amb aquesta qualitat, el que passa és que tots volen jugar, i això s'ha de gestionar. Però per això dic que sempre ens hem de centrar en l'equip, en el club, en assolir els nostres objectius, i al final tothom va en aquesta direcció, i això es veu als entrenaments, que hi ha una altíssima qualitat, sobretot després dels partits. Després del partit de València, per exemple, el següent entrenament crec que ha estat el millor entrenament que he vist el dia després del partit, en els dos últims anys, fins i tot quan entrenava el Bayern de Múnich. És increïble, i això és el que necessitem. Aquesta actitud, aquesta mentalitat, la necessitem en tots els entrenaments, i, com dic, en aquests moments la tenim, i això fa que estiguem orgullosos i contents.
2: Sí, hola, Hansi, Xavi Lemus de TV3. És habitual que els aficionats en els partits, i més en partits com el d'avui, ovacionin els jugadors, però avui no només han ovacionat els jugadors, han ovacionat també a Hansi Flick, i fins i tot s'ha vist la imatge d'agraïment per part seva. Què representa per vostè aquest reconeixement del públic del Camp Nou? Gràcies.
0: Bé, jo crec que tothom sap que estic gaudint molt de ser l'entrenador del Barça, i la relació que tenim amb els culers, però també amb la ciutat en general, és increïble, i per mi és una situació fantàstica, perquè la mentalitat és molt diferent potser del que estava acostumat abans, i estic molt orgullós de que sigui així. És fantàstic, i realment és més que un somni, això, per mi.
3: Preguntes?
4: Hola, intentaré fer una pregunta més senzilla que l'últim cop. Acabes de citar el Bayern, la teva etapa al Bayern. No sé si...
0: Sí, una pregunta de sí o no seria perfecta, eh?
5: Come and try.
4: No, vas...

0: Has parlat del Bayern. M'agradaria saber si aquella plantilla o aquesta plantilla et recorda també aquella en qualitat, ganes, i si tens les mateixes sensacions que aquell any que va guanyar el triplet. I una curiositat molt petita, si ja has tingut por quan has vist la tombarella de celebrant de Yemi.
1: No, sí, ho pot fer sense problema. Però no vull comparar aquests dos equips ni aquests dos clubs, perquè crec que són diferents. Jo vaig tenir una època fantàstica a Múnich i tinc un equip fantàstic, tenia un equip fantàstic, i ara és diferent. És un altre moment en la meva vida, i com deia abans, valoro molt la meva vida ara mateix, cada dia. Tots i cadascun dels dies que camino per Barcelona és increïble, i no només jo, el meu personal, el meu equip tècnic, la meva família, ens sentim benvinguts aquí i estem molt contents i agraïts per això.
2: Sí, la Isabel Salvalló de Dia Atlètic. Avui Rafinha ha fet un altre gran partit. No sé com valores la seva actuació, i també què et sembla que tant ell com Pedri, que també ha fet un gran partit avui, estiguin fora de la llista dels nominats per la Pilota d'Or. Gràcies.
1: Bé, és clar que ha jugat un partit fantàstic, i és clar que tots dos haurien d'estar en aquesta llista. Són massa bons per no estar-hi. Però bé, al final això no es pot canviar, és com és, i però sí, són uns futbolistes fantàstics i es mereixerien estar en aquesta llista.
3: Gràcies, bona nit.
4: S'acaba la roda de premsa de Hansi Flick, un Hansi Flick content del que està veient de l'equip, encantat amb la seva vida al Barça, amb el rendiment que està extraient dels seus jugadors. Ara veiem que al fons de la sala hi ha algun familiar, perquè els hi fa el senyal que vagin cap a ell. Un Hansi Flick molt, molt, molt content del que està veient. Em quedo amb la frase, el camí és llarg, però it looks really good, fa molt bona pinta. Sí. O sigui que el que nosaltres veiem, ell evidentment també ho està veient.
5: Sí, és bastant evident. Molt bé, Marta, alguna cosa més?
4: No, ja està. Queda encara per sortir l'entrenador del Feyenoord, Gio van Bronckhorst, que crec que està aquí fora xerrant amb Hansi Flick. No crec que trigui gaire a venir, i ja està, ja podrem tancar la paradeta.
5: Perfecte, si diu alguna cosa destocada, tu o la Clara ja ens aviseu. Fins ara!
4: Fins ara.
5: A la zona mixta, Clara, ha de sortir algú més enllà de Rodri? No, sembla que ningú més. Tornem als partits de la Champions de les 9, recordo, Barça 5, Feyenoord 1 i Stuttgart 3, Viking 1 en el torn de tarda. I el torn de nit, situem marcadors a Anfield, Dami.
6: 35 minuts de la primera part a Anfield, Liverpool 0, Atlètic de Madrid 1, continua imposant-se l'equip del Xolo. Ha marcat Marcos Llorente, de moment força bé l'Atleti de Madrid, força sòlid, resistint contra un Liverpool que va arribant però que no li està creant ocasions massa clares, i a sobre l'Atleti de Madrid sense crear oportunitats molt clares tampoc, però va tenint aproximacions i va traient el cap en atac.
5: L'únic partit sense gols és el del Diego Armando Maradona, Miquel.
7: I ara hi ha una mena de pausa d'hidratació perquè té problemes musculars el porter Meret, un dels jugadors més destacats del partit. Abans que hi hagués la roda de premsa de Flick comentàvem que havia fet aquella gran aturada un cop de cap en planxa d'un especialista com Miquel Merino, i ben bé un minut de joc aturat li han hagut d'aplicar un spray a la cuixa esquerra. Veurem si pot continuar el porter italià. 37 minuts de la primera, un partit equilibrat i sense grans ocasions més enllà d'aquesta de Merino i d'una centrada xut que s'ha anat enverinant però que ha salvat Meret, i de moment 0-0.
5: El PSG va per la via ràpida, Gerard.
6: Sí, ha marcat dos gols més mentre parlava Hansi Flick. Ha fet el segon Ousmane Dembélé, que també havia marcat el primer, en una rematada de Drogba, que ha estat una centrada perfecta. El segon pal per Dembélé, s'ha enverinat, i tot a plaer Dembélé ha marcat de cap el 2-0. I el tercer ha estat el primer gol de Ferran Torres a la Champions, perquè recordo que la Lliga ja havia marcat un doblet amb el Paris Saint-Germain, però el primer gol a la Champions amb la samarreta del Paris Saint-Germain de Ferran Torres, amb una rematada a la frontal de l'àrea petita des d'una centrada des de la banda dreta. Està guanyant el PSG 3-0, i gràcies, perquè Dembélé n'ha tingut un altre tot sol dins de l'àrea per fer el quart, i em fa l'efecte, i fa bé el Paris Saint-Germain, que sap que aquesta nit pot engreixar i molt la seva diferència de gols, que ja sabem que en la jornada 8, en l'última jornada, és important.
5: I tant.
6: No m'estranyaria veure una golejada d'escàndol. De moment, 37, primera part, Paris Saint-Germain 3, Slovan Bratislava 0.
5: Slovan de Touré, que fa dos anys ja va perdre, sense Touré, d'entrenador, els 8 partits de la fase Lliga. De moment, avui perdrà el primer a París i el partit ja està igualat a Lisboa, Gerard.
6: Ha empatat també l'Sporting de Portugal. Li havien anul·lat el gol de Luis Suárez fa una estona, però Jenny Catamo, en una jugada embolicada dins de l'àrea, la pilota morta al punt de penal, cama dreta, rematada a la, diguéssim, a l'esquerra del porter del Galatasaray, que ha acabat entrant. Ara som al 38 i mig, primera part, Sporting de Portugal 1, Galatasaray 1.
5: I havia de més enllà de la Champions masculina de futbol, partit de la Lliga Catalana de Bàsquet en joc a Tarragona. Aguilar, bona nit.
8: Bona nit, Jaume Molló. Sí, 2-25 per al descans, 28 d'Andorra, 27 Kids en As Manresa. S'ha igualat el partit després d'un primer quart clarament favorable als del Principat, 23-12, parcial de 2-12 del Manresa de sortida en aquest segon acte, ara a 2 minuts. I, mare meva, el clàxon, 2 minuts i 16 segons, mare meva, el clàxon i tot. És que és tan fort que sembla un camió. 2-16 per al descans, 28 Andorra, 27 Manresa.
5: I també està jugant el Barça en l'estrena de la Champions masculina d'handbol al Palau, Oriol Jové.
9: Sí, i està guanyant 18-13 al descans, és a punt de començar ja la segona part, superioritat del Barça esperable en aquest primer partit de la Champions, l'endemà de la renovació d'Antonio Carlos Ortega fins al 2031, si compleix el contracte s'haurà assegut 10 anys a la banqueta del Barça i s'està estrenant per renovació amb aquesta victòria ara mateix amb Ludovic Fàbregas com a màxim anotador en aquesta primera meitat i en l'estrena del nou format de la Champions. Sí, també a la Champions d'handbol hi ha nou format. Recordo, grup de 4 equips, en el cas del Barça, l'Horus, el Montpellier i el Dinamo de Bucarest.
5: I després hi ha una main round i ja seguirà. Es nota, hi ha gaire ambient? Es nota aquesta promoció que feia el Barça pels socis?
9: Doncs la veritat és no tinc a mà les xifres, la xifra mitjana d'espectadors als partits del Barça d'handbol al Palau, però no arribem a mitja entrada.
5: Doncs no es nota, no?
9: No s'ha notat especialment.
5: Compte amb fil.
6: Barcolà ha rebut de Kerkes al mig, Barcolà, i la treu Oblak. La primera de mèrit d'Oblak en el partit, a punt de marcar Barcolà, i ara ho fa Szoboszlai. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del Liverpool, que per arribada, per aproximacions i per intenció ja ho estava començant a mereixer. 40 minuts de la primera part, l'havia tingut Barcolà, l'havia tret Oblak, no ha estat encertat. A l'hora de treure la pilota, l'Atlètic de Madrid, li ha caigut la pilota a Szoboszlai, l'ànima d'aquest equip i el millor del partit del Liverpool. Aquí ho veiem, li cau la pilota a Virs, equip molt innocent, Tubet, el Cuti Romero, i ho aprofita Szoboszlai per batre Oblak, que ja no hi podia fer absolutament res. Li deixa l'esperó a
5: Araujo.
6: Li deixa l'esperó a Araujo, que semblava Maradona a l'hora de donar-li l'assistència.
5: Quina assistència!
6: Marca Szoboszlai. No, no, i no és casual, eh?
5: No, ho la
6: fa,
5: busca.
6: Ho fa amb tota la intenció, Araujo, d'esperó, assisteix Szoboszlai. 40 minuts, Liverpool 1, Atlètic de Madrid 1.
5: Doncs let's go, deia Iraola. Estava fent números al Liverpool per empatar. Marvà.
10: Totalment. Havia tret la primera Oblak fa 10 minuts i el Liverpool, per mi, demostra aquestes bandes que té. És el millor que té, i aquest argument. Amb jugades així, jo crec que Simeone reflexiona amb l'estil de joc amb el que li agrada jugar. És una pèrdua de pilota claríssima en la pressió del Liverpool, i Szoboszlai ho fa tot. Roba, assisteix primer, i després acaba definint en la segona opció, i ens quedem amb aquest esperó d'Araujo, clarament.
5: Home, i tant. Vaja, el podia haver signat Lamine Yamal, Xavi.
11: Sí, sorprenent l'aparició aquí dins l'àrea. Sabem que dins l'àrea ell s'hi troba gust, que el Barça també ho va aprofitar en alguna ocasió. Quan pujava a l'àrea era perill, de vegades més que segons quin davanter, segons en quina època del Barça. I avui, amb aquesta bona assistència, i amb el Cuti Romero, que és avui per primer cop titular, doncs estrena amb aquesta, no diré que pífia, però sí que poca contundència a l'hora d'afrontar aquesta acció.
5: Doncs el Liverpool ja ha empatat i veurem, perquè jo crec que aquest partit d'Anfield encara donarà força voltes. Té una falta perillosa l'Arsenal a Nàpols, Miquel.
7: Una falta que li ha costat la groga a Gilmour, el migcampista escocès que juga en el lloc del seu compatriota McTominay. Ara explicarem per què no hi és el futbolista que va jugar al Manchester United. Ha picat la falta Odegaard en curt a l'esquerra cap a Eze, tancat el Nàpols darrere. Eze cap endarrere per Rice, que juga en curt de nou per Odegaard. Albert és de l'àrea a l'esquerra, la centrada a la frontal de la petita, amb els punys Meret, que continua disponible, que ha notat molèsties, però que l'esprai màgic el manté el terreny de joc, atacant Saka per la banda dreta, la combinació Merino cap endarrere, remenant la pilota lluny de porteria a l'Arsenal, el xut d'Odegaard que peta en un rival, juga Gilmour i no McTominay perquè té problemes cardíacs, i de moment la tornada del màxim golejador del Nàpols de les últimes temporades, un futbolista escocès a Nàpols que havia rendit molt bé, és una incògnita, que es recuperi aviat sense cap mena de dubte aquest futbolista, perquè és un problema gruixut, ja no és un problema només físic d'una lesió, sinó és un problema que pot ser més greu i que s'hi haurà de posar remei quan sigui.
5: L'Arsenal, que en principi, Marval, hem de situar com un dels favorits, no sé en quines graus, si primer o segon, però en el grup de favorits, candidats, sí, en aquesta Champions.
10: Jo crec que després del que hem vist avui o del que estem veient del Barça, situaria el Barça juntament amb el PSG.
5: Al descans et preguntaré.
10: Perquè ho trobo espectacular, i per sota jo crec que hi ha un grup de 2-3 equips en el que hi situaria a l'Arsenal. Jo crec que l'Arsenal, a l'alçada del PSG, que no ha començat bé la temporada, que avui seria la seva primera victòria a mitjans de setembre, per mi segueix sent el gran favorit, i a l'Arsenal un grau per sota.
5: A Anfield, què passa, Misak? Dami?
12: Havia quedat estès sobre el terreny de joc.
5: Ah, ja ha de marxar un minut,
12: han
5: no?
12: Han hagut d'atendre'l per una trepitjada força contundent del Cuti Romero. Entrada dura, el Cuti Romero, que no ha estat contundent en el gol de l'Atlètic de Madrid, si bé fins al minut 40 havia estat un dels millors, donant-li presència i jerarquia. Jo crec que és un bon fitxatge per l'Atlètic de Madrid a mig termini, però és cert que en el gol no ha estat encertat, i ara, doncs, amb l'absència d'Isaac en el terreny de joc, el Liverpool provisionalment està amb 10, 50 segons per arribar al descans, i Kang In-Lee, que li està donant pilota a l'Atlètic de Madrid quan necessita que s'acumulin futbolistes i necessita aguantar la pilota perquè arribin més jugadors a l'atac, doncs ara s'ha estès sobre el terreny de joc perquè Szoboszlai se l'endú per damunt.
5: Sí, ha posat la mala cara, jo diria que sí. Es queixa d'això, eh?
11: Piquete de ojos, sembla que li fes Szoboszlai, en aquesta acció.
5: Mare meva, la que ha fallat Saka a Nàpols, Miquel.
7: A vegades sembla inexplicable que jugadors d'aquest nivell fallin gols tan fàcils com aquest, perquè Odegaard l'ha deixat sol davant del porter, ell s'havia desmarcat per la dreta, ha fet la diagonal, el central no li ha fet falta perquè era dins l'àrea, hauria estat penal, i l'ha deixat rematar, i amb el porter a terra ha enviat la pilota per damunt del travesser i bastant desviada, tenint en compte que era gairebé com un penal amb el porter a terra. És una ocasió que un futbolista com Saka, de 100 vegades, en marcarà 101.
10: Sí, m'ha recordat a mi ahir a Haaland. Haaland en va tenir 2 o 3,
5: sí,
10: que li va treure totes a Diogo Costa, i jo crec que era per xutar massa fort. I a la segona part va començar a definir fluix, que és una cosa que, sorprenentment, moltes vegades a l'hora de definir funciona, i Saka en aquesta ocasió crec que li ha passat, ha xutat massa fort, i tens tanta ímpetu o fins i tot a vegades nerviosisme que l'ha enviat. Jo crec que el camp del Diego Armando Maradona, que té pista atletisme, sí, crec, sí, que ha arribat a la graderia.
7: Sí, ha tocat Duplantis abans.
5: A veure, filòleg, hi ha una dita catalana que sigui l'equivalent a Más vale maña que fuerza, en el sentit que deia l'Agut, ai, el Marvada, els golejadors, no, eh?
7: No t'ho sé, ho hauria de buscar, no?
5: Bé, doncs ja està.
7: No ho sé.
5: Doncs queda dit.
7: Mentrestant, corna a favor, sí, de l'Arsenal, Molló, no compliquis la vida.
5: No, a veure, vull dir, filòleg. Pal,
7: la, queda solta, aviam la rematada, ai, final, molt escarrancida.
11: Aquesta, com volia el Marvada.
7: El definidor... La teoria del definidor, en aquest cas, no ha acabat de sortir bé. La rematada molt fluixa a les mans de Meret. 2 minuts de temps afegit. Queden, sí, sí, 20
11: la dita?
7: Segons.
11: La dita què diu?
7: La dita te l'explicaré a la mitja part.
5: Descans Anfield.
12: Descans Anfield. 1-1. Ha començat marcant l'Atlètic de Madrid amb el gol de Llorente, empatat Szoboszlai. I et diria, bàsicament, que, sí? que ve Julián Álvarez, en l'assistència, amb un xut que no hem narrat en aquell moment. Estàvem escoltant Flick.
5: Sí, Alisson, eh?
12: Ha hagut de volar Alisson, poca continuïtat, n'ha d'agafar més, lògicament, està entrant en forma, però que en general tot el que ha fet ho ha fet en sentit, i que si ara baixés un extraterrestre i no fos conscient del que ha passat aquest estiu, no es pensaria que Julián ha passat per tot el trauma, no? Perquè és un Julián que recorda bastant el de molts partits de la temporada passada.
5: Clar, els focus de la Champions, el fet de jugar fora de casa, això també, clar, serà un punt que amb Julián s'haurà de tenir en compte. Ara ho comentem tot plegat, que també arribem al descans en els altres partits del PSG, que em deies en una pausa, Ballera, que havia començat així, aixà, té el partit ara si ben encarat, t'està agradant?
6: Sí, el primer quart d'hora ha estat 3-0, guanya el descans, el primer quart d'hora ha estat una mica més discret, però és que després l'Slovan Bratislava demostra que és molt inferior, 21 rematades del Paris Saint-Germain al descans, 7 entre pals, els dos gols de Dembélé i de Ferran Torres, i en podrien haver arribat més, especialment Dembélé. És estrany que no se'n vagi amb un hat-trick ja a la mitja part.
5: També és estrany que no hagi marcat l'Arsenal el Diego Armando Maradona. Miquel, descans.
7: Correcte, amb domini de l'Arsenal, amb alguna contra del Nàpols, però així com l'Arsenal ha arribat una mica més a l'àrea i Meret ha hagut de lluir-se, a Raya no li han fet ni pessigolles. Es nota aquí la diferència de nivells i també de definició fluixeta, delicada i suau d'algun dels dos equips. Descans 0-0.
5: I segurament el partit més equilibrat, bé, amb el permís del Danfield, és el de Lisboa, Gerard.
6: Sí, i ha estat millor l'equip visitant, el Galatasaray, que s'ha avançat al marcador, però l'Sporting de Portugal, jo diria que pràcticament una de les úniques arribades, més enllà del gol anul·lat també que ha tingut Luis Suárez, en una de les poques arribades que ha tingut l'equip local, ha empatat el partit, i de moment així marxem al descans. Sporting de Portugal 1, Galatasaray 1.
5: Situem marcador a Tarragona, Lliga Catalana de Bàsquet, Aguilar.
8: 6 segons per al descans, mana de 3 al Manresa, 30 Morabanc Andorra, 33 Kitzanars Manresa.
5: I al Palau Blaugrana el Barça s'escapa, Joé.
9: 6 de la segona meitat, el Barça 6 gols per davant, 22-16 en aquest inici de segona meitat.
5: Hem arribat al descans a Tarragona, Dani?
8: Encara no, la pilota per l'Andorra, la penetració, el tap de Tamba ben amunt, Minchev, que llançarà des del mig del camp i que és a punt de notar. Arribem al descans al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, Morabanc Andorra 30, Kitzanars Manresa 33.
5: Més 3 per l'actual campió de la Lliga Catalana de Bàsquet. Algun nom d'aquesta primera part que cridi l'atenció, Dani?
8: Hugo Benítez, el base francès que, si li respecten les lesions, és un jugador que probablement la temporada passada, en cas d'haver-li respectat, ja no el veuríem aquesta temporada a Manresa. El francès, que si ho fa bé, pot ser un dels factors determinants. També Timmy Allen, una de les incorporacions aquest estiu del Manresa, autor de 6 punts al nord-americà.
5: Doncs així està l'actualitat esportiva, a 8 minuts clavats ara mateix per les 10 de la nit. Ara, però, hem de repassar també l'actualitat general amb el sotsdirector del 9-SEM, en Pep Tormos, el programa que habitualment escolteu en aquest tram horari a RAC1. Bona nit, Pep.
13: Hola, bona nit.
5: Què ens expliques?
13: Doncs que el govern espanyol es defensa de la gestió a Ceuta, malgrat els informes policials previs a l'entrada massiva de migrants que ja alertaven d'un possible assalt el 30 de juliol. Des de la Moncloa insisteixen que amb la informació que tenien no s'esperaven l'allau migratori. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ho emmarca a un context molt concret. Aquest vespre deia que aquells dies ja hi havia molt moviment a la frontera.
14: Este mismo informe que yo estoy leyendo, si se mira con sesgo retrospectivo, si se analiza con esa visión, puede pensarse pues que yo ya lo sabía, que yo estaba advirtiendo de lo que iba a ocurrir el día 30, pero yo no sabía nada. Yo tenía, o nosotros teníamos en la delegación del gobierno, un contexto migratorio que se agravaba cada día y para eso pedíamos medidas.
13: Dels 18 informes que ha desclassificat la Moncloa, es desprèn que el CNI va detectar un increment de publicacions a les xarxes socials al Marroc, en grups amb milers de seguidors, en què difonien informació sobre com arribar a Espanya nedant. De fet, el dia 29, un dia abans, un informe del Centre Espanyol d'Immigració i Fronteres situava en extrem el risc d'una entrada coordinada saltant la tanca. A Manresa, aquesta tarda, un miler de persones s'han concentrat per protestar contra el crim de la Festa Major. Sota el lema Manresa diu prou, han reclamat més seguretat. Els convocants són un nou col·lectiu format per veïns i comerciants de la ciutat. El jutge, per cert, aquesta tarda ha deixat en llibertat els dos menors que els Mossos van detenir ahir. Finalment, només hauran de fer tractament terapèutic. I atenció a tots els que tingueu Apple, perquè acaba de presentar els seus nous dispositius. El més sorprenent és un iPhone que, per primera vegada a la història de la companyia, serà plegable. desplegable. Tancat, és més quadrat que els mòbils, els que estem acostumats, i en comparació la mida seria similar a la d'un passaport, perquè es feu una mica a la idea. En canvi, quan es desplega, té la mateixa forma que un iPad. Costarà, això no sé si us agradarà tant, 2.300 euros.
5: Ah.
13: I Apple, per cert, també ha aprofitat aquesta presentació per presentar algun altre dispositiu, per exemple, el nou iPhone 18 i els nous Apple Watch i AirPods, que per primera vegada rebaixaran el soroll exterior.
5: Ja anem pel 18, eh?
13: El 18, sí.
5: Uh-huh. I, o sigui, plegat com un passaport i desplegat com un iPad?
13: Com un iPad, seria sí, això. Sí, sí. Les mides serien aquestes.
5: Algun comentari?
15: No, que s'ha de desplegar més d'una vegada, no? O sigui, dos passaports no és un iPad.
11: Però aquest, aquest és el 18 o no? És
13: no, és un altre, és un altre.
11: El 19.
13: iPhone Duo. iPhone Duo.
7: Duo. Clar, les desplegues...
5: Clar,
13: ja. Efectivament, hagut.
9: En teoria, si et vens el 10 o l'11 et donen una mica, no? Aquí
5: se't rebaixa el 2300. Sí, sí,
8: sí. Una mica. Puc fer una pregunta, Jaume, des de Tarragona?
5: Sí, home, sí. Estàs obert.
8: Estàs dient, Petor, no és perdó, eh? Perdó, exacte. Sí. Això és un telèfon.
13: Sí, sí, és un telèfon.
8: Vol dir un telèfon que és gros com un iPad, que com te'l fots a l'orella.
13: Quan es, quan es
7: que desplega... Que és Miguel Gil Aguilar.
8: No ho sé, però... No, home, no, però,
5: veure, home, però per mirar vídeos va bé, no?
13: Exacte.
8: Sí, però un moment, a veure, no estic dient cap basabassada, vol dir un iPad posat a un telèfon, però que... No?
11: No, quan s'obre, si no l'obres...
7: Clar,
15: yeah,
7: clar
15: sí, ah, és a dir, tancat deu funcionar.
7: Clar.
5: Ostria, si plegat o desplegat.
8: Tamany passaport és tamany telèfon, llavors.
15: Clar, i aleshores l'obres
8: yeah.
15: I sí, ens sí. Està ensenyant sí, ara aquí el Pep,
13: sí, sí, quan es desplega realment és ben gran.
8: Bé.
7: No, no,
8: bé,
7: sí.
9: A mi m'agrada més el 17.
15: A tu t'agrada més el 17.
9: Sí,
15: molt bé.
8: A mi l'11 o el 10.
13: La gent, si té curiositat, si posa iPhone Duo, pot veure perfectament les imatges que han presentat aquest vespre.
5: Gràcies, Pep. Bona nit.
13: Fins ara.
5: A veure.
7: El podcast de tecnologia amb Dani Aguilar, RAC1.
5: Seguim analitzant la jornada Champions. En Bundó m'envia un missatge. La traça mata la caça.
11: Com?
5: Veus? Significa que amb habilitat s'aconsegueixen bons resultats.
11: La traça mata la caça, bona aquesta.
9: La traça mata la caça.
11: Això, sí, qui li ha dit, això, al Bundó? No, home.
15: Jo estic a... Jo
9: Joan Amades. Ho ha buscat.
15: Estic a la recerca, Estava a la recerca.
5: Estaves a la recerca. I...
15: Dites.cat.
5: Dites.cat, estaves aquí, eh?
15: I havia...
5: I no...
15: Però la paraula traça és la que...
9: A la tertúlia de patates veig. Ho diuen sovint, això. La traça mata la caça.
5: A veure, de la primera part, amb què et quedes? Algun nom propi? El gol de Ferran és molt bo, eh?
15: Sí.
5: Marrà?
15: Però em quedo amb la cara de Luis Enriquet, és a dir, quan ha marcat Ferran, sí. Luis Enriquet jo crec que se li ha il·luminat la cara perquè a l'inici ha sigut molt difícil. El del Paris Saint-Germain ha perdut la Supercopa, són tres partits en Lliga sense guanyar i crec que ha pogut respirar una mica tranquil. El gol de Ferran era el 2-0 i avui estem veient una versió del PSG molt més a prop de la del campió de la Champions de la temporada passada que del que hem vist en aquest inici. Luis Enrique normalment li costen els seus equips en els inicis de temporada, ja li va costar fa 18 anys en el Barça B quan el va agafar per primera vegada, però vaja, jo crec que avui s'està apropant al que Luis Enrique vol i a sobre jo crec que amb l'èxit de Ferran Torres avui com a nou, primer dia que és, si no dic malament, crec que és el primer dia que és titular, ara ho confirmaré, però potser no, eh?
9: Potser a la Lliga va ser...
15: A la Lliga ho ha sigut un altre
7: dia. Sí, perquè la Lliga ho ha estat.
5: Va fent rotacions, o sigui que... Sí,
9: la Lliga contra el Lilla, el camp del Lilla, el dia que empaten a última hora, quan ell ja no hi és, aquell dia és titular.
5: I del Barça, Marc, què? Home. Estàs tan encigalat com la majoria de nosaltres?
15: La veritat és que impressiona, no?, el Barça. O sigui, jo crec que és important destacar que és molt a l'inici, però quan ho destaques o quan hi penses, no saps si encara això porta a que sigui millor o a que... Segur que hi haurà un moment difícil durant la temporada, però el que a mi més m'agrada és pensar... que s'està veient en el camp el que direcció esportiva i entrenador han pensat durant fa uns mesos i al final durant aquest estiu s'ha acabat executant, hi ha hagut un canvi des de la part d'estaf a nivell ja físic
10: i en una pretemporada en què no hi ha hagut pretemporada. Recordem que la temporada passada el Barça no va jugar al Mundial de Clubs i va tenir una superpretemporada.
16: Sí, sí.
10: I va començar malament amb aquelles declaracions de Flick. I, en canvi, aquest any, que no hi ha hagut pretemporada, ha començat millor, venint directament des del Mundial. Sumant-li a Gordon, sumant-li a Dejemi, sumant-li a Rodri, que jo crec que Rodri és el que farà que el Barça corri menys en les transicions defensives aquest any, que això el millorarà encara més físicament. I sembla que surt Gabriel Jesús, que surti Gabriel sí. Jesús i marqui, és com ja l'últim detall de que totes li ponen ja... A vegades hi ha un sentiment dins dels vestidors que és la confiança col·lectiva, i quan hi ha un jugador que no acabes d'estar bé però veus que a tothom li va bé, tu t'hi acabes sumant d'alguna manera, i crec que és el que li està passant al Barça també.
5: Uh-huh. Un minut per les 10, recordo, Barça 5, Feyenoord 1, Stuttgart 3, Viking 1, el torn de tarda, i al descans Liverpool 1, Atlético 1, Nàpols 0, Arsenal 0, PSG 3, Slovan Bratislava 0 i Sporting 1, Galatasaray 1. Una pausa i la segona part d'aquesta nit de Champions a RAC 1.
17: La Champions es juga a RAC 1.
18: Volver a Europa.
19: Volver a levantar la copa.
20: Volver a Neptuno.
21: A Cibeles.
22: A Canaletas.
23: A la Plaza Nueva.
24: A la Plaza Mayor.
17: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues al 1004 o a movistar.es.
25: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
26: 205 cavalls i només 4,3 litres?
27: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
30: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
29: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
31: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
29: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
32: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
29: I tu? Ets un d'ells?
33: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
34: RAC1 Podcast.
33: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
35: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
36: el 14, el 27, el 34, el 36 i el 47. I els sols, el 3 i el 4.
35: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
17: La Champions es juga a RAC1. Amb Jaume Molló.
5: 10 i 2 minuts després del Barça 5 Feyenoord 1. Centrats ara en els partits de les 9. Veig una dada abans que arrenqui la segona part sobre un tema que estaven comentant a la primera de Mr. Chip. Equips els que més gols han marcat el Liverpool a Anfield a la Champions. 8 al Madrid. Havia de sortir al Madrid, Dami, si no... Vaja, no seria la Champions. 5, Marcos Llorente. O sigui, el segon equip que ha marcat més gols a Anfield és Marcos Llorente, club de futbol, si voleu. Després hi ha també amb 5 el Benfica, el PSV Eindhoven i el Paris Saint-Germain. Em sembla una dada realment espectacular.
12: I això que juga de nit sempre a Anfield Llorente, eh?
10: Sí. Si fos a la sortida del sol, no?
7: Clar, però diguéssim, seria el moment de Llorente. Griezmann o algun jugador d'aquests...
5: però
7: l'Atlètic de Madrid, doncs jo què sé, el Griezmann, no?, que és el... Però clar, aquest tio, al cap de la temporada, si fa, no m'ho invento, 8 gols, 4 els fot a Anfield.
5: Sí, sí, al camp del Barça, que n'ha fet un, com a molt, jo no recordo que hagi marcat gaires gols, ja sigui Montjuïc o al Camp Nou, Marcos Llorente, vull dir que realment això que li passa a Llorente a Anfield, que també és la casualitat, entenc, que moltes vegades juguen una posició més avançada. pel potencial del rival. Però...
12: Marva, quin estadi tenies tu d'aquí de Catalunya? Que a la... jugaves no. I eres Ronaldo Nazario. Ronaldo Nazario.
10: T'he de dir una cosa, eh? Ai. Va haver-hi dos o tres temporades seguides que sempre que anava per Lleida, marcava.
7: Ah. Veus? És que... Oh,
5: pensava que anava a dir Palamós.
10: No, però em va passar.
7: Ara mateix al Palau Blaugrana hi ha un tio que ha fotut un bot a dir Lleida i marcava Lleida. Sí.
12: Camp del Tàrrega, potser, no?
10: Tàrrega.
12: El que passa és que... Ja.
7: Veus?
12: Anava a dir... Vila d'Agut. Marc Marvà no li va marcar mai al Lleida.
7: Marc Marvà, què?
12: Dic que no li va marcar mai al Lleida, Marc Marvà.
10: No, això és veritat.
5: Veus? No. Aquesta sí que la tenia.
10: Té la dada, eh?
5: Sí, aquesta sí que la tenia al cap.
10: Sí.
5: Pel mateix preu, quan va el partit d'handbol, Oriol?
12: Doncs arribem a l'Equador d'aquesta segona meitat amb el Barça absolutament, distanciat del marcador. 32-20 contra un Horus que ha aguantat la primera meitat però que en aquesta segona ja s'està desfent com un sucret.
5: Ja tenim en marxa la segona part. Anfield, Liverpool, un Atlètic de Madrid, un amo sense canvis, Dami.
12: Sense canvis i amb velocitat de vertigen. Hi ha hagut una primera arribada a l'Atlètic de Madrid, pèrdua, i el Liverpool ha tret una contra amb velocitat per la dreta. Barcola ha posat la centrada. Hi haurà corna que picarà Szoboszlai, 1-1, partit del tot obert a Anfield. Corna que picarà Szoboszlai, autor de l'empat a 1. Ja puja Jaqué, puja Isaac i també Araujo, que li ha donat l'assistència a Szoboszlai, absolutament impressionant, amb l'esperó. Deliciosa la passada de gol d'Araujo. Aixeca el braç esquerre Dominic Szoboszlai, deixa la pilota per Florian Wirtz, que ha tingut una gran oportunitat també la primera part. Cama dreta, deixa la pilota per McAllister, centra McAllister, Araujo fora. Araujo fora. No, Araujo estan totes en el partit, i a més defensivament força correcta també.
10: Els corners en curt i la pressió home a home, jo diria que són les dues coses que defineixen el futbol de les últimes dues, tres temporades. O sigui, que Liverpool, que és l'equip per antonomàcia, sí, dels corners a la Premier. Crec que avui és el quart que serveix en curt, també perquè hi ha Iraola, que és futbol espanyol. Però també ho fa l'Arsenal, el Barça de Flick ho fa moltíssim, i després l'home a home, com avui ha fet el Feyenoord, però ho veiem a cada partit. Són dues definicions, per mi, del futbol que veiem a la majoria de partits de Champions avui.
5: Sí. I després, un altre nom que volia destacar, el de Szoboszlai, que és d'aquells fitxatges, Xavi, que... no han fet gens de soroll al Liverpool i, en canvi, jo crec que és dels que li ha donat més rendiment últimament.
0: Sí, és un jugador... Sí, d'aquests, exacte, que no, no té estatus d'estrella, però que li dona el joc. És d'aquells que als entrenadors els hi costa molt de treure del terreny de joc perquè et dona aquesta continuïtat, aquest sempre ser-hi, aquesta constància.
7: Gol! Del Tauró, de Ferran Torres, marca el Paris Saint-Germain. Quina jugada una mica maradoniana de Kliush, que arrenca des del mig del camp, va driblant a futbolistes de l'Slovan de Bratislava, la veritat és que sense gaire oposició, la cedeix cap a Ferran Torres, frontal de l'àrea, cama dreta, ajustada al pal de la porteria de l'Slovan Bratislava, marca el seu segon gol de la nit. 2 Dembélé, 2 Ferran. Acabava de començar la segona part, Paris Saint-Germain 4, Slovan Bratislava 0.
5: Quan has dit jugada maradoniana, pensava que era de Ferran, m'havies espantat.
7: D'aquella manera. No, de Ferran no. Kliush ho fa bé, i Ferran també, finta la rematada en una primera instància i després l'ajusta al pal esquerre de la porteria de l'equip d'Eslovàquia.
5: Què en diu el definidor Marvà de com ho va fer Ferran?
12: Compte Barcola! Oh! Fora! Oh! La que se li ha escapat a Barcola. Contra el Liverpool, Wirtz deixa sol a Barcola pel mig, que encara ha de fer-se un parell d'autopassades per quedar-se sol davant d'Oblak. Se li llença al damunt Oblak per fer-li la porteria petita des de la frontal. Aquí veiem com Wirtz aguanta per fer-li la passada a Barcola perquè encara estigui habilitat. Va a l'ajuda aquí Pubill i Barcola falla quan tenia tota la porteria per ell. No ha estat bé Barcola en la definició, sí que se li llença bé Oblak, però l'oportunitat és claríssima.
7: Això a Ferran es vol segur.
10: No, mira, la diferència. Anem a entrar a la definició d'un dia. No, Ferran fa una primera finta que jo crec que és mig gol perquè enganya tant el defensor i després amb la finta també enganya molt bé el porter. I Barcola, en canvi, va directe cara a barraca i l'envia fora sense cap finta prèvia.
5: I torna a Liverpool.
12: McAllister! Oh!

0: amb esquerra des de la frontal. Ha entrat molt malament l'Atlètic de Madrid a la segona part. Li està passant per damunt el Liverpool, una rere l'altra. I al final, Alexis McAllister, cama esquerra des de la frontal, li clava a un Oblak desesperat. Li dona la volta, tomba el resultat. El Liverpool marca McAllister, déu-n'hi-do, el cacau amb cama esquerra des de la frontal, imparable.
1: Uf.
0: Va molt ajustat per Oblak, Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1, ja una pilota que li toca la mà a Isaac, no sé. Ara veurem, però gol de McAllister, 2-1.
2: A veure si el Bari diu alguna cosa, però li està passant gairebé com a Sant Mamés a l'Atlètic de Madrid. Quin canyardo, Xavi, de sí. McAllister.
3: No, la sortida del Liverpool és espectacular, és amb una intensitat, i aquí Iraola, el descans, alguna cosa ha retocat, però el Liverpool ha sortit a buscar el ganyot i l'ha trobat de l'Atlètic de Madrid.
2: Ha començat la segona part també a Itàlia en canvi de porter, Miquel.
1: Correcte, ha entrat Vanya Milinkovic-Savic. Aquest no és el de Lleida, és el d'Ourense, perquè Sergei Milinkovic-Savic, com ens ha explicat l'Oriol moltes vegades, és el nascut a Lleida perquè el seu pare estava jugant a Lleida en aquells moments, però com que quan va néixer Vanya, el porter actual, el pare jugava a Ourense, ell és gallec però juga amb Sèrbia i amb Nàpols també. Al minut 4 de la segona part té un doble Milinkovic-Savic, el porter el trobarem, jo crec que el trobarem durant la nit, pelat amb una barba de hipster molt llarga, i amb 29 anys, per cert, sembla que en tingui 35, és el porter del Nàpols a la segona part. Meret ha aguantat la primera, però no la segona. Aviam la jugada de l'Arsenal, la pilota a l'àrea queda solta, el gol que acaba de fallar Incapié, el gol que acaba de fallar el futbolista equatorià, la jugada per la dreta amb empentes i rodolons, la pilota arriba a l'altra banda, a l'esquerra de l'atac, Incapié, el lateral que s'havia incorporat a l'atac, la controla amb el pit com pot, i quan l'ha de rematar a metre i mig a la porteria, l'envia per damunt del travesser en una ocasió claríssima que l'Arsenal torna a desaprofitar.
2: Continua l'empat a 0. Falta perillosa pel Liverpool Anfield.
0: Des de l'esquerra de Picarassa, el Boslai, hi ha ball de bastons a l'interior de l'àrea de l'Atlètic de Madrid entre Llorente i Jaqué. També hi és pel mig Isaac intentant posar pau, i també l'àrbitre Davide Massa, l'italià, però continua emballant una lenta a l'interior de l'àrea Llorente i Jaqué. Mentrestant, un únic futbolista a la tanca, Pablo Barrios, picarà Szoboszlai des de l'esquerra, 7 minuts, 2-1, pica Szoboszlai, la treu amb l'esperó al Cuti Romero, li torna a caure Szoboszlai, la pilota que es passeja d'esquerra a dreta, sortia per fora de banda, si no ho evita, que no pot fer-ho, Alexander Isak, 7 minuts patint l'Atlètic de Madrid, ha d'intentar reaccionar i treure's del damunt un domini que de moment continua sent molt insistent per part del Liverpool.
2: Entre Jaquet, Van Dijk i Araujo, vaja, tres gegants que té el Liverpool per aquestes jugades de pilota aturada.
4: Tres bèsties i moment de partit que Anfield fa baixada cap a la porteria d'Oblak, perquè Anfield sencer, a més, té aquest ambient, i jo crec que és un moment de l'Atlètic de Madrid que, si és capaç de sobreviure aquests següents 10 minuts, després podrà canviar el partit a través dels canvis, però ara jo crec que és un moment de partit clau perquè el Liverpool no se'n vagi de dos gols, a l'Atlètic de Madrid li està costant molt sortir, totes aquestes pilotes aturades que l'Atlètic de Madrid para les jugades en falta, doncs també té aquestes bèsties al Liverpool que poden fer gol.
2: 2-1 pel Liverpool, ens falta cantar l'inici de la segona part a Lisboa, Ballera.
5: Sí, ha començat la segona part amb una mica de retard respecte als altres partits. Sporting de Portugal 1, Galatasaray 1, amb un canvi de tendència. Sembla que l'equip portuguès ha fet una passa endavant i ara, com a mínim, en aquests 4 minuts ha trepitjat molta més àrea que no pas el Galatasaray, i de moment continua l'empat a 1.
2: Val, que estàs veient de cua d'ull, algun nom propi que t'estigui cridant l'atenció en aquest partit? O esperem?
5: No està sent el partit més destacat. M'ha agradat alguna cosa de l'Héroe Sané, que el donava bastant per perdut, perquè la temporada passada de Galatasaray no em va agradar, però m'ha agradat alguna cosa de Sané, però no està sent el partit més vistós, no estan destacant els atacants de ni un ni d'altre equip.
3: Perfecte, però que seran dos partits exigents pel Barça,
2: Sí.
3: Aquests contra el Galatasaray i contra l'Sporting de Portugal. El Barça, en la versió bona, els hauria de guanyar, però que serà partits d'aquests de treballar-se'ls.
2: Sí, que els partits europeus fora de casa, ja no, sabem
5: dos
2: que
5: són fora de casa,
2: la història sí. canvia, vull dir que...
1: No, i a la Lliga Turca cada vegada hi ha més calés i les plantilles són, sí, sí. són millors i no, evidentment no regnen a Europa, però són equips que quan jugues a casa seva, si tenen un bon dia...
5: Atenció, a punt de pifiar-la al porter del Galatasaray. De fet, demanen alguna cosa als jugadors de l'Sporting de Portugal, fora de banda, jo crec que penal no n'hi havia, però ha estat
2: no,
5: a punt de... Sí, sí, ha estat a punt de cometre el penal, tot i que arriba abans, toca la pilota i, per tant, esmena la rada en el control de la pilota.
2: Sí, sí. L'únic que va intentar fer el retall i la va cagar va ser el Josep Martínez, el porter de l'Inter de Milà.
5: Sí. Sí. Pep. Sí. En Pep.
3: Ara que després fot un partidà.
2: Sí, sí, sí.
0: Atenció, Julián Álvarez, estès a terra, dolença després d'una entrada al turmell. De moment no es recupera Julián Álvarez.
2: Demana groga.
0: 10 minuts, una entrada dura. Aquí ho tenim controlant. Entrada d'Araujo, a baix, sí, sí. L'ha fet volar. El moviment de Julián ha estat molt bo perquè ha vist de cua d'ull que s'incorporava Juliano Simeone i l'ha habilitat, fins i tot aquí l'acció ha estat de qualitat. I ara estan atenent Julián Álvarez, sí. Que veurem si pot continuar o no.
2: Li passa els tacs per... no sé si és turmell?
4: Sí. Sembla que quasi peu, no el toqui, no? Però jo crec que el deu russar amb els tacs i es deu haver endut una trepitjada. Perquè també està orientat d'una manera, Julián, que no veu a Araujo.
0: Que sí, Rafa Benítez.
4: I en el moment en què el veus...
5: La corbata de Rafa Benítez es porta?
0: Que no està pas amb un iPhone 23, eh? Diria.
2: No, no. Bé, això sí, diria que portem la mateixa carcassa, eh? És molt semblant a la que...
1: Preocupa.
2: Sí. A la que portava Rafa Benítez, que, per cert, més enllà que és exentrenador del Liverpool...
5: El cinquè gol... anul·lat per fora de joc. Mira,
2: de
5: era de Nuno Mendes, que se'l mereixia perquè estava fent un bon partit. Marvà dirà que Ferran Torres porta dos gols i que ha recuperat el somriure, però escolta, si Rodri sapigués que no hi ha càmeres a la banqueta del Paris Saint-Germain, jo crec que diria el mateix que va dir l'altre dia a Mestalla,
4: sobre
5: l'Eslovan de Bratislava, perquè està sent dur de veure, clar, a més juguen de forma molt alegre i el fora de joc deu ser molt...
2: A l'inici
5: de la jugada.
2: Sí, sí. Però, i ha justet, sí. Xavi? Sí,
3: a mi m'ha semblat justet, pot ser, però no de molt, eh? Sí, sembla que el confirmen.
5: Sí, sí.
1: L'Eslovan doncs de moment... Bratislava bo era el que va visitar Montilivi. Aquell sí que era el bo, era molt més difícil de guanyar.
5: Molt més.
3: Era un camió, allò. Era...
5: 4-0, em sembla que el lideratge del Barça penja d'un fil perquè el cinquè caurà pel seu propi pes. De moment, 4-0 amb aquest gol anul·lat en Nuno Mendes.
2: Sí, a més, si hagués fet un altre inici de temporada al PSG, potser frenaria, però clar, després de no haver guanyat cap partit...
5: I és que ara mateix, és que la diferència... I que la diferència de gols ja la pot tenir...
2: Sí, sí.
5: Si en fa 6 o 7, ja la pot tenir molt encarada.
2: De moment 4-0 pel PSG. Ens hem perdut alguna cosa a Itàlia. Nàpols 0, Arsenal 0, 10 de la segona. Miquel?
1: Doncs no ens hem perdut res destacat més enllà d'aquella jugada d'Incapié que comentàvem fa 5 minuts, que ha rematat fora des de l'interior de la petita, a metre i mig a la línia de gol. L'Arsenal ho intenta, colla, pressiona la frontal de l'àrea contrària. Ep!
5: Penal a favor de l'Sporting de Portugal. Penal sobre Luis Suárez i a gol! Del Paris Saint-Germain! Tinc dos ulls, però no sé... Els dos miraven cap al partit de Portugal.
0: Hat-trick
5: de Ferran Torres. Hat-trick de Ferran Torres. Ara expliquem el penal a Portugal sobre Luis Suárez. Penal favorable a l'Sporting de Portugal. Però fa amb la mà dreta el senyal de 3. N'he marcat 3. En un corner el pica Dembélé. La pilota que li cau a Ferran d'aquella manera remata sobre bot
2: xurro,
5: i amb la tíbia marca el cinquè del Paris Saint-Germain, el tercer de Ferran. Doncs ja tenim dos hat-tricks, aquesta jornada, un de Demirovic i l'altre de Ferran Torres.
2: Sí, que per tant són els primers pitxitxis d'aquesta Champions. Es miren el penal de Lisboa, de moment no l'expliquem, que a mi em sembla justet,
5: És que jo crec que li treu bé la pilota, mira.
2: Sí, és que li treu la pilota.
5: Li treu bé la pilota.
2: Doncs ara m'ha semblat que ho confirmava,
5: Sí, no, el porter no fa... Jo crec que el porter no fa...
4: El
5: no
4: porter
5: fa
4: no toca.
2: Algú veu penal?
5: Espera. Ui, el Paris Saint-Germain a punt de marcar el 6-0. No, de veritat que pot ser un 8-0, eh?
4: Estoban de Bratislava, no?
5: Sí. Oh!
2: Bé.
4: Seria aquesta o no?
2: Bé. Continua mirant-s'ho, per tant...
5: Jo crec que l'han d'anul·lar, Molló.
2: Jo tampoc veig penal per enlloc. No sé si algú veu un contacte que se'ns hagi perdut, però si no... hauria d'intervenir el VAR. Estàvem parlant del Nàpols-Arsenal, Miquel.
1: Mira, ara hi ha canvis al Nàpols i un d'ells és per lesió, perquè s'ha fet mal un jugador de l'equip napolità. Si no m'equivoco, és Alisson qui ha pres mal i l'han substituït, o sigui que ja ha entrat el porter Milinkovic-Savic al descans per Meret i ara hi ha un altre canvi per lesió. Gol de l'Estoban de Bratislava.
2: La remuntada.
1: No l'Estoban, no. No l'Estoban. Acaba de marcar, com a mínim, el gol de l'honor. Acaba de marcar. Jo diria que aquest futbolista va jugar al Girona. Agut, ajuda'm.
5: Com es diu?
1: Suleiman Kamara.
5: Sí, home.
1: Va jugar al Girona. Doncs acaba de fer una jugada per la banda esquerra. Ha marxat de Zabarni i acaba d'enviar la pilota al xut dret a l'escaire esquerra de la porteria del Paris Saint-Germain. I... per sorpresa de tothom...
2: Sí. I el penal es confirma, PSG 5, Slovan de Bratislava 1, i es llançarà el penal a Lisboa per desfer l'empat. Sporting 1, Galatasaray 1,
5: sí, Gerard. Espera, que hi ha un jugador Galatasaray que protesta. No, veu, creu que la pilota no està al seu lloc. Mm. O almenys intenta, com a mínim, Lucas Torreira...
2: Home...
5: Mirar de...
2: De centrar, no?
5: De centrar una mica Luis Suárez. Doncs potser ha vist el del VAR alguna cosa que nosaltres no hem vist, però vaja...
4: És a dir, hi ha contacte del defensa.
1: Atenció, pica Luis Suárez, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! De l'Sporting de Portugal, marca el seu davanter referència, ajustat a la dreta de la porteria del Galatasaray, a la dreta de Sakir. S'avança l'Sporting, completa la remuntada. 9, segona part, Sporting de Portugal 2, Galatasaray 1.
2: Ell l'ha provocat, ell l'ha marcat, tot i que no ens ho sembla, Luis Suárez, un altre dels noms a seguir en aquesta Champions. Marvà.
4: No, deia que el penal toca, el defensa toca a Luis Suárez, però jo crec que no és suficient. Avui hem vist, per exemple, per comparar el penal que podria haver xiulat sobre Cancelo, que ha fet Cancelo, vaja, contra... en el Barça toques el defensa, però si també toques pilota, jo crec que no jo no l'hauria xiulat, vaja.
2: S'acaba el partit al Palau Blaugrana, Oriol.
6: I ho ha fet amb victòria del Barça per estrenar-se en aquesta Champions de la millor manera possible. Ha guanyat el conjunt d'Antonio Carlos Ortega 39-28 l'Oros, per tant suma els primers punts en aquesta Champions amb nou format el conjunt Blaugrana, en aquest grup que també el portarà jugant els propers dies contra el Montpellier i contra el Dinamo de Bucarest.
2: Gràcies, Oriol. T'escondem després amb protagonistes del Tu Diràs.
6: Fins ara.
2: Bona nit. I a Tarragona ja tenim en marxa, imagino, el tercer quart del partit de la Lliga Catalana de Bàsquet. Dani.
7: Sí, ara posant-se per davant el Morabanc Andorra, parcial de 6-0, 2 triples consecutius de l'expenya Cassio Robertson a Otoja, de 16 punts, 55 Andorra, 53 Kitzanas Manresa, el millor Pablo Tamba, un dels nanos arribats aquest estiu. 2 minuts per al final del tercer quart, més 2 per l'equip andorrà.
2: Més 2 per l'Andorra. Hi ha Anfield, Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Qui a la llotja, Dami, que ens acaben d'enfocar?
0: El seleccionador dels Països Baixos, Xavi Hernández. Allà hi té Van Dijk, hi té Gravenberg, hi té Frimpong, no? Hi té aquests 3.
1: Gakpo s'ha quedat també al final?
0: Sí.
1: Crec que Gakpo havia d'anar al City.
0: Sí, però està fora de la convocatòria. Però vaja, que està al camp. Si necessita dir-li alguna cosa...
2: No, si ha de parlar amb ell, ho pot fer.
0: Si necessita de partir. 2-1, minut 18. L'Atlètia Madrid ha aconseguit equilibrar una miqueta. El Liverpool va arribant, però l'Atlètia Madrid també ja no és aquell allau, aquell setge de la primera part. Hi ha hagut canvis. S'ha hagut de retirar Barcolà, lesionat. Teniu la típica pedrada al bessó.
2: Compte.
0: En una esprintada, en una desmarcada. Ha hagut d'entrar Víctor Muñoz Pell, també ha sortit Ngumoa. Ha entrat Frimpong, compte el córner. Remata aquí, el de sempre, Araujo. Està platòric, Araujo. Molt bon partit i bona imatge. Se'l veu bé, Araujo. I per part de l'Atlètic de Madrid ha marxat Kang Ing Lee, ha entrat Lukman i també ha entrat Grimaldo Parco, que aquests són els canvis, minut 18. Ara mateix, lògicament, li ha donat la volta al Liverpool, millors sensacions, però l'Atlètic de Madrid sembla que s'estabilitza una miqueta més. Per cert, si els del Xolo perden avui, reben el Manchester United segona jornada, a la tercera van a Stuttgart i a la quarta reben el Bayern. O sigui que han de sumar, després del calendari fa baixada, però han d'intentar sumar en aquest primer tram de calendari.
2: Sí, perquè si no, després poden acabar doncs, això, tenint presses per puntuar, Xavi.
3: Sí, sí, no, no ens faria res, tampoc, però...
4: No patiries, eh?
3: És veritat que millor anar sumant, mira, com el Betis ahir, que aquests tres ja no li treu ningú i ja veu amb cert optimisme aquesta classificació per ser com a mínim entre els 24, i l'Atlético té un tram que fa pujada, sí, per arrencar.
8: Perquè ets dels que t'agradaria tornar-te'ls a trobar o no, Xavi, a la Champions?
3: No especialment. No,
8: jo tampoc, eh?
4: Són partits que fan mandra.
8: Sí, sí, sí.
4: És a dir,
8: I que l'Atlètic competeix bé a les eliminatòries.
4: Sí. No, totalment. Jo crec que és molt millor equip. Si avui juguessin contra el Liverpool sabent que hi ha una tornada, sigui al Metropolitano o no, el partit seria diferent. Així que jo el veig un equip perillós, sobretot en eliminatòria.
0: Compte Lookman, per banda esquerra. Lookman, la centrada, la treu Jaqué. Una altra vegada frontal, Baena, avui força desaparegut. Àlex Baena, que deixa per Marcos Llorente. Baena, que pot xutar, prolonga la jugada, la deixa cap a Simeone. Està millorant l'Atleti a Madrid. Marcos Llorente, omnipresent sempre, Anfield. Llorente, oh. Compte Simeone, la passada, la mort enrere per Julián Álvarez. La treu la defensa del Liverpool. Ara mateix, bons minuts a l'Atleti a Madrid, Anfield.
8: Recordo que el partit també va ser la primera jornada de la Champions de l'any passat. Per tant, si l'any que ve torna a tocar, es jugarà al Metropolitano, sigui la jornada que sigui. Va començar 2-0 l'Atlético, va arribar a empatar el 81, 2-0 Liverpool, va arribar a empatar el 81 l'Atlètic de Madrid i va decidir un gol de Van Dijk al 92. I ara està 2-1, o sigui que si empata l'Atlético podem anar a un final de partit similar al d'aquell dia. A París, PSG 5, Slovan 1, ho veu tan clar Luis Enrique que fa 4 canvis, Gerard?
5: Sí, són 4 canvis de 4 titularíssims. Han marxat Akraf, Nuno Mendes, Dembélé i Pacho. Continua Ferran Torres, jo crec que vol Luis Enrique vol el pòquer del seu fill predilecte, de Ferran Torres, i han entrat Mayulu Dinya Gots, aquest futbolista fitxat de l'Ajax aquest estiu, i Lucas Hernández. No són mals canvis, tampoc.
4: La sorpresa per mi és Bratzkelia, de banqueta, 0 minuts, no sé si té a veure amb alguna d'aquestes, no, a vegades càstigs de Luis Enrique, o té a veure més amb un tema de muscular, o...
5: Ni ell ni Dué.
4: Sí, no, Dué tampoc.
5: Crec que ha reservat una mica parell de peces.
4: Potser reserva, però...
8: Pot ser.
4: Venint de l'inici, també pot ser un toc d'atenció, ho desconec.
5: Mira, a punt ha estat de marcar el sisè Götze, aquest jove futbolista que han fitxat de l'Ajax. Ja us dic que, en fi, cada vegada que arriba n'és una ocasió. I aquí l'aturada del porter, de Takács, ha estat bona, perquè la pilota anava molt ajustada al pal dret.
3: L'Eslovan Bratislava té rival espanyol.
5: Gol! Golàs de falta directa! Quin golàs de falta directa de l'Sporting de Portugal! Golàs que entra per l'escaire dret de la porteria defensada per Sakir. Ara de seguida us dic qui ha estat l'autor del golàs de l'Sporting de Portugal, perquè tenia just aquí al davant els dorsals, però se m'han esfumat. Mira, Zalazar, Rodrigo Zalazar, acaba de marcar aquest golàs uruguaià, 27 anys, al minut 18 de la segona, marca de falta directa, era molt llunyana, i la veritat és que és un golàs. Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1.
8: Uf. Sí, sí.
3: Per sobre la tanca, més, eh?
8: Sí. És molt diferent al d'ahir de Marin, del... ja ho diré, de l'AECA d'Atenes, però, vaja, no sé quina de les dues quedar-me, Marva.
4: No, aquest colpeig. A mi m'agrada més aquest, de Zalazar, i crec que comença a posar una mica més de coherència en el que hauríem esperat abans del partit. Jo veig l'Sporting de Portugal, a priori, el veiem molt més superior al Galatasaray, fins i tot crec que és un dels rivals més difícils que té el Barça. El veig amb possibilitats de colar-se en el famós top 8 i comença a marcar-se una mica més la diferència. La primera part ha sigut molt del Galatasaray i en aquesta segona l'Sporting de Portugal s'està imposant, tot i que dels tres gols són dos a pilota aturada.
8: Compte l'Atlético Anfield.
0: Li ha caigut la pilota a Julián, no ha pogut empalar bé, li ha caigut la pilota massa pròxima a la cama dreta amb la que ha rematat. Però l'Atlètic de Madrid, que s'està ficant a l'àrea de Liverpool, aviam aquesta mà de Víctor Muñoz.
8: A mi em sembla enganxada al pit.
0: Després que impacti en Juliano Simeone, és Juliano, mà de Víctor Muñoz, Juliano, i al final li cau la pilota a Julián i atura Alisson. De moment el joc continua, tot i que s'estan mirant la mà. Mentre tant, ja canvi, se'n va a McAllister i crec que entrarà Gravenberg al terreny de joc i ara veurem la... No, això és el gol de McAllister.
2: Un golaç, eh?
4: Sí, sí, espectacular. Em recordo una mica el que va fer precisament el seu compatriota Enzo Fernández del Mundial, que crec que és el dia d'Anglaterra, no? Que li xuta amb l'esquerra i també té un xut així des de fora de l'àrea. McAllister, ostres, un jugador que ha anat creixent, sobretot, cada cop més a prop de porteria.
8: Xavi ara podrà veure Gravenberg una estona. L'Arsenal ho continua buscant, Miquel? Nàpols 0, Arsenal 0?
1: No, buscar-ho sí, que ho trobi és una altra cosa, perquè realment és un partit que a priori té cartell, però la sensació és que l'Arsenal hi posa ganes i va i tot plegat, però que no és l'equip més fi i quan el rival se li tanca li costa més i el Nàpols té una alarmant falta de qualitat i d'amenaça davant, perquè quan surt el contraatac és que moltes de les jugades ni les acaba, i és un problema de l'equip que va ser campió de la Sèrie A fa dues temporades. El que veiem ara, hi ha realment molta diferència, i amb prou feines han inquietat Raya en una ocasió en tot el partit. Més ocasions de l'Arsenal, sí, però vaja, bastant d'aquella manera, i amb un equip que, com moltes altres vegades, és sobretot molt intens, molt fort, molt compacte, una mica antipàtic de veure, i que potser si hagués fet un o dos gols amb un parell de jugades aïllades, el veuries 0-2 i parlant de la solidesa de l'Arsenal, però avui no tenen la punteria gaire esmolada de moment.
8: Sí, de moment una altra porteria, o camí d'una altra porteria, 0, Xavi.
3: Això acabarà 0-1, ja està claríssim.
4: De córner.
3: I falta per sortir de la banqueta Martinelli de torn.
1: No, Martinelli ja no hi és.
3: No, per això dic el de torn. Dic,
1: ja, Zubimendi, Luis Skelly, Daumann,

0: Inter, quan la va fotir entre els tres pals, hi havia Courtois,
1: sí.
0: També.
1: Sí.
0: A més, tenien aquesta mala sort. A veure, jo crec que l'Arsenal ha d'acabar marcant més enllà de la broma o de que el 0-1 sigui el seu resultat fetix. Jo crec que a punts, allò que si fos ara mateix el partit, està per davant i és difícil.
2: A veure, Odegaard a la frontal, el xut, repeten un rival, Marvà.
0: No, anava a dir que és difícil, o ara mateix veig difícil que el Nàpols sigui capaç de donar-li com a mínim de volta al joc. El joc és clarament a favor dels d'Arteta.
1: Sí, sí, sí que n'hi ha uns quants a la porra de 0-1. Per cert, que abans parlava bé de l'Sporting amb Marvà, és dels que l'ha posat al top 8.
0: Sí, sí, sí.
1: N'hi ha algun més, eh?
0: Perquè a mi sempre m'agrada, ja saps, amb la porra, no sóc un tio molt clàssic, eh?
1: No.
0: Tiro de sempre les sorpresetes, m'agrada arriscar, i aquest any he arriscat amb l'Sporting de Lisboa.
1: Bé, hi ha algun Como, alguna Roma...
2: L'Sporting de Lisboa, la temporada passada, elimina el Bodø Glimt després d'haver perdut l'anada per 3-0. Recordeu que la pròrroga l'eliminen 5-0 o 5-1, diria que 5-0, i després perden contra l'Arsenal, una eliminatòria molt ajustada que va d'un gol, sí. I si no, haurien passat a semifinals per jugar contra l'Atlètic de Madrid. O sigui, que l'Sporting de Portugal és un equip que està fent passes endavant, clarament.
0: Jo crec que el Barça, fora de casa, que ha de visitar el José Albalade, és un dels partits més difícils que tindrà. El veig molt més difícil, juntament amb el del Paris Saint-Germain, però que potser el partit que jugarà contra el City a casa. I m'estava sorprenent la primera part contra el Galatasaray, perquè el Galatasaray també és rival del Barça, i aquí sí que a priori, tot i que el Barça també jugarà fora de casa, veig molt superior als de Flick.
1: De moment, Sporting 3, Galatasaray 1. Abans em preguntava Xavi pel Slovan, el calendari, sí. Rep el Betis.
3: El Betis.
1: És l'únic equip de la Lliga Espanyola que té com a rival l'Slovan de Bratislava, que va a camí de tornar a fer 0 punts, com fa dues temporades. Vull dir, ara mateix aquesta és la sensació. Tornem a Anfield, Liverpool 2, Atlètic de Madrid, un 28 de la segona, Dami.
4: Sí, millorat l'Atlètic de Madrid. Com dic, el Liverpool va arribant, aire fresc amb la presència de Víctor Muñoz, molt incisiu, participatiu, s'ha posat al públic d'Anfield en pocs dies, però l'Atlètic de Madrid ja està a camp contrari, va tenir la possessió, li van caient pilotes de Julián Álvarez, tot i que ara l'ha perdut, i hi ha hagut canvi, crema naus, el Cholo Simeone, ha marxat Àlex Baena i ha entrat Jonathan David, el nouvingut. Mentrestant, la contra de Liverpool, Isak, arriba Szoboszlai, 29 de la segona part, com dic, molta igualtat, l'Atlètic de Madrid, que no vol començar amb derrota a Anfield i que arriscarà el que faci falta per intentar empatar el partit.
1: A la segona part, Xavi, sí que Julián ha baixat, eh? També és lògic, clar, és que té molt poc rodatge.
3: Sí, ha tingut, de fet, un partit més de fogonades, ho deia el Dami també, el descans, no?, d'alguna aparició així estel·lar important, com l'assistència del gol, o també en aquella bona fuetada que ha tret perfectament Alisson, i en aquesta segona, sí, més enllà d'aquella acció que ha tingut a dins l'àrea, no l'hem vist molt, però no ha tingut tampoc molta continuïtat en el joc. Vaja, l'Atlético també és complicat que un davanter en tingui. Mira, ara, però, que torna a ser ell qui genera.
4: Julián deixava una pilota de dreta per Pubill, i Marc Pubill ha centrat directament cap a ningú, arribava forçat, però sí que és veritat que avui Simeone no el treu a Julián Álvarez. Partit de màxima alçada, partit de màxim nivell i de màxima necessitat, tot i que sigui la primera jornada. Va ficant jugadors ofensius, ara mateix a Jonathan David, també a Lukman, està jugant Grimaldo avançat, però a Julián no el toca.
1: Doncs a veure també els primers minuts de Jonathan David com a jugador de l'Atlètic de Madrid. M'havies parlat d'aquest davanter, tu, com a possible alternativa,
0: sí,
1: al Barça? Sí, eh?
0: Sí, sí.
1: Veus? És que em sonava.
0: Sí, sí, a mi és un jugador que... És un jugador diferent, també. Jo ara crec que no arriba al millor estat de forma físic. Li vaig estar veient uns entrenaments dels primers dies i crec que necessita rodatge, però és un jugador que en l'Atlètic de Madrid, amb l'estil de Simeone, jo crec que li encaixa perfectament. Té a Lukman, té a Juliano, i amb aquest, de moment, jo crec, per aquests 20-25 minuts, mitja hora, Jonathan David li pot sumar moltes coses a l'Atlètic de Madrid, sobretot perquè és molt combinable, o crec que es pot sumar molt bé amb Julián i amb Lukman.
1: Més canvis a l'Atlético, Dami?
4: Sí, canvis posicionals. Se'n va el Cuti Romero, que avui era titular per primera vegada, va debutar l'altre dia a Sant Mamés, entra Lenormand i també entra el danès Hjulmand, i marxa Pablo Barrios, un central per un central, un migcampista per un migcampista, 13 minuts i mig pel final. De moment s'agafa uns segons per respirar l'Atlètic de Madrid mentre té la pilota al Liverpool, però els del Xolo ho hauran d'intentar.

0: Messi, música mestra, gol!
1: Bon gol!
0: De l'Arsenal! I segons Xavi Puig, aquí s'ha acabat el partit. Un quart d'hora pel final, el gol d'Odegaard des de la frontal. El Nàpols molt tancat al darrere, dins de la closca. L'Arsenal encadenant passades curtes. Han deixat amb espai Odegaard a la frontal per engaltar-la amb l'esquerra. Té un canó i l'ha enviada dins després de picar el pal. Un xut violent, sec, dur, que ha entrat sense que res hi pogués fer el porter Milinkovic-Savic. És un cacau, és un molt bon gol que fa justícia al que es veu en el partit. 0-1, gol de l'Arsenal. Un quart d'hora pel final, el Maradona, Nàpols 0, Odegaard 1.
1: No ha estat Madueke ni Havertz, que acaben d'entrar, per cert. Ja veia que t'acabaries posant la medalla, Xavi, però l'Arsenal ja ha marcat.
2: Un gran gol, d'Odegaard, com l'enganxa, la toca, una mica sí. El porter del Nàpols, però insuficient per desviar-la. Se'n va al pal i cap a dins. Ha fet una combinació en rem, pocs, un metre quadrat pràcticament, tres jugadors de l'Arsenal allà a la frontal, i després el talent d'Odegaard ha acabat definint.
1: Doncs el finalista, el sotscampió, que ja guanya en 0-1, córner pel Liverpool a Anfield, Dami.
3: El tornarà a picar Szoboszlai, des del costat esquerre va agafant rosca, la treu Lenormand, que acaba entre el terreny de joc, un altre cop la pilota que se'n va al costat esquerre, ara li està costant sortir a l'Atlètic de Madrid, i són minuts que va guanyant el Liverpool, 12 minuts, 2-1, està guanyant el conjunt red.
4: Com toca la pilota Szoboszlai en els corners, sí, o sigui, sí. Per la tele perceps que ja és un carmelet.
1: Sí, sí, se't fa boca aigua, Marc.
0: Si se'ls hagués centrat, aquests carmelets.
4: Sí, estàs allà a l'àrea i vaja, entres com un toro.
3: Oblak jugant amb Hanko, aquest amb Hulman, que només entra vist targeta per una entrada a Gravenberg. Pilota per Hanko, 11 minuts, es desesperava, feia uns instants el Cholo Simeone. Compte, Hulman, no li ha fet bona entrega. Grimaldo, Birs cap a Isaac, pot sentenciar Liverpool. Isaac es llença, Lenormand envia la pilota a corna i salva l'Atleti de Madrid.
1: Uf, però Hulman ha entrat molt fred al partit, almenys ho sembla en aquesta acció. Quan entres a Anfield, Marvà, has d'entrar preparadíssim.
4: I molt semblant a la pèrdua de pilota també de Romero en el primer gol de l'Atlètic de Madrid. O sigui, el Liverpool ho té clar, apretant aquest, un dels dos migcentres de l'Atlètic de Madrid, quan rep d'esquena, així ha fet un gol i ha estat a punt de fer el tercer.
1: A veure, el córner.
3: Sí, mala entrada de Hulman i millor de Lenormand, que ha fet un parell de correccions bones des de cantre. Aquí la realització se centra en el duel entre Marc Pubill i Virgil van Dijk, el capità del Liverpool i també de la selecció neerlandesa. Picarà una altra vegada Szoboszlai, com l'explica, com diu Marvà, És que està pràcticament batut. Oblak, si la toca algú del Liverpool era gol, sí. Directament. O surt més convençut el porter, o és gol si la toca Van Dijk o algú del Liverpool, que ha fet l'arriba a fregar el futbolista. Jo crec que està fent falta aquí, s'està recolzant Van Dijk. Serà porteria per l'Atleti de Madrid.
1: Sí, tot i que em queda el dubte si al final no la fregava
4: sí,
1: un jugador
4: que la
1: atlètic,
4: tocava no? Lenormand. A mi m'ha semblat Lenormand.
1: Clar, com que no l'ha donat, no es pot revisar.
4: Clar, només
1: que
4: revisa si el dona, clar.
1: Sí, clar. Aquestes jugades, algú pensarà, home, el porter per què no surt? Però és que no pot, jo crec, Marvà, sortir el porter.
4: No, a més, sí, sí, a més a més, el Liverpool això ho va començar fent l'Arsenal, que es poses un jugador mig bloquejant el porter i el porter aleshores està molt incòmode. I jo crec que és molt millor no sortir, quedar-te sota pals, que barallar-te amb el defensa, amb qui t'està fent el blocatge, perquè aleshores després sortiràs malament.
1: Liverpool 2, Atlético 1, Nàpols 0, Arsenal 1. Han canviat Ferran Torres al festival del PSG, 5-1 contra l'Eslovan. Gerard?
5: Sí, per Beraldo, un canvi defensiu, buscar alguna cosa diferent. Segurament Luis Enrique provar ja alguna cosa diferent. I ha tingut el 5-2 l'Eslovan Bratislava, que en aquesta segona part s'està provant més a la porteria contrària. L'únic interès és saber ara si el Paris Saint-Germain superarà o no el Barça a la classificació. Ara mateix estan empatats amb el mateix resultat, idèntic resultat.
1: Anirem al fair play, entenc, no?
5: Aniríem al fair play, no? Les grogues.
1: Com a criteri, el Barça n'ha vist molt poques.
5: El Paris Saint-Germain, no? De moment, no n'ha vist cap.
1: Doncs així, mira, per una targeta, per la targeta a Olmo. Sí, jo només veig aquesta, sí.
5: Però vaja, encara queden 11 minuts. De fet, continua atacant el Paris Saint-Germain, tot i que ja té futbolistes com Mayulu, per exemple, que no tenen tanta participació i té menys pólvora, i això s'està notant, però pot passar encara de tot. Fins i tot no descarto que l'Eslovan Bratislava pugui encara donar alguna ensurt.
1: Llavors, si hi ha una groga al PSG, ja no sé què fan, si tiren una
5: moneda. Parisé embogeix perquè no sabrà qui és líder.
4: Clar, clar, compta l'Atlético.
3: La centrada Grimaldo al corna, ha rematat Janko per damunt de la porteria del Liverpool.
4: Tot això a Lisboa, mentrestant, l'Sporting ho té controlat, Sporting 3, Galatasaray 1, Gerard?
5: Sí, ho té controlat, la veritat, i el Galatasaray està debutant Rafael Leao, per cert, a la Champions, ja havia jugat alguns minuts en l'últim partit de la Lliga Domèstica, però està debutant a la Champions, ha tingut una jugada interessant per la banda esquerra, però com a conjunt el Galatasaray ha fet bona primera part, però ara s'està demostrant que l'Sporting de Portugal crec que és un equip que és millor que els turcs, i a més fora de casa ha baixat molt el seu rendiment, ja ho vam veure en l'última edició de la Champions.
4: I a Tarragona, Lliga Catalana de Bàsquet, recta final del segon partit del dia. Dani?
6: Li queden 4 minuts i 18 segons. 66 Andorra, 70 Kids, Anas Manresa donant la volta des de la coralitat, des de la velocitat, ara amb un triple de Pierre Oriola. Obligat Zantabac a demanar temps mort per l'equip andorrà. 66 Andorra, 70 Manresa.
2: Deixa'm dir que en bàsquet ja té rival la selecció espanyola pels quarts de final del Mundial. Demà dijous serà Austràlia, partit boig, ha derrotat a Itàlia 82-80, guanyava Austràlia de 26. Itàlia ha arribat a empatar el partit, ha tingut ara l'última penetració per forçar la pròrroga i la pilota ha fet la corbata i ha acabat sortint, i per tant Austràlia arriba al d'Espanya demà en aquests quarts de final.
6: Déu-n'hi-do, Itàlia, que va estar a punt també, va tenir una situació similar amb els Estats Units, i mira, se'n va fora ja del Mundial.
4: Doncs això pel que fa al Mundial, i més 4 pel Manresa. Ara de seguida tornem per cantar el final i viure la Mandani, si és que està ajustat a 3 minuts i mig pel final del partit. Mira, tinc ja els criteris de desempat al final, diguéssim.
3: Foli. No és moneda, l'aigua.
4: Coeficient de club més alt. I aquí el PSG té 132.000 i el Barça 113.000. Per tant, si ara veies una groga, el PSG estarien igualat a tot, i per coeficient seria líder
7: el
4: PSG.
7: Per tant, dues grogues necessita el Barça.
4: Exacte.
0: O un gol de l'Eslovan de Bratislava.
4: O un gol de l'Eslovan de Bratislava.
2: Dues grogues. Veig, és factible.
7: Bé, des de Calem li han dit Eslovan de Bratislava.
4: Ha reaccionat,
7: El resultat és 0-1.
5: Per dia 5-0.
0: Mira. Va, Suleiman!
5: Suleiman, a la màgia gironina, que es nota. Déu-n'hi-do, quin gol ha fet. Estava a punt de fer un altre bon gol, eh?
0: La aturada molt bé.
5: La mà del...
0: En saxofon, que li diuen en Solsona.
4: Sí.
5: Ha estat bona. No, ja us he dit que el partit està obert. El partit està obert.
7: Creieu que Flick l'està mirant per veure si és líder abans d'anar a dormir?
5: Jo veig més un gol de l'Eslovan que una groga. Mira Vitinha, també és humà i falla passades en horitzontal.
4: Sí, de tant en tant també en falla alguna. 5-1 guanyar el PSG i un gol de l'Eslovan situaria líder al Barça a l'espera del que passi demà, que potser el Bayern ni fa 7 al Bodoglim, vés a saber. En Anfield, 5 pel final, Liverpool 2, Atlético de Madrid 1, i l'Atlético va atacant, Dami.
3: Sí, va atacant, domina, però s'està defensant bé el Liverpool i no està patint massa. Això sí, el domini territorial és de l'Atlético de Madrid, que està acumulant molts jugadors. Marcos Llorente ja és un davanter més, Jonathan David també, Julián Álvarez jugarà els 90 minuts, té Ademola Lookman, ha ficat Hillman per intentar repartir, però el Liverpool està sòlid i ara mateix el partit està en un impàs. Veurem si passa alguna cosa, si hi ha alguna oportunitat, però com dic, el Liverpool està tranquil al darrere, amb futbolistes molt sòlids, com Jaquet, com Van Dijk, com també Araujo, que està molt bé al darrere, però justament ara perd una pilota al Liverpool i l'Atleti de Madrid intenta muntar una contra. Julián, a l'esquerra per Lookman centra, i qui? Araujo, un dels millors del partit, imperial, Ronald Araujo, ha aguantat molt bé l'atac i la centrada de Lookman i ha enviat la pilota a corna.
5: I si fos ara el director esportiu del Liverpool, 50 quilos ja, jo crec que ja els posaria sobre la taula. Sí.
3: Doncs la temporada és molt llarga.
5: Amb l'actuació d'aquesta nit, Damià, barat, eh?
3: Sí, la temporada és molt llarga, però l'inici de temporada és molt prometedor, sobretot si no ha seguit la trajectòria d'Araujo al Barça. Contra la centrada, ai, li quedava a Lookman, eh? Si pot enganxar amb cam esquerra, era gol de Lookman. Estava a l'interior de l'àrea petita. Continua atacant l'Atleti de Madrid. Centra Llorente. Aquesta anava cap a Lenormand. Cam esquerra, Puig, fora.
0: L'ocasió doble que acaba de tenir l'Arsenal per sentenciar el partit. realment claríssima. No. Primer de Madueke, la salva Milinkovic-Savic i després amb la pilota solta a l'interior de l'àrea i la rematada de Rice amb molta potència que la treu un defensa amb el cos gairebé des de la línia. Ocasió claríssima de fer el 0-2 que no ha pujat el marcador de miracle. Ha perdonat claríssimament l'Arsenal a la contra. El segon gol, primer Madueke sense batre el porter i després en la continuació de la jugada la pilota enrere i la rematada potent de, des de l'interior de l'àrea d'Azzolis que toquen el cos d'un rival i que no és gol de miracle.
2: Amb la cuixa la treu, eh?
1: Sí, sí, jo tenia dubtes de si era penal o no, però no, no, ho ha fet bé el jugador del Nàpols. De miracle s'ha salvat l'equip italià. Nàpols 0, Arsenal 1, 5 minuts pel 90. Al Liverpool hi ha canvis d'Iraola, ja els últims.
3: Sí, hi ha un futbolista que és Kerkes, que està lesionat, entrarà Luis Cumas. I entrarà també Simikas. Veurem per aquí. Doncs per Isaac. Aquests seran els dos canvis que es produiran en el tram final. Aquí se'n va el suec, Alexander Isaac, que ha tingut també alguns problemes al llarg del partit.
1: A veure si aquesta temporada marvàs la d'Isaac.
4: Sí, perquè la veritat...
1: Perquè han gastat tants calés.
4: Sí, sí, després de la... Jo crec que això no l'ha ajudat mai, diguéssim, no. A tenir la pressió d'haver de suportar el seu cost. Però mai... Per mi, des que va sortir de la Reial Societat, ha exhibit aquell nivell que va... Recordo sobretot la segona part de la temporada que la Reial Societat va jugar... va ser aquell any de la Champions, que es va acabar enfrontant amb el Paris Saint-Germain i va fer un gran any Isaac i d'allà se'n va al Newcastle. Primera volta al Newcastle bé, però des d'aleshores també ha tingut la lesió que no l'ha ajudat, però... Jo crec que Miraola és on ha d'explotar.
3: Víctor Muñoz pot marcar. Víctor Muñoz la treu a Black amb esquerra. Frimpong, la sentència. Anul·lat. Anul·lat fora per joc. Fora de joc. Víctor Muñoz ha tret a Black i Frimpong amb cama esquerra. Haurem de veure la repetició. A porteria buida i amb Black a terra. Sí. Ha sentenciat. Aquí ho veurem en el xut. Sí,
4: molt
3: fora, amb fora de joc. Molt clar, Frimpong, que havia fet el 3-1 i deixava no caure l'Atleti a Madrid, que de moment sobreviu a Anfield.
8: Gol del Paris Saint-Germain, el sisè. Marca Fabián Ruiz, 6-1, en un corna picat en curt. Refusa molt malament la defensa de l'Slovan de Bratislava. Ui. I Fabián no ho desaprofita amb l'esquerra. Marca el sisè de l'equip de Luis Enrique. Nit per oblidar de l'equip d'Eslovàquia. Paris Saint-Germain 6, Stoban de Bratislava 1.
2: Semblava el 12-1 d'Espanya amb Malta, eh? Aquelles sospites que hi ha, aquest refús de
4: l'assistència.
2: La cara de Yaya Touré...
4: És refús, sí, sí. Assistència, totalment.
3: Porter Bonello.
1: Compte el Nàpols.
0: Aviam la passada de De Bruyne, la cursa de Neres, es fa un embolic entre els centrals i Raya. Al final ha sortit el porter català i ha atrapat la pilota en el més semblant a una ocasió de gol que ha tingut el Nàpols en tota la segona part. Ara contraataca l'Arsenal. Havertz no pot desfer-se de la pressió dels centrals i a 2 minuts més el temps afegit pel final es manté encara el 0-1.
1: De seguida sabrem l'afegit a Anfield, Liverpool 2, Atlètic de Madrid 1. Creus que ha de ser gaire llarg, Dami?
3: No. Bé, hi ha hagut alguna lesió, alguna interrupció. Jo diria uns 4 minuts.
1: Bé.
3: Mai he apostat.
1: Ui!
3: Diria uns 4 minuts.
1: Al final, un mes, eh?
3: 5 minuts.
1: Doncs són els que té l'Atlètic de Madrid per intentar treure alguna cosa positiva d'Anfield.
3: Juguen al Liverpool. El cert és que hi ha hagut un moment amb el 2-1 que semblava que l'Atlètic de Madrid podria prendre mal, després estabilitzat. El Liverpool ha tingut alguna oportunitat més i tot i que la imatge que deixarà l'Atlètic de Madrid no és dolenta, li ha faltat arribar més i crear-li més oportunitats a Alisson. Veurem, encara li queden 4 minuts i mig afegit. Alisson al llarg, directament a l'esquerra, cap a Simikas, aquest cap a Florian Wirtz i a córrer Víctor Muñoz davant seu Pubill. La pilota que ha impactat en l'ex del Madrid i d'Osasuna serà pilota per l'Atlètic de Madrid des del costat dret de la zona defensiva.
2: Cada cop que Araujo deu veure aquestes passades llargues d'Alisson, deu dir, hosti, això és una altra vida, eh? Això és una altra vida.
4: Així vist tranquil, no?
1: Sí.
4: No, però l'Atlètic ara està pressionant a dalt i el Liverpool és capaç també de quan surt jugant en sortir-se'n, eh? Vull dir, sí. Van Dijk, que és un recital, Van Dijk és capaç de fer en curt i en llarg.
3: Sí, en aquests últims minuts ha d'arriscar. L'Atleti de Madrid està deixant alguns espais i pot rebre el tercer, lògicament, Frimpong a la dreta per Virs. Jo crec que és un bon partit del Liverpool i no és un partit desastrós de l'Atleti de Madrid. No l'ha deixat tan tocat com la derrota de Sant Mamés, però et deixa, si perd, amb 0 punts en el debut. I això, lògicament, ja et deixa marmat en la competició.
1: És veritat que no ha tingut oportunitats molt clares per fer l'empat, però és una derrota digna, Xavi, no?
2: Sí, ha reaccionat bé. Després de la sortida en tromba del Liverpool, a la segona part, després de l'Atlético ha sabut tornar al partit i, no posar-li les coses fàcils al Liverpool, però sí, és clar, la segona derrota consecutiva i te'n vas a Noeta al cap de setmana a la Lliga.
1: Sí, un altre desplaçament complicat. Pilota passa a Simeone, eh?
3: I després...
2: Clar, el jornal entre derbi, setmana no? i el derbi.
3: I el derbi, diu, el diumenge dia 20. Joan Gilman, 3 minuts pel final. Ve a rebre Julián Álvarez. 90 minuts, eh? 95 minuts haurà jugat Julián avui. Grimaldo, Andrera Janko. Últims compassos. Té al costat Lenormand. Salta tímidament a la pressió Koumas. Pilota per Pubill. Ja l'ha robat Szoboszlai en estàtic. Molts problemes per l'Atleti de Madrid. Szoboszlai que recolza amb Van Dijk i surt fàcil al conjunt red, conduint la pilota al Liverpool. Rep Koumas en espais. Té a la dreta Frimpong, a qui li acaben d'anul·lar un gol. Li demana Virs. Compte Frimpong, que vol el tercer. Frimpong que decidirà. No té ningú en qui recolzar-se. Posava la centrada directament als peus de Janko. Aquest per Grimaldo busca una sortida a l'Atleti de Madrid. Julián podria estar... Li fent falta Jaqué. Ja surt el conjunt matalassé. Doncs ha passat un minut més, en queden dos.
4: I Julián, ara en els últims minuts, o fins i tot la segona part, em recorda més el Griezmann de la temporada passada de l'Atlètic de Madrid. Un Griezmann que tenia llibertat per fer el que volia, venir a rebre gairebé entre centrals. I Julián, ara amb Jonathan David a la dreta i Lookman a l'esquerra, és el que ha estat fent la segona part. Vull dir que potser tot el que ha passat aquest estiu, la conseqüència futbolística és que Julián tindrà una llibertat en el camp per fer el que una mica vulgui.
1: Una mica estil Griezmann l'any passat.
4: Estil Griezmann, no? Una mica... De moment, la funció que li he vist en aquesta segona part, que és el primer partit que el veiem 90 minuts, ha sigut amb aquesta llibertat com tenia Griezmann.
3: Un minut i mig. Acumula molta gent al Liverpool al darrere. Grimaldo li posa una pilota a Lookman. Hi ha hagut aquí una indecisió. Frimpong no sabia què fer, si rebutjar, si enviar la pilota a corna o què. I li ha assenyalat falta a Lookman, eh? Per empènyer Frimpong era gairebé l'últim sospir, l'última oportunitat per l'Atlètic de Madrid de treure aquí un corna. Falta pel Liverpool, un minut pel final.
1: S'acaba el partit a París, Gerard.
5: Sí, amb victòria del vigent campió, 6-1 contra l'Slovan de Bratislava, molta diferència entre els dos equips. Recordo 3 gols, Ferran Torres, 2 Dembélé, 1 Fabián Ruiz.
1: És un dels pitxitxis de la Champions, juntament amb Demirovic de l'Stuttgart. A veure aquest atac del Nàpols.
0: Aviam si acaben alguna cosa, perquè de moment no acaben en res. Per l'esquerra, Neres perd la pilota. De Bruyne està desesperat.
1: És
0: perquè...
1: un mur, això, eh?
0: No, això és un mur, però és que, esclar, De Bruyne estava acostumat a donar-li pilotes a Haaland i eren o gol o ocasió. I aquí, clar, les dona a Neres, per exemple, que és un bon futbolista, i no les acaba. I ara la contra de l'Arsenal per sentenciar-ho. Salva Milinkovic-Savic a la primera, el gol. Marca Havertz a porta buida aprofitant el refús, però l'assistent aixeca el banderó i indica que l'Alemanya estava en fora de joc.
5: Han de quedar 0-1, agut.
1: Sí, està marcat. A veure els últims segons a Anfield.
3: Doncs ultimíssims segons, perquè en queden 10. Hi ha hagut una falta de Lenormand sobre Koumas. Això està a punt d'acabar-se. 3 segons i té la pilota al Liverpool. A l'Atleti de Madrid no li donarà temps per més. A sobre està atacant el Liverpool. Gravenberg, hi ha una recuperació de l'equip matalassé, però diu l'àrbitre David Massa que això s'ha acabat. Liverpool 2, Atleti de Madrid 1. Primera victòria red, primera derrota matalassé. Partit digne dels del Xolo, però al cap i a la fi, derrota de l'Atlètic de Madrid.
1: Es compleix la tradició, l'Atlètic de Madrid, m'ha sorprès aquesta, mai ha guanyat contra un equip anglès a la fase de grups o fase lliga de la Champions, ni a fora ni a casa. S'acaba el partit a Tarragona de la Lliga Catalana de Bàsquet, Dani.
6: Amb victòria per al Quinsenats Manresa, 74-83. Ha guanyat amb un 18-28 a l'últim quart. Ha estat molt millor l'equip de Diego Campo els últims 10 minuts, liderats per Hugo Benítez, pel Barça francès, 8 punts. En aquest darrer acte, per tant, primera victòria del grup 1 per Manresa. Recordo al grup 2, la primera victòria se l'ha endut el Ilern a Lleida, el primer torn. Demà al menú, 2:15. Girona-Lleida, A les 9, el Barça de Sekulić s'enfronta al Morabanc Andorra.
1: Gràcies, Dani. T'escoltem després, el tu diràs.
6: Fins ara.
1: Una abraçada. En Dani Aguilar, pendent de la Lliga Catalana de Bàsquet fins diumenge. També s'acaba el partit a Nàpols, Miquel.
0: Correcte, suant més alegre que algun dels seus jugadors. Quin atac que tenia a l'esquena, tu, en Massimiliano. 0-1.
2: Deu ser pelut.
0: Sí, això no ho sé. Se transforma en home llop quan arriba al vestidor.
2: Pelat i pelut.
0: Final del partit. No està per jocs de paraules Kevin De Bruyne, que està desesperat amb algun dels companys
2: de música,
0: que té.
2: No? Pelat i pelut és un grup de música.
0: Seria per Perruqueria Canina, estaria bé. Bé, s'acaba el partit. Nàpols 0, Arsenal 1. L'Arsenal ha guanyat amb un gol a la segona part d'Odegaard, per pelut el porter.
2: El porter del Nàpols.
0: A la barba, pelat del cap i pelut de la barba. Realment, estem delirant d'una manera...
1: I també em recorda algú, però no el trec.
0: No, jo tampoc, però és que l'he vist...
2: És una mica, però clar, la barba una mica el nostre company periodista Edu Polo, no? No us ho recorda molt?
7: No, recorda...
1: Clar, és que la barba...
7: Juego de Tronos, però no sé qui. O sigui, el posaria algú a...
1: A mi em recorda aquell actor que anava sempre al bàsquet.
0: Això, el de la Casa
1: de Papel, una mica.
0: Correcte. Es deia aquell?
2: Darko Peric. Darko Peric.
1: Aquest.
2: Darko Peric.
1: Sí. Pelat i pelut, efectivament, és un grup de música.
2: Com sona?
1: No ho sé. Tenen una cançó que es diu La Perruqueria, amb un fort. Impecable. No sé si tens temps de buscar-la. Ens falta només per cantar el final del partit de Lisboa, però està tot decidit, Gerard.
5: Sí, que acabarà amb victòria de l'Sporting de Portugal per 3-1. S'ha tirat una mica enrere l'equip de Borges en aquest tram final, ja per protegir el resultat. La diferència és de 2 gols. No ha acabat de crear ocasions clares el Galatasaray per, ja no dic guanyar el partit, sinó apropar-s'hi com a mínim. 20 segons pel final, això s'acabarà aquí, perquè el Galatasaray ja ni fa l'intent, diria, de penjar la pilota a l'àrea.
1: A veure què diu Marcos Llorente després del Liverpool 2 Atlético 1.
9: Sí, bueno, hemos conseguido irnos con el empate en la segunda parte y bueno, la segunda ha sido, yo creo que de ellos, nos ha costado, quizás nos ha faltado esa energía al final para conseguir hacerles daño con los robos. Es el primer partido, creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, al final te vas jodido porque empezar ganando aquí es difícil y no mantener el resultado pues duele, pero bueno, creo que ha hecho un buen partido el equipo frente a un gran rival, una buena primera parte y es con lo que hay que quedarse.
10: ¿Qué es lo que os ha faltado? Aparte de un poquito de paciencia con balón, quizás algo de energía, porque es verdad que en la primera parte cuando teníais el balón a ellos le costaba mucho robaros.
9: Sí, la primera parte ha sido muy buena, tanto corriendo al espacio como cuando hemos tenido momentos en que nos hemos asociado bien y hemos sacado el balón desde atrás. Creo que esa es la línea que hay que seguir. Buen trabajo del equipo, lo que pasa que te vas con nada y al final pues te da igual todo lo demás.
10: Bueno, esto es la Champions, ya conocéis que empezar con una derrota aquí no significa nada porque es muy largo. Tú en lo personal, esto de Anfield, ¿qué explicación le das? Porque otra vez en Anfield otro gol.
9: Sí, lo andaba pensando cuando venía aquí, digo, no puede ser que marque otra vez aquí, esto ya es algo. Muy feliz por poder marcar aquí, que es un gran campo, es la mejor competición del mundo y bueno, al final cuando el equipo no gana y más cuando eres mayor es que te da exactamente igual.
1: Deu pensar que deu ser cosa del sol i aquestes històries
0: major,
1: seves.
0: Eh?
1: Sí, bé, com a futbolista, deu voler dir Marcos.
0: No, ja, per 31 anys.
1: Com remates aquest Liverpool 2 Atlético 1, Marvà?
7: Doncs que jo crec que s'ha fet justícia futbolística amb el que s'ha vist i que... Vaja, per mi és un gaudi com a espectador veure Julián un altre cop, jugant a un bon nivell. Per tant, jo crec que l'Atlètic de Madrid s'apropa a ser un equip molt més competitiu amb Julián i que, d'altra banda, el Liverpool, sobretot, ho ha dit molt el Dami, però a mi m'ha sorprès Araujo, el seu nivell. L'havia vist un altre partit de Premier, però avui ja no només a darrere, és el segon partit que juga de lateral, em sembla, lateral dret, i tinc la sensació que s'acabarà consolidant aquí, perquè en la parella de centrals amb Van Dijk, vaja, si no hi ha alguna lesió no crec que acabi jugant, i ofensivament avui ha donat una assistència, sí, el més pur estil Lamine Yamal una mica, sí.
1: I tant. S'ha acabat el partit de Lisboa, l'últim que quedava, Gerard.
5: Sí, amb victòria de l'Sporting de Portugal, 3-1. Recordo que el Galatasaray ha començat guanyant, que ha fet millor primera part que els portuguesos, però a la segona... La veritat és que han estat millor l'equip de Borges, que s'emporta en els primers 3 punts de la temporada a Europa.
1: Això és pelut i pelat? La meva vida
0: ja no depèn de tu, per fi em desperto. Pensa de l'estiu, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: Any que 11 de la nit, això vol dir que entra a l'estudi de RAC1 l'Aleix Pariser. Hola, Aleix, bona nit.
11: Què tal, bona nit. Puc explicar una anècdota abans de l'encal, tu diràs?
1: No, no, vull dir, estem pel teu programa, vull dir tu mateix.
11: Som pelat i pelut, eh? Ah, pelat i pelut. L'ordre del factor és important, pelat i pelut, sí.
1: Altera producte, no?
11: Quan vaig fer 40 anys, a la meva festa dels 40 anys, els vaig contractar i vam fer un concert de versions durant una hora i mitja espectacular en una masia. Vam venir a una masia on hi havia la família i uns amics i vaig celebrar allà els 40 anys i els Pelat i Pelut van fer una cosa espectacular. O sigui, ens ho van fer passar pipa.
2: Llavors d'això em sonaven. No hi vaig anar, però em sonaven.
11: Estaves convidat, però era un diumenge.
1: Estàvem treballant.
11: Tenia superesports, estàveu treballant.
0: Estava convidat, home, clar.
11: Sí, me'ls va presentar Guillem Estadella, el dels Taloners. I, escolta, ens van...
3: Va cobrar comissió com a taloner.
11: No ho sé, però... De veritat, ells tenen els seus discs i fan el seu estil de música, però també fan actuacions privades i els contractes amb diverses versions de músiques de tot tipus i, escolta, ens ho van fer passar de nassos a tota la família.
0: Aquest festival, que diria Germán, també us el van fer, no?
1: I l'estil és més o menys aquest, de la majoria de cançons seves, diguéssim.
11: Sí, és aquest estil, però ja et dic, van tocar de tot, vull dir, van fer versions de tot, com els Diversiones, que coneixes tu.
1: Van fer
11: un popurri de cançons durant una hora i mitja, allà en una masia, amb una guitarra, tenien un calaix i...
3: D'on són?
11: D'Osona, diria.
3: D'Osona,
11: sí. Si no vaig errat, són d'Osona.
1: Xavi, com ho remates?
2: Que han guanyat tots els grans. No hi ha cap sorpresa. És a dir, tots els grossos. Demà ens queda el Bayern de Múnich, diríem, com a altre possible favorit pel títol o per estar en el top 8. Tota la resta han guanyat, que tampoc és molt habitual, moment els grans favorits no s'han deixat ni un punt en aquesta primera jornada.
11: I un detall d'aquells que m'agrada a mi, no hi ha cap empat en les dues primeres tandes de partits, a veure què passa demà. I ahir t'ho deia, 25 gols. Ahir 21, que 21 entre 6 eren 3 i mig, avui 25, que vol dir 4 gols de mitjana avui per partit, ahir 3 i mig de mitjana per partit, vull dir que anem a un ritme espectacular.
1: Clar, si no hi ha empats, això vol dir que hi haurà més puntuació, per tant,
11: de moment,
1: com el primer any pot estar més cara acabar entre els 24 primers, que van ser 11 punts, recordo, per acabar entrant entre els 24 primers. Doncs anirem marxant. Dami, Xavi, Miquel, Gerard, Marbà, fins la propera, que vagi bé, Aleix, quatre anuncis i tot teu, eh?
11: Perfecte, aquí seguim, fins a la 1 amb el Tu Diràs.
12: La Champions es juga a RAC1.
13: Volver a Europa.
14: Volver a levantar la copa.
15: Volver a Neptuno.
16: A Cibeles.
17: A Canaletas.
18: A la Plaza Nueva.
19: A la Plaza Mayor.
20: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions a Movistar, amb resums i continguts extra. Informa't a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
21: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
22: Tens més de 65 anys? Aleshores, tens més probabilitat de contraure la malaltia pneumocòccica invasiva, una infecció que afecta zones normalment estèrils com la sang, els pulmons o el cervell. No esperis més. Consulta amb el teu metge. MSD. Aquest contingut és informació general. No ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
23: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC+1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
24: El mantenim estable aquí, quiet, va!
23: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
25: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells a RAC+1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
23: El dijous 10 de setembre a les 8, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Castells a RAC+1 per commemorar la Diada. RAC1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
8: el 65.545. 65545.
4: Sèrie
8: 31.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 6 minuts continua la ràdio esportiva en aquest superdimecres de Champions aquí a RAC1. Hem començat a quarts de 6 de la tarda amb el festival del Barça al Camp Nou golejant un altre cop al seu rival. És un clàssic en aquest inici de temporada, les golejades del Barça. Li ha clavat avui una altra maneta, en aquest cas el Feyenoord. 5-1 amb doblet de Rafinha, que està en el millor moment de la seva carrera. Un altre de Lamine Yamal, un de Adeyemi i un altre del nou vingut Gabriel Jesús, que avui s'ha estrenat com a golejador, el nou del Barça. El Barça que ha enviat un missatge molt clar i contundent als seus rivals a Europa. Uns rivals que han jugat, per exemple, en el torn de nit que acabem de viure, com el Paris Saint-Germain, vigent campió, que també ha enviat un missatge contundent, ha arrencat fort l'equip de Luis Enrique. És cert que al davant hi tenia un dels equips que està cridat a quedar eliminat després d'aquesta fase lliga, que és l'Slovan de Bratislava de Torella. Ja, hat-trick de Ferran Torres al Parc dels Prínceps, doblet de Dembélé i un altre de Fabián Ruiz. 6-1 ha guanyat el PSG, que per diferència de gols és primer a la classificació. El Barça és segon perquè ha guanyat per 5-1. També l'Arsenal, finalista l'any passat, ha començat guanyant aquesta Champions 0-1 al camp del Nàpols. Tenia una sortida complicada i l'ha solventada bé a l'estil d'Arteta, força en defensa i aprofitant les poques oportunitats que ha tingut per guanyar 0-1 amb un gol d'Odegaard. L'Atlético ha perdut a Anfield contra el Liverpool d'Iraola per 2-1, amb Araujo de titular i fent una assistència increïble d'Esperó en l'empat a 1 del conjunt red. I acabem de viure també un altre dels duels d'aquesta nit, que per cert seran dos rivals del Barça en aquesta fase lliga. Sporting de Portugal, Galatasaray, ha guanyat l'Sporting de Portugal 3-1 al conjunt turc. I encara queden els partits de demà dijous, amb l'estrena, per exemple, del Bayern de Munic, que és un altre dels favorits en aquesta Champions. Segueix per aquí el Jaume Molló, director de la Champions a RAC1. Hola, Molló.
2: Hola.
1: Ara ho dèiem, festival de gols una altra vegada, 25 gols més, sense empats, de moment, ningú falla dels grossos.
2: Sí, sí, de moment els favorits fent la feina. Si vols, hem de descomptar l'Atlètic de Madrid, però clar, jugava al camp del Liverpool. Però, home, és un equip dels que sí que potser aspiren a acabar el top 8 i és l'únic que ha perdut, però vaja, és una derrota comprensible que entra dins dels plans que vagis a Anfield i perdis per la mínima i, a més, amb una imatge prou digna dels matalassers.
1: Demà segueixes fent la Champions a RAC1, Els de la tarda no els farem, PSV Eindhoven, Shakhtar i Fenerbahçe-Roma, tot i que la Roma ha arrencat bé la temporada, però bé, crec que els podrem anar seguint des de la redacció tranquil·lament, sí. I ens hi posarem a les 9 demà, a quarts de 9, amb el Bayern de Múnich Bodo Glimt, amb el United Sabada Bakú, l'Slavia de Praga Lens i el Como de Cesc Fàbregas, que s'estrena a la Champions contra el Leipzig. Bons partits,
2: Sí, home, molts al·licients, sobretot veure què tal, com arrenca el Bayern contra el Bodo Glimt, que ja saben que fora de casa doncs sempre disminueix una mica el seu potencial. El Como jo tinc moltes ganes de veure'l, jo hi crec molt. Hi ha hagut algú que la porra interna l'ha posat al top 8, no, jo no tant, però jo crec que sí que estarà classificat i que com a mínim jugarà eliminatòria l'equip de Cesc Fàbregas i que ens farà passar bones estones. I demà, per cert, ens acompanyarà en Colo amb aquest retorn del Manchester United. Ja sabeu, en Jordi Colomer, que és aficionat a acèrrim dels Red Devils, doncs ens acompanyaran en aquest retorn del Manchester United a la Champions.
1: Especialista de bàsquet de l'NBA i seguidor del United.
2: Sí.
1: Ho té tot.
2: Sí,
1: Sí. Molt bé, perfecte. Ja ens acompanyen també els tertulians Champions, el Bojan Kirkić. Hola, Bojan.
3: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit. Marc Marvà, hola, Marvà.
4: Bona nit, Aleix.
1: Què tal? Bona nit. Raül Llimós, què tal, Raül?
5: Bona nit, Aleix.
1: Bona nit. I també avui un habitual dels dimecres, el tu diràs, com és el Toni Padilla, aprofitant que el partit del Camp Nou era a la tarda, que ja has fet la crònica pel diari Ara. Aquí
6: sí,
1: tenim,
6: I amb els peus mullats i...
1: Sí?
6: Aquí.
1: Molt?
6: Amb el xàfec d'anada m'ha agafat i la zona de premsa podríem dir que ha provocat impacte a la gent que venia als Països Baixos.
1: Sí?
6: Sí, era com una barreja de...
1: Està a mitges al camp, clar.
6: D'una atracció de Porta Ventura i un estadi de futbol.
1: El Tutuqui Splash.
6: Callava per dalt, per baix, amb una senyora amb un motxo. Insisteixo, són obres... és un preu a pagar, ens ho prenem amb humor, però, clar, quan has de protegir l'ordinador per treballar, bé, ha estat...
1: Una experiència per tu divertida.
6: Sí, jo ho positivitzo tot. Sí, mira, escolta.
1: Molt bé. Del Barça vols dir alguna cosa, Molló? Tu que l'has viscut ara fa unes hores, també, o no?
2: Doncs que estic tan entusiasmat com la majoria dels que hem anat parlant a RAC1 a les últimes hores, que ho deia el postpartit, no puc evitar imaginar-me aquest Barça jugant contra els grans equips d'Europa, contra... Vaja, el PSG no haurem d'esperar gaire, haurem d'esperar d'aquí un mes per veure-la, però per exemple tinc moltes ganes ja de veure aquest partit, perquè ostres, és que veig el Barça tan fort que tinc ganes de trobar... que es trobi un rival de primer nivell per veure fins a quin punt, doncs, aquest ritme del Barça, aquest nivell, aquesta pressió, aquesta efectivitat, doncs també... I aquesta, jo diria, solidesa i control s'acaben confirmant.
1: Ja. Sí, que queda encara una aturada de seleccions pel mig, sí. Pot haver alguna lesió i...
2: No, home, i tant. Però mentrestant, coses, això però... sí, mentrestant, esperant amb ganes el pròxim partit.
1: Perfecte. Doncs vinga, et deixo anar a sopar també, que portes bé. Moltes hores a l'estudi. Demà més, Molló, gràcies.
2: Que vagi bé,
1: bona vinga, nit. Fins ara. Ara analitzarem el partit, des de tots els punts de vista, però la gran pregunta que em faig jo és, es pot mantenir aquest ritme? Oigan, és molt difícil mantenir aquest ritme, no?
3: Quan tens la banqueta, en aquest cas és el que insistia molt Flick, i la direcció deportiva també estava d'acord, mantenir aquest ritme és el que està fent ell ara. És a dir, hi havia 3 o 4 jugadors nous avui, altres descansaven, setmana que ve te trobaràs el mateix, i aquest ritme és l'única manera de mantenir quan tu tens recursos, quan tens dos jugadors per posició en el mateix nivell. Per això ell insistia molt de nou. No era tanta necessitat de nou com tenir una alternativa per següent partit, perquè vol guanyar tots tres títols. I ara li dic, Marc, abans de parlar, jo tinc la impressió de que si jo entro ara en aquest equip a jugar, jugaria bé, perquè juga tothom bé. Hi ha una dinàmica tan bona, una motivació, i sobretot tu quan veus jugador que surt de la banqueta, va a tope, no hi ha ni una mala cara, no hi ha ningú que està emprenyat, hi ha campions del món que venen de guanyar el Mundial i fent molt bon Mundial i juguen molt bé i accepten aquest paper. Per exemple, Olmo. Olmo és la primera titularitat, no? Más o menos. Totes ganes, participar, celebrar gols, i això és molt important. I a mi especialment, a part de que Rodri aporta moltíssim aquest equilibri, fluïdes, lideratge, la garra, la competitivitat, saps que m'alegro molt? I per Barça serà una molt bona notícia, Christensen. Està jugant molt bé i en aquesta zona, com a Barça no s'ha reforçat, és a dir, és un reforç de casa molt important.
1: Sí, sí. Marla, tu faries gols, doncs, en aquest Barça? Sí, eh?
4: Si ho diu el Bojan, no sé. Si ho diu el Bojan. Però vaja, la veritat és que és, hi ha aquest, a vegades hi ha un sentiment dins dels vestidors d'una confiança col·lectiva que... Hi ha moments a la temporada que t'asseus, et mires amb el company de vestidor i dius, si ens surt tot, si puja, estem en un moment de la temporada que puja un jugador a vegades, et passa, puja un jugador juvenil, s'ha lesionat el titular, surt i ho fa de conya, no? Perquè es puja la onada de la confiança, i avui ha passat l'exemple per mi és a Gabriel Jesús, que surt, remata dues, una gol i l'altra al pal, i aleshores aquest sentiment que es trasllada, jo crec, a la gent, deia el Molló, no? A la gent que opina, als aficionats, la sensació que jo tinc és que està instal·lat dins del vestidor, o sigui, aquesta confiança que la gent entén i que percep, dins del vestidor també la tenen, i perquè hi ha aquesta part que el jugador sent que si ell no està al màxim nivell, n'hi ha un altre que sí que ho està, i això és el més bonic que t'ensenya el futbol, que si tu no estàs bé, n'hi ha un altre millor que tu, i els jugadors del Barça avui jo crec que senten això també.
1: Des de l'estudi, clar, a la televisió, amb repeticions i tal, hem al·lucinat, no? Al·lucinem partit rere partit en aquest inici de temporada del Barça. Tu has estat en directe al Camp Nou i el Raül també. Vull saber la vostra opinió. Com ho heu vist allà en directe? No sé, l'ambient que es crea, el que genera el Barça, Toni...
6: Avui era complicat perquè era l'horari no ajudava i just començar el partit ha començat a caure el xàfec i podíem pensar que per tant això podia apagar les coses, però no. És per moments La forma de bategar de l'estadi em recorda que el passat, quan Ronaldinho agafava la pilota feia les seves, quan Messi passava, a l'època de Xavi, d'Iniesta, de rondos que no acabaven mai i que d'alguna forma feia que la reacció de l'estadi fos més gravé d'un públic de circ que gaudeix, que és feliç amb els nous trucs i no les aficions que per defecte pateixen bastant. El barcelonisme en aquest cas té una sort, és una afició que contínuament gaudeix, mentre que la resta, el 99% de les aficions mundials van al camp a patir, i s'ho passen bé així, els del Feyenoord avui els ha caigut el doble xafa que el futbolístic i el climatològic. Llavors, aquesta connexió tan maca, aquest gaudir, és molt bona notícia, perquè connecta amb el que és una mica la filosofia del club. Però per mantenir aquesta excel·lència, jo em quedo amb altres detalls. Jo em quedo amb aquesta rotació tan gran que permet mantenir l'excel·lència, el fet de que tots els jugadors que entren diuen els titulars ho han fet bé, ens toca a nosaltres, i han entrat tots a mossegar, i que encaixes un 4-1, que en principi pot ser anecdòtic, i Hansi Flick, si agafes el frame, el moment de la reacció de Hansi Flick quan marca l'equip neerlandès i li mostres algú que no ha vist el partit, dius, hòstia, el Barça ha perdut, no? Perquè Flick estava empenyant com una mona. Llavors, això manté aquesta competitivitat. És impossible no deixar-se endur per una onada d'eufòria. És cert, la temporada és llarga, poden haver-hi lesions, els títols es guanyen més endavant, però la targeta de presentació és insuperable. Els fitxatges han caigut de peu, avui a DJM ha firmat una molt bona part, ha marcat un golaç, Gordon només hi falta fer el gol perquè la resta de coses es fa, i tenta Gabriel Jesús de forma testimonial, et gira el coll i marca un gol molt bonic. Per tant, tot està sortint bé, llavors, al final, sota aquesta capa d'eufòria, crec que apareix el català sempre que diu... Alguna cosa ha de passar.
1: Calma.
6: Perquè sempre ja coneixem el passat que alguna cosa ha de passar. Però amb aquest fons d'armari em porta a pensar que el dia que arriba una lesió o dues, que és normal que passi, la resta d'equip ho podem mantenir perquè hi ha fons d'armari.
1: Raül, tu com ho has vist?
5: Comparteixo molt el que han dit tant el Bojan com el Marc com el Toni. De fet, jo reconec, avui he anat a l'estadi, tot i que he tingut dubtes durant el dia, perquè, esclar, el dia ha començat amb una alerta a nivell local, no sabia si plouria o no, quan plouria, quan no, semblava que no anava a ploure, després ha plogut justament a l'hora de començar el partit. Vaja, que al final he anat a l'estadi, per sort, avui en la loteria de les localitats m'ha tocat la fila 20 de primera graderia i és just la primera fila que no es mulla.
6: Com ha estat que tens contactes,
1: La frontera.
5: No, ha estat... Mira, t'explicaré una anècdota. Això saps que és una loteria. L'altre dia em va tocar fila 14, aquest any tinc lateral primera graderia, i avui m'ha tocat fila 20. I tinc conec a gent del Barça, del club, i ahir li vaig enviar la localitat a una persona del club i li vaig dir, escolta, em pots fer la consulta si em mullo o no em mullo d'aquesta fila? I em va dir... Per poc, però et mullaràs. Doncs es va equivocar, perquè era la primera fila, la 20, de primera graderia, que no es mullava. Llavors, o sigui, el de davant es mullava, el primer quart d'hora, 20 minuts que ha plogut, bastant, i jo no m'he mullat, per sort, i el de davant sí. En fi, més enllà de l'anècdota de la pluja, que no és tan anècdota, perquè avui hi ha hagut una molt bona entrada al Camp Nou, no tinc les xifres,
1: 45.000, no?
7: 45.838, si no...
5: És una bona entrada, tenint en compte l'amenaça de pluja i que ha plogut l'hora prèvia del partit i el primer quart d'hora del partit. És a dir, per mi és un símptoma de que la gent del Barça s'ho està passant molt bé veient aquest equip i està gaudint del joc. És que estem jugant molt bé. I jo he sortit a l'estadi avui amb els amics que he anat avui a veure el partit i el debat que hem tingut és això que comentàveu ara, no? Aquest debat tan català, no? Hòstia, no vols dir que estem massa bé?
1: Massa bé, massa d'hora.
5: Per portar 5 partits oficials? Hòstia, 22 gols en 5 partits oficials? No vols dir que estem en un moment... Hòstia, normalment els equips comencen, i més en un any postmundial, com dèieu, amb tants mundialistes, comencen com de menys a més, no? I van agafar una mica el to a mesura que avança la temporada. Però, clar, el Barça ha començat a dalt de tot amb una dinàmica de com comentàveu, de competitivitat, de competència increïble, o sigui, amb un equilibri entre els que entren, surten, es retroalimenten d'una manera gairebé perfecta, amb una sincronia i amb jugadors en un estat de forma increïble, no? Llavors, el debat que teníem era, hòstia, potser estem massa bé, massa d'hora, i tenim moltes ganes que arribin partits grans, no? I, de fet, hem estat mirant el calendari i hem dit, el Barça tranquil·lament abans de l'aturada pot fer el 3-3.
1: Ah,
5: i sí. El Madrid, en canvi, per exemple, té una pedra a la sabata, que és el derbi, no? Abans de l'aturada.
1: El Barça té visita a Llevant, rep el Racing de Santander i visita Sevilla. Sí, pot fer el 9-9.
5: És bastant, veient com està jugant el Barça, pots pensar-ho, no? Veient com està jugant el Madrid, que encara li està costant, el segell Mourinho, diguem-ne, encara no li veiem, no? Un canvi molt, molt, molt gran al Madrid, no? Bé, el Madrid es pot plantar l'aturada menys 6 del Barça, i després, a finals d'octubre, tens un clàssic al Camp Nou. És a dir, ara hem fet aquests números, ho dic perquè ho hem comentat després del partit. Et pots plantar l'1 de novembre a 9 punts del Madrid.
1: Sí, és que mira, quan es juguin aquestes...
5: No vull fer volar coloms, però és el que transmet l'equip ara mateix.
1: Sí, de que pots deixar la Lliga amb un avantatge sideral com no s'hi posi el Madrid, i si el Barça continua igual, jo ja estic d'acord. El Barça, quan jugui aquestes tres jornades que es juguen totes la setmana que ve, diumenge, dimecres, dissabte, vull dir, en 6 dies el Barça ara es ventilarà aquestes tres jornades i llavors vindrà la mega aturada de 20 dies. Doncs, quan acabi aquestes tres jornades, el Barça n'haurà jugat 7 de Lliga. El clàssic és a la 10, és a dir... Tornant de l'aturada, de l'aturada, en dos partidets tens un clàssic ja.
5: Tens un Betis pel mig, és veritat, sí. Camp del Betis.
1: Bueno, la seqüència és Betis, Parc dels Prínceps i clàssic. Vull dir, aquella setmana serà complicada.
7: I si vols afegir, abans Turquia també.
1: I abans has d'anar a Galatasaray, sí, perquè el Barça té ara dues sortides a la Champions complicades. Tens tota la raó del món, clara. Bé, ara entrem en els noms propis. O sigui, vull dedicar una bona estona a parlar de Rafinha. A mi, no sé... M'al·lucina aquest futbolista, m'al·lucina com a davanter. De Lamine, de Dejemi, si voleu. Christensen també era un nom que tenia aquí apuntat. I tants d'altres que avui ens han meravellat i que estan a un nivell de forma espectacular. Però anem a fer un resum molt ràpid perquè han passat unes quantes hores d'aquest 5-1 contra el Feyenoord amb la Marta Ramon. Hola, Marta.
8: Hola, bona nit.
1: Que ha tornat també del Camp Nou ben xopa, igual que la Clara Rodergas, una mica.
8: Bueno, ens hem mullat poc, Nosaltres estàvem ben situadetes.
1: Teniu contactes, no? A la sala de premsa i ara estat tranquil·les.
7: Que no aconseguéssim mort a la trucutades, no?
8: Però com que hi havia previsió de pluja, des del Departament de Comunicació del Barça s'han portat molt bé i ens han resituat i...
1: Ah, ja està. Ja queda.
8: No hem mort en rampades ni res per l'estil.
1: Queda menys per la coberta, no us preocupeu. Un any i mig, potser, però queda menys per la coberta. Anem a fer un resum del que ha dit Flick i alguns jugadors destacats, i així ho tenim ja tot ordenat i podem fer la tertúlia dels noms propis del partit d'avui, Marta.
8: Mira, quatre documents, quatre reflexions destacades de Hansi Flick. Si nosaltres ens ho passem bé, l'entrenador del Barça també.
9: I'm really happy that I only can speak about.
10: Estic molt content de parlar només de passar-m'ho bé. Soc l'entrenador del Barça i soc molt feliç d'estar aquí. Crec que els primers 5 partits ho hem fet realment bé. Hem marcat molts gols, però per mi el més important és que juguem com un equip, com una unitat. Controlem el partit, som dominadors i és fantàstic veure-ho. És l'estil amb el que volem jugar i volem que els nostres aficionats, que els culers, gaudeixin del nostre joc i crec que en aquest moment ho estan fent.
9: Enjoying our game and I think at the moment they are enjoying it.
8: S'ho passen bé, també estan treballant molt dur, els entrenaments, sempre ens ho diu Hansi Flick, que són molt, molt importants, i per tot plegat, és cert, la temporada té bona pinta, no se n'amaga Flick, però internament deduïm que potser també té aquest debat que ara plantejaves aquí a la tertúlia, de si potser encara és massa aviat, recorda que la temporada és llarga, però sí, de moment tot plegat té bona pinta.
9: I think that we are not... In the beginning of the season.
10: Crec que estem a l'inici de la temporada. Jo sé vosaltres també que és un llarg camí fins al final. A l'abril, al maig, serà quan puguem guanyar títols, però sí, té molt bona pinta. Una pinta genial. Penso que ens estem entrenant molt dur, també pels jugadors, però tothom té aquesta fam, tothom vol millorar i ser millor. I crec que això afecta l'equip, com ho fem al camp, als partits. És una situació molt bona perquè aquesta intensitat que tenim la necessitem. Per la nostra filosofia, és el més important.
9: It's the most important thing, the intensity.
8: I quan parlava d'això, de la importància del que veu als entrenaments, que després s'acaba traduint al terreny de joc de la manera que ho estem veient, amb aquest salt endavant qualitatiu tan evident que està fent l'equip, avui també a la Champions, ens ha cridat l'atenció aquesta reflexió tan concreta d'un entrenament viscut aquesta setmana.
9: We played in Valencia.
10: Vam jugar a València i l'endemà l'entrenament que vam fer va ser un dels millors entrenaments postpartit que he vist en els dos últims anys, potser fins i tot també respecte a quan entrenava el Bayern de Múnich. Va ser increïble, això és el que necessitem, aquesta és l'actitud i la mentalitat que necessitem a cada entrenament. En aquest moment puc veure-ho clarament i això ens fa orgullosos i feliços.
9: Yeah, this makes us proud and happy.
8: clar, quan sents l'entrenador del Barça dient totes aquestes coses, realment és que et creus que allà dins estan passant coses molt, molt interessants, les veiem a la gespa, però és que s'està treballant realment bé i Hansi Flick està content amb com ho estan fent, amb canvis importants a l'estaf que hem anat explicant aquest estiu, doncs que estan donant els seus fruits. I després també li hem traslladat a Hansi Flick, que hi havia estat una mica fredot amb el tema pilota d'or, Lamine Yamal, després de l'actuació d'avui, després que es fes ja pública la llista de 30 definitiva, si creu que Lamine Yamal mereix guanyar la pilota d'or.
9: Of course, is my player, is a player from Barça.
10: Esclar, és el meu jugador, és jugador del Barça, i crec que es mereix guanyar la pilota d'or. Per mi és genial, un jugador excepcional, ho podeu veure cada partit. És especial, ningú fa les coses com ell, i crec que se'l mereix.
9: And I think he deserved it.
1: Ha començat el debat per la pilota d'or, que es dona el 26 d'octubre a Londres.
4: La sotana que ha fet avui.
1: Sí, d'esquenes.
4: Trepitjant cap enrere. O sigui, jo crec que des de sisè de primària al pati de l'escola no la veia. O sigui, és espectacular.
1: A mi m'al·lucina això dels entrenaments de Flick, perquè normalment no es revelen aquests detalls, no? I ell ha volgut explicar que està al·lucinant amb el que es veu allà dintre. Llavors, vosaltres que heu jugat a futbol, Bojan i Marc, tan important és un entrenament, sí?
3: Com entrenes, jugues. Això és claríssim. L'actitud. És a dir, tots els jugadors de Barça, tots els jugadors de grans equips, entrenament la fan fantàsticament, tècnicament, tàcticament, però aquesta garra, aquesta actitud que els jugadors posen, i sobretot el que diu que és molt important, és que un futbolista sabem l'un demà que tu jugues un partit, que tornes de viatge i llavors demà entrenes, has dormit poques hores i te poses a entrenar i entrenes com que has jugat ahir. És que avui hi havia un detall, heu vist al final on recuperat una pilota el Gabriel Jesús, a àrea pròpia.
1: Ah, sí, estava
3: com
1: fent.
3: Com
1: sí,
3: un central, fent, no?
1: Sí,
3: el Lamine marca gol i se va cap a Rafinha. I tots els jugadors li donen la mà a Rafinha com un capitán. Rodri se disculpa públicament el que ha fet a València.
1: És, ara el sentirem,
3: és sí. Una, però tot això contagia vestuari i tot això excita a jugadors de que juguen per equip. Mm. Tu veus un Pedri, que és un jugadoràs, deixa mando a Rodri, i es està adaptant a Rodri. És a dir, reconeix que és un líder, reconeix que és un director d'orquestra, i jo també seré un important codirector o subdirector, però te deixo que tu, i jo m'adapto. Fermín, entra,
1: no hi ha recels, no hi ha lluites internes, no,
3: no
1: vols
3: no,
1: dir, clar.
3: No, és a dir, adaptació, això i efectivament el que veiem des de que ha arribat Flick és cuidar equip i que guanyi equip.
1: A mi m'agradaria veure un entrenament ara. O sigui, a mi Flick m'ha creat aquesta necessitat. Jo vull anar allà a veure si realment gaudeixo.
4: Però amb això que diu, que ha explicat avui Flick, o sigui, crec que el detall que sigui un entrenament postpartit per mi és la clau, perquè tu normalment el dia postpartit els titulars no fan l'entrenament. Normalment fan un entrenament doncs, de postpartit, de recuperació.
8: Sobretot al gimnàs.
4: Exacte, sobretot al gimnàs. I si estàs al camp, estàs una mica a part. I és sempre, normalment, el titular està mirant l'entrenament de com estan entrenant els suplents. I si tu ets titular i estàs veient l'entrenament que estan fent els suplents,
1: depèn del que vegis, no?
4: Els comentaris normalment són, ostres, com estan anant aquests, i normalment moltes vegades és que si falta algun que ha sigut titular per doblar, per tornar a entrar, perquè falten jugadors per acabar de completar els exercicis, moltes vegades els titulars tenen molèsties i no volen tornar a entrenar, però potser pel que comenta Flick és que tothom aixeca la mà de dir no, jo segueixo entrenant, tot i que ahir jugués, falten jugadors, sí, em falta un comodín, jo vinc. I potser tot aquest sentiment i els entrenaments postpartit, jo crec que és això que explica el Flick, la Marta a través del Flick, que és aquest sentiment de dir, aquí postpartit és normal que et borris entre cometes, no ningú es borra, i a sobre els suplents que podrien sortir a entrenar enfadats, entrenen al 100%, llavors jo crec que és de xapó.
1: De fet, aquesta temporada ja hi ha hagut dies de festa i sempre hem vist de dir, han vingut 10 o 12 jugadors voluntàriament a entrenar-se.
8: Mira,
1: que també
8: demà,
1: és un detall, no?
8: Demà és dia lliure, demà pot passar que hi hagi algun entrenament voluntari. Demà no s'entrenen, demà els hi ha donat dia lliure a Hansi Flick.
1: Clar, abans de vaig a diumenge a València.
4: I si un jugador demà, posem el cas de demà, com Rafinha, apareix a l'entrenament...
8: També envia un missatge.
4: Si... I tu ets el 12, que ahir no jugues, dius, és que si el capità ahir va fer dos gols i avui és dia lliure i ha anat a entrenar, i estàs a casa, el pròxim dia lliure tu vas. Aleshores, això es va contagiar.
6: És inevitable pensar que jo vull donar el partit, he viatjat al passat, aquella època traumàtica de la pandèmia, aquell partit de Lisboa. He pensat, el Barça ara té la mentalitat d'aquell Bayern. En aquell moment, recordo, a la cabina, o sigui, clar, no hi havia aficionats i eren pocs periodistes allà, i recordo un moment que em anava mirant al Pou i pensava, aquesta gent com pararan? Si han fotut 6 gols, si està sentenciat, i els espero un següent torn. Ja està, relaxeu-vos, deixeu-vos allò de dir...
8: Que s'acabi aquest
6: malson. Allò del mem de les xarxes, ja està mort, no el peguis més, perquè li vols fer més gols encara al Barça, no?
1: Eren els quarts, clar, eren els quarts.
6: I seguien, i seguien.

0: és la Minya Mal. Qui entusiasma els joves és la Minya Mal. Qui aconsegueix fer aquestes sotanes increïbles que ens remet a l'època de Ronaldinho, de Messi, és la Minya Mal. Però el líder d'aquest equip és Rafinha. I el detall que deia el Boyan de Lamine marcant el gol i anant a buscar Rafinha m'agrada molt, perquè d'alguna forma és dir, val, encara tu m'has donat el Barcel de capità, tu ets qui manes aquí, i l'any passat ja vam veure molts moments quan la pilota no entrava o quan semblava que Flick es quedava a la banqueta amb aquella mirada perduda que semblava Forrest Gump dient què li està passant, era Rafinha qui anava. Rafinha és el punt connector entre la plantilla i el cos tècnic, és el qui trasllada aquesta mentalitat, la representa millor que ningú altre, baixa a defensar cada pilota, no provoca, o sigui, cap escàndol, és un líder amb exemple, és el millor capità que pot tenir aquest equip. I estem parlant d'un futbolista que potser fa un any i escaig, havia gent que suggeria que l'havíem de vendre.
1: Fa dos anys.
0: Fa dos anys, correcte.
2: Dos anys.
0: Tot ha anat molt bé, fins i tot l'estiu ha anat molt bé perquè Rafinha arriba dolgut, perquè ell al Mundial li va malament, perquè també arriba marcat per lesions, llavors tenia unes ganes de passar la pàgina increïble, molts tenien ganes d'oblidar l'estiu, i els que s'han passat bé l'estiu han guanyat el Mundial. I et genera aquesta confiança de dir, molt bé, Lliga, Mundial, què ens toca ara? Tot, em dóna la sensació que ara mateix que tot s'ha encaminat...
2: És que com tots els elements encaixen.
0: Estic dient-ho, però bueno, tot s'ha encaminat cap a una certa final...
2: No, però no passa res, Toni. No passa res, Toni.
0: Gaudeix
2: prudent. Del moment. Bueno, gaudeix.
1: El que passa, aquí a l'eix és molt important de matisar, res és casualitat, no? És a dir, tu quan planteges a Flick un jugador a firmar, què penses? Què t'he preguntat primer?
3: Si estaràs implicat, no, suposo?
1: No. Ah. Com és com a persona?
3: Ah, és a dir, clar, sí, també és important.
1: És a dir, no, és clau. És a dir, i tots els que repassem jugadors i fitxatges que s'ha fet, inclús d'Adeyemi, perquè d'Adeyemi se parlava que no s'adapta, que és un jugador conflictiu, que no sé què, corre com una moto, treballa com una moto, s'adapta a ser suplent, entrar, sortir, però le coneix com a persona. És a dir, i
3: que no serà conflictiu, vols dir, a la vestidor...
1: Exacte, no. Flick vol persona. Hi ha molts bons jugadors, però que t'encaixen a la teva filosofia, a el que tu vols a vestuari de Barça, és diferent.
3: Mira, ara que deia això de que ha marcat Lamine la falta, s'obre la barrera, però bueno, és una bona falta directa, li contarem, clar que sí, home, i a més amb el braçal de capità, que això no ho havia fet mai. Li han preguntat a Movistar, a Rafinha, ¿por qué Lamin ha vingut a celebrar amb tu el gol? Ja ha dit això, Rafinha.
4: Bueno, porque al final ya lo conozco, ya sé cuando se está yendo así del partido porque las cosas no se están saliendo. Y bueno, al final dentro del campo le intentaba animar diciéndole que las cosas iban a pasar, que iba a marcar gol y para no dejarse irse del partido, ¿no? Y al final ha podido marcar y yo salí muy contento por él y seguramente que él también lo necesitaba este gol. Y bueno, la verdad es que esto es lo más importante, ¿no? Que uno esté contento por el otro. Creo que un equipo ganador se hace así.
3: Companyerisme i paraula de capità, però fixa que diu, lo conozco, s'ofusca,
2: eh? És com el seu germà gran. Rafinha i Lamine Yamal són com germans i Rafinha té aquesta ascendència en Lamine. I és molt bo que Lamine tingui algú com Rafinha amb qui emmirallar-se, perquè quan percep que, ho diu ara, ho hem sentit, Rafinha, però en altres detalls ho hem vist, quan Lamine es desconnecta una mica o no va a la pressió amb l'energia que hi ha d'anar, Rafinha és qui li marca el camí i Rafinha realment és qui sempre està allà també donant-li suport a Lamine i amb qui hi ha cert punt de a qui li confessa les coses, no? És que és el germà gran.
3: Com un germà gran, sí. Però és interessant això de dir, el conec i li he dit, escolta, tranquil, estàs fent un bon partit, t'arribarà, no? I llavors, quan ha fet el gol, a mi, hòstia, el meu germà gran m'ha donat el consell i això ha funcionat. És interessant aquesta connexió que tenen, no?, entre els dos.
5: Jo crec que aquestes connexions entre dins dels vestidors se li suma també aquesta part de veterania que en el Barça li faltava i en que a la deuda de Lewandowski arriba Rodri i jo crec, pel perfil de Rodri, és un veterà o un jugador dins del vestidor que ajudarà molt també en aquesta part. O sigui, jo crec que tot jugador sempre té algú a qui emmirallar-se o algú a qui es pot sentir protegit o quan sents que el teu entrenador et sents injust per alguna cosa, pots anar a buscar, i si la minuta amb Rafinha és un 10, però crec que Rodri, a més, també ho pot fer amb altres jugadors. Abans el Bojan parlava amb el propi Pedri.

0: i que jugadors com Pedri puguin sentir aquesta ascendència d'algú que acaba d'entrar o d'algú aquí Rodri ja va rebre vots per ser capità i fa 20 dies que va aparèixer, vol dir l'ascendència que també pot tenir dins del vestidor.
1: A mi tot això dels entrenaments, Raül, em recorda a l'etapa que vas viure tu també aquí a RAC1, no? Quan presentaves el primer toc, que és Guardiola. Guardiola ho deia, no? Volen els entrenaments. També feia molta referència a això en aquella època. I hi ha paral·lelismes amb aquella època, sens dubte, no? D'aquest Barça.
2: Sí. La dinàmica és molt bona. La dinàmica és molt bona i la inèrcia d'aquests 2 anys de Flick, aquest tercer, continua sent boníssima, no? I amb aquests afegits que comentàvem de la competència, no? Del fons d'armari, s'ha millorat la plantilla i Flick té més peces on triar. Fixa't, un jugador com Gavi ara mateix és el 6è o 7è migcampista. Sí, fins i tot li podem posar per davant a Xavi Espart, segons com es miri, no? Per tant, vull dir, la competència és brutal, no? I sobre el que comentàveu de Rafinha i de Lamine, hi ha hagut un detall, no sé si us heu fixat en aquest detall, però al minut 88, amb 5-1, Lamine Yamal corrent com un boig darrere del defensa que pujava la pilota del Feyenoord, i li ha acabat fent una falta. Amb 5-1, minut 88, Lamine Yamal, i amb l'esperit de Rafinha. I en aquesta jugada s'ha vist molt clar el que comentàveu, no? Aquesta relació que tenen. O sigui, com Rafinha està educant Lamine Yamal, perquè en un altre partit, amb 5-1, el que dèieu, no? Lamine Yamal, ja es deixa anar. De fet, era un partit perquè Lamine Yamal no jugués els 90 minuts, i en canvi els ha jugat i corrent fins al minut últim del partit, no? O sigui, és una prova més de com està l'equip, de la implicació de totes les peces i amb aquests lideratges clars de Rafinha per una banda i el que està creixent de Rodri, que sembla que hagi jugat tota la vida en aquest equip, no? I tot just era el segon partit com a titular.
1: Jo tinc la teoria que Mbappé ha ajudat a que avui corressin tots els davanters a pressionar amb les seves declaracions. Sí, tu. Jo tinc la teoria aquesta.
3: Però ja ve de sèrie.
1: Ja ve de sèrie, però el que va dir Mbappé, ara el deixarem en evidència.
2: No, i Rafinha, ja veuràs, escolta, pam. I Rafinha, no? Si, bueno, no sé, que surti el Jové i...
1: Sí, ara vindrà.
2: No, vull dir que porta més gols que Mbappé, no?
1: Home, sí, en porta 8 en 5 partits.
2: En porta 8 en 5 partits.
0: Sí. Que no només corre més que ell, sinó que també fa més gols que és del que presumia Mbappé, no?
1: Aquí anava. Vale. Mira, anem a sentir algun jugador. Per exemple, ha sortit de la taula Rodri, no? Clara?
4: Rodri, sí, que ha sortit per voluntat pròpia, per començar, per això que explicava el Boyan ara, de les disculpes pel que va passar a València, aquest vídeo que va publicar el dia després a Movistar, en què se'l veia a la banqueta, un cop l'havien canviat, comentant de forma més aviat de sorpresa, no?, el baix nivell del València, doncs va venir molta polèmica, el vídeo va ser retirat després de les queixes del Barça i avui Rodri ha demanat sortir i el primer que ha fet ha estat disculpar-se.
5: Me gustaría pedir disculpas a todos aquellos que han sentido ofendidos. Ya tuve una llamada pertinente con mi amigo y compañero José Gallá, en el que le pedí disculpas y a toda la plantilla. También quiero dejar claro que fue una expresión de sorpresa. Cualquiera que vea el vídeo lo puede ver. En ningún momento quise burlarme o sacar de contexto ningún mal momento de ningún equipo. Todo lo contrario. Todos deseamos que... O en mi caso, que el Valencia vuelva al lugar que le corresponde, la que es nuestra liga, ser uno de los mejores clubes de esta liga. Eso sí, me gustaría decir que era una conversación privada, que de ahí creo que todos deberíamos aprender un poco más, que es verdad que se sacan las cosas un poco de contexto a veces, pero en ningún momento quise faltar el respeto y de nuevo remitir mis disculpas.
4: I en acabar aquesta explicació ha demanat, ja sisplau, preguntes sobre el partit o sobre la temporada i ha explicat en Rodri que és un futbolista que porta molt poc temps aquí però que coneixia alguns companys i li havien fet arribar la fam que hi havia al vestidor i ho ha comprovat.
5: Hemos hecho un trabajo sensacional y que no es fácil marcar 2-5 goles, pero bueno, esto demuestra un poco la voracidad de este equipo, que tiene hambre, que tiene ganas de conseguir grandes cosas. Y a lo que te referías del vestuario, es un vestuario que conozco a muchos de antes y bueno, lo que proyectaban desde fuera era eso. Y evidentemente también ese es uno de los motivos por estar aquí, ¿no? Una generación que tiene hambre de conseguir grandes cosas y aquí estoy para sumar.
4: És dels pocs membres de la plantilla, Rodri, que té una Champions, també Christensen, el mateix Hansi Flick, i si vols comptar, Ter Stegen, s'ha dit a l'Ajax, doncs també. Conscient que falta aquest pas a l'equip, diu que s'està treballant per aconseguir aquest títol.
5: Bueno, es el pasito que nos queda. Está claro que es un club de los grandes de Europa, que es verdad que hemos de reconocer que llevamos mucho tiempo sin ganar esta competición y que debemos cambiar cosas y en eso estamos, intentar afrontar la mejor manera para poder, como dices tú, volver a levantar la Champions, que es lo que queremos todos. Tampoco nos marcamos objetivos muy a largo plazo, vamos a ir poco a poco, lo que he dicho a tu compañero, creciendo en la idea para que cuando lleguen los momentos importantes estemos preparados.
4: I per últim, un tema que es va comentar bastant durant aquest Mundial, que si Rodri i Pedri no encaixaven, Pedri més va desaparèixer la titularitat per mal rendiment i va entrar Fabián, etcètera, etcètera. Preguntat per si ell, què opina ell sobre aquesta incompatibilitat que comentaven, està clar.
5: No lo entiendo muy bien, pero bueno, entiendo que haya opiniones distintas. Pedri es un grandísimo jugador, cuando juegas al lado de él es muy fácil asociarse con él. Evidentemente que te tienes que adaptar, pero no a Pedri, sino a una estructura de un equipo nuevo, a los mecanismos nuevos de Hansi, en esa demarcación de pivote. Y yo creo que jugar con jugadores al lado como Pedri te facilita las cosas, no te las dificulta. Entonces no entiendo muy bien esa opinión de que es más complicado o que no casamos bien. Somos dos jugadores que creo que de buen trato de balón y que creo que nos entendemos a las maravillas, aparte que llevamos bastante tiempo jugando juntos.
4: Un altre dels jugadors que ha sortit a atendre els mitjans ha estat Adeyemi, que avui ha tornat a marcar amb la samarreta del Barça i ha dit que és conscient que és difícil tenir molts minuts perquè hi ha molta competència, però que ell pensa aprofitar-ho i cada oportunitat que tingui, i que és un plaer jugar al costat dels futbolistes amb els quals té al costat.
1: Bona tombarella que ha fet, eh?
4: Sí.
1: Jo faig això i em trenco la crisma.
3: Però és que, a part...
1: Però increïble, eh?
3: A part, és que fa... Els companys anaven corrents cap a ell i diu, un moment, aparteu-vos. I fa la tombarella.
1: Entre Aubameyang i Adeyemi, hòstia, podrien anar al circ, eh?
6: Sí. No vols provar-ho, l'eix?
1: No vull provar-ho, no. És que a més ho fa sense mans. És que, clar, és que ho fa sense mans.
6: És com de capoeira, una mica, no?
1: Sí, sí, una mica
6: Marc per a la capoeira.
3: Jo, de veritat...
1: Que celebrin normal. Jo no vull que es fotin mal. Vull dir, si ell ho sap fer, endavant, però que celebrin normal.
3: Jo faig això i ambulància assegurada.
1: Clar, clar, és claríssim.
6: Jo no, perquè no agafaria tanta altura, que hauria de cul, seria patètic.
1: Marta, Clara. Marta, Clara, gràcies, eh?
3: Bona nit.
1: Vinga, fins ara. 3:15. Fem una pausa i ara seguim fent tertúlia. Ara parlem de Rodri, de Adeyemi, i si voleu treure algun nom propi més aquí a la taula.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Tots a minuts i la mitjanit, aquí seguim el Tu diràs de Champions, amb el Raül Llimós, el Bojan Krkić, el Marc Marvà i el Toni Padilla. I us recordo, abans de seguir la tertúlia, que tornen els dies del Drac, Domoda i Jaeco, eh? Tornen els dies per estalviar. De l'11 al 26 de setembre aprofita una oportunitat llegendària. Estalvia't fins a 15.950 euros en tota la gamma Omoda Jaeco. Sí, sí, fins a 15.950 euros d'estalvi en tota la gamma Omoda Jaeco. I no pagues fins al 2027. Condicions subjectes a finançament. Consulta-les a omodajaeco.es. Dies del Drac d'Omoda Jaeco.
2: Cancelo qui obre el camp i Adeyemi qui juga per dins. L'obertura de Pedri per la mínima. La mínima, Rafinha, l'autopassada de Rafinha entre l'àrea. Rafinha, el retard de Rafinha. Gol! Adeyemi per dins. Karim Adeyemi a la frontal, al xut. Caram, Karim! Mira, Pedri, la passada profunditat pel nou disfressat d'11 a la rematada. Home, seria bonic ara, no? El 4-0, la mínima mal amb el braçalet de capità. 32 de la segona part, el Barça guanya 3-0. La mínima mal! Obre el camp, la mínima mal. Ha rebut ja la mínima mal. La mínima mal encara, el retall per dins. Continua la mínima mal. La centrada de la mínima mal buscant Gabriel Jesús. La rematada, gol! Oh!
1: Clar, és que el primer gol és de traca i mocador. És que el segon gol, caram, Karim, que diu el Pou. Però és que el tercer gol... Pedri veu una passada allà i Rafinha defineix com si fos, no sé, Lewandowski, Mbappé, Haaland o qui vulguis.
3: Olmo.
1: És Olmo o és Pedri?
3: Olmo.
1: No, és Pedri, no?
4: El passe a Rafinha,
1: sí.
4: Olmo. No, és de Pedri.
1: És de Pedri, no?
4: És el mateix que l'Atlètic de Bilbao.
1: Passa que es confon... Sí,
4: és la mateixa jugada.
1: Es confonen perquè van de blanc sí. els dos, però jo diria que ha estat Pedri, perquè és clavat el de l'Atlètic.
4: Sí, no? Rafinha fa el mateix moviment. Ve a demanar sí. i sí. va a l'esquena dels centrals.
1: Clar, és que després, el quart de Lamine, va, sí, s'obre la barrera, però és un gol xulo. I és que el cinquè és de Gabriel Jesús. És que fa difícil quedar-se amb un gol, no?
3: El primer.
1: Però bé, el primer, sí, estem d'acord.
3: El primer és brutal.
1: És que ho fa molt ràpid a l'inici, quan s'avança el defensa, i després té la pausa, Bojan, per definir Rafinha.
3: I dins d'àrea és molt difícil que tu, que jugador, ha de ser un jugador amb molt talent, un jugador molta qualitat, que fa aquest retall dins d'àrea, normalment, i ell ja tenia porteria també per tirar una dreta, no? Era a prop de la porteria, però retalla i...
5: Però és un cas, Rafinha és un cas bastant curiós, no? Abans comentàveu que fa dos o tres temporades era un jugador que generava molts dubtes. Vull dir, jo reconec, aixeco el braç i jo vaig ser un pecador amb Rafinha, perquè era un jugador, sobretot de cara a porta, que ara sembla la seva principal virtut, era un jugador poc eficaç. Vull dir, no tenia punteria. Era un jugador que li costava definir bé.
1: Raül, en canvi, en els controls també era una mica imprecís, i ara
5: sí,
1: no,
5: sí.
1: no?
5: Vull dir, en canvi, fa dues temporades, vull dir, va fer un any, el primer any de Flick, espectacular, i va afinar la punteria i definia com ara, com vull dir, estem veient, potser inclús ara una miqueta millor, no? Però va fer un any espectacular, Rafinha. Ara no recordo els gols que va fer, però moltíssims.
3: Però l'any abans, Raül, perdona, abans de venir Flick, te recordes que apareix Lamine Yamal i Rafinha era suplent de Lamine Yamal. Era
5: totalment
3: un internacional brasiler, de la selecció brasilenya, que estava, era suplent d'un xaval de 15 anys.
1: Bueno, el van haver de posar a l'esquerra perquè pogués jugar.
3: I va perdre confiança, autoconfiança, estava nerviós, no jugava, jugava poc, i clar, ha desencadenat la seva inseguretat, i el que diu Aleix, sí, imprecisió, es controla en tot.
5: Sí. L'any passat, bé, va fer un any bo, però no tan bo.
1: El primer de Flick, Raül, 34 gols. Clar, el segon, 21. Les de portes passades, 21, estan lesionats.
5: Eh? Sí. És veritat que l'any passat això no va tenir la continuïtat per les lesions i no va fer un any tan bo com fa dues temporades, però aquest any, vull dir, és el Rafinha, inclús jo diria que amb un plus de fa dues temporades i, a més, amb un plus de lideratge... El càntic del Camp Nou, no? Rafinha capità, ell se sent important i té una clarividència a l'hora de definir increïble, i la prova és el primer gol, no? Com m'ha deixat assegut a dos defenses, molt estètic, a dos defenses del Feyenoord, amb un retall i barraca, no sé, espectacular. Vull dir, hi ha jugadors, o mira el mateix Ferran Torres, que avui ha fet un hat-trick en 25 minuts, ha marcat fins i tot amb el genoll, sense voler, i és un jugador igual que Rafinha, no? Que fa 3 anys haguessis dit, ostres, aquest tio no dona el nivell, i en canvi després són jugadors que són capaços de revertir la situació i la imatge que transmeten, no?
6: Jo crec que el cas de Rafinha, més que revertir, el que et diria és que és un futbolista que aconsegueix traçar una línia ascendent de millora, millora, millora, perquè Ferran, vulguis o no, et surt d'un València, que és un club senyor, se'n va al Manchester City, sí. I bueno, però sempre l'hem vist un primer nivell. Rafinha és un jugador que no ha jugat a la primera divisió a Brasil, surt d'un equip de segona, arriba a Europa per la porta de darrere, per Portugal, i el tenien de sobte allà a França, que tampoc ningú sabia molt on anava, i d'aquí salta un Leeds que està a punt de baixar. Sé que el Leeds va tenir pujades i baixades, el Gavi Ruiz, l'experiodista mític de Canal Plus, és l'encarregat de fitxar Rafinha pel Leeds.
1: Del Rennes pel Leeds.
6: No era el Leeds?
1: Era el Rennes.
6: El Rennes, Leeds United, i explicava que... El que deia el Bojan, que primer parlava amb la persona, i diu, jo tenia una miqueta la por de que el que es diuen a vegades els brasilers, el tòpic, que no tots són iguals, però és cert que alguns d'ells, doncs, a vegades els agrada molt la bona vida.
1: La samba.
6: I aquest està casat de veritat, aquest... I allà el Rennes diuen, no, de veritat, aquest, molt bé, molt bé, molt bé. I explicava que el primer dia del primer entrenament, el dia de la presentació al Leeds, ell al final pregunta, diu, escolta, i com treballem el tema físic, muscular, gimnàs, i li fan un resum. I es miren i diuen, aquest es vol escaquejar. I l'endemà ell va i diu, no, és que saps què passa? Que a mi m'agradaria treballar encara més. Llavors, demano permís per venir a utilitzar més les màquines de gimnàs, a quedar-me més hores, i que es van quedar de pedra perquè era el que treballava més. I van dir, vale, hem encertat, és correcte. O sigui, Rafinha, al final, clar, és això, és un futbolista que ha anat, com cada fitxatge ha pujat un graó en qualitat, arriba a la Premier, i la Premier del Barça. I el Barça, doncs clar, ha anat millorant. Llavors, és una història de superació. Fins a aconseguir ser un ídol, capità, millora, de rebre cops... És molt bonic perquè et parla de la perseverança i és un perfil de futbolista que a vegades te'l trobes que potser qui el va conèixer amb 17-18 anys, aquell nano que jo vaig conèixer, prim, que jugava a la Bahia de la segona divisió, ara és el capità del Barça, o sigui, no m'ho crec, impossible. I ho ha anat aconseguint, i això és molt la mentalitat, aquest caràcter competitiu, saber rebre un cop, aixecar-te, és una història molt bonica, i no sé, a mi em fa molta il·lusió, la veritat, perquè no, a vegades volem que els capitans del Barça o els esportistes que estimem són com molt exuberants en tot, i Rafinha em sembla una persona molt normal fora del terreny de joc.
1: Has explicat una cosa al Marc Guillén a la transmissió, que ara us ho explicaré, i sé que vols dir alguna cosa, Borba.
4: Sí, va, no,
1: però un segon.
4: Relacionat amb el Padilla.
1: Un segon. Hola, Oriol Jové.
7: Hola, bona nit.
1: Ara activem la base de dades, també. És
7: perfecte.
1: Que he de fer una publi molt ràpida abans de la mitjanit. Vinga, de seguida.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomiconmalaga.com.
10: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: puc estalviar energia sense passar ni fred ni calor? I nosaltres respondríem que sí, que amb un bon sistema de climatització estalvies fins a un 50% d'energia. Atentament, Leroy Merlin.
11: No vaig saltar mai amb paracaigudes.
7: ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: 45.712.
13: Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
14: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a Citroën Ponés.
15: Rock and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
16: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
15: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
17: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
15: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
18: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
15: I tu? Ets un d'ells?
19: Rock and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
20: RAC1 Podcast.
19: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
21: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Veus que ha estat ràpida la publicitat. A veure, Marvà, que tenies la paraula a la boca, de Rafinha.
4: No, perquè m'ha encantat el que ha explicat el Toni de la vida esportiva de Rafinha. Però...
1: El Guillem ha dit que no havia fet futbol base i que tàcticament era un jugador poc intel·ligent al camp i que això ho ha anat guanyant aquí al Barça i que per això ara li veus una evolució de com llegeix, de com es col·loca, no?
4: És que jo crec que la seva vida futbolística la pots comparar amb la seva vida esportiva, no? Una mica... O sigui, futbolísticament, Rafinha... quan el fitxàs del Leeds jugava, era un jugador, era un carriler, o sigui, jugava al Leeds de Bielsa, jugava amb 5 a darrere, i Rafinha era el lateral dret o carriler dret que arribava a línia de fons, que sí que regatejava una mica cap a dins, però la seva gran virtut era el seu desplegament físic, les pilotes que rebia moltes vegades en profunditat, conduccions llargues. Vivia allunyat de la porteria, Rafinha, en el Leeds. I en aquesta evolució futbolística que ha tingut Rafinha, que a mi és el que més em sorprèn de tots els jugadors. Ara estàvem veient el resum de l'Arsenal i hi ha un altre jugador que no té res a veure amb Rafinha, però que és Mikel Merino, però que li passa el mateix i és una cosa, per mi és el més difícil, que és com més t'apropen a la porteria, més gols fas i més capacitat golejadora tens. I Rafinha ho està fent i... és molt difícil.
1: Però ho està fent a un nivell, jo crec que era inimaginable, veure que es mouria tan bé, que sabria que es desmarcava, ho sabíem, però que tingués aquesta precisió, aquesta lectura de partit, no sé, a mi m'ha sorprès molt, molt, molt.
4: És com si Hansi Flick, amb el que deia el Bojan, no? O sigui, a l'estiu dels fitxatges del Barça tenen molt a veure en com Flick s'imaginava el Barça i ha anat a buscar una extrema esquerra com Gordon, per quan vulgui jugar un 4-3-3 tradicional, que em fixi bé a l'esquerra. A Dejemi vull un jugador superpolivalent. I si s'hagués imaginat un nou Flick per fitxar, seria Rafinha. No? I l'ha convertit
1: aquest
4: ell.
1: Rafinha, sí,
4: ha
1: sí,
4: convertit clar. Aquest Rafinha i aleshores és, per mi és l'últim truc que s'ha inventat Flick, és convertir a Rafinha en nou, com va convertir Gerard Martín en central o com en el doble pivot Pedri ha tornat a lluir amb Flick, per mi. Sí.
3: Ara estem veient que futbol ha evolucionat, futbol ha canviat, està canviant, i és bo. En quin aspecte? Hem vist un PSG que guanya la Champions, guanya la Lliga, sense un davanter centre clàssic, no? Hem vist un Arsenal que guanya la Premier, que arriba a la final de la Champions amb un Havertz, que és un mitja punta, no és un davanter. Joker no jugava. I llavors, aquesta idea d'aquesta mobilitat, aquesta idea d'entrar de segona línia, perquè els gols que marca Rafinha ens recorden de gols seus, de lo que has dit tu, fa dues temporades, que ha fet fantàstica, que tot és quasi entrant des de segona línia. Sí. Però clar, aquí afegeixes una bona mobilitat d'ADM, bona mobilitat de Gordon, Pedri que entra a segona
4: dels
3: línia,
4: interiors, sí.
3: Dels interiors, de Fermín, d'Olmo, aquest intercanvi de posicions, llavors... tot això desordena altra defensa i Rafinha té aquesta qualitat, aquest sentit d'aquesta arribada de segona línia, de ratllar fora de joc, però no entra, és que no l'agafes a fora de joc.
1: La diferència d'Mbappé, aquell clàssic, no l'enganxes.
3: Exacte.
1: Però després, Bojan, saps què fa? Una cosa és desmarcar-se bé, veure el forat, veure l'espai. Però un cop li fan la passada, controla bé, s'orienta bé, vull dir, tot això ho ha anat guanyant amb el temps, no?
3: Tot això, ha guanyat amb temps, perquè l'Aleix té moltíssima qualitat. I ell s'està convertint en un líder de Barça i té madera de líder. És a dir, el líder no parla, el líder no dirigeix, el líder demostra. Llavors, dona exemple i jugadors te segueixen, a pas dins de vestuari, que el seu discurs és fantàstic.
1: No el tornarem a veure a la banda o què, per exemple? Veient aquesta versió.
3: Alguns moments, avui hi havia moments que
4: està caigut a la banda dreta.
3: Caigut a la banda, però jo crec que ell cau a la banda perquè Lamine vol entrar dins, busca gol, li falta gol, però única posició dins de l'equip, o únic jugador que fa poca mobilitat de canvi de posició és el Lamine.
1: Però vull dir, Rafinha, amb el que estem veient ara d'ell, amb el que està veient ell que pot fer de nou, jo crec que ell voldrà jugar aquí sempre pel mig, no? Ara mateix, o què? Sembla difícil que pugui caure a les bandes, o no?
3: Ell seguirà jugant fins que tot això funciona. És a dir, està funcionant. Aquí hi haurà variacions quan Rafinha estigui cansat, i a mi el que m'està fent patir que està sprintant contínuament. Yeah. Són 4-0 i ell va pressionar
1: l'any passat, porter. L'any passat això li va passar factura.
3: Exacte. Llavors, jo sempre penso, i avui estava amb la meva dona, veient partit, dic, hòstia, que li canvia, que li canvia, que li canvia.
1: Ja pateixen, que descansa, eh? Ja. Avui l'ha canviat, per exemple. Sí,
6: protegim-lo.
1: No? Hi ha una dada, Jové. Vinga, anem a activar la base de dades i seguirem fent tertúlies. Fem coses xules.
21: Dada Jové.
1: Avui, per exemple, t'he llegit el compte de X, no?, on vas penjant aquestes dades que després portes aquí a l'antena. Mm-hmm. Que, o sigui, Rafinha està en el top 5 de màxim golejadors del Barça a la Champions, ja?
6: Sí, sí, sí, sí. Avui ha entrat al top 5. Sí,
1: de màxims golejadors de la història del Barça a la Champions, avui ha entrat al top 5.
6: A mi aquesta, quan l'he vist, m'ha sobtat. I cert que els darrers anys el Champions jugues més partits, però m'ha sobtat.
1: Sí,
6: sí, clar, sí. Et dic una cosa. Sí. I no, d'aquí dos o tres partits serà el segon.
1: Serà el top 2 per darrere només de Messi.
6: Mai serà el primer, mai, perquè el primer és Messi amb 120 gols. Aquí no hi arribarà per anys que jugui al Barça. Però...
1: Quants en porta ara?
6: Ara en porta 21.
1: Ha de fer 99 gols per atrapar Messi a la Champions.
6: Clar. Val. Però el primer és Messi amb 120, el segon és Luis Suárez amb 25.
1: Ja està. Està a 4.
6: La diferència entre el primer i segon és 95 gols. Només Messi de diferència respecte al seu perseguidor. Luis Suárez i Rivaldo, 25, segon i tercer. Quart Lewandowski amb 23. I ja ve Rafinha amb 21 gols. Vull dir que li falten 4 per ser el segon màxim golejador històric del Barça a la Lliga de Campions.
1: Això ho aconseguirà aquesta temporada.
6: 4 gols ha de fer.
1: És que amb 4 gols a la Champions els farà aquesta temporada.
6: A 2 per partit?
4: Sí, té pinta.
1: És bèstia aquesta, no sé.
6: Va, el canvi de format l'he jugat a favor en aquest cas.
1: Clar. M'ha sorprès, sí.
4: 21 gols en 3... Perdó, són 3 temporades?
1: Són 5 al Barça.
6: 5 temporades. La 5a temporada.
1: Ell va arribar a la 22-23 i... Sí, 1, 2, 3, 4... Aquesta és la 5a. Mira, ell ha dit també... Sí, sí. He estat mirant ara.
6: Et dic una cosa. Rafinha, en les seves dues primeres temporades, Xavi a la banqueta va fer 10 gols la primera i 10 gols la segona. En total, en tota la temporada. I ara ja en porta 8, en només 5 partits. Vull dir que està a 2 gols d'igualar els gols que va fer en la seva primera temporada amb el Barça i en la seva segona temporada amb el Barça.
3: I assistències, Oriol? No sé, eh?
6: Assistències, ara no t'ho sé de memòria, però no són moltes més.
1: Ho tinc. A la Champions jo tinc, perquè ho ha posat Movistar també al final del partit. Rafinha ha jugat amb el Barça 34 partits de Champions en aquestes 5 temporades i porta 21 gols en 34 partits i 18 assistències a la Champions en 34 partits. És una barbaritat, els números que porta a Europa el futbolista brasiler, que no és a la llista dels 30 nominats a la pilota d'or. Per mi un greuge que Pedri i Rafinha no hi siguin. Clar, és que en aquesta llista dels 30 nominats a la pilota d'or hi ha Sadio Mané i Jackson Quiñones, que juguen a l'Aràbia Saudita.
3: I centrals de l'Arsenal.
1: Sí, però... Bueno, aquests van ser finalistes de la Champions, però amb tots els meus respectes, Sadio Mané i Jackson Quiñones juguen a la Lliga Saudita i al Mundial... Sí, Quiñones va fer algun golet amb Mèxic, però tampoc va ser res de l'altre món.
4: És
1: i
4: la
1: Mané
4: quota
1: Senegal...
4: africana i la quota de... Saudita,
1: vols dir?
4: No, de Quiñones... No, del Mundial. O sigui, Mané, ja, però... que va ser
1: Sí, ja entenc que tenen vots, tenen vots perquè voten seleccionadors i tal, però és injust que no hi siguin Pedri, Rafinha i siguin Mané i Quiñones, amb tot el meu respecte, sí, sí, jugant a una lliga oblidada, bueno, oblidada, que no la veiem aquí, que no té el caché, no, que hi ha aquí. Bé, més coses, a veure, va, que has trobat. És que avui porta dades xules. Clar, eh? Raül, avui t'agradaran, ja veuràs.
6: Aquesta temporada, tal com l'hem començat, mira, d'aquest Barça Feyenoord et porto dos blocs. Dades històriques i dades histèriques. Val? He de dir que a vegades la frontera és una mica difusa entre unes i les altres, perquè és veritat que
4: el Barça està aconseguint... Tu ets més fan de les histèriques.
1: Sí, jo també.
6: Però el Barça està aconseguint dades que són històriques, però que són absolutament inverossímils que les estigui aconseguint, i després n'hi ha d'altres que són inverossímils i que en els meus llibres també són històriques. Començo per les primeres.
1: Les històriques, sí, sí, a veure.
6: Per les històriques. El Barça porta 22 gols ja aquesta temporada en 5 partits. Per trobar una temporada amb més gols que aquesta, en els primers 5 partits, hem d'anar fins a la 50-51.
1: Que era un altre futbol. Hi havia molts més gols en aquelles èpoques, no? Jo tinc aquesta sensació.
4: Sí, fa 75 anys.
6: Sí, sí. Aleshores,
1: qui jugava en aquell Barça?
6: Era la gènesi del Barça de les 5 copes.
1: Val.
6: Amb els César, Cubal encara no, però César, Gonzalvos... bé, un Barça que també va ser la seva primera època daurada.
1: Bueno, és que el Barça ha fet... 4 manetes en 5 partits oficials.
6: I aquí ve la segona dada. El Barça no marcava 5 gols o més en 4 dels primers 5 partits de la temporada, perquè ho va fer a Elx, ho va fer contra el Rayo, contra el València i avui contra el Feyenoord. Per tant, són 4 partits dels primers 5 marcant 5 gols. El Barça no marcava 5 gols o més, insisteixo, en 4 dels primers 5 partits des de la temporada 1921-1922.
4: Paulinho Alcántara.
1: Allò també era un altre, allò també era un altre futbol.
6: La xifra més alta en més d'un segle. Vull dir que és que estem parlant de xifres golejadores d'una altra època, que no hem vist mai amb el Barça.
1: I per mi té més mèrit aquest tercer any, aquest 3.0 de Flick, perquè en el primer era rock and roll i podia haver passat encaixant-ne 4, però tu marcant-ne 5, i en canvi ara no. Ara és un Barça una mica més ordenadet i que fa gols i no n'encaixa tants, perquè, clar, d'aquestes manetes hi ha el 0-5 a Elx, portaria 0, 5-0 a Mestalla, portaria 0, avui 5-1 i contra el Rayo 5-2, però s'han encaixat molts pocs gols, no? Jo crec que té més mèrit en aquesta tercera temporada.
3: Aquí també, Aleix, veiem un Barça no tan línia defensiva avançada, no tan... està sempre a mig camp. Ara la línia defensiva de Flick és 10 metres, més o menys, de mig camp cap a darrere. És a dir, Flick ha deixat d'arriesgar tant. I saps què seria bo, Oriol?
6: Mm-hmm.
3: De també fer unes estadístiques de ocasions generades i ocasions rebudes. Aquest
6: sí,
3: any.
6: Sí,
3: ja veuràs que les generades aniran a la de l'hòstia, a dalt, i rebudes seran molt menors que anys anteriors.
1: Per cert, avui, deixa'm destacar, Joan García. O sigui, no, ha rebut el golet, però les altres vegades que li han arribat ha estat impecable, no? Que és el que ha de fer un porter del Barça. I a més, amb fred, plovent... Era difícil avui. I ha fet un bon partit, no?
4: Sí, sí, ha tret sobretot una amb el pit, crec que és en el primer pal. Després hi ha la que anul·la en el gol, jo crec que és falta clara, no? Que no sé si hi ha fora de joc i després li fan falta. Però amb això que diu el Bojan, o sigui, també hi ha aquesta part que Joan avui és protagonista en 2 o 3 accions, però recordem l'inici de la temporada passada, crec que va ser el primer partit a Vallecas o el segon. O sigui, no sé si acaba traient 10 aturada, Joan, aquest any.
1: Aquell empat s'explica per Joan García.
4: Vull dir que aquest any no passa tant i... Jo sóc molt passat amb això, però jo crec que hi ha molt al voltant de la figura de Rodri, d'aquest equilibri que et dona i que et potencia no només en atac, sinó també en defensa.
1: Dades històriques. Perdona,
6: vinga, seguim amb les històriques, amb un subcapítol dedicat a Rafinha, exclusivament, perquè més enllà d'haver entrat avui al top 5 de màxims golejadors històrics del Barça a la Champions, s'ha convertit en el primer jugador del Barça que marca en els 5 primers partits d'una temporada, marcat en tots 5, el primer que ho fa des de Luis Suárez l'any 1958.
0: Luis Suárez, el gallec.
6: El gallec, Luis Suárez Miramontes.
4: Miramontes, no?
6: Des de l'any 58 no hi havia un jugador del Barça que marqués en els 5 primers partits de la temporada, sense excepció.
1: Ni Messi,
6: ni
2: cap altre jugador de les de l'any 58 que se us pugui passar pel cap anteriors.
1: I comptes, 5 primers partits oficials, el que diem sempre, les Supercopes d'Espanya, aquelles de l'agost, compten, no?
2: Com qualsevol competició oficial. Val. Mira, ho va fer Gamper la temporada de 1901-1902.
6: President liderant amb l'exemple, eh?
1: President el 1901.
6: Molt oblidat que Joan Gamper va ser futbolista. Molta gent a vegades no ho sap.
2: I un gran golejador.
1: Sí, sí. Ell funda el club per jugar, de fet, no, amb els seus amics, no? És la història aquella. Sí, sí, que
2: doncs ho va fer Gamper la 1901-1902.
1: Del tenis, perdona, del tenis Barcelona, no? Funden sí. El club de futbol, no? Del mateix any. Sí, sí, va.
2: Carles com Amada, la 1909-1910, Martínez i Alcántara, la 1915-1916, Gràcia, la 21-22, Samitier, la 23-24 i 26-27, Escolà, la 34-35 i 35-36, César, la 50-51, Luis Suárez, la 58-59 i ja saltem a Rafinha, la 2026-2027.
1: Marcar
6: noms,
1: com a mínim un gol.
6: Noms molt importants sí, a la història sí, del club, sí. Del Barça en blanc i negre.
1: I
6: noms,
1: insisteixo, noms. No li vull treure mèrit, però era un altre futbol, era diferent.
2: Té
1: no,
2: molt
1: no,
2: més mèrit, no,
1: havia,
2: l'actualitat.
1: No hi havia defenses, es feien gols no, com a carros. Vull dir que, sí, sí.
2: Més de Rafinha, que amb els dos gols d'avui em porta 8 aquesta temporada per trobar un jugador del Barça amb més gols en els primers 5 partits d'una temporada. 8 gols en els primers 5 partits, hem de remuntar-nos a la temporada, novament a la dècada dels 50, 1958-1959, Sandor Coxis, que en va fer 9 en els primers 5 partits, però novament per damunt de Messi, per damunt de qualsevol altre golejador dels anys 50 cap aquí, les xifres que està signant Rafinha en aquest inici de temporada.
1: Si segueix aquest ritme, és un candidat a la pilota d'or l'any que ve, si el Barça guanya algun títol, perquè sí, és un ritme diabòlic de gols.
4: Començar per la bota d'or.
1: Per la bota d'or, segur. Clar, per
6: tant. És que l'inici de temporada, com les dades d'Oriol, són dades superiors a qualsevol del millor Lionel Messi.
1: Sí, sí.
6: Aquests 5 partits. Que, puntualitzem, no estic dient que estic... No, però les dades com a tal golejadores... són superiors a qualsevol de Messi. És a dir, això és la bogeria que està fent Rafinha.
1: Són qualsevol... superen fins i tot aquells tridents de Messi, Suárez, Neymar, que eren espectaculars i que van rebentar tots els rècords de gols, els està superant en aquest inici de temporada. Sí, sí.
2: I també s'està caracteritzant Rafinha per ser un jugador obrellaunes, perquè avui s'ha convertit en el primer jugador de la història del Barça, de tota la història del Barça, que marca el primer gol de l'equip en els primers 3 partits de la temporada al Camp Nou.
1: Ah, ho va fer amb l'Atlètic Club, amb el Rayo i avui.
2: Sí, i de fet, si sumem l'últim partit de la temporada passada a casa, també va marcar Rafinha el primer gol, per tant són 4 partits seguits del brasiler marcant el primer gol del Barça al Camp Nou, cosa que només ho havien aconseguit Clares al 76.
6: Home, Manolo Clares.
2: Simón Sená al 80, Luis Enrique al 98, Ronaldinho al 2006, Xavi al 2008 i Messi al 2018.
1: Perfecte.
2: Per tant, déu-n'hi-do la feina que ens està donant Rafinha a nivell numèric aquest inici de temporada.
1: Ves guardant dades perquè potser en el 6è partit a la Ciutat de València encara rebenta alguna cosa més si torna a marcar, segur, sí, sí. Sens dubte.
2: Jo no descartaria res ja aquestes alçades. Més enllà de Rafinha, seguint amb les dades històriques, Lamine Yamal ha entrat al top 15 de màxims golejadors de la història del Barça, si diem que a la Champions, si diem que Rafinha ha entrat al top 5, Lamine Yamal ja és amb el gol d'avui top 15, ha marcat 12 gols en 34 partits, Lamine Yamal a la Champions. I més enllà de l'aspecte golejador, Pedri ha arribat als 250 partits amb el Barça, sent el segon futbolista més jove de la història del club en arribar amb aquesta xifra. Ha arribat als 250 partits amb 23 anys i 288 dies, només el supera Messi, que hi va arribar amb 23 anys i 241 dies.
1: Paraules,
2: per tant,
1: un mes majors.
2: Un mes i mig més jove Messi que Pedri, però el segon més jove en arribar als 250 partits.
4: O sigui, Lamine sí que podria superar Messi. Estic fent càlculs a la Champions. Sí.
1: A la Champions s'hi
2: no.
1: fa...
2: No, ara aquí estem en qualsevol competició, eh? Partits, els 250...
1: No, però ell parlava
4: però
1: dels 12 gols.
4: 120 gols.
1: Dels 12 gols de Lamine a la Champions.
4: Lamine 12, amb 19 anys, 120 de Messi. Lamine, tenint en compte que jugant més partits i tot...
1: Si en fa 8 o 9 per temporada i està 10 anys o 12 aquí al Barça, que això vol dir que tindria 31 o 32, sí, sí,
4: allà,
1: podria superar els 120 gols de Messi. Sí. I el que té mèrit de Pedri, que amb 250 partits sigui el segon més jove, és que s'ha lesionat molt. Si no, també hauria rebentat el rècord de Messi, no? De joventut, sí, sí. En arribar amb 250 partits. Va. Ara hi ha les histèriques?
2: Passem a les histèriques. Vinga. Estàs... I demano, a més a més...
1: Raül, estàs preparat? Perquè...
2: Demano molta atenció. Sí, sí,
1: sí. Venen coses fortes, eh?
2: Demano molta atenció.
1: Sí.
2: Perquè avui, més enllà de Rafinha, més enllà de Lamine, ha marcat Adeyemi.
1: Uh-huh.
2: Adeyemi és alemany.
1: Caram, Karim.
2: És alemany, Adeyemi.
1: Karim Adeyemi és alemany, sí.
2: L'entrenador del Barça és alemany.
1: Sí, Hansi Flick, sí.
2: I l'àrbitre del partit, d'on era?
1: I el del Bar també, alemany.
4: D'on tiene l'àrbitre?
1: Els del Bar.
2: Val. Atenció, perquè sempre que en un partit de Champions ha marcat un jugador del Barça nascut al mateix país que el seu propi entrenador i que l'àrbitre, el Barça ha arribat a la final.
5: Boníssima.
6: Començo a reservar ja l'hotel de Madrid.
1: Aquesta has d'estar atent i no al llit dormint com molts oients que tenim a aquestes hores. Per tant, si un jugador que és alemany l'entrena un entrenador alemany al Barça i l'àrbitre del partit és alemany i marca, s'arriba a la final.
2: No, alemany no, de qualsevol país. És a dir, si el golejador del Barça...
4: Sí, coincideix en tot.
2: El d'avui, Adeyemi alemany, Flick alemany i l'àrbitre alemany.
1: Val, sí.
2: Si l'àrbitre, l'entrenador i un dels golejadors del Barça en un mateix partit de Champions,
1: sí,
2: són del mateix país, el Barça arriba a la final.
1: Això, quan, això ha passat abans.
2: Això ha passat. Veure, és la tercera vegada que passa.
1: Veure,
2: tenint en compte que el Barça ha arribat a
4: 5.
2: 6 no, vull... finals no, de la Champions.
1: No, de Champions som...
6: No, 7. Comptem Copa d'Europa també.
2: Sí, sí, tot. Copa d'Europa i Champions. Vull dir que no són tantes. Ha passat en 3. Ha passat en 3.
6: A
4: part de Sevilla, només.
2: La temporada 85-86, final de Sevilla, la fase de grups, diguéssim, el Barça va jugar contra el Porto.
1: 8 finals de la Champions.
2: De novembre del 85.
1: 8 finals, 8. 5 títols, 3 perdudes, sí.
2: Clar, són Atenes, Berna i Sevilla, les 3 perdudes, sí, sí, sí. Les 5 guanyades. Va. Això va passar a la temporada 85-86, en un dels primers partits de la Champions, va marcar Archibald, britànic.
1: Anglès, sí, britànic.
6: Terry Venables era
2: d'entrenador. Amb Terry Venables, britànic d'entrenador, i un àrbitre en el partit contra el Porto del 6 de novembre del 85, McGinley, anglès també.
1: Val. I el Barça va arribar a la final.
2: I el Barça va arribar a la final, però la va perdre.
1: Val.
2: I després...
8: Això li comprem, al Jouer, però Archibald era escocès, eh?
2: Sí, l'estat és el Regne Unit, per això la base de dades me la contava com a bona.
6: Això es perd la final.
4: No és exacte.
8: No és pura.
6: En canvi, la següent serà pura.
2: La següent és absolutament pura.
6: Com la dels alemanys.
2: Perquè és... La temporada 2005-2006, que
1: París.
2: Contra el Panathinaikos, la fase de grups, marca Mark van Bommel,
1: neerlandès,
2: amb Frank Rijkaard a la banqueta, neerlandès, i amb l'àrbitre Temminck, també neerlandès, i el Barça arriba a la final, i la guanya.
1: Val.
2: Tercera vegada que passa avui.
1: No havia passat mai més en partits europeus de la Champions al Barça, mai més que coincidissin
2: havia
1: en la
2: havia passat a la Copa dels Pirineus l'any 1914, però no la computo... havia passat amb anglesos.
1: Espera que em passa la mà per la cara. Va, ja la tens aquí.
2: A la Champions és la tercera vegada. Els dos anteriors precedents, el Barça ha arribat a la final.
1: Va, tremenda, m'encanta, tremenda. Com es compleixi, l'hem de recordar aquesta, no, sisplau.
2: I tant.
1: Vull dir, estem a 9 de setembre. Si el 5 de juny estem a la final, sisplau, recorda'm
6: aquestes. Hem de trucar a l'àrbitre del partit.
4: D'avui.
6: Sí, el dia que es guanyi la Champions, trucar a l'àrbitre del partit i dir-li, sap que vostè és clau en el triomf del Barça?
2: El senyor Jablonski tindrà una trucada.
6: El senyor Sofà diu, què diuen aquests catalans?
2: Segona dada histèrica, en tinc 3. He parlat del gol de Adeyemi. Vull parlar també del gol de Gabriel Jesús.
1: Val.
2: Perquè, ho diré ràpid, ha estat un gol del dorsal 9 en dia 9 del mes 9 contra un rival de 9 lletres, el Feyenoord, una ciutat de 9 lletres, el Rotterdam, i en una ciutat de 9 lletres, Barcelona.
1: És boníssima, clar, vull dir, us agradarà o no, però és boníssim trobar aquestes casualitats. O sigui, el
4: primer
1: dorsal
4: cop a la
1: 9,
4: història.
1: El dorsal
2: sí,
1: 9,
2: sí, sí, sí.
1: En dia 9 de setembre, que és el mes 9, i Rotterdam té 9 lletres, Feyenoord té 9 lletres, sí, i Barcelona té 9 lletres.
4: Tremendo.
2: Sí, senyor.
4: Val.
2: No cal dir que un cop comprovat, això no havia passat mai. No amb el 9, sinó amb cap altre número.
1: T'imagines que passa el minut 9?
2: Ja hagués estat...
1: Clar.
2: Ha passat al Camp Nou. I Gabriel Jesús és un jugador nou.
8: Sí, el dia 9.
3: Sí. Oriol, le dio en Gabi Jesús són 9 lletres. Gabi,
2: sí, sí, sí, abrevies el nom. Sí, però jugador amb el mateix dorsal que el dia que ha marcat, el mes que ha marcat, contra un rival amb el mateix número de lletres, d'una ciutat amb el mateix número de lletres i en una ciutat amb el mateix número de lletres,
1: no havia passat,
2: no havia
1: mai.
2: Passat mai.
1: Mai. Que la teva base de dades digui. Vale.
2: I un altre...
4: Algú com tu no havia passat mai.
2: Sí, sí. I jo crec que ja serà hora de deixar-ho aquí.
1: M'heu de reconèixer que és molt original que pugui trobar aquestes casualitats. Val.
2: Una altra relacionada amb Gabriel Jesús.
1: Val.
2: Perquè avui ha estat el primer partit de la història de la Champions en què han jugat 3 jugadors del Barça amb nom d'arcàngel diferent. És a dir...
1: Ja entrem en tema religiós.
2: Rafael Díaz-Veloli Rafinha. Anthony Michael Gordon. Miquel. És Anthony Michael, el nom de Gordon. I Gabriel Fernando de Jesús. Per tant, tres noms d'arcàngel diferents.
1: Els arcàngels són... Perdona, perquè la gent que no sàpiga.
2: N'hi ha uns quants, crec que són set.
1: No, però aquí, en els noms, què són?
2: Aquí, Rafael, Miquel i Gabriel.
1: Rafael, Miquel i Gabriel.
2: Sí, sí, sí. Això havia passat en competició europea, en un partit del 2004 a la UEFA contra el Celtic, amb Rafa Márquez, Gabri i Michael Reisiger. Però en Champions no havia passat mai.
1: Rafael, Gabriel i Mai.
2: I Miquel.
4: Molt bé. Impecable.
2: Ho deixem aquí, no?
1: Jové, moltíssimes gràcies. Home. Sí, ho deixem aquí, però és meravellós.
6: Arcàngel Jové.
1: No, és meravellós.
6: Com a mínim... Ei, saps què estaria bé? Què? Que aquests tres jugadors marquessin en un partit de Copa el nou arcàngel de Córdoba.
2: Sí, sí, sí. I amb Nostre Senyor Flick a la banqueta.
1: Raül, tens alguna petició o algun comentari a fer del que
8: no, viure? Avui jo crec que no el podem. No, li podem, no podem exigir-li res més.
4: I quan se li demanaries els litres que han caigut, alguna cosa d'aquesta, Raül?
2: No,
4: ja,
2: jo
8: li anava a demanar, perquè és que m'ha sobtat molt, o m'ha frapat molt, que Ferran Torres avui fes un hat-trick amb el Paris Saint-Germain. I li anava a demanar quants hat-tricks havia fet amb el Barça. Però ja ho sé.
2: N'havia fet alguna.
8: Sí, un parell.
2: Contra el Betis, pot ser?
8: I contra el València.
2: Ah, a la Copa.
8: Sí, exacte. N'ha fet un parell, sí, sí. Però avui que ha jugat el seu segon, tercer partit amb el Paris Saint-Germain i ha fet un hat-trick en 25 minuts.
1: Sí, sí. I Dembélé també està on fire. Vull dir que és cert que al davant, pobra Torella ja, entrenador de l'Eslovan de Bratislava, que ha tingut una mala estrena, però sí, sí, el PSG...
8: Sí, però mira, per gràcies a Ferran Torres i a Dembélé, el PSG... simbòlicament, primera jornada, però no, és el
1: és líder per gols, sí,
8: el
1: sí.
8: El primer líder i ens ha, vull dir, en l'últim minut ens ha rebassat el lideratge, vull dir que hi ha un simbolisme aquí en aquesta primera jornada que no serveix per res, però marca territori, Luis Enrique.
1: Sí, i d'aquí dues jornades PSG-Barça, vull dir que pot ser molt interessant aquest partit del Parc dels Prínceps. Jové, moltes gràcies, de veritat. Vinga, a descansar. Una pausa, i ara parlem precisament un moment del PSG, de l'Atlético, avui amb Julián de titular, i un parell de coses més per anar rematant la tertúlia Champions que estem fent amb el Raül Llimós, el Bojan Krkić, el Marc Marvà i el Toni Padilla.
21: Tu diràs, amb Aleix Pariser.
5: Volver a Europa.
9: Volver a levantar la copa.
22: Volver a Neptuno.
23: A Cibeles.
24: A Canaletas.
25: A la Plaza Nueva.
26: A la Plaza Mayor.
27: Torna a somiar amb les nits màgiques de la Champions amb tot el futbol i totes les competicions amb Movistar, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, al 1004 o a movistar.es.
28: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
29: La veritat és que va sobre rodes.
28: Tan content estàs?
29: Això també.
28: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
30: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
31: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
21: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC+1 en la commemoració de la Diada Nacional de Catalunya.
32: El mantenim estable aquí, quiet, va!
21: El dijous 10 de setembre a les 8 de la tarda en directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
33: La Diada Nacional convoca la vella i les joves. Encara amb la ressaca de Sant Fèlix, Castells a RAC+1 debutem en un nou derbi a la plaça del Blat.
21: El dijous 10 de setembre a les 8, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Castells a RAC+1 per commemorar la Diada. RAC1. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: Pràcticament dos quarts d'una de la matinada. Per aquells que no van saltar mai en paracaigudes ni van fer la volta al món, pels que no li van demanar mai aquella cita a la xicota o al xicot que els agradava, aquells que al final no es van dedicar al que els apassionava, si tots vosaltres no heu tingut mai un Honda Civic, encara sou a temps de fer una cosa important a la vostra vida. Perquè amb Honda ara és el moment. Descobreix el nou Honda Civic i totes les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. De la Champions m'agradaria parlar dels possibles rivals que tindrà el Barça, perquè entenem que amb tot el que estem dient a la tertúlia és un dels favorits al Barça, no? I més després del que estem veient. Hola, Saperes.
1: Què tal? Bona nit, Parisé.
0: Què tal? Bona nit. Primer, anem a rematar l'actualitat blaugrana perquè, per exemple, avui ha parlat el president Joan Laporta en la prèvia d'aquest Barça-Feyenoord, no?
1: Sí, ho ha fet en el dinar de directives prèvia a aquest partit, com deies, contra el Feyenoord, per deixar clar quin és el gran objectiu de la temporada.
2: Tenemos como objetivo el ganar la tercera liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el rey de copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a media temporada de que aquí pues estamos para intentar ganar la liga. Y por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el sí, sí, dices el gran objetivo, sí.
0: Vamos, tot. Sí. 4 de 4,
1: eh? Venga, va. Ha passat tot, però especial il·lusió la Lliga de Campions, com han anat repetint també membres del primer equip. I s'ha mullat també sobre el seu candidat a guanyar la pilota d'or.
2: Jo el tinc per un geni. La seva nominació entenc que és més que merescuda i vaja, jo estaria encantat que el guanyés. Com et dic, estaria encantat que el guanyi qualsevol jugador del Barça, o jugadora, i sobretot el Lamin, que està nominat i és un dels favorits. A mi m'encantaria que guanyés la pilota d'or. Me sabe mal cuando habláis de las nominaciones que no estén nominados Pedri i Rafinha, porque pienso que también han hecho méritos para estar nominados.
0: Ja estem totalment d'acord i ho hem comentat ja durant la tertúlia. A veure si Lamin té alguna opció el 26 d'octubre, insistim, sí. A Londres. No es farà a París aquest any, es farà a Londres, la gala de la pilota d'or. Roger, t'has estat mirant també el nivell de golejador dels equips més grans d'Europa i la coralitat dels seus gols, no? Ja que el Barça té Rafinha, Lamin, Fermín, no? Té un trident que està fent gols, ara s'hi ha sumat a De Jemi, però ens hem volgut fixar en la resta, no? D'equips europeus que poden ser rivals del Barça per lluitar per aquesta Champions.
1: Doncs mira, repassant els números, el que et puc dir és que el Barça hem agafat els equips més grans, diguem-ho així, entre cometes, a priori els més grans de la Champions, i no hi ha color, com a mínim pel que fa a l'aspecte golejador. Després en la coralitat doncs pot haver-hi algun matís, només hi ha un equip que supera el Barça. N'ha fet 17 gols a la Lliga al Barça de moment i 5 a la Champions, per tant 22 gols i 6 golejadors diferents fins ara. 8 gols Rafinha, 5 Lamine Yamal, 4 Fermín, 2 Adeyemi, un Pedri, Gabriel Jesús, més un gol en pròpia porta que també ha aconseguit el Barça, el que es va fer Legend.
0: 22 gols al Barça.
1: 22 gols. Hem agafat Barça, Madrid, PSG, City, Inter, Liverpool, Arsenal i Bayern. El segon en aquesta classificació seria el Madrid amb 12 gols. 10 n'ha marcat a la Lliga, 2 a la Lliga de Campions. 6 golejadors també. 5 Mbappé, 2 Bellingham, 1 Espí, Vinícius, Güler i Valverde. Els golejadors del Real Madrid. Tercer en aquest podi, el Paris Saint-Germain, en part gràcies, evidentment, a la golejada d'avui, perquè si no anava una mica enrere. 5 gols a l'Alicant, 6 a la Champions, els que ha marcat en el partit d'avui, 11 gols, per tant, del conjunt francès.
0: Està doblant el Barça al conjunt francès, sí, sí, sí. Amb gols, de moment.
1: 4 golejadors de l'equip francès, 5 Ferran Torres, 2 Dembélé, 2 Marquinhos, 1 Vitinha, 1 Fabián Ruiz. A partir d'aquí, el Manchester City, amb 9 gols, 7 a la Premier, 2 a la Champions, 4 golejadors, 5 gols de Haaland, 2 de Cherki, 1 de Gay i 1 de Cherki. L'Inter també en suma 9, 8 a la Sèrie A, 1 a la Champions, amb 7 golejadors. És l'únic equip, diguem, més coral que el Barça pel que fa a jugadors que han marcat un gol. 2 Lautaro, 2 Çalhanoğlu, 1 Zielinski, 1 Espósito, Bissek, Thuram i Carlos Augusto, que va marcar ahir al Bernabéu.
0: Sorprenent que Bissek sigui capaç de fer un gol, amb el que vam veure ahir. Però va.
1: Que semblava que portés ahir sabates de pallasso.
0: Sí, en
1: el primer gol estava com trepitjant raïm. El Liverpool ha marcat 8 gols, 6 a la Premier, 2 a la Champions, amb 5 golejadors, 3 Isaac, 2 Szoboszlai, Gakpo, Víctor Muñoz i McAllister n'han fet un. L'Arsenal també ha 6 gols, 6 a la Premier, 1 a la Champions, per tant són 7 en el total després del resultat d'avui també a la Lliga de Campions en el partit contra el Nàpols.
0: Odegaard ha marcat avui contra el Nàpols. Sí,
1: per tant, són tres golejadors, dos de Havertz, tres d'Odegaard i dos de Saka. I

0: dependrà exclusivament de l'efectivitat. Barça genera i ha generat i seguirà generant ocasions, llavors vindrà aquest encert. Qui? Jo penso que City ha agafat altre caire. No és City de Guardiola, no és City de tanta intensitat, però de futbol. Segueix donant futbol i segueix i ha fitxat jugadors que poden seguir de donar el mateix nivell. Tindrem City allà, tindrem Arsenal és molt competitiu.
1: Bayern i PSG
0: Bayern
1: també, no?
0: Estarà allà. PSG, jo penso, Aleix, que PSG aquest any ja, els jugadors ja van tenir desgast important. Luis Enrique, tant Luis Enrique com Guardiola desgasten molt els jugadors amb seva exigència entrenant, jugant, i més a més tots els seus jugadors amb les diferents seleccions no han fet bon mundial. I penso que, a part que en la Lliga no ha començat bé, penso que PSG aquest any no serà un rival.
2: I el Madrid?
0: Madrid té un trident endavant, compta amb Vinícius, Bellingham i el
2: Mbappé,
0: que és capaç de remuntar, de fer... Jo ahir vaig deixar el partit a minuts 70 i pico. M'avoria del partit de Madrid. Fins a minuts 56, Madrid no va fer més de 3 passes. 56. I tenia tantes ganes de que l'empate, perquè Inter ha fet molt bon partit, defensivament d'errors infantils, però ha dominat, creat ocasions, i Madrid no ha millorat res a Mourinho. Res defensivament, res en replegue, res en intensitat, zero. Però té aquests 3 jugadors endavant que te descuides i te la marquen. Serà rival.
1: Tu, Raül, quin us veus com a grans rivals?
3: Coincideixo amb el Bojan. Potser veient avui el Paris Saint-Germain, també, ja sé que el rival era qui era, però Luis Enrique, li és igual haver guanyat 2 Champions seguides, crec que serà també molt competitiu. Potser el City crec que sí que notarà l'absència de Guardiola i el primer any a Marès, que no serà tan senzill. L'Arsenal, evidentment, que té un equipàs amb Arteta i tenen aquesta espineta clavada. Jo crec que sobretot Paris Saint-Germain, Arsenal, el Madrid l'hem d'incloure sempre, encara que no ens ho creiem, perquè ja sabem la seva història a la Champions, i la prova és el partit d'ahir, una pel·lícula que ja hem vist moltes vegades. I després, mira, també afegiria un Bayern, perquè sempre estan allà. No?
1: Tu, Marva?
4: Jo, o sigui, crec que l'estil del rival és el que més pot condicionar el Barça, saps? O sigui, per mi l'Arsenal és un estil de rival, et diria l'Atlètic de Madrid, també et diria l'Inter. Crec que aquests rivals, el Barça, o sigui, traslladem-nos a com l'Inter de Mourinho va guanyar el Barça de Guardiola. No? L'any 2010 era...
1: O l'any passat l'Atlético a la Copa i a la Champions.
4: Jo crec que un estil d'un equip que et proposi això és el que...
1: Però aquest Barça és millor que el de l'any passat, si es troba aquest tipus d'equips o no.
4: Però amb el que diu el Bojan, tu entres en una eliminatòria, en una sèrie en la que no materialitzes, l'equip rival se't tanca, el Madrid et pot arribar a fer un partit així. Jo crec que el Madrid de Mourinho et pot arribar a fer un partit així, d'acabar-te desquiciant, tancar-se, acabar sortint a la contra, acabar anant en l'eliminatòria a penals. Jo crec que és més un estil així. En canvi, ho veurem a l'octubre quan s'enfrontin, en el PSG-Barça, per exemple, que et pots imaginar, o en el City-Barça, que et puguis imaginar com a grans favorits.
1: Que també els veurem al desembre. Hi ha un Barça-City al Camp Nou.
4: Per això dic que els veurem en aquesta eliminatòria. Crec que el Barça futbolísticament pot estar per sobre d'ells. I si van anar al cara a cara, el Barça el veig a un gran nivell. Per això dic que veig més rival un estil de joc que no un equip en concret.
1: Val, queda clar. I tu, Toni?
5: Alguns projectes necessito temps. I altres admeto que potser el Bayern aquest any no el tinc molt vist, però m'agrada el que estan fent allà. Jo el Bayern jo el posaria. Òbviament el PSG també, tot i que comparteixo que l'inici de temporada és realment dolent i cal veure si això és una cosa que li pot donar la volta a Luis Enrique, que és especialista en girar situacions, en improvisar, però l'inici de temporada ha estat dolent i sembla que hi ha un desgast després d'un cicle guanyador. Però bueno, calma, Luis Enrique és especialista en sorprendre. I potser jo ara mateix l'equip que més respecte em fa és l'Arsenal, per el que deia el Marc, és que l'estil de joc de l'Arsenal és incòmode, és a dir, a vegades l'espectador potser no el gaudeix, però és un equip amb dues cares, que van amb un bloc en un mateix partit

0: partit, l'altre dia del partit quan hi guanyen el Chelsea a la Premier, havia 5 minuts que estaven tots els 11 jugadors tancats a la seva meitat del terreny de joc, tots. Al cap de 2 minuts estaven tots, menys el porter,
1: atacant, no?
0: Al terreny de joc del rival. Llavors tots tornaven, o sigui, fan com un rellotge. I ja han guanyat ja, han guanyat la Premier, han tancat aquesta sequera tan llarga que tenien, han anat a una final Champions, i és un projecte que l'ha reforçat bé, han fitxat. És cert que estan també amb el debat que no tenen potser un nou, que és el dubte, no volien potser un nou i no l'han fitxat, però tenen fons armari, i és un equip molt de Mikel Arteta. Jo ara potser et diria que l'equip que li tinc més respecte ara és l'Arsenal, en espera de veure bé el Bayern, a veure què passa amb el City, que ha començat bé, a veure què passa amb el PSG, i a veure què passa amb l'Inter, que també m'agrada molt. L'Inter m'agrada molt com juga, l'altre ja no mereix perdre a Madrid, ha començat bé la Lliga Italiana capgirant partits, i Kibu està demostrant ser un bon entrenador, està en el segon any. Potser diria més que si el dubte és si poden donar més continuïtat a aquest projecte a nivell de noms, però hi ha equips interessants, però ara mateix òbviament en totes, això és una ruleta, tot el blaugrana.
1: Posaríem tot el Barça.
0: Sí, el Barça, de moment, espero que passi demà. El Barça té la pole position, és el primer cop l'ha donat el Barça, a partir d'aquí la Champions és més, més llarga que un dia sense pa, poden passar mil coses.
2: Sempre hi ha el clàssic aquell de dir la Champions, no? Hi ha una Champions ara quan comença,
1: i després les eliminatòries.
2: I tres mesos quan comencen les eliminatòries, que tot està diferent, no?
1: Sí, sí, els estats d'ànim, de forma, sí, sí, és així. Mira, el líder, de moment, per diferència de gols, és el PSG, n'està pendent el Gerard Ballera. Hola, Ballera.
3: Hola, què tal?
1: Alguna cosa destacada del postpartit d'aquest PSG de Ferran Torres, Dembélé, Dro, que avui ha estat titular, Dro.
3: Sí, mira, ara que parlàveu de qui ens poden ser els rivals del Barça en aquesta Champions, el nostre company Dani Gil li ha preguntat a Ferran Torres quins rivals veu en aquesta Champions i si el Barça directament és un dels rivals. Atenció, perquè cita el Barça, o contesta la pregunta dient que sí, i afegeix algun rival més.
4: ¿Quién ves como principal competencia? ¿El Barça es uno de ellos?
5: Sí, obviamente el Barça es uno de ellos, el Madrid es uno de ellos, nosotros somos uno de ellos, el Bayern es uno de ellos, hay equipos muy fuertes, por eso en la Champions League siempre juegan los mejores.
3: Doncs ha dit tres, podria haver dit Madrid. Qualsevol altre, però ha citat, ha dit que sí, que el Barça és un d'ells, i ha afegit el Madrid i el Bayern, Ferran Torres. Va. Que ha comentat també a la zona mixta que s'entén molt bé amb Ousmane, també ja de l'època a Barcelona, no recordava la connexió Ousmane-Ferran.
1: Jo tampoc.
3: És veritat que en aquell any que arriba fa una segona volta amb Aubameyang, Ferran Torres, etc. Doncs potser sí, però jo no la recordava. Diu que, vaja, que tenen una connexió especial ja d'aquella època i que està feliç i que això ho trasllada al terreny de joc amb els gols que ha marcat, dos a la Lliga Francesa i aquests tres a la Champions.
2: No, que dic, no sé si van arribar a coincidir molt, però dic que acabo de desbloquejar un record d'una davantera Dembélé o Aubameyang Ferran, no la tenia
6: 0-4.
2: Gens ubicada, aquesta.
1: Estranya pareja.
7: Però avui Dembélé
1: 0-4 Bernabéu, sí, sí. Aubameyang.
7: Sí. Però Dembélé de nou i Ferran a la banda, Vull dir que aquí jugava Ferran al mig o a l'esquerra, us en recordeu, i Dembélé a la dreta i Aubameyang al mig, però avui juga
1: Ferran de nou?
7: No, Dembélé de nou i Ferran a la banda avui amb el PSG, vull dir que les voltes que dona.
1: La vida en general i el futbol. I de l'Atlético-Liverpool, a veure, perquè avui Julián ha estat titular, Damià López ha estat pendent, no?
3: Sí.
1: Què s'ha dit després del partit? Bé, de la derrota, de l'Atlético?
3: Sí, 2-1, en general lectures positives al vestidor de l'Atlètic de Madrid després de la derrota. Simeone ha dit que en general està content amb el partit del seu equip, especialment amb la primera part. Tema Julián Álvarez, ha estat titular, ha jugat tot el partit. Bona actuació de Julián. Contundent Coque, demana que el deixin en pau d'una vegada. Declaracions a Movistar.
8: A nivel interno, el tema Julián hoy ha vuelto a ser titular. Estaréis cansados de las preguntas, del tema del verano. ¿Cómo lo ves tú como capitán?
9: Bueno, estamos muy cansados y sobre todo él, ¿no? Yo creo que al chico hay que dejarle que juegue, que disfrute, que haga su trabajo, que es jugar al fútbol, que es lo que tiene que hacer. Y yo creo que entre todos le tenéis que dejar ya un poquito en paz, ¿no? Porque lleváis un verano un poco ya... es muy cansino, así que bueno, ojalá que le podáis dejar un poco en paz, que haga su trabajo, que es jugar al fútbol y bueno, que dé lo mejor que tiene.
1: Venga.
2: Bé, està molt bé que diu el capità de l'Atlético, però també li recordaria que crec que són dues vegades que n'ha parlat Mateu Alemany, dues més que ha tret el tema Gilmarín, vull dir que l'Atlético també és un tema que ha airejat una mica.
3: Bueno,
2: que
3: va ser...
2: De Julián, vull dir, sí. Que no és només la premsa qui... En parlem perquè hi ha algú que ho comenta també, la situació.
3: El propi Julián és qui comenta, el propi Julián és qui va demanar la transferència.
1: El Mundial.
3: Ell va demanar la transferència.
2: Però l'Atlético ha anat remenant també, i la Porta n'ha parlat, evidentment, també.
1: Sí.
3: No, però el que fa el que ha de fer ara és demanar estabilitat perquè ara ja Julián es queda. no?
1: Passem pàgina, no? Ha fet Coque.
3: No, necessiten el millor Julián i la veritat és que avui s'ha vist un bon Julián.
1: Ell fa l'assistència, no? El primer gol de Llorente.
3: Sí, li fa l'assistència a Marcos Llorente, després treu un bon xut en camp esquerra. Li ha faltat molta continuïtat en el joc, però normalment no la té, aquesta continuïtat. Però cada vegada que apareixia, se l'ha vist, ho deia el Marvà, fent una miqueta com de Griezmann, doncs d'alguna manera liderant a l'equip en el joc. Veurem si això és així durant tot l'any, però ningú diria que ha passat l'estiu que ha passat només senyint-te el partit. O sigui, si tu veus el partit, t'imagines que Julián ha passat un estiu normal, ja veurem si va més. Li hem preguntat a Simeone per què ha decidit fer jugar d'inici Julián quan la idea era que avui fos suplent.
6: Bueno, no puede cambiar hasta el horario que inicie el partido. Está claro que Julián viene trabajando bastante bien en los entrenamientos que ha tenido. El partido del otro día respondió muy bien, ayer tenía un pensamiento y hoy tenía otro.
3: Bé, i abans del partit havia parlat a Liverpool Enrique Cerezo, després del fish and chips, no?, que segur que ha menjat allà.
2: Sí, fish and chips.
3: A Liverpool.
2: Amb Tom Ford.
3: Dona el cas per tancat.
10: Bueno, yo le veo bien, lo que pasa es que después de los últimos acontecimientos, pues la verdad es que la persona sufre y uno está preocupado, ¿no? Pero yo creo que la recuperación es buena y cuando el míster considere conveniente, pues saldrá a jugar. El caso, pues si queréis preguntar alguna cosa, el caso Julián está cerrado.
3: Caso cerrado.
1: Está cerrado, ¿eh? Va. Molt bé. Del Liverpool 2, Atlético 1, ha estat prou bé Araujo, que després ha fet declaracions a Movistar, també.
3: Sí, ha jugat de lateral, molt següent defensa, platòric físicament, i a sobre li ha donat a Szoboszlai l'assistència de l'1-1 d'Esparó. Així ho recordava a Movistar.
11: Fue lindo. Un recurso ahí adentro del área. Tuve la suerte de que pasó entre los dos centrales y bueno, y Don pudo meter el gol y nada, contento de ayudar al equipo, de ayudar con una asistencia, de sumar. La verdad que estoy muy, muy contento, muy feliz.
3: Parla Araujo de la seva adaptació a un club gran i exigent com és el Liverpool.
11: También es un equipo grande como el Barça, ¿no? Siempre hay que dar lo mejor y mucha exigencia, pero estoy muy bien, estoy muy, muy feliz, trabajando duro. Creo que eso se ve también adentro de la cancha. Y nada, con mucha gana de dar lo máximo y poder ser yo.
3: Y finalmente le han preguntado pel Barça y pel gran inicio de temporada dels Blaugrana.
11: Están volando, lo grises, muy contento por los compañeros, al final mucho tiempo en el Barça, y bueno, bien, ellos también tienen un gran equipo, obviamente que son candidatos a ganar la Champions, y bueno, lo voy siguiendo, y la verdad que me pone muy feliz su momento.
1: Molt bé, doncs això és el que ha dit Araujo. Que tingui sort, la veritat, avui ha hagut de fer de lateral i, bueno, no ho està fent malament.
12: És ideal, Aleix, tu en la Premier difícil veuràs laterals que atravessen mig camp.
1: Clar.
12: I la potència que té, amb la velocitat que té en un contra un, és molt difícil. Jo he vist que partit de dissabte Ipswich, el Liverpool.
1: Va fer un partit. Li pot anar bé aquest futbol, no?
12: Precisament per ell, com a lateral. És a dir, li pot anar molt bé. Tu, Arsenal té laterals que no s'incorporen a dalt. El Chelsea tampoc, únic equip que era City que incorporava més laterals.
2: Pot
12: l'anglès és això.
2: En aquesta posició la seva potència i no està tan exposat en la sortida de pilota, que és el que també va matar bastant el Barça, no?
1: Mm. Ho veurem. Us deixaré marxar, que són 3:15 de la matinada. No sé si voleu afegir res més. Raül, vols afegir alguna cosa més del Barça, de la Champions?
13: Que duri.
1: Sí, senyor, que duri.
13: Que duri molt, que és 9 de setembre i ens agradaria que fos 9 de maig.
1: Tota la raó del món, deies, Boyan.
12: Jo volia afegir una cosa referent a Votador. És a dir, si Criteri serà millor futbolista, amb les característiques de millor posant al costat el rendiment, no hi ha colors de que ha de ser la mínima mal. Però si posem un gran futbolista que ha guanyat títols, que ha fet un any fantàstic, jo faré campanya per Cubarsí.
1: O Rodri. Bueno, Rodri ha guanyat el Mundial només. Cubarsí ha fet Lliga i Mundial i va ser el millor jove del Mundial.
12: Brutal. Futbol ha d'evolucionar, Aleix. No pot ser, perquè qui marca gols, qui genera ocasions, davanters, millors botes d'or. Baixem per darrere, com jugar.
1: Si mirem rendiment i títols, és que Fabián Ruiz és l'únic que ha fet Champions i Mundial.
2: Sí.
1: Llavors, però és veritat que tampoc
2: així,
1: ha lluit molt.
2: Centrals, Toni, recordo, Summer, Cannavaro...
1: Cannavaro pel Mundial d'Itàlia del 2006.
2: No sé si hi ha hagut gaire més, no?
12: Però Cubarsí té qualitat brutal, eh?
2: Sí, sí, sí.
12: Parlem de qualitat.
1: Li falta, li falta l'aura, que diuen ara, a les xarxes i a nivell global,
2: fem
1: no?
2: Fem campanya.
1: Que ell, sí, hem de fer campanya d'un nano de l'Estanyol, crec que sí.
2: Claro.
0: A favor de fer campanya, per Cobercí, en contra de començar a parlar del tema de fer màgia aura ara, eh?
1: No,
0: no posem aquest tema a l'interès, que és llarg el
1: plou. No ho farem, no ho farem. Gràcies, Raül Llimós.
0: Que ens coneixem.
1: Adéu, una abraçada.
13: Adéu.
1: Adéu, gràcies, Toni Padilla, Bojan Kirkić, Marc Barba. Fins a la pròxima. Adéu, adéu. D'aquí un mes torna la Champions amb un Galatasaray-Barça. Ja serà a les 9 de la nit, aquesta primera sortida del Barça a la Champions. Una pausa i de seguida més notícies. Hem de sentir Casador amb el Deportivo de la Corunya. Hem de sentir Javier Tebas. I també hem d'explicar novetats sobre el cas de les estelades a Elx, amb aquella pallissa que li van fotre els policies espanyols a un seguidor del Barça menor d'edat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Vull dir la una, vinga, recta final del Tu diràs de Champions, encara ens queden unes quantes coses per explicar-vos. Per exemple, avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha parlat de l'agressió policial a un aficionat del Barça en l'estrena a la Lliga, al Martínez Valero d'Elx.
2: Sí, ho ha fet avui al Congrés i assegura que el cas no ha quedat en un calaix i que se li ha obert un expedient a la gent.
3: Tenemos los medios internos necesarios y precisos para actuar desde el primer momento. De una información reservada hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave.
2: Per tant, veurem quin és el desenllaç d'aquest expedient a la gent que va agredir l'aficionat menor d'edat del Barça, el Martínez Valero. Aquesta setmana també hem de tenir novetats sobre l'acció penal d'aquest aficionat contra el policia que el va agredir. Estarem atents i ho explicarem aquí, el Tu diràs.
1: I tant que sí. I m'alegro que, com a mínim, hagin obert expedient perquè les imatges clamaven al cel i parlaven per si soles. Gràcies, Roger.
2: Que vagi bé, bona nit.
1: Dami, avui ha parlat Tebas.
4: Sí, presentació de la nova col·lecció Panini d'aquesta temporada a la seu de la Lliga. Javier Tebas ha dit que està feliç que Rodri hagi tornat a la Liga Española.
5: Estoy contento que el Madrid está jugando en España, en nuestra Liga, ¿no? En el mismo en el Madrid, en el FC Barcelona, donde sea, ¿no? Es el jugador más en forma de atrás que viene del mundo y estoy muy contento.
4: Vas parlant des de la càpsula número 574 de la Lliga Futbol Professional.
1: Però s'entès que està content que en la seva competició hi hagi Rodri.
4: Correcte. Bé. També s'ha manifestat sobre la notícia de la compra de l'Aldenc per part de Leo Messi.
5: Si Messi ha comprado la Copa Valdense o no lo sé. Pero bueno, solo destacar que si él está, pues os recordaré que el 25% de la Almería de Cristiano Ronaldo. Si ahora estuviese Messi, pues los dos grandes jugadores, digamos, de fútbol español, del fútbol mundial de los últimos años, pues es un honor que piensen en poder parte de sus ahorros en el fútbol español y hacer más grandes.
4: Demà a la tarda, la Lliga farà la presentació dels nous límits salarials de totes les plantilles del futbol professional. Demà a partir de 6:45 de la tarda, a la nit, ho podrem explicar amb detall.
1: Les xifres concretes que tenen el Barça, l'Espanyol i el Real Madrid d'aquest nou límit salarial ja actualitzat. I una veu més del dia, interessant, que lliga també amb el Barça, la de Marc Casador.
4: Sí, presentat aquest migdia a La Corunya. La seva sessió es va concretar la setmana passada, els últims minuts, abans de les 12 de la nit, quan es tancava el mercat i estava pendent que el presentessin. Casador agraeix al Barça, però diu estar centrat en el Depor.
6: Bueno, el Barça es el club que me ha dado todo lo que he conseguido hasta ahora en el mundo del fútbol. Estoy súper agradecido al club y por lo que te digo, ¿no? Por todo lo que me ha dado. Pero bueno, ahora mismo centrado en el Depor, tenemos muchas ganas y una ambición increíble para poder pues hacer una buena temporada. Creo que el equipo está con esas ganas, como te digo, y creo que tenemos la calidad suficiente pues para poder hacer una muy buena temporada.
4: Explica el Marc Casador que fa 3 anys ja va tenir la possibilitat de fitxar pel Deportivo.
6: Hace 3 años cuando jugamos aquí con el filial del Barça, que el Depor subió a segunda división, pues tuvimos unas conversaciones con el club, en ese momento con mi agente pues valoramos la opción de venir. Es verdad que al final no se pudo dar porque el Barça nos ofreció la posibilidad de jugar en el primer equipo, pero bueno, tuvimos esas conversaciones para mirar la posibilidad de venir aquí. Al final no se dio, pero la verdad que yo de ese partido salí pues con unas sensaciones y una imagen del Depor increíble, por el estadio, por la afición, por cómo se dio todo el partido. Y bueno, cuando me ofrecieron la posibilidad de venir este año, pues la verdad que el recuerdo de ese partido de hace 3 años pues empujó bastante a tomar esta decisión.
4: I finalment, Casador defineix els objectius per aquesta temporada amb el Depor, la gran revelació amb 8 punts i fins ara invicta.
6: Bueno, como ha dicho el míster, como creo que tenemos todos en la cabeza, el primer objetivo es pues conseguir la salvación, conseguir que este club pues pueda seguir muchos años en primera división y después con trabajo, con humildad, con sacrificio, pues intentaremos partido a partido ir ganando los máximos puntos posibles para pues intentar hacer algo más grande.
1: Que tinguin molta sort, Marc Casador, en aquesta nova etapa al Deportivo de la Coruña, que torna a jugar diumenge, diumenge Getafe-Depor, al Coliseum, partit farragós.
4: Tinc ganes d'anar al Coliseum. Aquest any sí, perquè
1: ha quedat bonic.
4: Han renovat la graderia, té un aire a Stamford Bridge.
1: Sí, la gespa, fins i tot, també.
4: Sí, és un altre estadi com diferent.
1: Té més bona pinta, sí. A veure, el Depor sí, pot guanyar perfectament el Coliseum i seguir a la zona alta de la Lliga, que és una de les revelacions de la temporada. Dami, gràcies.
4: Fins demà.
1: Vinga, adeu. Fins ara. Un minut de pausa i anem cap a Tarragona per parlar de la Lliga Catalana de Bàsquet i també sentirem Antonio Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol, que acaba de renovar fins al 2031 i que avui s'ha estrenat amb victòria a la nova Champions d'handbol.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Vols assistir a San Diego Comic-Con Màlaga i conèixer els teus herois en persona? La convenció més icònica del món ve a Espanya de l'1 al 4 d'octubre. I perquè ser client de Movistar té avantatges, aconsegueix ara la teva entrada amb un 20% de descompte. Informa-te'n a movistar.sandiegocomicconmalaga.com.
7: Ràdio en directe.
0: Actualitzada al minut.
7: Alertes d'última hora.
0: RAC més 1.
7: Notícies.
0: Podcast. Contingut exclusiu.
7: Escolta.
8: Navega.
7: Descarrega.
0: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
7: Fàcil, còmoda.
8: Intuïtiva.
7: I renovada.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Rack and Go és un podcast per gent valenta i sense por.
10: En lloc de pensar en com millorar un 5%, un 10%, per què no penses una miqueta més enllà?
9: És un podcast per gent conscient del planeta en el que vivim.
11: Som molt sostenibles i tot el que podem eliminar de poder transportar molt millor.
9: És per aquells que volen fer millor la vida dels altres.
12: El proper pas que volem donar és per aquesta mateixa tecnologia validar-la com a eina de diagnosi.
9: I tu? Ets un d'ells?
0: Rack and Go, el podcast per emprenedors, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
8: RAC1 Podcast.
0: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Sintonia de bàsquet per anar cap a Tarragona, avui que ha arrencat oficialment la temporada, amb el primer títol ja en joc, que és la Lliga Catalana. Allà hi tenim el Dani Aguilar i el saludàvem ahir des de Tarragona. Hola, Aguilar.
13: Hola, Aleix Pariser, bona nit.
1: Ha plogut o no a Tarragona al final?
13: Ha plogut, però vaja, com és comú, no? Menys del que,
1: val, val,
13: del que s'esperava. Sí, vaja, jo venia cap aquí, que en principi vaig venir ja aquí nit, a la zona, diguem-ne, i havia de caure el patac més gran de Llonze i no, al final no ha estat tant,
1: millor.
13: Però sí que ha plogut una estona.
1: Millor,
13: i tant, millor, millor.
1: Ens n'alegrem, ens n'alegrem.
13: Sí, sí,
1: com
13: sí,
1: ha anat aquesta primera jornada?
13: Els mapes són interpretatius, només faltaria.
1: Sí, clar, i, no... i el vent a vegades canvia.
13: Exacte.
1: Segons quins núvols, no?
13: A veure si...
1: Com ha anat la primera jornada de bàsquet?
13: Ha guanyat el Lleida en el primer partit contra el Joventut, l'Ilerna Lleida, que compta està fent una molt bona plantilla i compta que amb els poders que al principi han de ser fàctics com els de McGee, els de Bateman, Egim o Pegan, que a poc a poc van trobant bon ritme de joc, ha començat millor la penya. De fet, la primera part ha estat superior a un equip, però que té 9 jugadors sèniors a l'eix, el Joventut ara mateix, per tant, evidentment va curt d'efectius, però ha acabat estant molt millor en la segona part al Lleida, insisteixo, de la mà de Bateman, 17 punts, màxim anotador. I aquesta reacció, a la segona meitat, d'aquesta reacció en parlava en contra.
14: Crec que a la segona part hem corregit això, inclús hem tret un punt d'orgull per capgirar el marcador, i crec que al final, doncs, en un molt bon últim quart, en quant a anotació, doncs hem sigut capaços d'emportar-nos una victòria que ens fiqui realment contents.
13: Això pel que fa Gerard Encuentra, tècnic de l'Ilerna Lleida, el tècnic de la sisa joventut, Dani Miret, que revelava, reflexionava sobre una dada providencial per al partit.
15: 18 rebots de Lleida i 19 nostres. Vull dir, un percentatge de rebot d'atac de Lleida d'un 50%, on nosaltres tàcticament o defensivament estàvem aconseguint que ells fallessin tirs, però cada vegada, si no dic malament, el tercer quart han tingut 9 rebots ofensius, cada vegada els hi dones una vida extra.
13: Una victòria al Lleida en aquest grup 2, demà, el segon partit del grup, Girona-Lleida, 2:15, al grup 1 s'ha obert amb una victòria del Manresa contra l'Andorra. El perfil un pèl similar, l'Andorra ha arrencat i ha arrencat amb allò molta força, però el Manresa s'ha pogut refer, 18-28 a l'últim quart, i finalment els manresans, que els vigents campions, Aleix, s'han acabat enduent la victòria. Mira, d'aquests campions hi ha només un jugador respecte a la temporada passada, un jugador que va aixecar el títol. Tota la resta de la plantilla ha canviat. Amb aquestes circumstàncies tan canviants d'equips com els del Quinzenes Manresa, en aquest cas, Hugo Benítez. Doncs bé, per Diego Campo això no és una excusa.
16: Ya tenemos que dejar de decir, es la última vez que lo digo, de que hay 10 jugadores nuevos. es una excusa, ya no son nuevos. Ya han jugado aquí, se han bautizado y tenemos que pensar que tenemos el equipo que tenemos y están aquí. Porque ni una excusa de no, se tienen que adaptar, no, como hay tiempo, no. Ese es mi trabajo y mi responsabilidad, solo mía.
1: Bueno, de moment ha funcionat, no? Tot i que siguin nous,
13: sí,
1: ha començat guanyant.
13: Exacte, i el Manresa que suma aquesta primera victòria de grup. Demà, en aquest grup 1, Andorra-Barça, l'eix. Demà tenim el Barça de Sekulić ja iniciant la competició oficial en la Lliga Catalana.
1: Val. I quedarà divendres l'última jornada, no?, de grups.
13: Sí. Exacte, i demà també, deixa'm dir-te, 8:45, quarts de final del Mundial femení, amb Mariona Ortiz, amb una catalana, a Alemanya, és un Austràlia-Espanya. Avui Austràlia eliminat a la ronda prèvia a Itàlia.
1: Perfecte, doncs demà tornem a saludar-te des de Tarragona, a veure com va aquesta segona jornada. Per cert, hi havia públic?
13: Hi havia públic, era un sobretot en el primer partit. En el segon, molta gent de Lleida, en el primer, en el segon sí que a poc ha anat davallant l'assistència, però sí que hi havia públic. Demà veurem, a veure, en aquest, és complicat, dies laborables, evidentment, la mobilitat no crec que fos la millor tenint en compte la meteorologia, però sí, hi havia ambient en aquest Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, que ja s'ha convertit en un fix en aquesta Lliga Catalana, que dona el tret oficial a la temporada del bàsquet.
1: Sí, la setmana que ve tindrem l'altre títol, que és la Supercopa ACB, a Badalona, també n'estarem molt.
13: Sí, senyors.
1: Molt bé, Aguilar, descansa, demà més.
13: Encara hem pactat amb les dades del Jove, eh? És increïble la histèria col·lectiva. Una abraçada a tots, que vagi.
17: Gràcies, Dani, gràcies.
1: Està aquí, sí.
13: És que no sé quina més, amb quina he flipat més. Vull dir, estàvem al cotxe i dic, hòstia, em concentro en la carretera. Mira, molt ràpidament, mira que has aconseguit, Jove, que m'he quedat allà dins del cotxe per saber quina era l'última dada que donaves.
17: Mèrit del Barça, que sí, ens està donant... Sí, sí.
1: I de la base de dades i del teu cervell privilegiat també, una mica.
13: El Barça jugarà a la final de la Champions, està escrit.
17: Segur.
1: Bona abraçada, Aguilar.
13: Una abraçada.
1: Adéu. Ha entrat el Jove un altre cop a l'estudi perquè has estat aquesta tarda al Palau Blaugrana, ho hem estat seguint durant el partit de Champions del Barça contra el Feyenoord, perquè el Barça d'handbol també estrenava avui la màxima competició europea i ho ha fet amb una bona victòria.
17: Sí, tan bon punt ha acabat, com dius, el partit al Camp Nou. Just davant el Palau debutava a la Champions el Barça d'handbol, que ha començat la defensa del títol contra l'Horus Danés amb victòria 39-28 amb un nom propi, el del porter Sergei Hernández. Perquè si algú patia per la marxa d'Emil Nielsen, avui el porter navarrès d'origen rus ha deixat clar que la gent del Palau pot estar molt i molt tranquil·la. 21 aturades de Sergei en 45 llançaments.
1: És gairebé el 50%, eh?
17: Sí, de fet, només et cal veure que l'Horus ha llançat a porteria més vegades que el Barça. 52 llançaments del Barça, 56 de l'Horus. I tenint en compte que el Barça ha acabat guanyant d'11, doncs això evidentment parla bé, evidentment, de l'efectivitat del Barça de cara a porteria, però sobretot de la part defensiva, que amb menys llançaments acabis guanyant el partit, parla bé de totes dues coses. En qualsevol cas, primera victòria del Barça, que se situa líder del seu grup de 4, recordo que ha canviat el format, ara hi ha 6 grups de 4 i després una ronda principal abans dels quarts i de la Final Four. 2 punts, per tant, per l'equip d'Antonio Carlos Ortega. Aquest dijous es juga l'altre partit del grup entre el Dinamo de Bucarest i el Montpellier.
1: Sí, Horus, Dinamo de Bucarest i Montpellier, i el Barça, els dos primers, passen a aquesta main round, que és un altre grup molt més gros, ja.
17: Sí, després hi ha 2 grups de 6, passen 4 de cada grup, te'n queden 8, juguen als quarts de final, i després van a la Final Four.
1: I la Final Four. Molt bé. Després del partit, l'Oriol Jové ha pogut parlar al Palau Blaugrana amb Carlos Ortega, renovat ahir com a entrenador per les 5 pròximes temporades, fins al 2031. Aquesta és la conversa del tècnic blaugrana amb l'Oriol Jové.
18: Antonio Carlos Ortega, què tal? Bona nit.
19: Hola, bona nit.
18: Enhorabona per partida doble, per la victòria d'aquesta nit en l'estrena a la Champions i també per la teva renovació, que ahir vam saber fins al 2031. Imagino que hores de molta satisfacció les que has viscut, no, últimament?
19: Bé, està clar que tenir la seguretat d'un contracte llarg és sempre desagradable, no? Però la vida d'entrenador és... no és gairebé fàcil, no? I jo només penso a l'any vinent i a el que estem treballant, no? És veritat que em sento còmode, em sento molt còmode, porto més tranquil·litat, però només això, no? Estic molt content per el partit d'avui, hem anat de menys a més i en aquest format de Lliga de Campions jo crec que tots els punts són molt, molt importants.
18: Ara et pregunto també pel format, però sobre aquesta renovació, clar, si compleixes el contracte seran 10 anys ja a la banqueta del Barça, just ara comences la sisena temporada. Clar, heu aconseguit moltes coses. Què t'agradaria el 2031 haver aconseguit amb el Barça?
19: Jo crec que continuem lluitant com estem lluitant, tratant de guanyar tots els títols domèstics i tratant d'arribar a la Final Four. És el nostre gran objectiu cada any. Una vegada que estem allà, qualsevol equip pot guanyar, no? I nosaltres volem guanyar, sense dubte. Però el primer objectiu, el somni gran, és arribar a la Final Four sempre.
18: Que a més aquest any m'imagino que us fa especial il·lusió intentar aconseguir la segona consecutiva de Champions.
19: Sempre. Quan es parlem de Final Four, tothom somriure, perquè és el campionat que el Barça le fa gran, no? Le fa gran, i tothom senyala el Barça com l'equip que ha guanyat 13 Champions League, i no és gairebé fàcil.
18: Parlàvem del format. En què us condiciona, en què us canvia la ruta en aquesta Champions, el canvi de format?
19: Bé, és el primer any, encara no sabem molt bé com va funcionar, però jo crec que pot ser definitiu passar als punts del teu grup, no? Si passes com 4 punts a la següent fase, lo portes bé per arribar a quarts de final directa, no? Després has de lluitar per ser primer o segon, per el factor casa, però jo crec que és molt important guanyar, passar a les 4 punts del rival, que també anirà a la següent fase.
18: De moment ha arrencat aquesta Champions amb victòria. Et pregunto per aquesta dada que parlàvem ara en roda de premsa també. El Barça ha guanyat 12 gols, però hi ha hagut més llançaments fins i tot de l'Olborg que no pas del Barça. Això parla molt bé de la tasca defensiva de l'equip, en especial avui del Sergei, que és qui ha defensat més minuts la porteria.
19: Sí, sense dubte. Jo aquesta data no la he vist encara, però diu molt bé de la tasca defensiva de Sergei, de la nostra defensa també, i pot ser que el nostre joc d'atac en vam perdre massa balons, no? Però encara no l'he vist, ho tinc que analitzar.
18: Molt bé, doncs deixem a l'Antonio Carlos Ortega que faci la feina postpartit. Gràcies, míster, i enhorabona, insisteixo, per partida doble.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
20: Winamax, el més important és guanyar.
1: Carlos Ortega, el tècnic del Barça d'handbol, també avui el Tu diràs, després d'aquesta victòria en l'estrena a la Champions. Ens queda l'últim minut amb el Xavi Puig. Hola, Puig.
21: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Aquest nou format d'handbol, què? Bé? Sí?
21: Sí, atractiu, també. Sí, aquesta primera fase així una mica pim-pam, i després ja la main round per acabar de definir si passes a quarts o no. Està bé.
1: Ho anirem veient, aquest nou format de la Champions d'handbol. Hem d'explicar, per exemple, en tennis, a l'Open dels Estats Units, aquesta matinada quedarà definida la segona semi, i ja tenim definides les semis femenines.
21: Sí, a la semifinal masculina, de moment avui s'ha acabat ja un partit de quarts aquesta nit, amb victòria de Khachanov sobre Blocks. Guanyava 6-2, 7-5, 3-2 Khachanov, i s'ha retirat el belga Blocks. Per tant, Khachanov, que serà a les semifinals, la jugarà contra el guanyador del partit, que jugarà ja de matinada entre Zverev i el neerlandès Van de Salchow. Recordem que la primera semifinal enfrontarà Shelton, que ha eliminat el Caraz aquest matí a primera hora, contra el nord-americà Tiafou. I tenim definides les dues semifinals femenines. La jugarà Goff contra Rybakina i Sabalenka contra Pegula.
1: A la Vuelta, demà, dia important, contrarrellotge de 32 quilòmetres.
21: Entre el Puerto de Santa Maria i Jerez de la Frontera, amb Enric Mas de líder, amb 2 minuts i 6 segons d'avantatge sobre Félix Gall i 2 minuts i 10 segons sobre Primoz Roglic. Roglic sortirà quan faltin 9 minuts per les 5, Gall quan en faltin 7 i Mas quan en faltin 5 per les 5 de la tarda. L'etapa d'avui se l'ha tornat a emportar a l'esprint el britànic Brennan, cinquena victòria ja d'etapa per ell i setena per l'equip Visma.
1: Sí, sí, s'està berenant a tots els seus rivals, a l'esprint. Deia l'Aguilar ara que el Mundial de Bàsquet Femení, demà hi ha una Espanya-Austràlia a quarts. Ja, el partit, l'hora del partit la sabem?
21: Tres quarts de nou del vespre.
1: Tres quarts de nou del vespre a l'Espanya-Austràlia. La resta de quarts d'aquest Mundial Femení?
21: Estats Units-Hongria, d'aquí sortiria el rival d'Espanya a les semifinals, i a l'altra banda del quadre, Xina-França i Bèlgica-Alemanya.
1: Bueno, Estats Units, no serà? Sí. Espanya guanya, el més lògic és que les americanes, que guanyen gairebé sempre el Mundial Femení de Bàsquet, siguin el rival. Bé, handbol també. Victòria del CAC 7 Granollers a la primera jornada de la Lliga Femenina.
21: Sí, triomfa a casa contra l'Oviedo per 16-15, resultat molt curt, amb 5 gols de Broach i 5 més de Konya. Dissabte visitarà la pista de l'Sporting La Rioja a la segona jornada.
1: Va, i un parell de coses més. Què ha passat amb Asprilla, el jugador del Girona? Ha vist una groga 4 dies després de guanyar a Gijón?
21: Sí, el davanter colombià va marcar el primer gol dels gironins en la victòria per 0-2 al Molinón. Va mostrar una samarreta sota l'oficial on es llegia Dios tiene el control, i el comitè de disciplina de la Federació Espanyola l'ha sancionat amb una targeta groga i una multa econòmica que podria arribar als 3.000 euros. L'article 96 del reglament prohibeix als futbolistes que mostrin missatges personals, polítics, religiosos o comercials, i ho va reflectir a l'acte l'àrbitre del partit, cosa que no va passar Marcos, el davanter de l'Espanyol. L'acte no va reflectir que va lluir una samarreta de suport a la població de Ceuta després de marcar el gol de l'Espanyol contra el Sevilla.
1: T'anava a dir això? Dic, doncs li cabrà una groga també al de l'Espanyol? Doncs no, si no ho posa a l'acte no li donaran. A mi em sembla una tonteria, depenent del missatge. Vull dir, si és una borrada i esteu la samarreta sencera, doncs potser sí que val la pena, però en aquest cas no sé.
21: Dios tiene el control. No sé quin control, però sí, és el que mostrava Yasser Asprilla.
1: Alguna cosa més, eh?
21: Bé, que demà comença l'activitat del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, amb les rodes de premsa ja oficials prèvies a l'inici dels entrenaments divendres, i també rodes de premsa a Misano prèvies al Gran Premi de San Marino de MotoGP. La cursa de MotoGP serà diumenge a les 2 i la de Fórmula 1 diumenge a les 3. Per tant, tot ben seguidet diumenge.
1: La seguiu d'alguna manera o al 14-15?
21: Estem al 14-15, la MotoGP, i la cursa de Fórmula 1 ens enxampa de ple també en la prèvia del partit del Barça.
1: Ah, clar.
21: Al Camp del Llevant.
1: La prèvia del Llevant València. Ah, del Llevant Barça. Val. Matt Ring. A veure com va aquesta experiència. Diumenge en parlarem. Quan s'acabi tot, quan hagi passat...
21: Banderes vermelles de nit.
1: Clar. A veure quants cotxes acaben en aquest circuit urbà. I diumenge ho valorarem, el tram final del Tu diràs, perquè a veure l'experiència que s'ha viscut a Madrid. Gràcies, Puig.
21: Bona nit.
1: Adéu.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
20: Winamax. El més important és guanyar.
3: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
22: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el millor bo de benvinguda del mercat. A Winamax et reembolsem fins a un 150% les teves apostes perdedores amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
20: Winamax. El més important és guanyar.
3: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
23: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier, o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere.
24: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Fins aquí el Tu diràs avui, aquest Tu diràs de Champions i aquesta jornada esportiva que hem viscut a RAC1 des de 5:45 de la tarda. Demà més, eh? Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'esports de RAC1. Recordeu que demà a 9:15 tornem a tenir Champions a RAC1 amb el Jaume Molló. Farem també tots els partits d'aquesta primera jornada, des de 9:15 i fins a les 11. I a les 11 ens hi tornarem a posar els del Tu diràs. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
25: Tu diràs.
20: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
26: Bona nit, ara és 1:15. La desclassificació de documents sobre Ceuta no aclareix si el govern espanyol podia anticipar o no l'entrada massiva del 30 de juliol i polaritzen encara més el debat polític. Els 40 informes publicats aquest dimecres al web de la Moncloa deixen clar que un dia abans els serveis d'intel·ligència sí que van avisar la delegació del govern espanyol del fet que hi havia una convocatòria a xarxes amb més de 180.000 persones. Però, ara fa uns minuts, Pedro Sánchez ha insistit que no va ser un avís formal. En una piulada, el president espanyol ha tornat a dir altre cop que l'avís es va fer a través de WhatsApp i a través d'una trucada breu i que el CNI no va escalar aquesta informació ni als seus superiors ni tampoc va activar cap mecanisme oficial per avisar formalment el Ministeri de Defensa i de retruc tampoc al govern espanyol. Sánchez també apunta que hi havia altres institucions que n'estaven al cas, no diu noms, però s'entén perfectament que parla de la Unió Europea. De fet, més avall, en el mateix missatge, també recorda, ara sí explícitament, que Brussel·les tampoc no va poder anticipar la crisi migratòria que s'apropava. Amb aquest argument, Sánchez intenta aplacar les crítiques del PP i dels socis d'investidura que redoblen l'aposta. El Partit Popular gira la truita i s'agafa aquest mateix avís, aquest mateix missatge de WhatsApp per acusar la Moncloa de no haver anticipat l'entrada de migrants i de mentir. La portaveu del PP, Esther Muñoz, també els acusa d'amagar més documents.
4: Pero Sánchez lleva mintiendo 40 días a todos los españoles y ha mentido sin pudor, sin sonrojarse, con una frialdad y una falta de empatía alarmantes.
26: Els documents publicats aquest dimecres tampoc permeten concloure si el govern marroquí va orquestrar aquest assalt, com sospiten, per exemple, la policia espanyola i l'Audiència Nacional, que ja ho està investigant amb una causa penal. Més coses: cauen els suïcidis a Catalunya. Ja fa 3 anys que van a la baixa i des del 2022 han baixat un 17%. Tot i això, la xifra continua sent elevada. L'any passat es van suïcidar a casa nostra 556 persones. Això són, si fa no fa, 2 suïcidis cada 3 dies. La bona notícia és que cada cop hi ha més persones que, quan tenen pensaments suïcides, demanen ajuda i se'n surten. N'ha parlat a RAC1 el coordinador del Pla de Prevenció del Suïcidi i director també de Salut Mental del Parc Taulí de Sabadell, el doctor Diego José Palau.
5: La gent que truca majoritàriament, igual que està passant a urgències, és perquè té una idea de suïcidi, amb la qual creiem que està canviant. Un dels problemes que tenim amb el suïcidi és que les persones acabem tenint la idea de que el suïcidi és un problema de salut, que és prevenible i que cal buscar ajuda.
26: Tot plegat són dades que ha publicat la Generalitat a la mitjanit. I un últim apunt abans dels esports. En crònica internacional, el primer ministre del Regne Unit obre la porta a un segon referèndum d'independència a Escòcia. Downing Street assegura que la seva posició no ha canviat des que ara fa gairebé 12 anys. El 2014, un 55% dels escocesos que van votar que no volien independitzar-se. Però aquest dimecres, Andy Burnham, el primer ministre, s'ha sortit del guió i ha dit això a la Cambra de Representants.
6: Ho ha de considerar el secretari d'Estat del nord d'Irlanda quan hi hagi un consens clar al país i l'opinió pública hagi canviat fins al punt que s'ha de tenir en compte la petició. Diria exactament el mateix en el cas d'Escòcia, però no tinc constància que hi hagi una majoria de suport públic per un altre referèndum. I fins que això no canviï, senyoria, no n'hi haurà cap. Referendum. And until that
26: changes, Mr. Speaker, there won't be one. Fins ara, el nou premier britànic havia dit que un nou referèndum estava literalment fora de límits. I ara els esports amb Xavi Puig.
21: El Barça ha derrotat el Feyenoord per 5-1 a la primera jornada de la Champions amb 2 gols de Rafinha, a més de Dejemi, Lamine Yamal i Gabriel Jesús, que s'ha estrenat com a golejador blaugrana. Avui també a la Champions, l'Atlètic de Madrid ha perdut per 2-1 al camp del Liverpool amb Julián Álvarez titular. També s'han jugat el Nàpols 0, Arsenal 1, PSG 6, Slovan de Bratislava 1, amb hat-trick de Ferran Torres, Sporting de Portugal 3, Galatasaray 1 i Stuttgart 3, Viking 1. A la Champions d'handbol, el Barça ha guanyat per 39-28 contra l'Arus de a la primera jornada, i a la Lliga Femenina el CAC 7 Granollers ha debutat amb victòria sobre l'Oviedo per 16-15. A la Lliga Catalana de Bàsquet, primera jornada de competició a Tarragona. L'Ilerna Lleida ha derrotat la Sisa Joventut per 89-84 i el Kitzenàs Manresa ha superat el Morabanc Andorra per 83-74. Al Mundial Femení, la selecció espanyola jugarà aquest dijous partit de quarts de final contra Austràlia.
26: I acabem amb el temps, perquè després d'un dia de ruixats molt intensos a tot el país, aquesta matinada refrescarà de valent, sobretot a l'interior i al Pirineu, i de bon matí caldrà abrigar-se una mica, tot i que de cara al migdia la temperatura s'anirà recuperant clarament respecte a la d'aquest dimecres. Tot i això, la calor extrema de les últimes setmanes ja és història i els propers dies l'ambient serà molt més normal per l'època de l'any. La majoria de màximes es mouran entre els 24 i els 28, o màxim 30 graus, i el sol serà el protagonista, això sí, amb tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya. És tot per ara. Més informació, com sempre, a rac1.cat.
7: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
10: a rac1.cat.
7: El portal de RAC1.
11: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
25: Ciutadans de Catalunya.
0: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
8: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
9: L'Ametlla de Mar.
8: Sí!
9: El Lluís del Tru.
8: Sí!
9: Part de la Ciutadella.
8: Sí!
9: Molins de Rei.
8: Sí!
9: Bescanó.
8: Sí!
9: Nou Barris.
8: Sí!
9: Serres.
8: Sí!
9: Correig.
8: Sí!
9: Serrateix.
8: Sí!
9: Centelles.
8: Sí!
9: Granollers.
8: Sí!
9: Sant Andreu.
8: Sí!
9: Sabadell.
8: Sí!
9: I el Parró.
8: Sí!
1: Competència, un programa d'humor basat en fets reals.
8: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
1: Bon dia, Òscar Dalmau.
8: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
1: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
8: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
1: Heu de saber que hi ha 5 comarques que han suspès les classes per l'alerta d'aiguats forts,
8: ah, sí?
1: Que són el Garraf,
8: sí?
1: El Vallès Occidental,
8: sí?
1: El Baix Llobregat,
8: sí?
1: I
10: el Penedès,
1: l'Alt i el Baix, sí, els dos, l'Alt i el Baix. No deixem ningú fora, els alts i els baixos.
8: Han suspès les classes?
1: Sí, ho sabrà la gent que tingueu els nanos a casa, ho sabreu perquè estem parlant de vosaltres.
8: Escolta'm una cosa. Es diu una cosa avui, a tot Catalunya.
1: Sí, què és?
8: Que encara no ho heu dit aquí.
1: El
8: ja
1: què?
8: La diré jo,
1: sí.
8: Però ho estem pensant tots.
1: El què?
8: Si, però si no plou...
1: A veure, un moment, sí que plou...
8: Perdona, jo no, estic mirant per la finestra, sí, que tenim a l'estudi aquí darrere,
1: sí, bueno, clar,
8: i no
1: però,
8: plou.
1: Sí, no, això que té aquí darrere és una pantalla gegant, això no és una finestra, això
8: com
1: per començar, no. No és cap finestra. És una fotografia de Barcelona mirant el mar en un dia assolellat.
8: No fotis.
1: Que si ha confós això amb la realitat...
8: Això
1: ja,
8: és?
1: Ja, sí.
8: Això és una finestra?
12: Si s'hi fixa, l'avió no es mou.
1: No.
12: Ja sospitaria.
1: Sí.
10: I el logo aquest de RAC1 no surt a la
1: Barcelona.
10: No hi és.
8: M'estàs dient, sí, que en aquesta ràdio, anomenada Líder,
1: sí,
8: de més d'un milió d'oients,
1: sí, senyor,
8: no és veritat ni la finestra?
1: No, home, no és veritat que no sigui... O sigui,
8: Fake news.
1: Eh?
8: Ara sabeu d'on surten totes les notícies,
1: sí,
8: falses d'aquesta emissora.
1: No, aquí...
8: Esteu enganyant a l'audiència.
1: No estem enganyant ningú.
8: Venga,
1: o sigui,
8: hombre.
1: No. Eh? És veritat que avui s'esperaven uns aiguats considerables a part del país
8: No, analitzem aquesta frase que acabes de dir. S'esperaven.
1: Sí.
8: S'esperaven?
1: En un lloc i
8: sí?
1: Han arribat a...
8: Segur? S'esperaven?
1: Sí.
8: I?
1: I?
8: O?
1: Eh?
8: A?
1: Ah, no, n'hi ha hagut... No, hi ha hagut aiguats.
8: Vinga, home, on ha plogut? On ha plogut?
1: Com que no
8: ha
1: plogut?
8: On ha plogut? La pregunta és concreta.
1: Sí.
8: On ha plogut?
1: Doncs miri, crec que, per exemple, ha plogut al Ripollès.
8: I a qui li importa si ha plogut a Ripollet?
1: No, a Ripollet no, al Ripollès.
8: Pues això
1: no.
8: És a Ripollet, la capital del Ripollès.
1: No, a Ripollet...
8: No estàs dels capitals de comarca o què?
1: Home,
8: el desastre de les proves pizza,
1: sí,
8: és per culpa de gent ignoranta com tu.
1: Una cosa, parlant de gent ignoranta, la capital del Ripollès és Ripoll.
8: I llavors, Ripollet?
1: Bueno, a mi que m'explica...
8: Però per què es diu Ripollet? És com Ripoll, però en miniatura? Per
1: no.
8: Això es diu Ripollet?
1: Es diu Ripollet, suposo, perquè hi passa el riu Ripoll.
8: Però si es diu Ripollet, hi hauria de passar un riu que es digui Ripollet, no?
1: No, bueno, però es diu Ripoll, el riu. El riu que passa per Ripollet és el Ripoll.
8: El riu Ripoll?
1: Sí.
8: Que també passa per Ripoll?
1: No.
8: Com que no?
1: El Ripoll no passa per Ripoll.
8: El riu Ripoll no passa per Ripoll?
1: Passa per Ripollet. Ho hauria de mirar, però crec que no passa per Ripoll.
10: No, es passa pel Vallès i s'afluent del Besòs.
8: Bueno, mira, escolta, si realment voleu que Catalunya s'entengui, potser que comenceu a ordenar una mica les coses al mapa.
1: Bueno, per,
8: és que és així.
1: Per saber on plou de tota manera i on ha de ploure ens acompanyarà d'un moment a l'altre...
8: No m'ho diguis, m'ho deixes endevinar?
1: És fàcil, és que normalment aquesta entrada...
8: És una persona que pateix molt de les cervicals perquè es passa tota la jornada laboral mirant al cel a veure quin temps fa?
1: No, bueno, no sé si...
8: És una persona que li agrada Bryan Adams?
1: Bryan Adams, sí, li agrada Bryan Adams.
8: És una persona que ha tornat més rossa aquest estiu?
1: Sí, ha tornat rossa, és el típic allò que... Dius,
8: és una persona que tot i dir que avui baixarien les temperatures 25 graus...
1: A veure, un moment...
8: Ha vingut amb màniga curta? Sí, no, és ella?
1: És ella, és...
8: Pot ser que estiguem parlant de la Mònica, ho sap?
1: Però si la té aquí, la
8: acaba... Mònica Ossà! Bravo!
1: Quina manera, eh?
8: Bravo.
1: La té aquí davant a la Mònica i ho ven com si...
8: Bueno, escolta, més que Mònica, també vau dir que baixaria les temperatures en picat 26 graus i jo he vingut amb màniga llarga.
12: Ja.
8: I m'estic fregint.
12: Vam dir entre 6 i 10 graus, que baixarien. La zona on estaven a 40 graus, per exemple,
1: sí,
12: doncs era fàcil que baixés.
1: Clar, clar.
12: Et diré més, eh?
8: Sí.
12: Ahir... Sí. Teníem a les comarques de Girona, es van fregar els 40. En algun punt, fins i tot, es va arribar als 40. Ara mateix no arriben als 20.
1: Oh!
8: Oh!
13: Oh, una caiguda de 20
14: graus.
13: 20 graus?
14: T'ha fet molta il·lusió. Il·lusió genuïna.
12: T'has
14: emocionat, eh?
12: No arriben els 20 graus ara mateix. A les comarques de Girona, punts del Pirineu, Prepirineu, totes aquestes zones on està descarregant.
14: No, home, no.
15: Això també t'ho podria dir jo, que no soc meteoròleg del temps.
12: No, i ahir estaven per sobre dels 30 graus a la resta del país i ara mateix es mouen entre els 20 i els 25. Per tant, el descens és marcat, encara que no estigui plovent.
13: Màniga llarga, que m'has fet anar, eh?
14: Sí, bueno, màniga llarga.
13: Però descens és brutal, eh?
14: Màniga llarga en aquest estudi va bé perquè hi ha mitja taula es congela i l'altra mitja taula, diguem sua. Que sua, eh? Sí, sí. Això ho tenim. Mònica, bon dia.
15: Això heu de cridar Salvador Illa, eh? Que és el nou tècnic en aire condicionat. Sí, que diu que fotrà aire condicionat a totes les escoles quan acabi amb els col·legis, que passi per RAC1.
16: La setmana que ve es veu que ja està solucionat.
13: Bueno, bon dia, moltes gràcies per haver vingut, Mònica bon Usart.
15: Què fas, en Pol?
13: Però
15: què penses, que presentes tu ara el programa?
13: No.
15: Només hem obert torn de preguntes. No has de preguntar.
13: He de dir bon dia, no?
15: Sí, bon dia, però...
13: Fa ràbia que digui bon dia.
15: No.
13: Hola, bon dia, bon estar.
12: Hola, bon dia.
13: Com estàs, Mònica?
12: Bé.
13: Fa més temps que ets dins d'aquest estudi que no del temps que has passat a fora, no?
12: Avui sí,
13: Mònica. Ha plogut on havia de ploure o ha plogut on no havia de ploure? I afegeixo per què.
16: Què?
12: A veure, havia de ploure, ahir ho dèiem, a pràcticament tot Catalunya. El que passa és que és veritat que teníem uns avisos de grau de perill 5 i 6 en certes zones.
16: Ara. 5 i 6 sobre què?
12: 5 sobre 6, que són dels més elevats, que són els que ens anem a l'avís vermell.
13: L'abisme vermell, que heavy.
15: No, l'avís vermell.
13: L'abisme vermell, em pensava que era com del Senyor dels Anells.
16: L'abisme de Helm i l'abisme vermell.
12: Que no vol dir que la resta no hagi de ploure, sinó que en aquesta zona, tenint en compte l'aigua que ha de caure, la zona que és, el perill és més elevat que la resta. Per tant, si tu li poses aquest perill, dius, potser hem de prendre algunes mesures i es van prendre en aquestes comarques.
15: Tanquem totes les classes i totes les escoles i la meva ex-sogra, que tenia hora per fer-se una visita al traumatòleg a la Viera, una operació ambulatòria, se li ha una senyora que porta un any i mig esperant la puta cirurgia ambulatòria per la Seguretat Social, l'ha hagut d'anul·lar perquè plourà i no podrà sortir de casa. Vaja. Pues resulta que al final no ha plogut tant.
14: No ha plogut.
15: I la meva ex-sogra?
14: Sí.
15: Pues ja portarà un any i mig, pues haurà d'esperar un any i mig més a tornar-se a operar.
14: Amb els ulls de poll, no?
15: Fixa't.
14: Quin tipus de cirurgia...
15: No li pregunto, no tinc tanta confiança en ella. Ja no la tenia amb la filla, la tindrem la sogra.
14: Sí, perdona, que no. Mònica, això que havia de ploure, es va dir que...
12: Aquestes eren les comarques que podia haver-hi més problemes, però què ha passat? Doncs que ara està plovent més intensament i està caient més aigua en unes altres comarques.
14: Altres que no havien tancat.
16: El Ripollès, dèiem?
12: El Ripollès, a la Garrotxa, al Berguedà...
13: I la Garrotxa!
12: Sí.
13: Amb el Garrotxa m'ha enviat la Conchitín.
12: Sí.
13: La meva veïna, unes imatges de la seva neboda que està allà, o que viu allà, a la Garrotxa.
14: La Garrotxa en
13: general. Bueno, ha caigut pedra i tot, però pedra, bufant uns vent.
14: Boira.
13: Jo només pateixo per la fageda d'en Jordà.
14: Sí,
16: perquè... Ha vingut gent a Casserres avui, que quan torni allò serà, vaja, haurà arrasat tota la pluja.
15: Bon, no podran tornar a Casserres, aquí se seran, Vull dir.
14: Què ha passat? Havia de... O sigui, la gent
12: també
14: que s'ha quedat...
12: També podia ploure, allà també hi havia els avisos. El que passa és que eren d'un grau inferior, però estava tothom avisat que podia arribar la pluja intensa i abundant. És a dir, hi havia un avís a tot Catalunya. Que no rebem l'alerta al mòbil i que no es tanquin les escoles no vol dir que no hagi de ploure. El que passa és que ara compares una cosa amb l'altra i dius, aquí han tancat i allà no, i llavors és quan genera el problema.
14: Han tancat on no ha plogut i han deixat obert on ha plogut molt fort. És això, així, a priori, molt
12: aquí ens hauríem de plantejar si cal tancar escoles quan arriben les pluges.
14: No, cal tancar res. I si se'ls endú una mica més envall, no passa. El caiac està molt bé, fer caiac.
16: Bueno, que si tanquem les escoles definitivament ja s'ha acabat el problema de l'educació.
14: Claro. Homeschooling, els collons, homeschooling. No, me'ls acabaran col·locant a mi, sigui com sigui, sempre me'ls acaben col·locant a mi.
15: Sempre,
14: quan plou, perquè plou, quan no plou, perquè no plou, per la sequera. No, és que no poden sortir perquè hi ha alarma de que no pot sortir al carrer, que han d'estar l'aire condicionat. I jo, que m'he instal·lat aire condicionat en guany, doncs...
15: Només volen que estar a casa, els nets amb l'avi.
14: No, els nens no volen estar a casa, volen els seus pares que estiguin a casa meva. Aquesta és la cosa. Mònica, com a meteoròloga i mare d'una criatura, dilluns no hi va haver classe perquè, mira, millor no començar els dilluns. No sigui que ens estressem. Dimarts hi havia vaga. Sí. Avui molta gent no ha tingut escola perquè plovia.
12: En el meu cas ha passat això.
14: Com ho portes? Com ho portes? I tu treballant el triple?
12: Ella ho porta malament, perquè ella vol començar l'escola.
13: I jo tu també vols que comenci, digue-ho la veritat.
12: Jo tinc ganes que comenci, però realment hi són els avis aquests dies. Vull dir que haurien de parlar ells.
13: I que tornarà demà a escola, però i el divendres ja és diada, ja és festa.
12: Exacte, només és demà.
16: I pate, que estem a Nadal.
2: La meva pregunta és, gràcies al Trescat, que ja torna a tenir Doraemon els 200 capítols, els ha vist... Perdona, la pregunta, els ha vist tots, els capítols de Doraemon?
12: No els ha vist tots, no.
2: Què és el que més veu?
13: Però quina pregunta és aquesta?
12: El Blui li agrada bastant.
2: Blui li agrada? No ho tenim en català, no?
16: No, Blui. Però sí que hi ha Tsubasa, que és el que a la meva època en deien Campeones, i això ha sigut...
2: Ho tenim en català?
16: Ja ho tenim en català, el Trescat, a partir d'ara.
2: No,
16: el
2: que no tenim és la nova Bola de Drac. Què s'ha passat? No tenim ni Blui.
8: La nova de Bola de Drac?
2: La Bola de Drac. No tenim Gumball. No tenim Gumball en català.
8: Gumball.
2: No tenim la nova Bola de Drac. Què passa? Que tots aquests nanos es pensaran que castellà no mola perquè dici Bola de Drac. No, és que hauríem de tenir tot això, perquè el que no tinguem nosaltres ho tindrem.

0: de Barcelona, per tant també podria enganxar al Camp Nou, i encara es manté un avís de perill de pluja intensa aquella hora.
1: Mira, fem una cosa, Mònica, me pots mirar al Camp Nou com va la construcció del sostre?
2: A veure, no, el sostre no hi és.
1: No hi és?
2: No hi és, a més és
1: possible... Ni un metro quadrat de sostre?
2: Bueno, no sé com està la cosa, jo no sóc especialista, però és molt probable que el Barça fins i tot hagi de marxar un altre cop a Montjuïc perquè acabin de col·locar...
1: Bueno, el que haurà de marxar és la porta, i recordo la porta allà a la llotja, un dia que va ploure molt,
2: ja sap,
1: caient a boig i barrats l'aigua, aquest home que semblava allò el Tutuki Splash, sí, no, més que la llotja del Barça, que aquest home va acabar xop.
2: Doncs això porteu...
1: Aquesta és la imatge del president del nostre club.
2: Del nostre club, sí.
1: Claro.
2: I cada cop el de més gent. Doncs això, que la gent porti, que vagi una mica preparada.
0: Sí,
2: eh?
0: Agafeu un cangur i un la cangur. Temperatura aquella hora 23...
3: és il·legal, un moment. No sé, que vagin al parc de la Ciutadella i robin un cangur, quants en tenim? Dos. Doncs els haurem de repartir.
1: Jean Paul, un cangur, un...
4: impermeable.
1: Un impermeable.
3: Sí. Heu tastat mai... Jo no,
0: un paraigua.
3: Un paraigua. Heu tastat mai la carn de cangur?
1: Que no... Home, que no ens interessa, això.
3: No, a mi tampoc... Ah, ja està, mira... Ja...
1: Home, que estem parlant del temps, no dels cangurs.
3: Bueno, però els cangurs també interessen, no, a la gent?
1: Però què d'interessar?
3: Us interessen els cangurs, sí o no?
5: Sí!
1: No li doneu la raó, perquè no sortirem d'aquí fins a dos quarts.
3: Ja no diré més coses de cangurs fins que no passi la publicitat i me doni temps de mirar curiositats de cangurs.
1: Molt bé, així ho farem. Doncs escolta, Mònica, això ha de durar gaire més o demà ja s'acaba, eh?
0: No, demà ja està, demà la dia...
1: Ha estat cosa d'un dia, eh?
2: Què dius ara? I tornem a la calor?
0: No, la temperatura ja queda tocada, perquè està baixada. I a veure, fresca, clar, hi haurà gent que es queixarà, però és que venim de molt amunt, per tant tindrem una temperatura més suau i més habitual i moments
2: de sol.
0: I
2: a la nit podrem dormir, perquè dormir vol dir...
0: Dormirem millor.
2: Dormirem millor. Entre 18 i 23 és ideal.
0: Sí, doncs
2: més de 23 ja no dorms bé, i menys dius, bueno, hauria de cremar el somier.
0: Doncs dormirem bé, jo crec.
2: Dormirem bé.
1: Sí. Bona, bona notícia. Pos un aplaudiment. Home,
0: gràcies,
1: Mònica. Bé, i mentrestant, aquest matí hi ha hagut canvis al govern.
2: Hòstia, ha dimitit Salvador Illa.
1: No, home, no, hi ha hagut canvis.
2: Jo què sé, de vegades la gent es cansa.
1: A un nivell més baix.
2: Sí, de cop se n'adona que potser no li agradava tant cobrar de l'horari públic. Vull dir, ja està.
1: Home, Salvador Illa té càrrec públic des de 1987.
2: El segle passat. Com que? Recordo perfectament.
1: Salvador Illa tenia 21 anys quan va començar a ser regidor de l'Ajuntament de la Roca del Vallès.
2: Hòstia.
1: 1987.
3: Perdona, 1987 fa molt, o sigui, és una...
1: És fa molt, sí. Fa pràcticament 40 anys que Salvador Illa treballa...
3: Per
1: la cosa pública.
3: La gent no ho entén, això. La gent no sap comptar amb tants anys de... O sigui...
4: 40 anys és que és una perspectiva que no saps assumir.
3: No. Mira, si voleu us dono una dada definitiva perquè la gent ho entengui...
1: No cal, no cal.
3: No cal, però la gent potser és d'una altra opinió. Arriba... La gent que vol... La dada de Jean-Paul, vale? Ja us ajudo una mica.
4: Ni un, eh? Em sembla que ahir vam tenir un que sí que sabia que anava, però no...
3: No volem deixar ningú enrere.
1: Potser que no qualli aquesta dada de Jean-Paul.
3: Bueno, al final és aquella... És el mateix que van dir... Bueno, ara no voldria fer aquesta metàfora.
1: Sí. Després de fer la seva primera cançó.
3: Exacte.
1: Bueno, escolta...
3: Bueno, la gent que vol, la dada de Jean-Paul heu de dir, vale? Jo li donaré una dada...
1: Sí, jo crec que s'ha entès,
3: La gent que vol, la dada Jean-Paul. Bueno, perquè tingueu al cap que són 40 anys. Quan Salvador Illa va accedir al seu primer càrrec públic...
1: 1987.
3: Faltaven 14 dies perquè nasqués Leo Messi.
1: Fa temps, sí, doncs.
3: Com us heu quedat amb aquesta dada?
4: Bona dada.
3: Que està a punt de jubilar-se, Leo Messi.
1: Anava a dir Salvador Illa. No, Leo Messi.
3: O sigui, quan Salvador Illa va accedir al seu primer càrrec públic, faltaven 20 anys perquè nasqués Lamine Yamal. I segurament també el seu pare.
1: Molt bé.
3: Fins aquí la dada ja.
1: Molt bé. En tot cas, la notícia no tenia pràcticament res a veure amb Salvador Illa.
2: No, la notícia és que ha dimitit el director general dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero.
1: Bueno, pues, parafrasejant el mateix Trapero en una roda de premsa de fa uns anys, bueno... Pues molt bé. Pues adiós. Sí, això ho ha dit.
3: O sigui, deu haver plegat perquè no li agrada la pel·li aquesta dels atemptats del 17 d'agost, que hi surt, no?
4: Sí, que surt, sí. De fet, és dels pocs Mossos...
1: I surt ell?
4: No, és que surti ell. Hi ha el Pablo Derqui, que és un actor ben conegut a Catalunya.
1: Sí, que fa d'ell?
4: Fa d'ell.
1: Ah,
4: I fa d'ell amb el seu nom. És a dir, la majoria de Mossos que surten en aquesta pel·lícula són personatges ficticis inventats, però sí que surt Trapero, perquè en aquell moment era el comissari en cap del
3: Mossos. I no li ha agradat la pel·lícula i ha dit, pues jo me'n vaig, és la review més heavy de la història.
1: Sí, sí, sí. Trapero dividit després de només 2 anys al càrrec. Per saber què ha passat, connectem breument amb el cap de Societat de RAC1, Benet Iñigo.
5: Benet Iñigo, vinga.
6: Bon dia.
1: Benet Iñigo, perdona.
6: Iñigo,
1: sí, sí, sí. No et foto mai l'accent a lloc.
6: Em passa sovint, no passa res.
1: Ja, perdona.

0: Benet, una cosa... Benet, què ha passat? Ens ho pots explicar així?
1: No estàvem bé amb la consellera, el Trapero, i la consellera d'Interior, la Núria Purlón.
0: Purlón, Déu-n'hi-do. Purlón.
2: Doncs tot apunta que va una mica per aquí.
3: Què t'he dit? Què t'he dit?
1: Mira que està malament amb el Trapero. Jo, escolta, em posen el Trapero? Jo li he de donar ordres al Trapero. El Trapero és un dels meus subordinats.
0: Vol deixar parlar el Benet?
1: I escolta'm, ja et dic jo que no hi ha... Bueno, potser plega, però acaba plegant de cansament.
0: Bueno,
2: no m'hagués imaginat mai parlar de relleus a Mossos amb aquesta música de fons.
4: El Trapero hagués dit m'he buidat, no?
1: Sí, m'he buidat per dins.
0: La cosa va per aquí, dèiem, amb la relació amb la consellera, pot ser?
2: A veure, mira, no fa mesos que corren rumors, diguem-ne, entre el sector, doncs que la relació era millor, que hi havia algunes discrepàncies entre el director de la policia i la consellera, que evidentment doncs el director depèn de la consellera, però tots sabem doncs que Trapero és una persona amb les idees com molt clares, no? I que és possible que, bueno, doncs tingués li costi i transcendir
1: T'està costant a tu explicar realment que no es suportava, no, però que foten unes voltes.
4: No, però és que vostè està parlant per sobre del Benet tota l'estona, vull dir, deixa'm explicar.
2: I també perquè, a veure, tot això és el que t'expliquen que, és a dir,
4: diuen.
2: Una mica especulació o rumor, i avui, per exemple, la consellera no ha volgut entrar gens en això, al contrari, ha dit que, de fet, ha reconegut avui la consellera en aquest anunci que ens ha agafat a tots una mica per sorpresa, perquè tot i saber això, ningú s'esperava que plegués com a director de la policia,
4: bé,
2: i la consellera ha dit, sí, teníem alguna discrepància, però tothom ha tingut alguna discrepància quan treballa en equip, i s'ha dedicat tota la roda de premsa a elogiar la feina del major Trapero, a dir que ha deixat el cos dels Mossos en el millor moment de la seva història, la feina que ha fet és boníssima.
1: Boníssim.
2: Per tant, diguem-ne que, com a mínim públicament, avui ha estat tot una bassa d'oli i dient que ha funcionat molt bé i que si fos per ell hagués continuat. Això
0: és que ha sigut ell. De tota manera, Benet, pot ser que en Trapero no es porti bé amb cap polític? No ho dic com una cosa negativa, necessàriament, de dir, perquè quan no salta un, quan no salta en un moment, salta en un altre.
5: Sí.
0: I a més, el torna a substituir en Ferran López, com quan el va substituir pel 155.
2: Destituir. Aquí la història es repeteix, realment.
0: Sí, el 155 no s'ha acabat, però bueno.
5: No, això no.
0: Ah, no, perdó.
5: Explica, Benet.
2: No, exacte, és a dir, Ferran López era un dels números dos, una mà dreta de Trapero, quan ell era el comissari en cap i va passar tot el tema del procés. Recordeu que Ferran López és la persona a qui Trapero envia a les reunions amb Diego Pérez de los Cobos quan els dies abans del referèndum... Sí.
1: Hòstia, perdona, és que era un nom que ja havia oblidat.
2: La bèstia, eh?
1: Home, i tant, aquest era el jefe supremo, era com el Darth Vader dels Guàrdies Civils. Anava amb capa.
4: Vols aigua, Noelia?
3: M'acaba de matar per dins.
4: Era com el cap de l'operatiu de la Guàrdia Civil per tot el tema del referèndum del 1er d'octubre, sí.
2: Exactament.
5: Ho va fer bé.
0: Bueno, va fer bé, es va acabar votant.
2: Jo crec que això, aquell moment... demostra una mica el tarannà de cadascú, no? Trapero, un caràcter molt fort, molt directe, en aquell moment veu que no és la persona més adequada per fer diplomàcia amb l'enviat de la Guàrdia Civil, sí. I envia el seu número 2 llavors, Ferran López, una persona, diguem-ne, d'un altre tarannà, més diplomàtic, més pausat, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí. I una mica, ara jo crec que és el mateix, no? Una mica el Trapero ha presentat la dimissió i el seu substitut és algú que els últims anys s'ha dedicat a fer d'enllaç entre Mossos i cossos de força i forces de seguretat de l'Estat i justícia a Madrid, per tant algú amb molts ponts que no, més que tendeix molts ponts i que té molt bons vincles amb l'Estat, amb Madrid ara mateix, i per tant una persona molt més, per dir-ho així, de consens o que busca consensos, i llavors pot ser un canvi de tarannà, tot i que avui hem dit que seria un continuista amb la feina que ha fet Trapero, doncs sí que el tarannà és bastant diferent.
5: Pots parar un moment?
3: És que el subtext de tot plegat és Espanya tota l'estona. A més, bueno, aquí no s'ha parlat tampoc de... potser té a veure amb les infiltracions, perquè estava tothom infiltrat.
5: Amb les filtracions, vols dir?
3: No, amb les infiltracions als professors, infiltracions a tot... Això té relació, no? Que van enviar Mossos.
5: Hi havia Mossos infiltrats a les assemblees de professors, sí, mentre...
3: Això ha tingut alguna cosa a veure o no?
2: Sí, diuen... Va, és a dir, ha sigut un cúmul. Les divergències entre conselleria i entre consellera i director de policia s'han anat acumulant, i quin és el factor determinant és difícil de dir, però sí que hi ha hagut diverses polèmiques, entre elles no només la infiltració a l'assemblea, sinó aquell pla, recordeu, que ha quedat una mica en stand-by, de que hi hagués Mossos als instituts, no? Que havia de començar aquell pla pilot, que hi hagués Mossos als instituts.
4: I allò què? Com ha quedat?
1: Molt bé. No enceteu, tanqueu aquesta carpeta, Benet. Tot això està molt bé, però sí. Anem al cas.
0: El cas? Quin cas, segons vostè?
1: El cas!
0: Aviam.
1: El cas?
0: Sí?
1: En dic.
0: No, ara no obrirem aquesta carpeta.
1: Nenes!
0: No.
1: Pregunteu-li al Benet, pregunteu-li.
0: Per què li hem de preguntar?
1: El cas en dic, Benet. Què és l'últim que en dic? Què en dic?
2: Sí, sí.
1: Què és l'últim que en dic? Perquè avui hem sabut que la terapeuta...
0: Tanqui la porta.
1: La terapeuta s'ha enfadat. S'ha enfadat molt. Bueno, s'ha enfadat tant que es veu que, bueno, el denunciarà,
0: Ens denunciarà.
2: Això, el periòdico, no? Crec que ho treia avui. Sí, la terapeuta estava pensant-se de denunciar.
1: Fixa't.
2: A qui la difamés, per dir-ho així, d'alguna manera, o qui malmetés la seva imatge.
1: Déu-vos en guard, jo, haver-la difamat,
6: Mai.
1: Jo sempre a favor de la terapeuta.
4: No, tampoc...
1: Bueno, terapeuta, en dieu terapeuta perquè sou com sou, però és psicòloga.
4: No, sabem si és psicòloga.
1: El que passa que no troba el títol, però com tothom... Vés a buscar-te un títol que te vas treure fa 30 o 40 anys, posant algun calaix, deu ser-hi.
0: La qüestió és que no s'ha de fer judicis paral·lels, ja sap que jo estic en compte.
1: Jo? Jo fer judicis paral·lels? Del cas en dir? Si pràcticament no en sé res, per això li preguntava al Benet.
0: Doncs ja ho he explicat, bàsicament, al Benet, que la novetat és aquesta, que potser s'està pensant carallar-se per una qüestió d'imatge, de temes d'imatge, de que ja està.
2: Clar, el que crec que s'haurà d'acostumar aquesta senyora, que en parlarem bastant, perquè, clar, els Mossos i els investigadors, i la fiscalia i la jutgessa la van situant com una peça d'aquesta història
1: és que ho
2: important,
1: ho és,
2: perquè ho és qui va enviar a Jonathan Dick cap a Montserrat, cap a
1: Collbató,
2: i per tant
1: no
2: apareixerà, li agradi o no, I en tant, la història.
3: Bueno, la va enviar, però si tu no vols ja ets un senyor de més de 18 anys.
4: I la setmana passada vam explicar que precisament ella o la seva ajudant havia fet una ruta també per Collbató, ruta similar a la que després van fer pare i fill. I
3: això és Wikiloc, és que al final...
1: Passa que la terapeuta diu que aquesta ruta es feia de dir, escolta'm, era metafòric.
0: Era metafòric de posar-lo,
1: t'has de posar a una mena de penya-segat.
0: Sí, una mena...
1: Al límit, t'has de posar al límit.
0: La relació
1: s'ha de posar al límit. Pues, bueno, el fill no interpretés bé la terapeuta. Però...
4: També podien haver anat a l'Urcan Condor, però...
0: Sí,
4: no sé.
0: Bueno, sí, o a la Pava, que han tancat. Bueno, sigui com sigui, moltes gràcies, Benet, estem a la guai pel que pugui ser.
1: Gràcies, Benet, si fossis tu nomenat el substitut del Ferran aquest que han posat ara...
4: Pues, no, però també tenim una comissària en cap... Nova,
2: això t'anava a dir, que això està eclipsant, aquesta dimissió trapera està eclipsant que per primera vegada hi ha una bona comissària en cap dels Mossos d'Esquadra.
1: Ah, mira, hi ha més dones que la programació del RAC1.
0: Bueno, ja pot ser, hi ha la policia. Doncs ens quedem amb aquesta dada. Moltes gràcies.
1: Que hi ha homes, fins i tot, com que no tenen dones, hi ha homes que es dediquen a fer de dones. Una cosa, un travestisme, el que són els travestis de tota la vida.
0: Estic intentant acomiadar el Benet Iñigo, perquè ja ens ha donat tota la informació.
1: Ja
0: ha parlat de la nova, anava a dir consellera en cap, no, però com es diu, mosso...
2: Comissària
0: d'entrapero, de les infiltracions, del cas en dic, et deixem treballar en pau. Moltes gràcies, Benet Iñigo.
1: Gràcies, Benet. Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
7: No cal moure's de RAC1 per escoltar La Competència.
0: Més coses relacionades amb la policia. El Ministeri de l'Interior espanyol de Marlaska ha classificat 280 periodistes en funció de la ideologia que presumptament professen.
1: Bravo! Bravo! Han fet una llista, digueu.
0: Han fet una llista.
1: Podríem parlar de periodistes... Periodistes o periollistes?
0: Dels periollistes.
1: Ojo,
0: Ho hem sabut perquè...
1: Surten en una llista,
0: Sí, surten en una llista, ho hem sabut perquè el Confidencial ha publicat aquesta llista amb nom, foto i filiació ideològica suposada d'aquests periodistes.
1: Doncs ara, de debò, deixeu-me felicitar el Pedro Sánchez, sense que serveixi de president.
0: De precedent, vol dir.
1: No, de president, vull dir. Perquè el Pedro Sánchez no serveix de president.
0: Bueno, això dirà vostè.
1: Sense que serveixi de president, Pedro Sánchez, aquí...
0: Sí?
1: En això, de fer el llistat de periodistes, ha estat molt bé.
0: Sí, bueno, ho ha fet Marlaska, ho hauria fet Marlaska, segons aquest digital.
1: Tots els governs serios sí. tenen llistes de periodistes Hola. Per saber de quin peu calcen, si són de dretes o d'extrema dreta.
0: Sí, o ja està.
1: El signe del zodíac.
0: No, home, no.
1: A quin partit voten, quin equip de futbol són, l'adreça de casa seva, la matrícula del cotxe...
0: Un moment, aquestes dades tan privades no hi surten...
1: Si tenen fills...
0: O sí, de fet, segurament sí, perquè, a més, tenen Pegasus i el fan servir. Vull dir que el que ha sortit d'aquesta llista potser és una llista, diguem, només per P4. De tota manera, el que sabem fins ara, què és?
6: És una llista força llarga que es va filtrar ahir a través del diari, com deies, el Confidencial, sí. i figuren 280 periodistes amb la breu descripció de la trajectòria professional, sí. els mitjans de comunicació on treballen i com valoren el govern de Pedro Sánchez.
1: Bueno, ja m'imagino el primer de la llista.
0: Ah, sí?
1: Òscar Andreu.
0: No, jo no soc periodista.
1: Pseudoperrodista.
0: Bueno, això sí, seguro.
1: Nacionalista.
0: No.
1: Radical.
0: No.
1: I pallasso.
0: A veure, us fa
1: adreu. Enganyo algú?
0: No, home,
1: algú s'ha sentit que diu, no diu veritat, ningú s'ha aixecat dient, això és mentida.
0: No, home, no. Però...
1: Trenco una llança a la cara d'Òscar Andreu. No,
0: que hauria de trencar una llança a la cara. Un moment.
4: S'ha de picar molt fort per trencar-li una llança a la cara,
1: simplement... T'està dient que la dura.
0: Sí, no, simplement m'ha semblat que tal com ha dit Pallasso, no ho diu com una cosa maca, però jo m'hi considero.
1: Però és el que deu posar la llista aquesta del Ministeri d'Interior.
0: No,
1: Òscar Andreu treballa en un programa de RAC1 haciendo de ventrílogo.
0: Sí, no, ventrílogo.
1: A sus 70 años.
0: Hola, 70 años.
1: Haciendo vececitas aún. Sí. En veces es gracioso,
0: veces, sí.
1: pero no tanto como su compañero Óscar Dalmau, al que se le presupone que tiene cara... A pesar de que se le amaga darrere d'unes ulleres grosses i una barba tupida i una peluca.
0: No crec que apuntin això.
1: Espera que no he acabat de llegir.
0: No, encara no.
1: Òscar Andreu vive en un loft de 400 pisos cuadrados.
0: Què és 400
6: pisos cuadrados?
1: En la plaza de RAC1 Calvo Sotelo.
0: Sí,
1: y tiene dos hijos especialmente vulnerables a partir de las 6 de la tarde porque siempre se olvida de recogerlos después de la extraescolar de piscina.
0: Això no és veritat. Això gairebé res del que ha dit.
4: Lo dels 400 pisos quadrados no ho estàs desmentint.
0: Tampoc, no sé quina mesura és aquesta. I a més, no surto a la llista del Ministeri de l'Interior espanyol.
6: No hi surt, no. Confirmo que l'he...
1: Tornes a mirar, bro, a veure.
6: L'està de repassant i encara no hi surt.
3: Perdoneu una pregunta, que consti que jo estic totalment en contra de fer llistes de periodistes, perquè, bueno, ja sabeu que a l'Alemanya de Hitler ja ho feia Hitler, i a la Unió Soviètica de Stadler, doncs també se feia això.
6: No, Stalin. Stadler és els estotxos aquests de colors.
3: Però és el que he dit. Moltes gràcies. El que estic dient és que, un, no mola fer llistes. Dos, el que no mola tampoc és que Òscar Dalmau ha sortit per fer un personatge...
4: I s'ha oblidat l'ordinador.
3: De manera que no podrà llegir el guió.
4: No, exacte, però com que tot està improvisat en aquest programa, no passa res. Vull dir, ja
3: això què vol dir? Perquè m'han deixat sol. Estic patint. Si el pilot marxa, estic jo al control.
4: Clar. Home, també tenim l'Òscar Andreu. Vull dir que no...
0: Sí, és veritat. O sigui, una cosa és que marxi el Dalmau, però si marxa el Dalmau no passa res, ja hi soc jo.
4: Clar.
3: No em deixa gaire tranquil, això. Bueno, total, estic totalment en contra de les llistes. M'agradaria saber si es pot buscar, si surt algun periodista en concret.
6: Si tu em dius qui és, ja t'ho busco.
3: Vale, bro, dic bro. És un periodista molt jove, però molt experimentat.
6: Sí.
3: Està fent pràctiques a RAC1,
6: sí?
3: perquè els seus jefes doncs, són uns usurers i no li paguen, són unes rates.
6: Ara que no hi és, sí, eh?
3: Bueno, però hi ha l'Òscar Andreu.
0: Has estat a punt d'equivocar-te i dir el mal.
3: Fuà, és que és increïble, són massa anys pel meu gust.
6: De moment, per la descripció que m'has donat, no em surt ningú, la veritat.
3: És un periodista de raça que cada dia dona una dada i, a més, està solter, busca parella, ja sigui dona animal o cosa, no està com per demanar. No surt aquest periodista?
6: En tot cas, el ministre de l'Interior espanyol, Grande Marlaska, ha admès que la llista sí, és real, però li ha tret ferro dient que no condiciona per res el tracte del govern amb la premsa.
0: Exacte. Bueno, per aclarir tot plegat, per aclarir aquesta llista, truquem al Ministeri Espanyol de l'Interior. Aviam.
8: Sí, hola, buenos días, gracias por llamar al Ministerio del Interior, ¿le atiende Sora? ¿En qué puedo ayudarle?
0: Hola, buen día.
8: Espere un momento que hoy me ayudará usted.
0: ¿Qué?
8: Que tengo entre manos un trabajo muy urgente que debo acabar y así podré atenderle.
0: Digui, aviam.
8: Dos horizontal.
0: No,
8: cinco letras.
0: No, señora.
8: vía pública urbana generalmente asfaltada que permite el tránsito de personas y vehículos.
0: Calle.
8: ¿Cómo que calle?
0: No,
8: voy a callarme cuando yo quiera.
0: No, no, carrer.
8: No, cuando me lo diga usted, ¿me va a ayudar con el crucigrama o no?
0: Però és que en lloc de treballar està fent mots encreuats i he dit calle, carrer.
8: No.
0: ¿Eh?
8: Hago crucigramas.
0: No, pero en mots, sí, bueno.
8: Estoy enganchadísimo. 8 vertical, sí. 7 letras, el novio perfecto.
0: ¿El novio perfecto?
8: El novio perfecto, sí, tengo la inicial, una M.
0: Una M.
8: El novio perfecto, ¿alguna sugerencia?
0: Ni idea, ahora mateix...
8: Ah, calle, con la M, 7 letras, maniquí.
0: ¿Maniquí?
8: El novio perfecto.
0: ¿Qué?
8: No habla, no molesta. Está hecho un figurín.
0: Bueno, sí, perfecte. Molt bé. I aplaudiment d'una persona una mica ressentida.
8: Y a su lado seguramente debe estar el novio perfecto.
0: És correcte.
8: Un maniquí.
0: Diuen que sí. Bueno, no faci més perdre el temps. Senyora, jo l'he trucat per parlar d'un tema important.
8: Sí, perfecto. ¿Me puede decir su nombre en la radio que le paga y a quién vota?
0: Bueno, un moment, ja estan fent llistes des del Ministeri. Soc l'Òscar Andreu, truco de RAC1, de la competència. Sí. Volia preguntar per aquesta llista que, en què que deu els periodistes segons l'ideologia.
8: Oscar Andrés, la competència muy violenta.
0: Com que molt violent?
8: Hombre, ¿no es violento usted?
0: No, em controlo força. Sí.
8: ¿No?
0: No.
8: Y encima negacionista.
0: No, home, no, però...
8: Y el típico...
0: Què fa?
8: Terrorista català.
0: Un moment. Un moment, que hi ha una senyora desinflant.
8: Sí? Què passó?
0: Una senyora s'ha punxat o s'està desinflant? Un moment, perdoni. Ja està. Recuperada. No sé si és un senyor o una senyora, ara mateix no veig, però no passa res. Bueno, és que estem en una ràdio, Soraida.
8: Sí, digue'm.
0: Jo simplement estic fent la meva feina per aclarir per què han fet una llista de periodistes. Una cosa de govern autorita.
8: És pesadíssim.
0: No.
8: Sí, digue'm.
0: Ens hem adonat que en aquesta llista no hi surten gaires periodistes catalans.
8: A usted lo que le pasa es que tiene envidia porque su nombre no aparece en la lista.
0: Jo no soc periodista.
8: Porque usted es un don nadie.
0: Home, no, ho dic.
8: Nadie le sigue, nadie le espía, nadie.
0: Sí, és curiós, volia dir que justament no surtin periodistes catalans a la llista d'un govern que s'esforça tant a amagar el conflicte nacional, per exemple.
8: No se preocupe, los periodistas catalanes peligrosos no los listamos.
0: Ah, no surten en aquesta llista?
8: No, les pinchamos el móvil directamente.
0: Ah, val, d'acord.
8: Sí. ¿Conoce Pegasus? ¿Le suena de algo?
0: Sí, bueno, es un mite, ¿no?
8: Sí. Nada, bueno, esto de pinchar el móvil es una tradición de todos los gobiernos. Això bueno, sí. Ya sé. ¿Sabe por qué se llama Ministerio del Interior?
0: No.
8: Porque siempre estamos en el interior de su móvil.
0: Ah, bueno, clar, que no sigui això. Molt bé. Per què fer llistes de periodistes quan pots enviar la policia, anul·lar l'autonomia, enviar polítics a l'exili, forçar eleccions fins quan surt el president que vols? Aquesta seria la meva pregunta.
8: Exacto, sí, gracias por el resumen. Oiga, si ha acabado de hacer el meeting este político, ¿me ayuda con un tema importante, por favor?
0: Sí, endavant.
8: 8 horizontal. Mm. Monedas que le devuelven en un establecimiento 6 letras.
0: Jo crec que és cambio.
8: Perfecto, cambio y le diré yo, corto.
0: Val,
8: Antónimo de largo, cambio y corto.
0: Sí,
8: si no cuelga usted, le voy a colgar yo.
0: Bueno, centre's un moment. O sea, las respuestas son cambio y corto.
8: Nacionalista, pesadísimo y no sabe hacer crucigrama.
0: Això també pot ser.
8: Bien, pues cambio y corto.
0: Cambio y corto.
8: Y menos divertido que Óscar Dalmau.
0: Però, fem una cosa, anem a publicitat i tornem de seguida. La competència...

0: 105 són el mateix?
1: 45.712.
2: Em toca, em toca.
3: Això és el número de la loteria, ara?
2: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
4: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
5: Bé, ja som a casa.
6: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
5: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà...
6: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura...
7: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
8: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
9: Per la tornada a la llar amb el 30% de descompte en tots els vins de denominació d'origen qualificada Rioja, que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Vàlid als hipermercats, només el 9 de setembre.
10: Ara amb Lidl Plus, doble els teus punts Lidl. Fins al 13 de setembre, escaneja l'app a caixa, acumula el doble de punts per cada compra i bescanvia'ls quan vulguis. Et podràs endur premis extra. Tu perdràs? Vine a la teva botiga i guanya el doble de punts. Lidl, val la pena.
11: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
20: T'ha anat bé de gust la rutina?
19: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
20: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
21: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
22: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Estàs escoltant La Competència.
24: Efectivament!
23: Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
25: Un parell de bonicots.
26: Hola, bon dia. És la ràdio.
23: RAC, RAC 1.
27: 15 segons i 3 quarts d'una del migdia. Ja tornem a ser aquí. Això és La Competència. A RAC 1.
28: De què parlareu ara?
27: Doncs ara parlarem... hem de parlar de l'Aitana, d'acord?
28: Mare de Déu, senyor. Escolta, si sempre parleu del futbol. No. I a sobre, pitjor m'ho poses, futbol femení.
27: No, no.
28: És que, claro...
27: Calli, sisplau. Parlem...
28: Tu creus una dona...
27: Mare de Déu.
28: Jugant a futbol?
27: Sí, o dues, Sí, o dues, o 11. O 11 i les de la banqueta.
28: Això, la modernitat, que la modernitat acabarà amb nosaltres, eh?
27: Bueno, calli. Parlem de l'Aitana que canta, de tota manera. No de l'Aitana Bonmatí, de la cantant, parlem. No parlem de la tres cops pilota d'or, sinó...
28: Oh, a l'Aitana li han donat premis d'or a la millor pilota?
27: Eh?
28: Però pilota de què?
27: No, pilota...
28: Què de... pilota? Pilota avions?
27: No, però... Vol callar un moment, no ho faci més complicat. A veure, parlem de l'Aitana, la cantant.
28: La que canta.
27: Sí.
28: És que una és Aitana, la que canta, i l'altra sí. La futbolista. Aitana, sempre has de dir... Quan parles de l'Aitana, sempre has de dir la que canta.
27: Aitana, la que canta. Doncs molts la coneixeu, però per qui no sàpiga qui és...
28: Bueno, perdona, aquí t'he de parar. Si no saps qui és l'Aitana que canta aquestes alçades de la pel·lícula...
27: Jo és que, escolti...
28: Escolta, si no saps qui és l'Aitana que canta, només pot ser per dos motius. O no ho saps perquè viu sota una pedra,
27: sí.
28: O perquè tens més de 70 anys.
27: Quina mania, que tinc 70 anys.
28: Sí. Que és el teu cas.
27: Podem continuar i explicar la notícia.
28: Hi ha una tercera opció, que podria ser perquè no saps qui és l'Aitana que canta, perquè ets sort. Perquè hi ha una cançó de l'Aitana que sona tot arreu des de fa mesos, anys, diria.
27: Sí, bueno, no ho sé.
28: Àlex, pots... Àlex, perdona, Àlex.
27: Què li has dit?
28: Àlex.
27: Àlex.
28: Àlex, pots posar-me-la? La cançó, vull dir,

0: superfamella, molt bé, sí, superfamella.
1: S'ha de dir que és una superfamella l'Aitana, perquè, escolta, serveix cony, però...
0: Ja, a veure, un moment.
1: S'has de dir.
0: Sí, bueno, doncs...
1: A mi antes també ja m'agradava quan va sortir de l'Operació en Triunfo. Sí. Després hi va haver una gran revolada quan va començar a ballar de manera sèpsil, allò que fan algunes cantantes, no?, que sèpsils, no?,
0: sí,
1: que se senten molt femenines.
0: Molt empoderades.
1: I aquest feminisme, sí, doncs, es basa en follar-se el pal del micròfon, no?, allò, i després te tires a terra, se tira a terra i feia així com el perreo,
0: sí,
1: i clar, les mares de criatures que havien seguit tota la vida deien, home, potser no és la millor manera.
0: Ha saltat un...
1: Pues ha saltat aquí un esgló o 4 o 5 de cop, l'Aitana, s'ha fet madura.
0: S'ha fet madura.
1: Això passa, vull dir, s'ha fet madura.
0: Sí,
1: no m'imagino Stevie Wonder, quan tenia 16 anys, que va començar a cantar, que de cop i volta, pues, als 19 anys, comencés a follar-se el pal del micròfon. És una altra sensualitat, la de l'Esteve Wonder.
2: No. Però hi ha algun referent antic, Angelines, que no va amb vostè.
0: Perdoni, Stevie Wonder, ara que parleu de gent de la meva època, ara farà una gira de 50 anys al món de la... És el Rafael d'ells,
1: L'Stevie Wonder?
0: Stevie Wonder...